0: a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Media.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
9: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Més santcugatenca que la nostra convidada d'avui, diríem que no es pot ser. Nascuda al carrer Sant Medí de Sant Cugat, quan la Riera encara era oberta i l'actual Rambla del Celler tenia un altre aspecte, la Margarida Cleris ha construït una trajectòria vital marcada per l'arrelament al seu poble, la vocació de servei i el compromís social. Filla d'una família treballadora i molt vinculada a les tradicions populars, va estudiar medicina i es va especialitzar en psiquiatria. La seva vida combina l'exercici professional, l'activisme ciutadà i una implicació constant en la vida associativa i cultural de Sant Cugat. Margarida, benvinguda.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Escolta, més santcugatenca impossible.
1: No, oh, quasi que no.
0: Quin dia vas néixer?
1: L'11 d'abril del 58.
0: Vaja. Haguessis nascut el 3 de març, llavors sí que...
1: Quasi parentes.
0: Haguessis tancat el cercle de la Sant Cugató. Vas néixer, com dèiem, al carrer Sant Medí, en un Sant Cugat molt diferent a l'actual. Explica'ns quins records conserves, aquells que et venen de seguida al cap d'aquella època.
1: Pues ara el que m'ha vingut al cap immediatament és jugar amb la veïna al pati de casa, no? A darrere al pati de casa, perquè la mare deia no al carrer, no, que és molt perillós, tot i que els nens jugaven al carrer. Nosaltres a baix, al pati. Aquest és el primer que m'ha arribat al cap. Uh-huh. Si en vols més.
0: I de l'aspecte, no, segur que en tens molts, de l'aspecte de la ciutat, d'aquell Sant Cugat que tu vas conèixer, sí, en comparació amb el que
1: doncs
0: tenim avui dia.
1: Te'n dono un altre. La mare em deia, vés a comprar al carrer Migdia, que hi havia una botigueta petita, i segons l'hora, el tornar feia quasi por, perquè només hi havia un llum en tot el carrer. Per tant, havíem de tornar corrents perquè només hi havia un llum.
0: Mare meva. T'agrada com ha evolucionat aquest Sant Cugat?
1: Sí, com a ciutat sí, perquè ha agafat coses interessants de ciutat. La meva mare tenia una afició, perquè ella era de Girona, i llavors tenien una afició amb el pare, que era anar a veure com evolucionava el poble, perquè ella havia vingut i havia conegut un Sant Cugat, llavors anaven a veure les obres, a veure com avançava. Potser és massa ciutat, jo crec que hem arribat ja al final, però té el bo de ciutat.
0: Com era aquella vida quotidiana a casa teva i quins valors et van transmetre els teus pares? Tens germans?
1: Tenim, som tres uh-huh. germanes. Ha sigut una família femenina. El meu pare deia, com ho deia? Tres filles i una dona, quatre dimonis pel pare. Algo així es deia, pobre home. Però era un sant baró el meu pare, molt treballador. I la meva mare, doncs això, ja et deia, la modista més bona de Sant Cugat del començament en aquell moment, que feia els vestits des del patró fins al final.
0: Mare meva. El teu pare va treballar a la indústria tèxtil.
1: Sí, hi havia una indústria tèxtil
0: aquí. Ben a prop d'aquí?
1: Al carrer Indústria. Jo recordo haver anat a veure el pare amb aquelles màquines que donaven voltes, de portar-li l'esmorzar, i hi havia soroll de màquines.
0: Mm. Després el teu pare va treballar a Pintures Cabanes.
1: Sí, perquè va tancar...
0: Molt popular també a la ciutat.
1: Sí, va ser de les primeres que al carrer Rosselló. Quan van posar Pintures Cabanes al carrer Rosselló, va tenir sort perquè ella es va quedar a l'atur. I llavors va tenir sort i va poder... Aquella feina que no havia fet en la vida, però, bueno, ella en va prendre.
0: I la teva mare, una modista molt reconeguda.
1: Sí, perquè feien, en aquells moments feien els vestits des del bon començament. La senyora Sàbat era clienta seva. Llavors venia i es triaven el vestit que volien fer, amb el patró, el model, i els hi feia el vestit.
0: Era aquella època en què es anava a la botiga a comprar les teles.
1: Les teles, sí, aquí a Sant Cugat hi havia... La meva mare anava a buscar botons de Cal Carbó. Els Carbó són d'aquí a Sant Cugat també i tal, però tenien una botiga de botons allà a Barcelona i anava a buscar els botons.
0: Expressament. Quina influència van tenir en la teva persona, en la persona que ets avui, els teus pares?
1: I vital, important. El meu pare, el bon fer de treballador, perquè hi ha conceptes com molt idealitzat, ser treballador. El meu pare ho era, treballador, per tant, molt important. I la meva mare, que no era una feminista, perquè ella no tenia una contradicció molt important, que era, quan ens assentàvem a taula, si venia el meu cunyat i tal, servir primer els homes. Però, en canvi, ella, endavant, i sobretot, el valor que més valorava la mare era que estudiéssim. Estudiar era una cosa màgica, rara, però que havíem d'estudiar, no? Llavors, això és el que més ens ha importat a davant, i ser empoderades, ser les tres són batalladores i tirades endavant.
0: I el tema dels estudis, per tu, era... És a dir, tu estudiaves, t'agradava l'estudi o estudiaves també amb una certa pressió perquè era el que reclamaven a casa?
1: No, no era pressió, no, era valoració. Llavors, a mi m'agradava estudiar perquè jo era l'ampollona de la classe, el qual era un problema perquè tampoc semblava en un moment determinat que tinguessis una intel·ligència alta i no, normal. Però el valor d'estudiar era un valor, vamos, era una cosa màgica quasi. Llavors s'havia de complir, però no era pressió, era ajuda. L'ambient a casa era posar-nos un lloc per estudiar, perquè poguéssim estudiar les tres i estiguéssim tranquil·les. Això la mare ho cuidava molt.
0: Ah. Vas estudiar a les franciscanes, sí. I després vas fer al COU, l'Acadèmia Escola de Rubí.
1: Això va ser...
0: Quin contrast, no?
1: És que això va ser brutal. Confiant, com que clar, jo anava del carrer Sant Madí a les franciscanes, que era una mica més enllà. El món meu era aquest, petitet. Pues vaig donar per suposat que jo estava inscrita ja al COU, que tocava no sé on, arriba el setembre i no estava inscrita. I llavors no sé què vaig fer malament. I la Mercè, de la Merceria La Perla, que estava al carrer Major... Jo ja anava quasi plorant, mira què m'ha passat. No et preocupis, jo estic estudiant a una acadèmia de nit, que es deia La Xola, allà pots fer-ho, no et preocupis. I em va matricular ella perquè ella estudiava, tot i que no va aconseguir sortir de la merceria, però bueno, ella estudiava, i li estic molt agraïda. I va ser un canvi brutal, perquè allà només hi havia nois. Jo venia de noies i allà només hi havia nois quasi. Però va ser molt interessant, va ser un curs molt interessant.
0: Mm-hmm. Quan vas decidir estudiar medicina?
1: Jo crec que amb la malaltia del pare. Quan estava cinquè de batxillerat ja amb les franciscanes, que feien fins a sisè, el pare va caure malalt molt malament, no va passar res, no es va morir més anys més tard, perquè inclús va anar amb els cabanes, però jo crec que allà és una de les coses que em van influir bastant a voler estudiar medicina.
0: No hi havia antecedents a la família, no. De metges...
1: Desastres. L'avi era pagès, el d'aquí Sant Cugat, pagès, l'avi matern sastre, per això la meva mare és madmodista, per tant, res, no hi havia ningú metge.
0: Vaja, vas obrir la veda.
1: No sé si ha seguit ningú.
0: I el que et va treure de la psiquiatria, aquesta especialitat que, bueno, que, sí. Que ara està tan en sí. Voga, tan d'actualitat...
1: Pues ja quan l'estava fent, el tercer, quan passàvem... Perquè primer estudiàvem a l'autònoma i després ja passàvem a l'hospital. Quan vaig anar a l'hospital, la veritat és que l'assignatura de psiquiatria, el doctor Costa, un catedràtic excel·lent, em va traure molt. I com que podíem anar al servei a fer com pràctiques, vaig començar allà a fer pràctiques i ja d'aquí vaig seguir cap a la psiquiatria.
0: Déu-n'hi-do. Abans, però, d'arribar, mentre estudiaves, m'imagino, vas tenir altres experiències, podríem dir, en l'àmbit laboral. Vas fer cangurs, no? Com es feia molt abans.
1: Sí. Això també va ser una descoberta, perquè vam descobrir la gent de Barcelona. Van començar a venir a parelles joves a Sant Cugat a viure i no tenien els pares i avis, suposo, aquí, i llavors volien sortir. I van començar a demanar cangurus per tot arreu. A casa quasi érem una agència de cangurus, però érem tres, per tant, les tres podien fer cangurus. Si no podia una, podia l'altra. I anar a casa de tota aquesta gent i descobrir pues, els seus llibres, les seves biblioteques, la seva manera de fer, era com obrir el món, també.
0: Curiós, eh? I una altra de les experiències és la de secretària mèdica de Cal Garriga.
1: Cal Garriga, jo no ho voldria assegurar, però jo diria que va ser el primer lloc que va haver-hi un lloc d'especialistes. Hi havia traumatòleg, dermatòleg, el Garriga el va posar, no? I estava fent de secretària allà. I vaig estar, doncs, jo diria que quasi tot el temps de la carrera. El que ara no me'n recordo si va ser o abans o després. Un any vaig fer tot un any de canguro d'un nano recent nascut. No, vaig fer un any de canguro, és veritat. Que la mare tenia que anar a treballar i mentre no el portaven a l'escola. I després jo crec que vaig fer bastants anys de secretària a Cal Garriga.
0: I què t'han aportat totes aquestes... aquestes experiències abans d'exercir la teva professió com a tal?
1: A Cal Garriga jo crec que, des de luego, escoltar la gent, perquè ja comença, jo dic que comences a demanar l'exigència de demanar hora, no sé què, que atendre, ser amable, veure que hi ha diferents maneres de patir, no? És a dir, que hi ha gent que venia amb pressa perquè li semblava que es moria i en realitat no li passava res. Hi ha un altre que no es queixava, potser tenia més pressa. I el contacte amb els nens també era una altra visió.
0: Mm. Les guàrdies de 24 hores, que formen part de la memòria de molts professionals sanitaris. Sí. Com recordes aquells anys de l'inici de la teva carrera?
1: Molta por al començament, perquè, clar, estàs de novata, però també a vegades desconcert. Mira, T'he de dir que jo ja no sabia si dormir-me o no dormir-me, i una nit em vaig despertar, perquè, clar, estàs dormint i et telefonen que baixis. Em vaig despertar, baixo, perquè se suposa que les guàrdies estaven a baix, baixo, arribo i em diuen, on vas? Dic, que no m'acabes de telefonar. Ja havia somiat que tenia que baixar. És a dir, que no m'havien telefonat i jo ja estava baixant.
0: Quina tensió, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Com valores l'estat actual de la sanitat a Catalunya, també a l'Estat, i el moment de reivindicació? Entenem la ciutadania el que està passant?
1: Jo crec que tots els que veuen els documentals aquests, que ara, per distreure'm, a vegades ho miro, els coreanos, aquests de històries, de l'élite, de tal, si els veiessin i veiessin què els hi passa quan han d'anar a visitar-se i veus que en un capítol foten fora la porta a una persona perquè no pot pagar l'estada a dintre de l'hospital, potser valoraríem el que tenim aquí. És a dir, que de moment, d'entrada, per no pagar en un servei públic, no et foten fora. I allà, en aquella sèrie, sí. És a dir, que si no tens diners, no pots. No sé, recordo en el passat una àvia que m'explicava que li havien receptat penicilina al seu fill i que va anar i va dir, bueno, adiós muy buenas, quan li van donar la penicilina se'n va anar sense pagar perquè no podia pagar-la. És a dir, que hi ha coses que potser no valorem, que ho tenim. I que és veritat que ara hi ha molta pressió, que s'estan privatitzant moltes coses que potser no s'haurien de privatitzar, que Catalunya té una altra forma de fer la sanitat que potser es pot valorar, que és la gestió per entitats sense ànim de lucre. Bueno, s'han d'estar més a sobre, ha de ser més transparent. Són maneres de fer, però és un moment en què no solament la sanitat, sinó que tot es pot perdre. I llavors hem de batallar-ho i defensar-ho. Mm.
0: Després de molts anys de professió, bueno, també arribes al Centre de Salut Mental de Barcelona.
1: En un centre de salut mental de Sant Andreu, allà 25 anys. Jo diria que és l'època que vaig estar treballant més temps, perquè pensa que en la carrera i tot vaig anar bastant lenta i tot anava molt lent. Llavors, no me vaig incorporar plenament al treball, i els més plens són els últims 25 allà a Sant Andreu.
0: Com diries que ha canviat la mirada de la societat sobre la salut mental?
1: En general, jo crec que justament perquè les valora, per això es demana. És a dir, la demanda de la necessitat de tractament, abans no, la gent no demanava perquè no es valorava, doncs ara ho demanen. És a dir, no és que hi hagi més malalts, és que es demana atenció. Mm-hmm.
0: Sempre has estat vinculada, ho dèiem al principi, a moviments socials, ciutadans. Com neix aquest compromís amb causes com la solidaritat amb Nicaragua, el moviment per la pau o les mobilitzacions contra la guerra?
1: Jo diria que sempre és perquè de repent em noto que estic molt tancada a casa, estudiant, i penses, ostres, és que tot és estudiar, algú més he de fer. I sortir, i aquesta necessitat de sortir, de trobar-me amb altres persones, que no només siguin lletres, trobar-me amb altres persones, treballar amb altres persones, jo crec que és la constant més important. El trobar-me amb gent que de repent puguem dir, bueno, i què farem? I el que he valorat fent una reflexió, gràcies a que m'has convidat, m'has fet reflexionar, hi ha una qüestió que jo diria intergeneracional. He tingut la sort de quan era més jove poder treballar amb gent més gran i ara de més gran amb gent més jove. De gent més gran et podia dir que va ser una sort a l'Ateneu, en el Consell, treballar amb l'Àngel Casas, que estava retiradíssim, però havia sigut el primer alcalde de Sant Cugat i va voler ajudar l'Ateneu. I aquí ara amb gent jove, doncs tots els joves del Cugatè, en els que estem, no? Són periodistes joves. Per tant, aquest treball intergeneracional que fa que tots sortim guanyant, jo crec que he tingut la sort de poder-ho gaudir en diferents etapes.
0: Perquè dius que el que et preocupa és el mal.
1: Sí. Tu em preguntaves què et preocupa. I jo pensava, com a definició, és que li han de dir les coses pel seu nom. El mal. El mal mata, destrueix, deshumanitza. Llavors, tot això, en diferents formes i moments, ho pots tenir. I si li posem aquest nom, doncs és així. Jo vull dir, especialment, que ara acabo de llegir el llibre de l'Albanese, Quan el món dorm, que aquest és molt maco, molt preciós, amb molt sentiment, i descriu el genocidi a Gaza. I l'explica des de la seva experiència tot el que ha passat la pobra per poder dir que hi ha hagut una feina que algú li va dir has de fer de relatora, i ella va, fa la seva feina, i com l'han matxacada, com la van en contra d'ella, però descriu molt bé la situació.
0: La Margarida també ha participat en comitès d'empresa, en assemblea pels drets socials i altres espais reivindicatius. Tota aquesta experiència col·lectiva, què és el que t'ha aportat a tu? Més enllà de sortir, que és el que deies abans,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, l'experiència col·lectiva et fa repensar les coses. És a dir, dones per suposat situacions i dius, no, això, aquest concepte que jo tenia aquí està malament. Això que jo pensava és una altra cosa. És el contacte amb idees. L'Assemblea de Drets Socials, per exemple, era repensar les vagues, repensar el dia 8 de març, que suposadament feien vaga a la feina. Era curiosíssim perquè no érem de fer vagues, la gent d'allà aguantaven molt, la veritat és que els professionals aguanten molt. Jo quan estava al comitè tenia clar que hi ha vegades que s'ha de fer vaga. I llavors, el 8 de març, com que no era una vaga típica laboral, doncs jo estava allà pensant, bueno, què faig vaga? No. I va venir la jefa, la directora, i diu, Margarida, tu faràs vaga, oi? Digo, pues vale, és a dir, si m'ha tocat, faig jo la vaga i el rest es queden tranquils i no en fan. És a dir, vale, és a dir, que hi havia coses que et feien pensar per què el 8 de març, perquè va haver-hi un moment àlgid en què es donava molt valor als drets de les dones, no? I que era important que tothom s'hi fiqués.
0: Mm. I quin paper ha tingut l'Ateneu Sant Cugatenc en la teva vida? Què és el que recordes d'aquests 8 anys que vas formar part de la
1: junta,
0: seva junta?
1: Sí, va ser un treball molt important i sobretot veure que es podia treballar i aconseguir. I jo crec que vam començar a fer servir una cosa que potser ara es fa servir més, que és el de la cessió d'ús. Jo crec que va ser el més important, és a dir, que les entitats socials puguin gaudir dels espais perquè te fan una feina i és necessària, i per tant va ser el canvi de seu, el contacte amb la gent, i jo he seguit a l'Ateneu, he estat fins fa un any en el Club de Lectura de Novel·la Negra, o sigui, com a sòcia puguem participar.
0: Que a més t'agrada molt.
1: M'agrada la novel·la negra, per tant he pogut participar. El que passa que ja portava 10 anys i dic, bueno, potser ara que canviem de literatura, perquè a més m'obligava a llegir, però llavors no llegeixes altres coses. Però no, i molt interessant.
0: Dius que una de les teves grans virtuts, bueno, de les grans habilitats que tens, és saber escoltar. Ho has comentat abans. Com s'aprèn a escoltar de debò, tant a la professió com a la vida?
1: Clar, és difícil. A la professió perquè et vens obligada, però després te'n dones compte que el que pensaves que havies escoltat quan l'altre se t'enfada, potser per qüestió professional que et diuen, home, has de mirar el tanto, doncs quan se t'enfada, quan veus que les coses no van bé, has d'aprendre a escoltar. Ara, has de tenir el cap bé, perquè evidentment, si tu tens un mal dia, no escoltes res. Per tant, jo crec que és una... Jo no tinc habilitats grans. M'agrada pintar, m'agrada cantar, però habilitats no en tinc. Llavors, jo crec que escoltar, puc ser bona per escoltar.
0: I tu diries que escoltem prou els demés?
1: No, jo crec que se'ns està perdent per la pressa aquesta d'acció-reacció ràpida. Llavors, aquí sí que he d'agrair-li al meu home actual, al Julio, que ve de cultura uruguaia, diríem, i són de parlar, i quan jo vaig ràpida, però espera't un moment, llavors aprenem dels altres, és a dir, la virtut d'escoltar l'aprenem dels altres. I avui dia jo crec que anem massa ràpid, sí.
0: Mm. Si poguessis parlar amb aquella nena que volia fer contents als pares i que tenia tan present el valor de l'estudi, mm-hmm, què li diries avui?
1: Pues que, mira, ho hem aconseguit seguir endavant, però també és veritat que hagués faltat potser jugar una miqueta més. Això de jugar està prou bé. I no tirar enrere coses com, per exemple, el cantar, no? És a dir, que quan tu em preguntaves quines aficions podia tenir, jo sóc molt dolenta cantant. Però ho he aconseguit també, perquè ara canto a la coral, cantem les 40, des de fa ja, no sé, tropecitos anys, i allà, com que tots desafinàvem al començament, jo crec que hem après a cantar també, perquè és una bona cosa cantar.
0: És el que tu volies, també somiaves, no?
1: Somiava, sí. Com a anècdota t'explico. És a dir, com idealitzem sempre els pares, no? El pare sabia tocar molt bé l'harmònica i jo volia tocar amb l'harmònica el tres pometes té un pomer i m'hi vaig tirar estona. I tres pometes té un pomer, tres... I no em va sortir ni de tres, o sigui, vaig de deixar-ho córrer. Allà me'n vaig adonar que no, que l'oïda no era el millor meu. es va quedar aplaçat, però llavors quan va sorgir la idea de la coral de Cantem les 40, quan encara estava treballant, em va servir molt per descansar de la feina, cantar, anava bé, i ara hem seguit i ens agrada quan estem junts i cantem.
0: Així has complert tots els teus somnis?
1: Jo diria que sí. Seguim. A veure, seguim endavant. En quant a lluita, seguir endavant, no. Complir sembla com si acabés el moment vital, no. Complir no, és seguir el respecte dels drets humans, hi han de ser, per tant la batalla continua, hem de seguir, i és la vida és això, fins que no et mores no es compleix res. S'ha de seguir, com a Itaca, no? Diu Lluís Llach, el viatge a Itaca, doncs seguim. Fins que no arribem, viatge a Itaca.
0: Doncs quasi per molts més anys, aquest viatge que duri. Margarida, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, per conèixer una mica més aquesta Sant Cugatenca de Soc Arrel, que avui ens ha acompanyat al programa.
1: Moltes gràcies a tu, Carme.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Aquest dilluns s'ha commemorat el centenari del naixement de Marilyn Monroe, una de les icones més universals del segle XX. A Sant Cugat, parlar de Marilyn és parlar inevitablement del Frederic Cabanes, pintor, escriptor, col·leccionista i autoproclamat marilinòfil, que fa més de 4 dècades que investiga i reuneix objectes relacionats amb l'actriu. La seva passió va cristal·litzar amb la creació del Museu Marilyn Monroe de la Casa Museu Cal Gerrer, considerat l'únic museu permanent dedicat a l'actriu a Europa i que conserva una de les col·leccions més importants del món sobre la seva figura. Frederic Cabanes, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Benvingut.
1: A vosaltres, home, molt bé.
0: 100 anys ja del naixement de Marilyn Monroe.
1: Sí.
0: Què significa això per tu?
1: Sí, una data que l'esperàvem ja feia un grapat d'anys. Anàvem pensant, quan faci 100 anys, què farem? I la veritat és que sí, significa molt. Perquè, a més, ho deia, mira, ahir en una conferència ho deia. Dic, normalment, quan et conviden als medis de comunicació per parlar de la Marilyn Monroe, és per algun aniversari referent a la seva mort. No? Uh-huh. I aquesta vegada estic content que no sigui així, que sigui pel seu naixement. Per tant, 100 anys del seu naixement, quina cosa més bonica. Què hauria sigut aquest món sense Marilyn Monroe?
0: Tu et consideres a tu mateix com a marilinòfil. Tu recordes quan va començar aquesta fascinació per Marilyn Monroe i si hi ha alguna cosa que te l'originés?
1: Parles de mi personalment.
0: Sí.
1: Sí, jo, aviam, el meu enamorament per Marilyn Monroe no va vindre tant del món del cinema, com pots pensar, perquè el Marilyn Monroe, de les facetes que se la reconeix més, és com a actriu. Uh-huh. I dius, bueno, doncs aquest home li agrada molt el cinema, va veure les seves pel·lícules i es va quedar enganxat amb ella, no? Doncs no ha estat així, no ha estat així. Jo em considero... M'agrada molt el cinema, però m'agrada molt la fotografia. I amb ella li he vist molt la faceta com a model de fotografia, molt. És més, he reconegut per ella mateixa que es trobava més còmode des davant de la càmera sense tindre que dir cap diàleg, ni tindre que interpretar un paper preestablert, no? Era una dona, era una artista de cap a peus, i amb ella el que li agradava més és improvisar. I a la càmera del fotògraf li permetia aquest punt d'inflexió, de creació, d'estar davant de la càmera i que ningú li tingués que dir el que tenia que fer, no? Mentre que el cinema l'obligava a seguir un guió molt estricte, els directors la feien repetir una i una altra vegada. Això s'ha dit moltes vegades. Ah, és que Marilyn Monroe, la pel·lícula... Els Caballeros... Con Faltas era loco, va tindre que repetir una escena no sé quantes vegades, no? 20, 30 vegades, no? Esclar, això no només amb ella, sinó qualsevol, això l'incomoda, no? Uh-huh. I ella trobar-se davant de la càmera, com deia jo, una càmera de fotografiar, és on millor s'hi trobava. Jo l'art d'ella l'he trobat en aquí. I personalment, jo sóc un enamorat de la dona, vull dir, jo he dibuixat, he pintat, he fet escultura, he fet moltes, totes les facetes artístiques les he fetes gairebé totes. I sempre ha estat la dona el meu denominador comú, no? Ha estat la meva font d'inspiració. I amb ella hi vaig trobar aquesta cara, aquest cos que els artistes anem buscant, i jo quan vaig pel carrer, no, qualsevol persona que es creu en mi, en seguida l'analitzo, no? I amb ella hi vaig trobar això, hi vaig trobar l'encant, el glamour que jo, la meu art, necessitava.
0: És allò que et va donar ella que cap altra persona t'ho ha donat, entenc, eh?
1: Pues sí.
0: Tant és la teva fascinació, la teva estima, no?, per Marilyn Monroe, que el 2015 vas obrir el primer museu d'Europa dedicat a l'actriu. Tens la llibreria temàtica més important del món sobre Marilyn i fa més de 40 anys que col·lecciones objectes relacionats amb ella. Tu recordes quin va ser el primer objecte d'aquesta col·lecció?
1: Sí, i tant, sempre, com que és una pregunta que molt recurrent, que la gent et fa...
0: No tenim originalitat.
1: Sí, bueno, no, però és normal, eh? És normal de pensar quin va ser la primera cosa que vas comprar d'ella, no? Perquè realment una col·lecció es basa d'objectes, no? Encara que sigui una cosa molt materialista, però és que és així. Vull dir, el col·leccionista tenim un punt de... Com deia el meu amic, que ja no hi és, Josep Maria Gavín, deia, els col·leccionistes som els drapaires de l'art, els drapaires del paper, de qualsevol cosa ens agrada i ens agrada guardar-ho, no? Doncs...

0: vida d'una model era Marilyn Monroe, no? I a sota posava, si tenies algun dubte, amb lletres grosses, Marilyn Monroe, no? Jo no havia tingut mai un contacte directe amb ella, vull dir, l'havia vist com tots coneixem l'actriu, d'haver-la vist per alguna vegada per televisió, aquí i allà, no? I vaig entrar, vaig fullejar aquell llibre i vaig quedar impressionat del poder, del magnetisme que tenia davant, com deia, davant de la càmera, no? És un llibre de fotografies de Bert Stern. Exactament. Vaig començar per lo més fort, pel final de la seva carrera, perquè era un llibre que recull, perquè encara, evidentment, encara hi és, existeix, recull l'última sessió fotogràfica de Marilyn Monroe. Bert Stern era un gran fotògraf i va fer l'última sessió fotogràfica durant diversos dies. Em sembla que va durar, no sé si va durar 10 o 15 dies, la sessió, no? Era per la revista Vogue, va fer unes fotografies precioses, i en aquest llibre recull les fotografies, i no només les fotografies que van quedar bé, que són una ampliació, sinó que els negatius del fotògraf surten tots els negatius. I per un fotògraf això és molt llaminer, perquè quan comences a veure el fotògraf davant com treballa amb la model, el gest que va canviant cada vegada que fa una fotografia, com va canviant la model, és quasi bé com si estiguessis dintre de l'estudi fotogràfic, no? I em vaig quedar enganxat amb aquest llibre. I aquest llibre va ser el primer que vaig comprar. El primer que vaig comprar de tots aquests 3.000 llibres que venen després amb aquesta biblioteca, com deies fa un momentet, que la tenim considerada com la més completa que existeix arreu sobre Marilyn Monroe.
1: Aquest és el primer objecte, el primer contacte d'alguna manera on tu tens aquesta fascinació.
0: Sí.
1: Hi ha algun moment en què tu te n'adones que allò que havia començat, no?, potser com una afició, s'acaba convertint gairebé en una tasca de recerca i per què no dir-ho també, no?, de preservació històrica?
0: Pues sí. Suposo que tots aquests elements hi van dintre meu, perquè si jo no tingués tot això que acabes de dir, jo no hauria fet el que he fet. El sentit meu de protecció de les coses, de deixar història, m'agrada, va amb mi. És com la casa de Cal Gerrer, que la tenim aquí davant del monestir. És una casa que molt fàcilment hauria hagut d'anar enderrocada perquè estava en molt mal estat. Però la meva capacitat, diguem, de conservar va poder més que tots els interessos que hagués pogut fer de fer una casa nova, no? I conservar aquesta casa tal com havia estat ha estat per mi un goig, i d'aquí hem fet el museu, i del museu ha vingut la Marilyn. Mm. Vull dir, una cosa ve a l'altra. Jo crec que a la vida t'has de deixar portar, és el més normal. Ens deixem portar i d'una cosa ens ve l'altra, i sense donar-nos compte, arribem, si tens sort, allà on t'arribes, no? A vegades no arribes enlloc, però has d'intentar també reconduir una miqueta les teves aficions. Si jo, per exemple, si en lloc de dedicar-me només a Marilyn Monroe, m'hagués dedicat a altres actrius que potser em podien agradar, com podria ser la Natalie Wood, una noia també amb una cara molt bonica, no? M'hagués perdut en aquest món, perquè està ple de coses. Llavors t'has de centrar, has de saber què vols anar a buscar, i si dius, no, és que jo vull aprofundir en aquesta persona, doncs has de saber també prescindir de moltes altres coses.
1: Hi ha algun objecte que tinguis que sigui especial per tu, ja sigui pel seu valor històric o emocional?
0: Sí, jo quan em parleu d'un objecte no puc per menys que parlar de l'objecte que ara fa un grapat d'anys, mira, exactament fa uns 11 anys que vaig rebre una trucada d'una persona en el qual em demana els meus serveis per verificar si un paper que havia trobat perdut, amagat dins d'un estuig d'un bolígraf, no? Això n'he parlat diverses vegades, però és que és així, és que és una casualitat tan gran que se'ns posa la pell de gallina. Com pot ser que una cosa tan important estigués amagada a dins d'un estuig de cartró i passessin dècades i dècades, mira, gairebé 60 anys, amagat allà dintre, sense que ningú sapigués que allò existís? I quan va arribar a mi, vaig dir, evidentment, quan vaig veure aquest paper, vaig saber segur que era autèntic, que era de Marilyn Monroe. Després ha passat per estudis de grafologia, estudis sobre el paper, em van dir, no, diu, si tu no fas un estudi previ de tot això, la gent no poden pensar que el que dius tu és cert, perquè tu a última hora ets un col·leccionista i un artista, però tampoc ets un entès en grafologia, en aquest cas, i ha passat pels estudis necessaris. És una carta que Marilyn Monroe va escriure, i el més...
1: A Truman Capote.
0: A Truman Capote, és així mateix. I el més fort de tot, per això té tanta importància aquest escrit, és que el va fer molts pocs dies abans que la trobéssim.

0: mort a casa seva.
1: I això també va fer que totes aquestes sospites que ja existien, i que envolten moltes vegades aquestes morts de persones que són molt joves i de maneres poc clares, tornés a ressuscitar d'alguna manera el misteri. Per què decideixes que tota aquesta col·lecció, que és teva, no? D'alguna manera, i que és una cosa molt personal, el 2015 decideixes fer el museu i compartir-la amb la ciutadania? Clar. Què et va dur fer aquest pas?
0: Molt bé, per la teva pregunta, perquè és així mateix. Aviam, el meu pare era un artista, era poeta, era pintor, molts els que en sentiu ja sabreu de qui parlo, Miquel Cabanes Alibau, no? I deia d'això, de que si tot el que no comparteixes no existeix, vull dir, no pots quedar-t'ho per tu sol, les coses, no? I aquest desig de poder compartir una col·lecció com aquesta és un desig innat, jo crec, a qualsevol persona, mínimament amb una mica de cap, no? I vaig tenir l'ocasió, com deia abans, jo he heredat la casa de Cal Gerrer pels meus pares, els meus pares l'havien comprada feia un grapat d'anys allà abans, i la casa estava en un mal estat, i jo no podia pensar en res més que fer-ne un museu. I aquest museu tenia que allotjar aquesta obra que diem del meu pare, de la família que jo vinc, dels Cabanes Alibau, que eren tres germans, no? Pintors, poetes, escriptors, fotògrafs, el primer va ser el Joan Cabanes, el fotògraf.
1: Que tenim al fons de l'arxiu municipal.
0: Això mateix, tot el fons de l'arxiu que hi ha és fet del meu tiet, el Joan Cabanes, no? Doncs que encabís aquesta obra d'aquesta família que ha sigut tan important per Sant Cugat. I està clar que jo ja portava molts anys a casa meva, que em venien els fans, em venien la premsa, em venia tothom a visitar, i vaig tindre només l'ocasió, petita ocasió, de dir, bueno, doncs aquí posarem també la part de la col·lecció, o no la part, sinó tota la col·lecció de la Marilyn que jo tenia a casa meva, la vam portar aquí, era quasi obligat de fer-ho, no? I m'ha anat molt bé, perquè ha sigut una manera també de donar a conèixer l'obra, no?
1: Quan es parla de la Marilyn, moltes vegades, la majoria de persones que no en tenim un coneixement exhaustiu, no? És gairebé un mite. No? I veiem la seva faceta més pública, tot i que la història es coneix i, de fet, recentment se'n va fer una pel·lícula protagonitzada per Ana de Armas, no? Tu com descriuries la persona que hi havia al darrere del personatge?
0: Sí, aquesta pel·lícula que acabes de dir ara, d'Ana de Armas, per aquells que ens esteu escoltant, no patiu. Aquella pel·lícula és una ficció, està tot, és una novel·la. Per tant, tot el que diu allà no és real, no és autèntic. I això em sap molt greu, no pels més grans, que ja coneixem poc o molt la vida de Marilyn Monroe, però sí pels més joves. Els més joves a vegades es queden amb el que veuen i es pensen que allò va succeir d'aquesta manera, no? I allà hi ha un drama d'una persona que això... Ja sé que la vida de la Marilyn Monroe no va ser gens fàcil, no? I una part de la seva vida era un drama, no? Però no era tota la seva vida així. Per tant, aquesta pel·lícula és molt dramàtica, és molt dura, i no reflexa la realitat de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era un personatge molt intel·ligent. Era una dona que tot el que no va tindre de joveneta, que va tindre una infància difícil i no va tindre gens fàcil, de més gran va intentar omplir aquest forat que havia deixat de joveneta, de petita, no? Per tant, es va inflar de llibres, mira, es va casar amb Arthur Miller, és considerat un dels grans dramaturgs d'Amèrica, no? Vull dir, va estar a punt de casar-se amb el president Kennedy. Vull dir, era una dona que sabia on anava, sabia el que volia, sabia com fer-ho per aconseguir allò que volia, era molt llesta. Res d'aquella dona que a vegades pels papers que va interpretar ens pot semblar que era la secretària aquella que només sap que obrir la porta quan li venen fent de secretària, no? Sinó que era una dona que va omplir... que va arribar molt lluny.
1: Si poguessis parlar amb ella i fer-li, no sé si alguna pregunta o dir-li alguna cosa...
0: Maco, aquesta pregunta també. Si jo pogués parlar amb ella. Té un poema que vaig escriure jo que diu una mica el que acabes de dir tu ara mateix, no? És a dir, i el poema diu, tinc por de haver-la coneguda. sigui, que l'hagués conegut, no? Perquè no fos la dona que jo em sembla que és, perquè no em fes cas, per el típic de, sobretot dels famosos, no? Que passes pel costat i diuen, escolta, vols fer una foto amb mi? Està molt bé, però ja no busquis res més, no? Vull dir, aquestes pors jo les reflectia amb aquest escrit que vaig fer. I és una mica la sensació que tinc, és una sensació una miqueta d'incomoditat, de no saber què hagués trobat darrere del personatge, no? Però jo estic segur que allà on està.
1: Què és per tu Marilyn Monroe?
0: Marilyn Monroe és algo més que un personatge, és un sentiment molt gran. Per mi ha estat tota la meva vida dedicada a aquesta dona, no? Han passat, com tu deies, més de 40 anys. Gairebé vaig cap als 50 anys darrere de col·leccionar coses d'ella. Per tant, he conegut moltíssima gent, a gent que l'havia conegut, a gent, fans com jo, que han deixat la vida també per ella. Vull dir, he conegut el món aquest, l'he conegut tot. He viatjat per tot arreu. Bueno, la meva vida ha estat al voltant d'ella. Era molt maca. Era una dona que... A mi, personalment, m'enamora. Cada fotografia que veig és que, a vegades, jo mateix em faig creus de pensar el magnetisme que arriba a tindre les seves fotografies. Jo crec que com jo, els que ens esteu escoltant, hi ha molta gent que li passa, eh? Hi ha molts que ens passa. Hi ha d'altres que es queden més... Bueno, mira, això dels gustos, no hi ha res escrit, eh? Uh-huh. Però els que senten, els que tenen aquesta sensibilitat per Marilyn, saben perfectament de lo que parlo. És que és una dona que t'enamora. I no només a les pel·lícules, sinó a qualsevol fotografia, i quan la veiem de carrer, que va amb la seva roba de carrer, i la veus amb aquella vibració que tenia... Acabaré dient aquest comentari que faig ara, acabaré dient, doncs, que quan ella anava pel carrer o entrava en un local o allà on fos, tothom que es quedava aquest veient-la amb ella. Al marge que haguessin conegut qui era o no era, al marge de la seva fama que tenia, no parlo d'això, parlo del seu magnetisme natural que tenia. Mira, l'altre dia llegia una cosa molt curiosa, llegia que hi havia un magnate d'aquests del cinema, no? Ara no recordo ben bé qui era, si era un director de cinema, que li va fer una entrevista i la volia agafar per una pel·lícula o per uns estudis, no sé si és l'estudis de la Fox, no? I li van fer una entrevista. I la van entrevistar i tal, i no interessa. Vull dir, ell va pensar, no m'interessa, ja pot marxar. I al moment de marxar, diu, per favor, tanqui la porta i torni a entrar una altra vegada. Vostè queda contractada. Diu, només per la manera que va marxar, la soltura que ella tenia, que no et deixava indiferent.
1: Podríem parlar de la Marilyn hores i hores amb el Frederic, perquè en sap moltíssimes coses.
2: Bueno.
1: Però ho hem de deixar aquí. En tot cas, bueno, heu organitzat activitats també al voltant de la Marilyn. Aquest dissabte hi ha una nova cita amb el concert Tribut.
0: Sí.
1: Més endavant també hi haurà una exposició. Tot això ho trobareu tant a la web de Cal Jarrer com a l'agenda de Cugat Media.
0: Mira, pel setembre estem preparant una exposició molt bonica, que ja us hem convidat a tots, perquè hi haurà...
1: Pintors per la Marilyn.
0: Durarà molts dies, Pintors per la Marilyn, que és bonic el títol també, perquè hem recollit els millors pintors de la zona i de més lluny. Tots han accedit a fer un quadre dedicat a Marilyn Monroe, que bonic serà veure cada un d'ells com la veuen i com la senten, no? I han acabat afegir, perquè aquest diumenge no, el pròxim faig una visita guiada, que on faig una cada 3 mesos. Uh-huh. També aquells que vulgueu vindre a veure el museu, i a la vegada que jo us convidi i us ensenyi la col·lecció, teniu l'ocasió personalment d'aquí 15 dies, del diumenge aquest, ja dic, no, el pròxim, a les 12 del matí us espero tots.
1: Doncs tothom convidat a visitar Cal Jarrer, aprofitar aquesta visita comentada pel Frederic Cabanes del Museu de la Marilyn Monroe. Frederic, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: A tu, per haver-me convidat.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs mira, us volem parlar d'una de les plantes amb més tradició a la nostra cultura.
1: I quina és?
2: Fa temps que es cultiva. I també és una de les que més pes econòmic té. Si teniu prou amb aquestes pistes, us direm que és, evidentment, la vinya.
1: Ah, carai, la vinya. Home, i tant, aquí en tenim molta, eh? A Catalunya, en general, n'hi ha moltíssima.
2: N'hi ha moltíssima, i tota l'art mediterrani, en principi, són els grans productors, en aquest cas, de raïm i de vi, per tant, grans cultius d'aquesta planta. Però li anem a donar un toc botànic, ja que parlem de plantes. Després ja parlarem de varietats i ja parlarem de vins i temes, però de moment anem a donar-li a la primera entrada botànica per posar-nos en situació, perquè segurament sorprendrà que la vinya es classifica en el món vegetal com una liana semillanyosa.
1: Ah, carai!
2: Una liana,
1: o sigui, no és un arbre.
2: No és un arbre. Vindria a ser una liana arbustiva semillanyosa, podríem dir. Perquè, clar, si heu vist els ceps, que és la planta, com si diguéssim, la part de baix sí que té material llenyós, té lignina, està lignificada, però la part de dalt, les fulles, les branques, els branquillons, és el que van enfilant-se com a planta enfiladissa.
1: Exacte.
2: No? Doncs aquesta liana, que és la vinya, pot arribar a enfilar-se fins a 20 a 30 metres d'alçada.
1: Déu-n'hi-do.
2: El tronc de baix, la part llenyosa, es pot arribar a engruixir fins als 40 centímetres, és a dir, dos pams, en aquells ceps centenaris o més que centenaris, aquells ceps vell. El seu nom científic és Vitis vinifera. Ja ens diu,
1: Una mica, sí, no? Ja ens apunta que farem vi.
2: Ja ens apunta que farem vi. I com altres varietats cultivades, el seu origen, evidentment, l'hem de trobar a la seva cosina germana asilvestrada. És a dir, la Vitis vinifera, subespècie silvestris. El gènere, aquest Vitis, ja sabem que els noms científics el composen el gènere i l'espècie, el gènere Vitis, té unes 60 espècies representades arreu del món. La gran part de distribució, podríem dir, eurasiàtica, entre Europa i Àsia, però també la trobem present a Amèrica del Nord, alguns gèneres. La planta, com hem dit abans, també es coneix com a ceps. Ara dinem uns quants noms que a mi em semblen molt macos. Som catalans, sobretot. Les fulles s'anomenen pàmpols.
1: Sí.
2: El pàmpol de la fulla, que tenen forma lobular, de lòbuls, però la vora és dentada. Té petites dents, com una forma de serra, petita serra. Aquestes fulles poden superar els 20 centímetres d'ample.
1: Sí, sí, són fulles molt
2: són
1: amples.
2: Grans,
1: són tipus les de morera, que també són així molt grans.
2: Només que recordeu la imatge d'Eva, tot el que ocupava la fulla de vinya, aquest pàmpol. A les branques tendres hi trobarem els circells.
1: Què són els circells?
2: Els circells són unes prolongacions que són les que es van aferrant a altres plantes, a reixes, a malles, i les que ajuden a la planta a anar trepant i anar-se enfilant. Els que fan que la vinya sigui una liana, bàsicament.
1: Exacte, no? Que es pugui anar escampant.
2: Estenent per parets, per reixes, etc. El fruit és el raïm, el gra de raïm, però els raïms s'agrupa en gotims, que és una altra paraula xula, de gotims. Pàmpols, circells i gotims. Imagineu...
1: El vocabulari de la vinya,
2: Aquests tres, La vinya floreix aproximadament al final de primavera, entre maig i juny. I al principi d'estiu es desenvolupen els fruits, els raïms, i maduren al final d'estiu, principis de setembre.
1: Que és quan fem la barema, no?
2: Que és quan fem la barema. No sé si us sorprendrà, o heu vist o no ho heu vist, la vinya és una espècie caducifòlia. És a dir, li cauen les fulles. És molt agradable o molt maco veure totes les vinyes a l'octubre, sobretot i novembre, les grans extensions, Empordà, Penedès, La Rioja, com va canviant de color, es va envermellint, es va agafant tonalitats vermelloses i granates. És molt maco. I és una espècie adaptada totalment al clima mediterrani, tant a Mediterrani costaner com a Mediterrani continental. perquè si ens fixem en la Vall de l'Ebre, la Ribera del Duero, la Manxa, Albacete, tot això són vinyes adaptades més a continentalitat, sobretot en temperatura. En aigua això ho hem canviat una miqueta, perquè moltes vinyes les hem passat de secar a regadiu.
1: Ah, carai.
2: La vinya era un cultiu de secar, evidentment, però, com ja sabem, que volem
1: bueno,
2: tot
1: la mà de l'home, a vegades...
2: I que no pateixin, o que visquin en llocs que fa més sequera de lo normal i a lo millor que no podríem viure, doncs aleshores és de rec. L'origen de la vinya l'hem de cercar al pròxim Orient. Entre Armènia, nord de l'Iran i tota la zona de Mesopotàmia. O sigui, no descobrim perquè moltes espècies provenen d'allà, per exemple, tot el que és el blat i totes les llegums i por ahí, podríem dir que és un pol o era un pol de biodiversitat. Per què? Perquè estar en aquella zona va permetre a la vegetació refugiar-se a les llargues èpoques glacials. Era un lloc de refugi cap al sud, que no els afectaven les ales. A partir d'aquí es van poder desenvolupar. Quan la glaciació reculava, aleshores la vegetació tornava a progressar o tornava a conquerir territoris. També s'han citat poblacions als valls de Tien Shan a l'Àsia, també. I clar, ja coneixem que aquella zona de Mesopotàmia va ser precisament on l'ésser humà va domesticar les plantes per fer-ne cultius.
1: Sí, exacte.
2: Tot va començar allà, també, eh? Així, en el cas de la vinya, les primeres senyals com a planta cultivada daten ni més ni menys que fa 5.000 anys enrere.
1: Déu-n'hi-do, ens hem de remuntar molt enrere.
2: Sí, els 2.000 i pico anys que portem, més els 3.000 anys abans de Crist afegits, eh? Després, aquest cultiu es va estendre a tota la conca mediterrània, europea, africana i, finalment, Amèrica, també. La vinya també es cultiva a Amèrica.
1: I a Catalunya com hi va arribar?
2: Doncs mira, va arribar, podríem dir que va arribar, mira, ho estic veient per la finestra on va arribar. Perquè en el cas de Catalunya la vinya va ser introduïda al voltant del segle IV abans de Crist per Empúries.
1: Ah, carai, ven aquí a prop nostre.
2: Clar, van entrar gràcies als fenicis, els grecs. I serà, de fet, després l'imperi romà, la societat que n'estén el cultiu arreu del seu imperi, podríem dir, tota la vora de la Mediterrània i Àfrica, bàsicament, i també nord d'Europa. No oblidem que a l'època romana i després l'època medieval hi va haver un òptim climàtic que va fer que la vinya també es pogués cultivar molt al nord, centre, nord d'Europa, inclús Anglaterra, per tant, inclús a latituds més al nord de lo que s'ha cultivat després. Evidentment, el tresor de la vinya és el raïm, que es consumeix com a fruita o bé majoritàriament com a vi i derivats.
1: Exacte.
2: Dues xifres. Europa consumeix anualment prop de 2 milions de tones de raïm com a fruita.
1: Déu-n'hi-do.
2: O suc. Com a fruita. I fins a 25 milions de tones de raïm per producció de vins i derivats.
1: Per tant, aquí el raïm com a raïm ens el mengem poc.
2: Ens el mengem poc. Eh? Ens el bevem, bàsicament.
1: Ens el bevem, els sí. Derivats, i preferim el vi.
2: Ens el bevem, eh? Com aquell que deia que menologia, pedo de tot. Doncs pues el raïm ens el bevem, bàsicament. I a la península Ibèrica es cultiven principalment les següents varietats de raïm. Anirem a citar unes quantes, eh? D'entre negres, de varietats negres, tenim l'ull de llebre, el que en castellà se'n diu tempranillo. És la reina, és la planta reina gairebé tot el país i rep diferents noms, com hem dit. La garnatxa negra, que històricament està molt estesa i ha viscut un renaixement gràcies sobretot als vins del Priorat, el Montsant i de Gredos.
1: Home, aquesta se'n sent molt a parlar, de la garnatxa.
2: Molt, molt, molt. La varietat Bobal, que predomina la zona d'Utiel-Requena, a València i la Manxa, és la segona varietat negra més plantada arreu d'Espanya. El Monestrell, que és típic del sud-est, de Jumilla, Iecla i Alacant, és una varietat molt resistent a la sequera, que comentàvem abans, eh? I la Mencía, és la varietat d'Estrella del nord-est, o sigui, els negres del Bierzo i de Galícia, d'aquella zona.
1: Tot això eren varietats negres, les tintes, no?
2: Exacte.
1: Anem a les varietats blanques.
2: Doncs mira, Espanya té la varietat blanca més plantada al món per superfície. És el que planta més nivell de vi blanc. Vi negre, per exemple, tota la part de Bordeus, de França i Itàlia també es planta molt vinya per fer vi negre, eh? La varietat Airén, que ocupa grans extensions de Castella, la Manxa, que abans també s'utilitzava per brandi o vi a granel. El Verdejo, que és la gran nominadora, per exemple, dels blancs de Rueda, l'Albariño, que són de les Ries Baixes, de Galícia. El macabeu és fonamental, sobretot per a l'elaboració del cava. Aquesta varietat també se'n diu viure. El palomino, que no és aquell que imitaven el de la tele, sinó que és la base dels vins de Xerès, el xerri. I el xerelo i parellada, juntament amb el bacabeu, que també formen el trident clàssic del cava, de la D.O. Cava i dels escumosos.
1: Tot això són les varietats del vi, dels ceps.
2: Dels ceps.
1: Però aquí la vinya ha tingut molta història, sí. I també història una mica tràgica.
2: Exacte, no tots són flors i violes, i ara anirem a explicar una mica la cara B.
1: Som-hi.
2: La cara B, la cara gore d'aquesta història, la deixem a la filoxera. Filoxera va ser un insecte minúscul. És la Dactylosphaera vitifoliae. Això ja, si parlem de vitis, l'espècie ja va més relacionada.
1: Ja va relacionat, sí.
2: És un insecte similar a un pugó, gari d'Amèrica del Nord, que s'alimenta de la saba de la vinya. La història que és que a finals del segle XIX es va convertir en la plaga més devastadora de la història de la viticultura mundial, posant gairebé l'extinció les vinyes d'Europa, els ceps.
1: Déu-n'hi-do, va afectar tota Europa, la filoxera.
2: Tota Europa. Aquest insecte ha atacat tant les fulles com les arrels, però és a les arrels on causa el dany més mortal, més important, ja que les mossega. Les mossega, provoca ferides, que a les plantes les ferides també se'ls infecten, per bé per bacteris o bé per fongs. Tal com ens passa a nosaltres. Si tu fas una ferida a la planta, si tu podes un arbre i el podes malament, t'entren patògens. Doncs l'insecte feia mossegadetes i per aquelles ferides entraven bacteris, fongs i virus. I per tant impedien que la planta absorbeixi aigua i nutrients, i per tant no tenien defenses naturals i es morien en pocs anys.
1: Per tant, era un insecte que anava fent feineta aquí amb petites ferides, però que acabava matant la planta.
2: Oh, i tant. Mira, Europa va arribar l'any 1863 i Europa el 1879. Va destruir entre el 60 i el 90% de les vinyes d'arreu d'Europa. I, per exemple, a França, que eren uns països que es produïa més vi en aquella època, la producció va passar de 84 milions d'hectolitres a 23 en pocs anys.
1: O sigui, una quarta part, quasi.
2: Ruïna de moltes famílies pageses, pobresa, migracions. Com es va perdre el camp, la gent va migrar cap a les ciutats,
3: Ràdio Sant Cugat, notícies.
4: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
5: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi ha netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
4: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
11: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
12: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
12: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El 20 de novembre del 1975 va morir Franco i així es va obrir la porta a la recuperació dels drets i les llibertats democràtiques. Amb motiu d'aquesta efemèride, l'Ajuntament de Sant Cugat ha impulsat el programa 50 anys de drets i llibertats, un conjunt d'activitats que se celebraran entre els mesos d'octubre i desembre i que volen fer balanç històric tant del franquisme com de la transició democràtica i alhora reivindicar els valors de la llibertat, la participació i la memòria col·lectiva. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres el Faves Comtades, Esther Madrona, regidora de Memòria Històrica de Sant Cugat, i l'Alba Rodríguez, directora dels Museus de Sant Cugat. Molt bon dia, benvingudes.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Escolteu, el dilluns es va fer la presentació oficial d'aquest programa, que malauradament ahir no es va poder començar per aquest episodi de ventada, però ens queden encara un parell de mesos amb activitats. Què és el que ha motivat l'Ajuntament per impulsar aquest programa coincidint amb aquest 50è aniversari de la mort de Franco?
1: Jo crec que el 50è aniversari de la mort de Franco és com l'excusa perfecta, si se'm permet aquesta expressió, per poder explicar a tota la ciutadania què significa conquerir drets, i ja no només conquerir-los, sinó que mantenir-los i fer-los evidents i viure'ls en el dia a dia, no? Jo crec que el programa d'activitats, que suposo que després en parlarem, que acaba configurant tot aquest programa, intenta tocar diverses esferes de la vida buscant l'objectiu que molta gent es pugui sentir identificada amb diverses d'aquestes propostes, no? I hem intentat proposar activitats que no només fossin divulgatives, no? No només expliquéssim la història i una sèrie de fets que van succeir, sinó que també intentem buscar la connexió emocional, no? entre la ciutadania i aquest fet. I hi ha una cosa que ho diré així tal com raja, que jo em poso una miqueta pesada i insistent en aconseguir, i crec que en certa manera ho hem aconseguit, és anar a buscar també el públic jove de la nostra ciutat, entenent que les últimes enquestes que han anat sortint apunten, no?, o donen pistes sobre que els joves, ja no només de la nostra ciutat, sinó d'arreu del país, doncs cada vegada són més partidaris, no?, o cada vegada podrien arribar a veure amb més bons ulls un govern de dictadura que no pas un govern democràtic, no? Per tant, jo crec que nosaltres no hem vingut aquí a canviar idees ni canviar opinions, però crec que sí que és un deure de l'administració pública i en concret de la regidoria de memòria històrica, memòria democràtica, l'objectiu de donar eines a tota la població, amb especial atenció als joves de la ciutat, per poder entendre què és quina és la societat que ens envolta i, en definitiva, doncs, despertar l'esperit crític de tothom per no acceptar tots els missatges així perquè sí, sinó intentar anar una miqueta més enllà.
0: Després parlarem d'aquest repte, d'adreçar-nos a la població jove i com interpel·la aquest programa d'activitats amb diversos formats, des de tallers, de xerrades i jornades més festives amb jocs, per arribar a aquest públic, que a vegades és complicat des de qualsevol dels sectors. És un repte que tenim en comú des de moltes parts de la ciutadania. Alba, des del museu, quina necessitat veieu també d'abordar aquest període de la nostra història més recent i fer-ho amb un programa d'aquesta amplitud?
2: Doncs, línia amb el que ha comentat l'Esther, clar, és un període de la història que és fonamental, no? De fet, nosaltres ara, tot i haver passat aquests 50 anys de franquisme, crec que encara hi ha situacions i herències que deriven d'aleshores, que ens distancien encara d'altres països europeus que tenen una tradició democràtica més llarga i més sòlida. I clar, com a museu que estem centrats en el món de la història, tot i que, evidentment, el tenia la seu principal, no?, el monestir de Sant Cugat, que té un pes molt important, o és una porta perfecta per entrar en el món medieval, que també és molt important, bueno, és que tots els períodes tenen les seves coses, no? Però clar, aquesta història més recent també ens hi devem, no?, per tot això que ha explicat l'Esther, perquè té molta repercussió també en l'actualitat. Ja parlant del monestir mateix, doncs perquè el monestir mateix també va ser protagonista, no?, de molts dels fets que van succeir aleshores, no?, des del mateix funeral, que després voleu comentem.
0: Exacte, dic, aprofitant que ara parles del paper del monestir, també en aquest període de la història de la ciutat, has vingut amb un sobre, amb un testimoni, no?, si vols compartir amb l'audiència, Alba.
2: Sí, no, això és una d'aquestes coses maques que passen, no?, quan fas projectes que interpel·len a la gent, no?, que crees xarxa i surten persones que, bueno, que a partir del que senten, doncs es posen en marxa i tal, no? Llavors, precisament ara fa 2 dies, a la llibreria Rerit, casualment van trobar dintre d'una bíblia una esquela, no?, del funeral de Franco que es va fer al monestir de Sant Cugat el 22 de novembre del 1975, no? Llavors, just avui l'hem anat a buscar, perquè encara que estem tancant vitrines, el posarem a l'exposició, perquè evidentment és un document impagable, no?, un testimoni fantàstic.
0: D'aquest període, de fer-ho veure, el paper del monestir també, l'exposició que va acollir l'Ajuntament de l'Arxiu Municipal, d'aquesta etapa de la història. Com es vincula a la commemoració d'aquesta efemèride, d'aquest moment, a la tasca que es fa des de la regidoria de Memòria Històrica de Sant Cugat durant tot l'any i durant tot el mandat?
1: Jo crec, i abans hi he donat algunes pistes, no?, que per mi és essencial que qualsevol de les activitats que proposem des d'aquesta regidoria, un, interpel·lin a la ciutadania, no? I ara pot semblar una tonteria, no?, però el fet de tenir aquesta esquela damunt de la taula és com l'exemple perfecte de va passar un esdeveniment, no?, va passar una cosa arreu del país, però que també va tenir, no?, aquesta part més local, no? Per tant, tot el que sigui buscar aquesta connexió, per mi és essencial, jo no només en aquest programa, sinó en la resta d'activitats que es fan des de la regidoria de memòria històrica, i sempre que podem intentem també comptar amb testimonis de l'època, per entendre'ns, no?, anar a buscar a gent que va patir repressió, gent que va patir tortures, gent que simplement va viure aquesta època, aquesta etapa, i que, per tant, pot aportar, no?, també el seu punt de vista sobre la societat del moment, no? Per tant, tot el que sigui despertar aquest esperit crític i vincular-ho amb la vida local és, per mi, no?, un dels fils conductors. I, de nou, i torno a insistir, amb aquesta intenció de buscar el vincle també amb la població juvenil de la nostra ciutat, perquè ens estem trobant, a banda, no?, de totes aquestes enquestes que comentàvem, ens estem trobant que no se senten part d'aquesta part de la història, no? S'ho veuen com extremadament lluny, no? I aleshores, jo crec que una de les coses que estem intentant treballar és justament, no?, aquesta similitud que pot haver-hi, no?, amb algunes de les coses que estan passant a data d'avui en el món en general, no?, per intentar despertar aquesta consciència, no?, i poder explicar que si l'extrema dreta comença a entrar a institucions, comença a agafar poder i comença a transcendir totes les esferes i, per tant, fer-se part també de la vida quotidiana de tota la ciutadania, què pot arribar a implicar això, no? Insisteixo en aquest concepte de tenir el màxim d'informació i, per sobre totes les coses, doncs, despertar aquest esperit crític i entendre que, si estem on estem, és perquè va haver-hi algú que va lluitar per tenir aquests drets i aquestes llibertats i que, per tant, és de rebut que en siguem entre tots i totes conscients i que fem els possibles per seguir-ho defensant, evidentment.
0: Clar, aquesta etapa, l'etapa de la Guerra Civil, l'etapa de la dictadura i també l'etapa de la transició, ho hem vist en moltes exposicions, tothom ho ha estudiat als llibres, no?, forma part del currículum educatiu, però potser des d'un àmbit més macro, no?, més a nivell de país. Aterrar-ho a nivell santcugatenc per buscar aquesta connexió amb la població local, sobretot amb els joves que ens deia l'Ester, és un repte, és una oportunitat, és una barreja de les dues coses, perquè entenc que tampoc és fàcil trobar aquests testimonis de més a prop o aquests documents com el que avui ens portes, Alba, per explicar com es va viure des d'aquí, com ho va viure els santcugatencs i les santcugatenques i què va implicar per a la ciutat.
2: Doncs, bueno, sí, efectivament, és això, és el que estàs en un repte i una oportunitat. També comentar una cosa, que tot i ser un període històric a nivell del país en global és conegut, no?, a nivell local no s'ha fet recerca a fons sobre aquest període, no? Llavors, és una de les coses que ha aflorat, precisament. Sí que existeix un treball molt extens i molt aprofundit sobre el període de la Segona República, la Guerra Civil i els 3 o 4 primers anys del franquisme, no?, per part de l'historiador José Fernando Mota, que ja coneixeu. Però després hi ha un buit historiogràfic amb el qual hi ha moltes dades disperses, que, bueno, precisament ara una de les coses que també hem fet els últims mesos ha sigut endreçar aquest coneixement dispers, no?, en un dossier que penjarem en breu a la web de Memòria Històrica perquè estigui a disposició de tothom, i poder començar a articular la història de Sant Cugat en l'època del franquisme, no? Llavors, important també, és una de les coses que també, o sigui, està sobre la taula per poder posar en marxa de seguida que podem parlar amb el màxim de persones que puguem que va viure aquest període, pensem que, clar, és gent ara ja gran, bueno, depèn, si parlem del primer franquisme molt gran i de l'últim franquisme, evidentment sí que hi ha més gent, recollir les seves memòries i estructurar i endreçar millor tota aquesta informació, no? I això, doncs, és una de les qüestions que ha sortit diverses vegades i que volem aprofundir. Tot i així, hi ha material suficient, no?, per poder treballar continguts amb aquest programa que fem durant aquest mes vinent.
1: I agafant el fil aquest del dossier que explicava l'Alba, jo crec que hi ha una cosa també molt important en tot aquest programa i tot això que estem iniciant, que havia de començar ahir, però que no va poder començar, que és també la voluntat d'aconseguir que tot això no siguin activitats o xerrades, conferències que passen un dia i ja està, sinó intentar generar el màxim de contingut que pugui, o sigui, que es pugui fer servir més endavant, no? El dossier aquest, per mi, és, o sigui, podria ser clau fins i tot, no?, per a escoles o instituts tenir aquest recurs, no? Tens una recerca històrica amb aquests vincles locals, doncs, per tant, escoles i instituts, sobretot instituts, entenc, de la ciutat que ho puguin fer servir. El contingut de les taules rodones i xerrades, tres quartes parts del mateix, i fins i tot el podcast, que entenc que després
0: en parlarem,
1: no? Per mi és essencial que això d'aquí l'any vinent, no?, per entendre's, que ja no farà 50 anys, sinó que en farà 51, i no menys vigent, important, no?, que també pugui ser un recurs.
0: Trencar aquestes barreres, no?, de la temporalitat, que a vegades les efemèrides ens donen les excuses per posar-ho sobre la taula.
1: Clar, per això deia que els 50 anys per mi és l'excusa perfecta, no?, per poder parlar de tot això, que si bé és cert que Franco ha mort, molt segurament, no?, moltes d'aquelles coses que ell deia i que eren evidents o eren, no?, formaven part del dia a dia de la ciutadania, igual no estan del tot mortes i estan més latents del que ens pensem.
0: El programa inclou una quinzena d'activitats, entre exposicions, conferències, tallers i fins i tot un podcast que fem des d'aquesta casa amb la regidoria. Quins criteris es segueixen per dissenyar tot aquest programa, que ara l'Ester ens deies que vols que vagi molt més enllà d'aquests dos mesos d'activitats?
1: Jo crec que ha passat la cosa perfecta, que és que des de la regidoria, evidentment, no?, amb l'acompanyament tècnic vam pensar una sèrie d'activitats, no?, com a mínim vam marcar línies mestres, no?, de temes que per mi eren importants que es tractessin, no?, quin era el paper, no?, què passava al carrer durant l'època del franquisme, què va passar, evidentment, l'any 75, no?, hi havia com tres o quatre coses que per mi eren essencials que es parlessin, però per mi era també molt essencial que entitats i col·lectius de la ciutat participessin en l'elaboració del programa, no? Per tant, crec que aquesta voluntat, ja no només tècnica i política, sinó ciutadana, és el que acaba fent que aquest programa sigui complet. I en aquest sentit, des de la taula de memòria històrica, jo crec que s'ha fet una feina espectacular, no?, d'intentar proposar un programa d'indrets que fos atractiu, que interpel·lés a un públic ampli, i això crec que és essencial, tot plegat.
0: No podem repassar totes les activitats, en tot cas enllaçarem el programa perquè tothom les miri, però aprofitant que tenim l'Alba aquí, si podem fer 5 cèntims de l'exposició que acull el museu, que és a 1975 de la dictadura de la democràcia, que hi trobarà el visitant. Recordar que és des del 25 d'octubre fins al 8 de desembre.
2: Sí, exacte. Doncs bé, aquí el que hem volgut fer ha sigut agafar el 1975, que és aquest any que fa com de baula, no?, el mort Franco, i llavors és quan es comença a recuperar aquests drets i llibertats, no?, que al final tenen la forma de la democràcia. Llavors, hem volgut contrastar, no?, precisament per seguir la línia aquesta, no?, que dèiem que ara hi ha molta gent, o gent jove sobretot, que no és conscient del que és una dictadura, intentar contraposar, no?, què passava en diferents àmbits, des de l'àmbit institucional i polític, al món econòmic i social, o a nivell cultural, no?, quines diferències hi ha entre les dues formes, no?, de concebre la societat i d'organitzar la societat, no? Llavors, a través d'objectes i molta documentació també, hem anat articulant aquesta exposició. Dit també que hem comptat amb la col·laboració indispensable també del grup d'estudis locals i sobretot
0: del Jordi Casas,
2: no?, que com a historiador que és, no?, del món contemporani i a més com a testimoni, no?, del final del franquisme i activista ell mateix, no?, doncs clar, és un pou de coneixement i d'informació sobre aquest període.
0: Justament, una de les activitats són aquests cicles de conferències que es faran els dijous de 40 anys de dictadura franquista, que tenim historiadors, tenim testimonis. Quin paper té aquest format, creieu, en la transmissió de la memòria, no? En aquesta connexió que potser dèiem abans?
1: I per mi és clau aquestes taules rodones en què comptem, per sort, no? amb gent que va viure, no?, aquests 40 anys de dictadura. Aleshores, si em permeteu, mencionaré un parell de persones que jo crec que ajuden a explicar una mica, no?, la pregunta aquesta que feies. En primer lloc, el Miquel Landuix, que és un santcoatenc que va ser víctima de tortura a Via Laietana. Per uh-huh. tant, no?, crec que qui millor que ell no?, que pugui explicar en primera persona què és la tortura, no? És molt fàcil, entre cometes, no?, llegir-ho, entendre-ho i reexplicar-ho, però quan algú que ho ha patit en primera persona t'ho explica, crec que això pot tenir, no?, aquesta connexió emocional que dèiem abans. Exacte. D'una banda, no?, per mi aquest testimoni és clau i d'altra banda també contem amb la Maria Llunell, que és una veïna de la ciutat, que forma part del col·lectiu Som Veïnes, que el que ens vindrà a explicar és el que deia abans, no?, aquest concepte de com era la vida, no?, com funcionava el seu dia i què passava quan sortíem de l'escola, què passava quan sortíem de treballar, què passava el cap de setmana, no?, tot això per mi també és essencial, no?, buscar aquesta... No sé, aquest espai de reflexió de... Ara vaig, no?, amb molta tranquil·litat pel carrer, doncs potser abans no anava amb tanta tranquil·litat i encara menys doncs, tenia l'opció de poder trobar-me amb els meus amics i
0: fer segons quines coses. Suposo que més en el fet de ser dona, no? A quin paper quedaven relegades les dones Exacte. Durant totes aquestes dècades. No m'agradaria acomiadar-nos sense parlar del podcast que pilota des d'aquesta casa el Sergio Morales, perquè ens queda poca estona. Serà 50 anys de la mort de Franco. De fet, també busca aquesta connexió amb aquest públic més jove. Esther, tu has estat treballant amb l'equip de la casa pel podcast. Què podran sentir els oients en aquest projecte, no? Quin és l'objectiu i per què heu volgut fer-lo?
1: Jo crec que, o sigui, l'objectiu per què hem volgut fer-ho, crec que enllaça amb el que dèiem abans, no?, aquesta voluntat que fem coses perquè quedin també i que d'aquí l'any vinent, l'altre, d'aquí 10 anys, 15, 20, no sabem quin format existirà encara, però que es pugui recuperar aquesta feina i, per tant, no?, que pugui servir com a element de transmissió d'informació. I al final, crec que qualsevol eina o recurs que posem a disposició d'aquest programa per aconseguir anar una miqueta més enllà i com deia, afrontar aquests 50 anys de la mort de Franco des de diverses perspectives i des de diverses temàtiques, contribueix a enriquir el programa com a tal. Crec que ràdio, podcast i joves encaixa, com també crec que encaixa una activitat que, si no la dic, rebento, que és aquesta proposta de festival de jocs de taula històrics, que semblarà una tonteria, però sí que l'hem intentat idear amb tota la intenció del món per aconseguir explicar també que des del món del lleure, no?, que des de la vessant més lúdica, que un simple joc de taula doncs també pot no només explicar la història, sinó ser partíceps de la història, perquè al final quan jugues ets partícep de la història.
0: En aquest sentit parles de lleure, però la cultura també és fonamental i l'oci, per dir d'alguna manera, també hi ha el concert de la cançó protesta, no? Que potser també pot connectar, de fet, a moltes generacions,
1: Exacte.
0: Perquè la cançó protesta no és nova, però també és una altra manera per arribar a diversos col·lectius. Entenc que per això també forma part del programa, que és un programa molt divers.
1: Exacte, com la col·laboració amb la Unió, aprofitant també els seus 25 anys d'història, com també la col·laboració amb el Museu del Còmic, no? Uh-huh. Què expliquen els cartells, que és superinteressant també, no? O sigui, el poder de la imatge, el poder del cartell, el poder de la comunicació per explicar opinions de qualsevol dels dos bàndols.
0: Ens queda res, una minuteta abans d'acomiadar-nos. Què creieu que és indispensable de tot plegat? Si haguéssiu de triar, cosa que es fa molt complicat, perquè la gent en gaudeixi. O com convidaríeu la gent a mirar-se tot el programa i anar a totes les activitats que hi hagi, esclar.
2: Per suposat.
1: Jo crec que la clau de tot plegat és passar pel museu, agafar el programa, que a més físicament és molt bonic i és molt fàcil d'entendre i d'agafar un boli i encerclar les activitats a les quals es pot anar. Jo aniria a totes, no? Però s'han d'encerclar a les que es pot. Indispensable, bueno, és que clar, jo diria tot.
0: Tot.
1: Sí, sí. Totes les exposicions, taules rodones...
0: Com que tot s'ha pensat amb aquesta voluntat, no farem tria, Que fa de... que fa de mal triar. Tot un convidat a participar d'aquest programa d'activitats extens que s'allargarà fins al desembre a la ciutat. Esther Madrona, regidora de Memòria Històrica, i Alba Rodríguez, directora del Museu de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i acostar-nos tota aquesta proposta.
1: Gràcies a tu.
2: Gràcies.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Arribem a les últimes setmanes de desembre i això vol dir que també tanquem l'any fiscal 2025. D'aquí uns mesos haurem de fer la declaració de la renda i segons les decisions que haguem pres durant l'any, ens sortirà a pagar o a retornar. Això és el que acostuma a passar. Per intentar ajustar al màxim aquesta balança, avui parlem amb en Lluís Basart i Serrallonga, advocat i soci d'Auren Legal i professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC, perquè ens expliqui si encara som a temps de prendre algunes decisions que ens ajudin a reduir la factura fiscal i optimitzar la tributació de les nostres inversions. Lluís, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Queda molt poc temps.
1: Queda poquet.
0: Certament, tenim marge de maniobra?
1: Ni 15 dies, si contem que hi ha dies de festa, no? Hi ha dies importants de festa pel mig, els dies hàbils són poquets, però encara tenim marge de maniobra.
0: Vinga, doncs anem a posar-nos en un context general sobre l'IRPF, l'impost de renda sobre les persones físiques, per començar, quan es tributa a l'IRPF i sobre quins ingressos?
1: Correcte. D'alguna manera, tots sabem que la renta ens afecta, especialment si tenim ingressos, no? Aleshores, hi ha, una mica per situar-nos, el que avui comentarem són quatre idees per poder rebaixar una mica aquesta pressió fiscal, aquesta tributació, rebaixar el que en diuen la base imposable, i aleshores tenim, la base imposable es determina l'impost de la renta amb dos grans blocs. El primer és el que en diuen la base general, on van a parar els ingressos del treball, activitats econòmiques, si percebem lloguers d'algun immoble, val? Són una sèrie de rendiments que s'entenen que van a base general i poden arribar a tributar amb rentes altes. És una escala, però que el màxim d'aquesta escala és el 50%. Val? Per tant, déu-n'hi-do, una persona que guanyi, posem 300.000 euros, que evidentment serien molts diners, no?, guardant del treball, hauria de pagar, conceptualment parlant, la meitat del seu sou a Hisenda. Després tenim la base de l'estalvi. La base de l'estalvi van a parar uns altres tipus, com bé comentaves, d'ingressos. Quin tipus d'ingressos o plusvalies? Pues quan un ven unes accions que tenia, quan una persona ven un immoble, ven un pis, ven una casa, ven una propietat que tenia, quan es cobren interessos d'inversions financeres, quan es cobren dividends d'accions que es puguin tenir de societats, val? Potser el més comú i el més fàcil és venda de fons d'inversió, venda d'accions, venda d'immobles. Això és la base de l'estalvi, que tributa una mica menys. També és una escala gradual i el tipus marginal màxim arriba fins al 30%.
0: Perquè ens ha donat un rendiment.
1: Exacte, un rendiment que pot ser per una venda o per un rendiment d'unes accions. Però bueno, la tributació, com veieu, el 50 és un tipus molt alt, el 30, tot i que és més baix, també és un tipus molt alt, i per tant anem a veure si podem rebaixar una miqueta la factura fiscal de cara a aquest any que estem acabant.
0: I així, en general, quins elements determinarien si paguem o ens sortirà a retornar aquesta declaració?
1: Bueno, els elements que determinen, moltes vegades, depèn del tipus de rendiment. Si una persona és assalariada i té un sou i treballa, les retencions que li estan practicant sobre aquesta nòmina, per exemple, determina que quan arriba el moment de la renta surti a pagar molt poquet. A vegades el que surti a pagar o tornar al mes de juny, quan fas la renta, és una mica relatiu, perquè si una persona ha suportat retencions, vol dir que hi ha pagat durant l'any. Per tant, en una situació ideal, una persona que només tingués una nòmina amb renta, li estarien retenint, si la retenen correctament, quan arribi el mes de juny no pagaria res. Per què? Perquè ho ha pagat tot ja abans durant l'any. Clar, hi ha persones que els hi torna a tornar i no vol dir que guanyin poc, perquè a vegades vol dir que no han tingut retencions, o han tingut poques retencions, activitat professional, per exemple, que només té una retenció del 15%, i per tant, pot ser que per motius varis la renta surti a tornar, però en realitat els ingressos siguin alts.
0: Ja hem parlat de la base general, de la base d'estalvi, que és el que es contempla en cadascuna d'elles. Si ens fixem, per exemple, en el tema de l'habitatge, en el cas que venguem un immoble, en quins casos estaria exempts de...
1: Sí, això és un tema important a tenir en compte, perquè hi ha poquetes coses, però les que hi ha anem les a fer servir. Per exemple, recordo una persona que tenia que vendre una vivenda habitual i tenia 64 anys, i l'anava a vendre perquè volia vendre-la, perquè tenia l'intenció. Clar, la llei diu que si una persona té més de 65 anys i ven la seva vivenda habitual, està exempta de tributació la plusvàlua que tingui amb aquesta venda. Clar, en aquella persona que abans, que ara comentàvem, li vam dir, espera't un any a complir 65, perquè ara tributaràs i si ho vens d'aquí un any, no tributaràs. En aquell cas era una tributació de 40.000 euros. Vull dir, poca broma, no? El consell d'esperar-se un any. Per tant, venda de vivenda habitual en persones de més de 65 anys no tributa. Això és important. Per tant, si estem a prop i tenim la intenció de vendre-la, potser si podem i si volem, esperem, perquè ens estalviarem uns quants diners. Després, no cal tenir o no cal tenir més de 65 anys per no tributar per la vivenda habitual.
0: En quina situació?
1: només amb la situació en què reinverteixis tot l'import de la venda amb la compra d'una nova venda habitual. És el que se'n diuen l'exempció per reinversió. Si jo venc la meva venda habitual i tinc, és igual, 40 anys, i tot el que obtinc de la venda ho inverteixo en la compra d'una nova vivenda habitual per mi, tampoc tributaré per la plusvàlua. I em preguntareu, no? I si és parcial, si en vez de tot és una part, doncs serà la part proporcional. Estarà exempta la part proporcional. Si jo obtenc

0: de tenir-los i vendre no tributes. Si vens una segona residència amb més de 65 anys, sí que tributes i pots tributar menys si inverteixes els diners que treus amb una renta vitalícia. Per tant, aquí ja tens una mica de condicionant.
1: I en el cas dels propietaris que lloguen un immoble, reduir el lloguer pot suposar un estalvi fiscal real?
0: Sí, això evidentment és un consell que ara d'aquí a final d'any no hi som a temps, però sí que s'ha de tenir molt present, perquè això, tenint en compte com han evolucionat les bonificacions amb la percepció de lloguers, hi ha diferents supòsits, val? La bonificació més petita és el 50%, sempre que tu lloguis una vivenda doncs, a algú que la faci servir com a vivenda habitual, val? Però pot arribar aquesta bonificació al 90%, per tant estem dient pràcticament de no tributar pels ingressos que estàs obtenint del lloguer, sempre que facis un contracte nou, és a dir, tu ja tens una vivenda llogada, fas un contracte nou, i aquest contracte nou, si la vivenda està en zona tensionada, el que se'n determina com a zona tensionada, si rebaixes la renta un 5%, és a dir, cobres un 5% menys del que venies cobrant en l'anterior contracte lloguer, aleshores t'aplica la bonificació del 90%. I em direu, bueno, però estic cobrant menys diners, si jo rebaixo la renta, en vez de cobrar 100, estic cobrant 95. Correcte, doncs hem de fer el càlcul perquè moltes vegades ens hem trobat que aquesta renta que cobres de menys és un import inferior a la tributació que t'estalvies, aplicant la bonificació del 90%.
1: S'ha de veure la diferència.
0: Exacte, per tant, és bo pel llogater perquè pagarà menys renta i bo per tu com a propietari que llogues aquell immoble, aquell pis, perquè tributaràs menys i el conjunt de tributació i renta no cobrada moltes vegades és positiu a favor del propietari.
1: Clar. Doncs aquí cadascú ha de saber fer l'operació que correspon i veure si li surt a compte o no. Anem amb els plans de pensions, que hi ha molta gent que en té, que també de vegades creen dubtes, no? Les aportacions a aquests plans de pensions continuen sent una bona eina per estalviar l'IRPF?
0: Sí, efectivament és una bona eina per estalviar IRPF, per baixar la base imposable. El que passa és que ha anat minvant. Ara comentem una mica els límits. És a dir, l'import que pots aportar i que es considera fiscalment deduïble o reduïble a la base imposable cada vegada són més petits. Fa molts anys són imports més importants, però actualment ens trobem amb el següent. A nivell individual, una persona que faci una aportació a un pla de pensions pot deduir com a màxim o el 30% dels seus rendiments nets del treball o activitat econòmica o 1.500 euros. La llei diu la menor D. Per tant, quasi sempre aplicarà els 1.500 euros. Val? Perquè normalment una persona amb un treball regular doncs, tindrà una base més alta. Per tant, ens quedem per un costat amb aportacions individuals d'una persona física. Són 1.500 euros com a màxim que pot reduir la base imposable. Per tant, sí que suposa un estalvi, però no és massa gran. Després, si l'empresa aporta diners a un pla de pensions a favor del treballador, es pot aportar fins a 8.500 euros i el treballador també podria aportar una quantitat equivalent o inferior a la que aporta l'empresa en aquest pla de previsió social que fa l'empresa. Llavors, aquest conjunt que sumarien 1.500 a nivell personal i 8.500 a nivell de contribució empresarial, doncs podries arribar a deduir 10.000 euros com a màxim. És veritat que els 8.500, si els aporta l'empresa, és una retribució en espècie. Per tant, acaba sent neutre. Això en quant a una persona que no tingui activitat econòmica. Si una persona, per exemple, que tingui una nòmina i estigui treballant per una entitat o una empresa. Si parlem d'autònoms, les persones físiques, no?, que fan també la seva renta, que tenen activitat econòmica i que estan com a autònoms, aquí tenen els plans de previsió, diguem, o els plans de pensions d'empleo per autònoms que poden aportar fins a 4.250 euros reduïbles o restables de la base imposable. Val? Per tant, aquests són els imports, 1.500, poden arribar a 8.500 i aquests 4.250 en cas d'autònoms. És veritat que també existeix la possibilitat de que una persona, un cònjuge, faci una aportació a favor de l'altre cònjuge amb un límit màxim de 1.000 euros. Es poden aportar a plans de pensions a favor del cònjuge amb un límit màxim de 1.000 euros, sempre que el cònjuge no tingui uns ingressos anuals superiors a 8.500 euros. Per tant, és una mica anecdòtica, la deducció.
1: Sí, sí. Jo crec que això ha canviat amb el temps, no? Tu ho indicaves al principi. Abans era bastant més...
0: Més generosa.
1: Era més pràctic, no?, tenir aquests plans de pensions que han anat perdent els anys.
0: Sí, exacte.
1: En el supòsit, en el cas de les famílies nombroses, quins avantatges fiscals tenen?
0: Bueno, hi ha unes deduccions fiscals pel fet de ser família nombrosa. Aquí el comentari és tinguem molta cura en tenir el carnet renovat, perquè hi ha famílies nombroses que el tenen, aquest carnet té una vigència temporal, s'ha d'anar renovant.
1: Cada quan?
0: Em sembla que és cada 2 anys, no recordo malament. També hi ha diferents tipus de febrer.
1: Poc marge, no? Perquè jo crec que abans era bastant més.
0: Sí, potser és un 3, ara no estic segur de... Però bueno, que caduquen segur, caduquen i per tant s'han de renovar. Què passa? Si resulta que em caduca, no me'n dono compte i arriba el moment de fer la renta, ha passat tot l'any i faig la renta i aplico la deducció, si Hisenda m'ho comprova, clar, si no m'ho comprova no sabrà que ha caducat, no? Però si Hisenda em demanés informació, em negarien la deducció. Per tant,

0: Una, dos, si un reuneix les condicions per ser-ho, doncs que l'obtingui, que el tregui, no? Que el tramiti, i si el té, vigileu que estigui vigent, o sigui, cas que vingui Hisenda i ens digui, ah, doncs aquesta deducció no procedeix perquè no té vostè, aquesta família no té el carnet vigent. No, no, però és que ho som, ja, però com que el carnet no està vigent, doncs et nego la deducció. Hisenda, a vegades, com sabem, és molt particular amb els seus plantejaments.
1: Molt exigent.
0: Exacte.
1: De totes maneres, això del carnet ja em sembla una cosa una mica antiga. Perquè sí. Automàticament es pot saber si una família és família nombrosa o no. Això del carnet es feia servir abans, que fins i tot quan anaves a les botigues havies d'ensenyar el carnet per aconseguir algun descompte, no?
0: Petit, eh? Algun descompte, sí. Però molt petitet.
1: Parlem de les inversions. Aquells que tinguin els diners posats en llocs estratègics, com es pot endarrerir la tributació dels guanys d'un fons d'inversió?
0: Sí, aquí també una mica es tracta d'aprofitar els fons d'inversió, si tot va bé, doncs van acumulant unes plusvàlues, no? Aleshores, si tu vens aquest fons d'inversió, aquesta plusvàlua acumulada, tu inverteixes 100 en un fons d'inversió i al cap de, no sé, posem 3 anys, allò ja val 110, tributes pels 10, perquè allò és una plusvàlua o un guany acumulat. Aleshores, la llei permet fer canvis entre fons d'inversió de diferents entitats sense tributar. És a dir, mentre tu no t'emportes els diners a la butxaca, no tributes. Per tant, vendre un fons d'inversió, si és necessari, evidentment, doncs es ven i es tributa el que s'hagi de tributar, si hi ha guany, evidentment, però si podem jugar amb fer traspassos, dir, mira, aquest fons ja no m'agrada perquè no em dóna massa rentabilitat, vull anar amb un altre fons d'inversió. Sempre que movem els diners d'un fons a un altre, les plusvàlues acumulades en el primer fons, que és el que movem, no tributen. Només tributen quan el venc i m'emporto els diners a la butxaca.
1: O sigui que es pot compensar, podríem dir, no?
0: Sí, d'alguna manera sí. Sí, sí, d'alguna manera sí, exacte.
1: Es poden compensar. I la inversió en startups? Com és aquesta situació?
0: Sí, aquí també s'han de reunir una sèrie de requisits, no? Però d'alguna manera sí que quedem-nos amb la idea que si una persona física inverteix en una startup, allò que en diuen en anglès business angel, no? Aquella persona que d'alguna manera protegeix aquella idea innovadora, aquella idea d'aquella startup que comença, si reuneix els requisits de participació, inversió, etc., pot arribar a tenir una deducció a renta també de l'import invertit a la startup de fins al 50%. Per tant, això teniu en compte. És una figura no massa coneguda. És veritat que és una figura que té cert risc, perquè una startup pot anar molt bé o pot anar molt malament i no funcionar. Per tant, pots arribar a perdre els diners. Per tant, aquí també has de combinar aquesta fiscalitat avantatjosa que afavoreix aquestes inversions amb aquesta deducció del 50%, amb el risc que suposa posar diners en una empresa emergent, en una empresa startup, no? Que, evidentment, la idea pot ser molt bona, però pot funcionar o no.
1: Tornem a la situació dels autònoms i de les empreses, no? Algun consell que tingui referència amb els quins crèdits fiscals es poden aprofitar abans de tancar l'any?
0: Sí, correcte. També tot el que són autònoms, no? Autònoms vol dir persones físiques que exerceixen una activitat professional o empresarial. I empreses vol dir una societat limitada, per exemple, tenen eines per també reduir la factura fiscal amb seu de la seva activitat, per entendre's, no? La seva activitat econòmica que estan desenvolupant. Ara mateix hi ha una figura que està prevista a la llei, val? Que és inversions en produccions cinematogràfiques, el que es diu inversions en cine, és a dir, que hi ha una empresa que vol fer rodar una pel·lícula, o no cal que sigui una superpel·lícula, una pel·lícula normal però que la vol rodar, i busca inversors, busca diners que posin diner, persones que o empreses que posin diners per tal de dur a terme aquest projecte. Aleshores, aquest tipus d'activitats, també parlem d'IMSD, el que és produccions cinematogràfiques i empreses que facin investigació i desenvolupament. Aquest tipus d'activitats tenen deduccions importants. I em direu, però si jo soc una empresa o un particular que no faig aquest tipus d'activitat, com em puc deduir una cosa que no faig? La llei preveu que es pugui cedir la deducció. És a dir, també sota uns determinats requisits, l'autònom o l'empresa que aporta diners, que inverteix diners en aquest tipus d'activitats, d'altres empreses que les fan, pot aplicar la seva renta o el seu impost de societats, pot aplicar la deducció que tindria l'empresa que ho fa. És a dir, l'empresa és com si cedís, a canvi de rebre els diners de la inversió, evidentment, aquesta deducció. I això moltes vegades és rendible, és molt rendible perquè no només recuperes el capital invertit, és com una inversió, sinó que té una rentabilitat bastant important, rentabilitat que evidentment ve sumada pel tema de l'avantatge fiscal que suposa deduir unes quantitats per aquests conceptes.
1: Ja per últim, Lluís, i així acabem. El consell que hauríem de tenir tots molt present.
0: Sí, jo sempre insisteixo en el tema personal té que estar per sobre de la fiscalitat. És a dir, la fiscalitat no pot decidir les meves inversions, no? Té que ser a nivell personal. Tu tens que saber què vols fer i per què vols fer-ho i on vols anar. A partir d'aquí, evidentment, el que has de fer és buscar la millor fiscalitat possible aplicable en aquesta situació. Val? Però condicionar la fiscalitat a dir jo inverteixo aquí perquè és la millor fiscalitat, potser no, però podria ser un error. Val? Només un petit apunt, també és important que tingueu en compte donatius a ONGs, també és un tema que hem de tenir en compte perquè també estem una mica com els plans de pensions. Són quantitats molt petites, però bueno...
1: Es noten? Realment?
0: Una mica sí. Us dic els percentatges, cada un que faci aquesta és la seva idea. Una mica sí, però molt poc, eh? Fins a 250 euros que tu aportis a una ONG, no? Que és una fundació o associació...
1: A una única ONG o pot ser en el còmput global de les donacions que tu facis?
0: No, amb una única. Sí,
1: amb una única.
0: Sí, clar, si fas moltes donacions, doncs pots anar multiplicant aquest import, eh? Però no, el que tens és una deducció del 80% dels primers 250 euros donats, val? Per tant, bueno, si fas una donació de 200... Bueno, 80% de 250, evidentment, són 200 euros. És una quantitat petita, però són 200 euros que tu restes de la teva quota a pagar. Aleshores, també es premia una mica la recurrència, és a dir, l'accés d'aquests 250, que aquí no hi ha límit, pot ser l'import que sigui, té un 40%, clar, com més generós siguis, doncs més te'n pots aprofitar i pots pagar menys renta, no? Pots aplicar un 40% el primer i segon any que fas la donació a la mateixa entitat, aquí sí que té que ser la mateixa entitat, i un 45% a partir del tercer any i següents. Val? Per tant, tu fas una donació a una entitat, primer cop, tens els 80% de 250, i si has donat més de 250, com que és el primer segon any, el 40. Si segueixes donant aquella mateixa entitat, a partir del tercer any, el 45% de deducció de l'import donat. Per tant, bueno, aquí és gran, és petit, d'entrada és petit, però depèn de la teva generositat, pot arribar a ser gran, clar. És veritat que, no, que estàs donant uns diners que mai et tornaran, no? És una donació, en definitiva, no? Doncs la teva generositat, diguem-ne, que es veu recompensada amb aquesta deducció fiscal que suposa un menys pagament d'impost de la renda.
1: Doncs està clar, Lluís Besart, advocat i soci d'Aurent Legal i professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més i que tinguis bones festes.
0: Pues moltes gràcies a vosaltres i també bones festes.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva en marxa cap a Riudecanyes a conèixer els capgrossos, el Manotes i els recents estrenats gegants de la mà de la seva presidenta, i és la Núria. Hola, Núria, què tal?
4: Hola, bon dia.
3: Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer-vos una miqueta més, per conèixer doncs, els vostres capgrossos, les Manotes i els gegants també. Explica'ns els orígens.
4: Doncs mira, va començar ja fa 22 anys. 22 o 23, no me'n recordo, l'any 2003. Uh-huh. Va ser el juliol del 2003, va coincidir, jo sóc la presidenta en aquests moments,
3: sí.
4: I va coincidir que en aquells moments doncs, jo estava a la regidoria de cultura. I amb altra gent i jo mateixa, doncs, i a través dels esforços de l'Ajuntament, doncs vam poder començar per caps grossos. Vam començar per capgrossos, t'explico. Uh-huh. Perquè any ja al poble hi havia capgrossos. I llavors sí. I van desaparèixer. No sabem on van anar a parar. I van desaparèixer. Llavors vam tirar per aquí, perquè era també seguir el que teníem. I era anar per fàcil, perquè els gegants en aquell moment encara ens quedaven molt grans, mai millor dit. I era començar d'una manera fàcil per veure si la cosa s'arrelava i seguíem endavant. I això va ser. L'any 2003 vam començar amb un capgross així més gran i dos de petitets.
3: Com són aquests capgrossos? Perquè la gent no hagi vist, que es faci una idea. Com són? Són nens? Són nenes? Són pagesos? Què són?
4: Mira, t'explico. Són un pagès i una pagesa. Uh-huh. Són el Pep Canya i la Masovera, en aquest cas. I llavors tenen com a... Bueno, està el fil que els condueix, d'alguna manera, és la cançó de la Masovera. I la condueix la cançó de la Masovera perquè a Riudecanyes els carrers del nucli antic són els carrers de la setmana. I llavors, a través de la cançó de la Masovera, són tots els carrers, menys el dijous, d'acord? El dilluns... Lluç porta un lluç al cap, el dimarts naps, porten naps, dimecres nespres, porten els nespres també. Aquests són més infantils. Sí. El dijous no el tenim perquè el carrer no existeix. Mm. El divendres faves tendres, porten les faves al cap, molt xules. El dissabte tot s'ho gasta, uns dinerets que volen, al cap també. I el diumenge tot s'ho menja, que s'està menjant un pollastre a l'as i també el porta al cap. I llavors és el Pep Canya, que és el pagès, i la Masovera, doncs, que és la diguéssim, la companya del Pep Canya. I els tenim així. Són de tipus... O sigui, els dos són una miqueta més grans i els altres són perquè els porti canalla.
3: Quant pesa, més o menys?
4: Pesen molt poquet. Sí. No t'ho sap... Mira, és una cosa, veus, que no l'he passat mai. Però la porten canalla... Els grossos... perquè el poden portar a canalla d'uns 12 anys, uh-huh. O fins i tot més... Sí, són més grans, però no són... Estan fets d'una manera que els pots portar i no molesten. I els petits pesen molt poc, els porta a canalleta. Uh-huh. De 7, 6, 8, 8 anys, vull dir que no pesen. No, però tampoc no sé quan pesen, eh? O sigui, aquí m'has enganxat amb la pregunta.
3: No. Aproximadament, ens fem una idea. En dir-nos les edats dels petits que la porten, els podem fer una idea de que sí, no són molts quilos el que correspon a cap gros. Clar, no. Primer van sortir el Pep i la Canya i després la Masovera, no? I després tots els dies de la setmana, no, Núria?
4: Sí.
3: Va ser així?
4: No, bueno, ho vam fer de miqueta en miqueta.
3: No,
4: perquè els fons són els que són.
3: Són els que són.
4: Exacte, llavors va ser paulatinament. Vam començar el 2003 i cada any vam anar incorporant dos o a vegades com a màxim tres, perquè s'hi devia juntar la Masovera, però si no dos. Uh-huh. O sigui, tres, quatre, cinc... L'any 2006 ja vam acabar amb tots aquests petits. Vale? I acabat anys després ens vam animar amb una Manotes. Que ja va... Sí, o sigui, ara teníem tots els caps grossos, i llavors l'any després una manotes, que aquesta pesa una miqueta més, ja no la pot portar, has de ser gran, més que les que necessites no molta força, però sí, com diuen, una mica de manya i una mica d'alçada. Vale? I aquesta és una manota que es diu la Canyes, i és del mateix artista, per cert, no t'ho he dit, l'artista que ens va fer els grossos i en aquest cas la manota, és el Joan Miró Uro de la Serra d'Almos. Uh-huh. I són molt simpàtics. I diria que vosaltres aquí a l'Hospitalet ne teniu un que també s'ha fet per ell. El mossèn... Sí. Que sí?
3: Els capgrossos, no? Pot ser?
4: No, un gegantó. Teniu un gegantó?
3: El Fray Celestí.
4: Aquest.
3: El Fraile Celestí, llavors, sí. Encara que parlaves del... El Fraile Celestí, sí, és veritat, està fet per Joan Miró, sí.
4: Exacte, doncs són d'aquest estil, són així simpàtics.
3: Sí, sí que ho són, sí?
4: Sí, no, és cert. No són.
3: I com va sorgir la idea, doncs, de fer en aquest cas el Manotes?
4: Doncs vam considerar que hi ha... que més aviat els cas grossos eren així per personetes més petites. I llavors, clar, quan si se'ns feien grans, ja els hi quedaven com a molt justets. I llavors vam voler passar el següent pas, de que amb una manota, doncs potser, saps, no acabaríem marxant de la colla perquè tindrien algun element per poder fer-lo ballar. I bueno, de moment, doncs, bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que va, que ve i que li agrada, gent que s'enganxa i que, saps, és... El tema dels portadors no és fàcil, però crec que no és fàcil ni al nostre poble ni en cap poble.
3: Això també ho volia preguntar, que quants membres sou ara mateix?
4: Doncs, sincerament, anem... És fluctuació, però quan és sortides fora, som... Mira, ara vam fer una sortida, ara fa no res, i vam ser vora uns 20. Si no, dintre del poble podem ser entre 30 i 40. Sí, uns 40.
3: Bueno, els colors, porteu vosaltres... aneu vestit d'alguna manera característica quan sortiu o aneu amb una samarreta de color concret, amb un color concret?
4: Anem vestits amb una samarreta de color blanc amb els dibuixos dels caps grossos i la Canyes. Uh-huh. Portem un mocador blau al coll. I en principi la part de baix portem texans o un color semblant al texà, però en principi texans.
3: Molt bé. A més d'aquests capgrossos i manotes, s'incorporen nous elements?
4: Doncs sí. Ara a la Festa Major de Setembre, per Sant Mateu, hem estrenat el Mateu, mai millor dit, i la Bàrbara. I amb aquests gegants hem volgut recuperar oficis que teníem al nostre poble. Per exemple, el Mateu és un picapedrer. I la Bàrbara serà una barmadora. Llavors el picapedrer anirà amb el martell de picapedrer i el punxó, i la barmadora porta un cistell de barmà i les estisores de barmà. I a veure, si l'aquí ve m'entornes d'entrevista, t'he dit com ha anat tot aquest any l'experiència de ser una vila gegantera.
3: Segur que genial, sí. Segur que genial. Ha anat, doncs, segur, perquè vulguis o no, bueno, no suporten molt dels capgrossos, no? És a dir, sortiu tots junts, tots plegats, no sé que és veritat que potser necessito més gent, pot ser?
4: Sí, bueno, diferent tipus de gent, perquè, clar, els que te porten els gegants són, clar, són més grans, perquè tenen més força. De totes maneres, són uns gegants que pesen i fan una mica més de 3 metres d'alçada, però pesen encara com uns 30 quilos, entre 30 i 40 quilos. Uh-huh. Clar, no qualsevol va portar. I llavors, doncs, bueno... és un altre tipus de gent que ho podrà portar als gegants, que serà diferent de la que porti els altres elements festius que tenim ara mateix. Però bueno, sempre acompanyats de música. Nosaltres tenim també gralles i timbals que acompanyen els elements, que és que s'agraeix molt que hi siguin.
3: Quines actuacions destacades on podrem gaudir aquests elements a Riudecanyes?
4: Doncs més que res a les festes majors del poble, que és l'últim dissabte de juliol, que és per Sant Abdó i Sant Senent, i el 21 de setembre per Sant Mateu. Llavors nosaltres doncs, fem sortides als pobles del voltant, perquè normalment quan te venen a visitar colles, intentem que sigui a tornar, entens? Llavors, si jo convido al poble del costat, Montbrió o Dues Aigües a l'Argentera, doncs bueno, acabat anem a les seves respectives festes majors a tornar la visita que ens han fet abans, o que ens faran després, saps? Vull dir que sí. Ho fem així, intentem, i no anem gaire lluny, però bueno, sempre estem oberts a visitar altres poblacions. I ara amb els gegants tindrem més amplitud de pobles, perquè a vegades doncs, bueno, dius amb els capgrossos, però bueno, amb els gegants doncs, ja serà diferent.
3: Sí, ja és un altre tarannà, no?
4: Exacte.
3: Què t'aporta formar part de la colla gegantera? Bueno, i de capgrossos, i de tots, i de manotes.
4: Què m'aporta? Home, personalment a mi m'agrada. Vull dir, és una cosa que m'agrada, perquè si no m'agradés és... Són coses que fas perquè t'agraden. Jo a la vegada també soc de la colla de grallers. I, bueno, m'agrada tocar la gralla i acompanyar i la festa i tot això que envolta el folklore nostre. A mi m'agrada molt. I jo penso que t'ha d'agradar per ser-hi. No és allò que diguis, bueno, mira, vaig a passar l'estona. No, t'ha d'agradar.
3: I què sents quan veus, doncs, en aquest cas, els més petits, no? Uns portadors dels capgrossos i altres que queden, doncs, mirant amb aquelles cares als gegants i als capgrossos. Què és el que sentiu?
4: És bonic, eh? És molt bonic. Bades, saps? Allò quan vades amb la canalla que fa no sé què, pues sí, vades amb la canalla que ell a la vegada vaden amb els capgrossos, amb les manotes i els gegants. Sí, és molt bonic, vaja. Ho recomano.
3: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els capgrossos, els manotes i ara aquests gegants tan nous. Que moltíssimes gràcies per deixar-nos, com deia, doncs, conèixer una miqueta a tots els elements de Riudecanyes. Que vagi molt bé.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i formar part d'aquest programa que teniu. Moltes gràcies.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
5: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
8: Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho han endevinat.
9: Hola, soc el Moutassem Moumans. Vaig a tercer B de primària d'escola Mare de Déu del Carme al col·legi. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol de Pol. El cocodril del Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal! Quin mal! E fa el mussol.
10: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
11: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
12: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
11: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en unes zones residencials i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
10: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
13: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
14: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
15: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
16: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
15: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
16: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
15: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
16: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
17: Braseria La Bolera.
18: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
17: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
18: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
17: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
18: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
17: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
10: Noranta-u punt cinc FM. Ràdio Sant Cugat.
19: els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
20: Sant Cugatenca de Socarrel, la Beatriz Llamas ha construït una trajectòria singular on la música, el ioga, la docència i el compromís amb la cultura local conviuen de manera natural. Cantant format dels millors conservatoris, professora vocacional i amant de les grans preguntes de la vida, ha fet del servei als altres el fil conductor del seu camí. Avui repassem amb ella una vida marcada per l'art, l'espiritualitat i l'amor profund per Sant Cugat. Beatriz, com estàs?
21: Molt bon dia, gràcies, molt bé. Gràcies per convidar-me.
20: De res. Diuen que naixem per accident en els llocs que després, a lo millor, tu, com tantes altres persones, com tants altres santcugatencs, has nascut a Terrassa, però et sents una santcugatenca de Socarrel, com dèiem al principi. Què té Sant Cugat que et fa sentir així?
21: És casa, és família, és tradició. Els meus avis vivien aquí, els meus pares van néixer aquí i és la meva infantesa, és les il·lusions i la meva memòria històrica.
20: Les teves arrels.
21: Exacte.
20: Com era aquella Beatriz nena? Com la recordes?
21: Doncs plena de ganes de fer música, perquè la música ja va vindre des de petita i aquí a Sant Cugat els pares em van apuntar al cor infantil de juvenil de Sant Cugat i també ballava a l'esbar. I llavors sempre tenia ganes d'acabar l'escola per fer música, per ballar, i amb un esperit així com molt més alegre recordo aquesta nena.
20: Però no hi havia una influència musical a casa teva, per entendre'ns, o sí?
21: No, el meu avi cantava la lira, però poquet, i no, va sortir de la màgia de posar-me disc, bueno, vinils.
20: Vinils?
21: Sí, vinils. Els pares em posaven Beethoven i Vivaldi, i per mi era com màgic. Ells recorden que de petita deixava parlar i em quedava asseguda escoltant de principi a fi totes aquestes peces tan meravelloses.
20: Tu has dit que aquells dissabtes a la Coral de Sant Cugat t'han marcat.
21: Molt, molt, molt, molt. Fer música plegats jo crec que és una de les grans passions de la meva vida. La música individual també està molt bé, però si uneixes el grup, l'energia grupal, la gent, bueno, s'enriqueix moltíssim.
20: Quina edat tenies?
21: Pues la veritat és que crec que vaig començar amb 6 anys i vaig acabar ja amb 18, perquè a l'entrar al conservatori i a adquirir tècnica vocal més lírica, em costava encaixar amb el cor.
20: I quan escoltaves Vivaldi, Beethoven, Pavarotti fins i tot, en quin moment entens que aquella emoció infantil s'ha de convertir en un projecte de vida?
21: Pues la veritat és que va ser tot molt orgànic. A casa, mentre ho escoltava, també escoltàvem altres músiques, no només se sentia música clàssica. I la coral cada vegada tenia més envergadura i vam fer concerts a llocs màgics i cada vegada el projecte era més gran i la qualitat musical també. I llavors em sentia tan viva, em sentia tan plena de fer música plegades amb gent meravellosa al Palau de la Música o gires per Europa, que llavors es va convertir en una manera, sense saber-ho, era la meva vida. I, bueno,
20: llavors... I la gaudies.
21: I la gaudia moltíssim. I sí que és veritat que hi ha un concert molt especial d'un Stabat Mater amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat i la Rosa Mateu com a solista, que la coral participava en alguns números mentre altres, la Rosa Mateu cantava davant de nosaltres com a solista principal. I allò va ser com, uau, m'encanta això, m'encanta treballar d'aquesta creativitat. És màgic.
20: Bueno. Vas compaginar els estudis d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el grau professional del Conservatori del Bruc. Què et va ensenyar aquella etapa d'esforç, perquè deuria ser molt sacrificat, i molt disciplinat, també, no?
21: Sí. Bueno, la veritat és que la recordo com una etapa complicada de gestió horària. Tenia que estar estudiant a l'Autònoma i alhora baixar a Barcelona al Bruc el mateix dia. Però van ser uns anys meravellosos. Vaig conèixer a gent, a músics, a estudiants, a professors, experiències molt boniques, que sí que eren molt exigents, perquè els caps de setmana jo tenia de fer doble feina. Tenia que posar-me al dia de les classes que no podia estar a l'Autònoma com a història i després estudiar el meu instrument. Hi havia dissabtes i diumenges que algun mestre em donava classe, fins i tot particular, per poder gestionar-ho tot.
20: Mare meva.
21: Sí.
20: I escolta'm una cosa, quina era la teva intenció quan vas decidir fer Història de l'Art?
21: La veritat és que vaig gaudir tant d'estudiar Història de l'Art a segon de batxillerat. Vaig tindre un mestre que em va obrir una ment i una possibilitat de saber més. Tenia un desig constant de saber què havia passat en el món, què passa en el món i com els artistes capten amb les seves obres l'essència de la vida, de les situacions diferents. No té res a veure l'art medieval amb l'art contemporani, però alhora sí, hi ha un vincle conductor d'una arquitectura mental meravellosa. I llavors volia saber, tenia set de saber per després poder plasmar-ho a l'hora de fer música i a l'hora de poder, no sé, contribuir una mica, no?, a la societat, o ser més honesta a l'hora de fer art.
20: Sovint els grans camins també estan marcats per grans mestres. Quines petjades t'han deixat persones com l'Eugènia Gasull, la Carmen Bustamante, la Dolors Aldea o la Maria Sánchez?
21: Bueno, primer de tot, justament gràcies per anomenar-les a elles, perquè a part de ser meravelloses amb les seves carreres professionals, tenen un punt en comú. M'he donat compte després, al cap de molts anys, que totes les persones que més impremta m'han donat d'aprenentatge vital tenen un punt molt humà, molt honest, de bones persones, de tenir bon cor. I primer posar la part més humana i després la professional. M'han deixat... de vegades resumir. M'han deixat impremtes de coneixements professionals del conservatori, de concerts, de vivències, de com han viscut la seva vida. Són dones meravelloses que van fer una gran trajectòria quan era molt difícil de fer-les. I van decidir apostar per l'art i la seva generositat de donar la seva vida per a aquesta fita.
20: Per tant,
21: per
20: tu no deixen de ser també unes referents.
21: Sí.
20: Parlem ara d'una beca que et va obrir les portes d'una experiència internacional extraordinària, m'imagino. Com va canviar la teva mirada després de viatjar a Niça i després estudiar uns mesos a Nova York?
21: Bueno, en aquella època no hi havia tantes xarxes socials i viatjar era encara una experiència molt, molt nova, no? Conèixer persones d'aquest nivell musical va ser espectacular. Apropar-me a altres cultures. La ciutat que mai dorm, Nova York, plena de museus. Per mi va ser una experiència, un regal, molt dur també, estar molt lluny de casa, molt estricta, molt solitari, però alhora enriquidor. Vaig veure produccions meravelloses al Metropolitan de Nova York, estar a la Juilliard. És una universitat tan, tan, tan prestigiosa, perquè realment tot el que passa allà és d'alta qualitat. També vaig veure la competició, i aquí...
20: La part més competitiva, que potser té més aspectes negatius, no?
21: Sí, i a mi això, pues, com que no m'encaixa gaire amb la meva personalitat. Mm-hmm. Però està molt bé perquè veus les dues bandes, no? De la...
20: Però a Nova York, entre les coses que vas descobrir, imagino, doncs hi ha una que t'ha deixat petjada i que tu n'has fet ús després. Estem parlant del ioga, que va ser quan va aparèixer a la teva vida. Com vas descobrir aquesta pràctica, que de fet s'ha convertit en la teva nova vocació, no? També?
21: Sí, la gran mestra Lorraine Nubar, que és la directora del departament de cant de Juilliard de Nova York, en una masterclass davant de molts alumnes que estaven davant meus, em va fer cantar una ària de Puccini. I ella es va aixecar i mentre cantava anava donant voltes al...
20: Us anava observant, no?
21: Sí. Va ser una mica... No estava acostumada a aquestes tàctiques o tècniques. I a l'acabar la peça, em recordo la seva mirada penetrant, que em va dir: has de fer ioga per cantar. Ioga? Jo tenia 20 i pocs anys, 24, 25, i exactament era com? Ningú m'havia parlat del ioga. Del Friedelkreis. Yeah, sí, també, però del ioga. I a la tornada vaig dir, bueno, vaig a fer-li cas, anem a provar. I un pàlpit, una intuïció, em va portar a Barcelona a anar buscant centres de ioga que s'assemblés una mica a el que jo tenia en concepte del ioga vinculat amb la música. Perquè ella em va dir, per fer un bon músic hauries de practicar ioga. I descobriràs un món, un món. Vale, es va quedar, efectivament.
20: Sí?
21: La primera classe de ioga vaig patir moltíssim. Els meus alumnes de ioga els hi explico i riuen, no? Perquè, clar, veuen lo d'ara, però sempre hi ha un primer pas per tothom. Em va encantar, em vaig apuntar i al final vaig acabar practicant sis dies a la setmana, més d'una hora i mitja. Ho vaig posar com si fos una assignatura més de la meva carrera del cant.
20: Clar, però és que a més, tu vas aconseguir la certificació internacional de ioga, l'acreditació oficial de la Generalitat, portes 14, 16 anys, no sé quants, ja, sí. Ensenyant ioga. I també ets professora de música i història. Al final has aconseguit allò que tu deies a casa teva quan eres petita, no? Jo el que vull fer és ajudar els altres. I ho fas a través de totes aquestes disciplines. Què suposa per tu?
21: Per mi és un privilegi. I em sento... Tinc una pau. Mm. Quan faig algun projecte, quan veig els nens a la coral, feliç, cantant. Quan veig els alumnes de ioga, que aconsegueixo ser un canal on dono eines perquè puguin estar millor amb ells, sortir relaxats, baixar el sistema nerviós, entrar amb una mica de calma i apagar una mica el motor, no?, mental, em sento com en pau i amb una sensació d'utilitat, de que la meva vida serveix per a algú més, que no és només per viure i estar i consumir, divertir-nos i viure. Tinc com una sensació de... M'agrada... Intento baixar, que l'ego no pugi en aquest aspecte, però m'agrada tenir la sensació de que serveixo perquè la gent que m'envolti estigui una mica
20: amb més feliç.
21: Calma i més feliç.
20: Mm-hmm. Tu ara mateix et dediques a la docència, estàs dirigint la coral infantil amb més de 200 alumnes, que m'imagino que això és un repte per qualsevol. Quin és el secret perquè tants nens i nenes descobreixin aquesta màgia de cantar junts? La troben?
21: Sí, és una passada, perquè comencem sempre amb una energia, sempre al cap d'uns mesos ja és com que funciona i es donen compte de que han creat algú. I ho aconsegueixo sent molt honesta. Són personetes que tenen menys experiència d'edat, però senten moltíssim. I en aquest món que ens envolta ara, tot va molt ràpid. I quan és, jo trobo que, no sé si el secret és ser honests amb la música i el que intento transmetre, i també donar-los el valor. La gent de vegades pensem que quan cantem o fem alguna cosa en grup, si no dones tot el millor de tu, pues bueno, no passa res perquè està el del costat.
20: Clar, queda tapat.
21: Sí, però no, jo els explico que si traiem les gotes dels oceans, no hi hauria aigua. Tots som molt màgics, tots som com un equip que treballem i l'energia, la polifonia, tot es forma a través de tots els nostres cors i la nostra ànima. Si un no es troba bé un dia, el del costat podrà intentar ajudar-lo a que brilli més. Mm-hmm. I al contrari, si tots estem molt contents, el so i la vibració que podem crear, l'atmosfera, pot fer que tots els del voltant estiguin encara més entusiasmats amb la música.
20: La teva vinculació amb les entitats culturals de Sant Cugat és molt profunda, ja des de ben petita. És a dir, que és una qüestió familiar, podríem dir. Què representa per tu haver crescut al costat de projectes com el de l'Orquestra Simfònica, com el de l'Esbart Sant Cugat, no? On hi ha aquesta forta vinculació?
21: És molt bonic. És com una memòria històrica per mi i familiar. I tinc la gran sort que he pogut participar d'això i treballar i deixar una mica d'empremta, no? Ser part d'aquesta energia del futur. La meva germana veia encara l'Esbart, és més gran que jo, la Irene Llamas, i les seves filles, des de petites, ja les va apuntar. I les hem vist ballar i créixer a l'escenari. M'emociona moltíssim la feina que fan aquestes entitats, perquè és mantenir la cultura tradicional al llarg del temps. I
20: això, i transmetre-la.
21: Sí, transmetre-la, i veus els infants, i veus la gent, com s'ho passa de bé. És un moment molt, molt màgic sobre un escenari, veure les tradicions i balls tradicionals i que han anat evolucionant, no? Sense perdre l'empremta. Em sento molt afortunada d'haver ballat l'Areu Riera en el seu moment i ara veure uns balls similars però amb unes altres coreografies és una passada.
20: Hem parlat d'alguna experiència, algun moment important en la teva trajectòria, però encara n'hi ha alguns més.
21: Sí.
20: Perquè una de les experiències més importants de la teva vida va ser aquesta gira europea amb l'òpera Brundibar. Explica'ns una mica.
21: Sí, és molt màgic això, per mi. I crec que en aquell moment no sabia l'envergadura que em portaria. Vaig ser escollida per anar a cantar en un projecte que la UNESCO, amb la ONU i les joventuts musicals des de Brussel·les, van voler compartir amb la Unió Europea. I el projecte era cantar una òpera que s'havia composat en un camp de concentració nazi, per vendre que no passava res allà, que tot estava perfecte, i òbviament sí que passava. I quan em van escollir, vaig tindre de cantar aquesta òpera en Irish. Va ser un repte, vaig tindre classes particulars a Alemanya amb la professora d'Irish per pronunciar perfectament, per respecte. I després vam fer la gira per 9 països de la Unió Europea i vaig poder cantar a la ONU, a la UNESCO de París i també a la seu de Brussel·les. una petita interpretació, perquè allà és on fan els debats i és on estan els polítics. Però sí que, per exemple, vaig cantar a l'Òpera Nacional de Noruega, on vam conèixer músics que havien interpretat la mateixa òpera en el camp de concentració.
20: O sigui, supervivents.
21: Sí. No se m'oblidaran mai les cares d'aquestes persones tan meravelloses. L'experiència em va marcar tant que jo crec que una part de les meves ganes d'estudiar història és també per saber... No
20: què
21: només,
20: ha passat? D'on
21: sí,
20: venim?
21: Sí. I llavors, clar, la història de l'art era la combinació perfecta, perquè per saber la història d'un objecte, primer has de saber la història del país o de la situació. I Brundibar va ser una experiència meravellosa on vaig tindre la gran sort de conèixer supervivents de la Segona Guerra Mundial.
20: Mm-hmm.
21: Músics.
20: Jolín. Parlem d'altres somnis que també m'imagino que podem dir que ja has fet realitat, com debutar al Gran Teatre del Liceu, no? Això també era un somni.
21: Sí, sí, sí.
20: Quan va ser?
21: Es va complir abans d'acabar la titulació del superior del Teatre del Liceu. Em van escollir, necessitaven reforços per una òpera meravellosa que havia guanyat el Premi a la millor òpera del món, i era La ciutat invisible de Kiteix, una òpera russa de gran renom, i necessitaven grans professionals que poguessin cantar i sostenir aquesta gran peça, on el poble, que és representat pel cor, era el protagonista de tota aquesta òpera. I em va passar abans d'acabar la carrera. Me'n recordo del primer assaig a sobre de l'escenari, perquè abans de pujar a l'escenari s'assaja moltíssim a les sales. S'assagen per parts, una cosa és l'assaig vocal i una altra cosa és l'assaig de moviment teatral, i després s'uneix i després ja vas a l'escenari. Aquella sensació d'estar al mig de l'escenari, de l'edifici tan emblemàtic per mi, per nosaltres, per als catalans, va ser com un regal. Mm. Ho vaig viure com un regal. També un repte, perquè era l'últim any de la carrera superior, i clar, mesos, 3 mesos, 4 mesos treballant al Liceu amb horari professional, més com compaginar-ho amb el conservatori. Però bueno, va ser màgic.
20: Mm. Clar, però és que no només el Gran Teatre del Liceu, també el Palau de la Música Catalana, l'Auditori, Peralada... O sigui que m'imagino que guarda records d'instants imborrables en tots aquests escenaris, no?, que has pogut gaudir.
21: Sí, són escenaris màgics on saps que no només s'ha fet música, sinó tenim una impremta cultural catalana i internacional, on hi han hagut situacions molt importants que no ens oblidem d'elles, i han estat en aquests edificis. Cantar al Palau de la Música és un regal, sempre ha sigut un regal i sempre ho serà.
20: Mm. Quan no estàs ensenyant, quan no estàs cantant, busques refugi en la natura, els viatges, la lectura, la meditació. Què et donen aquests espais de silenci que no trobes, diríem, en el dia a dia més trepidant?
21: Vitalitat, pau. Em reconnecto. És com frenar una mica aquesta manera d'anar ràpida que tenim del món, que està bé, perquè vivim aquí. Ens ha tocat viure en aquesta època, i jo no sóc una persona que vagi en contra del temps o de l'evolució, no? Però sí que també per mi és molt important anar en aquests espais on és com que tornes a tu. Deixes d'estar tota l'estona enfocat en el que passa al voltant teu o la mirada cap a fora, sinó sents més la teva part interna a través de la natura, que és la gran expressió de la vida.
20: Clar. I també tens preocupacions, com tots. La deshumanització, que és un tema que el veiem massa sovint, però se'n parla poc. La situació dels refugiats, la crisi de l'habitatge, el futur de l'educació. Tu t'hi dediques, també. Sí. Falten recursos?
21: Molts.
20: Sí?
21: Jo crec que sí. No vull ser no vull tenir un pensament negatiu, no vull fer... Quan em veig amb pensaments molt... o xerrades que van molt cap a la negativitat, hi ha mestres, hi ha professionals meravellosos, però crec que necessitem més recursos per enriquir la societat. És el nostre futur. S'ha de donar molt de suport a tots els mestres, a tots els professionals que intenten treure el millor de la persona humana, ja que tenim tanta tecnologia, ja que s'ha digitalitzat tant tot i que sembla que tot amb la IA, que està molt bé, però això és una eina. Però no ens oblidem de que és molt important les relacions humanes i si falten recursos, la paraula ja ho diu, no es pot arribar al tu a tu. No, el mestre, els professionals, mirar els ulls de l'alumne que tenen per entendre el que necessiten, es queda curt si han d'estar fent mil coses alhora. Mm. I llavors la màgia es perd. I ja no parlem de màgia, de coses vitals i fonamentals.
20: Clar. Estem acabant. I jo sé que tu tens un somni, que és, podríem dir que molt singular, perquè en la teva idea hi ha la possibilitat d'unir el que són el cant dels mantres amb l'orquestra simfònica, amb una orquestra simfònica. Tu això ja, en el cap, ja saps com sona?
21: Bueno, més o menys sí.
20: Sí?
21: Sí, hi ha referències. Des del Bhakti Yoga, el Kirtan, s'han anat occidentalitzant i hi ha orquestres que ja comencen a col·laborar i hi ha projectes en l'ambient i jo ja sento coses de vegades.

0: d'una filosofia de vida. El ioga és una filosofia de vida. Mm-hmm. Està fora de dogmes. Sí que utilitzant mantres, però és per interpretar valors fonamentals com l'admiració, la superació, l'amor, l'alegria, i llavors fusionar-ho. Mm-hmm. Sí, seria un projecte, acompanyar músics que ja ho estan intentant, tirar endavant. Sí, sí, sí, he tingut la sort de fer algun concert amb un mestre meu d'harmònium, que Sribas, que va ser benèfic, i ja sonava, no?, al meu cap de, bueno, això és molt, molt bonic. Sí, sí.
1: Doncs, Beatriz, només ens queda que agrair-te que ens hagis acompanyat per aquest passeig que hem fet per la teva vida. Un passeig que hem pogut gaudir, però que l'hem hagut de concentrar tant, perquè amb tantes coses que has arribat a fer i tantes que podries explicar, doncs no acabaríem mai.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Però ens ha agradat molt conèixer la Beatriz Llamas, que hi ha darrere d'aquesta docent, d'aquesta soprano, i aquesta santcugatenca.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, molt agraïda.
2: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Acosten les vacances i és moment d'aprofitar el temps de l'estiu, doncs, per recuperar lectures, per fer aquelles lectures que teníem pendents o per fer simplement aquelles que més ens venen de gust. Per tant, avui recomanacions de la mà del Roger Grífols, llibreter de La Salvatja. Com estàs?
1: Molt bé. Acalorat, ja. Ja arriba l'estiu. Però...
0: Clar, ja arriba l'estiu, però per això dèiem, aprofitem per fer en aquesta sessió algunes recomanacions sobre títols que ens poden venir de gust a llegir.
1: Totalment. A veure, de llibres n'hi ha molt tantíssims, ja ho sabeu, i al final costa fer una llista. Però bueno, al final porto unes propostes i
0: doncs
1: ja no cal que
0: seguiu,
1: vull dir que poder... Que
0: són lliures, lliure elecció. La primera, quina és?
1: Sí, aquest és un llibre que li han traduït ara, Jean-Claude Itzo, que és molta gent, bueno, certa gent el deu conèixer per la seva trilogia marsellesa de novel·la negra. És un autor que va morir, marsellès, d'origen italià, que va morir fa temps. I en aquest cas no és cap llibre policíac ni novel·la negra, sinó es diu El sol dels moribunds, publicat per crims.cat. I està molt bé perquè és un retrat... És curiós perquè va sobre un vagabund, directament, que no és que... Era una persona normal que va acabar per atzars de la vida i per decisions mal encadenades, diguéssim, que va acabar al carrer, a París. Vivint al carrer amb una sèrie de companys vagabunds i que, com ho hem donat, quan està al final, diguéssim, veu que s'està acostant al final, vol tornar a Marsella, que és on va ser més feliç, a morir, diguéssim, com a vagabund. Llavors, no és un llibre sentimentaloide ni que es planyi molt, sinó que explica una situació en la qual, no sé, tothom pot... et dona consciència que tothom pot acabar per atzars de la vida en aquest tipus de situació tan penosa i que tampoc és tan difícil, i és perquè és una persona normal que acaba... doncs això, al carrer, dormint al carrer, havent de buscar el menjar, havent de buscar lloc per dormir, amb tots els rigors que això suposa. I està molt bé, perquè també parla sobre el passat del personatge, quan va estar casat amb un fill... I bé, a mi m'ha agradat molt, vaja.
0: Una ficció és, no?
1: És ficció, sí, però podria ser un retrat, però bueno, és totalment ficcionat. No sé si va coincidir que també ell estava al final de la seva vida i potser també té aquest aire una mica melangiós de final, de trajecte, diguéssim, però està molt bé, a mi m'ha agradat molt. El recomano, vaja. I és curtet, necessiteix això molt bé.
0: El sol dels moribunds.
1: Correcte.
0: Del Jean-Claude Itzo. Anem per una altra història. En aquest cas, de França ens anem a Itàlia?
1: Sí, anem a Nàpols.

0: Això és un llibre antic, també. Estic portant, bueno, estic portant coses que s'han publicat ara, traduïdes. Aquest és el Premi Sterga, que és el premi més prestigiós d'Itàlia, del 61, i parla una mica sobre... és ficció, suposo que també té elements autobiogràfics, però parla sobre la infantesa. És 10 anys des que és un adolescent fins que abandona la ciutat de Nàpols, el personatge, i és un retrat deliciós d'això, d'un temps passat, d'una joventut perduda i d'una ciutat inolvidable, que és Nàpols, en part, té tot aquest petit segment d'aquest aire que té, també ve degut a la literatura de Rafael de la Capri, en aquest sentit que fa un retrat molt, molt romàntic de... és una declaració d'amor també d'una ciutat i d'un paisatge i d'una gent, i està molt bé, estiuenc total, ben escrit, un premi literari del 61, vull dir, per algú que tingui una mica d'interès.
1: Molt bé. Doncs aquesta és l'altra proposta. I ara ens n'anem amb una proposta que aquesta setmana passada doncs, va ser actualitat, no?, per la visita precisament de l'autora aquí a Barcelona.
0: Sí, és Siri Husvedt. Molta gent la coneix perquè escriu novel·les negres i per ser la vídua, en aquest cas, de l'escriptor nord-americà Paul Auster, que va morir... Bueno, el temps passa de pressa, no sé, fa 3 anys, un parell d'anys. Llavors, això no és cap novel·la negra, diu històries de fantasmes, tampoc és cap relat basat en temes d'Iker Jiménez i aquestes coses, vull dir, no són aparicions, sinó que just abans de morir el seu marit, el Paul Auster, li va dir que li agradaria tornar com a fantasma, però no per espantar-la, sinó per poder-la observar, per poder veure què feia, per poder veure com li anava la filla, la neta, per fer una mica el tafaner, no?, per veure com continuar la vida sense ell.
1: El que ens agradaria fer a tots,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, clar, és una cosa que tothom ho ha pensat, no?, de que... Llavors és una mica... té aquest aire reflexiu, també, com de dietari, també, de l'època. Clar, parla molt de les presències. Un cop mor algú, no?, com la presència, en algun sentit, sempre queda impregnada en molts detalls, en molts llocs, no?, amb olors, vull dir que és... és allò que diem que...
1: que encara hi són presents.
0: Sí, que un no mor fins que no se l'oblida del tot, no? Llavors, està molt bé. Té aquest aire, també, clar, una mica és com un... és un llibre de dol, en aquest cas, de la Siri Husvedt, però, bueno, que pot llegir qualsevol i no cal que estiguis passant cap mena de tràngol ni de situació semblant, sinó que escriu molt bé i... aquesta...
1: El que té de singular aquest llibre, em deies abans, és que no és una lectura lineal.
0: No, no
1: és a dir, que un capítol continua la història,
0: sí,
1: amb el següent...
0: No està, és això. Suposo que devien anar prenent notes. També és un dietari, també, de l'època. Cartes, pensaments... Vull dir, aquestes, sí que té una estructura, però vull dir que no és com un llibre novel·lat ni... si no té un ordre, diguéssim, ni una forma compacta i homogènia, sinó que és molt, això, és molt heterogènia.
1: O sigui, que comparteix coses, sí, de la seva relació.
0: Correcte, sí, records, això de... bueno, doncs potser un moment donat li sent l'olor del tabac del seu marit i això li porta a pensar
1: records.
0: En ell, records. Vull dir, aquestes coses que desencadenen, no?, que a vegades passa amb cançons, passa amb olors, amb paisatges, amb... bueno, no sé si estic molt malanciós avui, però bueno...
1: Històries de fantasmes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, edició 62, també està en castellà, però bueno, portat aquí a la versió catalana.
1: Molt bé. País. I parlant de versions catalanes, aquesta és genuïnament catalana, no?
0: Sí, aquesta és una sorpresa, està molt bé. Es diu Garlanda, l'autora és Maria Rovira, que potser no, si us dic aquest nom, no, a ningú li sona, perquè és molt genèric, però és...
1: se la coneix com?
0: Oye Sherman, que és una còmica que està tan de moda ara. Vull dir, jo ets de reconèixer que no, com a còmica no la coneixia pas. I a Blackie Brooks li ha publicat el seu primer llibre, que és Garlanda, que està molt bé, és molt divertit, perquè té aquest sentit de l'humor, és així fresc, ideal per l'estiu, perquè parla molt del... són com unes memòries, no ens entenguem, no és una dona... aquesta dona no té ni 40 anys, però parla una mica de la seva vida, de l'època que va viure com a nena, com a adolescent, com a jove, i està molt bé, que té aquest sentit de l'humor irreverent, també és bastant... que es pot sentir identificat amb molta gent per les coses que explica, perquè és que sempre és una mica la seva leitmotiv, és que mai ha acabat de quadrar massa amb el que havia de fer, no?, en el seu moment. Vull dir, ha sigut una persona que ha viscut la vida potser com... no seguint un camí, sinó...
1: Com desubicat.
0: Sí, vull dir, sempre li diu això, no?, com que el que se suposava que jo havia de fer, doncs no ho feia mai. I el que se suposa que has de fer per tenir una vida ordenada, doncs tampoc, llavors té aquest aire...
1: Doncs aquesta divertit. És una lectura, com dius tu, fresca.
0: Sí, fresca, no? Estiuenca.
1: També, i ràpida,
0: sí,
1: que
0: sorprèn
1: veig.
0: Perquè està ben escrit, vull dir que en aquest cas bastant mediàtica la dona, però escriu bé i ho fa molt, això, molt, molt amè i molt, molt distret i és tapa dura, que per portar-te-la a la platja o a la piscina és una mica incòmode, però...
1: Bueno, però bueno. Està a la terrasseta...
0: Sí, correcte, sí.
1: Allà a
0: sí.
1: La fresqueta...
0: Sí, amb un cafè, una canya, i ideal.
1: Fantàstic. I ara anem per un altre que aquest còmode tampoc no seria, no? I a més se li ha de dedicar una mica més de temps.
0: Bueno, sí, és una edició molt xula que han tret mai més, en català, també en castellà. Va estar traduït ja fa temps, és el projecte Hail Mary, que ara ha sortit una mica... s'ha posat de rellevància perquè han tret una pel·lícula que ha tingut bastant èxit, de ciència-ficció. Llavors, el que passa a vegades que el cine, no?, que es fa una pel·lícula i ara torna a haver-hi l'estirada, perquè és un llibre que havia passat. Potser pels amants del gènere sí que el coneixien, però...
1: Però el llibre ja hi era.
0: Sí, sí, sí, en castellà portava temps publicat, ja, butxaca i tot. El que passa que ara, amb la tirada de la pel·lícula, doncs sembla que això surt... trenca una mica el corset del gènere, no?, dels amants de la ciència-ficció i passa a ser més de públic en general. I està molt bé, perquè també té una mica de misteris, tampoc vull explicar gaire, perquè és més bo que no fem spoilers, que en diuen, però és un astronauta que es desperta després de molts anys de viatjar, d'estar a l'espai, es desperta d'una nau, ha perdut la memòria i els dos companys de tripulació són morts. Llavors, clar, tot aquest... A poc a poc va recuperar la memòria perquè està allà, qui era aquí, què feien allà... I és una mica això, que té una mica ciència-ficció, però té aquest aire també com de thriller, una mica de misteri.
1: I és un ex-personatge?
0: Sí, bueno, i després es va comunicant, clar, i és ell que es comunica després també. Uh-huh. Vull dir, que és la seva vida allà, diguéssim, en el seu món, i parlant també amb la gent de la Terra, diguéssim.
1: Amb la base.
0: Amb la base, sí, sí.
1: Molt bé, ja doncs molt bé. Aquí ens deixa el Roger 5 propostes
0: sí.
1: Per aquest estiu. No són les propostes que podríem trobar les més comercials, no? Allò de les llistes de vendes.
0: No, perquè aquestes
1: però són
0: ja...
1: propostes que se surten...
0: Sí, però, bueno, una mica, podria haver portat 5 altres, vull dir, o 10 altres, o 50 altres, vull dir, propostes
1: sempre
0: n'hi ha.
1: Però t'ha semblat que això ja està.
0: Sí, l'important és això, que la gent trobi temps, ara que hi ha temps a les vacances per llegir, que trobi una mica de temps, i que es llegeixi això, el que vulgui. L'important és llegir. Com sí, si hi ha molta gent que aprofita per llegir-se clàssic, que també és una altra opció.
1: És una altra opció. Molt bé, Roger, doncs escolta, moltíssimes gràcies per les recomanacions, que vagin molt bé les vacances
0: a vosaltres,
1: i l'estiu.
0: I això, que us vagi molt bé, i bona lectura i bon estiu.
1: Clar que sí. Adéu-siau.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs bé, Pili, molt bé. Ja saps que aquí jo sempre estic bé. No sé qui ens escolta, espero que poder transmetre aquest benestar que estem nosaltres aquí juntes parlant.
1: Escolta, un proper dia volem parlar, o et vull preguntar, per tots els projectes que tens, que són molts, perquè volem que ens expliquis què estàs fent, perquè estàs fent moltes coses per ajudar a molta gent a tot arreu. Però avui ens enfoquem en un altre tema de moda. Si fa uns dies parlàvem de la proteïna, bé, sempre parlem d'aquests temes o de les llaunes de tonyina, etc. Avui parlem sobre l'Ozempic, no? Aquesta moda d'aquest medicament per perdre pes. Què ens pots explicar d'això?
2: Bé, a veure, l'Ozempic és el nom comercial d'un fàrmac, val? La substància activa del qual és la semaglutida, aquest nom tan estrany, val? Però què és això? Doncs és un agonista del receptor GLP-1, val? I el receptor GLP-1, vaig a traduir-ho, perquè ja
1: sí,
2: estàs bufant. Sí. Bàsicament, el receptor, aquest receptor el que fa és donar-nos o activar la sensació de sacietat, val? Per tant, el que fa l'Ozempic, no? O qualsevol altra marca d'aquesta substància, de la semaglutida, el que fa és activar la nostra sensació de sacietat, val? Ajuda a regular el sucre en sang, augmenta la sensació de sacietat, com us he dit, i fa que els aliments surtin més lents de l'estómac i, entre d'altres efectes. Llavors, originàriament, aquest fàrmac, perquè, repetim, és un fàrmac, no és un suplement, sí? És un fàrmac que està sota prescripció mèdica, està aprovat per al tractament de la diabetis tipus 2. Val? I tots aquests efectes sobre el pes doncs, van sorgir perquè doncs, pacients que estaven tractant-se per a diabetis tipus 2 doncs, referien també que estaven perdent pes. Llavors, i realment sí, hi ha diversos estudis que mostren que en persones amb obesitat doncs, o amb sobrepès, no? I amb factors de risc associats amb aquesta obesitat, doncs, la semaglutida el que pot fer és conduir a una reducció de pes significativa i, per tant, millorar alguns, no, dels problemes associats a la obesitat. Per tant, doncs, d'entrada, és un fàrmac que s'ha prescrit doncs, per persones amb obesitat i altres malalties associades, val? Què ha passat, Pili? Tu has sentit que l'Ozempic era per això? No, el que ha passat és que les xarxes socials, influencers, actrius, actors de Hollywood, sobretot, no? Segurament heu vist a les xarxes socials, han ajudat molt a difondre aquest fàrmac com la panacea, no? O sigui, la vareta màgica per a perdre pes ràpidament. Llavors, això, juntament amb un desig social de reduir pes i ajustar-se als ideals estètics, el que hem fet és que, doncs, de repent, ha sortit una eina nova, no? Com la solució fàcil per perdre pes, no? Perquè, clar, tornem una mica, o sigui, què és el... Com actua, no? O sigui, si a mi el que em fa aquest fàrmac és disminuir-me la sensació de gana, doncs acabo menjant molt menys, no? Però sense un esforç mental, perquè al final no tinc sensació de gana, no? Seria com aquelles dietes dels anys 90-2000, de dietes estrictíssimes, no? Però que en aquell moment havia d'haver un control mental per evitar menjar, i ara no, perquè el teu cos ja té aquesta sensació de sacietat. Clar, ara sembla que ho estiga venent, i sembla que ho estiga venent com a algo genial, no? Però quins riscos hi han associats a prendre aquest medicament? Doncs primer, d'entrada, els efectes secundaris. Aquest buidament gàstric més lent doncs, provoca problemes digestius, nàusees, vòmits, refluxe i possibles alteracions amb el ritme de l'estómac i del trànsit intestinal. Després, que la pèrdua de pes amb una baixada tan gran de consum energètic, no? de calories, no només és a base del nostre teixit adipós, del greix, no? Sinó que també perdem molta massa muscular, no? O sigui, és que el resultat és com aquelles dietes estrictes de fa 20 anys, que es perdia molt pes, però que molt d'aquest pes era a base del múscul. Clar, amb això també vull dir que quan nosaltres mengem menys, no només mengem menys energia, deixem de menjar nutrients essencials pel nostre cos i que, per tant, aquest tipus de medicament no només no només baixo de pes perquè no estic consumint energia, sinó que puc tenir dèficits de vitamines, de minerals, i com això pot comportar, o sigui, com això pot afectar al final a com funciona el meu cos, no? Per tant, no només estem parlant de perdo pes i ja està, sinó m'estic carregant el múscul, puc tenir dèficits que me poden donar problemes a curt, mitjà i llarg termini associats amb la meva salut. Ostres, si ho prenem perquè ens ho han prescrit, perquè tenim problemes, que el benefici és millor prendre-ho que continuar amb aquests problemes de salut i amb un acompanyament mèdic, doncs, òbviament, doncs té els seus beneficis. Però és que s'ha arribat a prendre, no?, o a punxar, com un medicament estètic per perdre pes, i això té problemes. A més, que és un medicament que quan deixes de prendre'l deixa de fer el seu efecte. Per tant, tornes a recuperar la gana i tornem a tenir aquells efectes rebot de les dietes estrictes, no? O sigui, el teu metabolisme ha baixat, t'has carregat el múscul i per tant tornes a recuperar la gana, per tant, tu tornes a menjar el que menjaves amb un metabolisme més baix. Això es converteix a més reserva de greix a la llarga, no? I no has après ni a menjar, ni has agafat l'hàbit d'augmentar l'activitat física, i després els problemes mentals que tornem a tenir associats amb aquests estereotips, no? Perquè no sé si heu vist els famosos que s'estan punxant aquest medicament, però tornem a tenir aquells cossos filiformes dels anys 90 que jo pensava que ja se'ns havien acabat, que ja les dones sobretot ja anàvem al gimnàs, ja volíem múscul, ja havíem associat el múscul a salut, i tornem a tenir aquells cossos filiformes que, de veritat, o sigui, no és salut.
1: Tu creus que tornarem perquè també hi ha la tendència dels cossos musculosos i de, no sé, les cossos fibrats?
2: Sí, però al final, com et dic, Pili, la tendència és anar a buscar allò que tenen els famosos, no? Allò que tenen les persones que veiem en medis, no? I que són la nostra aspiració de bellesa. I que, per tant, si ho mireu, és clar, jo en això m'hi fixo molt, però si mireu el que està passant amb els actors i les actrius de Hollywood, o sigui, és que, o presentadors d'Estats Units, que al final són els referents després a nivell mundial, és així, hi ha cossos molt prims, sense musculatura. I això, o sigui, us recordo des d'aquí que el múscul és salut. Uh-huh. I si perdem múscul, estem perdent salut.
1: Per tant, bons hàbits, no? Paciència, suposo, i anar fent, no?
2: Sí, i després, Pili, que això m'ho havia notat i ho volia comentar, que és un medicament per a persones que tenen una malaltia o riscos associats, no? Si utilitzem com a una part estètica, el que fem és buidar els estocs. I quan les persones que realment tenen una malaltia, que realment tenen un risc, necessiten aquest medicament, no hi és.
1: Aquesta és la gran queixa, també, no? Que les persones que realment són diabètiques després es troben que no tenen estocatge, no?
2: Exacte. Per tant, doncs això, si realment es necessita, doncs és una eina amb un acompanyament mèdic, perquè s'ha de prescriure, no? I a nivell estètic, doncs, no s'hauria d'utilitzar.
1: Però es pot anar a comprar a la farmàcia sense...
2: No, s'ha de prescriure.
1: S'ha de prescriure.
2: Sí.
1: És un medicament.
2: És un medicament.
1: Doncs, Naila Martínez, gràcies per ser una setmana més. Què en podem treure d'això? Que no cal resultats ràpids, que no cal fixar-nos en els estereotips... Com sempre.
2: Sí,
1: que hem de fer una societat menys gordofòbica, també.
2: Sí, també, sí. Que jo, de veritat, Piri, tenia fe en que ja marxàvem una mica d'aquesta cultura de la dieta i d'aquests estereotips, no? Però veig que no, que continuem anant a buscar cossos que no són els vostres. O sigui, trobeu el vostre cos, tots som diferents, i és el que ens fa bonics i boniques.
1: Doncs amb això ens quedem. Et seguim a my.baixnutricionist. Val? I anem sabent el teu dia a dia, que sempre és molt ocupat. Gràcies per ser aquí, Naila.
2: Adéu.
1: Per trobar temps i venir. Adéu.
3: Continguts en xarxa.

0: curiositat molt interessant és que Saturn podria flotar sobre l'aigua, almenys en teoria. El planeta Saturn és el segon més gran del sistema solar, però té una característica sorprenent. La seva densitat mitjana és menor que la de l'aigua. La densitat de Saturn és d'uns 0,69 grams per centímetre cúbic, mentre que la de l'aigua és d'aproximadament 1 gram per centímetre cúbic. En física, això vol dir que si existís un oceà prou gran, Saturn podria surar-hi, igual que ho fa una pilota en una piscina. Això passa perquè Saturn està format principalment per gasos molt lleugers, sobretot hidrogen i heli. No té una superfície sòlida com la Terra, sinó una enorme atmosfera que es va tornant cada vegada més densa cap a l'interior del planeta. Evidentment, aquesta situació és només teòrica, ja que no existeix cap oceà prou gran per contenir un planeta sencer. Però aquesta curiositat ajuda a entendre millor com funcionen conceptes físics com la densitat i la flotabilitat. Tot plegat mostra que, malgrat la seva mida colossal i els seus famosos anells, Saturn és en realitat un planeta sorprenentment lleuger si el comparem amb molts altres cossos del sistema solar.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner, que va sortir fa només un parell de mesos.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa. De lluny ja es veu que aquest espai no travessa el seu millor moment, però és quan un s'hi acosta que la imatge i l'olor es fa encara més evident. L'aigua pràcticament no es mou, el color és fosc, la superfície està coberta de vegetació i residus i una intensa olor de claveguera envaeix l'entorn. En el tram que passa darrere de dues cases del carrer de Lanzarote a Mirassol, els veïns asseguren que la situació s'ha degradat progressivament i denuncien anys de falta de manteniment. Una de les afectades és Esther Alcón.
5: Això sembla una selva. Avui fa pudor claveguera. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
4: A Cugat Mèdia hi trobareu la història completa. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts passat a dimecres al barri. Alerten que han sentit trets al carrer de Vicenta Moreno, van veure com els agents havien abatut un senglar a la via pública en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Van contactar amb la policia i se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, a més d'advertir-los que en les pròximes nits es podria repetir. Sant Cugat fa aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
12: Volar a llums d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal.
11: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
12: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
13: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
12: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
13: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
12: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
13: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
15: Avui a Ràdio Sant Cugat parlem d'un tema que genera curiositat, debat i també molts mites. Les relacions obertes, cada cop se'n parla més, però sabem realment què són? Funcionen? Són per tothom? Doncs per aclarir-ho avui tenim amb nosaltres la Ruth Canals, psicòloga i sexòloga. Com estàs, Ruth?
16: Hola, molt bé. I tu?
15: Ara és el moment... Bé.
16: Ah, perfecte.
15: Molt bé. A més, arriba l'estiuet i aquest estiuet, a part que ens fa sentir molt millor, doncs facilita un tema com el que avui parlarem.
16: Exacte. Per això avui penso que és interessant parlar-ne, perquè ens obrirà una mica la mirada cap a aquest tema.
15: Sí. Doncs escolta, per començar, definim exactament què és el que s'entén per una relació oberta.
16: Mm-hmm. Bueno, això, avui parlarem de relacions obertes, no? I una relació oberta, doncs, al final, el més important és un tipus de relació que no és monògama, és a dir, que no estem només amb una sola persona, val? El vincle pot ser sexual, però també pot ser afectiu, i la clau de tot en una relació oberta és que no hi ha engany. És a dir, hi ha gent que interpreta que una relació oberta, val, l'associen molt a la infidelitat, no? I al llibertinatge, i que tot val, i no és així. Val? El més important d'una relació oberta és que és algo que no hi ha engany i que és consensuat entre les persones que conformen aquesta relació.
15: Per tant, abans de fer el pas, hauríem de parlar, no?, a la parella.
16: Sí. Sí, sí. És com un contracte, realment, quan una parella decideix, per A o per B, no?, que ho parlarem més endavant, obrir la seva relació... ho parlen. O sigui, el més important és que hi hagi una bona comunicació, perquè és com firmar un acord, val? És com un contracte.
15: Val.
16: No jo... tot sí, val, val? O sigui, la gent, això que associa a la relació oberta amb libertinatge, és un tabú que hem de trencar. Les relacions obertes no són... A vegades són més llibertines. Les relacions que no són obertes i que la gent s'enganya, no? Que hi ha infidelitat, que una relació oberta que ens convida a tenir molta comunicació i, per tant... són més sinceres, potser, a vegades.
15: Segur. Mm-hmm. I, escolta, quin tipus de preguntes ens hauríem de fer en aquest consens que hem d'establir?
16: Sí, a veure, primer de tot, la més important, si els dos ho volem, val? Perquè és veritat que sovint sol ser una persona que incita l'altra o li proposa, però és molt important que els dos sentin que volen fer aquest pas. Mai fer això per agradar l'altre, perquè l'altre estigui content, no. És una decisió que els dos han de tenir molt clara que la volen fer.
15: És a dir, que els dos han de practicar aquesta apertura de la relació o
16: estar d'acord en que... A veure, si s'obre la relació, vol dir que els dos, en principi, val? No sé que sigui, doncs, un acord molt definit, però, a veure, pot ser que només sigui un que estigui obert i l'altre no vulgui relacions amb ningú més, però l'important és que els dos ho sàpiguen i ho tinguin molt clar quin és el mètode que utilitzaran.
15: Val.
16: Mai fer-ho perquè l'altre li ve de gust, bueno, doncs que l'obri ell i jo no, perquè ell sigui feliç. No, tu també has de ser feliç pensant que la teva parella vol obrir la relació.
15: Sí, perquè si no és una tortura, Xina.
16: Exacte, és una tortura. Després també temes com quins límits posem, això que hem dit, no? Límits significa, no sé, per exemple, dir, tenim una relació oberta, però no podem tenir intimitat amb ningú que coneguem els dos.
15: Val.
16: O no podem repetir amb la mateixa persona. O que no sigui ningú familiar, o, saps? perquè es lia molt.
17: Que no els portem a casa.
16: Que no els portem a casa, exacte, no? Que no, mai sigui, que quedem en llocs que no siguin comuns, mai a casa.
17: Ara, això de repetir, qui porta el control?
16: Clar, bueno, es tracta de ser sincer i honest. O sigui, si tu et compromets amb aquest acord, quan tu obres la relació, de dir, no tornaré a repetir amb una mateixa persona, si és que es decideix això, lo interessant és que siguis sincer i honest. O sigui, és que és molt important la honestedat en aquesta, en totes les relacions, però quan s'obre la relació, si es trenca els acords, es trenca la confiança, i per tant, quina gràcia té la relació oberta si no hi ha confiança?
17: Ja, ja, ja.
16: O sigui, és que es passarà malament, hi haurà inseguretat, hi haurà gelosia, val? I després també hi ha una altra pregunta, que això també crea molta discrepància, que és, ens ho hem d'explicar tot? És a dir, clar, si obrim la relació, ens ho hem d'explicar tot? O preferim no saber què està fent l'altre?
17: Sí. És una mica... Home, tot, potser no cal, no?
16: No, però bueno, a vegades hi ha gent que diu, no, mira, jo no vull saber-ho, ni que t'agüites anat al llit amb algú.
17: Pots donar el titular, però els detalls potser no caldrien, no?
16: Sí, però potser hi ha gent que no vol ni el titular, saps? Al final és, jo vull que tinguin una relació sexual sana, divertida, com tu la vulguis tenir, que també la comparteixis amb mi, però si la comparteixes amb uns altres, tens la porta oberta a fer-ho, però jo no vull saber-ho. I també és respectable, saps? O sigui, al final és que tot val si la parella ho acorda.
17: Ja. Yeah.
16: Sigui el que sigui, saps?
17: Uh-huh. I és una situació que va a l'alça? És a dir, cada cop hi ha més parelles que es plantegen obrir aquesta relació a tercers?
16: Sí, clar, evidentment. O sigui, cada vegada al final el que és la relació monògama i tradicional evidentment és el que més hi ha, però s'està descobrint al final, no? La gent està veient que la repressió i la sexualitat no tenen que anar de la mà. Clar, és que venim d'uns valors molt tradicionals, molt catòlics, molt, no? I llavors,
17: una mica de l'època de Cro-Magnon, eh?
16: Exacte, llavors, clar, és molt fàcil que ara això s'hagi obert més, mai millor dit, no? Però bueno, és per la història que portem darrere, realment. A la gent també cada vegada, doncs, té més curiositat, no? La joventut d'avui en dia també són més oberts de moltes maneres, no només parlem a nivell sexual, o sigui, les persones, no? En principi, ja no estem tan condicionats per la religió ni per els valors, en un millor més tancats, no?, que ens han ensenyat. Per tant, som oberts a moltes coses, més cosmopolita, no? Ens relacionem amb gent de molts països diferents, vull dir, estem oberts a moltes coses, i per tant el sexe també, i la manera com entendre les relacions no monògames també.
17: I que algú es podria preguntar què és el que aporta una relació oberta a una parella?
16: Bueno, ho hem comentat una mica, que és el tema de fomentar la comunicació honesta. És a dir, una parella que decideix obrir la relació ha de parlar. Hi ha d'haver molta comunicació de com es fan les coses. I és el que hem parlat, no?, moltes vegades aquí a la secció, que la comunicació és el més important en les relacions, no?, pràcticament. Llavors, és veritat que una relació oberta ens fa, primer, tenir aquest sentiment, no?, d'adrenalina, de descoberta, de no tancar-nos només a una sola persona, sí, volem explorar el desig amb altres, però sobretot fomenta això, aquesta comunicació honesta, perquè ens obliga a arribar a acords i a comunicar-nos.
17: Però m'imagino que també hi ha riscos, que hi ha dubtes. Clar, com tot, hi ha una cara bé, no?
16: Totalment. O sigui, al final ha de ser una relació de parella molt madura emocionalment. És a dir, si un dels dos, o els dos, és insegur o és gelós, però no perquè sigui... A veure, jo quan parlo de gelosia tampoc m'agrada parlar-ho com a algú que és dolent, no? O sigui, moltes vegades les persones tenen gelos, doncs, perquè han passat per situacions que els hi han fet fer tenir gelos, els han fet sentir insegurs i, per tant, no creure gaire en el que mereixen, no? Llavors, pensen que algú els hi pot fer mal perquè no mereixen això. Llavors, una relació oberta amb una persona que ha de treballar el tema de la inseguretat i la gelosia, doncs ho empitjora, evidentment. Per tant, relacions molt madures, persones que estiguin estables a nivell emocional en relació a la inseguretat, als gelos, i sobretot també, no sé, important dir que... El que he dit abans, no? O sigui, que ha de ser, que els dos han d'estar molt segurs de fer-ho, val? Jo, per exemple, vaig tenir un cas d'un noi jove que va venir a consulta perquè tenia disfunció erèctil. I era perquè havia obert la relació, perquè volia ser molt modern, era un noi jove, tots els seus amics tenien relacions obertes, ell va creure que també les havia de tenir, i per tant va començar amb una noia i van decidir tenir una relació oberta. I aquest noi era tan insegur que, clar, això ho portava fatal. I va tenir disfunció erèctil a causa de la inseguretat que sentia per la relació oberta. Però no s'atrevia ni es donava compte que era per això. Vam haver de fer moltíssima teràpia perquè se'n donés compte que aquesta disfunció erèctil li venia perquè havia obert una relació quan ell no estava preparat ni segur de fer-ho. És que realment s'ha de tenir molt clar per fer-ho. Hi ha molts beneficis, moltes coses bones, però ha de ser el moment, llavors, el lloc i la persona.
17: La pregunta, Ruth, seria practicar doncs, la parella oberta és per tothom o no?
16: No, no és per tothom. La parella oberta no és per tothom. Per la que he dit, no? Principalment perquè has d'estar molt segur de tu mateix, ser una persona gens gelosa, tenir una mentalitat molt oberta i sobretot molta maduresa emocional. No és per tothom.
17: Ja.
16: Has de complir uns certs checks perquè disfrutis d'una relació oberta. És que si no, pot ser pitjor. O sigui, hi ha gent que obre la relació per intentar arreglar coses que no funcionen de la seva vida sexual. En un moment no se senten plens, val? amb la intimitat sexual que tenen com a parella i diuen, bueno, doncs, i si l'obrim? I així, no? Cobrim les necessitats de cadascun per una altra banda. Mec, error total. O sigui, per què? Error total per la relació. Per la teva vida sexual, segurament fantàstic, perquè et cobriràs tot el que necessitis. Però per la teva relació de parella, fatal. Perquè això és com la gent que té un fill per arreglar un matrimoni. O sigui, no. Primer s'arreglen les coses i després s'exploren altres.
17: Val.
16: Això que quedi clar.
17: I si decidim obrir aquesta parella, explorem altres opcions i veiem que per algun lloc s'esquerda aquesta fórmula, tornar enrere és factible? Com s'arregla això?
16: Mm. Sí, clar que és factible. O sigui, al final...
17: Sí, però ho dic per la...
16: Per el follon que s'ha muntat, no?
17: Vols sí, dir? Perquè tu has plantejat un altre escenari, sí. S'ha provat, no ha funcionat, i a lo millor no ha funcionat per una de les dues bandes, sí. No vol dir que sigui per sí. Les dues, no? Que llavors sí que seria més fàcil tornar al punt de partida.
16: Clar, Carme, però una relació de parella, primer de tot, no s'ha de basar en la idea de que és equip. Llavors, si la relació oberta no està funcionant per un, vol dir que ja no està funcionant pels dos.
17: Clar.
16: Això és molt important, saps? Vull dir, no culpabilitzar l'altre. Holy, no podem tenir una relació oberta perquè tu et sents insegur o gelós. No. No podem tenir una relació oberta perquè no em sento prou segura o segur en la nostra relació perquè, a més, m'hi posis més persones. No és culpa de ningú. És responsabilitat dels dos. És equip.
17: Bé, és equip.
16: És equip.
17: Algun altre cas així en consulta que t'hagis trobat?
16: Sí. Bueno, una vegada també era una parella d'uns 50 llargs, no? També que volien obrir la relació... I bueno, doncs, jo he firmat contractes a teràpia, saps?
17: O sigui, un contracte sí, per obrir la parella.
16: O sigui, com si jo fos l'abogada del placer. L'advocada del plaer.
17: La notària.
16: Sí. Exacte, la notària de dir...
17: Home, això es paga, eh?
16: No, això és molt important, ojo, perquè els ajudes, no? O sigui, gent que ha dit, volem obrir la relació, però no sabem gaire com fer-ho. O sigui, volem fer-ho bé, no volem espatllar la nostra relació de parella, volem que tot això sumi. Llavors, evidentment, s'analitza, no? Es valora la relació d'un, de l'altre, com ho veuen, i es comença a definir un contracte, i ho fem entre els tres. I llavors, doncs, signen aquell contracte, i es fa, és com el que té una piga i va al dermatòleg un cop al mes a revisar-se, la qual li cremen una berruga i tal, doncs igual, un cop al mes te la revisa. Què tal? Com va aquesta relació oberta? Hi ha hagut alguna discrepància? S'ha de revalorar algun punt? Perquè, clar, també és important saber que quan fem un contracte d'aquests, no?, un acord, ens podem creure que una cosa la portarem bé, però a vegades no. Llavors, a vegades s'ha de provar. I és molt important tirar enrere i dir no, verbalitzar. A mi això no m'agrada, no em sento còmode amb això, tornem a revalorar-ho. I es torna a revalorar l'acord per obrir la parella.
17: I es modifica el contracte.
16: Per això et dic que és superimportant la comunicació. És una parella que no sap comunicar, no obriu la relació.
17: I escolta, ja a títol de curiositat, aquesta fórmula la fan servir més la gent jove, la gent més madura, tant se val l'edat, no sé, això ho has detectat?
16: Algun... Les relacions obertes, evidentment, la gent jove molt més. El que passa que també t'haig de dir que quan l'obren no saben ben bé el que estan fent, molt d'ells. Val? Vull dir, estan provant, és que al final estan coneixent la seva sexualitat des de totes les mirades possibles. En canvi, quan un matrimoni, no sé, de 40, 50 anys, 35, no sé, decideix obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur.
17: És diferent.
16: L'altre és com és explorar, és a veure què passa... Aquí ens podem fer molta pupeta, no?, explorant sense saber ben bé on ens fiquem, no? I quan són més grans, les parelles i decideixen obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur. I sobretot ja si venen a teràpia, clar. Si venen a teràpia una sexòloga o una psicòloga, no?, a buscar... no sé, assessorament en relació a això, evidentment, clar, la decisió és supermadura, perquè estàs buscant una especialista que t'ajudi.
17: Bé, jo m'imagino que en el món de la literatura, de la filmografia, podríem trobar exemples, no?, per continuar aprofundint en aquest tema.
16: Bueno, sí. No sé si us en recordeu de la pel·li aquesta de Vicky Cristina a Barcelona, de la Penélope Cruz, l'Scarlett Johansson... I qui és? L'home era el Banderas? No. Era el Bardem?
17: Bardem.
16: El Bardem, sí, sempre els confonc, no sé per què. Bueno, sí. Doncs sí, en aquest, no, es veia, no?, aquesta relació més oberta, d'amor entre els tres... sí, no sé, per exemple, i després hi ha un llibre també, el Ethical Slut, que és un referent també per entendre les relacions no monògames, ho explica d'una forma molt didàctica i molt conscient també. En veritat podem trobar moltíssimes coses, cada vegada hi ha més referents de pel·lícules i llibres que parlen de manera sutil o més directament sobre relacions obertes, no?, perquè ens inspirem.
17: I escolta'm una cosa, aquesta època de l'any, no?, que se'ns dispara la libido, tenim allò un desig sexual extraordinari.
16: Bueno.
17: No? Més que de, durant l'època.
16: A l'hivern estem hivernant, no?, potser. Sí, també,
17: sí,
16: no
17: fem com els ossos.
16: Té una explicació biològica, al final, la calor. Sí? La calor el que fa, quan arriba la calor, és a nivell d'hormones, val? O sigui, l'oxitocina, la serotonina, el sol, no?, el que produeix el sol, com a les plantes, és vida, i ens dona doncs més bon humor, més ganes d'aprofitar el dia, no?, la roba és més lleugereta, se'ns veu més la carn, val? Vull dir, hi ha molts factors que obren a la libido. També tenir més temps d'oci per dedicar, no?, més descans. Moltes vegades el sexe l'oblidem perquè anem rebentats.
17: Yeah.
16: I l'estiu hi ha vacances i sembla que anem més.
17: Però, Ruth, no pot passar també al contrari, que la calor...
16: Sí.
17: Pues, amb la que està caient,
16: veure,
17: tu creus
16: que amb aire condicionat no hi ha excusa. Amb aire condicionat no hi ha excusa.
17: Bueno,
16: no comencem a posar excuses.
17: Sí, també pots posar un ventilador allà mateix.
16: Claro, a veure, si en tens ganes i vols cuidar la intimitat amb la teva parella, no és excusa la calor.
17: No és excusa?
16: No. Et fiques a la piscina, a la platja, tu mateix. No és excusa. No. És que ens agrada, buscar... ens tornem gandulets amb això, Una mica.
17: És aquesta l'excusa?
16: Sí, és com... fa calor.
17: O sigui, aquest és l'element...
16: Ara, ai, no, quin fred, m'haig de treure el pijama i despullar-me. No.
17: Ves cap allà, que fas molta calor. Que hi ha gent que desprèn...
16: Calor, ja de per si.
17: Una calor, un escalfor, que semblen mantes tamoranes.
16: Doncs amb aquesta caloreta, potser molta gent, no molta, però més gent, tendeix a voler obrir la relació, també. O sigui, si ho tenien com allò pensant en hivern, no?, allò hivernando, la idea, quan arriba la caloreta, en plan, que tu t'aniràs de vacances amb les teves amigues, i jo me'n vaig amb els meus amics, i si sorgeix algú, doncs aprofita, passa-t'ho bé, i es comencen a veure aquests indicis d'obertura de parella. L'estiu és divertit i perillós, també.
17: Ah, aquí està el tema.
16: Los amores de verano, no?
17: Molt bé, doncs espero que la gent sàpiga aprofitar tota aquesta informació que ens ha ofert la Ruth al llarg d'aquestes sessions. Recordem que la Ruth treballa qualsevol tema sobre sexualitat i parelles Sant Cugat, i que us podeu posar en contacte amb ella a través del seu telèfon al 671-5701-33 o bé per Instagram a @canals_psico.
16: Sí, @canalspsico.
17: Doncs, Ruth, escolta, res, que l'estiu...
16: Ens aprofiti a tots.
17: Ens aprofiti a tots.
16: De la manera que sigui, estiguem contents i tranquils i feliços.
17: Doncs molt agraïts per tota aquesta informació.
16: Gràcies, Bonica.
17: Que vagi molt bé.
16: Bon estiu.
17: Una abraçada.
16: A tothom.

0: Pedra i Sang, l'obra de teatre que narra l'assassinat de l'abat Viura a mans del noble cerdanyolenc Berenguer de Saltells, durant la missa del Gall de 1350, celebra el seu 25è aniversari amb un punt d'inflexió. L'edició d'aquest Nadal arriba marcada per un relleu generacional progressiu i pel debat que, tot i que fa anys que sobrevola, ara s'ha posat sobre la taula la possibilitat de buscar un nou escenari més enllà de la sala capitular del monestir. Per parlar d'això i de tota aquesta programació que s'ha fet al voltant d'aquest aniversari, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, dos persones de teatre que, de fet, he hagut de fer callar abans de començar perquè estàvem parlant sobre la qüestió. Són la Dolors Vilarassau, presidenta dels Amics de Pedra i Sang i directora de l'obra durant molts i molts anys, i el Josep Maria Jaumà, autor del text de Pedra i Sang. Molt bon dia, benvinguts.
1: Ben trobat. Gràcies.
0: Us imaginàveu aquell 2000 quan,
2: sí, no.
0: quan us van fer l'encàrrec,
2: Que...
0: Pedra i Sang s'hauria convertit en una de les tradicions insígnies del Nadal santcugatenc i que celebraríem com a mínim 25 edicions?
2: Si ho arribéssim a saber, no hauríem sabut fer jo, almenys. Jo era, en part, molt irresponsable perquè no pensava en res de tot això.
0: Tu, Dolors, sí. T'ho imaginaves?
1: No, en absolut. Això venia, com ja he explicat algunes vegades, venia d'una tradició que fèiem espectacles poètics amb la companyia Tetra Teatre, mm-hmm. i que cada Nadal en fèiem un de diferent al monestir. I fa 25 anys, l'Ajuntament ens va encarregar un text perquè aquell any feia 650 anys de la mort de l'abat Viura, uh-huh. i ens va encarregar a veure si podríem fer... Ens va demanar un text poètic, no per res especial, sinó per al fet de que nosaltres fèiem espectacles poètics. I aleshores, és clar, nosaltres fèiem espectacles poètics, però teníem sempre una base d'un text, no? Havíem fet, no sé, verdagarianes, havíem fet coses del Segarra, del Ferreter, però clar, sempre teníem...
0: Un text al que agafar-nos.
1: Un text al que agafar-nos. Però en aquesta ocasió teníem una història, però no teníem text. Aleshores, clar... Primer de tot, l'encàrrec era molt just, eh?
2: Sí.
1: Te'n recordes? El pont del Pilar va ser crucial.
2: Sí. Sempre
1: hauríem de resar a la Mare de Déu del Pilar.
2: Que cada any hi hagi un pont.
1: Sí. Llavors, bueno, doncs, la cosa... Jo coneixia el Jaumà encara ara, doncs té aquesta faceta de traductor de poesia anglesa. O sigui, ell no era directament poeta, però era traductor de poesia. Per tant, el vers era una cosa que tocava, no? I llavors també hi havia un tema que era que ell donava una signatura que es deia Shakespeare. I vam pensar, ostres, el Jaumà seria un bon element. De tota manera, eres un autor novell, no havies escrit mai res de teatre.
2: Home, res de l'escola fèiem bromes, no?, i tot això. Però...
1: Bueno, però eres un autor novell, en aquell moment no havies escrit res.
0: I, de fet, Shakespeare es reflecteix bastant a Pedra
1: sí,
0: i Sang, amb aquesta tragicomèdia,
1: sí.
0: eh?
1: Però el bo és que ni ell no n'estava molt segur de poder acabar, ni nosaltres molt segurs de que això, clar, era un experiment i s'havia de fer al desembre. I es va fer un doble encàrrec. Se li va fer amb ell i se li va fer a Lluís Calvo. Uh-huh. Ell ho sabia també, perquè va dir, home, fem una cosa a quatre mans, jo tenir tota la responsabilitat tal, fem-ho a quatre mans. I llavors es van integrar, direm, bueno, pues, si no arriba, on no arribi un, arribarà l'altre, integrarem els dos textos. Així és com es va plantejar. Aleshores, en Jaumà ens va presentar l'obra, era una obra que ja tenia una estructura molt clara, vull dir, tenia aquestes escenes còmiques, tràgiques, mm-hmm. hi havia un tractament del vers també molt interessant, i per una altra banda, Lluís Calvo ens presenta un text poètic molt bo també. Però les dues coses no casaven, d'alguna manera. Mm-hmm. La seva era més, ja tenia aquesta estructura tan interessant, i l'altra era una cosa, diguéssim, més... no minoritària en el sentit que era una cosa molt introspectiva, mm-hmm. poètica, i el primer any, clar, havíem fet dos encàrrecs. Aleshores, el primer any es va fer com a introducció, no es van ajuntar com volíem, sinó que es va fer com a introducció el Miserere, que són dos monòlegs, uh-huh. i després, a continuació, es va fer Pedra i Sang. Però es va fer encara sense l'estructura actual, perquè l'estructura actual es va fer el segon any, que és quan es va introduir Jaumà a l'advocat Pere Sarrovira, dos escenes de l'advocat, que és el mediador, i llavors, que hi havia la guerra d'Afganistan, va dir, home...
2: Em sembla que era la de l'Iraq, diria jo.
1: Primer? Quina va ser primer?
0: Sí, perquè si era el 2000 devia ser la de l'Iraq.
1: Ah, la de l'Iraq va ser, perdó, doncs. Sí, perdó, eh? Per això et dic que va ser primer.
2: Sempre hi ha guerres, aquella cosa...
1: No, la cosa va ser que, clar, que vam dir, home, hi ha aquest tema, vull dir, perquè, bueno, ja apuntava una mica el tema de les actualitzacions, no? I llavors va passar que aquesta escena, que també havia de ser aquell any, resulta que no l'hem pogut moure, perquè cada any en tenim una, vull dir que... Una, bueno, en tenim moltes, eh? Però cada any en tenim la guerra corresponent, no? I, bueno, l'any de la pandèmia, que no vam tenir la guerra, vam tenir la pandèmia.
2: Sí, la pandèmia,
1: I llavors aquesta escena és com una escena també estructuralment que sempre s'ha quedat allà, no? Perdona aquesta introducció tan llarga, eh?
0: No pateixis, haurem de córrer amb la resta, però no passa res.
2: Però és ben bé així, sí.
0: Clar.
2: És ben bé així, sí. Que jo també hi lligaria una mica amb el del Calvo. Ai, és que no puc... Hosti.
0: És que el tenim encostipat,
2: eh? He passat tota la nit amb febre.
0: El Jaumà.
2: El desaparèixer el Calvo quedava molt curt a l'obra. I no sé per què, no sé per quin set sols vam dir, allarguem-lo una mica, no?
1: Sí.
2: No recordo quin
0: clar,
2: moment...
0: Sempre hi ha aquesta part de... Ara l'apuntava la Dolors, va començar amb la guerra de l'Iraq, però sempre té un punt d'actualitat, pedra i sang, no? Això també requereix...
2: No. Això és buscat, eh?
0: Sí, això requereix estar despert i atent sempre a l'actualitat, també amb una mirada molt local, de quines són les problemàtiques. Suposo que aquest any també...
2: Ah, no,
0: també
2: jo ara ja no me'n cuido, ara és la
1: sí.
2: Mònica.
1: La
2: Martina, la que...
0: La Martina,
1: sí. Sí, exacte. La Martina és la que fa aquesta part d'actualitzacions. Bueno, aquell primer any va ser... s'apuntava el tema, perquè hi, ha, en aquells, hi havia uns ocupes al casal a Torreblanca.
2: Sí.
1: I aleshores es va com una mica mig apuntar el tema, perquè vam, eren els, un grup de joves que havien ocupat en parts del monestir. I llavors, simplement, es deia la paraula han ocupat, ocupa. Tal, ocupat, i la gent va començar a riure. I la gent va captar, era això només, hi havia aquest apunt. I la gent va començar a riure, i vam dir, ostres...
0: Aquí hi ha un fil per estirar.
1: Exacte, aquí hi ha...
2: I van sortir dos o tres anys aquests, no, em sembla?
1: Sí, sí, perquè clar, també, de vegades hi ha temes, com per exemple el de l'escola La Mirada, que els anem repetint,
2: sí?
1: No? Vull dir, hi havia una escena que cada any sortia la nena que parlava de La Mirada, no? I ara perquè no volem, però encara en podríem parlar.
0: N'hi ha alguns sí. que perduran el temps. Al final l'obra també, no?, juga amb aquestes dues vessants, una més històrica
1: sí.
0: d'allò, i després el poble que té certes llicències d'anacronisme.
2: Se posen del costat, sí.
1: Bueno, i això que dius tu, això també és molt Shakespeare, no, això?
2: Sí, també, sí.
0: Això fa també que...
2: Però, per exemple, els personatges principals no parlen d'aquestes coses.
0: No, és el poble, no?, qui té aquesta poble, veu, sí. que aquestes llicències.
1: Els monjos, també.
0: I els monjos.
1: Que són els personatges inventats, d'alguna manera.
2: Sí, el
1: perquè...
2: poble i els monjos. Una mica.
0: Són els que, sí. els que juguen...
2: Però, per exemple, el Saltell... Ai, no. Ni el Saltell, ni el Xavier Tor, ni ningú... No parlen...

0: I sempre hi hagi quelcom de nou.
1: Sí, sí, les escenes del poble, home, els actors, diguéssim, els actors principals, els que fan els personatges històrics, ho fan molt bé i és com una cosa més clàssica, no? Però, esclar, els que donen, els que es lliguen amb la gent, perquè, a més, hi ha una situació escènica que és que el poble està enmig de banda i banda d'espectadors. O sigui que els espectadors i el poble és com un bloc, estan al mig, no?
2: És part de la idea, això. Exacte. Va sortir de casualitat, però és part de l'idea.
1: Bueno, no sé si tant de casualitat, però va sortir així, no?
0: Clar, mira, ara que digueu això, que és una particularitat de fer-ho a la sala capitular. Ho explicàveu a la roda de premsa, que potser per aforament, no?
2: Sí,
0: és allò
2: de
0: l'èxit.
2: Jo,
0: va guanyant...
2: a la capella, a l'església, només ho faria, però no sé si és possible, i, bueno, a més dels els mossens i això ja no. Però tancant amb una cortina, perquè és massa gran per un teatre. En canvi, a mitja església, passat el cimbori i una mica així, posar una gran cortina,
1: sí,
2: que quedi tancat.
1: Jaume, jo crec que el tema de l'església està més que tancat, eh?
2: Ah, sí?
1: Vull dir, portem 25 anys lluitant amb aquest tema.
2: No, amb els mossens no te'n sortiràs.
1: No.
0: On us ho imagineu?
1: No,
0: quan parleu d'altres espais, què podríem...
1: No, vull dir que la cosa està en que és una obra que, clar, hi ha un poder i un contrapoder.
0: Mm-hmm.
1: I llavors hi ha el poble que per estructura de l'obra, el poble que hi ha unes demandes i els monjos, no és que siguin els dolents, però són els que ho impedeixen.
0: Mm-hmm.
1: Llavors la pròpia estructura de l'obra no permet fer-la en un altre sentit perquè es trairia l'obra, no? Llavors, esclar, les coses que es diuen, doncs, moltes vegades no... Clar, que no és una obra eclesiàstica, com pot ser el cant de la Sibil·la,
2: no
1: té res a veure, és una obra bufa, no?
2: Sí.
1: Però...
2: Una barreja sí, de bufa i sèrie.
1: Sí.
0: El 2002, Dolors, ja vau fer aquell traspàs de direcció amb la teva filla, la Martina Vilarassau, que es posava al capdavant. Primer vau fer una direcció compartida i després ella ja ha agafat les regnes. El dimecres es va inaugurar aquesta exposició que dona el tret de sortir de les activitats d'aquest 25è aniversari i vas anunciar que allò marcava, que aquest 25è aniversari marcava, i et cito a tu textualment, al final d'una etapa. Què vol dir això?
1: No, mira, bàsicament vol dir que...
2: Que ens fem grans.
1: Sí,
2: exacte.
1: Jo també. Sí. Bueno, però tu ets l'autor.
2: O sí, sigui, i tu jo ja fa anys que...
1: Tu no estàs directament en el muntatge de l'obra. Clar, vol dir que han passat 25 anys per tothom. Uh-huh. I llavors ara tenim un repartiment una mica envellit, realment. Bueno, gent que ja no hi és, vull dir, el Llames, el Fàbregas,
0: el Pere Païssa.
1: El Pere Païssa, vull dir, tots aquests ja no hi són. I els que, per exemple, l'Encarna d'Adelantado, que aquest any ja no pot fer aquest personatge tan emblemàtic, que és la dona, però també per una caiguda. Aleshores, bueno, sí, aquest relleu es va passar a nivell de direcció.
0: Uh-huh.
1: O sigui, jo, per exemple, en aquests moments de direcció de l'obra, jo no me n'ocupo. Se n'ocupa la Martina molt bé i la Cristina Martínez en la part musical i en aquest sentit molt bé.
0: Uh-huh.
1: I es van fent renovacions de monjos i tal. Però jo... he estat a darrere d'aquest espectacle en la part de producció. I aquesta obra... Això és una feinada total. És una feina molt ingrata, que no es veu, però que s'ha de fer. I a més, jo faig un pack que és que m'ocupo doncs, de tot el tema també de premsa, de tota la cosa... Això,
0: de la distribució i la promoció.
1: De buscar sales d'assaig... I llavors tot això és molta feina i molt farragosa. Llavors jo em vull deslliurar d'això. Penso que... després també, clar, Pedro i Sang té una associació darrere, però és una associació sense ànim de lucre.
0: Uh-huh.
1: No tenim a sou persones que puguin assumir això. Penso que s'ha de buscar un altre sistema de producció per Pedra i Sang. I quan dic que m'allunyo d'això, vull dir que la producció 24 hores Dolors Vilarassau, amb trucades a la tarda, a la nit, a totes hores, amb totes les preguntes de tothom, tot i que la Martina faci estupendament la part de direcció, per mi, jo ja no puc i a més no tinc ganes ja de seguir. Jo penso que aquesta obra ja li ha donat li vaig donar la forma en el seu moment. He fet el traspàs artístic que penso que havia de fer amb les persones adequades,

0: i que ara s'ha de trobar un sistema molt més modern, molt més àgil, i que s'ha de diversificar la feina que jo feia que s'ha de diversificar. I això vindria una mica relacionat quan es parlava d'un nou espai. Això és, és una cosa que tenim pendent per al gener, perquè voldrem fer una trobada que es dirà, doncs, Pedra i Sang, passat, present i futur de Pedra i Sang, i la volem fer al Teatre de la Unió, aquesta trobada. I llavors això vindrà perquè hi ha una cosa que encara no està clara, però sí que hi ha un tema que és la possibilitat de créixer artísticament i també de créixer des d'un punt de vista de nombre d'espectadors. Vull dir, Pedra i Sang és una obra que s'esgoten les entrades ràpidament i no podem seguir oferint més entrades, perquè cada vegada que donem més entrades té més cost la producció. O sigui, no hi ha manera amb l'aforament que té Pedra i Sang, de que aquesta producció quedi coberta
1: la venda d'entrades.
0: Amb la venda d'entrades, esclar, s'haurien de vendre a 40 euros, no sé com dir-ho. I llavors el tema una mica ara està en tot això.
1: Veurem, doncs, a partir del gener aquesta reflexió que suposo que fareu conjuntament.
2: Sí, no seria una possible solució.
1: Ens queda molt poquet temps, ens queden 3 minuts, i sí que m'agradaria parlar, ni que fos breument, de totes les activitats paral·leles que es fan a la representació de l'obra de Pedra i Sang, perquè n'heu organitzat unes quantes i de molt interessants. No sé si voleu destacar-ne alguna en concret. Jo us diré una que a mi m'ha cridat molt l'atenció i després vosaltres direu si n'hi ha d'altres.
0: La forense.
1: Exacte. Clar, aquí hi ha un nom que és el del Bardalet. És una activitat que fareu, aviam, ja ho trobarem. Aquí està. El 16 de desembre, a les 7 de la tarda, serà una conferència teatralitzada que heu posat per títol a l'Estudi Forense sobre la mort i la circumstància de l'abat viure, al Celsia, amb una conferència teatralitzada amb Narcís Bardalet, forense, que jo crec que ja gairebé tot Catalunya coneix, i també amb l'escriptor de novel·la negra santcugatenca Andreu Martín. Com heu tingut la idea de plantejar aquesta moguda, per dir-ho d'alguna manera?
0: De tota manera, l'any passat ja vam fer una cosa semblant, que vam fer el judici a Berenguer de Saltells,
1: sí,
0: que vam fer aquesta cosa teatralitzada. Que
1: també hi serà aquest any, eh?
0: Sí, sí, a Cerdanyola, per això.
1: Exacte.
0: O sigui, l'any passat es va fer aquí Sant Cugat i vam votar a favor del Berenguer de Saltells, no fos cas que Cerdanyola votin a favor de l'abat viure.
1: No, veurem.
0: Doncs, bueno, és una mica el... una cosa que em fa il·lusió fer, vull dir, aquestes coses petites, sí, amb pocs personatges, i que puguis jugar una mica, vull dir, si em trec el tema de la producció de sobre, a mi m'agrada molt fer aquest
1: vols
0: tipus
1: fer
0: de coses.
1: Vols fer això?
0: Bueno, això. Això...
1: Aquesta programació paral·lela que et permet jugar amb el teatre, no?
0: Exacte. I llavors, bueno, el que t'ho has dit és molt interessant, des del tema això, Cugat Negre, no? I això, el Bardalet s'hi ha vingut, i l'Andreu Martín també s'hi ha vingut, vull dir, l'Andreu també, des que està aquí Sant Cugat, vull dir, està molt interessat en tot aquest tema, i bueno, això sí que és un divertimento. Cuidado, és un divertimento, però ha fet de veritat un estudi forense, de com va morir. O sigui, a partir de la...
1: Hi ha ciència al darrere.
0: Sí. Ha mirat les cròniques, no? Ha mirat tot el tema de les cròniques, que diu... Hi ha la crònica de les Constitucions Catalanes, que diu a qui li van donar un cop de llança al cap, a qui no sé quantos, i després hi ha la casulla que portava, que està en el Museu Diocesà, que és una casulla que està trencada i està tacada de sang. Això és real.
1: Mm-hmm.
0: I després... Sí. I
1: llavors, aquesta barreja de la realitat amb la ficció teatralitzada,
0: sí, sí,
1: no?
0: I llavors, a partir d'aquí, doncs fa aquest estudi forense, no? I bueno, ja està bé.
1: Aquesta és només una de les activitats.
0: Sí, i després també la recuperació d'aquesta obra que parlàvem, del Miserere, que són dos monòlegs.
1: Serà el 9 de desembre, a les 7 de la tarda, eh?
0: Sí, sí. I que és que el Carles Martínez farà d'abat viure, o sigui, no hem agafat cap dels abats, vull dir, bueno, el Jaume, perquè ja és molt gran, els altres dos estan en els assajos de l'obra, i llavors li hem demanat al Carles Martínez que en aquesta obra que faci l'abat viure, i aleshores el Joan Berlanga, que és el primer...
1: El primer
0: Berenguer de Saltells, doncs per recuperar aquesta obra tan bonica, i que per l'èxit de Pedra i Sang va quedar al marge en el seu moment, no?
1: Un reconeixement també a aquest 25è aniversari a totes les persones, no, que han fet possible...
0: Sí.
1: Pedra i Sang, amb un programa d'activitats, que ha començat amb l'exposició al claustre del monestir, que es podrà veure...
0: Sí, aneu
1: fins al 28 de desembre, amb fotografies de tots aquests anys, la lectura dramatitzada de Miserere, el judici històric, aquest cop a Cerdanyola, aquesta conferència teatralitzada amb el Verdalet, moltes més activitats, i la funció del Camí de Justícia, la Ruta de Saltells de Batviure, i tot plegat per donar pas al plat fort,
0: que és Pedra i Sang,
1: que és Pedra i Sang, que es podrà veure, com sempre, a la sala capitular del monestir. Ja teniu les entrades disponibles. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Bueno, gràcies a nosaltres també per convidar-vos.

0: la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs ja estem en la sintonia de Fogons i Davantals i aquí tenim a la Joana Molins, que ens porta, cada dia és més famosa, perquè des de que fan fer l'escudella aquí fora...
1: No, famosa no.
0: Molt benvinguda, Joana.
1: Gràcies, bon dia a tothom, bon dia. Bueno, doncs avui us porto, si tenim temps...
0: Sí, tenim, no et preocupis.
1: Una recepta salada i una de dolça, perquè ara és temps de pomes i temps d'escarola. Ah. I llavors porto una recepta de poma, que evidentment és un pastís de poma, i l'escarola és una xatonada, perquè ara la xatonada, vull dir, és el temps del xató, com sí. Dels calçots, tot això. En aquí poder no estem tan acostumats a fer-la, però a la part de Tarragona la xatonada és molt famosa.
0: Sí.
1: I llavors, doncs, l'única cosa que necessitem, vaig a donar els ingredients, és una escarola, que ara també estan mortes del fred, que ha fet fred, i estan molt bones, bacallà esqueixat, anxoves, tonyina, oli, sal, unes olives negres i la salsa del xató. Perquè llavors això, s'hi posa la salsa, que és la gràcia, d'això. Llavors, us donaré els ingredients per fer aquesta salsa de xató. Si no voleu fer la salsa de xató i teniu salsa de calçots, sí, és molt semblant,
0: És molt semblant.
1: Que la compreu, perquè jo, per exemple, ho faig, però perquè aquestes salses a la nevera se guarden un mes i es poden fer servir moltes coses, perquè com que tot és fruita seca, triturada, vull dir, no caduca gaire, i llavors la pots tenir en un pot de vidre i la pots tenir a la nevera perfectament. Llavors són 50 grams d'ametlles, 50 grams d'avellana, sempre pelat, una nyora, que la posarem en remull amb una mica d'aigua tèbia, perquè la nyora, el bo, és la carn que té dins la nyora. La posarem en remull. Una vegada l'hàgim tingut, poder un quart o així, l'obrirem i l'esbandirem perquè hi té molta llavor petita. I llavors no la trobaríem. A vegades molesta llavors que trobis a la boca, perquè com que al triturar-ho, aquesta llavor no es tritura bé, l'esbandim i després amb un gabinet traiem tota la polpa de dintre i la incorporem amb aquestes avellanes, aquestes ametlles, que jo faig amb el Turmix, perquè abans n'hi ha que ho fan amb el morter, però amb el Turmix és molt més ràpid.
0: Molt més ràpid.
1: Poses tot el Turmix, ara la nyora, uns alls, que jo els escalivo, aquests alls. M'agrada perquè no tornen tant a la boca, o sigui, agafes una cabeça d'alls i en el microones li poses en un recipient que vagi bé pel microones i en 7 o 8 minuts te queden els alls tous, ja cuitets. Llavors els apeles i els incorpores aquí, vinagre i una llesqueta de pa fregida. No gaire grossa, d'una barra d'aquestes de baguet. No cal una llesca, grossa, una d'aquestes de baguet. La fregim una mica i l'incorporem aquí. Hi posem sal, hi posem una mica de pebre, ho triturem tot i llavors quan agafem l'escarola aquesta la tallem. Jo la tallo amb les estidores una mica petita. Llavors el bacallà ja el tenim esquixat i també l'esmicolo petit li poso sobre, els seitons, les anxoves, si n'hi voleu una per cada un, això ja depèn del gust, i una mica de tonyina i unes olives negres per decorar, i llavors hi posem aquesta salsa que hem fet per sobre, un bon raig d'oli, i sal no n'hi poso perquè com que ja hi ha el bacallà i hi ha la salsa aquesta que hem fet, que ja n'hi ha,
0: ja ho sala,
1: doncs
0: però
1: de moment ja ho sala. Llavors això ho barregem més, ho barregem ben barrejat, i deixem amb un bol, deixem la salsa que hem fet a taula per si algú se n'hi vol posar més. I això és un plat excel·lent i un primer plat molt bo. I a vegades, segons si és a dinar o sopar, un plat únic, perquè ja porta la tonyina, porta de tot,
0: Sí, sí.
1: Perquè... Llavors, a vegades un llegur o una fruita, a vegades l'hora de dinar,
0: Però sobretot per sopar...
1: Per sopar està molt bé.
0: Amanides i coses d'aquestes...
1: Sí, venen bé,
0: Van molt bé, sí.
1: Venen bé.
0: Dors més tranquil.
1: Sí, dors més tranquil, exacte. Bueno, doncs repassarem aquests ingredients d'aquesta xatonada, que és una escarola, això per 4 persones, Si, bueno, una escarola d'aquestes ara tan grosses us don per 8 persones, Llavors l'altre ho guardeu. Podeu fer una truita també d'escarola, que també és bona.
0: Això no ho he provat mai.
1: Sí, una truita d'escarola... La talla és també petita, la poses a la paella,
0: sí,
1: que redueixi, llavors redueix una mica,
0: sí,
1: agafes un parell d'alls tendres,
0: sí,
1: i els talles petits.
0: Sí.
1: i abans de que els rais es dorin hi poses o dos ous i un remenat o una truita deixatada.
2: Sí,
1: però
2: sí.
1: Si fas un remenat també queda molt bo, eh?
2: Sí, sí, sense... sí.
1: I, bueno, i també un sopar excel·lent.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí. Perquè jo, o amanida, o una truita...
1: Una és que l'hora de sopar ve molt bé, les truites, eh?
2: Sí.
1: Bueno, doncs aquest escarol, el bacallà aquest esquixat, que aquest bacallà per 4 persones 150 grams en tenim suficient, les anxoves, el gust de cada un, la tonyina, l'oli, la sal i les olives negres, més aviat per decorar. Si no us agraden les negres, poseu-n'hi de verdes. Però al decorar, com que hi ha l'escarola que és blanc i posa les olives negres i llavors la salsa que queda de color marró, doncs queda atractiu, val? I llavors la salsa aquesta del xató, que us ho dic, us ho reparteixo, els 50 grams d'ametlles sempre hi ha pelades, 50 d'avellanes, l'anyora aquesta, que la posarem en remull i traurem només la pulpa de dintre, els alls, vinagre, una llesqueta de pa no gaire grossa, que la fregirem un moment fregida i posada aquí dintre, oli i sal. I ja està, triturem això bé i ja ho tenim.
2: Perfecte.
1: Ja ho tenim. Bueno, doncs si tenim temps, anirem a donar ara el pastís aquest de poma, eh? Que, bueno, aquest pastís de poma ara, és clar, és molt bo i també el pots guardar a la nevera 3 i 4 i 5 dies, eh? Allò, com que és ara el temps de les pomes, també és, doncs, estan molt bones les pomes ara, perquè a vegades si no el fas i no té gust de res, però ara és el temps de la poma, eh? Llavors es tracta que els ingredients són un iogurt natural, 3 unitats de iogurt de farina, vol dir que d'aquest pot de iogurt hi hem de posar 3 unitats, 2 unitats de sucre, una d'oli de girassol, un sobre d'impulsor. L'impulsor és millor que nosaltres estem acostumats amb aquest producte alquímic aquest que comprem, però si aneu al supermercat veureu que diu impulsor, és millor perquè pel pastissos puja molt més l'impulsor que no pas la llevadura química que estem acostumats sempre, eh? L'impulsor pot ser de qualsevol marca perquè totes van bé, eh? Llavors, una llimona ratllada i el suc d'aquesta llimona, un pessic de sal, un pols de canyella. A mi m'agrada posar-hi canyella perquè amb la poma la canyella és molt bona. Una mica de... 4 ous, 4 pomes golden, la rústica. Hi ha una poma que se'n diu golden, la golden.
2: Sí.
1: Però tu, quan vas al supermercat, no es troba a gaires llocs, eh? Gaires supermercats. Hi ha aquella tan lluenta que la pell, dius, me la menjaria. Però resulta que no té gust de res. I n'hi ha una que està tacada, la pell. Té com si tinguessis unes espigues marrón. Aquesta és la bona, perquè la rústica, és de Girona rústica. Perquè, té un gust, aquesta poma?
2: Perquè jo, quan vaig a comprar pomes, n'hi ha de tantes classes...
1: Doncs la golden, per fer... pastís, o per fer-los al forn, això, la golden.
2: Aquesta tan lluenta...
1: Aquesta groga tan... És que,
2: la vermella lluenta.
1: Ah, llavors lluenta. Ja la vermella, també.
2: Sí, que jo dic la de Blancanieves. Aquesta és la de Blancanieves.
1: Sí, aquesta de la Blancanieves, sí. Doncs llavors aquestes 4 pomes, depèn del tamany, seran 3 o seran 4, eh? Llavors, una mica de marmelada, o de barcoc, o de préssec, i llavors ja estarà. Els ingredients són aquests. Mm-hmm. Què farem? Agafarem... jo ho faig amb la batedora elèctrica, però si no hi ha aquella manual, tipus Turmix, que aquella també va bé. Primer de tot, què farem? Blanquejarem aquests ous i el sucre. Mm-hmm. Quan això hagi muntat el seu volum, llavors per parts hi posarem, ja tindrem aquest iogurt, i posarem aquest iogurt que hem dit, eh? I llavors mesurarem les 3 unitats d'aquest iogurt. Llavors ho passarem tot, llavors incorporarem l'oli de girassol i posarem el sucre i tot això ho batarem, però no tan fort com hem blanquejat les clares, sinó això a temperatura suau, i deixarem que això es vagi barrejant tot i posarem un sobre d'aquest impulsor, la pela de la llimona aquesta ratllada i el pessic de sal. A part, una mica de canyella i els ous, això ja ho hem dit, eh? A part, haurem agafat aquestes pomes i els apelarem. En guardarem 2, que els incorporarem en aquesta massa que hem fet. I els atallarem a quadrets, petites. Mm. I les altres 2 els atallarem a mitges llunes per acabar d'adornar la part de sobre. Quan ho tinguem tot tot ja, ja emulsionat, la farina i tot això, i incorporarem aquesta poma, aquestes dues pomes que tenim ja tallades, ho remenarem bé, i si teniu un motlle d'aquests d'alumini, d'aquests que pel cantó es tanquen, que són desmuntables, va molt bé, i si no, un de silicona, el que tingueu. Si és d'alumini, a la part de sota hi posarem una mica de paper de cuina. I tot al voltant d'aquest motllo, amb mantega, amb la mà,
0: untarem
1: ben untat perquè no s'enganxi. Llavors, hi posarem aquesta barreja que hem fet d'aquesta poma i tots aquests ingredients que hem dit, del iogurt i tot això, ho barrejarem, i llavors a la part de sobre ho decorarem amb aquesta poma que hem guardat a mitges llunes, com si fos una flor. Ho anirem posant un al costat de l'altre i taparem tota la part de sobre d'aquest líquid. I a sobre hi posarem unes cullerades de marmelada o de préssec o de barcoc, la que ens agradi. Ho enfornarem sempre sense ventilador. Abans ho haurem deixat al forn mentre ho preparem, preescalfat, a 180 graus dalt i baix, uns 50 minuts. I, bueno, i llavors la poma, ja veureu que puja molt la poma, i ja veureu que es torra de sota i de sobre. Si veieu que als 50 minuts obriu un moment el forn, això fins als 50 minuts, perquè si no, si l'obrim a baix, agafa aire de fora i no puja. Però llavors nosaltres ja vigilem i direm, poder ja està. El punxem una mica amb un escuradents i si veiem que ja està net i a sobre ja ens ha quedat rosseta, la tanquem, la deixem reposar un rato i llavors la desmullem. I ja ho tenim.
0: Molt bé.
1: Tornem a repetir els ingredients perquè són molts, sí, i potser no hauran tingut temps d'agafar.
0: Jo m'atabalaria amb tant ingredient.
1: Llavors, per aquest pastís de poma hem dit un iogurt natural. El iogurt aquest sempre és de 125 grams, tots són iguals. Vull dir que llavors la mesura és del iogurt. 3 unitats de iogurt de farina. Jo la faig amb farina de pastisseria. Si teniu la farina normal, també. 2 unitats de sucre. Una unitat d'oli de girassol, i jo li poso el girassol perquè pels pastissos així és més neutre. Perquè llavors, si no, a vegades podria agafar molt de gust d'oliva, sí. I el girassol pels pastissos és millor.
0: Contra més bo sigui el d'oliva, menys indicat.
1: Això. Un sobre d'impulsor. El sobre d'impulsor normalment fa 16 grams, que és el que hi hem de posar per aquesta quantitat de farina. La llimona, la ratlladura d'aquesta llimona. Un pessic de canyella en pols, si no us agrada no n'hi poseu. Un pessic, vull dir, mitja cullada de postres, Ai, de cafè, vull dir, poquet. Els 4 ous, 4 pomes golden, d'aquestes que us he dit, la rústica, si la trobeu. La marmelada, per acabar de decorar la part de sobre que us agradi de pressa, cola que vulgueu. I l'enfornarem 50 minuts dalt i baix a 180 graus. Sempre preescalfant el forn mentre nosaltres ho preparem. I ja ho tenim. Ja, i llavors podeu gaudir d'aquest pastís dissabte, diumenge, el dia que el feu, i a la nevera, després, si fa 2 o 3 dies, el poseu a la nevera tapat amb un tàper i es guarda,
0: Hasta li posem unes espalmetes i celebrem un cumpleanys.
1: Sí.
0: Vinga, doncs sí. Pues moltes gràcies, Joana, per la teva participació.
1: Fins la setmana vinent, adéu.
0: Fins la setmana que ve.
3: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
5: Hola, sóc la Itziar Fonseca Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions. I ho ha escrit la Lola Casas.
6: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
7: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
8: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor a cloaca, trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi ha netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los 2 o 3 días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement de SADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González. El taller Geroni de Moragas ha consolidat un model de menjador inclusiu i de qualitat gràcies a la col·laboració amb la cooperativa Doble Via. El director tècnic del taller Geroni de Moragas, Albert Rubí, ha explicat a Cugat Mèdia que abans de la pandèmia tenien un servei de cuina i equips propis, però que amb la Covid ho van haver de suspendre. Aquest exocac va obligar el centre a contractar una empresa de càtering, però la qualitat no els acabava de fer el pes. Després de rebre nombroses queixes per part dels usuaris, el centre va engegar un seguit d'enquestes i la direcció es va adonar que hi havia molt poca satisfacció amb el servei de menjador. Arran d'aquesta mala experiència, el taller va iniciar una col·laboració amb la cooperativa Doble Via, encarregada de la gestió del menjador de l'Institut Arnau Cadell. D'aquests llaços va néixer la possibilitat que Doble Via s'encarregués també dels àpats als usuaris del taller. Més coses, la Floresta ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva festa major, que se celebrarà del 10 al 19 de juliol, amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. Durant 8 jornades, repartides en 2 caps de setmana, els carrers i espais del districte acolliran una cinquantena de propostes per a tots els públics, des d'activitats esportives fins a concerts, cultura popular, espectacles infantils i gastronomia. La festa major està organitzada pel Senegal Cultural i la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta, amb la implicació d'una àmplia xarxa entitats, associacions i comerços del barri. I més enllà d'això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 5 i el 10 de juliol, volíem dir, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant d'aquest dimarts, precisament, 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitats relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. I acabem parlant-vos d'un joc de taula, amb l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar, com dèiem, a partir d'aquesta setmana en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que creés atenció, que fos atractiu per a tothom, i van pensar que era una bona aposta a apostar per aquesta moda, coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors, a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck, que és un joc on has de llançar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. La partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, també pot acabar al cap d'uns 20 minuts. L'Infobot, que és una coproducció de la Ràdio Sant Cugat amb la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
4: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
7: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca, trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot, la gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà, tot es queda aquí. Llavors n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los 2 o 3 días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement de SADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A Cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González. El taller Geroni de Moragas ha consolidat un model de menjador inclusiu i de qualitat gràcies a la col·laboració amb la cooperativa Doble Via. El director tècnic del taller Geroni de Moragas, Albert Rubí, ha explicat a Cugat Mèdia que abans de la pandèmia tenien un servei de cuina i equips propis, però que amb la Covid ho van haver de suspendre. Aquest exocac va obligar el centre a contractar una empresa de càtering, però la qualitat no els acabava de fer el pes. Després de rebre nombroses queixes per part dels usuaris, el centre va engegar un seguit d'enquestes i la direcció es va adonar que hi havia molt poca satisfacció amb el servei de menjador. Arran d'aquesta mala experiència, el taller va iniciar una col·laboració amb la cooperativa Doble Via, encarregada de la gestió del menjador de l'Institut Arnau Cadell. D'aquests llaços va néixer la possibilitat que Doble Via s'encarregués també dels àpats dels usuaris del taller. Més coses, la Floresta ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva festa major, que se celebrarà del 10 al 19 de juliol, amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. Durant 8 jornades, repartides en 2 caps de setmana, els carrers i espais del districte acolliran una cinquantena de propostes per a tots els públics, des d'activitats esportives fins a concerts, cultura popular, espectacles infantils i gastronomia. La festa major està organitzada pel Centre Cultural i la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta, amb la implicació d'una àmplia xarxa entitats, associacions i comerços del barri. I més enllà d'això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 5 i el 10 de juliol, volíem dir, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant d'aquest dimarts, precisament, 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitats relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. I acabem parlant-vos d'un joc de taula, amb l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar, com dèiem, a partir d'aquesta setmana en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que creés atenció, que fos atractiu per a tothom, i van pensar que era una bona aposta a apostar per aquesta moda, coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors, a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck, que és un joc on has de llançar uns daus i intentar arriscar al màxim fins aconseguir la victòria. La partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, també pot acabar al cap d'uns 20 minuts. L'Infobot, que és una coproducció de la Ràdio Sant Cugat amb la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca, trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va barrar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu

0: encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salarich, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement d'ESADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
1: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Media que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la Festa Major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González. El taller Geroni de Moragues ha consolidat un model de menjador inclusiu i de qualitat gràcies a la col·laboració amb la cooperativa Doble Via. El director tècnic del taller Geroni de Moragues, Albert Rubí, ha explicat a Cugat Mèdia que abans de la pandèmia tenien un servei de cuina i equips propis, però que amb la Covid ho van haver de suspendre. Aquest exocac va obligar el centre a contractar una empresa de càtering, però la qualitat no els acabava de fer el pes. Després de rebre nombroses queixes per part dels usuaris,

El centre va engegar un seguit d'enquestes i la direcció es va adonar que hi havia molt poca satisfacció amb el servei de menjador. Arran d'aquesta mala experiència, el taller va iniciar una col·laboració amb la cooperativa Doble Via, encarregada de la gestió del menjador de l'Institut Arnau Cadell. D'aquests llaços va néixer la possibilitat que Doble Via s'encarregués també dels àpats dels usuaris del taller. Més coses, la Floresta ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva festa major, que se celebrarà del 10 al 19 de juliol, amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. Durant 8 jornades, repartides en 2 caps de setmana, els carrers i espais del districte acolliran una 50ena de propostes per a tots els públics, des d'activitats esportives fins a concerts, cultura popular, espectacles infantils i gastronomia. La festa major està organitzada pel Senegal Cultural i la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta, amb implicació d'una àmplia xarxa entitats, associacions i comerços del barri. I més enllà d'això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 10 i entre el 5 i el 10 de juliol, volíem dir, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant d'aquest dimarts, precisament, 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitats relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. I acabem parlant-vos d'un joc de taula, amb l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar, com dèiem, a partir d'aquesta setmana en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que creés atenció, que fos atractiu per a tothom, i van pensar que era una bona aposta a apostar per aquesta moda, coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors, a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck, que és un joc on has de llançar uns daus i intentar arriscar al màxim fins a aconseguir la victòria. La partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, també pot acabar al cap d'uns 20 minuts. L'Infobot, que és una coproducció de la Ràdio Sant Cugat amb la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
3: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llocs d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
11: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
10: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
0: Ràdio Sant Cugat.
12: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
13: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es va fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los 2 o 3 días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement d'ESADE, Oriol Alcoba, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrem a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A Cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González. El taller Geroni de Moragues ha consolidat un model de menjador inclusiu i de qualitat gràcies a la col·laboració amb la cooperativa Doble Via. El director tècnic del taller Geroni de Moragues, Albert Rubí, ha explicat a Cugat Mèdia que abans de la pandèmia tenien un servei de cuina i equips propis, però que amb la Covid ho van haver de suspendre. Aquest exocac va obligar el centre a contractar una empresa de càtering, però la qualitat no els acabava de fer el pes. Després de rebre nombroses queixes per part dels usuaris, el centre va engegar un seguit d'enquestes i la direcció es va donar que hi havia molt poca satisfacció amb el servei de menjador. Arran d'aquesta mala experiència, el taller va iniciar una col·laboració amb la cooperativa Doble Via, encarregada de la gestió del menjador de l'Institut Arnau Cadell. D'aquests llaços va néixer la possibilitat que Doble Via s'encarregués també dels àpats dels usuaris del taller. Més coses, la Floresta ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva festa major, que se celebrarà del 10 al 19 de juliol, amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. Durant 8 jornades, repartides en 2 caps de setmana, els carrers i espais del districte acolliran una cinquantena de propostes per a tots els públics, des d'activitats esportives fins a concerts, cultura popular, espectacles infantils i gastronomia. La festa major està organitzada pel Centre Cultural i la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta, amb la implicació d'una àmplia xarxa entitats, associacions i comerços del barri. I més enllà d'això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 10 i entre el 5 i el 10 de juliol, volíem dir, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant d'aquest dimarts, precisament, 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitats relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. I acabem parlant-vos d'un joc de taula, amb l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar, com dèiem, a partir d'aquesta setmana en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que creés atenció, que fos atractiu per a tothom, i van pensar que era una bona aposta a apostar per aquesta moda, coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors, a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck, que és un joc on has de llançar uns daus i intentar arriscar al màxim fins aconseguir la victòria. La partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, també pot acabar al cap d'uns 20 minuts. L'Infobot, que és una coproducció de la Ràdio Sant Cugat amb la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 7.
1: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca, trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una riarada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es va fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere aquí la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però, clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dos vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para, por lo menos, desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los 2 o 3 días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement de SADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A Cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González. El taller Geroni de Moragues ha consolidat un model de menjador inclusiu i de qualitat gràcies a la col·laboració amb la cooperativa Doble Via. El director tècnic del taller Geroni de Moragues, Albert Rubí, ha explicat a Cugat Mèdia que abans de la pandèmia tenien un servei de cuina i equips propis, però que amb la Covid ho van haver de suspendre. Aquest exocac va obligar el centre a contractar una empresa de càtering, però la qualitat no els acabava de fer el pes. Després de rebre nombroses queixes per part dels usuaris, el centre va engegar un seguit d'enquestes i la direcció es va adonar que hi havia molt poca satisfacció amb el servei de menjador. Arran d'aquesta mala experiència, el taller va iniciar una col·laboració amb la cooperativa Doble Via, encarregada de la gestió del menjador de l'Institut Arnau Cadell. D'aquests llaços va néixer la possibilitat que Doble Via s'encarregués també dels àpats dels usuaris del taller. Més coses, la Floresta ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva festa major, que se celebrarà del 10 al 19 de juliol, amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. Durant 8 jornades, repartides en 2 caps de setmana, els carrers i espais del districte acolliran una cinquantena de propostes per a tots els públics, des d'activitats esportives fins a concerts, cultura popular, espectacles infantils i gastronomia. La festa major està organitzada pel Centre Cultural i la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta, amb la implicació d'una àmplia xarxa entitats, associacions i comerços del barri. I més enllà d'això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 5 i el 10 de juliol, volíem dir, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant d'aquest dimarts, precisament, 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitats relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. I acabem parlant-vos d'un joc de taula, amb l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar, com dèiem, a partir d'aquesta setmana en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que creés atenció, que fos atractiu per a tothom, i van pensar que era una bona aposta a apostar per aquesta moda, coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors, a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck, que és un joc on has de llançar uns daus i intentar arriscar al màxim fins aconseguir la victòria. La partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, també pot acabar al cap d'uns 20 minuts. L'Infobot, que és una coproducció de la Ràdio Sant Cugat amb la xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca. Trobes... a claveguera, perdó. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. De tot, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pot seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot es fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement d'ESADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 8:15 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca. Trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. De tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pot seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere aquí la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dos vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació internacional.

0: La informació local des de primera hora.
1: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González. El taller Geroni de Moragues ha consolidat un model de menjador inclusiu i de qualitat gràcies a la col·laboració amb la cooperativa Doble Via. El director tècnic del taller Geroni de Moragues, Albert Rubí, ha explicat a Cugat Mèdia que abans de la pandèmia tenien un servei de cuina i equips propis, però que amb la Covid ho van haver de suspendre. Aquest exocac va obligar el centre a contractar una empresa de càtering, però la qualitat no els acabava de fer el pes. Després de rebre nombroses queixes per part dels usuaris, el centre va engegar un seguit d'enquestes i la direcció es va adonar que hi havia molt poc poca satisfacció amb el servei de menjador. Arran d'aquesta mala experiència, el taller va iniciar una col·laboració amb la cooperativa Doble Via, encarregada de la gestió del menjador de l'Institut Arnau Cadell. D'aquests llaços va néixer la possibilitat que Doble Via s'encarregués també dels àpats dels usuaris del taller. Més coses, la Floresta ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la seva festa major, que se celebrarà del 10 al 19 de juliol, amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. Durant 8 jornades, repartides en 2 caps de setmana, els carrers i espais del districte acolliran una 50ena de propostes per a tots els

públics, des d'activitats esportives fins a concerts, cultura popular, espectacles infantils i gastronomia. La Festa Major està organitzada pel Senegal Cultural i la Comissió de Cultura del Consell de Barri de la Floresta, amb implicació d'una àmplia xarxa d'entitats, associacions i comerços del barri. I més enllà d'això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació alerta d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'estendrà entre el 5 i el 10 de juliol, volíem dir, segons l'informe del Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals. Durant aquest període es preveu un perill predominant molt alt i no es descarta que puntualment pugui arribar a ser extrem, especialment al voltant d'aquest dimarts, precisament, 7 de juliol. L'episodi està associat a una situació anticiclònica que comportarà temperatures molt elevades, humitats relatives molt baixes i una recuperació nocturna irregular. Aquestes condicions afectaran bona part del país, especialment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. I acabem parlant-vos d'un joc de taula, amb l'expressió de moda 6-7, que es podrà trobar, com dèiem, a partir d'aquesta setmana en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castaño i Aida Márquez, que pel títol del joc buscaven alguna cosa que creés atenció, que fos atractiu per a tothom, i van pensar que era una bona aposta a apostar per aquesta moda, coneguda a nivell mundial. Segons explica Castaño, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors, a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. Es tracta d'un Push Your Luck, que és un joc on has de llançar uns daus i intentar arriscar al màxim fins aconseguir la victòria. La partida pot acabar tan ràpidament com una primera ronda, també pot acabar al cap d'uns 20 minuts. L'Infobot, que és una coproducció de la Ràdio Sant Cugat amb la Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
8: La música descriu el territori.
9: La paraula descriu la música.
8: Música i paraula.
9: Paraula i territori.
8: A través dels instruments de cobla,
9: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
11: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca. Trobes, a claveguera, perdó, trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. De tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los 2 o 3 días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement d'ESADE, Oriol Alcoba, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Mèdia que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor cloaca. Trobes, a claveguera, perdó, trobes de tot. Ampolles, matadassos, de tot. De tot, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir ballar. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dos vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los dos o tres días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement d'ESADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Media que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Us parla Joan García. En les darreres setmanes, arreu del territori, s'han registrat diferents incendis forestals, com els de les Gavarres, el Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre d'altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixin de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Cugat Mèdia ha acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en l'execució d'aquestes tasques. Les tasques de prevenció d'incendis que es realitzen des del cos de protecció civil es divideixen principalment en dos tipus: tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Toni Rollo és el cap de Protecció Civil de Sant Cugat i ha explicat que aquesta última la fan diàriament, sempre que els és possible, tant a peu com en cotxe, i la planifiquen amb temps. El que fan també és vigilar aquelles zones que tenen un risc potencial d'incendi més elevat. També ha deixat ben clar el responsable de Protecció Civil que des de principi d'any no han hagut d'aturar cap activitat prohibida i considera que bona part de la població està conscienciada sobre el risc d'incendi. Tot i això, reconeix que puntualment han detectat persones fent, sense mala fe, alguna actuació que podia comportar cert perill. En aquests casos, els efectius els informen del risc i els demanen que l'aturin. A més, Rollo incideix en la importància que, en cas de veure una columna de fum o alguna cosa que no estigui permesa, cal trucar al 112 de manera immediata. I un altre dels titulars destacats d'aquest dimarts ens porta a parlar del preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat, que s'ha situat en 1.475 euros durant el primer trimestre de 2026, un 9,32% més que el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre de 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl. Només per darrere, d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. Fins aquí l'Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a lloms d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sant.
0: Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: I avui comencem amb un reportatge, i és que veïns de Mirassol denuncien l'abandonament de la riera de Can Cabassa, una situació de la qual alerten des de fa anys. El company Pau Vázquez ha parlat amb alguns veïns de la zona i ha preparat aquest reportatge.
1: La riera de Can Cabassa fa anys que és un problema. En el seu pas pel carrer Lanzarote a Mirassol presenta un aspecte degradat, amb aigua estancada, brutícia acumulada i una forta pudor, que els veïns asseguren que fa impossible gaudir dels seus jardins.
2: Això sembla una selva. Avui fa pudor a cloaca, trobes de tot, ampolles, matadassos, de tot. La gent ho llença i acaba aquí tot, perquè aquí no està el bassal i no pots seguir per allà. Tot es queda aquí. Llavors, n'hi han netejat les plantes, tenim el bosc darrere, que la riera s'està menjant la terra cada vegada més, i hi ha dos arbres que estan secs, un ja molt inclinat sobre la casa meva, que qualsevol dia que faci una mica d'aire o plogui molt, caurà.
1: L'Ester Alcón viu en aquesta casa des de fa anys. Un temps després d'instal·lar-s'hi, una rierada va esfondrar el mur del seu jardí.
2: L'ensurt més greu va ser el Nadal del 2010, quan la riera va enfonsar el mur de casa meva que dona la riera, pel desgast de quan baixa l'aigua en potència. I va llençar el mur amb cadires, amb la pèrgola, que ja tot fa fer malbé. Bueno.
1: Assegura que va haver d'assumir la reparació i que des d'aleshores l'erosió del marge no ha deixat d'avançar.
2: Què passa? Quan baixa molta aigua, aquí tenim una corba, darrere, aquí a la riera, que l'aigua gira així i ve contra el meu mur. Rebota i va pel poliesportiu, però clar, si està la pujada aquesta, que rebota i em torna a mi. Després segueix enrere, no? Però tot això rebota al mateix punt del meu mur. I això s'està desgastant, és que no es pot. La riera, des de no sé quin any, des que estic aquí, dues vegades...
1: El seu veí, Nico Cardade, fa només un any que viu al costat, però també s'ha trobat amb aquesta realitat. Explica que un arbre caigut va rebar el pas de l'aigua i que davant la demora, per retirar-lo, va decidir actuar ell mateix.
3: De hecho, me metí un día de lluvia en la riera con un hacha, un pico y un sable a echarlo para por lo menos desatascar esa parte hasta que, bueno, se desatascó y a los 2 o 3 días vinieron con un tractor, lo pusieron arriba de aquí del bosque, pusieron lingas sobre los troncos y lo han dejado más arriba.
1: Els dos veïns coincideixen que cal una actuació urgent per netejar aquest tram de la riera.
0: Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals que va tenir lloc, segons expliquen, la matinada de dimarts a dimecres passat al barri. Tina Forest.
4: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat farà aquesta setmana un nou pas en l'estratègia d'internacionalització amb la signatura d'un conveni de cooperació econòmica, empresarial i universitària amb la ciutat xinesa de Changzhou, situada a la província de Jiangsu, a l'est del país. Hi viatja una delegació institucional encapçalada per l'alcalde Josep Maria Vallès. També participaran el regidor d'Empresa, Albert Salaric, la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, una representant d'Acció de la Generalitat, el director d'Innovació i Coneixement de SADE, Oriol Alcova, i el responsable de Serveis de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa, Daniel González. L'objectiu del viatge és establir una aliança amb un dels principals pols industrials i tecnològics de la Xina per impulsar la col·laboració en àmbits com la mobilitat elèctrica, les noves energies, la manufactura avançada, els components electrònics i la tecnologia mèdica.
5: La informació local des de primera hora.
0: La dissenyadora de moda santcugatenca Sílvia Manzana ha decidit tancar una de les seves botigues del centre de Sant Cugat. Es tracta de l'establiment del número 2 del carrer de la Riera. La dissenyadora ha explicat a Cugat Media que aquest és el pas previ per obrir noves fronteres i que engega un nou projecte innovador que veurà el llum aquest octubre. La botiga del carrer de la Riera tancarà el 31 de juliol. Fins llavors, el comerç ofereix descomptes del 50%, així com altres sorpreses que encara no ha detallat. I més notícies lligades al comerç de la ciutat. Sant Cugat compta des de fa uns dies amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu de la pizzeria Giulio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer l'1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per a un nou episodi de calor extrema a partir d'aquesta setmana. La segona onada de calor va acabar divendres passat, però Protecció Civil de la Generalitat ja ha advertit que des d'aquest diumenge en podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat arreu del país. Dimecres passat, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 hores 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23 graus, fet que va provocar una sensació d'aixafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. A Cugat Mèdia trobareu consells i tots els detalls per portar el millor possible aquesta onada de calor. Obrim ara la plana esportiva. Amb un apunt breu, el primer equip del Sant Cugat competirà per primera vegada al grup 1 de Primera Catalana de Futbol amb equips del Vallès Oriental, Girona, Alt i Baix Empordà. El nou tècnic Lluís Macià incorpora 12 jugadors amb una àmplia renovació de la plantilla de cara a la temporada 26-27. Els santcugatencs iniciaran la pretemporada el 17 d'agost i començarà la Lliga el cap de setmana del 19 i 20 de setembre en un calendari que encara s'ha de confirmar, ja que està pendent del sorteig. A cugat.cat trobareu tots els detalls de les renovacions, incorporacions i baixes dels vermell i negres. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Us parla Joan García. En les darreres setmanes, arreu del territori s'han registrat diferents incendis forestals, com els de les Gavarres, el Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre d'altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixin de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Cugat Mèdia ha acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en l'execució d'aquestes tasques. Les tasques de prevenció d'incendis que es realitzen des del cos de protecció civil es divideixen principalment en dos tipus: tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Toni Rollo és el cap de Protecció Civil de Sant Cugat i ha explicat que aquesta última la fan diàriament, sempre que els és possible, tant a peu com en cotxe, i la planifiquen amb temps. El que fan també és vigilar aquelles zones que tenen un risc potencial d'incendi més elevat. També ha deixat ben clar el responsable de Protecció Civil que des de principi d'any no han hagut d'aturar cap activitat prohibida i considera que bona part de la població està conscienciada sobre el risc d'incendi. Tot i això, reconeix que puntualment han detectat persones fent, sense mala fe, alguna actuació que podia comportar cert perill. En aquests casos, els efectius els informen del risc i els demanen que l'aturin. A més, Rollo incideix en la importància que, en cas de veure una columna de fum o alguna cosa que no estigui permesa, cal trucar al 112 de manera immediata. I un altre dels titulars destacats d'aquest dimarts ens porta a parlar del preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat, que s'ha situat en 1.475 euros durant el primer trimestre de 2026, un 9,32% més que el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre de 2025, quan el preu mitjà va arribar als 1.528. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl. Només per darrere, d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. Fins aquí l'Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
1: Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, Cugat Mèdia presenta a la ciutadania un d'aquells projectes que us hem de dir que ens fan especial il·lusió. És Veus de Conte, una iniciativa que vol fomentar l'estima pels llibres i potenciar la lectoescriptura entre l'alumnat. Un projecte que es va començar a gestar fa més d'un any de l'Escola Joan Maragall amb la complicitat de l'OMCE. Per explicar-nos en què consisteix i com s'ha fet realitat, ens acompanya la Cristina Mur, la directora de Cugat Mèdia.
2: Bon dia, bona diada.
1: Bon dia i bon Sant Jordi. La Cristina Trenc, responsable de la biblioteca de l'Escola Joan Maragall. Cristina, molt bon dia. I la Montse Collazos, que ella és la directora de les biblioteques de Sant Cugat, que a més avui ens acompanyaràs a un parell d'espais. Montse, benvinguda.
3: Moltes gràcies, bona diada.
4: Ah, els dissabtes m'agraden molt, perquè no he de matinar ni anar a l'escola. Aprofito que els pares han sortit a comprar amb la Rosa Fina per engegar la tele i encantar-me mirant els dibuixos. Truquen a la porta. M'aixeco i vaig a obrir. Però què hi fan, dos pollastres al replà?
5: Ets el Romà Sucapà, tu? Doncs fes el favor d'acompanyar.
1: Doncs no sabrem què hi fan aquests pollastres al replà, almenys no per ara, perquè us convidem a tots a entrar a la web de Cugat Mèdia per escoltar aquests nou audiocontes amb la veu dels alumnes del Joan Maragall. Cristina Mur, que en tenim dues a la taula. Explica'ns, situa'ns una mica, què és això de Veus de Contes, en què consisteix aquest projecte.
2: Doncs Veus de Conte és un audiollibre, que és un recull de contes de nens per nens, llegits per alumnes de 6è de l'Escola Joan Maragall, i és un projecte que està en format digital i en format físic i que té moltes capes que anirem desgranant a mesura que anem parlant, però és un dels projectes més importants que hem estat treballant des de fa un any i que presentem avui per Sant Jordi.
1: Ara ho deies, fa un any que s'està coent a poc, perquè els grans projectes necessiten això, no? Necessiten temps, necessiten estima, necessiten dedicació i cuidar-los molt. Però com va néixer aquesta idea? Perquè al final nosaltres fem informació, fem notícies, també entreteniment, però un audioconte. Com neix?
2: Doncs tot neix arrel d'una visita dels alumnes de l'Escola Joan Maragall, d'unes professores, de la Cristina Trencs, que és una bibliotecària emocionada, implicada, sempre amb ganes de fer projectes nous, que van venir a visitar la ràdio i van veure que fèiem tallers de ràdio en instituts. I de seguida van parlar amb nosaltres, ens van dir que tenien moltes ganes de fer algun projecte en comú i ens vam engrescar. Llavors vam estar pensant quin projecte podríem fer que sigui adaptable a nens de 6è de primària, perquè clar, són nens més petits, és difícil. I se'ns va acudir que podien escollir els seus contes preferits i en podien fer un audiollibre. I ens vam anar engrescant i vam anar sumant capes.
1: I es va fer gros, i es va fer gros, i és que la màgia de la ràdio al final atrapa tothom, no? Tantes vegades l'han donat per morta quan va aparèixer la televisió amb les xarxes, però la veritat és que els més petits, quan venen i quan veuen la feina i com és la ràdio, tenen ganes sempre de tastar d'aquesta màgia.
2: La ràdio enganxa, jo crec que la ràdio enamora. Llavors, se'ns va acudir que per donar una mica de dramatúrgia, de qualitat dramàtica als audiocontes, l'acompanyament d'una persona del món del teatre ens podia anar molt bé. I vam contactar la Maria Vancells, que va venir també amb el Mario, i de seguida vam fer un equip meravellós. La cosa va anar-se complicant i vam decidir que faríem un taller a l'escola, previ a l'enregistrament d'aquests contes i a la tria de contes fins i tot, on els nens coneixerien totes les potes d'aquest projecte, des de la importància dels efectes de so, que això era una cosa que es gestionava una mica des de la part tècnica de la ràdio.
1: Amb l'Oriol, que
2: tenim avui aquí. Amb la Sílvia. També la importància, doncs, això, amb la Maria Vancells i el Mario, anaven fent exercicis per veure la importància de la veu, de projectar, d'inventar personatges. I després, una pota més va ser la incorporació de la ONCE, perquè de seguida vam pensar que aquest projecte, que ja era una llavor molt bonica, perquè són nens llegint a nens, tenia un potencial molt important per nens amb discapacitat visual. No hi ha tants contes llegits per nens, però ni tan sols llegits per adults, i l'aproximació als llibres de molts nens amb discapacitat visual és molt freda, és a través de veus robotitzades, perquè el braille és una llengua molt complexa, no l'aprenen de seguida. Per tant, ens va semblar que podia ser un receptor interessant i que els demanaríem a canvi que vinguessin a fer un taller de sensibilització a l'escola. Per tant, jo crec que va ser una experiència molt completa pels alumnes del Joan Maragall. Però bueno, això us ho explicarà millor la Cristina.
1: Com va ser, Cristina, no? Aquest projecte que neix d'una visita a l'escola, que va creixent, que us proposem que vinguin a la IMI abans ells a fer una mica de teatralització per poder llegir, després l'ONCE, com ho vau viure des del Maragall?
6: Bueno, mira, ja la primera visita a la ràdio va ser amor a primera vista.

0: ells comptes, no? L'evolució que han fet, no? Perquè hi ha nois i noies que tenen facilitat potser en interpretar, però hi ha altres que potser els hi va costar més, però tot i així hi van posar ganes. Després potser alguns o algunes que els hi feia vergonya, que potser deien, mira, no volem participar, després es van engrescar i volien repetir, vull dir que va ser una experiència super enriquidora a nivell, a tots els nivells, i després enregistrar, o sigui, la relació amb la ràdio, tenir un micro davant, posar veus, bueno, va ser, bueno, increïble, vull dir que moltes gràcies.
1: Quin ha sigut el principal repte per l'alumnat, ara em deies, no? Potser de passar la vergonya al voler tornar-hi i possiblement fer molts audiocontes més.
0: Ah, exacte, o sigui, es va quedar curt per ells, no? Vull dir, una cosa que al principi els hi feia vergonya, però moltes ganes, després els tenien més ganes de, tenien ganes de més, no? I això, i el repte sobretot d'interpretar, que des de la biblioteca fem molt teatre, molta dramatització, però bueno, cada any, no, agafem nens nous i nenes noves. Llavors, bueno, el repte de saber interpretar, que només se senti la teva veu, no, que no se't vegi, només la veu, és un repte enorme.
1: Hi ha ganes, tenen expectativa, perquè clar, les coses van a poc en aquest cas,
0: sí.
1: No? Aquest projecte es cou a foc lent i estem acostumats a viure en la vida de la immediatesa, sobretot els menuts.
0: Sí, no.
1: Tenen ganes ja, clar, fa poques hores que el tenim publicat.
0: Clar, o sigui, aquí s'ha treballat la paciència i molt bé, està molt bé. I tant, anem rebent missatges d'escolta, sabem alguna cosa, de si ja està llest. I sí, anem rebent missatges i tenen moltes ganes, moltes, vull dir que, vamos...
1: Clar, tot això veu la llum avui, l'hem publicat a les 6 del matí a Cugat Mèdia, però el recorregut serà molt més ampli. De fet, ahir hi havia molts nervis, us he de dir, a la redacció, teníem la directora allà amunt i avall, fent una pregunta.
2: Ja han arribat els llibres
1: i va haver falses alarmes, van arribar molts paquets. Però al final
2: han arribat,
1: ha sigut una tasca llarga...
2: Sí.
1: A treballar, de reflexionar, on hi han intervingut molts actors.
2: Sí, he de dir que la Fundació L'ONCE doncs, ha participat no només amb el taller de sensibilització, sinó també ha estat molt important la seva col·laboració donant assessorament per la peça física, perquè nosaltres volíem, de seguida ens va semblar tan bonic el projecte que volíem que sortís de la nostra ràdio i de la Biblioteca del Maragall, i volíem compartir-ho amb el món. Llavors vam decidir que, a banda de poder oferir en préstec digital, que això és avui ja està disponible a Cugat Mèdia, però ho farem que sigui extensiu i que pugui estar en préstec digital a tota la xarxa de biblioteques de la Diputació, però sí que volíem que hi hagués una peça física que els nens poguessin tocar, que estigués disponible a tota la xarxa de biblioteques de les escoles públiques de la ciutat i també a la xarxa de biblioteques municipals. I per fer aquesta peça física que incorpora braille, incorpora codis Navilens, incorpora il·lustracions en relleu, ha estat molt important l'ajuda dels tècnics de l'ONCE, que ens han estat assessorant perquè el braille fos de la mida adequada, fins i tot una mica més petit, perquè el públic
1: infants.
2: Objectiu són infants de 5 a 10 anys, per tant els seus dits són més petits, que ho puguin llegir, els colors, que la tria de colors realment sigui útil per nens amb baixa visió. Hi ha molta feina, molt IMSD, molta tasca d'acompanyament i de coordinació entre totes les parts implicades d'aquest projecte, però estem contentíssims del resultat. I avui volíem fer un unboxing perquè us pugueu endur tant la Cristina com la Montse un exemplar d'aquest llibre que repartirem.
0: Moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
2: No sé si voleu obrir-ho.
1: Sí, el podem obrir.
0: Mare,
1: ens queden un minutet i mig per acabar l'entrevista, que tenim aquí les Montses ja preparades. Escolta, Montse, això arribarà a les biblioteques, que tindreu aquests exemplars, i també la biblioteca digital, que suposa per les biblioteques de la ciutat poder tenir aquest projecte creat des del mitjà públic i de la mà d'una escola pública de la ciutat a casa vostra i per a tothom.
3: Això és meravellós,
0: és
3: absolutament meravellós.
0: És brutal.
3: Les col·leccions locals de les biblioteques públiques són les que donen genuïtat, i aquest projecte té una singularitat tan marcada, està tan cuidat. Jo quan vaig saber del seu naixement, me'n vaig anar cap a l'escola a escoltar una gravació. Jo necessitava veure com aquests nens estaven gravant. I tenia ganes de conèixer els títols. I després, parlant amb la Cristina, vaig contactar amb la Diputació perquè jo volia que hi hagués una alta veu el més elevat possible, perquè s'estava treballant d'una forma molt cuidada. I els resultats, mare
2: meva.
3: Molt
2: espectacular.
3: Mare meva,
2: també els infants de l'escola de l'ONCE, del Centre de Recerca i

0: estudis de l'ONCE. També avui veureu a la pàgina web, podreu veure un vídeo de les seves primeres reaccions a l'audiollibre, a l'escolta, i també ens van ajudar molt tastant les primeres maquetes per veure que realment tot estava com havia de ser.
1: És molt
0: ben
1: increïble.
0: Treballat.
1: Bueno, hi ha altres que hem escoltat, m'ha semblat...
2: Doncs aquest, meravellós, sí, aquest sí. Veus de conte, que per fi avui veu la llum, el podrem sentir, els infants amb ceguesa o baixa visió el podran tocar i el podran gaudir, surt a la llum, a Cugat Mèdia els podreu escoltar, si no aneu a les biblioteques locals que podreu tocar o a les biblioteques de les escoles, aquest projecte que hem fet conjuntament amb el Joan Maragall i gràcies al suport de l'ONCE, amb molta estima des de la casa. Cristina, Montse, Cristina, moltes gràcies per acompanyar-nos, presentar-vos. Trobareu tota la informació a la web de Cugat Mèdia, i qualsevol pregunta serà benvinguda i els dubtes que tinguin els resoldrem des de la casa. Moltes gràcies. Gaudiu de
3: moltíssimes gràcies.
2: Bona diada.
3: Enhorabona, bona diada. Gràcies.

0: Avui, al Faves Contades, tornem a aixecar la mirada cap al cosmos. Durant segles, havien pensat que l'univers era un escenari estàtic i immutable. Fins i tot, Albert Einstein es va resistir a creure que el cosmos es bellugava. Però la ciència té un costum meravellós, portar-nos la contrària, i ara ja sabem que l'univers no només està en expansió constant, sinó que aquesta expansió s'accelera. Per entendre què vol dir tot plegat i com he arribat fins a aquesta conclusió, ens acompanya un cop més l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia.
1: Hola, benvingut. Bon dia, Alba, gràcies. M'ha agradat molt això que has dit, que la natura ens vol sempre portar la contrària.
0: Sí, és que no? És ens vol demostrar que no som tan llestos com ens pensem a vegades.
1: Efectivament, és una lliçó d'humilitat constant.
0: I això està bé, molt i bé. Està bé tenir-ho en compte. Ara ho dèiem, fins a principis del segle XX, per tant no fa tant, la idea dominant, per dir-ho d'alguna manera, és que l'univers era estàtic i etern.
1: I etern, sí, no? Que havia existit sempre.
0: Però... semblava... per què aquesta era com l'opció més lògica, vull pensar,
1: semblava, no? La més lògica, perquè quan tu penses en l'univers, una cosa molt grossa, no? I ja a començament del segle XX començaven a adonar-se'n de com de gros, però encara començaven només, eh? Doncs la idea més lògica, potser, és... bueno, això deu haver existit sempre, no? Perquè, clar, pensar en un naixement és trencador, la idea. Quin naixement? Quan? De quina manera? I abans què hi havia? Etcètera. Et porta moltes preguntes a la taula que millor que no te les facis. De manera que dius, l'univers és etern i, a més, és estàtic, perquè quan mirem el cel amb telescopis no veiem que res es bellugui. Tot es belluga, però vull dir, entén-me, no veiem que l'univers estigui fent més gros o més petit, no? Però això ho trenca Albert Einstein, com deies a l'entradeta, sense voler trencar-ho. Perquè ell era un dels que confiaven en l'ortodoxia d'un univers etern i estàtic, i per ells la relativitat general i les fórmules, les seves fórmules, li diuen creador, Einstein, l'univers s'ha d'estar expandint. I ell no es creu les seves fórmules. És tan genial el tio que ha creat una cosa, unes fórmules, que li prediuen una cosa de sentit comú que ell ni es creu, i modifica artificialment les seves fórmules per domar-les i fer-les dir que l'univers és estàtic. Imagina't, eh?
0: Què li deien aquestes fórmules i per què ell va optar per... modifiquem això perquè no m'ho vull creure.
1: Clar,
0: no?
1: Les fórmules li deien, és impossible que sigui estàtic. L'univers o bé s'està expandint o bé es col·lapsa. No pot estar quiet. Les formes de la gravetat de l'univers li diuen això. És tan trencador que ell diu, no és això el que estem observant. Deu haver-hi alguna cosa malament a les meves fórmules. I s'inventa un terme matemàtic a les seves fórmules que anul·la aquesta tendència que té l'univers d'expandir-se i crea un univers feliçment estàtic. Són altres científics que amb les fórmules d'Einstein se n'adonen. I Georges Lemaître, que va ser, bueno, era un clergue belga, que ara se li ha donat el reconeixement, però llavors era un ningú, no? Se cita amb Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant un viatge que fa Einstein a Bèlgica, i com m'hauria agradat estar xupologadet sota un arbre, no? El darrer arbre, escoltant aquella conversa, li devia dir, professor o mestre, miri que segons les seves fórmules l'univers en realitat s'expandeix. No sabem com li va dir, però sabem el que Einstein li va respondre. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. El va menystenir totalment. Einstein no volia que vingués un don ningú, no? I que li digués...
0: a donar-li cap lliçó,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, amb ell, que ja era un tio famós. Però fixa't, van ser altres que se'n van adonar. I finalment, Edwin Hubble, un gran astrònom nord-americà, uns anys després, estem a final de la dècada dels anys 20, descobreix experimentalment que sí, que l'univers s'expandeix. No en fórmules, no. Ell mira amb telescopis i veu que les galàxies s'allunyen totes de nosaltres. I diu, és com un globus que s'infla, tot s'està allunyant de nosaltres, de manera que l'univers s'està expandint. Cita Einstein als Estats Units, aprofitant una visita que fa Einstein, i li diu, miri, mestre, que segons, no les seves formes, segons el que jo he observat,
0: ho he vist,
1: l'univers està expandint. I allà Einstein se n'adona del seu error i va fer com una frase que els historiadors no estan clar si la va dir així, si no, però ve a dir com ha estat la ceguera de la meva vida. He tingut davant dels nassos poder fer la predicció trencadora de l'expansió de l'univers només en paper, i no ho vaig saber veure.
0: Van passar molts anys fins que se'n va adonar que les seves fórmules eren correctes i era la seva visió del món el que no era del tot afinat.
1: Sí, mira, ell va publicar la Relativitat General, és del 1915-1917, doncs el descobriment d'Edwin Hubble és del 1928, si no recordo malament. Per tant, és una mica més d'una dècada que passa de discussions on altres sí que ho han vist, Lemaître i altres, no? Estan segurs, i veig que totes les galàxies, amb alguna excepció, però no entrem a les excepcions, se'n van de mi, s'allunyen de mi. En aquell moment, Hubble hagués pogut dir, hagués pogut fer un error molt humà. Ah, nosaltres som el centre de l'univers, perquè miro al voltant meu i tot s'allunya de mi, jo sóc el centre. Però li va dir, no, segurament qualsevol altre astrònom des de qualsevol altre lloc de l'univers observaria el mateix. I això és l'exemple del globus que a vegades dibuixem, no? Que és un exemple...
0: Explica'ns aquesta... Sí. És com una metàfora, no?, que ens pot ajudar a entendre, dit, perquè és un concepte molt difícil, entendre això de l'univers en constant expansió.
1: Molt, però no diem... No sabem quina forma té l'univers, eh? Això del globus és només un invent mental nostre per intentar entendre. Imaginem un globus i la superfície, la goma del globus és l'univers. I pintem uns puntets de color a la goma que són galàxies. Ara, si inflem el globus, veiem que tots els punts s'allunyen de tots. No n'hi ha cap que pugui reclamar que està immòbil i que els altres són els que s'allunyen. Tots veuran el mateix. Tots veuran que els altres punts s'allunyen de mi. Què està passant? Algú es mou? No. No es mou ningú. Realment s'està estirant la goma del globus. Doncs això és el que està fent l'univers. L'univers el que està fent és estirar l'espai-temps. Ja si posem el temps, ja, pum, diguem l'espai. I així, com a mínim, com si fos un xiclet,
0: limitem
1: la complexitat. Doncs s'està expandint, s'està estirant la goma de l'univers i això fa que totes les galàxies s'allunyin de totes. I que qualsevol altra galàxia pugui reclamar que és el centre de l'univers i que són les altres les que se'n van. I a més, l'exemple del globus va molt bé per entendre que no, per tant, no hi ha un centre. El Big Bang, que ara ve el Big Bang, perquè clar, dius, si ara s'està expandint el globus, vol dir que si rebobinem la història cap enrere, el globus, l'univers havia de ser més petitó, fins que va arribar un moment que va néixer. I aquí neix la teoria del Big Bang, el model del naixement de l'univers. Doncs el Big Bang no va succeir en un punt, va succeir arreu, a tot el globus. És tota la goma del globus que, fla, en un moment comença a inflar-se.
0: Hubble, quan estava amb el seu telescopi, ja estava buscant veure aquesta expansió de l'univers o va ser una mica casual i ell estava investigant altres coses?
1: Bueno, de fet, a la ciència, casual, hi ha poques coses. De vegades hi ha experiments casuals, per exemple, la invenció de la penicilina per part de Fleming, es diu, va ser casual? Bueno, va ser casual. Sí, hi ha un punt de sort, però hi ha unes preparacions prèvies i uns experiments que acaben conduint a un punt de sort, no? Hubble no estava buscant l'expansió de l'univers. Hubble estava calculant la velocitat a la qual s'acostaven o s'allunyaven les galàxies i troba que totes s'allunyen, menys alguna, hi ha alguna excepció. I aquí és on ell diu, què està passant aquí, no? Però, en veritat, sí que és un punt de casual, entre cometes, però no és atzar. Això no és que vaig pel carrer i pumba, no?
0: M'ho trobo, m'hi ensopego.
1: I m'ho trobo.
0: Això era el 28, ens deies, però el 67 es fa un altre descobriment, doncs, que fiança, no?, a aquesta teoria de l'expansió de l'univers, que és el fons còsmic de microones. Explica'ns què és i per què ens serveix per validar aquesta teoria.
1: Això va durar tot el tema que hem comentat abans, no va convèncer a la comunitat científica, va trigar temps a convèncer, perquè clar, era una cosa com això, molt trencadora, i es va establir el model del Big Bang, l'univers va néixer, no? Però no tothom hi estava d'acord. De fet, el nom Big Bang el crea un astrofísic britànic, que es deia Fred Hoyle, que estava en contra d'aquest model, i el crea en un programa de ràdio de la BBC per enfotre-se'n, per fer mofa, del Big Bang, perquè Big Bang en anglès vol dir la gran explosió, i ell diu, aquests de la gran explosió, no? I clar, allò, l'expansió de l'univers no té res a veure amb una explosió, ni hi ha foc, ni hi ha dinamita, ni hi ha cap centre, ell vol fer broma d'això, però crea un nom tan xulo que qualla.
0: No li va sortir bé
1: la jugada i els va fer el màrqueting gratuït a la competència, no? I aquest és el nom que li han posat, Big Bang. Passen molts anys de discussions, cada cop es van acumulant més proves de que realment hi va haver un Big Bang fins l'any 1967. En aquell moment, dos astrofísics nord-americans, ara sí casualment, perquè no buscaven això, amb la radioantena més potent que hi havia del món en aquell moment, estan intentant captar senyals de galàxies, però no busquen res del Big Bang.
0: En aquest cas, radioantena, estem parlant d'escoltar l'univers per entendre'ns, no mirar-lo, no?
1: Sí, escoltar-lo tampoc és so, tampoc és so. Estem rebent ones de ràdio, que és llum, al final, però que els nostres ulls no poden veure. Però està bé l'escoltar com metàfora. És molt poètic, no? Parar orella a l'univers. Però no és això, eh? Va, i estan fent això i reben una molesta interferència. No saben on ve. Ells estan treballant a prop de New Jersey i pensen que és la ciutat de New Jersey o la ciutat de Nova York, però apunten una punta en l'antena, troben la mateixa interferència. Després hi ha una anècdota històrica certa i molt bonica, que és que revisant l'antena troben unes caques de colom. I diuen, mira, són les caques de colom que ens estan fent les interferències. Treuen les caques, no es diu res de què fan amb els coloms, suposarem que els van treure pacíficament i els van traslladar a un arbre al costat, i tornen a rebre les mateixes interferències. Fins que una tercera persona, un tercer científic, en aquests descobriments que han fet aquests dos, diuen, crec que ja sé què és aquesta interferència. Els del model del Big Bang preveuen que si realment va haver un Big Bang, hi ha d'haver a tot l'univers una llum que ara és molt freda, que ens arriba en format de microones, molt similar a les microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que és una interferència que és el que vosaltres esteu rebent. I això va valer dos premis Nobel en aquests dos científics d'un descobriment casual que confirmava el model del Big Bang, que tot l'univers és ple d'aquest eco, com d'aquesta llum tan antiga del primer sospir de l'univers fa 13.800 milions d'anys. I t'haig de dir que si jo d'alguna cosa puc fardar és d'edat, poques altres coses, i els que són de la meva quinta hem vist això, perquè quan teníem les teles antigues, les teles analògiques, quan s'acabava la missió a la matinada i quedava la neu, aquella part d'aquella neu és aquesta interferència, és la llum del Big Bang. Tremendo.
0: Home, tremendo. Això també és poètic.
1: És molt bonic.
0: Relativament, fa molt poc que sabem tot això.
1: Molt poc, perquè això és de l'any 67, i continuen els descobriments, i arriba la gran sorpresa a final del segle passat, començaments d'aquest segle, vull dir, això fa tres dies, no? Que és que dos grups de científics competint entre ells, aquests sí que ho busquen, això, però competeixen a veure qui arriba abans en això que ara explicaré, i arriben els dos alhora i reben dos premis Nobel compartits, descobreixen que l'univers no només s'expandeix, que això ja ho teníem clar, sinó que ho fa cada cop més de pressa. N'anomenem l'expansió accelerada. És com si aquella bufera que està inflant el globus estigués afartant d'inflar aquest globus i estigués creixent cada cop més de pressa i no sabem per què. Això l'anomenem l'expansió accelerada, dos premis Nobel per a aquests grups de científics i una gran qüestió sobre la taula que encara no té resposta. Per què?
0: Aquesta acceleració és cada vegada més ràpida?
1: Sí. És una expansió cada cop més accelerada, va més de pressa a l'univers i li posem un nom a la bufera que és energia fosca. Adverteixo, sempre que en astronomia llegim quelcom que porta l'adjectiu fosc,
0: com
1: matèria fosca, hem de traduir fosc com no en tenim ni idea. Això és com hem de traduir fosca.
0: Una nova gran incògnita.
1: Correcte. Energia fosca vol dir és una energia que no sabem què és.
0: No, i que està inflant. No la podem veure ni escoltar, que dèiem amb aquelles metàfores.
1: I que som molt lluny d'entendre. Jo estic segur que jo ja no veuré el descobriment de realment què és aquesta energia fosca, perquè som tan lluny d'entendre-la, tant, l'estem pifiant tant quan fem càlculs, dient, ah, potser és això, anem a calcular si quadra, i pff, no quadra. Mira, l'error que tenim quan intentem calcular de manera teòrica el que hauria de valdre, aquest, amb el coneixement de la ciència que tenim avui, ens equivoquem de 120 ordres de magnitud. Què són 120 ordres de magnitud? És 1 seguit per 120 zeros. Mai a la ciència, mai a la història de la ciència, de cap branca de la ciència hi ha hagut un error tan enorme.
0: És un macroerror.
1: És tan gros com l'univers, aquest error. És impressionant. Vol dir que som molt lluny d'entendre què dimonis és aquesta energia fosca que està tibant de la goma del globus i està fent que s'infli cada cop més de pressa.
0: I les investigacions passen per entendre què és aquesta energia fosca, per saber el per què hi ha aquesta expansió?
1: Sí, tenim molts projectes en marxa, tenim telescopis especials específics per buscar aquest misteri, per resoldre aquest misteri de l'expansió de l'univers i respondre a quina és la naturalesa de l'energia fosca. Però com que la natura sempre ens guarda, l'última paraula sempre la té la natura, ens acaba de dir fa uns anys que se'ns està escapant alguna cosa fonamental. Perquè quan mirem a l'univers amb més detall, en funció del mecanisme que emprem per mirar l'univers, no ens quadren les dades que obtenim. Això fa uns anys hi ha un error d'un 9%, entre un 9 i un 11%, en funció del mètode que utilitzem. Fa uns anys vàrem dir, va, cap problema, això són errors nostres, són errors d'instruments. Com instruments més precisos tinguem, reduirem aquest gap, aquesta diferència.
0: Aquest percentatge d'error.
1: Doncs no, l'hem confirmat. Hi ha entre un 9 i un 11% de diferència quan mesurem el ritme en el que s'està expandint l'univers, en funció de si el mesurem d'una manera o d'una altra. I això no pot ser. No pot ser. Per tant, la natura ens torna a dir, ei, us està escapant alguna cosa fonamental. Encara no ho sabeu tot, no només l'energia fosca, no. Encara sobre l'expansió de l'univers no ho sabeu tot, perquè no pot ser que en funció dels dos mètodes que teniu, que són dos mètodes superfiables, que els hem confirmat els dos, un dongui un ritme d'expansió i l'altre dongui un 11% diferent del ritme d'expansió. I hem confirmat, s'ha consolidat aquesta diferència. Més que tancar-se, com instruments més bons hem tingut, més s'ha consolidat aquesta diferència.
0: Clar, i aquesta expansió, suposo que algú ha pensat que potser algun dia arribarà al seu límit, i també hi ha diferents teories de què pot passar quan acabi aquesta expansió. Em sembla que són el Big Freeze i el Big Rip, no?
1: Exacte.
0: Explica'ns aquestes dues corrents, què són, què signifiquen, quins avals científics tenen cadascuna, i tu, des de la teva experiència, per quina apostaries,
1: bueno,
0: per dir-ho d'alguna manera?
1: Jo el que aposti, no? ja em diràs, no? A la natura li és absolutament igual. Però sí, tenim el model de l'expansió eterna, que és el que actualment pinta l'univers. L'univers s'està avui expandint acceleradament, això seguríssim ho hem pogut confirmar. I acceleradament vol dir cada cop més de pressa. Sembla que no hi ha aturador. Per tant, tot apunta a que és una expansió eterna que continuarà, per tant, eterna, accelerant-se, i això és, anomenem el Big Rip, que és com la gran estripada, perquè que vulgui accelerar-se vol dir que està agafant més energia, més força, i arribarà un moment que tindrà tanta força l'expansió que ho destrossarà tot, destrossarà les galàxies, destrossarà els estels, els planetes, fins i tot els àtoms. I res,
0: n'hi haurà res. Com un xiclet, estirant, estirat,
1: fins que ho estripi tot, la gran estripada. Però no et preocupis que això passarà d'aquí a bilions d'anys.
0: No,
1: si és
0: veurem.
1: Que passa, si és que passa. Això és l'escenari com més probable. Després hi ha el col·lapse, el Big Crunch, que es diu, que és com la gran apretada.
0: Al revés,
1: que és que l'univers s'ho repensa, atura aquesta expansió accelerada, es torna com estàtic, la va frenant i finalment decideix tornar enrere i rebobinar cap al Big Bang.
0: Com si aquest globus, no?
1: Exacte, inspiréssim o perdés l'aire i es desinflés, no? Això es diu el gran col·lapse, és el menys probable, no? I aquí estem discutint quins d'aquests dos models. Crec que és difícil que amb la ciència que tenim avui puguem deduir, i fins i tot en una ciència molt més avançada, també penso que és molt difícil deduir, perquè fixa-t'hi, l'energia fosca, aquesta misteriosa energia que infla bufera, que infla globus, no sabem què és. Per tant, si no sabem què és, no sabem quin és el seu comportament, quina és la seva personalitat. No sabem si en algun moment aquesta bufera pot voler deixar de bufar o continuar bufant més de pressa, perquè no l'entenem.
0: Ens falta una part molt important de l'equació.
1: Correcte. I, per tant, en aquest moment simplement especulem.
0: Doncs seguirem atents, a veure.
1: És molt bonic aquest temps, és molt, molt, molt, molt, és fascinant.
0: Si aprenem alguna cosa més d'aquesta energia fosca.
1: Sí. Saps que el que trobo més fascinant de tot, Alba, és que amb la nostra humilitat, vivint en un raconet petit...
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, per la Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà el motiu. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I els Mossos han desplegat aquest matí de dimarts un dispositiu a Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Terrassa i Maçanet de la Selva per investigar un tiroteig al barri de la Mina. Els fets van passar el 12 de maig al carrer Saturn i no va haver-hi ferits. En l'operatiu hi participen 150 agents i s'estan fent diverses entrades i escorcolls. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, cues a la C-63 a Lloret de Mar en tots dos sentits per un accident. A la A2 hi ha congestió a Tàrrega en sentit Lleida per un accident amb només un carril obert. I a la C-25 també un carril tallat a Arbúcies en sentit Lleida, també per un accident. Trobem retencions a aquesta hora entre Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona. A la B20 també a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat amb un carril tallat. I a més continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. Un incendi que els bombers confien donar per controlat aquest matí. Un foc que ha cremat majoritàriament massa forestal, com explica el cap de la Guàrdia dels Agents Rurals de Tarragona, el Toni Mestre.
3: L'última estimació en hectàrees afectades és d'una sobre 155 hectàrees, la majoria de forestals, el caire del 95% forestals, que han afectat els municipis de Pontons, comarca de l'Alt Penedès, a l'Aiguamúrcia i Querol, a la comarca de l'Alt Camp.
2: Els agents rurals i Mossos investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat d'aquest incendi, però també dels altres dos que han tingut lloc en els darrers dies a la mateixa zona. I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demanen al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable, amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Avui comencem programa a ritme d'esca amb els Maroon Town, una formació britànica de 9 músics. Imagineu-vos quina festassa en directe amb la seva secció de brass band i tot plegat, eh? I que possiblement heu vist a les vostres festes, festivals, perquè han actuat moltíssim a Catalunya. Es van fer tàndem amb el Fermín Muguruza i es van dedicar a rodar. Ja us dic que Catalunya és com la seva segona residència quan es tracta de fer concerts. Maroon Town, uns clàssics dels 80 que van reinventar o que es van inventar, de fet, directament, allò de barrejar sonoritats reggae, ska, funk, soul, tot plegat. El tema que hem escollit dels Maroon Town es diu Traveling Light, viatjar lleuger, que de fet és tot un concepte espiritual, un concepte zen. Per allò de que no t'aferres a les coses materials, que no necessites res més que l'aire per sobreviure. En tens prou amb això, el que respires, per tirar endavant. El que et calgui ja ho aniràs trobant durant el camí. Tens plena autoconfiança, ets capaç de sortir-te'n de totes amb pocs recursos. Bé, més que filosofia zen, jo l'anomenaria filosofia MacGyver. La qüestió és que si et pares a pensar, és molt difícil això de viatjar lleuger, a no ser que ja siguis d'aquesta mena de persones o que viatges sovint, que llavors t'hi acabes fent. Si algú dels que m'està escoltant heu preparat la motxilla per exemple, passar una setmana fent el camí de Santiago, ja sabeu a què em refereixo, oi? En això de viatjar lleuger, però, no només pesa la motxilla física, la que ens destrossa l'esquena, també pesa i molt i massa la motxilla emocional. I aquesta és molt més difícil de buidar. Per desgràcia, aquests dies, i ara ens posem seriosos, estem tenint exemples de viatjar lleuger per necessitat. Em refereixo a totes aquelles persones que han hagut de marxar de casa seva de pressa i corrents perquè les flames dels incendis s'apropaven. Què t'emportes en aquesta situació límit dramàtica? Documents, medicaments... La llista de protecció civil està molt clara, però què ets capaç de deixar enrere sabent que potser quan tornis a casa ja estarà cremat, fet cendres? Avui en dia la tecnologia ens ho posa molt fàcil per viatjar lleuger. De fet, els mòbils cada cop són més petits i ja poden cobrir bona part de les nostres necessitats. T'emportes el mòbil i ja tens el 70% del que puguis necessitar. Preneu el mòbil a la platja? Fa una mica de cosa, no? Per allò que s'embruti de sorra i tal. A mi m'agrada viatjar lleuger perquè si deixes espai a la motxilla o a la maleta, sempre pots posar-hi coses que repleguis pel camí i tornes a casa doncs amb més coses, no? Com quan te'n vas a la platja i tornes amb la bossa plena de sorra, això és inevitable, i petxinetes que has anat recollint, i còdols, i... Ah, no, que és que això està prohibit. Millor callo. Però, en fi, per molt buida que jo prengui la bossa a la platja, deixant-hi espai per tornar-hi alguna cosa més, jo crec que no tinc bossa prou gran perquè m'hi càpiguen les síndries de l'Enric Rubio. Ràdio Televisió Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Però quines síndries teniu aquí a Cardedeu? Que li heu posat nom i tot, és enorme.
1: Les millors del país, ja ho saps. Bé, no sé si tant.
0: Escolta, la gent que no tingui compte d'Instagram, que no ens segueixi Instagram, ara deu estar flipant. De què parlem, Enric?
1: Sí, estem parlant del tema del dia, el tema del dia que us presentem cada dia per les xarxes d'Obert per Vacances. Recordeu que el nom per trobar-ho és Obert Vacances i allà cada dia us anem presentant, a part de tots els continguts que anem fent al llarg del dia, doncs el tema del dia. I farem enquestes i preguntes.
0: I avui el tema del dia sempre, cada dia va recolzat per un reel que els companys de Ràdio Cardedeu, bé, de fet l'Enric, pengen a Instagram, i en aquest reel mireu-lo perquè descobrireu això, la criatura rodona.
1: Sí, correcte. Correcte,
0: molt bé,
1: correcte.
0: Què preguntem exactament? Després d'aquesta introducció que no s'ha entès res, què preguntem? Anem per feina.
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui són els imprescindibles a l'hora d'anar a la platja o a la piscina. Què portes sí o sí? I és que, tot i que ara, de fet, aquests espais siguin un lloc d'esbarjo, el que és la platja de piscina, on molts cops hi portem mitja casa per passar només unes poques hores, antigament no estaven contemplats com un espai de gaudi en cap dels casos. De fet, no és fins a començament del segle XVIII que l'aristocràcia britànica va girar els ulls vers la costa i va veure-hi un indret de salut i hidroteràpia. No obstant, només eren aquests pocs privilegiats que hi podien fer cap, que hi feien corrues tot seguit de criats i esclaus que els hi portaven pràcticament la casa al llom, perquè no els hi faltés de res. No va ser fins a principis del segle XX que la passió per anar a passar el dia a la platja va esdevenir un fenomen de masses, i és quelcom que no només encara arrosseguem, sinó que tanmateix creix any rere any. Però alerta, Núria, alerta, perquè el mar sempre ha estat aquí. I hem dit que fins a començaments del segle XVIII només s'hi acostaven pescadors. Però i les piscines? Ah. Pensareu, clar, clar, pensareu que són molt més recents. Doncs ara caureu de cul. I és que els primers indicis, registres, troballes de piscines de la nostra civilització, les trobem entorn al 2500 abans de Crist.
0: Clar, clar, és que els romans, això de les termes, bé, depèn de si considerem piscines, termes i tot plegat, clar, clar. 2500 Correcte. Abans de Crist, això és molt abans.
1: Fa temps, fa temps, temps. Sí, sí, sí, sí.
0: Molt de clor hi havien de posar l'aigua.
1: O vaja, el que és el mateix, per posar-vos en sintonia, fa 4526 anys, com que no fa pas 4 dies, no sabem què hi portaven per anar-hi passar l'estona, però els que gaudien d'aquells banys convivien en aquell llavors al planeta amb animals ja extingits, com el rinoceron llanut, aus gegants, l'uroc o l'elefant sirià. Així que, Núria, què més voldria jo que portar a la piscina un rinoceron llanut? Ja en sóc jo un d'aquests. No obstant, vaig a conformar en una síndria que tampoc està gens malament.
0: Síndria i rinoceron llanut, eh? Doncs no sé, què, no sé què triaria jo, si hagués de triar una de les dues coses, eh?
1: Està complicat.
0: Bueno, perquè et dona conversa, et fa una companyia, un rinoceron llanut, vulguis que no. Està allí, està allí. Sí, sí. En fi, Enric, a les 10 tornem a quedar i recollirem algunes de les, dels missatges que ens deixin els oients a Instagram sobre què és imprescindible portar a la platja o a la piscina. A les 10 tornem a connectar amb Cardedeu, sí?
1: Us portaré molta cosa. Salut, bon
0: Gràcies,
1: programa.
0: Gràcies, Enric. Què, de fet, a la pregunta podeu participar a través de les xarxes. Ara sí, entrem en sumari, en els continguts del dia.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Ai, com us explico jo el munt de continguts que tenim de l'Obert per Vacances, només segona edició, des d'ara fins a les 11 del matí, i és que no parem d'anar amunt i avall i de dreta a esquerra de Catalunya i portar-vos temes que jo considero interessants. Mireu, doble tema pel que fa a la lectura, perquè és que per una banda, des de Constantí ens conviden a anar a la seva biblioteca municipal, no només per llegir i passar-hi una estona, sinó per agafar-la com a refugi climàtic. Coneixerem la Biblio de Constantí en aquest sentit, però és això, si a més aprofitem per buscar-hi llibres, des de Ona la Torre ens proposen avui lectures sobre natura i animals. Un imprescindible, evidentment, per anar a la platja o a la piscina, ens ho recomanen per totes bandes, és prendre crema solar. Però més enllà d'això, com cuidem la nostra pell a l'estiu? Parlarem de dermatologia en un reportatge que ens porten des del Prat. I avui estrenem un parell de podcasts que ens fa molta il·lusió. Per una banda, un podcast dedicat a l'eclipsi. I atenció, perquè com que això és el dia 12, us oferirem doble sessió d'eclipsi, de podcast d'eclipsi, d'aquí fins al dia 12 d'agost. Avui començarem pel començament. Bona lletra. Parlarem amb un astrofísic que ens expliqui exactament què és això d'un eclipsi i com és que el del dia 12 d'agost serà tan important. I des de Ràdio Altafulla ens donaran consells per cuidar les nostres plantes. Que sí, reconeixeu que se'ns moren totes a l'estiu o les matem per massa aigua, per regar-les massa perquè patim o simplement perquè les tenim allà abandonades. Plantes a l'estiu, espai de jardineria també que estrenem avui i que cada setmana ens portaran des d'Altafulla Ràdio. També des d'Altafulla Ràdio, que estan molt actius, avui tornarem a connectar per saber on és i què fa l'Eduard que avui ens proposa marxar de caravaning. És un planazo, és un plan xulo per les vacances, no? Agafar això, l'autocaravana, posar mitja casa dintre i au, tira milles per carretera. I la primera entrevista del dia és singular i molt interessant. Parlarem de què passa quan s'ajunten varis països que cadascú té els seus interessos polítics i geogràfics i s'ajunten per jugar a futbol. Què hi ha? Com podem analitzar el Mundial de Futbol des del punt de vista geopolític? I la veritat és que està sent molt sucosat fer aquest anàlisi. Cada dia passen coses, especialment des de les declaracions una mica pujades de Mariano Rajoy ara recentment. Avui dediquem l'Obert per Vacances, que entra en matèria ja tot seguit, a totes les persones que avui marxeu de viatge. Sigui un viatge curtet, com d'aquí a la feina o d'aquí a la platja, que a Tarragona la tenim a tocar, o sigui un viatge llarg, com que us faci creuar tot el país, sí? Bon viatge per tothom que avui estigui en carretera.

0: Ens agrada començar cada dia i mira, passen 13 minuts de les 9 fent una ronda d'actualitat, una visió ràpida del que passa al país.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I el primer que fem és passar per Girona, Girona FM, allí el Saïd Esbai ens explica la primera notícia en clau a política, política municipal. Saïd, tot teu, bon dia.
1: Bon dia, bona hora, Núria, doncs sí, a Lluc Salelles, que defensa mantenir de moment el pacte fins a les municipals, però sembla que Junts s'ha emplaçat a una roda de premsa aquest matí per anunciar el trencament del govern municipal. I és que la situació que va crear un article de la vicealcaldessa Gemma Geis, on deia que se'ls havia acabat la paciència, va centrar el ple d'ahir. Després, tant que el Partit Popular com el Partit Socialista li demanessin directament si pensava trencar l'acord, Geis va dir que no acceptava lliçons de l'oposició i que ho faria saber quan pertoqués. En aquest cas, concretament avui, a 11:45, han convocat una roda de premsa on previsiblement s'anunciarà aquest trencament del govern municipal. Escoltem el que deia Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona, ahir al ple municipal.
2: I crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més reconeixent les coses que s'han fet bé en aquest govern. I crec que hi ha moltes que s'han fet bé, però també cadascú doncs, té la seva grau d'exigència i la seva valoració. Per tant, generositat n'hi ha hagut molta i nosaltres respondrem on haguem de respondre. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. I per tant, em refermo en tot el que vaig dir, amb aquesta responsabilitat, estabilitat, tant si som al govern com si som a l'oposició, és la que en treballarem. I entendreu que vostès, doncs, el posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: Per la seva banda, Salelles va defensar l'acord independentista i va subratllar també la generositat tant de Guanyem, de Junts i també d'Esquerra per aprovar tres pressupostos i tirar endavant l'ordenació, per exemple, del nou Trueta o l'aposta per l'habitatge. En aquest cas, l'acord a tres bandes entre Guanyem, Junts i Esquerra, que va donar l'alcaldia Lluc Salelles, ara mateix es troba l'acord de fluixa únicament pendents de la ratificació que pugui fer Junts d'aquest possible trencament del govern municipal.
0: Doncs, sens dubte, anirem seguint com està l'actualitat a nivell de política municipal. Demà segurament en tindrem el desenllaç de tot plegat. Per altra banda, ens expliqueu també que la jutge posa en llibertat, però això sí, a disposició judicial, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, investigat per exhibicionisme.
1: Correcte, així ha estat, i és que la plaça d'Arenys de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Arenys de Mar ha acordat doncs, llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat també de Junts al Parlament, Pere Albó, detingut diumenge per la policia local de Santa Susana, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge va rebre, en aquest cas, ahir dilluns Albó, per un delicte d'exhibicionisme davant de menor d'edat, amb una situació processal de l'home actualment és la d'investigat. L'exalcalde de Sant Feliu es va colar a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Saïd Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies. Fins demà.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió, i avui se'ns quedarà un rat, en més, la fem des de Rubí. Saludem Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem la ronda informativa pel que fa a la demarcació de Barcelona parlant sobre tràfic de residus.
3: Doncs sí, la Guàrdia Civil, amb la participació d'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha detingut quatre persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Segons una nota de premsa de la Guàrdia Civil d'ahir dilluns, part dels residus s'enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, però també en altres abocadors catalans, com un de Rubí, segons ha informat el 3CAT. Els detinguts se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la hisenda pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Guàrdia Civil va iniciar inspeccions el 2022 sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d'àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Els residus s'abocaven de forma irregular i sense prendre les mesures obligatòries de seguretat, generant un risc per al medi ambient i les persones.
0: I què passa quan s'ajunten la cantant Aitana i Antonio Díaz, el Mago Pop?
3: Doncs el que passa és que tant Aitana com Antonio Díaz, el Mago Pop, com bé deies, van anunciar ahir la compra del Teatre Aquitània de Barcelona, situat a l'Avinguda de Sarrià. En un vídeo promocional, els artistes han explicat els motius de la compra d'aquest equipament que ocupa l'antiga seu de la Filmoteca de Catalunya. La mateixa cantant ha revelat en aquest vídeo que tots dos artistes fa molt temps que pensen en treballar plegats i que aquest projecte els permetrà contribuir a la transmissió de la cultura.
4: Hola a todos, somos Aitana
5: y el Mago Pop.
4: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
5: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
4: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
3: Com han detallat en el seu comunicat, Aitana i el Mago Pop asseguren que aquesta iniciativa és una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat de Barcelona. Els dos artistes volen impulsar aquest projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector. També volen afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona. Amb l'adquisició del Teatre Aquitania, Aitana i Antonio Díaz inicien un projecte a llarg termini basat en el compromís amb el futur de les arts escèniques.
0: I per tancar l'actualitat a Barcelonina, una darrera notícia malaurada pel món de la literatura. Ha mort Luis Goytisolo.
3: Doncs sí, Núria, l'escriptor barceloní Luis Goytisolo va morir diumenge amb 91 anys, segons ha informat la Reial Acadèmia Espanyola. Goytisolo era acadèmic d'aquesta institució des del 1995 i membre d'una nissaga destacada d'escriptors. És autor d'una obra literària extensa, d'entre la qual sobresurt la tetralogia Antagonia, formada pels volums Recuento, Los Verdes de Mayo hasta el Mar, La Cólera de Aquiles i Teoria del Conocimiento. Va col·laborar també en diferents mitjans de comunicació i va recopilar part de l'obra assagística a El Porvenir de la Palabra, del 2002. L'any 2013 va rebre el Premi Nacional de les Lletres.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, ho deixem aquí, si et sembla bé. Fins demà, companya.
3: Adéu, gràcies.
0: L'actualitat lleidatana ens la porten des de UAU. Judit Castellà, bon dia.
6: Bon dia. Una actualitat, digues, Núria.
0: Tu. Digues.
6: Doncs una actualitat que passa per l'àmbit sanitari, perquè la notícia més destacada és que Almenar ha estrenat ja el nou CAP amb l'objectiu de millorar l'atenció als 10.000 habitants de l'àrea bàsica sanitària. Les instal·lacions han costat 3,3 milions d'euros i s'han dissenyat de forma eficient per poder aprofitar la llum i també millorar l'eficiència. Dèiem que és important perquè aquest centre entra en funcionament després del trasllat de l'activitat de les antigues, des de les antigues instal·lacions. El CAP es troba en un solar cedit per l'Ajuntament al carrer d'Horta 25 i disposa d'uns 1.300 metres quadrats distribuïts en dues plantes. L'anterior equipament presentava dèficits estructurals i limitacions d'espai, per la qual cosa es va acabar valorant el salt qualitatiu en l'atenció a la ciutadania del municipi, però també del conjunt de l'àrea bàsica sanitària, que inclou el Farràs, el Guaire, el Gerri i Ivars de Noguera. Josep Cardona és el director de l'àrea bàsica sanitària Almenar Farràs.
7: Hem guanyat amb espais, amb accessibilitat, en funcionalitat, amb la qual cosa, bueno, jo crec que es beneficia la població d'Almenar i la població de referència de l'ABS, de l'àrea bàsica de referència nostra.
6: El nou CAP disposa de consultes per a l'activitat assistencial dels diversos professionals, una sala polivalent i una àrea d'atenció continuada formada per dos espais que poden funcionar com a consulta o bé com a box d'observació, a més d'una sala de mostres. En aquest sentit, també Santi Rebollís, responsable d'atenció ciutadana de l'àrea bàsica sanitària, comentava les diferències de l'equipament actual i el vell. L'edifici s'organitza en dues plantes, la baixa, que concentra l'activitat assistencial i l'atenció a la ciutadania, mentre que la planta primera es reserva principalment per a espais de treball, descans i també per al suport als professionals.
0: Això pel que fa al Manal Farràs, però marxem cap al Pirineu també.
6: També perquè la 13a edició de les Jornades per a l'Excel·lència estaran dedicades a la mobilitat i la connectivitat del Pirineu. L'esdeveniment se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu i seran la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, els encarregats d'obrir l'edició d'aquest any, que tindrà novetats importants, com són la presentació d'empreses emergents, les quals podran optar a un premi per poder desenvolupar el seu projecte empresarial i professional. També es presentarà una enquesta feta a entitats i veïns amb inquietuds i propostes relatives a la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat al Pirineu, que ha rebut més de 300 respostes.
0: I en clau cultural passen cosetes a Targa.
6: Exacte, la 28a edició del Pau Paterres de Tàrrega ha plegat 10.000 espectadors aquest passat cap de setmana. El Festival Musical d'Estiu de Ponent ha comptat amb actuacions destacables com Sopa de Cabra i La Pegatina, entre altres. Tot i la cancel·lació dels concerts de dijous a causa de l'alerta de confinament per un incendi, ara ja tenim la xifra, i és que aquesta xifra d'assistents ha sigut similar a la registrada en les edicions anteriors de més afluència de públic. El cartell d'enguany estava integrat per 17 formacions de l'escena musical i artística del país i comptava amb grans referents del panorama musical, com els Amics de les Arts, que han fet vibrar el públic al càmping municipal. L'organització en fa un balanç molt positiu del certamen i destaca la fidelització del públic que el festival manté any rere any.
0: Judit Castellà, UAU Lleida, moltes gràcies.
6: Gràcies, bon dia.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com va l'incendi d'Aigua Múrcia? Com el tenim?
8: Doncs controlat, esperen aquest matí, de moment estabilitzat. Durant aquesta nit una vuitantena de bombers han continuat treballant. L'objectiu era realitzar tasques de control i observar si hi havia alguna revifada significativa. Així ho explicava Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
9: Durant tot el dia el perímetre no ha crescut i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa que preveiem que no serà així perquè les condicions, com ja es veu ara, s'ha tapat, la humitat relativa augmentarà bastant.
8: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra afirmen que tenen indicis per pensar que el foc el van provocar. La investigació segueix aquesta línia i no es descarta que sigui la mateixa persona que durant la setmana passada també va provocar dos focs més. De moment, però, encara no hi ha detinguts. Des d'agents rurals han demanat a la ciutadania que no baixi la guàrdia, ja que l'onada de calor continua vigent i encara es poden originar grans incendis forestals.
0: I avui és nit de semifinals pel que fa al Mundial de Futbol.
8: Doncs sí, continua el Mundial de Futbol i l'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, instal·larà aquest dimarts 14 de juliol una pantalla gegant al Parc del Francolí perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol després que la selecció espanyola hagi aconseguit la classificació. La pantalla s'ubicarà a la zona de les grades, un espai que ja ha acollit amb èxit altres retransmissions esportives multitudinàries i que s'ha consolidat com un punt de trobada per viure col·lectivament els grans esdeveniments esportius. L'accés serà gratuït i obert a tota la ciutadania.
0: Gràcies, Marina Pérez Gómez, de Tarragona Ràdio.
8: Fins ara.
10: Obert per vacances.

0: Com comentàvem ara, en temps de notícies, aquesta nit es disputa la primera semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Un esdeveniment que des de l'11 de juny ha paralitzat mig planeta i que acabarà aquest diumenge amb la supergran final. L'edició d'aquest 2026 serà recordada pels gols de Messi amb 39 anys, per la davantera letal de França, però també per coses que han passat fora del terreny de joc. Als Estats Units, un dels organitzadors del Mundial està en guerra amb un altre país participant, l'Iran, cosa que va fer perillar la seva participació. O la tempesta política, que ha aixecat l'últim article de Mariano Rajoy, on deia que a la selecció francesa no hi juguen francesos. De tot això, de la geopolítica del Mundial, en parlem amb Toni Padilla, periodista i historiador, expert, com dèiem, en geopolítica de l'esport, en especial de futbol, i condueix l'entrevista del nostre company de Ràdio Rubí, Albert Soler. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Sort que m'has fet la introducció, eh? Perquè jo, la veritat, que el Mundial no l'he seguit més.
1: No l'he seguit més.
0: He quedat com una experta, però...
1: Però la màgia de la ràdio, no
0: clar,
1: la trenquis.
0: Clar,
1: no la trenquis.
0: Que passa que sí que és veritat que interessa més potser la conversa al darrere que els gols al final, no? O no?
1: Exacte, i ara la conversa amb el Toni veuràs que el futbol és molt més que 22 jugadors i una pilota i un terreny de joc. Doncs jo crec que el Toni Padilla ja el coneix força gent, en especial aquells a tots els qui us agrada el futbol, els que ens esteu escoltant. Però com a bon periodista esportiu, no només li agrada parlar de futbol, com ara comprovareu. Toni Padilla, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé. Preparat ja per aquesta nit?
2: Sí, suposo.
1: Suposes. Sí. Ja és la recta final. Després de tants dies treballant, perquè a més tu has estat fent retransmissions d'aquest Mundial, fins a les altes hores de la matinada, suposo que ja també, encara que t'has disfrutat molt, també et ve molt de gust posar-li punt i final.
2: Sí. La veritat és que s'ha fet un Mundial molt llarg, perquè recordem que és el Mundial més llarg de la història, perquè la FIFA, l'ens organitzador del torneig, va ampliar la xifra d'estats que hi participen, de seleccions, i ha estat més llarg que mai, i per una qüestió dels horaris ha estat complicada la conciliació.
1: Molt bé. De fet, aquest fet, no?, el que aquest any hi hagi 48 equips per primer cop, en certa manera també hi ha una decisió política al darrere, no? És a dir, és tenir més països contents, més països a l'entorn de la FIFA, etcètera, no?
2: Sí, si amplies la xifra de participants i de partits, també és una qüestió econòmica, perquè, òbviament, doncs, són més partits, permet doncs, pujar a la xifra de diners que cobres per drets de televisió, per entrades. Com més actors entren dins el negoci, doncs es genera una xifra de diners que es mou més gran, i també hi ha un component polític. De fet, el president de FIFA, Gianni Infantino, ja ha dit que valora ampliar encara més la xifra de participants de cara al proper Mundial, aquell del 2030, que es jugarà entre Espanya, França, Portugal i el Marroc, i més enllà del negoci també hi ha una voluntat d'assegurar aquest senyor, el president Infantino, la seva supervivència com a president, perquè el fet de que pugui seguir manant depèn d'una selecció on voten les federacions. Llavors, si hi ha més federacions contentes perquè tenen accés al negoci del Mundial, doncs que el senyor Infantino s'assegura tenir més vots.
1: Està claríssim. Faig una petita, diríem, currículum teu, perquè la gent que no et conegui del tot o sàpiga, diríem, on treballes i el que has fet. Vas néixer a Sabadell l'any 1977, ets historiador de formació i periodista de vocació des dels 16 anys, has treballat al 9-9 del Vallès Occidental, al Nou Esportiu i al Diari Ara, on vas ser cap d'esports, però ha col·laborat i continua col·laborant amb moltíssims mitjans de comunicació més, com a comentarista a Radio Marca, a DAZN, a Gol Televisió, Movistar, Catalunya Ràdio, RAC1, TV3, etc. Va ser un dels fundadors, i encara en formes part, diríem, de la revista de futbol Panenka, nascuda amb la voluntat d'explicar el futbol des d'una perspectiva cultural, social i històrica, i encara t'ha quedat temps per escriure 7 llibres. Uns llibres que exploren la dimensió política, social i sentimental de l'esport. De tots els llibres, em quedo, i és el que segurament enllaça més amb l'entrevista que et farem, és el que vas fer el 2021, que es diu El historiador en el estadio, que va ser reeditat posteriorment com La geopolítica del futbol. Començo... Volia comentar-te també un fet aquest que destacava la Núria Cartanyà en la presentació de l'entrevista, que és que no sé si hi havia passat mai que dos equips en guerra es trobin en un Mundial i ja a sobre que un dels dos sigui l'organitzador.
2: Clar, sí que ha passat que tinguessin conflictes que podia tenir puntualment doncs, intercanvi de trets, perquè es diguéssim, però doncs, aquesta escena que hem viscut aquest Mundial doncs, ha estat única, no? Quan es va sortejar el Mundial, Estats Units i l'Iran encara no estaven en guerra, però un cop que comença l'atac d'Estats Units i la resposta d'Iran cap a totes les bases nord-americanes i els veïns, doncs es va veure que semblava impossible que la imatge de la selecció iraniana jugant al territori d'Estats Units. I la FIFA va aconseguir un acord, s'ha vist, però ha generat moltíssima polseguera perquè, òbviament, no ha permès a la selecció iraniana competir amb les mateixes condicions que les altres seleccions. I més enllà de... No entrarem aquí ara a valorar doncs, qui té raó en aquesta guerra i ni, òbviament, no defensarem el règim islàmic de Teheran, però en una competició s'ha de garantir tots els participants que competeixin amb les mateixes condicions. I la selecció iraniana, en aquest cas, va jugar partits amb unes condicions que eren inferiors perquè el govern de Donald Trump sí els va permetre jugar els seus partits dos a Los Angeles i un a Seattle, però no els hi permetia fer nit després dels partits, els obligava a fer viatges molt llargs a la seu que tenien improvisada a l'altra banda de la frontera a Mèxic, amb llargs controls quan arribaven a l'aeroport. Llavors, òbviament, això genera moltíssima polseguera. La FIFA ho celebra com un èxit, però d'alguna forma no ho és.
1: Mm-hmm. De fet, relacionat amb això, la relació Donald Trump-Gianni Infantino, no? La més relació que política i futbol, diríem, segurament en aquesta no n'hi ha, fins al punt que vam veure un fet insòlit durant aquest Mundial, que és que un president d'un país demani al president de la FIFA que tregui la sanció a un jugador, en aquest cas a Florian Balogun, jugador de la selecció dels Estats Units, perquè va ser expulsat en un partit i pogués jugar el partit de vuitens de final contra Bèlgica, i li van concedir.
2: Sí, la relació entre Trump i Infantino donaria realment per fer un llibre, un documental, que de fet ja crec que se n'estan preparant, perquè és molt interessant, no? En la gènesi d'aquesta relació que s'han fet amics, bàsicament perquè comparteixen una agenda, hi ha un moment molt important, que és si viatgem en el temps cap al passat, el Mundial de fa 4 anys es juga a Qatar. Aquell Mundial era el Mundial que s'havia de jugar als Estats Units. Els Estats Units va presentar candidatura per organitzar aquell Mundial de l'any 2022. El va guanyar Qatar i va haver-hi sempre la sospita que Qatar va guanyar el dret a acollir la competició a base de comprar vots fent favors econòmics en funció de la geopolítica. És a dir, Qatar s'oferia fins i tot a comprar deute de països, fer inversions en ports, en aeroports, en bancs, a canvi de que els governs locals fessin pressió als seus delegats perquè votessin per Qatar. Això es va produir. Es va enfadar molt l'administració nord-americana, s'ha sentit enganyada per un aliat seu com és Qatar, però sobretot va arribar a la conclusió que la FIFA tenia una forma de gestionar-se una mica opaca, una mica corrupta, i va obrir una investigació a través de l'FBI amb seu a Nova York, que va acabar enduent-se per endavant alguns dels alts càrrecs que gestionaven el futbol mundial, entre ells el president de l'època, Joseph Blatter, que no li van poder comprovar que ell fos corrupte, però la pressió mediàtica se'l va endur per endavant. Llavors va entrar en el seu lloc Gianni Infantino, i Infantino doncs sabia que la FIFA, l'organització que ell presideix, tenia un cas obert a la justícia nord-americana que el deixava en mal lloc. Llavors, quan va arribar a la presidència Donald Trump, una de les coses que va fer Infantino va ser acostar-se a Donald Trump, sempre s'ha dit amb una intenció que era intentar que l'administració Trump pressionés per tal de tancar aquest cas en la justícia dels Estats Units, que és el que ha passat abans d'aquest Mundial. És a dir, esport també, perquè Infantino d'alguna forma li demana un favor a Trump, que és deixa d'investigar la FIFA, deixa de molestar-nos, a canvi què vols? I aquí el que fa l'administració Trump, que ja sabien que organitzaven aquest Mundial, és demanar una sèrie de favors, com, per exemple, com ha informat mitjans com el New York Times, per exemple, el comitè organitzador del Mundial ha llogat plantes senceres d'edificis propietat de Donald Trump a Nova York per pagar-li diners a la família Trump, i aquestes oficines han estat buides, no hi havia una activitat laboral com a tal. És a dir, veus que hi ha clarament un intercanvi de favors per tenir content a Trump, que és una persona amb un ego molt gran. La FIFA es va arribar a inventar aquest premi FIFA de la pau perquè d'alguna forma es tragués l'espineta a Trump de no haver guanyat el Premi Nobel de la Pau, que li feia il·lusió guanyar-lo, no el va guanyar. La FIFA li es va crear un premi com dient que era un gran diplomàtic que lluitava per la pau, li van donar un premi que es va treure de la butxaca, que no té cap mena de sentit, i aquest intercanvi de favors ha arribat doncs, al cas més escandalós, segurament,

0: aquesta política que afecti a la competició, que afecti a qui juga, però en aquest cas doncs, s'ho van passar una miqueta cap a, van mirar cap a una altra banda, van accedir a tenir content a Donald Trump, i el que es diu, clar, el que diu Infantino és sí que em va trucar, sí que em va demostrar que estava molt ferit perquè creia que era una vermella injusta, però jo li vaig dir que jo no puc fer res. Ho ha de dir això perquè si no seria admetre doncs, que s'estava doncs, agenollant els desitjos de Donald Trump. Però que sí que sabem, perquè s'ha publicat, és que hi ha un ens que tècnicament és independent, que gestiona totes les decisions arbitrals, format per 12 persones, i que el president d'aquest comitè, que és un senyor, un príncep dels Emirats Àrabs Units, té dret a prendre una decisió sense consultar a la resta del comitè. I és el que va fer aquest senyor, de forma individual, va dir... Per primer cop en la història del Mundial, perdono una targeta vermella, m'ho invento jo sol, i algú em podrà jugar. Per tant, va ser una ingerència de la política ja directament en qui pot jugar, no pot jugar, que sento un precedent molt, molt perillós.
1: Toni, una pregunta. Ara feies referència amb això de que doncs, Estats Units és un dels països que acull el Mundial i tal. Per un país és una bicoca, és un guany acollir el Mundial? Qui mana sobre aquí? Qui té el poder? Està bé per un país acollir-ho perquè també té les seves contres, no? Evidentment.
0: Per les elites econòmiques sempre és un benefici.
1: Sí.
0: Per les persones, sí. Sí, però això passa el mateix a casa nostra, perquè hem organitzat la sortida del Tour de França o la Copa Amèrica, no? La vela. Això generava un debat a casa nostra també sobre quin benefici realment deixava. Fins i tot en alguns casos pots pensar que la Copa Amèrica de vela va tenir més un prejudici cap a parts de la població perquè et pujaven els preus dels lloguers o barris que ja estaven molt gentrificats com la Barceloneta, tots s'acabaven de rebentar. Qui s'enduia un benefici d'aquests grans esdeveniments? Doncs els grans propietaris d'edificis, d'hotels, grans empreses que organitzen, és a dir, hi ha una sèrie d'empreses de certs sectors que sempre en troben un benefici. Quan un estat organitza un esdeveniment esportiu, qui diu un estat, diu una regió o un ajuntament, no pensa en el benefici de tota la comunitat, pensa en un benefici de certes empreses, però sobretot també pensa en una operació de propaganda, d'imatge, quina imatge estàs oferint al món, no? Això també, al final és la geopolítica de l'esport, tu pots oferir una imatge en aquest sentit, això s'ha vist també en els darrers mundials, que s'estaven jugant a estats on no es garanteixen els drets democràtics, l'anterior es va fer Qatar, el de fa de dos mundials es va fer Rússia, i mentre jugava al mundial, la imatge que tenia la gent d'aquests països era com un lloc on la gent anava, s'ho passava molt bé, que divertit que és, i com m'agrada Rússia i com m'agrada Qatar. És una operació també de neteja d'imatge molt interessant. El que és interessant d'aquest darrer mundial és que el govern de Donald Trump, a diferència del que fan normalment els estats, que és intentar oferir una imatge molt simpàtica per caure bé durant el mundial, ell no ha tingut cap mena de problema en no voler oferir aquesta imatge.
1: Bueno, ja en la línia. Imatge... En la línia, d'ell.
0: Per què? Perquè ha enviat un missatge cap al seu votant, que és dir, jo d'alguna forma segueixo fent el que vull i no
1: em doblega, no?
0: Llavors, clar, la gent d'aquí el critiquem molt, perquè el que fan sembla que és una autèntica vergonya, però ja està enviant un missatge que li interessa, que són els seus votants.
1: Escolta, i per trobar-li la punta positiva, Toni, perquè realment és una mica depriment tot això. Al contrari, el futbol pot servir per arreglar, o ha servit alguna vegada per arreglar algun dels problemes que hi ha a nivell mundial entre els països? Ho dic perquè no deixa de ser una gran cimera, no?, en què es troben, doncs això, molts interessos i en un ambient més relaxat que una cimera. No sé si s'han fet alguns pactes allà a les grades o no.
0: Sí que se n'han fet, eh? Vull dir, sí que hi ha hagut diplomàcies de l'esport, com es diu, per exemple, també el cas del conflicte que sembla que no acaba mai sempre entre Turquia i Armènia, que són, òbviament, dos estats que segueixen encara doncs, que no avancen per la qüestió del genocidi armeni, que es va produir fa més de 100 anys i que el govern turc es nega a acceptar l'existència. Durant molt de temps aquests estats no han tingut cap mena de relació diplomàtica i quan fa uns anys va tocar que havien de jugar entre ells les seleccions es va crear el que es va dir la diplomàcia del futbol, que va ser la primera trobada entre primers ministres oficials que va acabar conduint doncs, a l'obertura de passos fronterers, la inauguració de la primera línia d'avió directe a Estambul i Erevan, i suavitzant una miqueta les relacions entre aquests estats i com aquests se'n trobarien d'altres. En aquest cas, el que crec que hem de tenir molt present és que el futbol com a tal és innocent. Clar. Em sembla totalment injust. Jo, mira que malament el futbol. No, és que si no fos el futbol, seria una altra cosa. El problema és que no sigui... A vegades li donem massa importància al futbol. El futbol és un esport el més popular, i això el converteix en un gran negoci Però la gent, els polítics, els empresaris que l'utilitzen, també utilitzen la cultura, també utilitzen els festivals musicals, també utilitzen la Fórmula 1, també utilitzen, òbviament, l'economia, ho utilitzen tot. O sigui, a vegades crec que la gent, davant d'aquests esdeveniments, diu, oh, quina vergonya el futbol. Però si el futbol no existís, no canviaria res. Trump seguiria sent Trump, Iran seguiria sent Iran, els

0: els estats del Golf Pèrsic seguirem fent el mateix, que no compren museus, o sigui, si estem veient com, doncs, per exemple, el món de la cultura, que sembla que a vegades queda com molt més, doncs, innocent, sí. Estem veient com també els Aràbia Saudí, les dictadures del Golf Pèrsic paguen diners a grans músics perquè vagin a tocar, organitzen exposicions d'art per oferir una imatge que ens agradi i suavitzar la seva imatge. Tot és geopolítica, tot és utilitzable, i en aquest sentit crec que a vegades la gent també és una miqueta, doncs, d'una forma molt demagògica, diu, oh, quina vergonya el futbol, i és no voler entendre com funciona el món.
1: Molt bé. Toni, avui tenim un, com dèiem, hem començat amb un Espanya-França, més enllà de la polèmica generada per Rajoy amb les seves paraules. Són dos països veïns amb moltíssima història al darrere i molta geopolítica, però també demà hi ha una Anglaterra-Argentina, una reedició dels quarts de final de just fa 40 anys, el del gol de Maradona amb la mà, el del gol del Maradona, segurament un dels millors gols de la història del futbol, però també és aquell partit que es recorda per la guerra de les Malvines. Creus que a Argentina i a Anglaterra algú encara se'n recorda d'aquella polèmica i d'aquella guerra? Tornarà a sortir aquest tema?
0: Sí, sí, sí, i ha sortit. Especialment Argentina, perquè Argentina és qui perd aquella guerra, no? Quan tu perds una guerra, la ferida queda. És cert que el Regne Unit ho tenen present, però és molt més llunyà. De fet, la societat britànica, el record de la guerra de les Malvines, o les Falklands, com diuen ells, queda com molt integrat en el record d'una època molt complicada, que és l'època del govern de Margaret Thatcher, en què hi havia molt atur, moltes privatitzacions de serveis públics, molt tancament de fàbriques. Es van enviar molts joves que entraven a l'exèrcit perquè no tenien sortida laboral i van acabar anar, doncs, servint en aquella guerra tan, tan llunyana, perquè és un destí llunyà, molt llunyà per anar a lluitar si ets britànic. I queda com, el record queda una miqueta més aquí. Crec que en el cas dels britànics, dels anglesos, és més una rivalitat esportiva, perquè al final, doncs, ha anat cap aquí, vull dir, no com... Però cap als anglesos, realment, com ells van guanyar la guerra, tenen les Falklands allà, tampoc no li donen més importància. Jo crec que Anglaterra té un gran desig de guanyar esportivament, sobretot, perquè és una rivalitat d'aquest, en aquest cas, doncs, més visceral, però pels argentins, la qüestió de les Malvines hi segueix. Contínuament, en cada partit de la selecció argentina, els càntics, les banderes, la idea de les Malvines existeix, és un debat també molt interessant, no? Perquè al final és cert que ells tenen una reivindicació de sobirania nacional, que si mires al mapa té cert sentit de que Argentina, doncs, controli aquelles illes que té davant de les seves costes, però també al final és com una ferida que crec que als argentins els està costant molt de trobar un punt de mesura per encarar-ho, perquè és cert que van morir molts joves en aquella guerra, però a la vegada també és cert que és una guerra que va iniciar la dictadura militar als anys 70 d'una forma totalment, doncs, demagògica per generar certa unitat nacional, i sabien que aquella guerra la perdrien, perquè a nivell doncs, de militar era evident que l'Argentina de l'època no tenia els portaavions i l'aviació que tenien els britànics. Per tant, sempre és com molt estrany de
1: Toni,
0: dir...
1: Toni, perdona, disculpa, és que estem fora de temps, perdona, ja sé que aquest tema em donaria per més, però necessitem anar acabant. Moltíssimes gràcies, Toni Padilla, periodista expert en geopolítica de l'esport, per venir una estona a l'antena de l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, perfecte, gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Albert, no perdis el telèfon del Toni Padilla, que jo, per mi, que al llarg de l'estiu podríem tornar a parlar amb ell, de geopolítica, encara que sigui des d'una altra perspectiva.
1: Segur que sí.
2: I tant, molt interessant. Albert Soler, Ràdio Rubí, gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Obert per Vacances. Portem l'estiu a casa.
2: I tot seguit estrenem un podcast que arribarà cada dimarts amb aquesta hora i que ens duen des d'Ona la Torre. Recomanacions de lectures per fer aquest estiu. Un podcast que signa Josep Maria Soler a l'edició sonora i Mònica Socies el condueix. El primer capítol va sobre llibres, lectura, al voltant del món dels animals i la natura.

0: Mònica Socies.
1: Diuen que l'estiu tota cuca viu i un dels protagonistes en aquesta època de l'any és el mosquit. Us recomanem Pic, pic, el mosquit, un llibre interactiu per aprendre a comptar amb les picades d'aquest insecte xerit, orientat per a infants entre 1 i 4 anys, publicat per Cruïlla. Fins i tot el poeta Pere Rovira li dedica un poema.
0: Zit, zit, zit, zit, zit, zit. Quin neguit, el brunzit del mosquit a la nit. El mosquit, tan petit, zit, zit, zit. Atrevit, amb delit i despit. El bandit, repodrit, repetit, zit, zit, zit. M'ha escollit i ha acudit, divertit, decidit al meu llit. M'ha cosit, ha insistit, insistit, infinit. M'ha refregit, zit, zit, zit. I esmarrit, enfurit, perseguit, oprimit i obsedit, zit, zit, zit.
1: Si voleu llegir-lo, el trobareu a Bestiari, un poemari infantil publicat per La Galera, on en Pere Rovira hi inclou molts altres animals, com la granota, el lleó, l'elefant o les cuques de llum. Un llibre per a infants entre 7 i 9 anys, on l'autor, amb enginy i humor, mostra la natura i els seus diversos habitants. Una manera divertida de donar a conèixer als més petits al món dels animals. Territori Lectura. Per als més aventurers, us proposem que us calceu les botes i poseu a les motxilles l'Atlas Natural del Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquest entorn. No us oblideu uns bons binocles. Us ajudaran a observar aus com l'àliga cuabarrada o el falcó mostatxut, dos dels animals que trobareu en aquest massís que fa milions d'anys era un gran delta. Sabeu que hi podem trobar fins a 7 espècies de ratpenats i 4 espècies de mossaranyes? Es podreu identificar fàcilment gràcies a les seves magnífiques il·lustracions i a l'assessorament del grup Capreolus de Recerca i Natura d'Olesa de Montserrat. Un atlas amb una part interactiva, amb preguntes i una secció on tenim a observar i trobar les diferents espècies a cada il·lustració. Un dels llibres joia d'Edicions Paper d'Estrassa, amb en Quim Moreno, l'editor, al capdavant. Territori Lectura. Es porten com el gat i el gos és una de les frases que condiciona a aquests animals, però res més lluny de la realitat. En Jordi Ferrés desfà mites i llegendes d'aquests petits felins al llibre Si els gats parlessin, publicat per Rosa dels Vents.
0: En realitat, gats i gossos tenen jocs molt peculiars entre ells. Pot fer patir veure un gos gros posar-se el cap sencer d'un gat a la boca, però ells es mesuren la força i saben fins on poden arribar. Una de les estufes preferides d'un gat és un gos, i com és gros, millor. Quan un gos arriba de la passejada, el gat el pot olorar i fer-se una idea de què ha fet i on ha estat, i pot convertir-ho en una gran rutina. Quan la família marxa i es queden sols a casa, es fan molt bona companyia. Un gat farà caure un munt de vegades el gos en tota mena de trampes i ensurts, i el gos n'estarà encantat. Són molts els beneficis que es poden aportar l'un de l'altre. No són ells, precisament, qui més diferències tenen en aquest món. Només cal anar a una reunió de segons quina comunitat de veïns.
1: Però no només de mites parla en Jordi, hi trobarem tota una guia per entendre'ls i cuidar-los. Mosquits, àligues i gats, entre altres, han estat els protagonistes d'avui, però encara us en queden molts per descobrir en les propostes literàries. Recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
1: I
2: I la propera parada de l'Obert per Vacances, abans de tancar hora, la fem a Constantí. Visitem la Biblioteca Municipal, que un any més torna a ser refugi climàtic. Però, a part de refugiar-vos de la calor, a la biblioteca hi trobarem tota mena d'activitats, tallers, contes, jocs, propostes per tota la família. Ens ho explica més aviat la Noèlia Silvera des de Constantí Ràdio. Noèlia, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui ens hem desplaçat fins a la Biblioteca de Constantí perquè, com deia, s'ha activat com a refugi climàtic i, a banda, és també un espai ple d'activitats a l'estiu. Ens acompanya la directora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, bon dia.
4: Hola, bon dia a tothom.
3: I gràcies per obrir-nos avui les portes de la biblioteca.
4: A vosaltres per visitar-nos.
3: Vanessa, amb la calor que fa aquests dies, la biblioteca pot ser una bona alternativa per escapar-se una estona de les altes temperatures. Quins perfils de persones creus que es poden beneficiar més d'aquest servei de refugi climàtic?
4: Sí, la veritat és que crec que les biblioteques sempre han funcionat una mica com a refugi a molts nivells, però és veritat que cada cop més estem fent també aquesta funció de refugi climàtic. Som un espai públic, gratuït, climatitzat i obert a tothom, o sigui que els perfils són molt amplis i poden abastar qualsevol persona que necessiti una estona de confort. Podem parlar de gent gran, de famílies amb infants, de persones que treballen a distància o simplement algú que vulgui llegir el diari, mirar internet o descansar una estona. I trobo que el plus que podem oferir a la biblioteca, a més d'oferir aquest refugi contra la calor, és que també és un refugi amb oferta cultural i social. És el plus que oferim. O sigui que pots entrar buscant una mica de fresca i potser acabes descobrint un llibre, una revista o una activitat que no t'esperaves.
3: Molt bé, molt interessant. Vanessa, quan diem refugi climàtic, de què parlem exactament? Què hi troba la gent quan entra a la biblioteca?
4: Doncs quan parlem d'un refugi climàtic, en el cas de la biblioteca, no parlem només d'un espai fresc i amb una font d'aigua, que també, sinó que crec, i que més important, és que parlem d'un lloc on la gent pot estar bé sense necessitat de consumir res, amb tranquil·litat i sentint-se benvinguda. A la biblioteca hi trobaran confort, però també, com comentàvem abans, llibres, premsa, revista, internet, també un espai tranquil per llegir, estudiar o treballar i un equip de persones disposat a ajudar i a rebre a tothom amb els braços oberts.
3: Com deies, a la biblioteca hi podem trobar confort, però a l'estiu no només és un lloc per estar fresquets. Com deies, també és un espai molt actiu, ple d'activitats, amb el cicle Fem Estiu Fem Biblioteca. Quin tipus de propostes hi trobem? Perquè hi ha una mica de tot, no?
4: Doncs sí, a la biblioteca la veritat és que mai baixem el ritme i amb el cicle d'activitats que proposem, el Fem Estiu Fem Biblioteca, volem ser un espai de trobada, de joc, de creativitat i de lectura per totes les edats. Hem programat activitats molt variades, no sé si ens donarà temps a parlar de tot, però tenim sessions de jocs de taula, laboratoris de lectura, tallers creatius, titelles, contes, una exposició pels 20 anys del Tatano, el tret de sortida d'una nova edició del nostre club de manga i també iniciatives com Guanyem un estiu lector perquè els infants mantinguin l'hàbit de llegir mentre s'ho passen bé amb reptes i missions. La idea general és que cada setmana hi hagi una excusa per entrar a la biblioteca i que la biblioteca formi part de l'estiu de les famílies.
3: Activitats per a tots els gustos. Justament avui, 14 de juliol, d'aquí una estoneta a les 11, tenim una sessió de jocs de taula. Què tenen aquests jocs que enganxen tant petits i grans?
4: Doncs sí, d'aquí una estona comencem una altra sessió dels nostres jocs de taula i la veritat és que sempre tenen molt bona acollida. Crec que enganxen per coses molt bàsiques i molt senzilles, però que a vegades ens costa de posar-nos, com és compartir una estona sense pantalles, conversar, riure i jugar plegats. I a més, la veritat és que tenim jocs per totes les edats i gustos i la biblioteca és un lloc ideal per descobrir-ne de nous perquè l'oferta que tenim és molt variada i molt àmplia, provar-los i fins i tot conèixer altres persones. De fet, aquest curs passat vam posar en marxa un club sènior de jocs de taula que va ser tot un èxit i va demostrar que jugar no té edat i que els jocs són una magnífica excusa per fer comunitat i combatre la soledat. I de fet ha estat l'excusa perquè aquesta activitat de jocs de taula feia anys que la plantejàvem, però sempre la plantejàvem més en un format infantil o familiar i aquest any l'hem obert per fer-la això oberta a tots els públics i a totes les edats.
3: Va, Vanessa, mullem-nos una mica. Si haguessis de reptar els oients a l'Obert per Vacances, a una partida, quin joc els hi proposaries?
4: A veure, he de dir que he demanat consell a la Montse, que és la nostra experta en jocs de taula, o sigui que ho hauria d'explicar ella. Però és veritat que coincideixo que proposaríem les Speed Cups. És un joc d'aquests molt ràpids i divertits, que s'aprèn superràpid. La dinàmica del joc sempre sembla molt tonta, perquè consisteix a ordenar uns gots de colors, tant de pressa com puguis i seguint el model d'una carta. I bueno, són riures assegurats.
3: Molt bé, Vanessa, doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
4: A vosaltres, aquí estarem tot l'estiu.
5: I moltes gràcies també, Noelia Silvero, des de Constantí Ràdio. Una abraçada.
3: Una abraçada.
5: Nosaltres tanquem aquesta primera hora, després de les 10, refresquem la pregunta del dia, que de fet ja us la recordo. Què és imprescindible prendre a la piscina o a la platja? Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: Una 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
7: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà els motius. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i una unitat canina. I els Mossos investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és també un nen, noi, de menys de 14 anys, que és inimputable. I els treballadors de Pascual fan una tancada nocturna com a protesta. Guillem Rico, des del 9FM.
1: Els treballadors de la planta de Leche Pascual de Gurb continuen les mobilitzacions per desbloquejar les negociacions de l'ERO que l'empresa va presentar el 26 de juny com a pas previ al tancament d'una planta que ha comprat Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a les pizzas. Així ho van escenificar aquest dilluns plantant-se davant la fàbrica amb tendes d'acampada, cadires i carmanyoles per sopar i quedar-s'hi a dormir. Quim Espanyol és l'advocat del col·lectiu Ronda que defensa la posició dels treballadors.
2: Ara mateix ens queixem de la falta de maduresa de qui està abordant un procés sense entendre la transcendència i la profunditat que té i s'està plantejant tancar deixant al carrer 86 professionals del sector, que és evident que no trobaran feina en la indústria làctea perquè no hi ha més plantes a Catalunya.
1: Divendres hi ha prevista una reunió i en funció del resultat es plantegen dilluns que ve una nova jornada de vaga acompanyada d'una manifestació a Madrid davant de les oficines de la companyia lletera per traslladar el rebuig a un acomiadament que consideren injustificat.
0: I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la J-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable, amb núvols baixos a la costa. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Doncs vinga, que passen ja 10 minuts de les 3 minuts de les 10 del matí, arrenquem la segona hora de l'Obert per Vacances, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu de nou amb Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia de nou, Núria.
0: Ja us heu acabat tota la síndria aquí, a Cardedeu, o no?
1: Mira, fem feina, perquè som uns quants, ara mateix, aquí a la ràdio, sí.
0: Ja us imagino tots nyan.
1: Absolutament.
0: Va, pregunta del dia i què diuen les xarxes.
1: Doncs mira, diuen bastanta cosa, Goita. Hi ha una molt interessant que diu roba interior de recanvi per no agafar cistitis. I això és important...
0: Espera. Recordem que la pregunta del dia és que és imprescindible per portar a la piscina o a la platja. És que, clar, això de la roba interior ara ens ha descol·locat. Roba interior?
1: Ara ens deixa... Sí. Exacte, per canviar-se. A més, és una cosa, un tema que segurament si estiguessin tractant de salut masculina es tractaria molt més, però com sempre, com és salut femenina, se'n parla massa poc. I aquí tinc uns àudios que, mira, et posaré, si et sembla bé, d'alguns oients i oientes que ens han enviat. Goita.
2: En el meu cas, si vaig a la platja o a la piscina, el que no pot faltar a la meva bossa és un llibret de sudokus o crucigrames per entretenir-me i no avorrir-me mentre es prenga el sol. I, si no, també un llibre mai està malament, la veritat.
1: Ja ho veus.
0: Un llibre d'aquells que puguis, però amb brotar de sorra i de bueno, que quedin les pàgines arrugadetes després.
1: Sí, aquest és un altre, podria ser un altre tema del dia, eh? Com tractem els llibres, no? Sou dels que els tenim immaculats o dels que tenen batalla?
0: Dels que marquen les pàgines i subratllen, no? Que xulo.
1: Exacte.
0: Molt bé, sudoku, també està bé.
1: Sí, en tenim una altra que, mira, aquesta sí que la volia dir, perquè la Susanna ens diu, el punyeter, el tabeu, no, si us plau. Per tant...
0: Totalment d'acord. A veure.
1: No es pot portar. No es pot portar, és una cosa que jo
0: totalment
1: crec que filtra la bona gent de la mala gent, gairebé.
0: Sí, amb lo xulo que és escoltar les onades del mar, no? Allò...
1: Oi que sí? Sí. Mira, l'altre dia vaig descobrir un aparell que l'actives i desconnecta els altaveus de les platges.
0: No, des d'aquí. Sí?
1: Sí, absolutament, sí.
0: És molt gran, o sigui, queda dissimulat.
1: Molt petit, del tamany d'una caixeta de mistos, imagina't.
0: I com que ho anul·la? Anul·la les...
1: Sí? Doncs sí, mira, jo tècnicament sóc molt inútil, però estic segur que els que ho han desenvolupat ho duran a terme perfecte.
0: Ho necessito, per la platja, per l'autobús, ho necessito.
1: Mira, Núria, quan el trobi t'ho dic i n'agafem un parell.
0: Perquè jo havia pensat un dia d'anar repartint auriculars d'aquests de auriculars. Oi? Clar, perquè a vegades dius, escolta, compra't uns auriculars, no cal que estigui jo aquí a escoltar la teva música. Sí.
1: Com la Renfe, aquests que posen en caixetes, eh? Sí. No sé si ens dona temps de posar un altre àudio.
0: Vinga, sí.
1: Va, som-hi.
3: Jo el que sempre porto a la piscina és un banyador posat i clar, a la meva tovallola de l'Arc de Sant Martí, juntament amb la crema solar Factor 50, que habitualment no m'acabo posant.
1: I aquest, Núria, és un clam que m'ha dit més d'una persona. En Jordi Mariscó, per exemple, també diu jo sempre agafo la crema, l'únic que després no me la poso perquè m'oblido i en cremo.
0: Ja. Passa molt sovint això. S'acaba l'estiu i tens el pot de crema intacte. Calent a tope, però ple. Que dius, l'he de llançar perquè això d'un estiu per l'altre diuen que no serveix.
1: I tant, exacte, absolutament. Ja ho veus, eh?
0: Com tu no et pots afaitar tot l'estiu, no, Enric? Ja tornant a la teva barba, que vas a obrir
1: no
0: el tema ahir, tu no et pots afaitar perquè et quedaria com a blanc, no?
1: Sí, jo filtro el fitoplàncton, saps? Quan em banyo, com les balenes, saps? Vaig bussejant i t'haig de dir que jo em banyo com els rinocerons llanuts, igual que ells, així com em van portar al món. Per tant, jo no sóc dels de banyador.
0: Sisplau, ara buscaré per internet una foto d'un rinoceron llanut, perquè és que això ha de ser el millor del món.
1: Mira, farem un muntatge.
0: Vinga, sisplau.
1: Ja penjarem alguna cosa per xarxes, i tant que sí.
0: Vinga, fem-ho. Doncs mira, a tomb d'això de la crema solar, si et sembla, escoltem un reportatge que ens han portat des dels companys del Prat Ràdio. Un reportatge sobre com cuidar la pell, més enllà de posar-se o no la crema solar, doncs altres consells per cuidar la pell durant l'estiu. Et sembla?
1: Interessantíssim. Aquí estic escoltant.
0: Víctor Asensio ens el porta des del Prat Ràdio. Gràcies, Enric.
1: A reveure. Jo vull anar...

0: Aquest estiu, més d'un farem la bossa a correcuita per arribar a la platja o la piscina a primera hora i agafar un bon lloc. Però sempre que fem alguna cosa amb presses, ens podem descuidar el més fonamental. Però què és el més fonamental? Per això hem marxat a la platja del Prat per preguntar què no es deixa mai la gent quan marxa a passar el dia al litoral.
1: La veritat és que portem tot el necessari. Portem nevera, portem aigua, o paraigües, perquè som molt blancs de pell.
2: Aigua. Nosaltres, aigua, la tovallola i s'acabó. I res més.
3: La toalla o una camiseta.
4: Jo sempre porto el parasol i la nevera.
5: Crema solar, també.
6: Gafes de sol, crema solar, agua, tovallola.
7: Sí, molt important la crema solar, però sobretot molta cara endavant.
8: També portem coses com per divertir-nos, com una pilota o pales.
9: Per jugar.
10: Clar, per jugar i també com la crema solar, la gafa solar, perquè és molt important per no cremar-nos.
0: Doncs ja ho veieu, la crema és un dels elements que més s'ha repetit. I això és una bona notícia. Cada cop hi ha més gent que sap que cal protegir-se del sol, i no és per menys. L'Acadèmia Espanyola de Dermatologia preveu que l'any 2040 el melanoma esdevingui el segon tumor més prevalent globalment i el primer entre els homes. La principal causa, la llum solar. Però en sabem prou de posar-nos crema? Quins mites hauríem de deixar de creure? A l'Obert per Vacances ens hem fet aquesta pregunta i n'hem parlat amb la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans i que compta amb una consulta pròpia al Prat de Llobregat.
11: La radiació solar és una radiació física i, com tal, és una radiació acumulativa, no? De la mateixa manera que l'energia nuclear és una radiació física, no? Que impacta amb la salut i que, bueno, parlem de Txernòbil, no? Que encara està passant factures. Doncs la radiació solar també és una radiació física i per això es defineix com acumulativa. Tota la radiació solar que ens arriba des de petits fins a l'etapa adulta va sumant a la nostra pell. Jo sempre faig el símil de que seria com a... No? La nostra pell és com si tingués un bono de 10 viatges, no? del metro, i depèn com gastis aquests 10 viatges, no? Si de ben petit i jove gastes tots, després no et queda, no? Diguéssim, no et queda per l'etapa adulta. I això és important de tenir en compte, perquè hi ha molta gent que diu: ai, jo és que mai he pres el sol, mai he anat a la platja. Dic, bueno, és que el sol surt els 365 dies de l'any, i pel carrer, sobretot, i per fer l'esport a l'aire lliure, doncs hem de tenir present això. Hem de pensar que el sol es va acumulant dia a dia.
0: I en l'era de TikTok, els influencers cada cop són més presents a la nostra vida i fins i tot poden condicionar les nostres decisions. Ara bé, hem de tenir cura amb algunes de les coses que s'expliquen a les xarxes socials. Des que les cremes solars són tòxiques, fins al mite que, si t'exposes prou al sol, es genera una protecció innata, el anomenat callo solar. Totes aquestes afirmacions són falses.
11: Molts influencers parlen del callo solar. No és real, perquè ho deia amb la introducció, és una energia que es va acumulant. El tema és que aquesta energia, aquesta radiació ultraviolada, va arribant fins a les capes més profundes de la pell i va impactant contra el nucli de les nostres cèl·lules on està l'ADN, la cadena d'ADN, que és la que dirigeix tot el nostre organisme. Dia a dia, aquesta radiació arriba, impacta i fa petites lesions a l'ADN que el nostre organisme ja s'encarga d'anar reparant, no? Sobretot amb el sistema immune i altres sistemes, va reparant aquestes petites feridetes que fa el sol. Però, clar, si sobreexposem el nostre organisme amb una radiació diària sense protecció, arriba un punt que no té capacitat per reparar aquestes petites lesions, acaba fent una mutació i apareix el càncer de pell. Aquí ve el problema. Vull dir, no és veritat això de que sí que és cert que la melanina pot contrarrestar sobretot la radiació ultravioleta B, però la A no, i el problema és aquest dany crònic al final acaba fent doncs càncer de pell, o sigui, no és real, i això està demostradíssim.
0: Són aquests mites i desinformacions els que provoquen conductes perilloses per la salut. Els mesos més rellevants per protegir-se del sol són des de l'abril fins l'octubre, i per tant no només ara a l'estiu, però l'hivern també és molt delicat per a persones que estan patint efectes de quimioteràpia o que practiquen esports d'alta muntanya i hivern. La doctora recomana utilitzar factor 50 en absolutament tots els casos.
11: Nosaltres, les dermatòlegs, ja bàsicament recomanem un 50 a tothom. Per què? Perquè també el 50 tampoc moltes vegades no l'apliquem com cal, en quantitat, eh? A vegades posem una quantitat molt fineta, no? A mi quan un pacient em diu: i si m'ha sobrat protector solar, puc aprofitar l'any que ve? Bueno, si t'ha sobrat un tubo de protector solar en tot l'estiu, és que no està ben feta aquesta protecció solar. S'ha posat molt poqueta quantitat i no està fent una correcta protecció solar. I per això decidim, bueno, una mica amb consens a tots els dermatòlegs, decidim que millor posar d'entrada un 50 i repetir cada 2-3 hores, tot i que actualment els protectors solars són molt bons, aguanten molt, molt l'aigua, no? Són waterproof, water resistents, però clar, sempre que et mulles i estàs en remull, perds una mica de crema. Per això, norma bàsica és mitja hora abans de l'exposició solar i repetir cada 2-3 hores.
0: Aquestes recomanacions s'han d'extremar en el cas dels menors de 6 mesos, que no han de rebre directament el sol i se'ls ha de cobrir sempre. A partir d'aleshores, i fins als 3 anys, poden rebre llum solar, però és desitjable que sigui a primera hora del dia o a partir de les 6 de la tarda. Pel que fa a tatuatges, millor no fer-se'ls a l'estiu. Fortuny avisa dels perills dels tatuatges grans.
11: Fer un tatuatge en aquesta època seria, bueno, diguéssim que no seria la millor opció, perquè s'ha de tenir un cuidador, tapar el tatuatge, no? Es pot infectar amb l'aigua del mar. Però jo el missatge que estem començant a veure als dermatòlegs, no? I que fa temps que veiem, és que tatuatges grans, no? Grans, de mida gran, que afecten a gran superfície corporal, s'ha de saber i s'ha d'informar que la tinta del tatu, del tatuatge, migra als ganglis. Migra als ganglis. I que quan nosaltres, no, tant dermatologia com altres especialitats, volem estudiar un tipus de càncer i fem el gangli sentinella, no, anem a buscar el gangli per analitzar, veiem que aquells ganglis estan plens de tinta. Això què vol dir? Que per l'especialista patòleg que mira el microscopi, veure un gangli ple de tinta, no és fàcil identificar si té o no té cèl·lules tumorals.
0: La tinta que traspassa els ganglis dificulta la possibilitat de detectar si hi ha cèl·lules cancerígenes. Fortunio reivindica la necessitat de fer pedagogia dermatològica a les escoles perquè dels 0 als 20 anys és quan més perill pateix la pell. Sigueu més de platja o de piscina, recordeu que aquest estiu no us pot faltar un pot sencer de crema solar amb la màxima protecció.
5: Moltíssimes gràcies als companys del Prat Ràdio que avui ens han dut aquest reportatge sobre com tenir cura de la nostra pell. El tom de la pregunta del dia, recordeu, us estem preguntant a través de les xarxes què és allò imprescindible que sempre us emporteu a la platja o a la piscina. Vinga, va, que hem de trobar l'Eduard Virgili un dia més.
9: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
5: I hem començat el programa dedicant-lo, cada dia dedicarem el programa a un col·lectiu o un altre. Avui l'hem dedicat a les persones que avui marxeu de viatge. Com dèiem, bé sigui un viatge curtet al costat de casa o bé sigui un viatge que us faci creuar doncs, tot el país, tot el continent, tot el món. Tothom que avui marxi de viatges, que us vagi molt bé el camí. I en fi, ens retrobem a la tornada, envieu una postal, sobretot. Qui marxa de viatge i ho fa d'una manera molt particular és l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, perquè avui ens proposa viatjar amb la casa, gairebé emportant-nos la casa doncs, sobre quatre rodes, el que s'anomena el caravaning. No sé si en català estava ben dit, però vaja, sí, seria això, eh? Un cotxe caravana. Eduard Virgili, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs mira, sí, avui marxem amb caravana, sí? Amb autocaravana o amb furgoneta camperitzada, que cadascú triï el que
5: són
12: més
5: són diferents, eh? Jo li dic a tot el mateix,
12: però... Té
5: varietat. Bueno, m'hauríeu d'explicar exactament el que és. Jo per lo més còmode, el que em permeti dormir.
12: Mira, ara sortirem de dubte i preguntarem per què és el més còmode. No sé si en traurem l'entrellat, perquè al final les coses que funcionen a una persona potser a una altra no l'acaben de convèncer. Però mira, ens posarem en context. Em trobo a les instal·lacions de Caravanes Altafulla. Estem envoltats de caravanes i altres vehicles que aquests dies entren i surten pràcticament sense descans, perquè per moltes famílies aquest és el moment de començar unes vacances sobre rodes. De fet, el caravaning fa anys que viu una transformació important. Va guanyar molts adeptes després de la pandèmia i ara el sector continua evolucionant amb nous perfils d'usuaris, noves formes de viatjar i també nous reptes des de la regulació dels espais d'estacionament fins a la convivència amb els municipis turístics. Parlarem de tot plegat al llarg dels propers minuts amb en Toni Puig, que és vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de Caravanes Altafulla. Toni, bon dia i gràcies per atendre'ns. Avui que, a més, ets sol al taller, a l'oficina, i no tens cap dels teus homes que acostuma a freqüentar aquestes instal·lacions.
13: Hola, bon dia. Doncs sí, bueno, circumstancialment avui estic sol, però estic per vosaltres, vaja.
12: Escolta, explica'ns com ha començat aquest estiu pel sector del caramàning. Les sensacions són bones?
13: Sí, les sensacions han sigut molt bones. Tots els vehicles nous ja s'han pogut vendre i entregar, per tant, ha sigut un èxit a nivell de vendes, tant a nivell de caravanes, que és un mercat que actualment està una mica, diguéssim, estable, que el món de la caravana té el seu públic, però costa que augmenti, però sempre hi és, i en canvi el món de l'autocaravana i de les campers, doncs, bueno, és un món que ara per ara està de moda, després de la pandèmia, i va molt bé.
12: Sortim de dubte. Ara la Núria, per exemple, deia, ostres, m'haureu d'explicar què és la caravana, l'autocaravana o la furgoneta camperitzada, per tota l'audiència que ens estigui seguint ara mateix. Què seria cada cosa?
13: Bé, la caravana és és un semirremol que va enganxat al cotxe i que tu transportes, ell porta la seva pròpia matrícula majoritàriament i llavors tu pots aparcar en qualsevol càmping i a partir d'allà doncs, instal·lar-te més o menys i tens l'avantatge, entre cometes, de que tu tens el teu propi vehicle per després desplaçar-te i visitar tota la zona propera. L'autocaravana en contra doncs, és tot compacte i llavors te permet potser a l'hora de viatjar ser més algo més àgil i poder tombar contínuament, potser una nit aquí i una nit allà sense parar, no? És un viatge com a més mogut. I la camper doncs, seria el mateix, però menys espai, més àgil i potser més velocitat.
12: S'ha posat de moda la camper?
13: Bueno, jo diria que és, en general l'autocaravana i la camper. La camper potser s'ha posat de moda, està molt de moda entre el jovent, sobretot. Bueno, hi ha molta gent que aprofita, doncs, que qui fa escalada, qui fa bicicleta de muntanya, és igual l'esport que sigui, qualsevol afició que tingui, li permet estar pràcticament a peu d'allà on ha de fer l'activitat amb una camper, perquè és més petita a nivell de vehicle. Llavors, bueno, això està realment de moda, sí.
12: M'explicaves, però, que hi ha moltes persones que es camperitzen aquestes furgonetes elles mateixes i després és quan us han de visitar a vosaltres, que sou els professionals del sector, i us n'adoneu, no?, d'allò que potser no han acabat de fer bé.
13: Bé, perquè, de fet, està bé, és a dir, està bé que un sobretot són fusters, amb gràcia, que puguin tenir molt de gust i puguin fer uns acabats espectaculars, preciosos, però després no oblidem que és una casa, per tant, té una instal·lació elèctrica, una instal·lació d'aigua, una instal·lació de gas, que potser se'ls hi escapa, i potser si no tenen l'experiència dintre del sector, doncs només amb el fet del concepte, perquè tu pots agafar un electricista que et faci la instal·lació elèctrica i te la farà molt professional i tot això, però el concepte de com es viatja, què es necessita, doncs això ens trobem que a vegades fallen.
12: I molt important, tot això després s'ha d'homologar i per tant, poden tenir alguns ensurs. Sí. El millor és posar-se en mans de professionals com vosaltres, en mans del gremi, i que puguem doncs, seguir les pautes que toquen.
13: Jo crec que sí, és a dir, quan et fa mal el queixal vas al dentista, no hi ha cap persona que s'intenti arrencar-se ella sobre el queixal. Doncs llavors crec que el millor és anar a un professional que t'assessori i que et guiï en aquest camp, no?
12: Escolta una cosa, de vegades anem per l'autopista i veiem ara no sé si són caravanes o autocaravanes, però que a més porten enganxat un remolc amb un cotxe o el cotxe que l'arrosseguen perquè dues rodes encara van per la via.
13: Generalment són autocaravanes. Amb una caravana no s'hi acostuma a enganxar res al darrere. No, seria un tren ja i això seria complicat. Però a nivell d'autocaravana, sí, sí.
12: Clar, això dona molta llibertat.
13: Sí, total. Sí, clar, tu llavors amb l'autocaravana... El que passa és que llavors ja, diguéssim que això ens trobem molt i acostuma a ser gent gran estrangera que venen aquí i posen l'autocaravana en un càmping com si fos una caravana, és a dir, estan fent servir l'autocaravana com si fos una caravana i llavors tenen el cotxe per sortir. Potser perquè per l'edat que tenen o així els és més còmode viatjar amb autocaravana que no pas arrossegar una caravana.
12: Escolta, Toni, es nota que estem en temporada alta o això no és temporada alta? Explica-m'ho bé, perquè ara abans de començar l'entrevista que hem estat xerrant em deies... Jo ja tinc tot el peix venut.
13: Sí, clar, a nivell de venda de vehicle nou està el peix venut. És a dir, jo ja, per sort, no em queda cap vehicle, tinc una exposició supertrista, és a dir, no tinc exposició, però, diguéssim, els que estem a rangs de costa, els distribuïdors que estem a rangs de costa, se'ns obre un altre període, que és la temporada alta a nivell de botiga i, sobretot, de taller, per intentar ajudar la gent que té problemes un cop estan de vacances ja, doncs que els hi falli el frigorífic, l'aire condicionat, qualsevol cosa. Clar.
12: Què és el que us demana més la gent ara quan us visita en aquesta època de l'any? Tu has obert ara fa poca estona, aquest dimarts. Qui entri avui per la porta, què possiblement et demanarà?
13: El top avui dia és, lògicament, l'averia de l'aire condicionat i del frigorífic. Clar, ara, sense aire condicionat i sense frigorífic a l'estiu, és impossible fer vida, i, per tant, quan s'averien, doncs, esclar, estan desesperats, tot és urgent i cal intentar ajudar-los el millor que es pugui.
12: Plaques solars també, perquè sí. Tothom està fent aquesta aposta cap a la sostenibilitat. El sector del caravaning
13: sí.
12: No és menys.
13: Això a nivell taller, ens hem especialitzat en tot aquest tema d'instal·lacions solars i de liti, perquè tinguin molta energia els propietaris d'aquests vehicles i puguin tombar amb tota la llibertat, amb la màxima llibertat possible, que això de la llibertat absoluta no existeix.
12: Un dels debats recurrents és el de la regulació. Hi ha municipis on hi ha confusió entre aparcar i acampar. Des del sector, què reclameu en aquest sentit?
13: Bé, ara no fa massa, diria que fa cosa de 10 dies, ha sortit ja per la DGT una normativa on les autocaravanes es consideren exactament el que són, un vehicle. Per tant, podran estar aparcades a qualsevol carrer, de qualsevol lloc, sense que ningú, ni aquest municipal ni ningú, els vagi a molestar, que conforme no poden estar allà.
12: Això és aparcades, però.
13: Correcte. Fins i tot poden passar la nit. El que no poden fer és obrir finestres, muntar la paradeta, obrir el toldo, el tendal, tot això no es pot fer, lògicament, només faltaria. Però sí que poden estar aparcades i en un moment donat passar una nit.
12: Una de les queixes recurrents, però, del sector és que hi ha una xarxa insuficient d'àrees de servei i estacionament. No sé si ho compartiu des del gremi.
13: Sí, està clar. De fet, des del gremi potenciem tot aquest tema. Inclús vam arribar a fer una app on vam intentar agrupar totes les àrees de pernocta i de serveis de Catalunya, i inclús vam fer una àrea tipus per poder oferir a vegades a servei a consells comarcals, a ajuntaments i així, tot i que costa molt, costa molt. L'ideal fora que tot alcalde o alcaldessa o inclús algun regidor dels pobles i ciutats fossin campistes i autocaravanistes perquè fossin sensibles amb aquest tema. És a dir, cal tenir clar una cosa, és a dir, la persona o la família que s'ha gastat 70-80 mil euros en un vehicle d'aquests, el que no farà és deixar-lo a casa per anar a visitar Tarragona o Altafulla d'hotel. És a dir, no ho faran. Llavors, si volem aquest tipus de turisme, o els ajudem a encabir-los i a arreglar-los, que estigui tot bé i que s'hi sentin còmodes, i que siguin dintre les normes que nosaltres volem, o no els tindrem.
12: De vegades criminalitzem també aquest perfil de turista. Podem parlar de respecte pel medi ambient o els espais naturals o per la convivència amb la resta de veïnat.
13: Cert és que moltes vegades és per desconeixement dels propis ajuntaments o tècnics o qui mani, no? Però també és veritat, doncs, que bueno, hi ha gent que és incívica, però és incívica al metro a Barcelona, és a l'autobús a Tarragona i és incívica sempre. Per tant, aquests quan van amb autocaravana o amb camper, doncs també són incívics i llavors embruten. L'ideal fora que, com quan anem al bosc, quan marxem d'allà on hem estat, no es noti que hem passat. És a dir, que pugui estar tot com està i que puguem conviure tots.
12: Educació en general, tant dels usuaris també d'aquells que veuen i que en moltes ocasions criden l'atenció perquè consideren o creuen que aquella activitat no es pot fer.
13: I molts ajuntaments de llocs interiors han sigut molt més sensibles, perquè ha sigut la manera de treure gent que vinguessin al poble o a la ciutat a visitar-los, que llavors aquest turisme consumeix doncs, llangonisses o botifarres o pa o les coques tradicionals de cada lloc i doncs potser es queden a dinar i gasten i fan despesa en aquell municipi. Els de costa, com estem plens de llocs turístics i així, doncs potser no som tan sensibles, però és una cosa que s'hi haurem de posar tard o d'hora. França és un lloc, sobretot França, Alemanya també, on això n'està ple.
12: Amb quins podríem emmirallar per apostar per aquest model? França i Alemanya, diries?
13: Sí, correcte, sí. França mateix hi ha xarxes de viticultors, de grangers, que te deixen passar la nit allà per notar el seu espai gratuïtament, a canvi, potser que els hi compris una mica dels seus productes que ells ofereixen, no? Ja sigui vi, a vegades són botifarres, a vegades són formatges, i tu pots tombar per molts llocs, moltíssims llocs, i tens àrees de pernocta.
12: Toni, abans deies que una persona es pot haver gastat uns 80.000 euros amb una caravana o una autocaravana. Quin perfil és de persona el que fa turisme amb la casa de sobre?
13: De tot tipus, de tot tipus. És a dir, hi ha des de la típica parella que, com dèiem abans, que els agrada i aprofiten, de la parella jove amb crios, i llavors hi ha la gent ja madura, que els crios ja no venen, i ells dos agafen un altre tipus de distribució, un altre tipus d'equipament, i s'ho adapten a les seves necessitats. I sí, qualsevol tipus de família pot aprofitar i viure aquest món.
12: Què és el que es fa més difícil de conviure dintre d'una caravana o una d'altra o una autocaravana? Què és el que et diuen els teus clients?
13: El mateix que a casa, eh? El mateix que a casa. No, però bueno, el que s'ha de tenir en compte és que és una caseta en petit i llavors tens de tot o pots tenir de tot, però en petit, reduït. I
12: clar, la dutxa. Els que hem anat amb sí. Caravana, la dutxa, abans t'ho comentava, és una miqueta un infern.
13: Bé, el que passa és que llavors, si tu, la teva experiència ha sigut aquesta, potser quan tu t'haguessis de comprar una o llogar-ne una, que és una altra manera de començar a viure el món des del lloguer, hauries de buscar una distribució on la dutxa fos un espai ampli i que tu te sentissis còmode, i llavors cadascú tindrà les seves prioritats, i llavors aquí la dutxa li serà igual, perquè al cap i a la fi seran 10 minuts al dia, i s'estimarà més tenir un menjador còmode, confortable, on te poder estar a gust.
12: Tot això es pot triar quan comprem una, o quan lloguem una caravana o una autocaravana?
13: Sí, en principi, cada fabricant ens ofereix un ventall de distribucions que no podem modificar, són com són, però on tenim la possibilitat d'adaptar-nos nosaltres bastant bé a el que volem, i cadascú prioritzant lo seu.
12: A tu personalment, què és el que més t'agrada?
13: Jo soc, en aquest sentit, és el que m'ha amat, de fet, però jo soc caravanista, és a dir, a mi m'agrada la caravana més que l'autocaravana. I a mi m'agrada arribar a un lloc, deixar la caravana al càmping i tombar amb el meu cotxe per tot arreu. Sí que és cert que, jo no podré dormir, potser, en segons quins llocs idíl·lics, perquè jo hauré d'anar a dormir al càmping, però a mi em dona una seguretat i és una manera de viure. De fet, compartim espais, compartim botigues, però són maneres de viure la vida diferent.
12: Escolta, molt ràpid ja per acabar. La Núria, per exemple, ara diu: ostres, a mi em fa mandra això d'haver d'espitjar la caravana per enganxar-la al cotxe, allò a la bola, que li diem tots, no? Que ens fa por després d'aparcar el cotxe darrere d'una furgoneta amb bola.
13: Correcte, sí.
12: És terrible.
13: Sembla que sigui un drama, sí.
12: Però esteu ara instal·lant com uns dispositius, no? Com un cotxe teledirigit.
13: Pràcticament tots els vehicles nous que surten ja surten amb un mover, que li diem nosaltres, que el que són uns motors que s'adapten a les rodes i que, diguéssim, equipats amb una bateria, doncs tu amb un comandament fas anar la caravana allà on te vols, com si fos un joguet, una joguina d'un crio, i la col·loques, enganxes, desenganxes, la col·loques a la parcel·la, i és realment un de les millors inversions que es pot fer amb una caravana.
12: Un sector que enganxa el del caravany.
13: Evidentment.
12: Toni, escolta, et deixarem perquè veiem que acaben d'entrar clients a la botiga i els hauràs d'atendre.
13: No,
12: Antoni Puig, que és el vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de caravanes Altafulla. Gràcies.
13: Gràcies a vosaltres. Un plaer rebre's.
12: Ja ho veus, Núria, eh? Si vols marxar amb caravana o amb autocaravana, vine a veure el Toni, que t'aconsellarà la mar de bé.
14: El que tinc clar és que m'emportaria... Ha de ser un lloc on m'hi càpiga el rinoceron llanut, perquè avui l'he descobert i ja me'l vol emportar tot arreu.
12: Doncs mira.
14: Sí, que l'haurem de ser un lloc prou ampli. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili. Una abraçada forta.
12: Una abraçada, a reveure.
15: Obert per vacances.
14: El 12 d'agost... Aquí a casa viurem a casa. I quan dic a casa, vull dir molt a les Terres de Tarragona, però jo crec que tot Catalunya, d'una manera o altra, amb més o menys intensitat, es viurà un fenomen natural extraordinari, un eclipsi total de sol. Realment és tan extraordinari com diuen? I què és exactament un eclipsi de sol? Que sembla que sí, que ho tenim tots en boca, però en què consisteix exactament? Doncs és per això que des de Tarragona Ràdio us oferim una sèrie de 8 podcasts que ens parlen sobre l'eclipsi solar des de diferents punts de vista, amb diferents experts, cadascú amb la seva àrea, professors o persones vinculades, experts, com dèiem, vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, a la Universitat d'aquí de Tarragona. Una sèrie de podcast, aquests de l'eclipsi, que podrem escoltar els dimarts i els dijous a 11:15 del matí i que condueix el nostre company Ricard Lahoz. Avui el convidat és Carlos García, astrofísic i professor titular en el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili. Amb ell comencem amb les preguntes més bàsiques.
15: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
16: Fa més d'un segle que no passa. L'últim eclipsi total visible des de Catalunya va ser l'any 1905. I ara, 121 anys després, tornarà a passar. El 12 d'agost d'aquest 2026, a partir de 4:45 del vespre aproximadament, podrem viure tot el procés d'un eclipsi total en primera persona. El convidat a aquest primer capítol del podcast és l'astrofísic Carlos García, professor titular del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, membre de la Societat Espanyola d'Astronomia. Carlos García, així d'entrada, per començar, la pregunta més bàsica. Què és un eclipsi total?
17: És una cosa extraordinària. El que passa és que la Lluna es fica davant del Sol. I això que pot semblar senzill és extraordinari pel fet de que la Lluna té exactament la mateixa mida que el Sol. I quan es fica davant del Sol, el tapa de manera completa. I el que veiem és, durant una estona, es produirà una foscor com si fos el principi de la nit, i, a més, veurem el Sol rodejat d'una corona blanca lluminosa que s'anomena la corona, que és una cosa que no és visible a simple vista. I això ho fa molt extraordinari.
16: I tenint en compte que aquí a Catalunya fa més de 100 anys que no n'hem vist un, per què n'hi ha tan pocs?
17: La Lluna gira al voltant de la Terra cada mes, però no sempre es col·loca diguéssim, precisament davant del Sol. I això passa perquè l'òrbita de la Lluna no coincideix amb l'òrbita de la Terra i el Sol. Així que no sempre, quan passa entre la Terra i el Sol, es fica just al mig. Això passa només en moments determinats, que és quan la Lluna s'alinea amb la Terra justament en els punts en què l'òrbita talla l'òrbita del pla del Sol i la Terra. I això passa, no és freqüent. O sigui, no, a menys que tinguem aquesta situació, no, l'ombra de la Lluna no es projecta sobre la superfície terrestre i no veiem un eclipse. De manera que cal que es produeixi aquesta situació extraordinària per poder presenciar un eclipse.
16: Què passarà el dimecres 12 d'agost? Perquè el matí serà normal, no?
17: Tot normal.
16: Tot normal. El dia serà normal fins a una normal. Hora determinada de la tarda.
17: Exacte. Si l'eclipse, diguéssim, la totalitat es produirà sobre 8:45, doncs una hora abans començarà el procés. La Lluna va moient-se en la seva òrbita i en aquest moviment començarà a desplaçar-se sobre el Sol. Mica a mica veurem com l'ombra de la Lluna va cobrint el Sol en la seva totalitat, i això és un procés que tarda aproximadament una hora. Després d'aquest moviment, la Lluna es col·loca precisament davant del Sol i tenim uns minutets, un, dos minutets, depèn del lloc, en el que podem presenciar aquesta corona solar i també veure com, diguéssim, es fa una foscor. Darrere el Sol podrem veure estrelles i planetes que normalment no estan a la vista perquè la llum del Sol no deixa veure-les.
16: A quina hora es produirà, doncs, l'eclipsi total?
17: Això depèn una mica del lloc, perquè depèn de la latitud, però això aproximadament a dos quarts de nou.
16: A 8:45 del vespre,
17: sí,
16: en ple mes d'agost. Això suposa que serà pocs minuts abans de la posta del Sol definitiva,
17: això,
16: no?
17: Aquesta és una cosa que en aquest cas complica una mica la situació, perquè el Sol estarà ja camí de posar-se, doncs tindrem... El Sol estarà bastant a prop de l'horitzó. Mm-hmm. I això dificulta les coses, perquè si estigués a migdia el tindríem a dalt i el podríem veure sense cap dificultat, però en aquesta situació cal assegurar-se de que tenim un lloc de visió adequat. És a dir, que quan mirem cap a l'oest, tenim un horitzó pla on no hi hagi muntanyes, objectes, cases, boscos, que puguin dificultar, diguéssim, la visió del Sol. Això és una cosa, que una petita precaució que hem de tenir abans de col·locar-nos per poder presenciar l'eclipse en tot el seu esplendor.
16: I per què dura tan poc? Un minut o poc més d'un minut?
17: Bé, ara la Lluna es mou bastant de pressa, en el Sol, i això fa que, com que diguéssim,

0: no podem mirar el sol, no podem sostenir la mirada al sol perquè és molt intens. Però durant el procés en què la Lluna va cobrint el sol, la lluminositat del sol baixarà. I durant aquesta horeta és possible mirar el sol directament. Per això és perillós. Perquè tot i que el sol no és molt lluminós o no és molt intens, sí que continua enviant radiació que és d'alta energia i que pot ser molt dolenta per la nostra visió. Per tant, és absolutament necessari, en aquest període, en el període en què la Lluna va tapant el sol, contemplar el sol amb unes ulleres d'aquestes adequades que tenen una especificació que es diu ISO 12-3-12-3, que són les que ens permeten mirar el sol durant aquesta estona sense el perill de que ens cremi la retina.
1: I què hem de fer en el moment, en el minut clau de l'eclipsi total?
0: En el minut clau ja no tenim aquest risc. Podem baixar les ulleres i mirar directament al sol. Podrem contemplar la corona i podrem també observar al voltant del sol les estrelles que normalment no veuríem perquè el sol, la lluminositat del sol la bloquejaria. Doncs durant aquest moment sí que podem aixecar les ulleres i mirar cap al sol, però després les hem de tornar a ficar. És a dir, sempre que mirem cap al sol, mentre no tenim l'eclipse total, hem de fer servir les ulleres, perquè tenim un risc de prendre mal. Hem de ser cuidadosos amb això.
1: I quan passi aquest minut, minut i mig, tornarà a sortir el sol, tot i que ja anirà molt baix,
0: sí. Progressivament
1: també.
0: Sí.
1: I també en aquell moment un altre cop les
0: ulleres. Sempre que mirem cap al sol, recomanat totalment fer-ho amb ulleres i no amb qualsevol cosa. És a dir, no valen ulleres de sol, no valen, diguéssim, les radiografies, aquest tipus de coses no serveixen, no bloquegen la llum amb la llum d'altre altament energètica que pot ser perillós. Per tant, sempre que hem de tenir la precaució de aconseguir unes d'aquestes ulleres, que no són molt cares, poden trobar a qualsevol òptica o a qualsevol comerç d'aquest estil, i tenir aquesta precaució. És molt important, això.
1: Quina actitud creu que hem de tenir en el moment clau?
0: És una festa, i no és, vull dir, és una cosa tan extraordinària que normalment la gent, quan un mira, o la gent que ha vist eclipses, o quan mirem com reacciona la gent en algun vídeo de YouTube, per exemple, podem apreciar que és una cosa totalment festiva. La gent reacciona amb moltíssima excitació, no sé exactament per què, però la gent reacciona com si fos una gran festa. Jo ho entenc, perquè és un moment extraordinari de la natura que ens ofereix durant un minut després de cada segle. És un moment tan, tan precís, tan meravellós, que jo m'imagino que ens trobem davant d'un fenomen còsmic grandiós, si tenim la sort de poder-lo contemplar, i és normal que reaccionem amb aquesta joia, no? amb aquesta festa.
1: Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre el podrem veure en la seva totalitat.
0: Exacte.
1: Serà un eclipsi total.
0: Total.
1: Hi ha molta diferència amb un eclipsi parcial que potser veuran en altres punts de Catalunya?
0: Claro, no, l'eclipsi parcial no ens dona aquest moment, aquest minut, en el que hi ha l'ombra total. És a dir, en el que podem contemplar les estrelles que hi ha darrere el sol i podem contemplar la corona. En un eclipsi parcial, la lluminositat del sol és suficient com per anul·lar aquest efecte, i si fos un eclipsi anular, és a dir, en el que la Lluna no acaba de es col·loca davant del sol però no l'acaba de bloquejar, tampoc. Per tant, és una situació molt, molt extraordinària i si tenim temps i podem gaudir-ne, jo invito la gent a participar i a buscar-lo i a veure'l, a disfrutar-lo.
1: I com hem de triar un bon lloc d'observació?
0: Això és el que deia abans. El fet de que l'hora sigui així tan cap al vespre fa que el sol estigui prop de l'horitzó. Aleshores, no podem col·locar-nos en qualsevol lloc perquè podria ser que ens col·loquem en un lloc, mirem cap a l'oest i allí ens trobem una muntanya, o ens trobem un gran edifici, o ens trobem un bosc. Això bloquejarà el moment privilegiat aquest d'aquí. Per tant, hem de buscar un lloc que, mirant cap a l'oest, és a dir, mirant cap a la zona on es posa el sol, tinguem un horitzó relativament pla. El sol es ficarà sobre... En el moment de l'eclipsi el sol estarà aproximadament sobre 5 graus sobre l'horitzó, que això són 3 dits de la mà. Si juntem 3 dits de la mà i els col·loquem així amb la mà extesa davant de l'horitzó, és més o menys aquesta alçada. Per tant, estarà bastant a prop de l'horitzó. I hem de procurar buscar un lloc en el que tinguem una visibilitat clara, que no hi hagi cap objecte, cap muntanya, cap edifici que bloquegi el sol quan s'està posant.
1: Per tant, planificar la jornada amb una certa antelació i ulleres.
0: Sí, això són les dues coses fonamentals. Si volem veure l'eclipse, hem de pensar en un lloc que sigui apropiat, desplaçar-se amb temps, perquè se preveu que hi hagi una assistència immensa,

0: es preveu que en la franja totalitat, en tota la franja totalitat del país, hi hagi un increment de 10 milions de persones sobre lo normal en un mes d'agost, o sigui que hi haurà, si s'espera un moviment molt gran, això vol dir que si esperem a última hora per anar al puesto no serà possible, així que hem d'anar amb un cert temps i després les ulleres, perquè si no, no podrem veure la corona solar. No?
1: Doncs amb aquestes dues recomanacions ens quedem. Gràcies, Carlos García, per participar en aquest primer capítol de la sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz. Obert per vacances, cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.
3: Ai, l'estiu, temps de vacances, de terrasses, de sopars a la fresca, de gaudir més que mai dels espais exteriors de casa nostra. Però també és l'època de l'any en què les plantes ens plantegen més dubtes. Les reguem prou? Les reguem massa? Quines espècies aguanten millor la calor? Com podem tenir un balcó o un jardí més bonic i sostenible? Al llarg de les properes setmanes ens endinsarem en el món de les plantes, els jardins i els petits racons verds que fan més agradable el nostre dia a dia. Ens hi portarà el nostre company Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio. Així que prepareu la regadora, busqueu una mica d'ombra i acompanyeu-nos en aquest podcast setmanal, aquest recorregut ple d'idees, curiositats i consells sobre les plantes.
4: Hi ha qui diu que les vacances són per desconnectar i nosaltres, durant tot aquest estiu, a l'Obert per Vacances, us proposem connectar amb la natura. Ho farem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Comencem pel gran mal de cap de cada estiu. Marxem una setmana o 15 dies i ens fem la mateixa pregunta. Quan torni, les plantes encara seran vives?
6: Les plantes estaran vives perquè haurem fet alguna cosa que ens ajudarà. Primer que tot. Les plantes interiors, les plantes de dins, si marxem i deixem les finestres tancades, amb les persianes tancades o els porticons tancats que no els entra llum, hem d'agrupar aquestes plantes i posar-les en un lloc on rebin claror. La llum és la part vital, la més important de les plantes. Per tant, les posem o en una habitació que encara ens quedi una finestra oberta i que hi pugui haver prou llum com per llegir un llibre durant 7-8 hores al dia, o agafem i les traiem a fora, en un lloc a l'ombra, a la sombra, sense cap problema, aquestes plantes se'n sobreviuran. I reguem-les abans de marxar, no hi posem allò, una galleda o un plat acumulat d'aigua, no, però sí que les reguem ben regades. I si podem, les acompanyem amb sistemes de reg que hi ha per passar uns dies, és a dir, que a més hi ha sistemes que els podem aprofitar cada any, vull dir que seria una part econòmica i que ens permet també tenir, si ens allarguem més d'una setmana i no podem regar o no podem tenir algú que ens vingui a regar a casa, doncs podem tenir un sistema que ens ajudi a mantenir aquestes plantes regades, i quan tornem, moltes vegades ens trobem inclús que les plantes estan millor de quan hem marxat.
4: I allò on les deixem, que és important?
6: És bàsic. Primer hem de pensar quines plantes hi posem. Si són plantes que ja estan acostumades al sol, cap problema, serà fantàstic. Però, evidentment, com més sol, més s'asseca. Pensem que quan tenim un test, una torreta, el que passa és que rep calor de tot el voltant i aquesta s'evapora molt més ràpid. Si a més hi toca el sol de ple, doncs amb les altes temperatures i el sol farà que s'evapori molt, llavors haurem de donar-li més rec. Petits consells, intentem aprofitar les petites sombres que hi hagi en aquests balcons, aquestes terrasses. D'altra banda, també, si cobrim la part de la terra amb pedra, amb escorça o alguna cosa que ens permeti que aquesta mica d'aigua no s'evapori tant perquè li costi més evaporar-se i a la vegada el sol no piqui directament a la terra, ajudarem a que l'aigua ens mantingui molt més. Si aquests testos no són de plàstic o de metall, sinó que són de ceràmica, de fusta, de terrissa o de gres, ens permetrà que aquesta aigua es mantingui molt més estona. Llavors, d'aquesta forma, amb menys rec, ens permetrà aguantar molt més. I si són plantes de sombra, no les podem posar directament al sol. Hauríem de posar algunes coses que les cobrís i que ens aguanti en lloc a la sombra. Però sempre és vital que rebin claror, que rebin llum, almenys 7 o 8 hores al dia.
4: Hi ha gent que entra totes les plantes dins de casa. És una bona idea?
6: No és una mala idea, sempre i quan rebin claror suficient i llum. El més important per les plantes és que tinguin claror, llum, sempre dic, com per llegir un llibre 7 o 8 hores, sí, fantàstic, no hi ha cap problema. Pensem que a vegades hi ha oficines en les que no reben llum natural, tenen llum artificial, i les plantes sobreviuen, i no hi ha cap problema. Llavors, no és mala idea entrar-les dins, sempre i quan tinguin claror suficient.
4: Va, que a cada espai de jardineria desmuntarem mites aquest estiu. És veritat que posar una ampolla cap per avall dins del test sempre funciona?
6: És cert que funciona si aquesta ampolla cap per avall doncs, està directament en contacte amb la terra i si pot ser que no tingui el tap tal qual obert, sinó una mica obert o foradat o així. Però hi ha sistemes molt més efectius, des de petits cons de ceràmica que serveixen directament o hi ha altres sistemes de goteig, que també funciona molt bé, que es venen a qualsevol centre de jardineria o floristeria i que ens permetrà doncs, tenir un sistema de reg molt més eficient.
4: I acabem amb el truc de la setmana sobre jardineria.
6: Primer que tot, si tenim plantes interior, recordem a no tancar les persianes o, si les tanquem, deixar-les aquestes en un lloc que rebi claror. Podem ajuntar inclús diferents testos que tenim a fora de tal manera que també, d'alguna forma, no reben tanta calor entre ells. I, si pot ser, reguem bé abans de marxar i si veiem que hi ha algunes que, doncs, que reguem més sovint, doncs posar algun sistema que ens ajudi a mantenir-ho més humit.
4: Doncs ja ho sabeu, abans de marxar, prepareu les plantes. No es tracta de regar més, es tracta de regar millor. La setmana vinent descobrirem un altre dels grans dubtes de l'estiu. Realment cal regar cada dia? Ho respondrem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: Gairebé 10 minutets, vinga, 11, per arribar a les 11 del matí i encara hem de fer una ullada a l'agenda d'activitats dels propers dies o d'avui mateix, de fet. En tot cas, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona amb Lídia Porta. Lídia, bon dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Estem a punt de fer l'agenda i ara sí, tornem a saludar. Lídia Porta, bon dia. Ai, que sembla que tenim la Lídia acabant de configurar tota l'agenda, perquè déu-n'hi-do com ve carregada. Ahir era dilluns, dic, bueno, m'explicaran coses del cap de setmana. I no, allí mateix ja hi havia activitats per explicar-vos. Vinga, donem un respir a l'antena, sí, a veure si podem connectar amb els companys de Radio Ciutat.

0: Doncs mentre intentem contactar amb la Ràdio Ciutat de Tarragona perquè ens acostin l'agenda d'activitats, el que fem és, mira, un canvi de cromos. Anem cap a Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
1: Oh, Núria, déu-n'hi-do, bon quin programa,
0: bon dia. Oi, que xulo, eh? Sí, hem saltat d'una cosa a l'altra. Jo és que ja m'imagino fent-ho tot. Jo totes les entrevistes me les agafo com a meves. Escolta, no m'has preguntat què m'emportaria jo a la platja i a la piscina?
2: És veritat, que... ho tenia molt pendent. Va, explica'm.
0: A vegades penso la resposta, dic per si m'ho pregunta, eh? Polvos talc.
2: Epa!
0: Saps per què?
2: Explica.
0: Mira, m'ho van donar, és un consell. A mi, personalment, no em molesta la sorra als peus gens ni mica, eh? Però sí que és veritat que els que us molesta, podeu prendre un pot de polvos talc i us en tireu quan sortiu de la sorra en un lloc en què no embruti gaire, eh? Perquè ja sabeu que això embruta i fa relliscar. Us els tireu pels peus i llavors, clic, clic, clic, la sorra marxa superràpid. Sí.
2: Escolta, aquests remeis fantàstics de...
0: També serveix, saps, per quan sues entre les cames?
2: Sí, que no faci el frufru, eh?
0: Ja
2: que
0: es està, diu... pel frufru.
2: Sí. I que molest, i quanta factura que passa, eh?
0: Sí, després arrossegues el vermell, no? Doncs no, polvos talc ho solucionen tot. Què diuen els oients? Què ens acaben d'explicar per xarxes?
2: Doncs mira, escolta, en Josep ens diu que el que mai es deixa és el biquini. Jo no sé si el de menjar o el de roba, eh? Però el que mai es deixarà és el biquini. I sobretot tenim una conciliació entre tothom, o sigui, un punt en comú, que són els llibres. I els llibres d'aquí, que no siguin només per l'estiu, però un bon llibre, una bona novel·la, un bon llibre d'assaig, amb una bona platja d'aquestes perdudetes que has d'arribar caminant una estona, mitja vida, eh, Núria?
0: Saps que m'estranya que et diguin llibres i, en canvi, no et diguin els auriculars, amb la música
2: sí,
0: i tot això.
2: Sí, m'agrada, eh? Escolta, vaig a dir que ens sorprèn molt l'audiència que estem tenint positivament, eh? Sí, per la part que en toca, eh? I haig de dir que està guanyant per golejada totes les nostres noies i dones oients, perquè d'homes i nois ens estan comentant molt pocs, eh? Anem gairebé un 98-2, eh? Per tant, felicitats des d'aquí.
0: Animeu-vos. Jo em quedo també amb aquell consell que ens donaven al començament, eh? De canviar-nos la roba mullada, de treure's la roba mullada de seguida que puguem. Això és molt pràctic, també.
2: I tant, i tant que sí.
0: Aquest emportes tu, Enric, ho saps o què?
2: Sí, i tant que sí. Aigua, sobretot, que un dia me la vaig deixar i Verge Santíssima. Bueno, Mare de Déu, sí. I, sobretot, bé, jo és que porto molt poca cosa, però el llibre i la meva llibreta amb la pluma estilogràfica per dibuixar i per escriure sempre, amb la tinta, perquè com se m'acabi, això sí que se'n va en orris el dia.
0: Perquè això no és un problema amb la calor. La tinta, la ploma, la bossa...
2: La veritat és que no, perquè, de fet, les plomes estilogràfiques ara més actuals van amb un èmbol que queda perfectament allà tancat i segellat, i la veritat és que no he tingut cap problema. I per dibuixar, mira, des d'aquí també trenco una llança, que la gent s'animi, si li agrada escriure, a tirar cap aquí, que un cop proves la pluma, escolta, això és mitja vida.
0: Però s'escriu diferent, que sí? El traç és diferent i no pots escriure
2: molt
0: ràpid.
2: És molt gustós. Sí. Mira, per les generacions noves dirien que és molt ASMR, saps?
0: Clar.
2: Sí.
0: De fet, és una pràctica que podem posar, que podem començar a l'estiu, podem provar-la a l'estiu perquè tenim més temps, no? I tenim calma per anar escrivint, no és allò de prendre punts. Doncs mira.
2: De fet, es parla molt de cap d'any, no?, de noves pràctiques, de nous il·lusions que volem dur a terme, però l'estiu crec que és un moment fantàstic per començar coses que tenim allà al racó, guardades al calaix i que no hem dut a terme al llarg de l'any perquè anem molt atrafegats, no?
0: Enric, i això era el resum del que han contestat avui l'audiència sobre els imprescindibles per prendre a la platja o a la piscina. Què preguntareu demà per xarxes?
2: Ai. Mira, anem una miqueta... Va tot en sintonia, eh? Plans perfectes per fer a l'estiu.
0: Així en general. Plans perfectes per fer a l'estiu.
2: Així que demà obrirem un caixetí a l'Instagram perquè la gent pugui anar fent, que ens enviï també per el número de WhatsApp que tenim, que si vol que ho faci per missatge també directe, tot i que millor a la publicació, i que digui la seva, que a veure quina cosa fa que nosaltres no se'ns havia acudit.
0: Doncs vinga, demà resolem dubtes. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
2: Salut, fins ara.
0: I el que fem ara sí és connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona un parell de minuts perquè ens expliquin a Lídia Porta l'agenda d'activitats de la jornada. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Tot teu, Lídia. Tenim dos minutets.
3: Rapidet. Comencem a Valls amb la segona edició del cicle Folk en Viu, que és una proposta de música d'arrel i folk catalano. I el cicle avui el comença el duet Alosa. I tenim les declaracions de Jordi Jubany, l'integrant del grup Fenyarrai, que col·labora amb la proposta.
0: L'escoltem, no l'escoltem, mira, és igual. Passem a la segona, sí. A la segona proposta, Lídia, que érem justos de temps.
3: Sí, sí, no passa res. La segona, doncs, tenim també música a Castelló d'Empúries. La guitarrista Maria Camaor, de formació de clàssica, doncs farà un concert allà en el castell a les 9 de la nit i les entrades costen 15 euros. I també fem una mica de canvi a Circ, a Lleida, doncs tenim la companyia La Gata Japonesa, que ens porta un espectacle que ens fa retornar a la infància. És gratuït i es fa demà, molt important, dia 15, a 8:45 de vespre, al Fossat de la Seu Vella.
0: Doncs això, música de tot tipus i en canvi i encara, per acabar un espectacle de circ entre avui i demà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
3: Adéu, fins demà.
0: Adéu, fins demà.

tanquem aquí l'Obert per Vacances d'avui dimarts. Demà dimecres tornarem amb més temes recollint els vostres plans per l'estiu. Parlarem de l'onada de calor, serem socials i solidaris i moltes més coses que ens duran des d'emissores de tot Catalunya. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot el que toco sembla que se'ns formi en fum.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Well,

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, el Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Rils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 €. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Tornar a casa, viure on havia somiat.
9: Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Nascut a Rubí l'any 1947 i santcugatenc des dels 3 mesos de vida, ha dedicat gairebé tota una vida a la feina i a l'esport. Enginyer elèctric de formació, va treballar durant 46 anys a Interquim, a Laboratoris Ferrer Internacional, on va ser cap de Departament d'Enginyeria i Manteniment. Però segurament pel que més se'l coneix és per la seva vinculació a la penya blaugrana Sant Cugat. Avui saludem el president Josep Maria Félez. Benvingut.
1: Bon dia tingueu.
0: Comencem pel principi. Vas néixer a Rubí, però als 3 mesos ja eres a Sant Cugat.
1: Sí. Parlem
0: una mica dels teus records d'infantesa aquí.
1: El fet de viure, de néixer a Rubí, sembla que va ser una mica accident, perquè, per exemple, fa tota la vida a Sant Cugat, i concretament la meva dona diu que no soc de Sant Cugat. Com que ella és Sant Cugatenca de pro, diu que no soc de Sant Cugat perquè soc de Rubí 3 mesos i ja està.
0: Això és per empipar-te, no?
1: Sí, exactament.
0: Com va ser la teva infantesa?
1: Bueno, jo penso que va ser bona, perquè va ser el germà del mig de 5 germans, que érem, jo era el del mig, i per tant, vull dir, estava cuidat pels grans i també pels petits, també me'n cuidava jo molt, però ja era una altra època, i bé, jo amb el meu pare tinc molt bons records, perquè sempre tenia els 5 minuts, en aquests anys tan difícils de feina, tenia els 5 minuts per jugar amb mi pilota.
0: O sigui que ja de petit ja...
1: Sí,
0: pilota era el teu objectiu?
1: Sí, i el meu pare treballava dissabtes i diumenges i sempre tenia els 2 minuts aquells per jugar amb mi pilota, al carrer.
0: Com era el... Ara que parles del carrer, com era el Sant Cugat d'aquella època? On vivies?
1: Jo vaig viure al carrer Santiago Rossinyol, després vaig viure a Rambla Ribatellada, i ara casat, i ara estic vivint als quatre cantons i a Collfabà. I bé, Sant Cugat aquella vegada, me'n recordo jo, per exemple, me'n recordo del llac dels quatre cantons, que no sé, hi ha molta gent que no se'n recorda, ni l'ha vist, potser, no? Jo tinc fotografies d'aquestes, i bé, és una experiència d'haver viscut un Sant Cugat amb el seu semàfor al mig dels quatre cantons i els cotxes i el senyor Urbano, el Lolo, que es posava els dies de previs a Nadal a recollir les paneres i els cistells i les copes d'això de les botelles de xampany i tot això.
0: O sigui que vas veure carros i tot.
1: Sí, carros i tot, sí. Carrer Santiago Rossinyol, de doble d'anada i tornada, o sigui, circulació d'anada i tornada, amb autobús incluït i tot això, i bueno, sí, en un temps no hi havia res al cine principal, la Rambla del Celler no existia, camp de futbol no existia, jo vaig jugar al camp de futbol al vell, a darrere del monestir.
0: El del cementiri?
1: Sí, el del cementiri, jo vaig jugar allà.
0: Uh-huh. Quan no jugaves, anaves a escola?
1: Sí.
0: On vas anar?
1: Vaig anar al col·legi de la Roquer, que estava al carrer Villà. Era de miqueta de pro, era bastant dels bons. El meu pare es va poder pagar allà els estudis i d'allà vaig passar a l'escola industrial.
0: Mm-hmm. Vas estudiar enginyeria elèctrica a la Industrial de Barcelona. Què et va portar a escollir aquest camí i com recordes aquells anys d'estudiant?
1: Bueno, perquè els meus germans ja ho eren, ja havien estudiat maestria i enginyeria i jo vaig seguir el d'això d'ells. I inclús vam treballar inclús a la mateixa empresa i vaig seguir el camí d'ells, que a la vegada era el del meu pare, no? I, bueno, i aquests anys doncs, van ser de força, jo diria que durs, però me'n recordo molt bé, perquè treballava, jugava a futbol i estudiava.
0: On jugaves?
1: Havia jugat al Verdi de Gràcia, vaig jugar al Valldoreix, vaig jugar també, però vaig jugar a Verdi de Gràcia, sobretot, que va ser campions de Catalunya de la Lliga Adheridos, famosa Lliga Adheridos, i vaig estar un any al Barça. El Barça que no, era dels dolents i no tenia fitxa, vaig estar amb el Reixac jo jugant. Sí.
0: De què jugaves?
1: De lateral. Sí, de lateral dreta, sí. I després ja em vaig vincular a Sant Cugat de Vallès.
0: Continuem amb la branca més professional. Dèiem al principi que has treballat 46 anys a Interquim, a Laboratoris Ferrer Internacional. Com vas anar a parar allà i quina va ser la teva evolució, l'evolució de la teva carrera dins de l'empresa?
1: Bueno, la indústria química Ferrer Internacional es va posar a Sant Cugat. estava a l'Avinguda Icària a Barcelona i es va entrar a Sant Cugat per comprar els terrenos que feia molts anys que es tenien i aleshores van construir la fàbrica i van prospectar la química fina, diguéssim, del laboratori. I aleshores vam entrar bastanta gent de Sant Cugat, hi ha molta gent de Sant Cugat, i vam entrar a treballar allà, jo, evidentment, a enginyeria i manteniment, i allà vaig estar molts anys, i érem dues persones sols, el cap del departament i jo, i vam anar evolucionant fins que un bon dia vam arribar a tindre fins a 40 persones dins del departament.
0: Déu-n'hi-do, i t'has jubilat allà?
1: Sí, m'he jubilat, sí, fa uns quants anys. Amb 59 anys m'he jubilat. En tinc 78, sí, imagina't.
0: Mare meva. Imagino que en tants anys de feina també hi ha hagut moments bons, reptes difícils. Quins consideres que han estat els reptes més importants que has hagut d'afrontar professionalment?
1: Professional, el dia a dia, posar-se al dia de totes les coses, que ha sigut un repte difícil perquè la ciència ha avançat moltíssim i aleshores, sobretot en temes d'enginyeria, ha avançat moltíssim, no? I vull dir, oi, has de lluitar cada dia per no quedar-te enrere. I això es nota si no estàs cada dia. Jo recordo que treballàvem fins als 9 o 10 del vespre, vull dir, estava claríssim això. I després la convivència és, has de saber apartar el tema treball i el tema oci. I el tema oci penso que ho vaig portar bastant bé perquè treia hores on fossin.
0: Hem parlat de la teva afició, la teva gran passió, que és l'esport, principalment el futbol. A casa éreu del Barça?
1: Sí, per descomptat, el meu pare era, ja em portava ja... Jo ja havia anat a les Corts, amb 7 anys ja havia anat a les Corts. O sigui, el meu pare ja m'hi portava... Un frufo del Barça tremendo, sí.
0: I és això, és aquesta afició al Barça i al futbol el que t'ha portat cap a tot el moviment associatiu, esportiu de la ciutat?
1: Sí, sempre he tingut passió. Ja estant abans de la penya, jo vaig estar ja a un consell directiu de la Ferrer Internacional que tenien equip de futbol, i formàvem part de la ciutat de Sant Cugat i llavors ja estava dintre del teixit aquest que presidia l'alcalde Lletxós i García, el Francisco de Paula Lletxós i García, i aleshores va formar tots els clubs de Sant Cugat, totes les entitats, ja fèiem coses per la ciutat i torneig. I llavors va ser quan va intervindre la penya blaugrana, que em van dir si volia entrar-hi, vaig entrar-hi i va ser dels primers directius de la penya. La primera junta directiva de la penya vaig estar-hi jo ja.
0: Què és el que t'ha portat a tu tota aquesta tasca, tota aquesta relació amb el món de l'esport, la relació amb les entitats, què t'ha portat a tu personalment?
1: Jo penso que un grapat de persones conegudes, amics i bones relacions, i també per discursions, però evidentment hi han d'haver sempre, no? Però he parlat amb molta gent que m'ha agradat, i conegut a molta gent arrel de tot el món, perquè és així, i sempre pots escollir i fer bons amics i que et queda un teixit social molt bo.
0: Fa gairebé mig segle que ets soci del Barça, no?
1: Sí, 49 anys, sí.
0: 49 anys. Sots el soci 12.777.
1: Correcte.
0: De 143.000 que té el Barça. Com recordes els primers anys de soci i què significa per tu ser soci del Barça durant tot aquest temps?
1: Bueno, era soci del Barça, però no podia anar perquè jugava a futbol i, per tant, els horaris no eren compatibles, no? Però sí, vaig poder fer soci tard, vaig fer soci tard inclús, perquè tenia la sort de que el meu pare era soci del Barça, el meu pare era el 711 de soci, i per tant aleshores anàvem... Abans no és com ara, que necessita un bebè, necessita carnet per entrar, no? Abans podia entrar el pare i el fill, no? I jo entrava amb el meu pare i no necessitava carnet ni soci. Fins que ell, diguéssim, ja va deixar el carnet, i aleshores jo vaig jugar a futbol i després em vaig fer soci.
0: Què et sembla el nou estadi? Has pogut anar?
1: No he anat, l'he vist de fora, no he anat, però ja em van dir tots els que van anar-hi el divendres, que és espectacular. El millor que hi ha és les sortides, que està tot obert, que no és una fiambrera com un camp que sabem, que és que diuen, però penso que està tot obert i això és molt bo, perquè dona llum, visibilitat i evacuació ràpida, que és una de les coses principals.
0: Tal com està el futbol avui dia, amb tanta gent doncs, que inverteix, compra clubs, sembla més aviat un mercat que no una afició o un sentiment, el Barça continua sent més que un club?
1: El Barça és més que un club perquè els socis ho volen així. És un sentiment de la gent, és una passió que se sent, i per això diuen que és més que un club, perquè no és per les seccions, molt menys. Aquest dematí precisament no discutíem, és més que un club perquè és el soci el que vol que sigui més que un club, però vull dir, és sentiment, pur sentiment de la gent.
0: Però penseu els socis i els barcelonistes que això continuarà per molt més temps, o s'està acostant al moment en què això pugui canviar?
1: No crec que canviï, no crec que canviï mai, perquè ara precisament és l'època dels joves i aquests a poc a poc es van adaptant. Ja hi ha unes generacions que estan entrant, més aviat, diguéssim, ens van retirar amb els grans ja, però són els que van anant dintre el futbol, són els que entraran, són els que fan sorolla dintre el camp i és el que interessa fer, animar, els grans ja no animem, i penso que això és una cosa que ja evoluciona cap al futur del Barça, que no crec que mai que es desapareixi.
0: Has estat president de la Penya Blaugrana Sant Cugat, ho ets encara, durant sí. gairebé 26 anys.
1: Sí.
0: Quina diries que ha estat la clau per mantenir viva aquesta entitat durant tant de temps i amb tu al capdavant?
1: Bueno, el primer de tot és estimar l'entitat, amb el seu passat blaugrana, que això del Barça, que és important. La fundació que ja vaig fer jo de fer els equips de futbol, que és una de les coses que ha mantingut bé la penya en aquests moments, que diuen que està considerada com una de les millors del món, perquè tenim en aquest moment 500 nens jugant, i actes socials no parem de fer-ne. Tinc una junta directiva que penso que es mereix un respecte, perquè poca gent avui dia a les juntes directives aporten el que jo tinc, no? I per tant anem fent coses a base de les hores de la pròpia gent, termes de treballar i tot aquest rotllo, no? I penso que això m'ha mantingut ser fidel tants anys, perquè la gent m'ha animat moltíssim, incloïts els expresidents, que són les persones que m'han apoyat en tot moment aquest tema.
0: I fins quan et queda corda per continuar la presidència?
1: Això és una cosa que es veurà, no sé quan tardarà, però bueno, hi ha un moment, l'any que ve, dos anys, sembla que són dos anys, menys un any i mig queda d'eleccions, i voldria que ja sortís algú també que volgués fer-ho, perquè penso que s'ha de renovar, no?
0: I si no surt ningú?
1: Es veurà, però ha de sortir algú ja que em pugui rellevar, i bé, penso que jo sempre estaré al darrere d'això, no ho deixaré mai, perquè apoyaré el que faci falta, si ho necessiten i ho demanen, però bé, penso que s'ha de buscar un relleu, perquè penso que hi ha moltes coses de futur.
0: Mm-hmm. Tornem a parlar del Barça per concretar exactament, segons el teu punt de vista, la relació entre el Barça i les penyes. Com és ara?
1: Fatal. Això està fatal. El senyor Laporta no suporta la Confederació Mundial de Penyes, i bueno, és un tema a discutir. Penso que jo, precisament, dono bastanta culpa al penyista perquè no ha sabut lluitar. Amb això no m'hi poso jo, no m'hi conto, perquè jo soc dels que lluito, però penso que no han lluitat massa per mantenir això. I inclús, llavors, ve l'altra, la part aquesta de diguéssim, d'enfrontar-te, que no s'ha volgut enfrontar tothom. Jo tampoc no puc parlar massa, perquè no soc de la corda de la Junta actual, però sí que estic a l'agrupació de penyes futboleres, en la qual el Barça sí que ens ajuda. Només som 16 penyes futboleres, en les quals rebem una d'això a través d'una tasca que fem de nens, i aleshores de tornejos que fem entre les seccions del Barça i de tots els clubs.
0: Hem parlat que entre les teves aficions hi ha l'esport i el futbol en concret, però tu ets un apassionat de la història antiga
1: sí.
0: del futbol mundial.
1: Sí.
0: Hi ha algun moment, algun equip, un jugador que t'hagi marcat especialment?
1: Sí, tota la vida he sigut cubalista de tota la vida. Del Cubala, he sigut del Cubala, però fan número 1 i ho seguiré sent mentre, encara dintre de la història que parlàvem, a la història del Barça, hi ha els 100 els jugadors que han marcat més gols en 100 partits, i el Cubala està dintre la llista aquesta. Ni Messi, ni Maradona, és el Cubala, està aquesta llista.
0: Quines altres aficions tens que no estiguin al voltant de la pilota?
1: Bueno, he jugat al tennis molt, he jugat al squash, però ara la part física no m'acompanya.
0: Però tot això té pilota, també.
1: Sí, sí, no m'acompanya.
0: Has rebut molts reconeixements, insígnies d'or, d'argent, per part de clubs, federacions, sí, sí, agrupacions... Sí. Quin d'aquests reconeixements t'ha fet més il·lusió i per què?
1: Bueno, jo, a veure, és que tots tenen un significat especial i no és un més que l'altre, al contrari. A veure, per exemple, tinc una insígnia de dius de la Unió Esportiva Les Fonts, perquè era molt amic del president, que era l'Artur Travessa, que era un fanàtic del Barça, soci número 43 del Barça, sembla que era, i que m'apreciava moltíssim, i jo vaig estar molt amb Les Fonts, i em va posar la insígnia de bronze. Després hi ha la insígnia de la Catalana, de la Federació Catalana, que també penso, no sé si me la mereixo o no, però me la van posar. I després la del Sant Cugat, evidentment, és una insígnia, perquè jo vaig ser dels artífices del Sant Cugat de segona regional de tercera divisió amb el Quijano i el Gavaldà.
0: Mm. Tu ets avi.
1: Sí.
0: Però et queda temps per exercir d'avi amb els nets?
1: I tant que sí.
0: Sí?
1: Molt. I a més tinc dos nets que juguen a futbol amb el primer equip de la penya.
0: Doncs així ja, tot rodó.
1: Ja està, ja, si és la dona no s'enfada amb mi.
0: I ara que parles de la dona i de la família, per tenir una trajectòria com la teva, el suport i el paper de la família és molt important. Com ho heu portat, això?
1: Ho hem portat molt bé, gràcies a ella, perquè si no és per ella no es pogut fer tot això, que m'ha apoyat en primer moment tot. Jo recordo que jugava a futbol amb el... Vaig jugar amb el Sant Cugat i vaig estar... Per exemple, jugava a les tardes del diumenge i arribava i jugàvem a Camarles, en Posta, a la Ràpida, i arribàvem a aquelles carreteres que no n'hi havia, i arribàvem aquí a les 12 de la nit i anava a veure 5 minuts del diumenge a la nòvia, que era la meva dona d'ara. I bueno, estàvem 5 minuts i fins al dilluns els vèiem. I, bueno, inclús recordo que li vaig dir que quan plegués del futbol, quan es caséssim, plegaria del futbol. I, bueno, vaig plegar, però va vindre els companys de Ferrer Internacional i vam fer l'equip nou de futbol i, bueno, vaig tornar a jugar a reemprendre. I després va néixer un fill a jugar a futbol i així. I ell ha sigut la part principal i artífice d'aquest projecte de que a mi m'agradi la pilota i pugui estar tants anys al front de tot això.
0: I ara tens algun projecte o algun somni pendent?
1: Sí, sempre n'hi ha molts, molts. Molts.
0: Digue'm algun.
1: Jo, pues mira, ja, per exemple, la penya. La penya és un assumpte, o sigui, reestructurar totalment la penya. Amb diverses facetes, Esportiva, social, penso que s'ha de fer una volta de la truita i penso que ho farem abans de plegar.
0: I algun somni més personal?
1: Personal, pues mira, que tinguem salut i poder veure els fills jugar, els nets jugar, i bé, que tinguem, podem estar... al front de tot això, que m'agrada molt estar al Candelero, se es diu, i estar-hi i poder dedicar-li hores com jo.
0: Mm-hmm. Josep Maria, res, jubilat, però una jubilació superactiva, no?
1: Sí, sí, sí. A veure, diuen que no me'n quedi a casa perquè no m'ensorraré, diuen això, no sé. Potser tenen raó, mm-hmm, perquè sóc molt actiu, m'agrada, moc, no paro, i inclús diuen... que m'estigui una miqueta aquest, que no organitzem tantes coses, però ja dic, torno a repetir, tinc una junta directiva que dic algú i es mouen i tenen treballes. I a més, vulguis que no, la renovo sempre, aquesta junta, i ara mateix tinc un grup de 4 nanos joves de 20 anys que, bueno, tenen ganes de fer coses, vull dir, s'ha d'aprofitar això.
0: Tan joves com els que té el Barça en el primer equip?
1: Sí, sí, 20 anys, sí, sí, sí, senyora, 20 anys.
0: Bueno... Sí. És el moment de...
1: Tenen ganes de fer coses.
0: Del relleu, no?
1: Sí, sí. Pot ser un relleu, això. Pot ser, sí. La llarga.
0: Josep Maria Félez, un plaer haver compartit aquesta estoneta de conversa per fer un repàs, un passeig per la teva trajectòria.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies, que vagi molt bé.

0: aquest especial de Sant Jordi del Faves Contades ens acompanya el Joan Ramon Armadas, que ha publicat un llibre aquest de 2026. Posarem el focus en un thriller fet a casa nostra amb un convidat que coneix molt bé tant el món del periodisme com el món editorial i també el món del cinema. És el Joan Ramon Armadas, és santcoatenc, escriptor, director, que acaba de publicar la seva quarta novel·la, Kildar, un thriller tecnològic que ens planteja una pregunta inquietant. Què passaria si contractar un assassí fos tan fàcil com fer servir una aplicació? Joan Ramon, molt bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, molt content d'estar aquí. Ja he fet un passeig com la Sara Vella, aprofitant que és l'hora bona, que no hi ha aglomeracions, i, òbviament, Sant Jordi és un dia fantàstic, no només pels que som escriptors, sinó per tothom, perquè és dels dies més bonics de l'any, sens dubte.
0: És un dels dies més bonics de l'any, ara ens ho deies, però també es deu viure diferent, no?, dels que som els passejants, d'alguna manera, que anem a remenar, que quan ets escriptor i també et toca allò de signar llibres, d'estar al darrere a la taula. Com ho vius tu, això? És la quarta novel·la ja, Kildar.
1: Sí, home, pels escriptors és el dia gran i benvinguda sigui aquesta feina, no se'ns afeixuca, al contrari, és el contacte amb el futur lector, sobretot pels que no surtin per la tele i no ens paren pel carrer, doncs està molt bé perquè a vegades estàs darrere d'una llibreria i et demanen, escolta, que tens el de la Pilar Rahola o que tens el del presentador de TV3 de no sé què, et dius, no, mira, jo és que no treballo a la llibreria, sóc escriptor, he fet aquest llibre, li dones, li ensenyes, li parles, i moltes vegades...
0: S'estableixen sinergies, eh?
1: No, i te'l compren, perquè molta gent no sap què comprar. Ha de comprar, perquè Sant Jordi s'ha de regalar un llibre, està com que és gairebé obligatori, però molts necessiten aquestes recomanacions, i en aquest cas, doncs, si el llibreter o els mitjans de comunicació no els hi fan aquest suggeriment, doncs moltes vegades són una mica perduts.
0: Doncs mira quina millor manera de prescriure un llibre que sigui el mateix autor, no? Qui te'l recomana. Entrem en matèria. Explica'ns tu de què va Kildar, quina és la història que trobarà l'actor. Jo he explicat així breument el tema de l'aplicació, però és que jo em fa una por terrible sempre fer spoilers quan parlo de llibres.
1: Doncs a veure, Kildar, com bé deies, el que et planteja és què passaria si trobar un assassí fos tan fàcil com entrar en una aplicació com Tinder i buscar-lo. En aquest cas, la premissa del llibre és que si tu vols matar algú, penges el seu perfil en aquesta aplicació i hi ha gent que se t'ofereix per matar-lo, no?, per una mòdica quantitat de preu. I, per tant, el que hem fet és posar l'economia col·laborativa al servei de la mort i dels assassinats.
0: Estem parlant del Tinder de la mort?
1: Podria ser, sí, sí. De fet, un dels claims que volem posar és fes match amb la mort.
0: T'ha servit d'inspiració el Tinder per fer el Kildar?
1: Doncs mira, haig de dir que no tinc ni he tingut mai Tinder perquè jo ja sóc una persona gran.
0: Ets com jo dels d'abans.
1: Exacte. No, i quan va sorgir tot aquest món de les aplicacions per buscar parella, jo ja estava enganxat i, per tant, no les he fet servir mai. Però sí que tinc molta curiositat i n'he parlat moltes vegades amb amics i amigues que sí que estan posats en aquest món i és un món molt sòrdid que realment dona per la novel·la negra, com a mínim, i no la romàntica, la negra.
0: Què et permet aquest plantejament a través d'aquesta aplicació d'aquests matxa mortals per parlar de la societat actual, també, no? Perquè parlem d'un thriller que és tecnològic, parlem de novel·la negra, però aquí també hi ha crítica.
1: I tant. Jo crec que la novel·la negra, per definició, ha de tenir una part de crítica social. Moltes vegades és postureig, però sempre ens agrada col·locar-la i en aquest cas... En aquest llibre o en aquesta història hi ha dues premisses que intento posar el dit a l'anafra. Una és, tot passa pel mòbil avui en dia. Uh-huh. O sigui, absolutament, jo estic gravant això i ara mateix m'estic fent un vídeo selfie, que per cert no he apretat el gravar, m'estic fent un vídeo selfie perquè després això s'ha de penjar a les xarxes perquè si no sembla que no existeixis. I per tant...
0: Ets gairebé com una de les personatges de Kildar, eh? La Xènia.
1: Podria ser-ho, no sé. Espero no acabar com a víctima, també t'ho dic. Però part de la crítica és aquesta, no? De que hem abocat la nostra vida sencera en un telèfon mòbil, no? I en aquest cas, doncs, la història aquesta fa un pas més, que és no només la vida, sinó també la mort, val? I després, jugant també amb com depenem d'aquesta tecnologia, també hi ha una crítica bastant salvatge de tot el món actual del periodisme i de com certs o certes influencers... Sembla que tinguin catifa vermella per fer periodisme o sortir per la tele o ser famosos, entre cometes, pel simple fet de que tenen seguidors en una xarxa social, no? I això, en aquest cas, en la història, doncs, provoca una sèrie d'enveges, de lluites d'ego, que després doncs, acabaran amb algunes possibles víctimes posades a l'aplicació.
0: Això et donaria per un altre llibre, també.
1: Segur.
0: Ho dèiem al principi, aquesta és la teva quarta novel·la. L'última, si jo no vaig errada, la vas publicar fa 12 anys. Què ha fet que tinguessis a tornar a tenir ganes d'escriure en una? Com neix la idea? Després, bueno, potser ara m'ho expliques tu i després ho enllacem amb un altre projecte.
1: Clar, el fet que faci tants anys que no feia una novel·la llarga no vol dir que no m'hagi estat escrivint, sinó que he fet molt de periodisme, cada dia publico notícies i crítiques de cinema, però sí que durant una etapa, que segurament és aquests 12 anys, vaig escriure molt en relat curt. I, per tant, aquests relats curts estan introduïts en antologies, que també la majoria són de novel·la negra, però, clar, no és un llibre només del Joan Ramon Armadàs, sí. I, per tant, no compta...
0: Bé, el que parla dels Crims Nostrats.
1: Sí, sí, els Crims Nostrats, Terra de Crims, Fantàcia, Sherlock and Dragon, què més? Política criminal, el futbol és així, tot això. Hi havia historietes, una de les quals era meva, i en gairebé totes hi havia un component negre o de novel·la policíaca, i, per tant... Sí que aquest parèntesi ha estat de novel·la llarga, però no ha estat d'aturar-me d'escriure ficció.
0: Clar, ara parlàvem d'aquesta quarta novel·la, tu ens parlaves d'aquests relats més curts, hi ha un punt en comú gairebé, que és que tot és gènere negre, o si acosta molt. Què t'atrau especialment de la novel·la negra per fer aquests retrats al final de la societat?
1: Doncs el per què, sincerament, no el sé, però jo crec que cadascú té uns gustos en ficció, bueno, no, en ficció o en llegir. Hi ha molta gent que li agrada la no ficció, li agraden les biografies. Jo tendeixo a la novel·la negra i la ciència-ficció tant amb la part cinematogràfica com amb la part de l'escriptura. Deu ser que tinc una ment fosca, no sé, no tinc cap trauma infantil, no torturava animalets de petit, no, vull dir, els que escrivim novel·la negra...
0: Hem de fer psicoanàlisi.
1: Són persones normals, no anem per la vida imaginant-nos com matar altres persones, però sí que ho fem a la ficció, no? I en una societat d'avui en dia on programes com Crims, que aquests sí que són de veritat, triomfa com triomfa, i segons quins documentals de True Crime estan a dalt de tot de les llistes dels més vistos, doncs crec que no som els únics, o crec que no estem tan malalts com en principi es podria pensar, i que el fet d'escriure, en aquest cas, o llegir històries amb un component criminal, amb un component de ments, digue-li, dolentes, malaltes, doncs és una cosa que atrau. Jo crec que atrau, per sort, perquè no ho tenim al nostre entorn, no?
0: Que es quedi a la ficció.
1: Sí, i és una manera d'evadir-se, no? I de trobar-vos això, històries on segurament la nostra vida és bastant més avorrida que la d'una novel·la negra, per sort.
0: Afortunadament, sí.
1: I per això ens agrada, doncs, aquest punt de passar-nos a l'altre costat, imaginar-nos com seria, doncs, un món, una societat on, com a mínim, els protagonistes tenen aquests problemes delictius o criminals.
0: De fet, la novel·la posa sobre la taula una pregunta incòmoda, no? Com a mínim, és si alguna cosa és fàcil i és anònima... Acabem fent allò que no faríem mai?
1: És que...
0: Perquè, clar, a la novel·la hi ha una resposta bastant clara.
1: La resposta és claríssimament que sí, perquè això que diu el Carles Porta, per què matem, no? Jo crec que per què no matem, segurament hi ha una part de que moltes de les persones no ho farien perquè això no està bé, però jo crec que tots tenim un potencial assassí a dins, un potencial... criminal a dins...
0: Som grisos, no?
1: Clar.
0: Possiblement, ni blancs ni negres.
1: No el traiem perquè, afortunadament, no ens l'han fet sortir. No ens l'han fet sortir perquè no ens han tocat els pilars o els elements fonamentals que configuren sobre el qual edifiquem la nostra vida. Però, no sé, jo si algun dia li fan alguna cosa al meu fill, jo no responc de com pugui respondre. No ho sé, i per sort no ha passat, però si passés... Jo estic segur que si hi hagués una aplicació com Kilder i també afegit al cas de que la justícia segurament potser no és tan bona o efectiva com en els interessos d'alguns dels personatges és, doncs escolta, em prenc la justícia per la meva mà i si a sobre és fàcil, doncs llavors encara més, no? I aquesta és una mica una de les premisses de la història. També no tot és casos tan extrems, sinó que a vegades també hi ha directament males persones que s'aprofiten que això és més fàcil, i bé sigui per ego, bé sigui per venjança, bé sigui per afany de poder, o senzillament per guanyar diners.
0: Exacte, aquí hi ha el poder i hi ha el negoci.
1: Exacte, i aquí potser el tema de matar no li té cap mena d'interès, però escolta, si és un negoci fàcil, jo perquè m'haig d'estar treballant en una oficina 8 hores al dia per ser mileurista, quan el millor carregant-me en un em guanyo 10.000 de cop.
0: Si a més et posen bones ressenyes i això fa que et contractin més, no?
1: Exacte.
0: En aquest cas, que es paga amb un tipus de criptomoneda, no? et vas enriquint. A l'història hi trobem una policia corrupta, dues periodistes enfrontades, o una periodista i una influencer, per dir-ho més clarament, i una assassina d'aquestes de les ressenyes de 5 estrelles, entre d'altres. Com construeixes tu tots aquests personatges? Perquè... Sant Cugatenc hi trobarà punts de, que el connectaran amb la ciutat, no? No sé si t'inspires en persones reals que després fas portar a la ficció o són personatges que flueixen d'aquest món inventat.
1: La majoria són personatges inventats. Sí que puc tenir referències o diguem-li, inspiracions. I, per exemple, una de les periodistes que representa, que és una periodista de carrera que porta molts anys treballant.
0: D'aquestes de raça.
1: Exacte. I, per exemple, aquí a Sant Cugat en tenim una...
0: Més aquest matí.
1: No, en aquest cas la Sara, no, però em refereixo a més veterana que hagi estat a la Televisió Nacional, com és la Mònica Terribas.
0: Sí, la més aquest matí.
1: Vaig pensar que parlaves de la Sara Vella.
0: Que també ho és.
1: Doncs, i a més, la Mònica Terribas en concret, vaig tenir la sort de tenir-la com a professora, i en aquest cas el personatge de la Xènia Saladrigues una mica està inspirat a la Mònica Terribas o en el que va ser i és encara com a periodista, no amb la seva part fosca, eh? No. Això, clar, Mònica Terribas, fantàstica persona, que jo sàpiga que no va matant gent ni posant els seus noms d'aplicacions d'aquest tipus, però sí que, com deia, doncs et serveixen d'inspiració pel tipus de personatge que és, no? Després n'hi ha alguns que directament penses, necessito un personatge d'aquest tipus i... estirant del fil i te l'inventes, no? En aquest cas, per exemple, l'assassina aquesta anònima de tan bones estrelles que es diu Nezuko, el personatge es diu Nezuko perquè són noms anònims, tot i que Nezuko és un nom d'un personatge d'uns mangas molt coneguts.
0: Hi ha trossos, que transpoden J.R. Armadàs, el barcelonisme, la crítica a l'Espanyol i al Madrid, alguna cervesa també... A veure... Hi ha algú que qui et coneix sabrà que és teva.
1: Sí, i això està molt bé, perquè també quan escrivim, jo crec, o com a mínim jo, a mi m'agrada fer homenatges i auto-homenatges a coses doncs això, que a mi m'agraden. Jo haig de posar una cervesa per posar-la que m'agrada. Si haig de posar un personatge odiós, doncs si és de l'Espanyol serà encara més odiós, sota el meu humil punt de vista. I, per tant, a l'hora de crear aquest imaginari o aquestes picades d'ullet, doncs hi ha moltes coses que, efectivament, qui em coneix bé identificarà ràpid la broma o l'homenatge, potser que algú que no em coneix, tot i que no passa res, vull dir, segurament jo hi ha moltes novel·les que llegeixo sí. I aquests homenatges també me'ls perdo perquè no conec l'autor. Però vaja, pels que et coneixen, doncs sempre fa una doble gràcia, no? Com tu dius, que es vegi una part de la teva personalitat com a mínim en aquestes bromes o aquestes picades d'ullet.
0: Just fa un any que rodava aquí a Sant Cugat la versió audiovisual de Kildare i des de fa poques setmanes que podem llegir el llibre. Jo no sé quan vas crear el projecte,

0: ximpleries, però que després, òbviament, la cosa se'n va pel pedregar, es torna en una escena molt fosca, aquí sí que no farem spoilers, però aquesta va ser la primera idea, no? Dos policies i com es connectarien ells a través de l'aplicació i aquesta persona que estan teòricament protegint. Llavors, estirant del fil és, bueno, i aquesta persona que estan protegint, qui és? Amb qui es relaciona? Amb aquesta, amb aquesta, amb aquesta. I amb aquesta que es relaciona, per què no li donem una mica de, no, arc argumental? I a poc van anar sorgint personatges estirant d'aquest fil i connectant-los tots, o bé a través de l'aplicació, o bé a través, doncs, de les seves relacions personals, sigui la feina, sigui els amics, sigui les parelles, no? I el que crea la història és una història molt coral, on hi ha molts personatges que potser al principi, o conforme estàs avançant en els primers capítols, veus que no tenen una relació l'un amb l'altre, però acabaran tots interconnectats i tots tindran una relació els uns amb els altres, bé sigui per l'aplicació o bé sigui perquè d'alguna manera són víctimes o botxins.
1: És difícil portar aquest univers que tu primer havies pensat a nivell audiovisual després de llibre, perquè no és exactament el mateix un guió que una novel·la.
0: No, normalment el pas és el contrari, i jo la veritat és que ho vaig fer en paral·lel, perquè primer vaig pensar en la pel·lícula, però una vegada ja tenia la història feta, vaig escriure les dues coses com en paral·lel, i és molt curiós perquè me n'he adonat per primera vegada, perquè és la primera vegada que faig aquesta història, diguem, amb dos llenguatges a la vegada, que hi haurà parts de la història que en paper lluiran molt més, com, per exemple, què està pensant un personatge.
1: Clar, perquè jo em anava imaginant, no? Com que sabia que hi havia la pel·lícula, m'anava imaginant, on és això?
0: No, aquesta és una part molt xula.
1: Quina cara farà?
0: I jo crec que aquesta part del món interior dels personatges en el paper aguanta molt millor o llueix molt més, perquè en la pel·lícula serà, no sé, una persona mirant, una persona pensant, que és avorrit. En canvi, en el paper pots passar 3-4 pàgines descrivint què li passa pel cap quan està mirant els personatges. I en canvi, per exemple, hi ha una altra part, quan apareix aquesta assassina casual, la Nezuko, que en el llibre apareix i baixa unes escales. I en canvi, a la pel·lícula, li pots fer una càmera lenta, el vestuari que porta,
1: Sílvia
0: volant
1: Manzana,
0: al vent... Vestuari de Sílvia Manzana, efectivament. Un kimono de la Sílvia Manzana a l'estació de Valldoreix, baixant per aquelles escales, aquest passadís... Ostres, és un moment que cinematogràficament a mi m'agrada molt, ja l'he vist, i és dels meus moments preferits de la pel·lícula. Però, en canvi, el llibre és que no té cap mena de sentit, perquè senzillament estàs dient baixa per unes escales i persegueix a l'altre.
1: Quan podrem veure Kildare a la gran pantalla?
0: És una bona pregunta, per la qual encara no tinc resposta, perquè ara mateix estem en la fase de postproducció, ja hem fet el muntatge, ara estem en tota la part de mescla i disseny de so, banda sonora, color, i per tant jo crec que acabada la tindrem segurament al voltant de l'estiu. Però, clar, acabada no vol dir estrenada, perquè
1: exacte,
0: llavors a partir d'aquí hem de trobar una bona finestra, tant per si tenim la sort d'anar en algun festival, com per una bona finestra per estrenar-la, perquè cada setmana s'estrenen entre 10 i 15 pel·lícules, i competir amb Marvels i les majors de Hollywood i tot plegat amb una pel·lícula en català, doncs costa molt que els propis cinemes apostin per un producte com aquest.
1: Doncs ens haurem d'esperar que hi hagi aquesta data d'estrena pel Kildare, versió audiovisual, versió pel·lícula. Mentrestant, podem gaudir del llibre.
0: Exacte.
1: Joan Ramon Armadàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssima sort, que no se't cansi gaire la mà de signar llibres.
0: Tant de bo se'm cansi.
1: Exacte, exacte. Moltes gràcies.
0: Gràcies, fins aviat.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui, mira, el Guaita ens submergirem. Fa, fa diversos episodis que anem per sobre.
1: Anem per sobre la terra.
2: Sobre sí, terra. Sí. Avui ens submergirem, anirem al mar i necessitarem l'equip complet. No ens val amb les ulleres, tubo, peus d'ànec, no.
1: Avui necessitem vestit de submarinista.

0: esto?
1: Necessitem bombones. Necessitem bombones, equip de submarinisme complet, perquè baixarem per sota dels 30 metres de fondària.
0: Uf, ens n'anem molt al fons del mar, eh?
1: Ja comença a ser una fondària respectable. Hi ha algú que diu, vale, també pots posar una càmera i posar-la cap envall i que et gravi la càmera. També seria una opció.
0: Però veure-ho en primera persona sempre és millor, no?
1: És molt maco veure-ho en directe. Ja veuràs que el que explicarem avui encara ho és més.
0: I què hi veurem al fons del mar avui?
1: Veurem un dels ecosistemes amb més biodiversitat de tota la Mediterrània, que és el coralligen.
0: Carai.
1: L'altre dia un company meu em preguntava, i per cert li dediquem aquest guaita, li dediquem a en Dimitri, va, que em preguntava, a la Mediterrània hi ha coralls? Dic, home, dic, sí, hi ha coralls, hi ha estructures de coralls que viuen precisament en el coralligen, en aquest ecosistema, aquest hàbitat que parlarem avui. Per tant, sí, hi ha coralls a la Mediterrània. No ens hem d'anar al Carib a buscar esculls de corall. Aquí també n'hi ha. I, clar, hem dit abans que baixàvem per sota de 30 metres. Ja saps que a mar, i també en terra en general, un dels factors limitants més importants és la llum. I a mar encara més, podríem dir el que més.
0: Clar, com més fons estem, menys llum hi ha.
1: Més llum hi ha. Per exemple, mira, amb uns càlculs, els rajos de sol van perdent potència a mesura que guanyes profunditat, i es calcula que en aigües de més de 30-40 metres de fondària ja s'ha perdut entre un 95 i un 97% de la llum.
0: Sí, estem pràcticament a les fosques.
1: Pràcticament, encara tenim una llum una mica atenuada, però s'ha perdut en gran part de la llum. I no només la intensitat, sinó l'espectre de llum. L'espectre de llum, ja sabem que l'espectre electromagnètic, en el part de la llum visible, no? I després tenim l'ultraviolet i l'infraroig, els dos extrems, no? També es va perdent l'aspecte de llum, i el vermell, el color vermell, per exemple, desapareix en els primers 10 metres. El taronja i els vermells són el primer a desaparèixer, el taronja en els primers 20 metres, i el verd i blau són els darrers a desaparèixer dels colors. No només la intensitat, sinó cadascun dels colors d'aquest espectre visible. El segon factor a tenir en compte, important, és el tipus de substrat, o sigui, el sol. Sol, eh? En aquest cas estem davant d'un ecosistema que se reposa sobre un substrat dur, rocós, vale? I això, si l'altre era un factor limitant, això és al revés, això és una bona oportunitat de vida.
0: Ah, carai, o sigui, n'hi ha coses bones i coses dolentes.
1: Ah, exacte, perquè un substrat rocós, sobretot al fons del mar, fa que hi hagin forats, fa que hi hagin coves, escletxes, grutes, etc., on molts animals s'hi allotgen dintre o hi troben aliment. Per tant, incrementa la biodiversitat.
0: Ah, carai.
1: Doncs, atenció. Incrementa tant la biodiversitat que, segons un estudi publicat per l'Institut de Ciències del Mar, el coralligen allotja més del 10% de les espècies mediterrànies en aquest ecosistema. Per tant, si allotja més d'un 10% espècies mediterrànies, també vol dir que ens trobem davant d'un ecosistema amb alt interès pesquer.
0: Clar.
1: No només ambiental, sinó pesquer. Ja ho repassarem després, però d'aquí poden sortir moltes de les principals espècies que consumim i que corren per les llotges. Es calcula que hi viuen al voltant de més de 1.600 espècies.
0: Déu-n'hi-do.
1: On estan representats tots els grups. En aquest ecosistema, que es desenvolupa aproximadament entre els 20 i els 120 metres de fondària. Avui farem èmfasi, ara ho veurem, especialment en els coralls i a les algues sèssils, que són els que formen l'estructura principal d'aquest coralligen, però ara parlàvem dels peixos.
0: Sí.
1: Per exemple, peixos. Hi ha sars, hi ha càntares, hi ha pagres, hi ha pagells, hi ha congres, hi ha morenes, hi ha meros, totes espècies que fan els forats, hi ha llagostes, que són les que viuen en aquest hàbitat, perquè ens fem la idea de l'interès pesquer i alimentari que suposa aquest hàbitat
0: Del, tots els que has dit els podem trobar a la peixateria.
1: Exacte, del coralligen i espècies d'alt valor, sobre, no espècies d'aquelles que es paguen poc, sinó espècies amb alt valor als mercats. Aviam, normalment parlem d'estrats de vegetació, o estrats de vegetació quan ens fem en terra ferma,
0: sí,
1: i anem a un bosc, no? Estrats de vegetació que tenim a l'herbaci, al sotabosc, a l'arbustiu i a l'arbori. Doncs aquí també tenim estrats.
0: Ah, carai.
1: Perquè molta part del coralligen és com si fos un bosc submergit. Tenim, per exemple, l'estrat més elevat, de més altura, que el formen les grans gorgònies i esponges d'aspecte arborescent, amb el paral·lelisme aquest als arbres. A l'estrat intermedi, on tenim esponges, briozous, cucs i ascidis, els cucs poliquets són, per exemple, aquells ventalls de mar, aquell que veiem un tub i com un ventall al final, això són cucs. Però el que passa és que el cuc viu a dintre del tub i només surt la seva part final, que és el que capta l'aliment. Aquest ventall li serveix per captar bàsicament el plàncton, el fitoplàncton i el zooplàncton que hi corre. L'estrat inferior, format per aquestes algues calcàries, també esponges, madràpores i briozous, i l'estat críptic, una cosa que és críptica, normalment és una cosa que està amagada, no?
0: Sí.
1: Doncs a l'estat críptic són els animals que viuen entre aquests buits o forats, o coves. Per exemple, un congre, una morena, o una llagosta, o una bugia, seria animals que viuen en un medi críptic, o un pop, també.
0: Sí, perquè els agrada posar-se, no?, a dins d'aquests forats.
1: I camuflar-se. La comunitat coralígena presenta una certa variació també patimètrica, és a dir, de profunditat, pels de l'ESO, que m'entenguin. A les zones més superficials hi predominen les algues, mentre que a les zones més profundes, on la llum, hem dit que ja escassejava, hi guanyen més presència els organismes animals.
0: Necessiten menys llum, els animals?
1: Bueno, les algues necessiten llum. Els animals poden viure amb menys llum, perquè les algues amb la llum fan la fotosíntesi. Clar. Els coralls no s'alimenten de llum com les algues, no són organismes autòtrofs, no són productors primaris, sinó que ja estem parlant de consumidors, són organismes animals. Entre aquesta comunitat, com dèiem, hi tenen especialment importància els coralls, les gorgònies i les esponges, així com una gran varietat de també espècies suspensívores, que són les que s'alimenten del plàncton i aquests organismes microscopis, que també són molt importants dintre del cicle de la xarxa tròfica en el medi marí. Ara us centrarem, perquè és la base d'aquest ecosistema, en dues parts. En les gorgònies i en les algues sèssils, aquelles algues calcàries. Primer de tot parlem de les gorgònies. Són una de les espècies més importants, sobretot aquí a la Mediterrània. Són una de les espècies més amenaçades també pel canvi climàtic, sobretot per les onades de calor marines. Fent un símil també als coralls de mars més càlids, del Carib o tropicals, hem vist molts documentals on ens parlen del blanqueig dels coralls, que és bàsicament que el corall mor a causa d'un augment de temperatura molt bèstia. Doncs això mateix està passant aquí amb les gorgònies. No fa falta que ens anirem al Carib, sinó en aigües del Mediterrani també ho trobem, sobretot amb les onades de calor de l'estiu, que no només afecten a les aigües més superficials, sinó que afecten a les aigües més fondes.
0: Sí.
1: I afecten molt més, perquè les aigües més fondes estan acostumades a una temperatura del mar molt més estable, molt més homogènia, normalment per sota del que anomenem la termoclina a l'estiu, que és aquella capa de separació entre les aigües més càlides que ha escalfat el sol i les aigües més rajos de llum hi arriben menys. Doncs augments de temperatura en aquesta fondària tenen molta més repercussió en els organismes que no en altres.
0: Clar, perquè no estan acostumats, no?, aquest canvi de temperatura.
1: Ah, exacte. I a part, una cosa molt important. Són organismes que no es poden moure.
0: Ah.
1: No es poden escapar.
0: Ostres,
1: són sèssils.
0: Clar.
1: Viuen al fons. Per tant, no els hi toca més remei que pringar sí o sí amb les calorades aquestes i amb les coses que els hi passin. Això no ho pensem, i moltes vegades també és molt important.
0: No se m'havia acudit.
1: Molt bé. Les gorgònies, també conegudes com ventalls de mar, són entozous octocorallaris. Entozous, són pòlips, són animals, són de la mateixa família que els coralls. Formen colònia arborescent, toves i sèssils presents en tots els oceans del món, però especialment en els tròpics i subtròpics. Nosaltres podrem dir que estem en un ambient més subtropical. Tenim la gorgònia vermella, que és, ara us diré noms científics, no us penseu que us estic dient coses rares, Paramoricea clavata. Es diuen en científic, ja sabeu que primer és el gènere i després l'espècie. És la joia de la Mediterrània, forma grans ventalls de color carmesí intens, sovint amb els extrems grocs. Pot arribar a superar el metre d'alçada i viu al coralligen entre els 15 i els 100 metres de fondària.
0: Aquestes, les vermelles.
1: Les vermelles. Tenim la gorgònia blanca, Unicella singularis. Molt freqüent en les zones il·luminades, té una coloració blanca o grisosa i branques rectes, paral·leles, que recorden a una mà. És una de les poques que té algues simbiòtiques. Per què té algues simbiòtiques?
0: Per què?
1: Pregunta d'examen. I la gorgònia vermella no. perquè hem dit que aquesta és molt freqüent en zones il·luminades.
0: Ah, carai.
1: Si són zones il·luminades, són zones menys profundes i que necessita una alga per viure, doncs necessita llum.
0: I per això les algues prefereixen la gorgònia blanca que la vermella.
1: Ah, exacte, perquè la vermella ja no hi poden viure directament perquè no els arriba la llum i no poden fer la fotosíntesi. Tenim la gorgònia groga, Eunicella cavolini, més petita que les anteriors, fins a 50 centímetres d'alçada, no supera el metre que feia la gorgònia vermella, de color groc o ataronjat i amb branques molt ramificades i flexibles. Li agraden les parets verticals i les zones amb corrents. És molt important que moltes zones del colerbigen, per exemple, són zones on els penya-segats cauen en picat cap a la fondària i són zones normalment amb molt corrent. Aquestes zones amb molt corrent són zones on es transporta molt aliment, per això són molt riques en nutrients i són zones on hi viuen aquests animals, però també molt sovint hi veiem peixos, hi veiem depredadors, perquè són zones on hi ha representat tot el cicle de la xarxa tròfica.
0: Hi ha molta vida en aquestes zones.
1: Hi ha molta vida. Finalment, tenim la gorgònia taronja, que aquí el nom sí que és una miqueta més difícil en científic, es diu Leptogorgia sarmentosa. Té un aspecte més delicat i plomós, i les seves branques s'aprimen molt cap a les puntes i tenim colors que van del taronja, el vermell o el groc, que és una mica més variable. Aquestes són les quatre espècies principals aquí a la Mediterrània de gorgònies. Com he dit abans, espècies que pateixen molt a causa del canvi climàtic, sobretot hi ha una mortalitat massiva quan la temperatura supera els 25 graus. L'altra espècie emblemàtica, l'espècie bandera, diríem que és el corall vermell.
0: És el més conegut.
1: És el més conegut, el Corallium rubrum. És un corall, és un octocorallari, 8 braços. Es desenvolupa a gran lentitud a mesura que creix. Atenció, perquè la velocitat de creixement del corall és entre 3 i 5 mil·límetres l'any.
0: Per tant, creix molt a poc a poc.
1: Molt a poc a poc. Per això quan tu extreus corall t'estàs enduent per davant un individu de més de 100 anys de vida, o molt d'allò.
0: Clar, per això també està tan protegit, no?
1: Per això està tan protegit. És una espècie exclusivament del Mediterrani. Per créixer necessita adherir-se a les roques dures exposades a corrents d'on, hem dit abans, i on la llum resulti poc intensa. Creix cap avall. Normalment el veiem a les coves mirant cap avall i pot fins i tot desenvolupar-se en total obscuritat, com dèiem, a les coves, als forats, etc. Les poblacions de corall vermell a la Mediterrània i en general aquí a Catalunya han estat sotmeses a una forta pressió pesquera. El corall s'ha utilitzat i s'utilitza en joieria. Les colònies existents són de mides molt inferiors a les que eren habituals anys enrere. Així, les dades de poblacions mostren que només entre un 4 i un 10% de les poblacions, entre 0 i 50 metres de fondària, arriben a assolir valors d'indicadors suficientment alts per considerar-se en bon estat de conservació.
0: Per tant, està una mica en perill.
1: Està en perill, però la pesca i recol·lecció del corall vermell està prohibida almenys en els propers 10 anys.
0: Per intentar que es regeneri aquest corall.
1: Que regeneri. No es pot pescar corall vermell.
0: Que és una altra mostra del mal que fa la mà humana, a vegades, eh?
1: Sí, sí. I el... bé, molt curiós també el corall, molt curiós l'ofici de coraler, que també l'hem explicat alguna vegada, i bé, i de molt risc, perquè hem dit abans que són fondàries superiors als 30, 40, 50 metres.
0: Clar, i en zones molt fosques i en coves, no?
1: Exacte, i que ara tenim els mitjans d'ara, però fa memòria temps, no? Els mitjans de 40, 50, 60 anys enrere. I finalment tenim les algues calcàries, vale? Que són els autèntics arquitectes del coral·ligen. A diferència de les gorgònies, que creixen cap amunt, aquestes creen l'estructura rígida de la roca sobre la qual s'assenta tota la resta de la comunitat. El llit, els hi fan el llit, podríem dir. Són algues vermelles que dipositen carbonat càlcic a les seves parets cel·lulars i formen crostes que van creixent capa sobre capa, com una tarta Sacher o com un...
0: Sí, que van fent capes.
1: Exacte, que van fent capes. Citarem alguna espècie.
0: Som-hi.
1: El Lithophyllum stickforme, que és l'espècie més emblemàtica, forma làmines o crostes gruixudes i rosades que es van superposant. Dintre també hi creen cavitats i hi habiten molts animalons. El Mesophyllum alternans, una altra constructora, té un creixement una mica més ràpid que l'anterior i sol formar estructures més primes. I el Mesophyllum expansum, que és molt comú a les zones més superficials del coral·ligen, on encara hi arriba una miqueta més de llum. Importants per tres coses, sobretot. bioconstrucció. Sense elles no existiria el relleu i per tant converteixen el carboni de l'aigua en un esquelet. Fan, fan aquest canvi, aquesta transformació. La complexitat, les formes irregulars creen milers de forats, túnels i refugis que permeten que el coralligen sigui el segon ecosistema amb més biodiversitat de tota la Mediterrània, només superat per el de la Posidònia, per les praderies de Posidònia. I la resistència, la calcificació, les protegeix de ser menjades per la majoria d'herbívors, com ho poden ser, per exemple, les grates.
0: Per tant, aquestes algues calcàries són una mica la base i la casa,
1: la base,
0: no? de tots els altres animalons que viuen allà dins.
1: Sí, sí, exactament així.
0: Doncs, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos aquest fons marí més obscur avui que ens hem posat el vestit de submarinista i les bombones per baixar fins al fons del mar.
1: Fins la propera.
0: Ens retrobem al proper Guaito.
1: Fins aleshores.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Sabies que...
4: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
5: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
6: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Abrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 durant l'Avant La Roca el 19 de setembre.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
10: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
12: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
13: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
12: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
13: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
12: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
13: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
14: Som a 10 dies de la celebració de la Diada de Sant Jordi i 10 dies perquè el Faves Comptades doncs, faci un programa especial des de la plaça d'Octavià, com ja és tradició. Però ens volem avançar a la Diada i també us volem proporcionar doncs, algunes novetats perquè les tingueu en compte. Ho fem de la mà de llibreter de la Salvatge, Roger Grífols, a qui ja saludem. Roger, benvingut.
15: Bon dia. Amb això dels 10 dies...
14: 10 dies, comença el compte enrere, és el tic-tac.
15: Ara bé, estic a punt.
14: T'ha agafat una mica?
15: A punt de saltar d'un pont, eh?
14: Ostres, vosaltres quan sentiu Sant Jordi, clar, els llibreters, què
15: sí,
14: què us provoca?
15: No, no, és gaire ben, no és gaire políticament correcte, segurament, però tenim unes ganes de que passi Sant Jordi que ni t'ho imagines.
14: Clar, perquè això, tant l'abans com el durant, com el després, us suposa una feinada extraordinària, no?
15: Sí, costa gestionar, perquè penseu que abans, fa temps, diguéssim, el Sant Jordi era una manera de treure's estoc i cada cop més, amb la feina de publicació, vull dir, amb la quantitat de publicació de novetats, de llibres, novetats per Sant Jordi, etcètera, es fa gairebé, és una feinada que es fa bastant feixuga, perquè s'ha de gestionar molts títols, després s'ha d'etiquetar tot, encaixar-ho per endreçar per temes, després encaixar-ho una altra vegada, portar-ho... Necessites espai. Nosaltres ara, per exemple, bueno, no queda gaire bé dir-ho, però suposo que moltes llibreries també estan igual. Estem envaïts per caixes i caixes de llibres.
14: Si et demano una data, allò aproximada, quan comença per vosaltres tota la voràgina del Sant Jordi? Quan comença?
15: Clar, és que des que et venen ja, diguéssim, els comercials, les distribuïdores, a plantejar-se totes les novetats que sortiran. Això pot ser al març, ja, tranquil·lament.
14: Al març.
15: Has de fer les comandes, clar, perquè et van la comanda de Sant Jordi. Després et va arribant progressivament totes les, això, tots els títols que has demanat. O sigui, deu començar al març i deu acabar al maig, ben bé, passat bastant, sí, finals, mitjans, finals
14: de maig.
15: O sigui,
14: que esteu 3 mesos ben ocupats,
15: sí,
14: amb el Sant,
15: sí,
14: Jordi.
15: Sí, sí, sí. No, no.
14: Que de totes maneres, val la pena.
15: Sí que val la pena, clar, perquè es ven molt. És un dia que... campanya de Nadal i campanya de Sant Jordi, perquè pensem que Sant Jordi tampoc... no només és el dia 23, que és el que més es ven, està clar, però és tota la setmana abans, tota la setmana després. Vull dir que és quan és una de les puntes de venda del negoci del llibreter. Uh-huh. I del llibre en general, clar, perquè les editorials també venen en aquestes campanyes, diguéssim, sobretot.
14: I per l'ambient que es respira, no? Aquesta sensació d'una festa compartida al carrer que em bafa tot...
15: En si la festa és bonica, clar, perquè és bonic. A més, no és ben bé... no és ni és laborable, però és una mica laborable d'aquests de sucre, no? Perquè...
14: la gent s'ho ajusta una mica.
15: Sí, que et pots sortir abans, pots donar la volta... No és... Hi ha una gentada de por aquí a Sant Cugat, ja ho sabeu. Bueno, Barcelona, per suposat, però Sant Cugat... també es fa molt de goig, vull dir, per exemple, a la plaça aquí, Octavià, hi ha una gentada de por, no? Que l'ambient en si és bonic, vull dir que això sí que ho reconeixem, però és veritat que és una feinada, sí. Però bueno, val la pena, clar, si em diguessis que prefereixes fer Sant Jordi o no fer Sant Jordi, clar...
14: Fem-ho.
15: Fem-ho, sí, exacte.
14: Fem-ho. Ah. Vinga, doncs escolta, ens has portat a novetats? Algunes,
15: sí,
14: novetats?
15: Sí, sí. Més o menys matat, sí. Hi ha algun que potser té una mica més de temps, però... A veure, podria haver portat molts altres, però bueno, ha sigut una mica una tria així per...
14: També coses... pensant una mica en l'aspecte local, no? També
15: bueno,
14: donar,
15: sí,
14: valor...
15: alguna cosa. Sí, també, exacte. He portat una de... un parell de... Bueno, no, ja no és d'aquí, però bueno, gairebé. Una editorial Pollen, que fa poc, bueno, han hagut de marxar, però he portat un llibre d'aleshores, que també l'editora...
14: Vinga, comencem sí, repassant els llibres que ens has portat.
15: Sí, mira, parlant d'aleshores, he portat un... que té un cert temps, però no gaire, que és El somni del jaguar, que des de Miguel Bonnefoy... És està originalment escrit en francès, tot i que passa a Venezuela, tota la història és veneçolà, i està molt bé perquè és... la vida d'una família a través de la història de Venezuela. I és una història molt peculiar, és molt bé, està molt ben escrit, passa fàcil, no és feixuc, no és gruixut. Vull dir que és una de les grans joies, grans sorpreses que últimament... també existeix en castellà, l'he portat en català perquè, bueno, com que és Sant Jordi, fa una mica més de patxoca.
14: Fa més diada.
15: Bueno, fa més diada, això mateix. No és que tingui res en contra. Però... I està molt bé, aquest... S'ha vengut molt bé, nosaltres el recomanem.
14: No és la primera recomanació que ens arriba d'aquest títol, eh?
15: D'aquest títol?
14: Del somni del jaguar. Vull dir que ja, en una altra ocasió...
15: Vale.
14: Ja ens l'han recomanat,
15: sí,
14: també.
15: Això, bueno, espero que no fos...
14: Això vol dir que si coincidiu,
15: espero que no fos,
14: és bon senyal.
15: Espero que no fos jo, m'estigui repetint.
14: No.
15: Val, sí,
14: vinga,
15: sí.
14: Anem per un altre títol.
15: Per un altre, doncs mira... Aquest també em fa força il·lusió perquè és de 1984, de la Stephanie Kremser. Es diu Acció de gràcies per una casa. També és molt curtet, però la Stephanie Kremser és una autora que d'origen alemany, que normalment escriu en alemany perquè és la seva llengua materna, tot i que ha viscut a Brasil, ha viscut a molts llocs. Però la gràcia, una de les gràcies que té és que s'ha atrevit per primera vegada, ja viu a Barcelona, des de fa un temps, és que l'ha escrit originalment en català. Vull dir, ella parla molt bé en català, vull dir, i ara s'ha atrevit per primera vegada directament a llançar-se a la piscina, que té molt mèrit.
14: Perfecte, molt bé.
15: Perquè, i està molt ben escrit, vull dir que no... potser li ha revisat algú, però que vull dir que és ben bé, gairebé com si fos un català nadiu.
14: I de què parla?
15: Això és un... Està molt bé perquè, bueno, és un tema, malauradament, que és veritat que cada cop està més en boga, que és el tema de la casa, de les llars, no? I fan...
14: De l'habitatge?
15: De l'habitatge, correcte. És una mica, és un recorregut per totes les... Perquè ella és una persona que s'ha mogut molt, ja ha viscut a moltes cases, i fa un recorregut de totes les cases on ha viscut, amb tot el que suposa, perquè la casa al final es converteix en un ent gairebé com personal, no? Forma part una mica de la vida d'un mateix, perquè tu la vas omplint dels records, d'anècdotes, de persones que hi passen. Llavors, gairebé és un nen animat, gairebé és una forma part... Això forma tanta part de la teva vida, doncs, que es queda configurat amb tu, diguéssim, i et lliga. I també és una mica una reivindicació de la importància que és tenir una casa en aquests moments, de que amb els lloguers, tot plegat, bueno, és un tema que ja, malauradament...
14: D'actualitat.
15: Sí, malauradament ja sabem com va. I està molt bé, i és curtet, també. Ja veieu que us estic portant coses així...
14: Tenim poc curtetes. Temps, a veure si podem repassar-los tots.
15: Vinga. Pues
14: què vaig. Més?
15: Val, això no és que sigui nou, però sí que l'han editat per primera vegada en català. És la fugida de Jim Thompson. Jim Thompson és un gran novel·lista de novel·la negra del americà, que és gairebé... estaria al mateix nivell dels grans clàssics de la novel·la negra americana. És una... Sam Peckinpah va fer una adaptació boníssima d'aquesta novel·la, i és gairebé un road movie trepidant. No és per tothom, perquè hi ha...
14: Pels amants de la novel·la
15: sí,
14: negra.
15: És violent, és sec, sí. És així... T'ha d'agradar aquest estil, però si t'agrada no te n'arrepentiràs. És com si estiguessis vivint en una pel·lícula
14: americana.
15: Sí, sí, sí, de fugides, d'atracament, vull dir, hi ha de tot.
14: Anem per més títols.
15: Val, això és Lea Ipi, l'ha publicat Anagrama en castellà i Angle Editorial en català, que es diu Indignitat, i està molt bé, és molt curiós. La Ipi es va fer molt famosa, relativament famosa en el món cultural, perquè li van publicar l'anterior novel·la, que era Libre, i aquesta és la seva segona. No és ben bé novel·la, és no ficció literària, perquè parla molt dels seus records. Albània és albanesa, ella, o sigui, és un país desconegut que genera interès i està molt bé perquè gairebé no es coneix. I parla de tot això, de la seva història familiar, juntament amb la història del país, que per molta gent és una autèntica...
14: No, una manera de conèixer el país i la cultura. Sí,
15: sí, sí. Podeu viatjar-hi, però també és una manera de... O sigui, amb aquest llibre sortirà més barat.
14: Sí. I ara tenim una proposta...
15: Sí, curiosa.
14: Curiosa, aviam. Sí.
15: Perquè això és Pollen, Edicions. És La Caixa, es diu, una història mai no explicada. Rafa Burgos és un historiador i periodista català que ha estat molts anys estudiant a fons i entrevistant a molta gent vinculada amb La Caixa d'alguna manera o altra, i t'explica una mica tota la història d'aquesta institució bancària financera des dels seus orígens fins a l'actualitat. I... Diguem que no és un encàrrec, no és un llibre d'encàrrec, no l'ha encarregat la Caixa, sinó que és, clar, t'ensenya una mica, et posa llum a la foscor, com diria aquell, i et parla de com a través dels anys ha anat adquirint tant i tants poders i ha expandit tots els seus tentacles al món cultural, financer, empresarial, vull dir, gairebé, segurament la Caixa, el president de la Caixa mana més que el president de Catalunya. Segurament té més poder.
14: Els poders econòmics.
15: Sí, exacte. I està molt bé. A veure, no és per tothom, és rigorós, és feixut.
14: Sí, però per amants de...
15: Si t'interessa el tema, t'agradarà, perquè veuràs com, bueno, com ha anat, com s'ha convertit això en un tòtem.
14: Tenim un minutet per l'última...
15: Sí. Bueno, aquest és curiós, m'ha fet gràcia, perquè han reeditat un llibre antic, que és la Barcelona Trilogia Policiaca, del Rafael Tassis, que era un... És mort des de fa temps, dels anys 60. Era un polític d'Acció Catalana, que va viure la Guerra Civil, la República, tot plegat. I és curiós perquè és dels embrions del que seria la novel·la negra en català i a Catalunya. I està molt bé perquè parla d'una Catalunya i Barcelona que ja no existeix, diguéssim, del paral·lel, de tot això que ja... I té molta gràcia perquè és una parella de detectius, d'àrea, una mica d'imatge Sherlock Holmesià, diguéssim, si ho poguéssim d'alguna manera, que van investigant diferents casos. En aquest cas estan recollits, són els tres llibres que va fer sobre aquests personatges i estan recollits en aquest integral.
14: Bé, doncs el Roger ens ha portat uns quants títols, ha obviat els mediàtics, eh?
15: Sí,
14: però
15: bueno,
14: aquests ja es venen
15: sí,
14: sols.
15: Sí, exacte, però ja, no cal. Ja sabem quins són, hi ha el Mendoza, hi ha la...
14: Bé, els de sempre,
15: sí.
14: No?
15: Sí, sí, els de sempre, però que es vendran sols, vull dir.
14: Molt
15: I també
14: bé.
15: He obviat, hi ha molts autors de Sant Cugat, que també hi seran, però vull dir, per no triar-ne...
14: És una selecció, podríem sí. dir que original, diferent.
15: Sí, sí, sí.
14: Roger, doncs que vagi molt bé, ja en parlarem després de Sant Jordi, a veure com ha anat.
15: A veure, i que no plogui, sobretot.
14: Això.
15: Va bé l'aigua, però el dia de Sant Jordi no.
14: Val. Gràcies, que vagi bé. Adéu-siau. Adéu.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Edi, estem aquí perquè m'expliquis una mica la teva història, no? Tu ets refugiada política, vas venir de Colòmbia, explica'm per què vas haver de venir cap aquí.
2: Sí, bueno, en principi perquè sóc una dona líder social a Colòmbia i encara això ha fet que tinga que sortir del meu país. Llavors, al 2021, quan portava a Colòmbia una situació de crisi molt, molt fort, això va fer que persegueixin a molta gent. Jo puntualment he tenit una persecució per la mort del meu germà, que és un cas de lesa humanitat, així es diu en Colòmbia, que bàsicament hi ha una responsabilitat de l'estat colombià frente a un mort, diguem, en este cas del meu germà. Aleshores, jo també liderava un espai petit de dones, 80 dones i homes que portàvem a l'art com un espai de trobada, de fer teatre cada dia, i això el que va fer és que també afectasse al nostre espai. I bueno, gran part de la meva persecució fa perquè jo he denunciat a l'estat i pues hemos demanat com a família saber què havia passat con el meu germà, no? Que bàsicament té unes coses molt puntuals de persecució, de búsqueda. Jo he intentat com no sortir del meu país, però això ha sigut molt complicat. M'han perseguit per moltes parts i pues, a l'últim moment fue, tens que sortir obligatoriament i bueno, això va fet que jo arribi aquí, a Sant Cugat, fa 4 anys d'això, i bueno, és reconstruir la vida, no? Des de zero, i pues per això estic aquí.
1: Perquè clar, quan et perseguien allà a Colòmbia, entenc que et senties amenaçada amb la teva vida.
2: Sí, sí, una mica el sistema de persecució que se fa en el meu país és com o surtes o desapareixes, perquè si no, pues, corre risc la teva vida, no? Encara sí que diverses vegades m'han arribat missatges advertint-me una i una altra vegada que sortiera del país o que desapareixera, perquè, o si no, pues, les conseqüències serien pues, no estar viva avui, no? Sinó estar mort, segurament.
1: Com va ser aquest procés d'haver de marxar de Colòmbia i de venir cap aquí? Explica'm una mica què vas haver de fer per haver de sortir d'allà.
2: Bueno, jo crec que això és el més complicat perquè jo he sortit en 3 dies del meu país i pues, això fue molt dolorós perquè he deixat tot. La meva vida, jo sóc actriu i directora escènica i estava treballant, la meva feina era en un grup molt important que es diu La Candelària, que aquest any cumple 60 anys i bueno, és un grup molt important del meu país, pues he tingut que deixar-lo i també el meu col·lectiu de comunitats i el més important, la meva família, no? Perquè encara he sortit pues, deixant-lo allí tot. I quan he arribat aquí, bueno, això fue molt fort perquè no me trobava bé aquí, no? Com era molt complicat entendre la cultura, era molt complicat també com aquesta manera de viure aquí, no tenir a ningú, perquè encara el que ha succeït és que m'he trobat amb unes dones, no? Con algunes dones del poble, que pues, ara són les meves amigues i que són aquestes dones quines m'han refugiat d'alguna manera, no? I sí que després, pues, con l'Ajuntament, hem fet tot aquest procés de l'exili, demanar l'exili, el refugi, no? I de passar tot aquest procés administratiu, que pues, és bastante complicat, i que jo encara no sabia res de com fer-lo. I sí que a través bueno, de l'acompanyament de l'Ajuntament això m'ha ajudat molt, com a entendre una mica el temps, esperar i reconstruir-me una mica, no? Ara aquí, bueno, aquí, que és el meu poble, no? Jo dic que és el meu poble perquè encara he arribat directament aquí, a Sant Cugat, i porto 4 anys vivint aquí, a Sant Cugat. Entonces es como, pues es el meu poble i és on també m'he trobat con molta gent i con una red de persones que que han fet possible també, no?, com a poc a poc, pues entender que tens que viure aquí.
1: Clar, parlaves d'aquestes dones, no?, que t'havien acollit. És potser el contacte que vas trobar per poder venir cap aquí, aquestes persones?
2: Sí, realment, una meva amiga, que bueno, era una amiga meva que estava estudiant en el meu país con ella, encara pues, como que s'ha enterat de tota esta situació i m'ha acompanyat. I aquesta amiga pues, vivia aquí en Sangu i era com, jo crec que allí podries una mica estar, i això ha sigut el nostre contacte per arribar aquí, no?
1: Explica'm una mica més tot aquest procés que em comentaves de col·laboració amb l'Ajuntament, no?, de demanar aquest asil polític, com és això?
2: Sí, bueno, això és important en principi comprendre una mica que el procés té que ver con tema administratiu del país. Això no... no té res, ninguna administració petita, gran, no, això és una llei d'estrangeria, que pues, és una llei que realment acoge a tots els migrants i això a tot no rige, saps? Independentment de quina situació tu tens o no. En el cas meu, que és un tema d'exili de refugi, pues, té un procediment diferent, sí? Quan tu demanes a l'exili el refugi, tens que passar moltes proves. Aleshores, l'Ajuntament té un espai que és d'exili i refugi, que és una acollida de persones refugiades i exiliades que arriben i que volen demanar l'exili, i pues, a través és aquest servei que te permet una mica com empezar el procés. Jo l'he demanat perquè encara no sabia com estar aquí en un altre país que no era el meu i que venia també amb una situació molt, no, molt fort, molt... que en aquest primer moment no podia ni pensar per mi mateixa, com que estava una mica bastante afectada i com desubicada també. Aleshores, l'Ajuntament que fa, pues, te permite como passar aquest procés que és demanar el permís, el asili o el refugi, i també fer un acompanyament psicològic, no? I això el que fa és que pues, tu inicies el procés. Entonces, aleshores jo he demanat l'exili i he empezat el procés psicològic. I res, pues, explicar-te més o menys això com és, pues, tu demanes i el primer procés és trobar-te amb una abogada que lo demana a estrangeria. I en estrangeria, pues, la primera trobada és que tens que fer una entrevista. Entonces, tienes que demanar cita para la entrevista. Todo es demanar cita, ¿sabes? Paso a paso. Claro, demanar cita para el exili y el refugi es una mica complicado, ¿no? Porque hi ha molta gent, porque en un momento no agafan al teléfono. Y eso lo que fa es que la gent espere molt temps para poder demanar el asili. Una vez puedas ya demanarlo, pues tens aquesta entrevista on converses con una persona de tot lo que ha passat, ¿no? Per què estàs aquí, què has fet, què ha passat amb tot això. I després d'això, pues te donen el NIE, un primer document, que és la targeta vermella. Primer una targeta blanc, que això és mentre fas l'entrevista, o sigui, mentre esperes una mica l'entrevista. I con aquesta targeta pues, tu puedes residir i treballar. 6 mesos. Cada 6 mesos tens que renovar-la. Després d'esta targeta blanca, te donen la vermella, que també és el mateix, solament que avança una mica el procés, però és el mateix. Tens permís de residir i de treballar. I aquesta targeta vermella pot estar contigo 4 anys, 3 anys, depèn. El temps que l'administració tarda en donar-te una resposta. Després de cierto temps, pues, te dicen si sí o no te donen l'exili i el refugi. En mi cas, pues, 4 anys després me han dit sí.
1: Entenc que hi ha com un impàs, no?, que estàs sense papers, d'alguna manera. Això no et dificulta també a l'hora de fer qualsevol gestió o qualsevol cosa?
2: Sí, diguem que d'alguna manera això és el moment més complicat, no? Sí que és veritat que no tothom demana l'asili i el refugi, perquè també demanar-lo té unes implicacions i tu tens que respondre a unes condicions per a demanar l'asili i el refugi, no? No te lo donen perquè sí. No, no, no. Hi ha unes condicions del país, unes más o menos como unas peticiones que te fan de que tú tienes que cumplir. Aleshores, no tothom demana això, pero sí que las personas que, pues, que lo necessiten y que lo demanem, sí es verdad que s'intenta fer ràpid, pero depèn l'atenció. Així que aquesta estona que estàs sense document, pues a veure com pots, saps? O sea, intentar, no sé, conseguir-te la vida, saps? Una mica, perquè és complicat sense document. Sí que hi ha com aquesta possibilitat de la feina en negra, no? Que és com nosaltres le deim com feina en negra perquè realment no és visible tot això que fem. I això te permet una mica, però és complicat en moltes coses, no? El tema de salut, el tema de l'empadron, el tema de... O sea, si no tens un document... pues això dificulta tota la gestió de la teva vida.
1: Mantens el contacte amb la teva família que es troba allà a Colòmbia?
2: Sí. Sí, bueno, ha sido una mica complicat, perquè, clar, la meva família no estava preparada per a aquesta situació, ni jo tampoc, i crec que això li passa a gran part de la gent exiliada refugiada, que... És a dir, ara estem aquí i de repente, no sé, passa alguna tragèdia, saps? I no estan preparades per a això. Jo crec que el món necessita preparar-se per a això, saps? Perquè sí que tu estàs aquí, estàs bé i estàs con la teva família, estàs con els teus amics i en tu cultura i en tu país, però això no pot, o sea, no puedes como de alguna manera visualitzar què pot passar, no? I clar, la meva família, pues jamás pensábamos que això fuera a passar, lo cual pues nos ha tomat de alguna manera de sorpresa també, no? I pues això el que ha fet és que estem d'alguna manera vivint una situació de distància que és molt complicat, perquè sí que la meva família no, pues no pot arribar aquí i no pot arribar perquè pues, la meva mare, per exemple, ha mort mentre jo estic aquí en exili, lo qual també ha sigut una situació super complicada. I sí que tinc dos germans, així que encara me queden, però és com... que tu tens que passar moltes situacions molt doloroses també i molt violentes a la distància perquè no pots fer res. En un primer moment, quan demanes l'asilo, tu no pots sortir del país, saps? O sea, hi ha un moment quan la gent té la targeta vermella que la frontera està tancat. Aleshores, pot viatjar a qualsevol lloc d'Espanya, però no pot sortir d'Espanya. Un altre moment, quan te donen l'exili i el refugi, no pots sortir, no pots anar al teu país, lògicament, no? Perquè t'estan protegint d'aquest país. I això què vol dir? Que tu tens que portar tots els anys que te demane al país per no arribar al teu país. En el cas puntualment del nostre país, en aquest cas d'Espanya, pues, són 5 anys. No? Entonces, llavors, si tu esperes 4 anys que te donen l'exili, pues, a partir d'aquest moment inicien els següents anys. És a dir, que encara jo ara estic passant al primer any. No? Tendré que esperar una mica 4 anys per a poder, no? Per exemple, ir a visitar a la meva família.
1: Quina és la teva vida ara aquí? Com és el teu dia a dia?
2: Això és una pregunta molt interessant. Perquè sí que quan he arribat, com te diu, jo sóc actriu i pues, la meva vida en el país era fer teatre cada dia. Fer teatre, ser mestra de teatre i bueno, aquest era el meu món. Una vegada arribat aquí i con tot aquest procés, pues, això fue molt complicat. Perquè és una altra cultura, és una altra manera de fer la feina teatral, és un altre context, és tot molt diferent. Aleshores, poder trobar-me en aquest espai que és el meu de l'arte, pues ha sigut un recorregut molt fort. Així que res, he fet feina en diferents coses, en moltes, com tothom, com qualsevol persona migrant que tenim que fer feines que pues, encara no ens agrada, que encara tenim que fer perquè no hi ha una altra... manera de sobreviure. I aleshores, ara, jo sóc estudiant de l'Autònoma, a poc a poc m'he incorporat a la universitat i a través de la universitat crec que això m'ha permetit una mica, com no, conèixer una mica més la cultura, estudiar el que m'apetecia, que era el teatre. M'he fet un màster en estudis teatrals i ara estic fent el doctorat en llengües catalanes i estudis teatrals, per això és aquí el meu català i la resistència de parlar-lo més cada vegada. Ara jo estic fent feina a la FAS, que és la Fundació Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma, i pues allí porto una mica, soc tècnica de suport del projecte d'exili, refugio, educació i cooperació, bàsicament, no? I aquí el que fa, pues, soc tècnica de fer xerrades, de fer formació i, bueno, i d'ampliar una mica més el món. I sí que a nivell artístic he decidit fer un espectacle aquí que es diu Jujac, que bueno, és un espectacle que ha nascut aquí en Sant Cugat i que és un espectacle que porta la meva història, però a nivell escènic. I això l'hem fet amb algunes amigues i bueno, algunes persones que se troben en el nostre col·lectiu, que després hem creat Abjajala, que Abjajala en llengua quechua és territori sagrado, i que bàsicament el que fem és que som una companyia de teatre, no? On també hi ha dones migrades, on també hi ha dones d'aquí, i bueno, nos trobem a partir del teatre, bàsicament, i de contar les nostres històries. Aleshores, Jujai és un espectacle que portem on jo parlo de per què estic aquí, quin era el meu germà i què ha passat. Y después, bueno, hemos feito otras creaciones. Mis manos saben más que natallar, que es una obra netamente de las trabajadoras de la llar de Sant Cugat. Y bueno, ahora hemos hace poc estrenat Nyukanchi, que es un espectáculo una mica que parla de la cultura de la terra i de les nostres cultures, però és més contemporani i és el nostre primer espectacle totalment en català, no? Que també per a nosaltres és una exigència molt, molt, molt fort, però que també és molt important per a nosaltres com incorporar-nos cada vegada més pues, al territori on vivim i on fem vida cada moment. I res, ara això, pues soy treballadora, estic fent un doctorat i mira, i fent teatre con l'Abjajala.
1: En algun moment et planteges tornar a Colòmbia? ¿O ya la teva idea es quedarte aquí?
2: Pues mira, això és una pregunta complicat. I és complicat perquè jo crec que sí, en algun moment m'agradaria molt tornar al meu país per veure la meva família i per trobar-me amb la meva cultura, però encara no sé totalment si això passaria i si això me donaria a mi una tranquil·litat, no? Després de tot el que ha passat, no? Jo crec que les persones que d'alguna manera sortim de les nostres països de manera obligada i amb aquests graus de violència, se torna una situació molt complicada, no? Perquè te lo han quitat tot i te han obligat a vivir una altra cultura i en un altre lloc i tu tens que adaptar-te a aquest lloc i a aquesta cultura. Aleshores, de moment no lo tinc clar, sí? Crec que per a mi sí que és important bueno, ir a visitar el meu país després de no sé quants anys passaran, però crec que no seré la mateixa, per exemple. També tot el que està passant a nivell polític per a nosaltres com a colombians i com a colombianes, i bueno, no solament per a nosaltres, sinó per a tothom, no? El que està passant en el món crec que és una situació pues complicada de saber, no? No sabem què passarà. Sí que sempre intentamos una mica pensar en que ojalá pues estas cosas no pasasen, ¿saps? Que ojalá ningú tenga que sortir del seu país, de la seva terra, però també és verdad que ara tenim una realitat molt complicada en tot el món, no solament a Colòmbia, això és important dir-lo, sinó pues que aquesta ola, no, de sí, de no comprender una mica la diferència, no, de construir des d'un altre lloc que no és el humà, sinó és el atroç, crec que també pues és difícil. Així que pues mira, no sé com respondre a aquesta pregunta perquè crec que moltes persones en el món en aquest moment pateixen d'això que a mi també m'ha passat i que, bueno, que ojalà no li toqui a ningú més, no? És el deseo de tothom.
1: Totalment. Doncs, Edi, moltíssimes gràcies, pues, per explicar-me la teva història.

0: Bon dia.
1: Què tal? Com estàs?
0: Molt bé.
1: Doncs nosaltres ens posem en contacte amb tu, que en aquest cas és el president del Club de Diables Bat de Tàrrega, perquè ens expliquis una miqueta per conèixer-vos. Si quan sou, si teniu bestiol, els vostres orígens, explica'ns una miqueta.
0: Bé, nosaltres, com heu dit, som de Tàrrega, som el Club de Diables. Vam néixer, som de l'any 86, i bé, en els seus inicis, aquí a Tàrrega, la influència dels Diables la vam treure o la vam absorbir del grup Comediants, perquè actuaven a la Fira del Teatre i creaven els seus espectacles de foc i de dimonis, i nosaltres allí, els membres que hi havia en aquell moment, doncs es van inspirar amb ells, i a través d'ells i d'algunes coneixences dels grups de Diables de Sitges van fundar el nostre grup de Diables, i rei, des de llavors que voltem per les contrades de Catalunya i fins i tot estranger, fent actuacions de foc.
1: Quants sou ara mateix? Quants membres sou?
0: Ara, aproximadament, entre Diables i grup de tambors, estem als voltants d'una cinquantena persones.
1: Bueno, molt bé, no?
0: Sí, molt bé, molt bé, molt contents.
1: Com és organitzar aquestes cinquantena de persones? És molt complicat.
0: No, com tot hi ha tot arreu i en totes les organitzacions i associacions, hi ha de tot i per tot. I per lo tant, hi ha moments que és fàcil i hi ha moments que és difícil. Quan has de gestionar tanta gent o quan has de coordinar tanta gent, pues que tothom et respongui alhora o que tothom es digui si pot o no pot, que tothom el dia que quedes hi sigui, pues sempre és complicat, perquè cadascú té les seves coses i com tots són voluntaris i voluntariosos, sempre et porta algun que altre problema, però en general, bé, hi ha un molt, molt bon clima, hi ha molt bon rotllo i tot es fa.
1: Molt bé. Grup de Diables Bat, per què Bat?
0: Bat perquè som una secció del grup de teatre Bat.
1: Ah, bé.
0: Que el grup de teatre Bat ja té 70 anys.
1: Sí.
0: Que antigament a la seva fundació era Benèfica Agrupació Teatral. Per això Bat, però en els anys ja no va ser benèfica, o es va deixar de ser benèfica, perquè per temes legals no es podia ser benèfic, i per tant va passar a ser grup de teatre Bat, i dintre del grup de teatre Bat hi ha una de les seccions, que és el grup de Diables Bat.
1: Bestioles teniu?
0: Bestioles sí, tenim un drac. Tenim un drac, que és el drac de Tàrrega, que va néixer l'any 89, i que és molt xulo, és molt maco. A nosaltres ens agrada molt, estem molt enamorats d'ell. És un drac autoportat, és a dir, que el porta una sola persona. Té la forma i és un drac, el típic drac, sí. drac dels dibuixos i dels contes. Pràcticament és aquest. Pues és això, va néixer l'any 89, va néixer en un gran espectacle que es va fer per fer el seu naixement, va sortir dintre un ou. Amb un espectacle, pues, això, organitzat entre els Diables i el grup de teatre, i se'l va batejar amb el nom de Drac de Tàrrega.
1: I per què un drac? Ja no saps.
0: Bueno, perquè els Diables sempre han d'anar acompanyats d'un drac. Uh-huh. Els drac, el foc, tot va barrejat. I per lo tant, creiem que si hi ha foc, hi ha d'haver un drac.
1: No és perquè hi ha algun tipus d'agenda al voltant d'aquest drac, o simplement perquè vau dir, bueno, la nostra colla ha de tenir un drac?
0: Bueno, jo crec que era això, era més que res, pues, perquè es va creure, jo en aquell moment encara no hi era, era més petit. I era com a espectador, perquè
1: no
0: en el temps, mirant fotos de l'espectacle aquell, de sobte em vaig veure jo allí, de petit, de públic, dient, hosti, era jo, veient l'espectacle d'inauguració de naixement del drac, i res, doncs entenc que es va creure que en aquell moment havia tindre una bèstia i era aquest drac.
1: Mm-hmm. Hem comentat les bestioles, hem comentat una miqueta l'origen. Els colors, com aneu vestit vosaltres?
0: Nosaltres anem vestits de color vermell i negre. Tot el vestit, pantalons i jaqueta o casaca és de color vermell, i portem una capa grossa de color negre amb caputxa negra i banyes.
1: Mm-hmm. Per algun motiu en concret?

0: No, jo crec que en aquell moment es va triar ja per aquí, doncs per això, pel fet dels diables, el color vermell és el que més potser identifica, també.
1: I Joan, per últim, on podem gaudir del grup de Diables de Tàrrega, actuacions així destacades?
0: Bueno, actuacions destacades tenim sobretot la de la Festa Major de Tàrrega, que és el maig. Els voltants del 14 de maig, la festa és el 14 de maig i per tant sempre varia amunt i avall, però en aquestes dates, i després en diferents correfocs o sortides que tenim o intercanvis a pròxims o no més pròxims dintre de Catalunya.
1: Una de les actuacions destacades que vau fer història, si no tinc mal entès, va ser les Olimpiades, no?
0: Sí, en aquest cas, que va ser el drac. Va ser el drac que va participar en l'espectacle de clausura dels Jocs Olímpics del 92, que era el que organitzava Comedians, i que hi havia aquesta bona relació entre el Gitarga i nosaltres, i van demanar que el drac participés en la cerimònia de clausura en aquell moment que sortia tot de diables a l'Estadi Olímpic i sortien bèsties, i una de les bèsties era el nostre drac, que va participar a la clausura dels Jocs Olímpics.
1: Wow, tot un honor, no?, poder participar en un acte com aquest.
0: Correcte, sí. Va ser una il·lusió i un d'allò, perquè un esdeveniment com aquest, poques vegades a la vida passa, i poder-hi participar va ser molt espectacular, molt espectacular. Després també vam poder participar a la cercavila de clausura, o la cercavila de l'Expo Cultura a Barcelona, l'any 94, uh-huh. En la qual el Drac i els Diables també van participar. I algunes actuacions que hem anat fent a França. Durant alguns anys vam estar actuant a França, en una ciutat que es diu Blai, que està agermanada amb Tàrrega, i que anàvem a fer espectacles de foc allà, i que en algun dels espectacles el drac també era el protagonista de l'espectacle. Uh-huh. I molt orgullosos i molt contents.
1: Clar, a França també, és a dir, això també t'ho volia preguntar. A França? I això per què?
0: Bueno, pues això, perquè Tàrrega està agermanada amb la ciutat aquesta de Blai, uh-huh. De la part de França, sí. I llavors, durant alguns anys, ara ja no, per les normatives de la pirotècnia i tot, ja no es pot fer i ho vam tindre que deixar, però durant alguns anys, cada X temps, cada dos anys o cada allò, anàvem a fer una actuació, els intercanvis que es feien, anàvem allà a França a fer una actuació a la ciutat aquesta. A més, tenen un espai molt bo, perquè tenen un castell i tot una part baixa del castell i tot, una esplanada molt gran, i era molt xulo, i allí es podien fer espectacles molt, molt xulos, amb molt de foc. I nosaltres sempre hem barrejat també el foc dels diables amb el teatre. El provindre d'un grup de teatre, podíem barrejar les dues coses, i per tant podíem, i hem fet moltes vegades espectacles barrejant les dues coses, i que nosaltres en diem piroteatro musicals.
1: Ah, molt bé. Ha canviat molt, ha evolucionat molt el món de la pirotècnia i dels diables com a tal, des dels inicis fins ara?
0: Sí, ha canviat, lògicament. Evolucionar, bueno, més o menys, es continua fent el mateix de tota la vida. Vull fer cap un correfoc, no té misteris. És diables, foc, música, i ja està. Però sí que potser ha canviat dels anys enrere a ara, sobretot amb el tema de la normativa de foc, que et limita en moltes coses, o coses que abans fèiem o podíem fer, que ara no et permeten fer i no pots fer, i per tant estàs molt més controlat, i sobretot la paperassa, que cada vegada que has de fer alguna cosa has de fer tota la paperassa per poder tindre els permisos corresponents per poder fer. Abans, en qualsevol moment i qualsevol dia et feies un correfoc. Uh-huh. En qualsevol poble petit, qualsevol... Ara ja et costa més. Pobles petits que diuen, hòstia, si he de fer tants papers no em surt a compte. Uh-huh. I després els costos, lògicament, com tot en la vida, els costos de la pirotècnia han pujat, i per lo tant ja no tothom pot fer.
1: Què t'aporta formar part del grup de Diables?
0: Què m'aporta? Ostres, no sé, moltes coses. Jo quasi veia, per mi, és part de la meva vida. Jo ja fa més de 30 anys que sóc membre del grup de Diables i, per lo tant, el foc i la pólvora ja és... És a dir, sense una miqueta d'olor de pólvora ja és com qui es pren, no sé, qualsevol cosa. És com una droga. I, per lo tant, bueno, a nosaltres, a mi, ens agrada molt. Ens agrada molt i, per lo tant, el foc és una cosa que... Allà la veus i ets.
1: Doncs, Joan, llarga vida al foc, no? I el grup de Diables de Bat de Tàrrega, i el mes de maig ens gaudirem de la vostra festa major, no?
0: Sí. I allà on puguem ser també hi serem. Vull dir que no pararem.
1: Molt bé. Gràcies, Joan. Que no vagi pararem. Molt bé. Gràcies.
0: Molt bé. Igualment, merci.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat fascinant del món natural és la capacitat dels pops per modificar el seu ARN, un procés que els permet adaptar-se de manera ràpida als canvis ambientals sense alterar-ne l'ADN. A diferència de la majoria dels animals, que depenen gairebé exclusivament de mutacions genètiques heredades per evolucionar, els pops poden ajustar l'expressió de certes proteïnes mitjançant l'edició activa de l'ARN. Aquest mecanisme els ofereix una flexibilitat extraordinària, especialment útils en entorns on la temperatura, la llum o la disponibilitat de preses canvien de forma dràstica. Els científics han observat que aquestes edicions tenen lloc més sovint en gens relacionats amb el sistema nerviós, cosa que podria explicar la notable intel·ligència d'aquests animals, la seva memòria avançada i la seva sorprenent habilitat per resoldre problemes complexos. A més, aquesta capacitat els permet modificar la velocitat de transmissió de senyals neuronals, adaptant-ne el comportament gairebé en temps real. És sorprenent aquesta estratègia evolutiva, rara al regne animal, que converteix els pops en criatures extremadament versàtils, capaces de sobreviure en condicions inesperades i demostrar conductes que desafien les nostres expectatives sobre la vida marina.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte, la tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
5: Hola, sóc el cel de l'escola Els Cosestans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema. La tardor. Els arbres es muden, de roig i de groc. Les fulles tremolen sota un sol de foc. El vent la fa caure, les du sota el pont. Quan surti de casa, trespitja les fort. Les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop. Les flors espantades es tanquen.
4: Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
5: Adeu, Embaladits!
6: Ens agrada la poesia!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475, amb 84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Abrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions d'en Jordi Caselles, qui us està parlant, i de l'Esteve Llop, el meu company d'aventures. Esteve, com estàs?
4: Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més aquí. La sintonia de Ràdio Sant Cugat, aquest 91.5 de la freqüència modulada tan estimat que ens permet poder parlar d'aquest mitjà que tant ens agrada, la ràdio, i també escoltar algunes gravacions històriques que, si no fos per gent com nosaltres i com molts col·laboradors que ens proporcionen aquest tipus de documents, doncs hauríem passat a la història pel record auditiu, però no pas per poder disposar d'aquestes gravacions en un moment determinat i poder-les disfrutar. Avui, si us sembla, anem a prop de casa, anem a Ràdio Terrassa, una emissora desapareguda ja fa força anys, però que la recordem amb molta passió, amb molt orgull, perquè és la ràdio de la nostra ciutat, com diem sempre, la ràdio de la ciutat on jo vaig néixer i la ciutat on tu vius, Jordi, que això és interessant.
3: Efectivament, on jo visc i que me la sento com si quasi hi hagués nascut. Ja fa 22 anyets que visc aquí, però la veritat és que quan no hi vivia, Terrassa també per mi era una ciutat de referència que hi pujava molt sovint. I ara, doncs, m'agrada moltíssim viure-hi i estic molt content.
4: Molt bé, doncs anem cap allà. Vinga, anem al 1999 i crec, pel que estic veient apuntat aquí, que escoltarem una veu força familiar.

és dissabte, són les 12 del migdia i això és una nova edició del Viu la Festa, un programa de Ràdio Terrassa Ser Vallès dirigit i presentat per Laura Nicolàs en companyia de Sandra Morales, Anna Serrano, Santi Vox Díaz, Robert Getei, Didac Alcántara i Albert Parera.

0: festa no pot estar més content del que estem. Aquí estem contents, perquè si la setmana passada estàvem d'estrena dels nous estudis de Ràdio Terrassa Ester Vallès, avui també l'equip del Viva Festa té l'honor, té l'orgull de dir que també estrenem nova freqüència. Sí, el 828 de l'Ona Mitjà, el 828.
1: Ràdio Terrassa, cadena SER. La credibilitat del número 1.
2: Aquest so tan familiar de l'Ona Mitjana, que a mi em remet a l'època de, dels meus pares, perquè jo l'he escoltat molt poc, l'Ona Mitjana. La veritat és que ja de petit la freqüència modulada l'escoltava, crec que ja ho hem parlat aquí en el programa, sí, amb un transistor Philips que tenien els meus pares a la seva habitació. I aleshores jo tinc un dels primers records de ràdio que tinc a banda del cotxe és escoltar la ràdio en aquest transistor. I allò era Ona Mitjana o FM, però jo l'Ona Mitjana, la veritat és que l'havia remenat molt poc.
3: Jo tampoc l'havia escoltat, però de fet la FM, al sonar amb aquest tipus de transistors, quasi sonava com una Ona Mitjana, perquè li faltava també brillo. Eren uns altaveus molt petitets que només donaven mitjos, no? I tenia un so bastant telefònic, no? Bastant metalitzat.
2: Però sí que és veritat que era com un to, diguem, molt càlid. No sé com ho veus.
3: Sí, sí, sí, no, està clar. Era més càlid, però el vam començar, jo crec, gaudir més quan es va començar a escoltar ja amb aparells més potents, amb altaveus que sonessin millor, més equalitzats. No? De fet, l'Ona Mitjana, sí, quan la sent sembla, doncs allò, una transmissió en radiofònica de més baixa qualitat, sense... Doncs això, sense tants aguts i tants greus, no? Més mitjos. Però bueno, tu i jo vam néixer amb la FM.
2: Sí, sí, correcte. Doncs parlàvem de veus familiars perquè Laura Nicolàs jo la conec de fa molts anys i també perquè l'Albert Parera, doncs ja l'hem tingut aquí en el programa, és company meu de classe i va ser una de les persones, junt amb Antoni Abad, amb els que vam començar el mateix dia, en el mateix estudi, a fer ràdio, a Matà de Pere Ràdio. Per tant, grans records escoltant la seva veu, que en aquest cas ell estava fent el control tècnic d'aquest programa, però vaja, que és interessant i molt divertit escoltar una gravació antiga de ràdio en la qual hi apareix el seu nom. Ens quedem per Ràdio Terrassa. Ara anem al 1983, concretament el dia 28 de febrer, per escoltar un programa amb una gravació que ens proporciona el company Fernando Rodríguez, molt interessant, amb una veu que segur també recordareu.
4: La cultura de la nostra terra és la protagonista a la nostra terra, la nostra gent.
5: Ja comprenc que per vosaltres això ha estat un cop molt dur. Ho ha estat una mica per tots, per vosaltres també, per vosaltres més. Però pels que no som d'Olesa també ho ha estat. Perquè aquesta passió, la passió d'Olesa, no és una passió vostra només. Vull dir, hi ha molta gent a Catalunya, que tota la gent de Catalunya doncs, ha sentit a parlar de la passió d'Olesa i molta gent ja ha vingut un dia o un altre. Ara en Parent deia que, és clar, la gent d'Olesa, fins i tot aquells que no participen a la passió ni res, la porten a sobre, tant si volen com si no volen la passió. És a dir, allò que deies, no? Un va amb un tren i diu, i vos d'on sou? Jo sóc d'Olesa. Ah, sí, els de la passió, no? És igual que aquell faci la passió o no faci la passió. És d'Olesa i, per tant, és de la passió. El senyor Max Caner es queda, ara mateix, per tal, com dèiem, d'alt fer punta el llapis amb la gent del patronat, amb la gent de l'Ajuntament, i començar a preparar les coses, començar a veure quin és el camí, quines són les gestions, què és realment el que és més essencial, el més necessari, el més immediat, què s'ha de fer perquè això torni a ser com era abans i amb el temps, si pot ser, i espero que sí, una mica millor. Però tot això serà possible, jo n'estic convençut. Jo, de moment, a la meva agenda m'apuntaré 28 de febrer de l'any 1984, la passió d'Olesa. Espero que l'any que ve podré venir, eh? Però perquè això sigui així, vosaltres ens heu de demanar, nosaltres hem de fer tot el que podem, sempre es demana més del que es pot, però nosaltres hem de fer, farem, mirarem de mobilitzar altra gent, però el que és molt essencial és una cosa que aquesta sí que afortunadament la tenim. I és que vosaltres, la gent d'Olesa, per aquesta vostra passió, però que no és només vostra, sinó que és una mica de tots, esteu disposats a fer un gran esforç.
6: Aquestes eren les paraules, les emotives paraules que el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyor Jordi Pujol, dirigia al poble d'Olesa el proppassat dissabte, dia 26 de febrer, quan la va visitar amb motiu de la destrucció total del Gran Teatre de la Passió. Aquestes eren les paraules que recollien els micròfons ambulants de la Ràdio del Vallès.
4: La cultura de la nostra terra és la protagonista a la nostra terra, la nostra gent.
7: La Maroteca de la Ràdio.
2: Vinga, coses a comentar aquí, eh, Jordi? Veus, veus.
3: Moltes.
2: Vinga, va, digues.
3: Veus. President, president Jordi Pujol, amb una veu, clar, més jove.
2: Es nota,
3: que d'entrada es nota, i que costava més d'identificar, eh? L'acabes identificant, però potser tots tenim el record del Pujol ja més gran, amb una veu ja més característica, no? Aquí encara... Diguem que la seva veu podia passar desapercebuda, depèn de com parlés, eh? Si no deia algun dels seus tics.
2: Parlant molt ràpid, eh? També repetint
3: molt
2: les
3: ràpid,
2: coses una mica, no? Aquesta dicció
3: coses
2: tan especial. I també fent una mica com si fos un monòleg, oi?
3: Sí, sí, ho dèiem, eh? En algun moment m'ha recordat en Capri, eh? En Joan Capri.
2: Sí, sí.
3: Per la manera de parlar, d'explicar les coses. I anant a la part radiofònica, m'ha fet gràcia al·luda als micròfons...
2: Ambulants.
3: Ambulants.
2: Amb el Carles Cuní, eh? Hem escoltat el Carles Cuní en un dels seus primers programes, que es deia La nostra terra, la nostra gent, i que s'emetia per Ràdio Terrassa. Interessant recordar Carles Cuní amb el seu pas després per Catalunya Ràdio en diversos programes, però sobretot el recordem per La nit dels ignorants, i actualment doncs, perquè és propietari i director del grup Flash, juntament als seus inicis amb Miquel Calçada i Olivella, Mikimoto. Així doncs, grans records per aquesta gent de Tiana, en aquest cas, una família de Tiana, els Cuní, que se'n van anar a guanyar-se les garrofes i a començar amb això de la ràdio a Ràdio Terrassa.
3: I germà, evidentment, d'en Josep Cuní.
2: Aquí, per això deia els clan dels Cuní, eh?
3: El clan dels
2: Cuní és famosíssim, però recordem que va començar a la nostra ciutat, a Terrassa. No estret de cometes, eh? Perquè estem sonant per Ràdio Sant Cugat, però, evidentment, el Vallès és com si fos casa nostra, diguem-ne. Bé, seguim ara amb un indicatiu de Club 25, l'emissora germana a la freqüència modulada de Ràdio Terrassa. Anem a recordar sons molt antics, també.
8: Club 25 FM.

0: Quin timbre de veu, eh? Rogelio, no recordo el cognom ara, però sé que es deia Rogelio, aquest senyor, amb la veu espectacular.
1: Sí, sí, sí, uns timbres a mi m'encanten, eh? No sé si a més la fa més greu, no? Però sona així, no? Molt potent. Com la del Tino, sí, totes aquestes veus. I Club 25, una emissora molt estimada, que jo l'escoltava, que era de Terrassa, que els seus estudis estaven a la cantonada del carrer Gutenberg, amb la Rambla, i que va ser una llàstima, perquè era... Jo diria que per mi era la, com la germana petita de RAC 105, podia ser, eh? O sigui, RAC 105 era el papa i la mama, Club 25, la, no sé si el fill, però vull dir que anava fregant un estil amb una certa elegància, també, eh? Com sempre han dit que tenia RAC 105.
0: Tu te recordes, Jordi, de la discoteca Number One?
1: Sí, i tant.
0: A la Rasa?
1: A la Rasa, que ara actualment sembla que és la sala Fred Astaire, o havia sigut. Uh-huh. I jo hi havia estat a la discoteca Number One.
0: Jo també és de les primeres en les quals hi vaig estar.
1: Hi estat.
0: Després es va transformar com a Instint, als anys 90. I anem a escoltar una falca de publicitat de la Number One de principis dels 80.
2: Esa es la sintonía de Radio Club 25, nuestro primer concurso de DJs profesionales, transmitiendo en directo desde Number One de Terrassa.

0: Bé, en aquest cas, pel que estic veient, jo pensava que era una falca de publicitat, però no, això era una transmissió en directe feta des d'aquesta discoteca, des de la Number One, una discoteca que era molt avançada a la seva època i que jo recordo que tenia unes instal·lacions molt xules i un equip de so espectacular i de llums, era molt xulo.
1: Hi havia estat. Saps que em vaig endur de regal una cinta de Michael Jackson? Imagina't.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. I la tinc. Està per aquí.
0: I llavors, què era, el Black or White, o quin disc era això?
1: Era el Black or White.
0: Bueno, el single era això, perdó, no. El disc es deia Dangerous.
1: Era un... Sí, exacte, el disc és el Dangerous, però la cinta, me'n recordo que la seva cara B era una cinta curteta.
0: Ah, va, era de promo.
1: Era una promo, sí, no era un àlbum original. I darrere hi havia una cançó que no l'havia sentit mai de Michael Jackson, és aquella vegada, doncs mira, m'agrada molt, no? I sonava molt bé, aquella cinta. A més, estava molt ben gravada. Que tenia una qualitat de so... Bé, doncs mira, el record que tinc del Number One, imagina't.
0: Vinga, seguim amb més Club 25. Anem a escoltar jingles i transicions de més cap aquí, de l'última època de Ràdio Club 25.

0: Quina elegància de jingles, eh? Quins records i també quina, no sé com et diria, quin confort, no? Escoltar això, una, sí, com una tranquil·litat d'esperit de dir, oh, tornem a escoltar la ràdio que escoltàvem de joves, no?
1: Sí, sí, sí, sí, m'encanta. Jo, juntament amb RAC 105, Club 25, eren les dues emissores que més escoltava. I sí, sí, elegància, eh? És que aquesta paraula, elegància...
0: Que s'ha perdut, en molts casos, aquesta elegància.
1: S'ha perdut, sí, sí, sí, s'ha perdut. Jo, per mi, aquestes emissores de ràdio van ser com l'escola musical. O sigui, va ser on jo vaig conèixer i aprendre molta música que m'ha acompanyat durant el llarg de, ja de la vida. O sigui, però allà descobreixo moltes coses. O sigui, per mi són els orígens, no? De dir, emissores que em fan conèixer tot un ventall musical actual i més enrere de l'època que em tocava, diguem-ho així, i que m'ha acompanyat sempre, com deia. Per mi, dues escoles de música.
0: Per cert, la veu que us estava dient abans, que era d'un tal Rogelio, es deia Rogelio Hernández. Aquest era el locutor que tenia aquesta veu tan impressionant i que identifiquem també amb Club 25 FM, que sempre feia aquesta locució amb aquesta tonada i amb aquesta veu tan, tan fonda. Anem a escoltar una mica més de Club 25 i ara anirem ja cap a Barcelona. Deixarem Terrassa i anirem cap a Barcelona, però encara tenim una mica més de Club 25 amb David Jiménez.

0: Super Thang y la voz de Ron Carroll en colaboración precisamente en esta canción que es número uno en listas dance en toda Europa, Lucky Star. En el 11 esta semana.
1: Para estar a la última, escucha primero Top 25.
2: David Jiménez és del Club 25, amb aquest to una mica, com estan comentant ara fora de micròfon, una mica 40 principals, no?
3: Sí, aquest to. Ei, què tal la música sonando amb aquests altibaixos de veu? Però que està bé. Era així despertes a l'audiència. Però sí, era l'estil també similar als 40 principals.
2: Jo diria per això amb més elegància, potser una mica més de finura. També,
3: que no se'ns enfadin els de 40 principals.
2: No, ni molt menys, però em refereixo que no solament hi ha també, diguem, la voluntat comercial d'una emissora d'aquest estil, sinó també de tenir estil en la selecció de música, en mesclar en certs moments música clàssica o de fa ja uns anys amb música puntera, i els 40 sempre havia sigut molt més trencador, molt més de la música del moment, no? Almenys en aquella època.
3: Correcte, sí.
2: I ara, clar, sí, tot s'ha especialitzat una mica més i, per exemple, tens los 40 clàssic, cosa que abans no tenies, i tens igualment l'emissora convencional, no? I tens Ràdio Barcelona, el cas de la cadena SER, vull dir que tens moltes més possibilitats, diguem, de fragmentació, no? Però en aquells moments, potser Club 25 tenia aquesta gràcia, no?, que podia tant mesclar música del passat com música totalment puntera.
3: Correcte. També estava pensant en Ràdio 3, una emissora que també estava allà amb un anava a dir com en un club selecte, no?, una mica de quins programes tenien allà, i podies sentir coses molt xules fora del circuit més comercial. I en el cas de Club 25, per exemple, hi havia el programa Music Box. Per cert, parlant de Music Box, no sé si era aquest programa, però recordo molt d'una falca que feien servir una cançó de Simply Red. La buscarem, aquesta falca.
2: Molt bé, perfecte.
3: La buscarem.
2: Doncs vinga, tornem abans d'anar a Barcelona, Ràdio Terrassa en aquest cas, i anem a escoltar un tall de les eleccions generals de l'any 1993.
1: Segueixi les eleccions generals per Ràdio Terrassa, SER Vallès. Diumenge, 6 de juny, a partir de les 12 del migdia, programa especial amb les primeres impressions després de l'apertura dels col·legis electorals. A les 2 i dins de Hora 14, nou resum del desenvolupament de la jornada. I a partir de 7:45 del vespre, gran desplegament periodístic i tècnic perquè els oients puguin assistir a un dels moments claus de la democràcia, amb 3 àrees de 12 minuts per a la informació local i regional. A 9:15, a 10:15 i a 11:15 del vespre. I el dilluns, dia 7, el balanç més complet amb comentaris, entrevistes i tertúlies en els diferents programes de Ràdio Terrassa, SER Vallès.
4: D'altra banda, Ràdio Terrassa, SER Vallès emetrà avui a partir de la 1 de la tarda un debat electoral coincidint en l'últim dia de la campanya. Hi participaran Jordi Labòria, del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Massó, de Convergència i Unió, Francesc Morales, d'Iniciativa per Catalunya, Rafael Callejas, del Partit Popular, Manuel Martí, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i Antoni Fauquet, dels Verds.
5: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
6: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Esteu a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, un dia més disfrutant d'aquests talls antics de ràdio. I ara, Jordi, em vaig a fer una prova d'aquelles que m'agrada a mi fer de tant en tant, un petit concurs. Vinga, va, que et poso prova. Va, a veure si te'n recordes d'aquest so. Te'n recordes?
3: Ràdio Joventut?
2: No. Podria ser de l'època, però no és Ràdio Joventut, no.
3: No ho recordo. Alguna pista més? Programa o falca o...
2: Això era el que es deia el toc que ens va il·lustrar sobre el mateix tant Toni Mascaró com també Albert Malla, i era de l'emissora Cadena Catalana.
3: Sí.
2: Mítica emissora ja desapareguda, fa una trentena d'anys llargs que no està amb nosaltres, però els que escoltaven aquesta emissora segur que se'n recorden, perquè cada pocs minuts sonava aquest toc i s'anunciava l'hora en antena,
3: sí,
2: en directe.
3: Tot el cap.
2: Ara anem a escoltar una cosa curiosa, que és un jingle de Club 25 on també hi apareix, a principis dels 80, el nom de cadena catalana. Per què era això, d'aquesta forma? Tot i que no tenien res a veure i mai havien emès conjuntament aquestes emissores. Doncs perquè el propietari de Ràdio Terrassa i Club 25 era el mateix que cadena catalana. I aleshores, doncs, va aparèixer aquesta curiositat, que crec que ja en vam parlar amb l'Albert Malla, d'aquesta qüestió. Anem a escoltar aquest jingle.
7: Són les 2 de la tarda. Radio Club 25, cadena catalana, 95.8.

0: Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada, la música. Radio 25. Este es el sonido de Radio Club 25. Quédate en los 95.8.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
2: Señora, al realizar sus compras, pida los vinos blancos y tintos de Jaime Serra, embotellados en sus bodegas de Alella, y sus comidas diarias serán buenas comidas.
1: La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Fixa't, Jaime Serra, eh? És a dir, Jaume Serra, empresa que encara existeix. Hem escoltat aquesta falca de publicitat de cadena catalana, d'aquesta cava, que ens porta vins molt, molt interessants. Quins sons, eh? De quina època, també? Oi que sona... Vaja, d'una altra època es veu aquest tipus de publicitat, no?
4: Sí, sí, sí. Jo quan he començat dient senyora he pensat, ai, ai, ai, dic, ja començarem amb aquell tipus de publicitat que alguna vegada hem escoltat, no? Però són antic, amb la música, amb tot, amb la manera de fer falques, això n'hem parlat moltes vegades, no? D'aquesta evolució en la publicitat. En aquest... Abans era tot bastant més cantat, no? Hi havia músiques, cors i, no? I després el missatge. I ja et dic, amb això del senyora, d'aquella època anava a dir la mania, bueno, el costum d'aquella època, diguem-ho així, no? d'adreçar directament a un gènere la publicitat. No? Uh-huh.
3: Molt bé, seguim amb més documents històrics, ens quedem a cadena catalana i anem a escoltar un programa del qual encara no n'hem parlat aquí a la Maroteca de la Ràdio. Va ser el primer programa, si no recordo malament, que va presentar precisament Albert Malla, de qui estàvem parlant fa uns instants, a cadena catalana junt amb Maitri Borao, un programa despertador que es deia La Mañana es Nuestra.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
1: the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Doncs aquí teníem aquestes gravacions històriques de Cadena Catalana, Ràdio Espanya de Barcelona. Estan comentant fora de micròfon, d'entrada, aquesta successió de jingles, els quals alguns eren cantats, amb el pianista cantant en directe, no? Devien fer una sessió de gravació d'allò. Va, anem a fer jingles.
3: Sí, anem a fer jingles. Tu toques piano, venga, doncs això. No ho sé, eh? Home, bé... Bé, però es noten antics. Però ja no per la qualitat de so, no? Sinó, bueno, per la seva manera d'haver-se fet, no? Un pianista, cantant... No hi ha gaire arranger, no? Que es diu, no hi ha gaire arranger.
2: Ves el que diem, això és una interpretació en directe, es posa un al piano, comença a cantar, té una lletra ja en un paper escrita, suposo, i vinga, tira milles. I després, al final, hem escoltat a Guapachà Combo, un grup de Terrassa que va ser molt popular, va estar girant per festes majors amb una bogeria durant uns anys que, déu-n'hi-do, va sortir fins i tot a TV3 molt sovint durant un temps. Doncs Guapachà Combo es va dedicar a gravar alguns jingles tant per Club 25, recordo també, els seus inicis, com també hem escoltat ara aquí, que no ho recordava, a Cadena Catalana. Ens quedem a Cadena Catalana encara una estona més i anem a escoltar un programa que, de fet, ja vam escoltar fa poc aquí a la Maroteca de la Ràdio. Arús con Leche, te'n recordes aquest programa?
3: Me'n recordo perfectament.
2: Doncs vinga, som-hi, amb Alfons Arús.
4: Oye, hemos de hablar en viernes de jueves a jueves, que llega el turno de la Mercedes, si són tan amables. Manquen 8 minuts perquè siguin les 9 i és el moment de col·locar la sintonia. Tengo noticias de los políticos, pero luego se las comentaré más adelante. ¿Tenemos la sintonía de la Mercedes a punt ya? ¿Sí? Atención. Ah, no tenemos sintonía de Mercedes, qué pena. Es que esto hemos de pulirlo. Hemos de entrar, yo creo que un otro día, exactamente, un cartucharem, y usarem la sintonía de la Mercedes. Lógicamente las frases se las ofrece Cellini, porque Cellini, saben ustedes, que patrocina las frases del día. ¡Qué bien hablaba la Maciel! ¿Ustedes se fijaron lo bien hablada que es la Maciela? Y la dona, qué recatada y qué modosita y qué correcta es. Escolten aquestes frases, sisplau.
5: No, eso es ser gilipollas.
4: Un desliz lo tiene cualquiera,
6: Dir, oye, yo lo siento, pero me voy a decantar.
4: No te decantes.
6: Qué antipática es la tuvo ayer la Maciel.
4: No, mano.
6: Es insoportable, pedante. ¿Sí? Lo siento, pero me decanto. O sea.
4: Un hombre en joyería, Cellini. Un hombre en relojería, Cellini. Un hombre en listas de boda, Cellini. Un hombre en regalo de empresa, Cellini. Un hombre de prestigio, Cellini. Bueno.
6: No dejaba hablar a nadie.
4: Un momento.
6: Era un operante.
4: Menos mal.

0: És una de les falques que hem pogut recuperar d'aquesta història de la ràdio del nostre país, als anys 40 i anys 50, cadena catalana, que en aquells moments no es deia així, òbviament, es deia Ràdio Espanya de Barcelona, i recordem que la freqüència d'aquesta emissora és la que havia sigut Ràdio Associació de Catalunya, en època de la Segona República. Així doncs, avui hem anat molt, molt enrere. Jo crec que és dels documents més antics que hem posat aquí a la marqueta.
1: Jo crec que sí, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, vaja, ja es nota com sona. Publicitat cantada, musical, vull dir que una publicitat amb un... aquí sí, que hi ha un arranger d'estudi que s'ha gravat i s'ha fet, i xocolates lloberes, anava a dir, és que se n'ha fet i són encara?
0: No ho sé, veus, això haurem de buscar per internet. Mira, mentre ho vas buscant, anem a escoltar més ràdio. Deixa'm sintonitzar la primera pedra, el programa que presentava ja fa anys Jordi Margarit, actual president de Ràdio Associació de Catalunya, i anem a escoltar una de les seves entrades en aquest programa amb el títol de Ja surt el sol. Jordi Margarit.
2: Arribem a 2:15 del matí, per tant, saludem en Jordi Margarit. Jordi, bon dia.
3: I bon any, Noé.
2: I bon any.

Ai, què serà, serà? Les pseudopromeses de cap d'any, ai. Ai, els bons propòsits. Ai, aquests ansiolítics per l'esperit receptats per la mala consciència. Arriba el canvi d'any i ens sembla que les nostres vides han de prendre un altre rumb per art d'encanteri. Com si alguna cosa que passa aquesta propera nit tingués la capacitat de canviar tota una vida, tota una tendència. I jo em demano, per què no hem fet ja allò que pensem ens ha de fer més feliços? On quedaran les promeses no complertes, els objectius no assolits, els nostres desitjos? I és que gran part de les nostres bones intencions es dilueixen a mida que el calendari avança. I no es tracta només d'empassar-nos 12 raïms un cop l'any, tancar els ulls i pensar allò que desitgem. Cal treballar la il·lusió, amb l'exercici diari, amb l'esforç de tots plegats per transmetre la cultura als joves, amb la no rendició, parlant amb els infants, escoltant els avis. La consecució d'objectius l'assolirem d'aquesta manera, exercint la tolerància entre cultures veïnes, mitjançant l'esforç, la lluita i l'amor per la nostra terra, gaudint del temps i de la nostra gent. Així és com s'aconsegueixen les grans fites. Cada dia és important, cada dia essencial. Cada paraula, cada acció. Demà serà només un altre dia, el primer de la resta.

0: Doncs aquí teníem la primera pedra des de RAC1 amb la veu de Jordi Margarit fent aquest apunt fantàstic que aquelles hores sempre va bé escoltar aquestes reflexions amb aquesta música clàssica també. Aquest què serà, què serà? Doncs què serà de la ràdio, Jordi?
1: No ho sabem, què serà de la ràdio? Doncs esperem que llarga vida la ràdio, com sempre es diu, no? Continuarà. De fet, jo crec que ja ha guanyat forces batalles, no? Amb tots els formats nous digitals i podcast i tot el que hi ha, la ràdio continua existint i s'emet per unes hercianes, com es feia molts anys enrere. Vaja, també tenim freqüències digitals, però vaja, ja ens entenem. Per tant, esperem que continuï. I continuarà, segur.
0: I el que també ha seguit... Una...
1: Exacte. Ah, perdó, perdó.
0: No, que anaves a dir que el que també ha seguit és Xocolates Lloberes, no?
1: Sí. No, ben bé, va seguir. Mm-hmm. Va seguir durant 100 anys.
0: Caram.
1: Xocolates Lloberes va ser una empresa familiar creada l'any 1899 per Emili Lloberes Argemí. I atenció, va començar amb un taller tèxtil de...
0: Terrassa.
1: Evidentment. Però que també es va dedicar, doncs, això, a la indústria xocolatera. Ben bé van ser cap als anys 40, quan el fill ja decideix centrar-se en la maquinària per al sector xocolater de galetes i gelats, i va ser a l'any 2017 que va entrar en liquidació i tancament. Més de 100 anys, endolcint la vida.
0: Molt bé, doncs nosaltres seguim parlant de ràdio de no fa tants anys, en aquest cas, i ara anem a un document propi que, a més, possiblement sigui un document inèdit. Parlem del que és un programa de nevera. Això és com abans anomenàvem un programa que enregistràvem i el deixàvem sempre guardat per si algun dia no podies estar en directe a la ràdio, bé per malaltia, bé per... has tingut un accident i no arribes, hi ha molt trànsit i no pots aparcar el cotxe i no arribes, coses d'aquestes, no? Aleshores, sempre hi havia un programa enregistrat que li dèiem el de nevera. I en aquest cas es va enregistrar el dia 23 de març del 2005 a Ràdio Sant Cugat i estem parlant del meu programa Cau de Llops.

0: Cau de Llops, amb Esteve Llop.
1: Bona nit a tothom, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Cau de Llops, com sempre, fins al punt de la mitjanit a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions una nit més, amb molt de gust, Esteve Llop, portant-vos, com sempre, el millor de la música nacional i internacional dels darrers anys. Per començar avui, un treball que es portava l'any 2002, Counting Crows, un llarg durada molt interessant que es deia Hard Candy. La banda nord-americana tornava a la càrrega de nou després d'una època de discos una mica confusos amb aquesta fantàstica perla. D'aquella llarga durada hem seleccionat un dels seus temes més tranquils per anar amenitzant aquesta nit de dilluns. És el tema Black and Blue amb Counting Crows. Bona nit.

0: Doncs aquí teníem aquest cau de llops enregistrat el 23 de març del 2005 i que jo entenc, per la notació que tinc aquí de nevera d'aquesta gravació, que no va sortir en antena, o que si va sortir va ser per això, perquè hi va haver algun imprevist que no ens va permetre poder estar en directe fent aquest programa, que es feia llavors a la nit, de 11 a 12 els dimarts, si no recordo mal, els dilluns, que sempre fèiem referència al dia més dur de la setmana en aquest programa. Molt bé, doncs, Jordi, estem esgotant els últims minuts del programa d'avui. Què et sembla si recordem les nostres vies de contacte als nostres oients?
1: Doncs vinga, som-hi. Teniu el correu electrònic hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, hemeroteca, tot junt, eh? És hemeroteca@radiosantcugat.com. Aquí ens podeu enviar peticions de coses que tingueu, que vulgueu que surtin en antena, comentaris que ens vulgueu fer. Vaja, ens podeu explicar el que vulgueu, relacionat sempre doncs amb el món de la ràdio, de la història de la ràdio, de la història dels seus programes i dels seus locutors.
0: I també recordeu que teniu el nostre WhatsApp, és el 689-1074-83. Repeteixo, 689-1074-83. Esperem els vostres missatges de veu, de text, el que vosaltres vulgueu, i estarem encantats de col·laborar amb vosaltres i que vosaltres col·laboreu amb nosaltres. Marxem amb un document de nou de Cadena Catalana, ja per fer un programa ben rodó, i viatgem al 1984 per escoltar un dels talls de Barcelona és Ràdio o Una Vida de Ràdio, com es deia aquest programa podcast de l'Albert Malla, i podem escoltar en aquesta ocasió un fragment dels seus musicales de Cadena Catalana. Gràcies per escoltar-nos. Jordi, fins al proper programa, que vagi molt bé.
1: Fins al proper programa, Esteve, que vagi molt bé.
2: ¿Saben aquel que dice que es un tío que para una pareja por la calle haciendo una encuesta y les dice, oiga, digo, ¿a ustedes les gusta la música? Y dice el tío, digo, a mí me gustan los musicales de la Cadena Catalana. Y dice la nena, digo, a mí me gusta Alberto Malla.

0: Bon dia, us parla Martí González i comencem aquest espai informatiu amb el repàs amb el més destacat de la jornada d'aquest dimarts 14 de juliol del 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: En les darreres setmanes, arreu del territori s'han donat a diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre d'altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixin de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de la Protecció Civil en l'execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus: les tasques de sensibilització i de vigilància sobre el terreny. Al web www.cugat.cat podeu veure el vídeo i el reportatge sencer. Canviem de qüestió. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar al rècord de 1.528 euros mensuals. És el setè municipi a Sant Cugat amb la xifra més alta tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern, que té un preixifre, un preu de 1.438 euros mensuals. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça a les dues últimes dècades. Pel que fa al nombre de contractes signats en aquest període, el primer trimestre del 2026, la xifra de Sant Cugat és de 334, el 21 més que en el mateix període de l'any passat, però 14 menys que en els últims 3 mesos del 2025. La tendència continua també sent a la baixa. I encara pel que fa a la informació destacada, Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor va acabar fa uns dies, a partir de divendres, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge, de fet, podria ja començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara, sobretot a partir d'aquest dimarts. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat i arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda i 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23,1 graus, fet que ha provocat una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació, que és de 40,9 graus, assolit als anys 2019 i 2023. Més coses. L'European International School de Barcelona, a l'Europa, ubicat a Sant Cugat, ha apartat un monitor de natació de les seves funcions arran d'una investigació per presumptes abusos a menors. El centre ha explicat la situació a les famílies en un comunicat i en una reunió, el contingut dels quals ja ha tingut accés a Cugat Mèdia. L'home hauria fet un petó a la boca a un alumne i li hauria demanat que guardés el secret. A més, en un segon episodi, hauria acompanyat un altre menor al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el banyador. Aquesta és una situació prohibida, segons els protocols del centre. La família ha manifestat que això va incomodar a la menor. Segons ha explicat l'escola a les famílies, els primers fets s'haurien de produir entre el 14 i el 15 d'abril. La primera família va informar immediatament al centre, però que va activar el protocol de supervisió reforçada perquè el monitor estigués acompanyat en tot moment per un altre treballador durant la jornada laboral. Des del centre han confirmat a Cugat Mèdia la situació i han assegurat que des del primer moment han estat al costat de les famílies afectades, oferint-los el suport necessari. Així mateix expliquen que es van posar immediatament en contacte amb els Mossos d'Esquadra, que els han anat orientant durant tot el procés. En aquest sentit, fons del centre han matisat que no s'ha informat dels fets fins ara perquè les famílies presumptament afectades no havien volgut compartir la situació amb la resta de famílies de l'escola.

I els expliquem més informacions en format breu. El bus de la línia Valldoreix 2 de Valldoreix ha patit una topada amb un senyal de trànsit a la cruïlla del camí de Mas Roig amb el camí de Mas Fuster i el camí de la Colònia Montserrat d'aquest dilluns a la tarda. L'accident ha provocat el trencament de dos vidres del vehicle, els quals han caigut sobre alguns passatgers. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers, una patrulla de la policia local i dues ambulàncies del SEM. Els serveis d'emergència han atès els usuaris afectats per ferides superficials i han traslladat dos passatgers al CUAP de la mina perquè fossin sotmesos a més exploracions després de patir marejos i un cop al peu. El vehicle ha estat substituït per un altre per tal de reprendre el servei amb normalitat. I una furgoneta s'ha incendiat també aquest dilluns a la tarda a l'altura del carrer Sant Llorenç a causa d'una avaria mecànica. Segons han explicat des del cos de bombers, han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les 6 de la tarda i han enviat dues dotacions. Fins a lloc també s'hi han desplaçat agents de la policia local. I acabem amb esports.

Perquè el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant ni més ni menys que a la Roca. El 19 de setembre, un dels cridats està a la part alta. El conjunt entrenat pel nou tècnic Salva Puig s'enfrontarà amb un equip que lluitarà, com dèiem, per jugar la fase d'ascens. Els vermell i negres tancaran la competició a la pista dels Sant Esteves de Sarrovires el cap de setmana de l'1-2 de maig del 2027.

0: I també en esports, les jugadores del club de golf Sant Cugat, Nagore Martínez i Adriana García Terol, s'han proclamat campiones d'Europa sub-18 per equips amb la selecció espanyola després de superar Anglaterra per un ajustat 4-3 en la final disputada aquest cap de setmana passat a Suïssa. Les dues golfistes santcugatenques han tingut un paper determinant en la consecució de l'11è títol continental d'Espanya, que amplia així el seu domini històric en aquesta competició.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, a les butlletins informatius i constantment a les nostres xarxes socials, @cugatmedia, a Facebook, a Twitter i Instagram, i també al web, al nostre portal www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2... On? Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
4: Ah, no tens mans?
5: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
3: Sexe a la primera cita, sí o no?
6: Aquesta...
7: Oh! Bon menjar.
8: I mal menjar.
9: Hola?
8: Ah, spoiler, per cert.
3: Carinyo, paga un psicòleg.
7: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
10: Com es diu això?
3: Poliamor.
8: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
10: Que flac. No entrem en aquest tema.
8: Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
10: Oi que sí?
7: Que sí, digues que sí.
10: Sí.
11: Ja disponible a cugat.cat.
10: Mare meva.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Bon dia, us parla Martí González i comencem aquest espai informatiu amb el repàs amb el de més destacat de la jornada d'aquest dimarts 14 de juliol del 2026.
14: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
13: En les darreres setmanes, arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre d'altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixin de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia n'hem acompanyat durant un dia els responsables de la Protecció Civil en l'execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus: les tasques de sensibilització i de vigilància sobre el terreny. Al web www.cugat.cat podeu veure el vídeo i el reportatge sencer. Canviem de qüestió. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar al rècord de 1.528 euros mensuals. És el setè municipi a Sant Cugat amb la xifra més alta tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern, que té un preixifre, un preu de 1.438 euros mensuals. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça a les dues últimes dècades. Pel que fa al nombre de contractes signats en aquest període, el primer trimestre del 2026, la xifra a Sant Cugat és de 334, el 21 més que en el mateix període de l'any passat, però 14 menys que en els últims 3 mesos del 2025. La tendència continua també sent a la baixa. I encara pel que fa a la informació destacada, Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor va acabar fa uns dies, a partir de divendres, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge, de fet, podria ja començar una tercera, que segons les previsions seria més intensa que les viscudes fins ara, sobretot a partir d'aquest dimarts. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat i arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus, graus a les 3 de la tarda i 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23,1 graus, fet que ha provocat una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació, que és de 40,9 graus, assolit als anys 2019 i 2023. Més coses, l'European International School de Barcelona, a l'Europa, ubicat a Sant Cugat, ha apartat un monitor de natació de les seves funcions arran d'una investigació per presumptes abusos a menors. El centre ha explicat la situació a les famílies en un comunicat i en una reunió, el contingut dels quals ja ha tingut accés a Cugat Mèdia. L'home hauria fet un petó a la boca a un alumne i li hauria demanat que guardés el secret. A més, en un segon episodi, hauria acompanyat un altre menor al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el banyador. Aquesta és una situació prohibida, segons els protocols del centre. La família ha manifestat que això va incomodar a la menor. Segons ha explicat l'escola a les famílies, els primers fets s'haurien de produir entre el 14 i el 15 d'abril. La primera família va informar immediatament al centre, però que va activar el protocol de supervisió reforçada perquè el monitor estigués acompanyat en tot moment per un altre treballador durant la jornada laboral. Des del centre han confirmat a Cugat Mèdia la situació i han assegurat que des del primer moment han estat al costat de les famílies afectades, oferint-los el suport necessari. Així mateix expliquen que es van posar immediatament en contacte amb els Mossos d'Esquadra, que els han anat orientant durant tot el procés. En aquest sentit, fons del centre han matisat que no s'ha informat dels fets fins ara perquè les famílies presumptament afectades no havien volgut compartir la situació amb la resta de famílies de l'escola.

I els expliquem més informacions en format breu. El bus de la línia Valldoreix 2 de Valldoreix ha patit una topada amb un senyal de trànsit a la cruïlla del camí de Mas Roig amb el camí de Mas Fuster i el camí de la Colònia Montserrat d'aquest dilluns a la tarda. L'accident ha provocat el trencament de dos vidres del vehicle, els quals han caigut sobre alguns passatgers. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers, una patrulla de la policia local i dues ambulàncies del SEM. Els serveis d'emergència han atès els usuaris afectats per ferides superficials i han traslladat dos passatgers al CUAP de la mina perquè fossin sotmesos a més exploracions després de patir marejos i un cop al peu. El vehicle ha estat substituït per un altre per tal de reprendre el servei amb normalitat. I una furgoneta s'ha incendiat també aquest dilluns a la tarda a l'altura del carrer Sant Llorenç a causa d'una avaria mecànica. Segons han explicat des del cos de bombers, han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les 6 de la tarda i han enviat dues dotacions. Fins a lloc també s'hi han desfasat agents de la policia local. I acabem amb esports.

Perquè el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant ni més ni menys que a la Roca. El 19 de setembre, un dels cridats està a la part alta. El conjunt entrenat pel nou tècnic Salva Puig s'enfrontarà amb un equip que lluitarà, com dèiem, per jugar la fase d'ascens. Els vermell i negres tancaran la competició a la pista del Sant Esteves de Sarrovires el cap de setmana de l'1-2 de maig del 2027.

0: I també en esports, les jugadores del club de golf Sant Cugat, Nagore Martínez i Adriana García Terol, s'han proclamat campiones d'Europa sub-18 per equips amb la selecció espanyola després de superar Anglaterra per un ajustat 4-3 en la final disputada aquest cap de setmana passat a Suïssa. Les dues golfistes santcugatenques han tingut un paper determinant en la consecució de l'11è títol continental d'Espanya, que amplia així el seu domini històric en aquesta competició.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, a les butlletins informatius i constantment a les nostres xarxes socials, @cugatmedia, a Facebook, a Twitter i Instagram, i també al web, al nostre portal www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Bon dia, us parla Martí González i comencem aquest espai informatiu amb el repàs amb el més destacat de la jornada d'aquest dimarts 14 de juliol del 2026.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: En les darreres setmanes, arreu del territori s'han donat a diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre d'altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixin de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia anem acompanyant durant un dia els responsables de Protecció Civil en l'execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus: les tasques de sensibilització i de vigilància sobre el terreny. Al web www.cugat.cat podeu veure el vídeo i el reportatge sencer. Canviem de qüestió. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 € mensuals durant el primer trimestre de 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar al rècord de 1.528 € mensuals. És el setè municipi a Sant Cugat amb la xifra més alta tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montal, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern, que té un preixifre, un preu de 1.438 € mensuals. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça a les dues últimes dècades. Pel que fa al nombre de contractes signats en aquest període, el primer trimestre del 2026, la xifra a Sant Cugat és de 334, el 21 més que en el mateix període de l'any passat, però 14 menys que en els últims 3 mesos del 2025. La tendència continua també sent a la baixa. I encara pel que fa a la informació destacada, Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor va acabar fa uns dies, a partir de divendres, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge, de fet, podria ja començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa que les viscudes fins ara, sobretot a partir d'aquest dimarts. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat i arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda i 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir en 23,1 graus, fet que ha provocat una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació, que és de 40,9 graus, assolit als anys 2019 i 2023. Més coses, l'European International School de Barcelona, a l'Europa, ubicat a Sant Cugat, ha apartat un monitor de natació de les seves funcions arran d'una investigació per presumptes abusos a menors. El centre ha explicat la situació a les famílies en un comunicat i en una reunió, el contingut dels quals ja ha tingut accés a Cugat Mèdia. L'home hauria fet un petó a la boca a un alumne i li hauria demanat que guardés el secret. A més, en un segon episodi, hauria acompanyat un altre menor al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el banyador. Aquesta és una situació prohibida, segons els protocols del centre. La família ha manifestat que això va incomodar a la menor. Segons ha explicat l'escola a les famílies, els primers fets s'haurien de produir entre el 14 i el 15 d'abril. La primera família va informar immediatament al centre, però que va activar el protocol de supervisió reforçada perquè el monitor estigués acompanyat en tot moment per un altre treballador durant la jornada laboral. Des del centre han confirmat a Cugat Mèdia la situació i han assegurat que des del primer moment han estat al costat de les famílies afectades, oferint-los el suport necessari. Així mateix expliquen que es van posar immediatament en contacte amb els Mossos d'Esquadra, que els han anat orientant durant tot el procés. En aquest sentit, fons del centre han matisat que no s'ha informat dels fets fins ara perquè les famílies presumptament afectades no havien volgut compartir la situació amb la resta de famílies de l'escola.

I els expliquem més informacions en format breu. El bus de la línia Valldoreix 2 de Valldoreix ha patit una topada amb un senyal de trànsit a la cruïlla del camí de Mas Roig amb el camí de Mas Fuster i el camí de la Colònia Montserrat d'aquest dilluns a la tarda. L'accident ha provocat el trencament de dos vidres del vehicle, els quals han caigut sobre alguns passatgers. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers, una patrulla de la policia local i dues ambulàncies del SEM. Els serveis d'emergència han atès els usuaris afectats per ferides superficials i han traslladat dos passatgers al CUAP de la mina perquè fossin sotmesos a més exploracions després de patir marejos i un cop al peu. El vehicle ha estat substituït per un altre per tal de reprendre el servei amb normalitat. I una furgoneta s'ha incendiat també aquest dilluns a la tarda a l'altura del carrer Sant Llorenç a causa d'una avaria mecànica. Segons han explicat des del cos de bombers, han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les 6 de la tarda i han enviat dues dotacions. Fins a lloc també s'hi han desplaçat agents de la policia local. I acabem amb esports.

Perquè el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant ni més ni menys que a la Roca. El 19 de setembre, un dels cridats està a la part alta. El conjunt entrenat pel nou tècnic Salva Puig s'enfrontarà amb un equip que lluitarà, com dèiem, per jugar la fase d'ascens. Els vermellinegres tancaran la competició a la pista dels Sant Esteves de Sarrovires el cap de setmana de l'1-2 de maig del 2027.

0: I també en esports, les jugadores del club de golf Sant Cugat, Nagorio Martínez i Adriana García Terol, s'han proclamat campiones d'Europa sub-18 per equips amb la selecció espanyola després de superar Anglaterra per un ajustat 4-3 en la final disputada aquest cap de setmana passat a Suïssa. Les dues golfistes santcugatenques han tingut un paper determinant en la consecució de l'11è títol continental d'Espanya, que amplia així el seu domini històric en aquesta competició.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, a les butlletins informatius i constantment a les nostres xarxes socials, @CugatMedia, a Facebook, a Twitter i Instagram, i també al web, al nostre portal www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap, els dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.

0: en temps dels tripis, quan els hippies eren hippies. Algú...
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
3: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
1: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
4: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
5: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
1: El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
4: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà, atenció, fins demà.
1: Avui sembla que els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una calor, sobretot, molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor, i si bé les temperatures, de moment, no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós. De fet, sí que les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida, arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
4: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
1: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
4: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida.
1: Els esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans buscant la final del Mundial aquesta nit amb la selecció espanyola.
7: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salelles d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació i per a la capital gironina. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbai.
8: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salelles amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
3: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. a barris. Alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I, per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura d'alcalde és qui, al final, té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
8: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
1: L'actualitat municipal ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp. Allà ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui, les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
9: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
10: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar el cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell, per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
9: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
1: I relleu avui a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu propi govern i el principal partit a l'oposició, que és Unitat per Vilanova. Josep Casal Centelles, regidor no adscrit des de fa dues setmanes només, és el nou alcalde de la localitat. Vallès Oriental Televisió, Clara Armengol.
11: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims 3 anys.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
13: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga

0: Tall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
1: El Consell de Ministres també ha aprovat avui repartir 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per complementar el finançament de la dependència.
2: I el ministre de Drets Socials ha fet una crida a tots els grups polítics al Congrés perquè votin aquesta tarda a favor de les lleis que han de reformar el sistema de protecció de la dependència i la discapacitat. Pablo Bustinduy ha remarcat que la norma blinda una injecció de 6.200 milions d'euros per part del govern per a la dependència aquest any i el vinent.
1: A Catalunya, la Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu, que també s'ha reunit avui, promet mà dura contra els piròmans i demana extremar precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
4: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
3: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
4: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
3: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
1: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees de terreny forestal des de diumenge. Tots els evacuats, això sí, ja han pogut tornar a casa. Diumenge Ràdio, Laia Batlle.
5: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
1: Les altes temperatures afecten també de ple a la campanya de la fruita, que s'ha avançat fins a 12 dies a les comarques de Lleida. El sector expressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte de la resta del mercat europeu. UAU, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: Aquest dimarts al matí ha tingut lloc la presentació de l'estudi de costos de producció de préssec, nectarina i paraguaià a la seu de Frucat, a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures. Per la seva banda, Jaume Lozano, president del comitè de Pinyol de Frucat, ha advertit que hi ha una forta demanda per part del mercat europeu i nacional.
7: No tenim una alta quantitat d'estoc, tenim una forta demanda per part dels mercats europeus i nacionals, s'està satisfent, però s'està dient que no. El sector no pot permetre, allí tenim una forquilla, no?, entre l'1,10 i l'1,39, però és que nosaltres no podem vendre aquell preu. Les centrals han de guanyar-se la vida.
6: A més, ha afegit que les dades dels últims anys s'han vist distorsionades pels efectes del canvi climàtic. Actualment, segons l'estudi del CREDA, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilogram de préssec i nectarina es troba en 0,58 euros i se situaria en 1,23 euros després d'afegir les despeses de confecció i comercialització.
1: Tres quarts de tres, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa del govern espanyol, que es voten al Congrés.

0: és el pas previ necessari per a l'elaboració de pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
1: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per a les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
2: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
1: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
3: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
4: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
1: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
0: I encara en política, notícia destacadíssima de la jornada. L'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez, David Sánchez, en concret, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi ha proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
0: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona aposta per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Esplugues Televisió, Pau Herrero.
6: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
7: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva, una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
6: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
0: I no deixem el medi ambient. Front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables que promou el govern. Afecta 2.600 hectàrees de la comarca, entre eòlica i fotovoltaica. En un acte aquest matí, els alcaldes han reivindicat el caràcter agrícola del Solsonès i demanen al govern que refaci el pla amb la implicació del món local. Solsona FM, Roser Clotet.
8: Argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada, ja que se li assigna una producció d'energia eòlica i fotovoltaica que ocuparà 2.600 hectàrees, l'equivalent a tot el municipi de la Molsosa. En aquest sentit, destaquen que és la comarca catalana a la qual se li demana més producció en sòl no artificialitzat. Els responsables polítics defensen l'aprofitament d'energies renovables ja existents, com la del pantà de la Llosa del Cavall, embrancada des de fa 30 anys en un litigi judicial per la concessió. El conseller comarcal de Transició Energètica, Xavier Vilalta, afirma que el plantejament del Plater és una estocada al sector primari del Solsonès.
9: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
8: Els ajuntaments del Solsonès confien ser un exemple de reivindicació per a altres municipis rurals de Catalunya i insten la ciutadania a presentar al·legacions al Plater. El termini s'acaba el 30 d'aquest mes.
0: I és moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys. Ha passat de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida. El seu quart de segle de vida, volem dir. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
11: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
10: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
11: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i tenia atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
10: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
0: I ens traslladem ara fins a Tarragona, ja que la Festa Major de Sant Magí enguany durarà encara més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ulleta a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: La programació anirà del 7 al 19 d'agost i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva o gastronòmica. Un any més no faltarà la imaginada als jardins del Camp de Mart i pels amants de les revetlles. Hi haurà la revetlla familiar a la plaça del Rei i després la revetlla il·luminada, també revetlla a la plaça de la Font. La consellera de Cultura i Festes de Tarragona, Sandra Ramos, diu que per Sant Magí, la tradició dialoga amb el present.
13: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui enquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
12: El dia de Sant Magí, dia 19, diada castellera a la plaça de les Cols, amb les quatre colles tarragonines.
0: I encara un apunt més. Abans dels esports, l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la Festa de la Nit de Cap d'Any a causa de les obres que s'estan fent a la fira.
5: Uns treballs que són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons ha avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació actual.
0: I ara sí, arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans busquen aquesta nit la final del Mundial de Futbol.
14: Què tal, Marta? La selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per a ser la final de Nova York.
15: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
14: L'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge, es tracta de Natàlia Scott, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits. És de Terrassa i també una altra jugadora garenca, en aquest cas Vicky Losada, ha estat presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
16: Avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women, que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina, pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa.
17: Al final, jo ara iba a complir mi temporada 5 en Inglaterra. Y la verdad que emocionalmente, anímicamente, necesitaba volver aquí y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
16: Vicky Losada ha estat acompanyada avui per 5 jugadores del planter, 5 jugadores que han guanyat recentment amb la La Vida Club, la Lliga Futur Mueb, una primera edició d'una competició que, com el Badalona Women, busca potenciar el futbol femení des de la base.
14: A Primera Federació, l'Europa, els socis de l'Europa han decidit que el seu equip jugarà a Can Dragó, després de que s'hagi imposat aquesta opció per 624 vots contra els 364 de l'opció del Narcís Sala. A més, l'equip de la Vila de Gràcia també anunciava que Jordi Cano no continuarà sent jugador de l'Europa el curs que ve. Una categoria per sota, Sergio García ha estat presentat oficialment com a nou entrenador de l'Espanyol B. Arriba amb la intenció de créixer com a tècnic després d'uns inicis a l'Adam. Sergio es mostra feliç per tornar a casa.
18: Al final, ya sabéis que, bueno, lo que yo he sentido todos estos años por este club y lo sigo sintiendo. La verdad que estoy hasta como un poquito nervioso porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer.
14: I Joel Parra, jugador del Barça, ha signat aquest matí la seva ampliació de contracte amb el bàsquet fins al 2030. L'escoltem.
19: Sí, anar creixent mica en mica és l'objectiu que em vaig marcar quan vaig arribar aquí el primer any, no? Anar creixent com a jugador, anar creixent com a persona, no? I crec que aquests passes endavant, doncs la veritat que estic molt content, no? I orgullós de tot el treball que estic fent, però sabem que encara puc fer més passes endavant i, bueno, aquesta és l'oportunitat i és la mentalitat que tinc de cara aquests anys.
14: I notícia d'última hora, Marta, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol, sala que es disputarà el 5 i 6 de setembre.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, us parla Martí González i comencem aquest espai informatiu amb el repàs amb el més destacat de la jornada d'aquest dimarts 14 de juliol del 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: En les darreres setmanes, arreu del territori s'han donat a diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre d'altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixin de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de la Protecció Civil en l'execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus: les tasques de sensibilització i de vigilància sobre el terreny. Al web www.cugat.cat podeu veure el vídeo i el reportatge sencer. Canviem de qüestió. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros mensuals durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% més que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. Tot i aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu mitjà va arribar al rècord de 1.528 euros mensuals. És el setè municipi a Sant Cugat amb la xifra més alta tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere d'Alella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Begues, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing, comptant només les ciutats amb més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern, que té un preixifre, un preu de 1.438 euros mensuals. El preu mitjà al conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua amb la tendència a l'alça a les dues últimes dècades. Pel que fa al nombre de contractes signats en aquest període, el primer trimestre del 2026, la xifra a Sant Cugat és de 334, el 21 més que en el mateix període de l'any passat, però 14 menys que en els últims 3 mesos del 2025. La tendència continua també sent a la baixa. I encara pel que fa a la informació destacada, Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor va acabar fa uns dies, a partir de divendres, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge, de fet, podria ja començar una tercera, que segons les previsions seria més intensa que les viscudes fins ara, sobretot a partir d'aquest dimarts. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat i arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda i 9 minuts, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23,1 graus, fet que ha provocat una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació, que és de 40,9 graus, assolit als anys 2019 i 2023. Més coses. L'European International School de Barcelona, a l'Europa, ubicat a Sant Cugat, ha apartat un monitor de natació de les seves funcions arran d'una investigació per presumptes abusos a menors. El centre ha explicat la situació a les famílies en un comunicat i en una reunió, el contingut dels quals ja ha tingut accés a Cugat Mèdia. L'home hauria fet un petó a la boca a un alumne i li hauria demanat que guardés el secret. A més, en un segon episodi, hauria acompanyat un altre menor al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el banyador. Aquesta és una situació prohibida, segons els protocols del centre. La família ha manifestat que això va incomodar a la menor. Segons ha explicat l'escola a les famílies, els primers fets s'haurien de produir entre el 14 i el 15 d'abril. La primera família va informar immediatament al centre, però que va activar protocol de supervisió reforçada perquè el monitor estigués acompanyat en tot moment per un altre treballador durant la jornada laboral. Des del centre han confirmat a Cugat Mèdia la situació i han assegurat que des del primer moment han estat al costat de les famílies afectades, oferint-los el suport necessari. Així mateix expliquen que es van posar immediatament en contacte amb els Mossos d'Esquadra, que els han anat orientant durant tot el procés. En aquest sentit, fons del centre han matisat que no s'ha informat dels fets fins ara perquè les famílies presumptament afectades no havien volgut compartir la situació amb la resta de famílies de l'escola.

I els expliquem més informacions en format breu. El bus de la línia Valldoreix 2 de Valldoreix ha patit una topada amb un senyal de trànsit a la cruïlla del camí de Mas Roig amb el camí de Mas Fuster i el camí de la Colònia Montserrat d'aquest dilluns a la tarda. L'accident ha provocat el trencament de dos vidres al vehicle, els quals han caigut sobre alguns passatgers. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers, una patrulla de la policia local i dues ambulàncies del SEM. Els serveis d'emergència han atès els usuaris afectats per ferides superficials i han traslladat dos passatgers al CUAP de la mina perquè fossin sotmesos a més exploracions després de patir marejos i un cop al peu. El vehicle ha estat substituït per un altre per tal de reprendre el servei amb normalitat. I una furgoneta s'ha incendiat també aquest dilluns a la tarda a l'altura del carrer Sant Llorenç a causa d'una avaria mecànica. Segons han explicat des del cos de bombers, han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les 6 de la tarda i han enviat dues dotacions. Fins a lloc també s'hi han desplaçat agents de la policia local. I acabem amb esports.

Perquè el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant ni més ni menys que la Roca. El 19 de setembre, un dels cridats està a la part alta. El conjunt entrenat pel nou tècnic Salva Puig s'enfrontarà amb un equip que lluitarà, com dèiem, per jugar la fase d'ascens. Els vermellinegres tancaran la competició a la pista del Sant Esteves de Sarrovires el cap de setmana de l'1-2 de maig del 2027.

0: I també en esports, les jugadores del club de golf Sant Cugat, Nagorio Martínez i Adriana García Terol, s'han proclamat campiones d'Europa sub-18 per equips amb la selecció espanyola després de superar Anglaterra per un ajustat 4-3 en la final disputada aquest cap de setmana passat a Suïssa. Les dues golfistes santcugatenques han tingut un paper determinant en la consecució de l'11è títol continental d'Espanya, que amplia així el seu domini històric en aquesta competició.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: I fins aquí l'informatiu. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, a les butlletins informatius i constantment a les nostres xarxes socials, @cugatmedia, a Facebook, a Twitter i Instagram, i també al web, al nostre portal www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Nosaltres. Nosaltres som feliços.
6: Nosaltres som així.
7: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
8: Avui som
9: la Maria José,
8: el Miguel,
9: l'Edu,
8: la Núria,
9: l'Irra,
8: el David,
9: l'Antonio,
8: l'Artur,
9: l'Emma,
8: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
10: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
11: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
12: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
13: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
14: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
7: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: Nosaltres.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Bon dia. Avui a la secció d'EducaMart, l'Helena Minuesa ens parlarà de la literatura com aliada de l'educació per la ciutadania. Benvinguda, Helena.
1: Bon dia, Sara.
0: Avui anirem una mica més al gra perquè sempre se'ns fa molt curta la secció, que sempre tenim molt a parlar amb tu. Quina és la potencialitat, Helena, de la literatura com a eina educativa?
1: Doncs bé, Sara, tu saps molt bé perquè, com jo, també t'agrada molt llegir i saps que la literatura és una eina molt valuosa que ens convida doncs, a interpretar, a qüestionar, a obrir la mirada i a veure el món amb uns ulls diferents, no? Uns ulls que no són els nostres, sinó els ulls d'aquella persona que escriu. I això, per mi, doncs, és d'una riquesa absoluta perquè, evidentment, arribem allà on no podríem arribar en la nostra quotidianitat.
0: I, val, això seria una mica perquè serveix la lectura, però també ens agradaria saber com ho podem baixar, com ho podem portar això a les aules i com podem fer que sigui una eina també per treballar tots aquests valors que comentàvem de l'empatia, de posar-se al lloc de l'altre, etc.
1: Totalment. Doncs mira, Sara, per mi la literatura i la lectura en concret serveix en dos sentits, no? Per una banda, com a mirall, perquè ens ajuda a reconèixer-nos, a saber qui som, a interrogar-nos què és allò que ens fa ser nosaltres, qui sóc jo, no? La literatura ens porta a això. Però també com a finestra, com hem dit abans, doncs ens acosta a altres realitats, altres cultures, altres punts de vista, i en aquest sentit, i lligat amb el que hem estat comentant aquests dies, Sara, fomenta absolutament el pensament crític. Per què? Doncs perquè ens fa qüestionar valors, ens fa preguntes, ens fa pensar. Bàsicament ens fa pensar. En aquest sentit, per portar-lo a un context més d'aula, d'allò que podem fer doncs, a la classe amb la lectura i com la podem utilitzar, jo penso que la lectura o la literatura sempre ha de portar també a un context social, no? Quan se'ns explica la literatura a la classe, normalment el que fan els professors o professores, jo he tingut la sort de tenir professors excel·lents a literatura i sobretot també li volia... Sí, molt important. Li volia donar les gràcies des d'aquí a la Carmen Gómez, professora d'Institut de l'Angeleta Ferrer, que és la persona que em va fer enamorar-me de la literatura i que em va donar aquesta perspectiva d'obertura, de connectar amb l'autor, de veure a través dels ulls de l'autor i de sentir allò que segurament doncs, sentia o podia sentir aquell autor. Per no anar-me'n més lluny, Sara, què podem fer a l'aula? Doncs, per exemple, contextualitzar l'obra, entendre el moment en què es va fer aquella obra, com es veia el món en aquell moment, com eren les persones o què és allò que les podia doncs, fer ser qui eren, i també crear literatura des d'una mirada crítica. Si llegim literatura, estarem més acostumats o més avesats a crear, no? Jo sempre defenso aquest pont entre veure, llegir, però després crear, perquè com ho has estimat, ho vols fer, ho vols provar, no? I molts cops penso que no fomentem prou el fet de que els nens, nenes o adolescents segueixin creant literatura. Llegeixen, però després no tenen l'hàbit d'escriure. I en aquest sentit, Sara, jo me'n recordo moltíssim, perquè segurament tu també ho vas llegir, el diari d'Anna Frank, de fa molt de temps ja.
0: El vaig llegir de més gran, per això.
1: D'acord. Doncs a mi el diari d'Anna Frank em va marcar moltíssim, perquè me'l vaig llegir en el moment en què l'Anna Frank havia escrit el seu diari, als 13 anys concretament, i això va fer que jo empatitzés, tornem un altre cop amb el fet de l'empatia, empatitzés amb el que aquella personeta estava vivint en aquell moment, no?, que estava recluïda, tancada, en un moment de barbàrie fora. Però també em va passar amb el diari de Zlata Filipovic, que era una nena de 11 anys, que estava vivint la guerra de Bòsnia en primera persona durant el setge de Sarajevo. I aquestes dues veus, Sara, jo les vaig sentir molt pròpies. Les vaig sentir quan les llegia com si em parlessin també de mi, perquè eren nenes que tenien la meva edat i que estaven vivint tragèdies que jo, per sort, no estava vivint. Però què van fer l'Anna Frank i la Zlata Filipovic? Elles no ho saben, evidentment. Van inculcar en mi les ganes d'escriure, d'explicar de fer un diari personal i escriure, no? Doncs cada vespre escrivia el que m'havia passat a l'escola o els sentiments que jo podia tenir, doncs, per un nen que m'agradava, si m'havia discutit amb algú, etc. I, per sort, aquestes ganes d'escriure, de compartir, m'han acompanyat tota la vida. Fixa't com em van marcar la lectura d'aquestes dues persones que, explicant la seva història, em van fer venir ganes d'explicar la meva. I penso que això és màgic, Sara, quan estableixes aquesta connexió amb una persona que no coneixeràs mai. L'Eslata la podria arribar a conèixer perquè té exactament la meva edat a dia d'avui i, si no m'equivoco, viu a Irlanda. Però, bueno, no sé si estaré disposada a conèixer-me tampoc. En tot cas, Sara, penso que la literatura té una màgia preciosa per trencar aquests murs, per fer de mirall, per obrir finestres, per donar-nos a conèixer gent, veus, mons llunyans.
0: Però no es pot començar per això, perquè no tots els nens, quan saben alguna cosa d'un diari, ja tenen ganes d'escriure el seu diari. Com podem anar a poc a poquet?
1: Doncs jo sempre sóc defensora de no forçar-ho, de que la lectura sorgeixi d'una manera com natural, i sobretot penso que el que és bo és fomentar-ho, com em va passar a mi, en el moment real, en l'edat en què aquell nen ha escrit allò. No? Són experiències que segurament connectaran molt més amb el teu dia a dia. Ostres, doncs, l'Eslata, quan té exactament la teva edat, està vivint això. No? Com ho viuries tu? Posant-te sempre a la pell de l'altre. Tornem al mateix de sempre, Sara. Com estem fomentant a través de l'art, i en aquest cas de la literatura, el posar-nos de la literatura, el posar-nos a la pell d'una altra persona. Perquè al final, el posar-se a la pell dels altres ajuda a buscar la pròpia pell, a saber qui ets tu.
0: Mm-hmm. Aquest és un dels papers fonamentals de la literatura, com hem comentat. Moltes gràcies, Helena. Molt interessant, com sempre.
1: Moltíssimes gràcies a tu, Sara.
0: Ens seguirem veient el 2026.
1: Fins aviat.

0: L'Espai amb el cor a la mà, que fem en col·laboració amb l'Isdai Miabreu, ens porta una nova història, la de la Shirley, que protagonitza una història de superació. Ella fa 18 anys que viu a Sant Cugat, ha patit violència masclista i ara fa 6 anys que es va separar de la seva parella. Avui ve al programa a explicar-nos la seva història, les seves vivències. Però saludem primer la Isdaimi. Isdaimi, com estàs?
1: Molt bé, Carme. Molt agraïda d'aquest espai, sobretot perquè he conegut molta gent i és una manera de donar veu a totes aquelles històries de gent que emigra i que d'alguna manera, quan ho fa amb un somni, amb il·lusions, i és el cas de la Shirley, que no va venir directament aquí a Catalunya, sinó va viure un temps a l'Argentina. Però sí que fa 18 anys que viu aquí i va patir una sèrie de circumstàncies que la van afectar molt, però afortunadament fa 6 anys...
0: L'han enfortit, ara.
1: Sí. Ara.
0: L'han enfortit.
1: Sí.
0: Anem a saludar-la.
1: Fa 6 anys que ja va començar aquesta nova etapa.
0: Aquest renaixement, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Sí? Shirley, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per aquest espai.
0: I escolta'm una cosa, d'on ets?
2: De Paraguai.
0: De Paraguai. I tu vas sortir del Paraguai quan?
2: Quan vaig tenir 14 anys.
0: 14 anys?
2: Sí, la meva mare se va divorciar. I va decidir que havia de començar en un lloc nou i hem traslladat a l'Argentina i ahí he estat fins als 27 anys.
0: Fins als 27 anys?
2: Sí.
0: Vas estar a l'Argentina?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I vau marxar les dues o hi havia algun membre més de la família? O
2: de
0: tu
2: Paraguai
0: sola?
2: Marxar... Sí. No, només les dues.
0: Les dues.
2: Jo tinc un germà, però no, ell va decidir quedar-se a Paraguai.
0: Ah, molt bé.
1: I després, com vas decidir venir cap a Catalunya?
2: Pues no va ser per una decisió ni econòmica, ni per falta de recurs, ni ninguna d'aquestes coses. Vaig estar en parella i...
1: A l'Argentina.
2: A l'Argentina, sí, con un argentí, i va estar separant i volia conèixer més coses. Sentia com que estava... com que havia viscut moltes coses des de molt jove, i que no havia pensat en que jo necessitava conèixer més. I va decidir viatjar aquí a Espanya, perquè tenia dos tiets a Terrassa.
0: Ah, mira.
2: Sí, que van estar un temps aquí, i he aprofitat per venir a estar amb ells primer, només 15 dies, perquè després ja...
0: Sí, vas venir a provar, a veure què tal,
2: sí.
0: No? A conèixer això...
2: Sí.
1: I després... Sant Cugat, per què?
2: Perquè va començar a treballar en Valdoreix, en la casa, fent de cangurets i van empadronar-me aquí i sempre va terminar, sempre estar al voltant de lo que és Sant Cugat.
0: O sigui, tu vas venir sola?
2: Sola.
0: Mm-hmm. Vas deixar la teva història en parella a l'Argentina?
2: Sí.
0: Sí? I la teva intenció era quedar-te aquí a...
2: Un temps. Només un temps.
1: I vas conèixer una persona.
2: Als 8 mesos vaig conèixer el que va ser després el meu marit i pare dels meus fills. I clar, tot no va ser perfecte. I va, a poc, pues,

0: va començar a viure una situació que mai havia pensat que podria viure aquí a Espanya, no? I és de... vaig començar a patir violència de gènere de forma psicològica i poc a poc pues, termines en una situació que no podia sortir. Vaig tenir dos fills i he estat pues, en aquesta situació.
1: Una situació complicada.
0: Sí.
1: Sobretot perquè els teus fills eren petits.
0: Sí, quan vas separar eren molt petits, encara eren molt petits, i clar, penses a on aniré, perquè en aquell moment ja no estava ninguna família meva aquí en Espanya, i clar, aquesta situació me donava molta por. No treballava i clar, és difícil con dos fills tornar a començar.
2: I quan comences a adonar-te que estaves patint aquesta situació tan complicada de violència?
0: Donar-te de certa manera en dones compte, però clar, la situació també no tenia la manera de sortir, pues em sentes una mica atrapada en la situació. Però el moment que va decidir i que ja no vaig pensar en les conseqüències, va ser el moment que vaig sentir que els meus fills també estaven en perill. I això ja no podia permetir-lo d'alguna manera.
2: I clar, quan una persona es troba en una situació com aquesta, s'oblida d'una manera d'un mateix,
0: Sí,
2: no? De...
0: t'oblides de tu, però quan ens dones compte que no només estàs tu, sinó també estan els teus fills, i ja això no podem permetir.
2: Clar,
0: Ja,
2: perquè
0: com a mare ja no podia permetir això.
2: tu dins d'aquella relació no podies treballar, no podies fer res, no?
0: No,
2: Vida social...
0: no. No, no, no tenia amics.
2: Només a
0: A
2: casa,
0: casa, els meus fills,
2: la
0: i
2: cura dels
0: estava
2: teus fills.
0: molt controlada de moltes maneres, econòmicament, socialment. Clar, estava atrapada d'alguna manera, com d'una manera de dir-lo.
1: Però m'imagino que aquesta situació no va ser des del principi.
0: No, clar que no. Al començament, pues, era... No diria que era tot bonic, perquè sempre les banderes vermelles ja
1: Apareixen, no?
0: apareixen, però penses que has de normalitzar, que eres molt exigent i penses que no. Segurament aquell és l'home que qualsevol volia tenir al seu costat.
2: I que dona por, a vegades, sortir de la zona de confort.
0: Sí.
2: O lo que
1: Bueno, sobretot
2: pensem que és la zona de
1: si no
2: confort.
1: tens una
0: Clar, un
1: xarxa
2: recurs.
1: familiar ni
0: Sí.
1: recursos, que és la situació en què
0: És
1: es
0: una
1: trobava
0: mica més
1: ella.
0: complicat.
1: I com fas per trencar amb tot això?
0: La veritat que va tenir molta sort, perquè aquí al poble pues, va tenir molta ajuda. Des de... Ja tenint la part de serveis socials, tenint també la part vaig tenir la sort de que vaig trobar una dona que va creure molt en mi, en la meva situació, i se va bolcar totalment per poder ajudar-me a sortir de la situació. Això és la veritat. Va bolcar-se en la situació. Per mi va ser com tenir una segona mare. I va ser aquí a Sant Cugat.
2: Que això va passar quan tu encara no t'havies separat. Aquesta
0: Ja
2: connexió amb aquesta
0: no, no,
2: gent, ja
0: va
2: estava
0: ser després
2: separada.
0: d'un dia que va trucar a la policia.
2: Ah, ja.
0: El dia que jo vaig sentir que els meus fills ja estaven en perill. I va trucar i des d'aquell moment pues, van aparèixer molta gent al meu costat i especialment aquesta dona que... Perquè també tenir una persona que creu en la teva història, perquè clar, la violència de gènere, la part de psicològica, és molt difícil de provar. I entonces necessites també sentir-te una mica escoltada i que creu en la teva història, no? Que després torna tot a sortir, no? Perquè al principi no es ven les proves, però després comencen a sortir.
2: Sí.
0: Cauran, cauran.
2: Per
0: Sí,
2: si mateixa, sí.
0: però clar.
1: I a partir de llavors, com és el teu camí? Com et refas amb tota aquesta ajuda, amb els teus fills al teu costat?
0: Sí, els meus fills també van rebre ajuda, especialment el més gran. I poc a poc, el primer que va començar a plantejar-me la meva vida és començar a estudiar, i m'he apuntat per poder tenir una formació, un certificat professional. Després començar a estudiar català, que fins ara estic en aquell procés, i començar a treballar.
1: Ara actualment treballes?
0: En aquell moment no. M'ha acabat el meu contracte i estic en la recerca de feina, però intentant de trobar...
2: Perquè... Sí que treballava a l'Ajuntament, no?, d'aquí de Sant Cugat.
0: No, l'Ajuntament. Estava treballant en la part sanitària, en el CAP d'aquí del poble.
1: I quin tipus de feina busques?
0: Auxiliar administratiu, que és la part que a mi més m'agrada, l'atenció al client, la part de poder ajudar, perquè jo crec que és molt important.
2: I els seus fills, quina edat tens?
0: Ara mateix la petita té 12 anys i el gran té 16.
2: 16.
0: Sí, ja estan... ja una mica més independents. Són nens que fan esport, estan aquí a la Guinardera fent atletisme. El meu fill fa javelina i la petita fa pèrtiga i tanques, li agrada molt.
1: Mira que bé.
0: Sí, la veritat que l'esport les ha ajudat molt a poder sentir-se una mica contingut i també per poder tenir amics, trobar la disciplina, sentir-se també part d'un equip, no? Perquè són esports individualistes, però al final també formen part
1: d'un grup, d'un col·lectiu.
0: Sí, d'un col·lectiu, i això les ha ajudat molt. Estan molt, molt content.
1: Podem dir que ja esteu superada, doncs, aquesta etapa, aquesta mala experiència,
0: sí,
1: que heu viscut els tres. Esteu en un període de normalització, de recuperació, no? A falta, sí, de que tu puguis trobar una feina, no?, que també et doni a tu una seguretat, sí, una tranquil·litat
0: financera. Sí, la veritat que sí, m'ha costat molt, eh? Jo crec que fins 5 anys de la meva vida per poder d'alguna manera tancar, perquè clar, la part emocional, aquesta part costa molt tornar a creure en un mateix, a tenir la seguretat, a no sentir vergonya de la situació que has patit, perquè tot això està en qüestió i moltes vegades em senten una mica... Bueno, jo em sento una mica jutjada per deixar que aquesta situació avance en el temps, però després, quan tens l'ajuda també psicològica que fa una mica més fort la part emocional, pues comences a entendre que no només està en ti tota la situació, no? Que també hi ha molts factors que no ajuden a poder sortir, no? Que és la part de tenir una entrada de diner, no? Tenir la part econòmica solventada, no tenir família al meu costat que en algun moment m'hagin pogut ajudar. Van ser molts factors que no han ajudat.
2: Clar, perquè tu vius sola aquí.
0: Sí, no tenim família aquí.
2: Clar, i sí que tens el contacte amb la família de Terrassa, no?
0: No.
1: Ja no hi són.
2: Ja no hi són.
0: No. Els 3 anys que va estar aquí a Espanya ja van tornar a Paraguai.
1: Sí. I tu en algun moment t'has plantejat tornar al teu país, veient tot el que has viscut fins ara, o no t'ho has...
0: Primerament, no.
1: No t'ho has plantejat.
0: Perquè... No. Clar, perquè... de certa manera, pues, nos han agafat també els papers per poder fer aquell procés, no? Per...
1: O sigui, ara mateix no existeix cap relació amb la part de, del pare?
0: No, no tenim.
1: No?
0: No. Ja, jo, 2 anys que no tinc ningú tipus de comunicació. La meva filla, sí, ja, com ja tens 12 anys, té el seu mòbil i ja pot parlar, però tampoc hi ha molt interès de l'altre, des de l'altre lloc. Uh-huh. I el meu fill no té ninguna relació.
1: Vaja.
2: I creus que, sí. creus que la societat ara valora aquesta força que tenen les dones per poder sortir de situacions com aquestes, fins i tot sorsejant com es diu, superant obstacles o com és la violència masclista o...
0: Jo no crec sé. Que avui en dia sí que comença a escoltar
2: perquè
0: més.
2: T'ho dic perquè es parla molt als mitjans de comunicació de tot això, de la violència
0: sí,
2: masclista.
0: Sí.
2: Però
0: clar, ara... quan em trobes en aquell lloc, uh-huh. com hi ha moltes dones que en aquell moment també ho pateixen, jo crec que és complicat perquè encara tenen por, encara... no tenen confiança, no creuen que podem sortir de la situació i sí que en alguns aspectes és complicat. Però sí, se pot sortir d'aquesta situació, sí.
1: Què et faria feliç? Com t'imagines el teu futur?
0: Treballant? Especialment.
1: O sigui, de moment una feina...
0: Sí.
1: Això et faria contenta?
0: Sí. Porque creo que es el principal, ¿no? Al final, cuando tienes fills, pues has de proveer la teva família i després continuar estudiant per poder...
1: A part de català, què t'agradaria estudiar?
0: Pues a mi m'agradaria molt, que era el meu objectiu, si trobés feina ara mateix, és poder fer la formació professional d'administració i finances, perquè aquesta em donaria l'oportunitat d'entrar a la universitat. Que ese és el meu som.
1: Sí?
0: Espero poder arribar.
2: Segur. Poc a poc, de mica en mica. Com a...
0: Sí, de mica en mica s'omple la pica.
1: Això diuen. No sé, tens alguna qüestió més?
2: No, jo quan parlava amb la Shirley... parlàvem des de que la vaig trobar al curs de català a Sabadell.
1: Sí, que no t'ho hem preguntat. I, com us vau conèixer?
2: I ella em va explicar la seva història, una part de la seva història, i jo en aquell moment li vaig dir que hauria d'anar ja al programa perquè hi ha moltes dones que se sentiran identificades amb aquesta mm-hmm. història i crec que és una manera també d'acomiadar-me en aquesta temporada perquè...
1: És l'últim capítol.
2: És l'últim capítol.
1: Demà el cor a la
2: sí,
1: mà.
2: Sí, sí, sí.
1: Que hem conegut tantes històries.
2: Sí, doni-do, eh?
1: A veure si aconseguim que alguna d'aquestes històries tinguin un final feliç. Shirley?
0: Molt bé.
1: A les dues, moltíssimes gràcies. Esperem que tinguis sort.
0: Moltes gràcies.
1: Que del forat també se surt.
0: Sí, sí, sí, i tant. Mm?
1: I Liz Daimi, que tinguis un bon estiu.
2: Igualment.
1: I a veure la temporada que ve si continuem explicant sí. més històries. Amb el cor a la mà.
2: Estic a l'espera.
1: Molt bé, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes
1: adéu-siau.
0: Gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca. Aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia.

0: Parents. Porten 10 anys casats i tenen dos fills, menors, segurament. És on opera, sobretot, no?, la custòdia, en l'àmbit dels menors.
1: Clar, perquè en el moment en què són majors d'edat ja poden decidir què volen fer, no?
0: Sí, i depèn de certa edat. Si són menors, també poden tenir via de decisió. Generalment, els propis jutges, doncs, també valoren la capacitat, ho veurem, dels fills per decidir, per opinar, per veure quina visió i quin camí volen prendre. Però, clar, quan es produeix un divorci, dèiem, no?, una parella, un matrimoni que porta 10 anys casada, té dues criatures, ella diu, no, jo me n'he ocupat tota la vida. I ell diu, bueno, però també són els meus fills, jo també tinc dret a veure'ls.
1: Clar.
0: Què opera aquí? A què hem de fer cas? Quin element té pes per determinar, no?, què passa aquí? I tots dos poden pensar, no, la llei em donarà la raó a mi, ella perquè, ostres, com que ho he fet sempre, he adquirit algun tipus de dret, veurem. O ell, no?, el fet de ser pare és inherent que jo tingui també aquest dret. Però a Catalunya, a la llei no ens pregunta qui guanya aquesta discussió.
1: Ah,
0: La,
1: no?
0: no.
1: I què ens pregunta la llei aquí a
0: La llei
1: Catalunya?
0: el que ens diu, més que iniciar un debat de la custòdia és per qui, la llei el que ens planteja és qui exercirà millor la responsabilitat parental.
1: O sigui, qui podrà cuidar millor aquests infants?
0: Sí, i això canvia una mica el paradigma perquè la normativa catalana, i ara hi entrarem, que al final és la normativa aplicable, el Codi Civil de Catalunya, el llibre segon de família, té un principi bàsic que la gent ha d'entendre i ha de tenir clar, que és el principi on l'interès general del menor preval per sobre de tot.
1: Sí, aquí estem vetllant per la protecció de l'infant i no pels interessos del pare o la mare o el qui sigui el progenitor.
0: Rotundament. Tal i com ho acabes de dir, és d'aquesta manera. Perquè l'objectiu no és acontentar un o altre o donar més drets a un o altre perquè o l'he cuidat més o... No, no. És a dir, de quina manera protegeixo millor el menor en aquest cas, no? Com dèiem, a Catalunya tenim competència en dret civil, per tant, tot allò relatiu en família, amb successions, que n'hem parlat també en altres casos, doncs aplica el Codi Civil de Catalunya. En aquest cas, el concepte que ens ha de quedar clar és el de la responsabilitat parental. Aquest concepte no incorpora només parlar de la custòdia o de la guarda, és a dir, qui el té, el nen físicament i durant quan, sinó que és un concepte molt més ampli, que engloba molts més fets i molts més elements, on s'inclou el tenir cura dels fills, el vetllar pel seu benestar, evidentment, qui s'ocupa del què. El que és important és la presa de decisions sobre la realitat d'aquells fills també entrarà en joc en aquesta responsabilitat. I el que busca també la normativa és que hi hagi el màxim de complicitat, el màxim de bon savoir-faire entre els pares, no? Perquè això és important també pel desenvolupament.
1: Home, això facilita molt més les coses i pels infants també és molt més agraït, no? Si no hi ha discussions i baralles constants entre els dos progenitors.
0: De totes, totes. Ara, aviat, aviat, us donaré alguna xifra sobre els divorcis a Catalunya i veurem que no estem tan malament. No
1: Què
0: estem tan
1: vols dir, que
0: malament.
1: es divorcia poca gent o que la gent que es divorcia acaba bé?
0: Ara ho veurem. No te m'avancis, no te m'avancis.
1: Doncs som-hi.
0: Per tant, què dèiem, no? La responsabilitat parental és compartida. Aquesta responsabilitat és compartida encara que els progenitors es divorciïn. Per tant, en aquells fets elementals de la vida de l'infant, de la vida del menor, hi ha d'haver un acord entre els pares, encara que hi hagi una custòdia d'una tipologia o d'una altra. Perquè la pàtria potestat, el fet de ser el pare i la mare, i per tant la responsabilitat que això té inherent, això no desapareix. No desapareix, i per tant, no és que la setmana que estic amb tu decideixo a quina escola et porto, no. Hi ha
1: Hi
0: els
1: ha
0: elements
1: decisions que han de
0: centrals
1: ser conjuntes.
0: han de ser compartides. Per tant, què és el que varia? El que diem la guarda, que diem aquesta cura ordinària de dia, no? Amb qui conviuen, com distribuïm el temps, i per això generalment en els divorcis es fan plans de parentalitat, que el que requereix és que estigui també bastant ben explicat i detallat qui fa què i quan a nivell temporal. Quan el té un, quan el té l'altre, en quines condicions, què passa a les vacances, què passa amb els familiars doncs, propers d'un cantó i de l'altre. Això és un tema també que regula el pla

0: de parentalitat.
1: És molt complex, eh? Tot plegat.
0: És complex, però forma part tant de l'ordre del dia que jo crec que s'hi ha treballat tant i hi ha tant de coneixement al darrere que forma part d'una normalitat extrema.
1: Mm-hmm.
0: Podríem entrar a valorar si això és l'idoni per a una societat, però en tot cas forma part i ens estem acostumant a conviure amb famílies doncs, de pares separats, divorciats, i que per tant han d'afrontar aquesta situació. Però com deia, el que regeix qualsevol guarda, qualsevol custòdia, és el principi de l'interès superior del menor.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, les preguntes dels pares de l'inici. He estat més temps? Qui ho demana? Qui té més raó? Això sempre s'ha fet així.
1: No té cap valor, això.
0: M'interessa una unitat de zero. Mm-hmm. A mi m'interessa una unitat de zero. Mm-hmm. A mi m'interessa el menor. I com que a mi m'interessa el menor, el jutge pensarà amb aquesta visió. Per tant, el que importa és aquest, el que és millor pel nen o per la nena.
1: Tenim tipus de custòdies diferents en el nostre dret civil català?
0: Sí, tenim diversos tipus de guarda. Parlem mm-hmm. de guarda. No és tan comú sentir-ho, la paraula mainstream és parlar de la custòdia, però la custòdia té un element molt d'objecte, no?
1: Mm-hmm.
0: En canvi, la guarda té un element més humà i el Codi Civil de Catalunya té aquesta aproximació potser més humana. Per tant, sota aquesta responsabilitat parental tenim diverses tipologies. La primera, i que és la majoritària, per sort, i aquí em permeto dir aquest per sort, perquè és la guarda compartida. I aquí, en una situació de normalitat, evidentment, doncs estableix que són el pare i la mare, que no tenen per què ser una divisió 50-50 estricta, però que hi ha un equilibri entre els progenitors. Per tant, és una opció que és la prevista i és la més habitual a Catalunya. Si no m'equivoco, per sobre del 40 i vorejant el 50% estem al voltant d'aquí i a l'alça. Per tant, aquí els fills conviuen, no?, de manera alterna amb els progenitors, i fins i tot aquí, i això conec casos personals que ho apliquen i que em sembla una bona pràctica, que són els pares els que es canvien de domicili. És a dir, hi havia un domicili conjugal...
1: Ho he sentit a dir, això, també.
0: Hi havia un domicili conjugal abans de la ruptura, i allà el fill s'hi queda de manera permanent, o els fills, en el cas que parlàvem, i són els pares els que cada dues setmanes o cada setmana i mitja doncs canvien i van allà. I són ells els qui, diguem, es busquen la vida informalment per tenir un sostre la resta de setmanes on no estan en aquest pis. No? Com deia, el temps també dependrà molt de l'edat del fill, de l'escolarització, de la logística, de la ciutat on viuen, de les necessitats d'aquest menor. Per tant, aquí és on es moldejarà, i això generalment, quan hi ha un divorci, que si hi ha un divorci i hi ha fills, obligatòriament has d'anar a judici.
1: Uh-huh.
0: Si no, no. Si no, et pots divorciar al notari, si vols. Això que també els nostres oients ho tinguin clar.
1: O sigui, si hi ha fills, hem de passar per un judici obligatòriament.
0: Sí, sí, perquè aquí hi ha doncs, una sèrie d'elements que s'han de discutir. El pla de parentalitat, com queda la guarda dels fills. Si tu i jo estem casats i la cosa renyeix, doncs, escolta'm, si de mutu acord diem fins aquí hem arribat, ens anem al notari, el notari ens ho certifica, cadascú a casa seva i Déu la de tots. Per tant, ho podem fer d'aquesta manera. Primera opció, guarda compartida, la que hem parlat. La guarda exclusiva. La guarda exclusiva és quan un dels dos progenitors és el que es queda amb aquesta atribució temporal de manera permanent. No?
1: Uh-huh.
0: Que no vol dir que s'exclogui de manera total a l'altre, però és allò que coneixem, no? No, el fill està tota la setmana amb la mare, el pare hi va dues tardes i se'l queda un cap de setmana.
1: Uh-huh.
0: Bueno, això ha anat anant a la baixa. És un règim de visites diferent, també es pacten, evidentment, les comunicacions, les estades, etc. I generalment, no sol ser actualment la primera opció, i ho és, doncs, en situacions majoritàriament doncs, o conflictives o de manca de disponibilitat o perquè li convé un dels dos progenitors. És, mm-hmm. és cruel sentir-ho, però pot haver-hi gent que digui no, és que jo ja em va bé. Bueno, escolti'm. És a dir, pot ser per múltiples raons, no? O per qüestions geogràfiques, dèiem. Per tant, el que és important de tenir aquests dos elements principals, la guarda compartida i la guarda exclusiva, és que en l'exclusiva, això

0: implica pèrdua de la responsabilitat parental, que era allò que dèiem a l'inici. És a dir, aquell poder de prendre decisions sobre temes elementals de la vida, de la criança i del funcionament del meu fill. No? Això no ho perdem. Per tant, les decisions rellevants, transcendents, continuen sent compartides.
1: Encara que jo no passi al mateix temps que la que era la meva parella amb, amb els infants, no m'exclou de prendre decisions.
0: Correcte, és a dir, tu no perds la pàtria potestat, no perds la responsabilitat d'actuar com a pare, com a representant legal del teu fill. No ho perds, això en cap cas. En cap cas. I finalment, hi ha règims també que són híbrids, això són mecanismes que el dret civil català permet, són mecanismes, doncs, això, no? Setmanes alternes, repartiments més asimètrics, o períodes progressius, no? De més temps d'estada, si els fills són més petits i es considera, doncs, que el més idoni és això, o fins i tot, no? Pues, fas una adaptació per un cas concret i especial. En el cas, evidentment, d'haver de procedir això perquè hi ha els fills, doncs, com arribem a determinar quina tipologia de custòdia? Home, doncs, si hi ha un acord, que és el que és desitjable, els progenitors poden pactar-ho. Poden dir, escolta, nosaltres fem compartida. Nosaltres van al dia del jutge i diuen, escolta, nosaltres volem fer custòdia compartida, ens ho hem parlat, ens ho podem muntar, temps, espai, el nen estarà aquí, vacances, i per tant això ho incloem en el pla de parentalitat que deia. Incloem tota aquesta... tot aquest reguitzell, doncs, de condicions en allà. I és un element que és propi del dret civil català i que és molt, molt d'aquí, molt nostre. I el jutge aquí el que fa és comprovar que aquest acord garanteix aquest interès superior del menor. Per tant, que aquest acord organitzatiu vetlla realment pel menor, que és l'objectiu final de la norma.
1: Per tant, si hi ha acord i es fa d'acord amb la protecció del menor, ho poden decidir els pares.
0: Sí, de fet, jo el que diria és que és el desitjable, perquè això implica un grau de maduresa també entre els progenitors que no farà res més que beneficiar el menor. Exacte.
1: Però i si no hi ha acord, què passa aquí?
0: Si no hi ha acord, que a vegades passa, decideix el jutge. És a dir, en el judici decideix el jutge i es valora quina relació hi ha amb els fills. I aquí és quan hi entra el que dèiem a l'inici. Hi ha vegades que els fills, depèn de l'edat que tenen, depèn del que han viscut, doncs si el jutge considera que és rellevant el seu testimoni, els pot cridar per tal de que expressin quina situació. Hem de tenir en compte que estem en una edat on hi pot haver alteracions, on la visió cognitiva del que un viu... No hi ha el grau de maduresa suficient com per prendre decisions, doncs, amb la raonabilitat que correspondria, no? Però, evidentment, no és una qüestió de tutela exclusiva. S'escolta el menor, es té en compte el menor. I, per tant, amb això es poden determinar moltes coses, també.
1: Això és important, també, no?
0: És important perquè, ostres, encara que tu siguis menor d'edat, no vol dir que no tinguis capacitat de raonar. S'ha de valorar. Per tant, normalment també hi ha psicòlegs o hi ha especialistes que en aquest tràmit, doncs, en formen part i acompanyen el menor en aquest procés. També per veure exactament, no? Allò que diu, ho diu perquè ho ha vist, ho diu perquè li han dit, ho diu... És a dir, hi ha mecanismes i, per tant, està bé tenir en compte l'opinió si és que és possible.
1: Al principi em deies que tenies algunes dades sobre divorcis a Catalunya. A veure quines són aquestes dades.
0: Sí, mira, l'altre dia vaig entrar a l'IDESCAT perquè, ostres, jo crec que l'IDESCAT és la nostra font fiable de dades a Catalunya i ens deia que el 2024 els divorcis no arribaven a 14.000 en nombres absoluts. I m'hi vaig estar fixant. Vam arribar a màxims fa 10 anys a més de 23.000. I tenint en compte que la població de Catalunya creix... Home, és una disminució del nombre de divorcis, per una banda. Em va sorprendre, no?, aquesta dada.
1: Pot ser que vagi una mica relacionada amb que han disminuït els casaments?
0: Ostres, no havia fet aquesta reflexió. Podria ser, eh? Però estem parlant d'aquest pic que et dic, no fa tants anys, eh? I en tot cas, aquesta tendència ja hi era, també. Però el que em sorprèn, i que em sembla extremadament positiu per la societat en la que vivim, és que el 85% acaba en acord.
1: Home, això està molt bé.
0: És una xifra molt alta. És una xifra molt alta, no? que passa que, com tota la vida, jo crec que ens acabem quedant només amb la part negativa. Llavors, clar, de quins divorcis parlem? Dels que han anat fatal, dels que han acabat amb els plats trencats, que han acabat a judici, em parteixo la propietat, et compro la meitat, ara et poso recurs i allargo el procediment per putejar-te. Això passa també. Però és un 15. L'any passat va ser un 15.
1: És una part molt petita.
0: És una part molt més menor i que, per això dic, crec que és un element positiu.
1: Home, i tant, sempre és positiu, no?, que hi hagi acords i que no hàgim de tirar-nos els plats pel cap a l'hora de decidir sobre els nostres fills, perquè crec que és una decisió molt important, no? Aquesta... És el benestar d'aquests menors.
0: Exacte. Aquesta decisió i totes a la vida. Jo crec que, en general, seure en una taula i parlar-ne ens fa millors i t'implicarà renunciar a algunes coses, però en favor d'un bé comú. Comú que potser només és de dues persones, però que al final, ostres, jo crec que és molt més perdurable en el temps, quan s'arriba a acords, que no quan un vens per sobre de l'altre. No?
1: Uh-huh.
0: Bueno, i finalment, també ho deia, no, abans, aquesta guarda compartida, per sort, perquè això implica una actuació, una implicació dels progenitors a unes parts molt iguals, ha crescut. Ha anat creixent de manera sostinguda en el temps i, per defecte, generalment, si no hi ha res que impliqui el contrari, és la pràctica habitual, cosa que no passava anys enrere, no? Que hi havia el mite aquell de la mare és l'única que està amb el fill i el pare no. Això a vegades doncs, també ha portat conflictes. I això, bueno, segurament també és degut a aquesta singularitat del nostre dret civil, que implica aquest pla de parentalitat, que implica aquestes singularitats, no?
1: Doncs anem a uns consells finals així molt ràpids, ja que se'ns acaba una mica el temps avui.
0: Se'ns acaba el temps, però és que el tema dona molt de sí, Ona. I com que dona de sí, jo m'engresco i la cosa va tirant. Idees claus perquè els nostres oients s'enduïn. Escolteu, a Catalunya la llei no atorga guanyadors i perdedors, sinó que hi ha un element que és la responsabilitat parental, que incorpora les guardes, generalment compartides, com dèiem, a l'alça. La custòdia s'organitza sobretot pensant en l'interès superior del menor. Aquesta idea és clau, és fonamental. No guanya el pare, no guanya la mare, ha de guanyar el menor. Uh-huh. Això és el més important. I el pla de parentalitat és l'eina que ens permet vehicular aquest tema. I que els divorcis estan baixant, escolta.
1: Això t'ha agradat, Jan?
0: Em sembla interessant. Hauríem d'analitzar-ho més profundament per veure si realment els elements són aquests o hi ha elements externs que se'ns escapen.
1: Doncs mira, en prenem nota per fer algun reportatge algun dia sobre aquest descens dels divorcis que comentes. I ens quedem amb aquesta idea, no?, que la llei a Catalunya no parla de guanyar o de perdre la custòdia, sinó que busca el millor benestar pel menor i la seva protecció.
0: Correcte.
1: I ens retrobem un altre dia, aquests drets de butxaca. Moltes gràcies, Jan.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
3: www.cugat.cat

0: ha un efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Abrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Avui comencem programa a ritme d'esca amb els Maroon Town, una formació britànica de 9 músics. Imagineu-vos quina festassa en directe amb la seva secció de brass band i tot plegat, eh? I que possiblement heu vist a les vostres festes, festivals, perquè han actuat moltíssim a Catalunya. Es van fer tàndem amb el Fermín Muguruza i es van dedicar a rodar. Ja us dic que Catalunya és com la seva segona residència quan es tracta de fer concerts. Maroon Town, uns clàssics dels 80 que van reinventar o que es van inventar, de fet, directament, allò de barrejar sonoritats reggae, ska, funk, soul, tot plegat. El tema que hem escollit dels Maroon Town es diu Traveling Light, viatjar lleuger, que de fet és tot un concepte espiritual, un concepte zen. Per allò de que no t'aferres a les coses materials, que no necessites res més que l'aire per sobreviure. En tens prou amb això, el que respires per tirar endavant. El que et calgui ja ho aniràs trobant durant el camí. Tens plena autoconfiança, ets capaç de sortir-te'n de totes amb pocs recursos. Bé, més que filosofia zen, jo l'anomenaria filosofia MacGyver. La qüestió és que si et pares a pensar és molt difícil això de viatjar lleuger, a no ser que ja siguis d'aquesta mena de persones o que viatges sovint, que llavors t'hi acabes fent. Si algú dels que m'està escoltant heu preparat la motxilla per exemple, passar una setmana fent el camí de Santiago, ja sabeu a què em refereixo, oi? En això de viatjar lleuger, però, no només pesa la motxilla física, la que ens destrossa l'esquena, també pesa i molt i massa la motxilla emocional. I aquesta és molt més difícil de buidar. Per desgràcia, aquests dies, i ara ens posem seriosos, estem tenint exemples de viatjar lleuger per necessitat. Em refereixo a totes aquelles persones que han hagut de marxar de casa seva de pressa i corrents perquè les flames dels incendis s'apropaven. Què t'emportes en aquesta situació límit dramàtica? Documents, medicaments... La llista de protecció civil està molt clara, però què ets capaç de deixar enrere sabent que potser quan tornis a casa ja estarà cremat, fet cendres? Avui en dia la tecnologia ens ho posa molt fàcil per viatjar lleuger. De fet, els mòbils cada cop són més petits i ja poden cobrir bona part de les nostres necessitats. T'emportes el mòbil i ja tens el 70% del que puguis necessitar. Preneu el mòbil a la platja? Fa una mica de cosa, no? Per allò que s'embruti de sorra i tal. A mi m'agrada viatjar lleuger perquè si deixes espai a la motxilla o a la maleta, sempre pots posar-hi coses que repleguis pel camí i tornes a casa doncs, amb més coses, no? Com quan te'n vas a la platja i tornes amb la bossa plena de sorra, això és inevitable, i petxinetes que has anat recollint, i còduls, i... Ah, no, que és que això està prohibit. Millor callo. Però, en fi, per molt buida que jo prengui la bossa a la platja, deixant-hi espai per tornar-hi alguna cosa més, jo crec que no tinc bossa prou gran perquè m'hi càpiguen les síndries de l'Enric Rubio. Ràdio Televisió Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Però quines síndries teniu aquí a Cardedeu? Que li heu posat nom i tot, és enorme.
1: Les millors del país, ja ho saps. Bé, no sé si tant.
0: Escolta, la gent que no tingui compte d'Instagram, que no en segueixi Instagram, ara deu estar flipant. De què parlem, Enric?
1: Sí, estem parlant del tema del dia, el tema del dia que us presentem cada dia per les xarxes d'Obert per Vacances. Recordeu que el nom per trobar-ho és Obert Vacances i allà cada dia us anem presentant, a part de tots els continguts que anem fent al llarg del dia, doncs el tema del dia. I farem enquestes i preguntes.
0: I avui el tema del dia sempre, cada dia va recolzat per un reel que els companys de Ràdio Cardedeu, bé, de fet l'Enric, pengen a Instagram, i en aquest reel mireu-lo perquè descobrireu això, la criatura rodona.
1: Sí, correcte. Correcte,
0: molt bé,
1: correcte.
0: Què preguntem exactament? Després d'aquesta introducció que no s'ha entès res, què preguntem? Anem per feina.
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui són els imprescindibles a l'hora d'anar a la platja o a la piscina. Què portes sí o sí? Mm. I és que, sí, tot i que ara, de fet, aquests espais siguin un lloc d'esbarjo, el que és la platja de piscina, on molts cops hi portem mitja casa per passar només unes poques hores, antigament no estaven contemplats com un espai de gaudi en cap dels casos. De fet, no és fins a començament del segle XVIII que l'aristocràcia britànica va girar els ulls vers la costa i va veure-hi un indret de salut i hidroteràpia. No obstant, només eren aquests pocs privilegiats que hi podien fer cap, que hi feien corrues, tot seguit de criats i esclaus que els hi portaven pràcticament la casa al llom, perquè no els hi faltés de res. No va ser fins a principis del segle XX que la passió per anar a passar el dia a la platja va esdevenir un fenomen de masses. I és quelcom que no només encara arrosseguem, sinó que tanmateix creix any rere any. Però alerta, Núria, alerta, perquè el mar sempre ha estat aquí. I han dit que fins a començaments del segle XVIII només s'hi acostaven pescadors. Però i les piscines? Ah. Pensareu... Clar, clar. Pensareu que són molt més recents. Doncs ara caureu de cul. I és que els primers indicis, registres, troballes de piscines de la nostra civilització, les trobem entorn al 2500 abans de Crist.
0: Clar, clar, és que els romans, això de les termes, bé, depèn de si considerem piscines, termes i tot plegat, clar, clar. 2500 abans de Crist, això és molt abans.
1: Fa temps, fa temps, sí, sí, sí.
0: Molt de clor hi havien de posar l'aigua.
1: O vaja, el que és el mateix, per posar-vos en cinturó, fa 4526 anys. Com que no fa pas 4 dies, no sabem què hi portaven per anar-hi a passar l'estona, però els que gaudien d'aquells banys convivien en aquell llavors al planeta amb animals ja extingits, com el rinoceron llanut, aus gegants, l'uroc o l'elefant sirià. Així que, Núria, què més voldria jo que portar a la piscina un rinoceron llanut? Ja en sóc jo un d'aquests. No obstant, vaig a conformar en una síndria que tampoc està gens malament.
0: Síndria i rinoceron llanut, eh? Doncs no sé què triaria jo, si hagués de triar una de les dues coses, eh?
1: Està complicat.
0: Bé, perquè et dona conversa, et fa una companyia, un rinoceron llanut, vulguis que no. Està allí, està allí. Sí, sí. En fi, Enric, a les 10 tornem a quedar i recollirem algunes de les, dels missatges que ens deixin els oients a Instagram sobre què és imprescindible portar a la platja o a la piscina. A les 10 tornem a connectar amb Cardedeu, sí?
1: Us portaré molta cosa. Salut, bon
0: Gràcies,
1: programa.
0: Gràcies, Enric. Queda feta la pregunta, podeu participar a través de les xarxes. Ara sí, entrem en sumari, en els continguts del dia.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Ai, com us explico jo el munt de continguts que tenim de l'Obert per Vacances, només segona edició, des d'ara fins a les 11 del matí, i és que no parem d'anar amunt i avall i de dreta a esquerra de Catalunya i portar-vos temes que jo considero interessants. Mireu, doble tema pel que fa a la lectura, perquè és que, per una banda, des de Constantí ens conviden a anar a la seva biblioteca municipal, no només per llegir i passar-hi una estona, sinó per agafar-la com a refugi climàtic. Coneixerem la Biblio de Constantí en aquest sentit, però és això, si a més aprofitem per buscar-hi llibres, des de on a la Torre ens proposen avui lectures sobre natura i animals. Un imprescindible, evidentment, per anar a la platja o a la piscina, ens ho recomanen per totes bandes, és prendre crema solar. Però més enllà d'això, com cuidem la nostra pell a l'estiu? Parlarem de dermatologia en un reportatge que ens porten des del Prat. I avui estrenem un parell de podcasts que ens fa molta il·lusió. Per una banda, un podcast dedicat a l'eclipsi. I atenció, perquè com que això és el dia 12, us oferirem doble sessió d'eclipsi, de podcast d'eclipsi, d'aquí fins al dia 12 d'agost. Avui començarem pel començament. Bona lletra. Parlarem amb un astrofísic que ens expliqui exactament què és això d'un eclipsi i com és que el del dia 12 d'agost serà tan important. I des de Ràdio Altafulla ens donaran consells per cuidar les nostres plantes, que sí, reconeixeu que se'ns moren totes a l'estiu o les matem per massa aigua, per regar-les massa perquè patim o simplement perquè les tenim allà abandonades. Plantes a l'estiu, espai de jardineria també que estrenem avui i que cada setmana ens portaran des d'Altafulla Ràdio. També des d'Altafulla Ràdio, que estan molt actius, avui tornarem a connectar per saber on és i què fa l'Eduard, que avui ens proposa marxar de caravaning. És un planazo, és un plan xulo per les vacances, no? Agafar això, l'autocaravana, posar mitja casa dintre i au, tira milles per carretera. I la primera entrevista del dia és singular i molt interessant. Parlarem de què passa quan s'ajunten varis països que cadascú té els seus interessos polítics i geogràfics i s'ajunten per jugar a futbol. Què hi ha? Com podem analitzar el Mundial de Futbol des del punt de vista geopolític? I la veritat és que està sent molt sucoset fer aquest anàlisi. Cada dia passen coses, especialment des de les declaracions una mica pujades de Mariano Rajoy ara recentment. Avui dediquem l'Obert per Vacances, que entra en matèria ja tot seguit, a totes les persones que avui marxeu de viatge. Sigui un viatge curtet, com d'aquí a la feina o d'aquí a la platja, que a Tarragona la tenim a tocar, o sigui un viatge llarg, com que us faci creuar tot el país, sí? Bon viatge per tothom que avui estigui en carretera.

0: Ens agrada començar cada dia i mira, passen 13 minuts de les 9 fent una ronda d'actualitat, una visió ràpida del que passa al país.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I el primer que fem és passar per Girona, Girona FM. Allí el Saïd Esbai ens explica la primera notícia en clau política, política municipal. Saïd, tot teu, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria, doncs sí, a Lluc Salelles, que defensa mantenir de moment el pacte fins a les municipals, però sembla que Junts s'ha emplaçat a una roda de premsa aquest matí per anunciar el trencament del govern municipal. I és que la situació que va crear un article de la vicealcaldessa Gemma Geis, on deia que se'ls havia acabat la paciència, va centrar el ple d'ahir. Després, tant que el Partit Popular com el Partit Socialista li demanessin directament si pensava trencar l'acord, Geis va dir que no acceptava lliçons de l'oposició i que ho faria saber quan pertoqués. En aquest cas, concretament avui, a 11:45, han convocat una roda de premsa on previsiblement s'anunciarà aquest trencament del govern municipal. Escoltem el que deia Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona, ahir al ple municipal.
2: I crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més, reconeixent les coses que s'han fet bé en aquest govern. I crec que hi ha moltes que s'han fet bé, però també cadascú doncs, té la seva grau d'exigència i la seva valoració. Per tant, generositat n'hi ha hagut molta i nosaltres respondrem on haguem de respondre. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. I per tant, em refermo en tot el que vaig dir, amb aquesta responsabilitat, estabilitat, tant si som al govern com si som a l'oposició, és la que en treballarem. I entendreu que vostès, doncs, el posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: Per la seva banda, Salelles va defensar l'acord independentista i va subratllar també la generositat tant de Guanyem, de Junts i també d'Esquerra per aprovar tres pressupostos i tirar endavant l'ordenació, per exemple, del nou Trueta o l'aposta per l'habitatge, en aquest cas. L'acord a tres bandes entre Guanyem, Junts i Esquerra, que va donar l'alcaldia Lluc Salelles, ara mateix es troba l'acord de fluixa únicament pendents de la ratificació que pugui fer Junts d'aquest possible trencament del govern municipal.
0: Doncs, sens dubte, anirem seguint com està l'actualitat a nivell de política municipal. Demà segurament en tindrem el desenllaç de tot plegat. Per altra banda, ens expliqueu també que la jutge posa en llibertat, però això sí, a disposició judicial, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, investigat per exhibicionisme.
1: Correcte, així ha estat, i és que la plaça d'Arenys de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Arenys de Mar ha acordat doncs, llibertat a disposició de l'autoritat judicial per a l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat també de Junts al Parlament, Pere Albó, detingut diumenge per la policia local de Santa Susana, acusat de masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. El jutge va rebre, en aquest cas, ahir dilluns Albó, per un delicte d'exhibicionisme davant de menor d'edat, amb una situació processal de l'home actualment és la d'investigat. L'exalcalde de Sant Feliu es va colar a la piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Saïd Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies. Fins demà.
1: Una abraçada.
0: La propera connexió, i avui se'ns quedaran un rat, en més, la fem des de Rubí. Saludem Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem la ronda informativa pel que fa a la demarcació de Barcelona parlant sobre tràfic de residus.
3: Doncs sí, la Guàrdia Civil, amb la participació d'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha detingut quatre persones que formaven part d'una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Segons una nota de premsa de la Guàrdia Civil d'ahir dilluns, part dels residus s'enterraven de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, però també en altres abocadors catalans, com un de Rubí, segons ha informat el 3CAT. Els detinguts se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la hisenda pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Guàrdia Civil va iniciar inspeccions el 2022 sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d'àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Els residus s'abocaven de forma irregular i sense prendre les mesures obligatòries de seguretat, generant un risc per al medi ambient i les persones.
0: I què passa quan s'ajunten la cantant Aitana i Antonio Díaz, el Mago Pop?
3: Doncs el que passa és que tant Aitana com Antonio Díaz, el Mago Pop, com bé deies, van anunciar ahir la compra del Teatre Aquitània de Barcelona, situat a l'Avinguda de Sarrià. En un vídeo promocional, els artistes han explicat els motius de la compra d'aquest equipament que ocupa l'antiga seu de la Filmoteca de Catalunya. La mateixa cantant ha revelat en aquest vídeo que tots dos artistes fa molt temps que pensen en treballar plegats i que aquest projecte els permetrà contribuir a la transmissió de la cultura.
4: Hola a todos, somos Aitana
5: i el Mago Pop.
4: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
5: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
4: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
3: Com han detallat en el seu comunicat, Aitana i el Mago Pop asseguren que aquesta iniciativa és una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat de Barcelona. Els dos artistes volen impulsar aquest projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector. També volen afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona. Amb l'adquisició del Teatre Aquitania, Aitana i Antonio Díaz inicien un projecte a llarg termini basat en el compromís amb el futur de les arts escèniques.
0: I per tancar l'actualitat barcelonina, una darrera notícia malaurada pel món de la literatura. Ha mort Luis Goytisolo.
3: Doncs sí, Núria, l'escriptor barceloní Luis Goytisolo va morir diumenge amb 91 anys, segons ha informat la Reial Acadèmia Espanyola. Goytisolo era acadèmic d'aquesta institució des del 1995 i membre d'una nissaga destacada d'escriptors. És autor d'una obra literària extensa, d'entre la qual sobresurt la tetralogia Antagonia, formada pels volums Recuento, Los Verdes de Mayo hasta el Mar, La Cólera de Aquiles i Teoria del Conocimiento. Va col·laborar també en diferents mitjans de comunicació i va recopilar part de l'obra assagística a El Porvenir de la Palabra, del 2002. L'any 2013 va rebre el Premi Nacional de les Lletres.
0: Paula Iglesias des de Rubí, ho deixem aquí, si et sembla bé. Fins demà, companya.
3: Adéu, gràcies.
0: L'actualitat lleidatana ens la porten des de UAU. Judit Castellà, bon dia.
6: Bon dia. Una actualitat, digues, Núria.
0: Tu. Digues.
6: Doncs una actualitat que passa per l'àmbit sanitari, perquè la notícia més destacada és que Almenar ha estrenat ja el nou CAP amb l'objectiu de millorar l'atenció als 10.000 habitants de l'àrea bàsica sanitària. Les instal·lacions han costat 3,3 milions d'euros i s'han dissenyat de forma eficient per poder aprofitar la llum i també millorar l'eficiència. I dèiem que és important perquè aquest centre entra en funcionament després del trasllat de l'activitat de les antigues, des de les antigues instal·lacions. El CAP es troba en un solar cedit per l'Ajuntament al carrer d'Horta 25 i disposa d'uns 1.300 metres quadrats distribuïts en dues plantes. L'anterior equipament presentava dèficits estructurals i limitacions d'espai, per la qual cosa es va acabar valorant el salt qualitatiu en l'atenció a la ciutadania del municipi, però també del conjunt de l'àrea bàsica sanitària, que inclou el Farràs, el Guaire, el Gerri i Ivars de Noguera. Josep Cardona és el director de l'àrea bàsica sanitària al Menal Farràs.
7: Hem guanyat amb espais, amb accessibilitat, en funcionalitat, amb la qual cosa, bueno, jo crec que es beneficia la població d'Almenar i la població de referència de l'ABS, de l'àrea bàsica de referència nostra.
6: El nou CAP disposa de consultes per a l'activitat assistencial dels diversos professionals, una sala polivalent i una àrea d'atenció continuada formada per dos espais que poden funcionar com a consulta o bé com a box d'observació, a més d'una sala de mostres. En aquest sentit, també Santi Rebollís, responsable d'atenció ciutadana de l'àrea bàsica sanitària, comentava les diferències de l'equipament actual i el vell. L'edifici s'organitza en dues plantes, la baixa, que concentra l'activitat assistencial i l'atenció a la ciutadania, mentre que la planta primera es reserva principalment per a espais de treball, descans i també per al suport als professionals.
0: Això pel que fa al Manal Farràs, però marxem cap al Pirineu també.
6: També perquè la 13a edició de les Jornades per a l'Excel·lència estaran dedicades a la mobilitat i la connectivitat del Pirineu. L'esdeveniment se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu i seran la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, els encarregats d'obrir l'edició d'aquest any, que tindrà novetats importants, com són la presentació d'empreses emergents, les quals podran optar a un premi per poder desenvolupar el seu projecte empresarial i professional. També es presentarà una enquesta feta a entitats i veïns amb inquietuds i propostes relatives a la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat al Pirineu, que ha rebut més de 300 respostes.
0: I en clau cultural passen cosetes a Targa.
6: Exacte, la 28a edició del Pau Paterres de Tàrrega ha plegat 10.000 espectadors aquest passat cap de setmana. El Festival Musical d'Estiu de Ponent ha comptat amb actuacions destacables com Sopa de Cabra i La Pegatina, entre altres. Tot i la cancel·lació dels concerts de dijous a causa de l'alerta de confinament per un incendi, ara ja tenim la xifra, i és que aquesta xifra d'assistents ha sigut similar a la registrada en les edicions anteriors de més afluència de públic. El cartell d'enguany estava integrat per 17 formacions de l'escena musical i artística del país, i comptava amb grans referents del panorama musical, com els Amics de les Arts, que han fet vibrar el públic al càmping municipal. L'organització en fa un balanç molt positiu del certamen i destaca la fidelització del públic que el festival manté any rere any.
0: Judit Castellà, UAU Lleida, moltes gràcies.
6: Gràcies, bon dia.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com va l'incendi d'aigua a Múrcia? Com el tenim?
8: Doncs controlat, esperen aquest matí, de moment estabilitzat. Durant aquesta nit una vuitantena de bombers han continuat treballant. L'objectiu era realitzar tasques de control i observar si hi havia alguna revifada significativa. Així ho explicava Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
9: Durant tot el dia el perímetre no ha crescut i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demà en el relleu de demà al dematí es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa que preveiem que no serà així perquè les condicions, com ja es veu ara, s'ha tapat, la humitat relativa augmentarà bastant.
8: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra afirmen que tenen indicis per pensar que el foc el van provocar. La investigació segueix aquesta línia i no es descarta que sigui la mateixa persona que durant la setmana passada també va provocar dos focs més. De moment, però, encara no hi ha detinguts. Des d'agents rurals han demanat a la ciutadania que no baixi la guàrdia, ja que l'onada de calor continua vigent i encara es poden originar grans incendis forestals.
0: I avui és nit de semifinals pel que fa al Mundial de Futbol.
8: Doncs sí, continua el Mundial de Futbol i l'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, instal·larà aquest dimarts 14 de juliol una pantalla gegant al Parc del Francolí perquè la ciutadania pugui seguir en directe la semifinal del Mundial de Futbol després que la selecció espanyola hagi aconseguit la classificació. La pantalla s'ubicarà a la zona de les grades, un espai que ja ha acollit amb èxit altres retransmissions esportives multitudinàries i que s'ha consolidat com un punt de trobada per viure col·lectivament els grans esdeveniments esportius. L'accés serà gratuït i obert a tota la ciutadania.
0: Gràcies, Marina Pérez Gómez, de Tarragona Ràdio.
8: Fins ara.
10: Obert per vacances.

0: Com comentàvem ara, en temps de notícies, aquesta nit es disputa la primera semifinal del Mundial de Futbol entre Espanya i França. Un esdeveniment que des de l'11 de juny ha paralitzat mig planeta i que acabarà aquest diumenge amb la supergran final. L'edició d'aquest 2026 serà recordada pels gols de Messi amb 39 anys, per la davantera letal de França, però també per coses que han passat fora del terreny de joc. Als Estats Units, un dels organitzadors del Mundial està en guerra amb un altre país participant, l'Iran, cosa que va fer perillar la seva participació. O la tempesta política, que ha aixecat l'últim article de Mariano Rajoy, on deia que a la selecció francesa no hi juguen francesos. De tot això, de la geopolítica del Mundial, en parlem amb Toni Padilla, periodista i historiador, expert, com dèiem, en geopolítica de l'esport, en especial de futbol, i condueix l'entrevista al nostre company de Ràdio Rubí, Albert Soler. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Sort que m'has fet la introducció, eh? Perquè jo, la veritat, que el Mundial no l'he seguit massa.
1: No l'he seguit massa.
0: He quedat com una experta, però...
1: Però sí. La màgia de la ràdio, no?
0: Clar,
1: la trenquis.
0: Clar.
1: No la trenquis.
0: Que passa que sí que és veritat que interessa més potser la conversa al darrere que els gols al final, no? O no?
1: Exacte, i ara la conversa amb el Toni veuràs que el futbol és molt més que 22 jugadors i una pilota i un terreny de joc. Doncs jo crec que el Toni Padilla ja el coneix força gent, en especial aquells, a tots els qui us agrada el futbol, dels que ens esteu escoltant. Però com a bon periodista esportiu, no només li agrada parlar de futbol, com ara comprovareu. Toni Padilla, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé. Preparat ja per aquesta nit?
2: Sí, suposo.
1: Suposes. Ja és la recta final. Després de tants dies treballant, perquè a més tu has estat fent retransmissions d'aquest Mundial, fins a les altes hores de la matinada, suposo que ja també, encara que t'has disfrutat molt, també et ve de molt de gust posar-li punt i final.
2: Sí. La veritat és que s'ha fet un Mundial molt llarg, perquè recordem que és el Mundial més llarg de la història, perquè la FIFA, l'ens organitzador del torneig, va ampliar la xifra d'estats que hi participen, de seleccions, ja ha estat més llarg que mai, i per una qüestió dels horaris ha estat complicada la conciliació.
1: Molt bé. De fet, aquest fet, no?, el que aquest any hi hagi 48 equips per primer cop, en certa manera també hi ha una decisió política al darrere, no? És a dir, és tenir més països contents, més països a l'entorn de la FIFA, etcètera, no?
2: Sí, si amplies la xifra de participants i de partits, també és una qüestió econòmica, perquè, òbviament, doncs, són més partits, permet doncs, pujar a la xifra de diners que cobres per drets de televisió, per entrades. Com més actors entren dins el negoci, doncs es genera una xifra de diners que es mou més gran, i també hi ha un component polític. De fet, el president de FIFA, Gianni Infantino, ja ha dit que valora ampliar encara més la xifra de participants de cara al proper Mundial, aquell del 2030, que es jugarà entre Espanya, França, Portugal i el Marroc. I més enllà del negoci, també hi ha una voluntat d'assegurar aquest senyor, el president Infantino, la seva supervivència com a president, perquè el fet de que pugui seguir manant depèn d'unes eleccions on voten les federacions. Llavors, si hi ha més federacions contentes perquè tenen accés al negoci del Mundial, doncs que el senyor Infantino s'assegura tenir més vots.
1: Està claríssim. Faig una petita, diríem, currículum teu, perquè la gent que no et conegui del tot o sàpiga, diríem, on treballes i el que has fet. Vas néixer a Sabadell l'any 1977, ets historiador de formació i periodista de vocació des dels 16 anys, has treballat al 9-9 del Vallès Occidental, al Nou Esportiu i al Diari Ara, on va ser cap d'esports, però ha col·laborat i continua col·laborant amb moltíssims mitjans de comunicació més, com a comentarista a Radio Marca, a DAZN, a Gol Televisión, Movistar, Catalunya Ràdio, RAC1, TV3, etc. Va ser un dels fundadors, i encara en formes part, diríem, de la revista de futbol Panenca, nascuda amb la voluntat d'explicar el futbol des d'una perspectiva cultural, social i històrica, i encara t'ha quedat temps per escriure 7 llibres. Uns llibres que exploren la dimensió política, social i sentimental de l'esport. De tots els llibres, em quedo, i és el que segurament enllaça més amb l'entrevista que et farem, és el que vas fer el 2021, que es diu El historiador en el estadio, que va ser reeditat posteriorment com La geopolítica del futbol. Començo... Volia comentar-te també un fet aquest que destacava la Núria Cartanyà en la presentació de l'entrevista, que és que no sé si hi havia passat mai que dos equips en guerra es trobin en un Mundial i ja a sobre que un dels dos sigui l'organitzador.
2: Clar, sí que ha passat que tinguessin conflictes que podia tenir puntualment doncs, intercanvi de trets, perquè es diguéssim, però aquesta escena que hem viscut aquest Mundial doncs, ha estat única, no? Quan es va sortejar el Mundial, els Estats Units i l'Iran encara no estaven en guerra, però un cop que comença l'atac d'Estats Units i la resposta d'Iran cap a totes les bases nord-americanes i els veïns, doncs es va veure que semblava impossible que la imatge de la selecció iraniana jugant al territori d'Estats Units. I la FIFA va aconseguir un acord, s'ha vist, però ha generat moltíssim polseguera perquè, òbviament, no permet a la selecció iraniana competir amb les mateixes condicions que les altres seleccions i més enllà de... No entrarem aquí ara a valorar doncs, qui té raó en aquesta guerra i ni, òbviament, no defensarem el règim islàmic de Teheran, però en una competició s'ha de garantir tots els participants que competeixin amb les mateixes condicions. I la selecció iraniana, en aquest cas, va jugar partits amb unes condicions que eren inferiors perquè el govern de Donald Trump sí els va permetre jugar els seus partits dos a Los Angeles i un a Seattle, però no els permetia fer nit després dels partits, els obligava a fer viatges molt llargs a la seu que tenien improvisada a l'altra banda de la frontera a Mèxic, amb llargs controls quan arribaven a l'aeroport. Llavors, òbviament, això genera moltíssima polseguera. La FIFA ho celebra com un èxit, però d'alguna forma no ho és.
1: Mm-hmm. De fet, relacionat amb això, la relació Donald Trump-Gianni Infantino, no? La mera relació que política i futbol, diríem, segurament en aquesta no n'hi ha, fins al punt que vam veure un fet insòlit durant aquest Mundial, que és que un president d'un país demani al president de la FIFA que tregui la sanció a un jugador, en aquest cas a Florian Balogun, jugador de la selecció dels Estats Units, perquè va ser expulsat en un partit i pogués jugar el partit de vuitens de final contra Bèlgica, i li van concedir.
2: Sí, la relació entre Trump i Infantino donaria realment per fer un llibre, un documental, que de fet ja crec que se n'estan preparant, perquè és molt interessant, no? En la gènesi d'aquesta relació que s'han fet amics bàsicament perquè comparteixen una agenda, hi ha un moment molt important, que és si viatgem en el temps cap al passat, el Mundial de fa 4 anys es juga a Qatar. Aquell Mundial era el Mundial que s'havia de jugar als Estats Units. Els Estats Units va presentar candidatura per organitzar aquell Mundial de l'any 2022. El va guanyar Qatar i va haver-hi sempre la sospita que Qatar va guanyar el dret a acollir la competició a base de comprar vots fent favors econòmics en funció de la geopolítica. És a dir, Qatar s'oferia fins i tot a comprar deute de països, fer inversions en ports, en aeroports, en bancs, a canvi de que els governs locals fessin pressió als seus delegats perquè votessin per Qatar. Això es va produir. Es va enfadar molt l'administració nord-americana, es va sentir enganyada per un aliat seu com és Qatar, però sobretot va arribar a la conclusió que la FIFA tenia una forma de gestionar-se una mica opaca, una mica corrupta, i va obrir una investigació a través de l'FBI amb seu a Nova York, que va acabar enduent-se per endavant alguns dels alts càrrecs que gestionaven el futbol mundial, entre ells el president de l'època, Joseph Blatter, que no li van poder comprovar que ell fos corrupte, però la pressió mediàtica se'l va endur per endavant. Llavors va entrar en el seu lloc Gianni Infantino, i Infantino doncs sabia que la FIFA, l'organització que ell presideix, tenia un cas obert a la justícia nord-americana que el deixava en mal lloc. Llavors, quan va arribar a la presidència de Donald Trump, una de les coses que va fer Infantino va ser acostar-se a Donald Trump, sempre s'ha dit amb una intenció que era intentar que l'administració Trump pressionés per tal de tancar aquest cas en la justícia dels Estats Units, que és el que ha passat abans d'aquest Mundial. És a dir, esport també, perquè Infantino d'alguna forma li demana un favor a Trump, que és deixa d'investigar la FIFA, deixa de molestar-nos, a canvi que vols. I aquí el que fa l'administració Trump, que ja sabien que organitzarien aquest Mundial, és demanar una sèrie de favors, com, per exemple, com ha informat mitjans com el New York Times, per exemple, el comitè organitzador del Mundial ha llogat plantes senceres d'edificis propietat de Donald Trump a Nova York per pagar-li diners a la família Trump, i aquestes oficines han estat buides, no hi havia una activitat laboral com a tal. És a dir, veus que hi ha clarament un intercanvi de favors per tenir content a Trump, que és una persona amb un ego molt gran. La FIFA es va arribar a inventar aquest premi FIFA de la pau perquè d'alguna forma es tragués l'espineta a Trump de no haver guanyat el Premi Nobel de la Pau, que li feia il·lusió guanyar-lo, no el va guanyar. La FIFA es va crear un premi com dient que era un gran diplomàtic que lluitava per la pau, li van donar un premi que es va treure de la butxaca, que no té cap mena de sentit. I aquest intercanvi de favors ha arribat doncs, al cas més escandalós, segurament, perquè afecta a la competició a nivell esportiu, que és com dèiem, hi ha el partit de segona ronda entre Estats Units i Bòsnia, en què el màxim golejador de la selecció dels Estats Units, el Florian Balogun, és expulsat amb una acció que pot tenir una polèmica arbitral i una trepitjada, no queda clar si és voluntària o involuntària, l'ensenyen la la targeta vermella i, per tant, es perdia el partit contra Bèlgica i l'administració Trump pressiona per aconseguir que li perdonin aquesta vermella. I Trump admet públicament que ha trucat a Gianni Infantino. Això és una ingerència política que està prohibida dins de la FIFA. O sigui, en tant, teoria, doncs, no haver-hi cap ingerència política que afecti a la competició, que afecti a qui juga, però en aquest cas s'ho van passar una miqueta cap a... van mirar cap a una altra banda, van accedir a tenir content a Donald Trump, i el que es diu, clar, el que diu Infantino és sí que em va trucar, sí que em va demostrar que estava molt ferit perquè creia que era una vermella injusta, però jo li vaig dir que jo no puc fer res. Ho ha de dir això perquè si no seria admetre doncs, que s'estava doncs, agenollant els desitjos de Donald Trump. Però el que sí que sabem, perquè s'ha publicat, és que hi ha un ens que tècnicament és independent, que gestiona totes les decisions arbitrals, format per 12 persones, i que el president d'aquest comitè, que és un senyor, un príncep dels Emirats Àrabs Units, té dret a prendre una decisió sense consultar a la resta del comitè. I és el que va fer. Aquest senyor, de forma individual, va dir... Per primer cop en la història del Mundial, perdono una targeta vermella, m'ho invento jo sol, i algú em podrà jugar. Per tant, va ser una ingerència de la política ja directament en qui pot jugar, no pot jugar, que sento un precedent molt, molt perillós.
0: Toni, una pregunta. Ara feies referència amb això de que doncs, Estats Units és un dels països que acull el Mundial i tal. Per un país és una bicoca, és un guany acollir el Mundial? Qui mana sobre aquí? Qui té el poder? Està bé per un país acollir-ho perquè també té les seves contres, no, evidentment.
2: Per les elites econòmiques sempre és un benefici.
0: Sí.
2: Per les persones, sí. Sí, però això passa el mateix a casa nostra, perquè hem organitzat la sortida del Tour de França o la Copa Amèrica, no? La vela. Això generava un debat a casa nostra també sobre quin benefici realment deixava. Fins i tot en alguns casos pots pensar que la Copa Amèrica de vela va tenir més un prejudici cap a parts de la població perquè et pujaven els preus dels lloguers o barris que ja estaven molt gentrificats com la Barceloneta, te'ls acabaven de rebentar. Qui s'enduia un benefici d'aquests grans esdeveniments? Doncs els grans propietaris d'edificis, d'hotels, grans empreses que organitzen, és a dir, hi ha una sèrie d'empreses de certs sectors que sempre en troben un benefici. Quan un estat organitza un esdeveniment esportiu, qui diu un estat, diu una regió o un ajuntament, no pensa en el benefici de tota la comunitat, pensa en un benefici de certes empreses, però sobretot també pensa en una operació de propaganda, d'imatge, quina imatge estàs oferint al món, no? Això també, al final, és la geopolítica de l'esport, pots oferir una imatge en aquest sentit. Això s'ha vist també en els darrers mundials, que s'estaven jugant estats on no es garanteixen els drets democràtics. L'anterior es va fer Qatar, el de fa de dos mundials es va fer Rússia, i mentre jugava al Mundial, la imatge que tenia la gent d'aquests països era com un lloc on la gent anava, s'ho passava molt bé, que divertit que és, i com m'agrada Rússia i com m'agrada Qatar. És una operació també de neteja d'imatge molt interessant. El que és interessant d'aquest darrer Mundial és que el govern de Donald Trump, a diferència del que fan normalment els estats, que és intentar oferir una imatge molt simpàtica per caure bé durant el Mundial, ell no ha tingut cap mena de problema en no voler oferir aquesta imatge.
0: Bueno, ja li sembla bé d'oferir una imatge... En la línia, d'ell.
2: Però per què? Perquè ho ha enviat un missatge cap al seu votant, que és dir, jo d'alguna forma segueixo fent el que vull
0: i no em dobleguen, no?
2: Clar, la gent d'aquí el critiquem molt, perquè el que fan sembla que és una autèntica vergonya, però ja està enviant un missatge que li interessa, que són els seus votants.
0: Escolta, per trobar-li la punta positiva, Toni, perquè realment és una mica depriment tot això. Al contrari, el futbol pot servir per arreglar, o ha servit alguna vegada per arreglar, algun dels problemes que hi ha a nivell mundial entre els països?

0: del futbol, que va ser la primera trobada entre primers ministres oficials, que va acabar conduint doncs, a l'obertura de passos fronterers, la inauguració de la primera línia d'avió directa a Estambul i Erevan, i suavitzant una miqueta les relacions entre aquests estats i com aquests se'n trobarien d'altres. En aquest cas, el que crec que hem de tenir molt present és que el futbol com a tal és innocent. Em sembla totalment injust. Jo mira que malament el futbol. No, és que si no fos el futbol seria una altra cosa. El problema és que, a vegades li donem massa importància al futbol. El futbol és un esport el més popular, i això el converteix en un gran negoci. Però la gent, els polítics, els empresaris que l'utilitzen, també utilitzen la cultura, també utilitzen els festivals musicals, també utilitzen la Fórmula 1, també utilitzen, òbviament, l'economia, ho utilitzen tot. O sigui, a vegades crec que la gent, davant d'aquests esdeveniments, diu, oh, quina vergonya el futbol. Però si el futbol no existís, no canviaria res. Trump seguiria sent Trump, Iran seguiria sent Iran, els estats del Golf Pèrsic seguirien fent el mateix, que no compren museus. Si estem veient, per exemple, el món de la cultura, que sembla que a vegades queda com molt més doncs, innocent, sí. Estem veient com també els Aràbia Saudí, les dictadures del Golf Pèrsic paguen diners a grans músics perquè vagin a tocar, organitzen exposicions d'art per oferir una imatge que ens agradi i suavitzar la seva imatge. Tot és geopolítica, tot és utilitzable, i en aquest sentit crec que a vegades la gent també és una miqueta d'una forma molt demagògica, diu, oh, quina vergonya el futbol, i és no voler entendre com funciona el món.
1: Molt bé. Toni, avui tenim com dèiem, hem començat amb una Espanya-França, més enllà de la polèmica generada per Rajoy amb les seves paraules. Són dos països veïns amb moltíssima història al darrere i molta geopolítica, però també demà hi ha una Anglaterra-Argentina, una reedició dels quarts de final de just fa 40 anys, el del gol de Maradona amb la mà, el del gol del Maradona, segurament un dels millors gols de la història del futbol, però també és aquell partit que es recorda per la Guerra de les Malvines. Creus que a Argentina i a Anglaterra algú encara se'n recorda d'aquella polèmica i d'aquella guerra? Tornarà a sortir aquest tema?
0: Sí, i ha sortit. Especialment Argentina, perquè Argentina és qui perd aquella guerra, no? Quan tu perds una guerra, la ferida queda. És cert que el Regne Unit ho tenen present, però és molt més llunyà. De fet, la societat britànica, el record de la guerra de les Malvines, o les Falklands, com diuen ells, queda com molt integrat en el record d'una època molt complicada, que és l'època del govern de Margaret Thatcher, en què hi havia molt atur, moltes privatitzacions de serveis públics, molt tancament de fàbriques. Es van enviar molts joves entraven a l'exèrcit perquè no tenien sortida laboral i van acabar servint en aquella guerra tan llunyana, perquè és un destí llunyà, molt llunyà per anar a lluitar si ets britànic. I queda com... El record queda una miqueta més aquí. Crec que en el cas dels britànics, dels anglesos, és més una rivalitat esportiva, perquè al final doncs, ha anat cap aquí. Vull dir, no com... Però cap als anglesos, realment, com ells van guanyar la guerra, tenen els Falklands allà, tampoc no li donen més importància. Jo crec que Anglaterra té un gran desig de guanyar esportivament, sobretot, perquè és una rivalitat en aquest cas doncs, més visceral, però pels argentins la qüestió de les Malvines hi segueix. Contínuament en cada partit de la selecció argentina, els càntics, les banderes, la idea de les Malvines existeix, és un debat també molt interessant, no? Perquè al final és cert que ells tenen una reivindicació de sobirania nacional, que si mires el mapa té cert sentit que Argentina doncs, controli aquelles illes que té davant de les seves costes, però també al final és com una ferida que crec que als argentins els està costant molt de trobar un punt de mesura per encarar-ho, perquè és cert que van morir molts joves en aquella guerra, però a la vegada també és cert que és una guerra que va iniciar la dictadura militar als anys 70 d'una forma totalment doncs, demagògica per generar certa unitat nacional i sabien que aquella guerra la perdrien, perquè a nivell doncs, de militar era evident que l'Argentina de l'època no tenia els portaavions i l'aviació que tenien els britànics. Tant, sempre és com molt estrany de
1: Toni,
0: dir...
1: Toni, perdona, disculpa, és que estem fora de temps, perdona, ja sé que aquest tema em donaria per més, però necessitem anar acabant. Moltíssimes gràcies, Toni Padilla, periodista expert en geopolítica de l'esport, per venir una estona a l'antena de l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, perfecte, gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Albert, no perdis el telèfon del Toni Padilla, que jo, per mi, que al llarg de l'estiu podríem tornar a parlar amb ell, de geopolítica, encara que sigui des d'una altra perspectiva.
1: Segur que sí.
2: I tant, molt interessant. Albert Soler, Ràdio Rubí, gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Obert per Vacances. Portem l'estiu a casa.
2: I tot seguit estrenem un podcast que arribarà cada dimarts amb aquesta hora i que ens duen des d'Ona la Torre. Recomanacions de lectures per fer aquest estiu. Un podcast que signa Josep Maria Soler a l'edició sonora i Mònica Socies el condueix. El primer capítol va sobre llibres, lectura, al voltant del món dels animals i la natura.

0: Mònica Socies.
1: Diuen que l'estiu tot a cuca viu i un dels protagonistes en aquesta època de l'any és el mosquit. Us recomanem Pic, pic, el mosquit, un llibre interactiu per aprendre a comptar amb les picades d'aquest insecte xerit, orientat per a infants entre 1 i 4 anys, publicat per Cruïlla. Fins i tot el poeta Pere Rovira li dedica un poema.
0: Zit, zit, zit, zit, zit, zit. Quin neguit, el brunzit del mosquit a la nit. El mosquit, tan petit, zit, zit, zit. Atrevit, amb delit i despit. El bandit, repodrit, repetit, zit, zit, zit. M'ha escollit i ha acudit, divertit, decidit al meu llit. M'ha cosit, ha insistit, insistit, infinit. M'ha refregit, zit, zit, zit. I esmarrit, enfurit, perseguit, oprimit i obsedit, zit, zit, zit.
1: Si voleu llegir-lo, el trobareu a Bestiari, un poemari infantil publicat per La Galera, on en Pere Rovira hi inclou molts altres animals, com la granota, el lleó, l'elefant o les cuques de llum. Un llibre per a infants entre 7 i 9 anys, on l'autor, amb enginy i humor, mostra la natura i els seus diversos habitants. Una manera divertida de donar a conèixer als més petits al món dels animals. Territori Lectura. Per als més aventurers, us proposem que us calceu les botes i poseu a les motxilles l'Atlas Natural del Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquest entorn. No us oblideu uns bons binocles. Us ajudaran a observar aus com l'àliga cuabarrada o el falcó mostatxut, dos dels animals que trobareu en aquest massís que fa milions d'anys era un gran delta. Sabeu que hi podem trobar fins a 7 espècies de ratpenats i 4 espècies de musaranyes? Es podreu identificar fàcilment gràcies a les seves magnífiques il·lustracions i a l'assessorament del grup Capreolus de Recerca i Natura d'Olesa de Montserrat. Un atlas amb una part interactiva, amb preguntes i una secció on tenim a observar i trobar les diferents espècies a cada il·lustració. Un dels llibres joia d'Edicions Paper d'Estrassa, amb en Quim Moreno, l'editor, al capdavant. Territori Lectura. Es porten com el gat i el gos és una de les frases que condiciona a aquests animals, però res més lluny de la realitat. En Jordi Ferrés desfà mites i llegendes d'aquests petits felins al llibre Si els gats parlessin, publicat per Rosa dels Vents.
0: En realitat, gats i gossos tenen jocs molt peculiars entre ells. Pot fer patir veure un gos gros posar-se el cap sencer d'un gat a la boca, però ells es mesuren la força i saben fins on poden arribar. Una de les estufes preferides d'un gat és un gos, i com és gros, millor. Quan un gos arriba de la passejada, el gat el pot olorar i fer-se una idea de què ha fet i on ha estat, i pot convertir-ho en una gran rutina. Quan la família marxa i es queden sols a casa, es fan molt bona companyia. Un gat farà caure un munt de vegades el gos en tota mena de trampes i ensurts, i el gos n'estarà encantat. Són molts els beneficis que es poden aportar l'un de l'altre. No són ells, precisament, qui més diferències tenen en aquest món. Només cal anar a una reunió de segons quina comunitat de veïns.
1: Però no només de mites parla en Jordi. Hi trobarem tota una guia per entendre'ls i cuidar-los. Mosquits, àligues i gats, entre altres, han estat els protagonistes d'avui, però encara us en queden molts per descobrir en les propostes literàries. Recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: I la propera parada de l'Obert per Vacances, abans de tancar hora, la fem a Constantí. Visitem la Biblioteca Municipal, que un any més torna a ser refugi climàtic. Però, a part de refugiar-vos de la calor, a la biblioteca hi trobarem tota mena d'activitats, tallers, contes, jocs, propostes per tota la família. Ens ho explica més aviat la Noèlia Silvera des de Constantí Ràdio. Noèlia, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui ens hem desplaçat fins a la Biblioteca de Constantí perquè, com deia, s'ha activat com a refugi climàtic i, a banda, és també un espai ple d'activitats a l'estiu. Ens acompanya la directora Vanessa Gutiérrez. Vanessa, bon dia.
4: Hola, bon dia a tothom.
3: I gràcies per obrir-nos avui les portes de la biblioteca.
4: A vosaltres per visitar-nos.
3: Vanessa, amb la calor que fa aquests dies, la biblioteca pot ser una bona alternativa per escapar-se una estona de les altes temperatures. Quins perfils de persones creus que es poden beneficiar més d'aquest servei de refugi climàtic?
4: Sí, la veritat és que crec que les biblioteques sempre han funcionat una mica com a refugi a molts nivells, però és veritat que cada cop més estem fent també aquesta funció de refugi climàtic. Som un espai públic, gratuït, climatitzat i obert a tothom, o sigui que els perfils són molt amplis i poden abastar qualsevol persona que necessiti una estona de confort. Podem parlar de gent gran, de famílies amb infants, de persones que treballen a distància o simplement algú que vulgui llegir el diari, mirar internet o descansar una estona. I trobo que el plus que podem oferir a la biblioteca, a més d'oferir aquest refugi contra la calor, és que també és un refugi amb oferta cultural i social. És el plus que oferim. O sigui que pots entrar buscant una mica de fresca i potser acabes descobrint un llibre, una revista o una activitat que no t'esperaves.
3: Molt bé, molt interessant. Vanessa, quan diem refugi climàtic, de què parlem exactament? Què hi troba la gent quan entra a la biblioteca?
4: Doncs quan parlem d'un refugi climàtic, en el cas de la biblioteca, no parlem només d'un espai fresc i amb una font d'aigua, que també, sinó que crec, i que més important, és que parlem d'un lloc on la gent pot estar bé sense necessitat de consumir res, amb tranquil·litat i sentint-se benvinguda. A la biblioteca hi trobaran confort, però també, com comentàvem abans, llibres, premsa, revista, internet, també un espai tranquil per llegir, estudiar o treballar i un equip de persones disposat a ajudar i a rebre a tothom amb els braços oberts.
3: Com deies, a la biblioteca hi podem trobar confort, però a l'estiu no només és un lloc per estar fresquets. Com deies, també és un espai molt actiu, ple d'activitats, amb el cicle Fem Estiu Fent Biblioteca. Quin tipus de propostes hi trobem? Perquè hi ha una mica de tot, no?
4: Doncs sí, a la biblioteca la veritat és que mai baixem el ritme i amb el cicle d'activitats que proposem, el Fem Estiu Fent Biblioteca, volem ser un espai de trobada, de joc, de creativitat i de lectura per totes les edats. Hem programat activitats molt variades, no sé si ens donarà temps a parlar de tot, però tenim sessions de jocs de taula, laboratoris de lectura, tallers creatius, titelles, contes, una exposició pels 20 anys del Tatano, el tret de sortida d'una nova edició del nostre club de manga i també iniciatives com Guanyem un estiu lector perquè els infants mantinguin l'hàbit de llegir mentre s'ho passen bé amb reptes i missions. La idea general és que cada setmana hi hagi una excusa per entrar a la biblioteca i que la biblioteca formi part de l'estiu de les famílies.
3: Activitats per a tots els gustos. Justament avui, 14 de juliol, d'aquí una estoneta a les 11, tenim una sessió de jocs de taula. Què tenen aquests jocs que enganxen tant petits i grans?
4: Doncs sí, d'aquí una estona comencem una altra sessió dels nostres jocs de taula i la veritat és que sempre tenen molt bona acollida. Crec que enganxen per coses molt bàsiques i molt senzilles, però que a vegades ens costa de posar-nos, com és compartir una estona sense pantalles, conversar, riure i jugar plegats. I a més, la veritat és que tenim jocs per totes les edats i gustos i la biblioteca és un lloc ideal per descobrir-ne de nous perquè l'oferta que tenim és molt variada i molt àmplia, provar-los i fins i tot conèixer altres persones. De fet, aquest curs passat vam posar en marxa un club sènior de jocs de taula que va ser tot un èxit i va demostrar que jugar no té edat i que els jocs són una magnífica excusa per fer comunitat i combatre la soledat. I de fet ha estat l'excusa perquè aquesta activitat de jocs de taula feia anys que la plantejàvem, però sempre la plantejàvem més amb un format infantil o familiar i aquest any l'hem obert per fer-la això oberta a tots els públics i a totes les edats.
3: Va, Vanessa, mullem-nos una mica. Si haguessis de reptar els oients a l'Obert per Vacances a una partida, quin joc els hi proposaries?
4: A veure, he de dir que he demanat consell a la Montse, que és la nostra experta en jocs de taula, eh? O sigui, que ho hauria d'explicar ella. Però és veritat que coincideixo que proposaríem les Speed Cups. És un joc d'aquests molt ràpids i divertits, que s'aprèn superràpid. La dinàmica del joc sempre sembla molt tonta, perquè consisteix a ordenar uns gots de colors, tant de pressa com puguis i seguint el model d'una carta. I bueno, són riures assegurats.
3: Molt bé, Vanessa, doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
4: A vosaltres, aquí estarem tot l'estiu.
2: I moltes gràcies també, Noelia Silvero, des de Constantí Ràdio. Una abraçada.
3: Una abraçada.
2: Nosaltres tanquem aquesta primera hora, després de les 10, refresquem la pregunta del dia, que de fet ja us la recordo. Què és imprescindible prendre a la piscina o a la platja? Fins ara.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Abrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Doncs vinga, que passen ja 10 minuts de les 3 minuts de les 10 del matí, arrenquem la segona hora de l'Obert per Vacances, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu de nou amb Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia de nou, Núria.
0: Ja us heu acabat tota la síndria aquí a Cardedeu o no?
1: Mira, fem feina, perquè som uns quants ara mateix aquí a la ràdio, sí.
0: Ja us imagina tots nyan.
1: Absolutament.
0: Va, pregunta del dia i què diuen les xarxes?
1: Doncs mira, diuen bastanta cosa. Goita, hi ha una molt interessant que diu roba interior de recanvi per no agafar cistitis. I això és important?
0: Espera. Recordem que la pregunta del dia és que és imprescindible per portar a la piscina o a la platja. És que, clar, això de la roba interior ara ens ha descol·locat. Roba interior?
1: Ara ens deixa... Sí. Exacte, per canviar-se. I a més és una cosa, un tema que segurament si estiguessin tractant de salut masculina es tractaria molt més, però com sempre, com és salut femenina, se'n parla massa poc. I aquí tinc uns àudios que, mira, et posaré, si et sembla bé, d'alguns oients i oientes que ens han enviat. Goita.
2: En el meu cas, si vaig a la platja o a la piscina, el que no pot faltar a la meva bossa és un llibret de sudokus o crucigrames per entretenir-me i no avorrir-me mentre es prenga el sol. I si no, també un llibre mai està malament, la veritat.
1: Ja ho veus.
0: Un llibre d'aquells que puguis, però amb brotar de sorra i de bueno, que quedin les pàgines arrugadetes després.
1: Sí, de aquest és un altre, podria ser un altre tema del dia, com tractem els llibres, no? Sou dels que els tenim immaculats o dels que tenen batalla?
0: Dels que marquen les pàgines i subratllen, no? Que xulo.
1: Exacte.
0: Molt bé, sudokus, també està bé.
1: Sí, en tenim una altra que, mira, aquesta sí que la volia dir, perquè la Susana ens diu, el punyeter, el tabeu, no, si us plau. Per tant...
0: Totalment d'acord. A veure.
1: No es pot portar. No es pot portar, és una cosa que jo
0: totalment
1: crec que filtra la bona gent de la mala gent, gairebé.
0: Sí, amb lo xulo que és escoltar les onades del mar, no? Allò...
1: Oi que sí? Sí.
0: Fantàstic.
1: Mira, l'altre dia vaig descobrir un aparell que l'actives i desconnecta els altaveus de les platges.
0: No, des d'aquí.
1: Sí, absolutament, sí.
0: És molt gran, o sigui, queda dissimulat.
1: Molt petit, del tamany d'una caixeta de mistos, imagina't.
0: I com que ho anul·la les...
1: Sí? Doncs sí, mira, jo tècnicament sóc molt inútil, però estic segur que els que ho han desenvolupat ho duran a terme perfecte.
0: Per la platja, per l'autobús, ho necessito.
1: Mira, Núria, quan el trobi t'ho dic i n'agafem un parell.
0: Perquè jo havia pensat un dia d'anar repartint auriculars d'aquests de auriculars. Oi? Clar, perquè a vegades dius, escolta, compra't uns auriculars, no cal que estigui jo aquí a escoltar la teva música. Sí.
1: Com la Renfe, aquests que posen en caixetes, eh? Sí. No sé si ens dona temps a posar un altre àudio.
0: Vinga, sí.
1: Va, som-hi.
3: Jo el que sempre porto a la piscina és un banyador posat i a la meva tovallola de l'Arc de Sant Martí, juntament amb la crema solar Factor 50, que habitualment no m'acabo posant.
1: I aquest, Núria, és un clam que m'ha dit més d'una persona. Sí. En Jordi Mariscó, per exemple, també diu jo sempre agafo la crema, l'únic que després no me la poso perquè m'oblido, i en cremo.
0: Ja. Passa molt sovint això. S'acaba l'estiu i tens el pot de crema intacte. Calent.
1: Intacte.
0: Calent a tope, sí. Però ple. Que dius, l'he de llançar, perquè això d'un estiu per l'altre diuen que no serveix.
1: I tant, exacte. Ai. Absolutament. Sí. Ja ho veus, eh?
0: Com tu no et pots afaitar tot l'estiu, no, Enric? Ja tornant a la teva barba, que vas a obrir el tema ahir, tu no et pots afaitar perquè et quedaria com a blanc, no?
1: Sí, jo filtro el fitoplàncton, saps? Quan em banyo, com les balenes, saps? Vaig bussejant i sí. I t'haig de dir que jo em banyo com els rinoceronts llanuts, igual que ells, així com em van portar al món. Per tant, jo no sóc des de banyador.
0: Sisplau, ara buscaré per internet una foto d'un rinoceront llanut, perquè és que això ha de ser el millor del món.
1: Mira, farem un muntatge.
0: Vinga,
1: sisplau. Ja penjarem alguna cosa per xarxes, i tant que sí.
0: Vinga, fem-ho. Doncs mira, a tomb d'això de la crema solar, si et sembla, escoltem un reportatge que ens han portat des dels companys del Prat Ràdio. Un reportatge sobre com cuidar la pell, més enllà de posar-se o no la crema solar, doncs altres consells per cuidar la pell durant l'estiu. Et sembla?
1: Interessantíssim. Aquí estic escoltant.
0: Víctor Asensio ens el porta des del Prat Ràdio. Gràcies, Enric.
1: A reveure. Jo vull...

0: Aquest estiu, més d'un farem la bossa a corre-cuita per arribar a la platja o la piscina a primera hora i agafar un bon lloc. Però sempre que fem alguna cosa amb presses, ens podem descuidar el més fonamental. Però què és el més fonamental? Per això hem marxat a la platja del Prat per preguntar què no es deixa mai la gent quan marxa a passar el dia al litoral.
1: De veritat és que portem tot el necessari. Portem nevera, portem aigua, o paraigües, perquè som molt blancs de pell.
2: Aigua. Nosaltres, aigua, la tovallola i s'acabó. I res més.
3: La toalla o una camiseta.
4: Jo sempre porto el parasol i la nevera.
5: Crema solar, també.
6: Gafes de sol, crema solar, agua, tovallola.
7: Sí, molt important la crema solar, però sobretot molta ganes de venir.
8: També portem coses com per divertir-nos, com una pilota o pales
2: per jugar.
9: Clar, per jugar i també com la crema solar, la gafa solar, perquè és molt important per no cremar-nos.
0: Doncs ja ho veieu, la crema és un dels elements que més s'ha repetit. I això és una bona notícia. Cada cop hi ha més gent que sap que cal protegir-se del sol, i no és per menys. L'Acadèmia Espanyola de Dermatologia preveu que l'any 2040 el melanoma esdevingui el segon tumor més prevalent globalment i el primer entre els homes. La principal causa, la llum solar. Però en sabem prou de posar-nos crema? Quins mites hauríem de deixar de creure? A l'Obert per Vacances ens hem fet aquesta pregunta i n'hem parlat amb la doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans i que compta amb una consulta pròpia al Prat de Llobregat.
10: La radiació solar és una radiació física i, com tal, és una radiació acumulativa, no? De la mateixa manera que l'energia nuclear és una radiació física, no?, que impacta amb la salut i que, bueno, parlem de Txernòbil, no?, que encara està passant factures, doncs la radiació solar també és una radiació física i per això es defineix com acumulativa. Tota la radiació solar que ens arriba des de petits fins a l'etapa adulta va sumant a la nostra pell. Jo sempre faig el símil de que seria com a... No? La nostra pell és com si tingués un bono de 10 viatges, no?, del metro, i depèn com gastis aquests 10 viatges, no? Si de ben petit i jove gastes tots, després no et queda, no? Diguéssim, no et queda per l'etapa adulta. I això és important de tenir en compte perquè hi ha molta gent que diu: ai, jo és que mai he pres el sol, mai he anat a la platja. Dic, bueno, és que el sol surt els 365 dies de l'any. I pel carrer, sobretot, i per fer l'esport a l'aire lliure. Doncs hem de tenir present això. Hem de pensar que el sol es va acumulant dia a dia.
0: I en l'era de TikTok, els influencers cada cop són més presents en la nostra vida i fins i tot poden condicionar les nostres decisions. Ara bé, hem de tenir cura amb algunes de les coses que s'expliquen a les xarxes socials. Des que les cremes solars són tòxiques, fins al mite que, si t'exposes prou al sol, es genera una protecció innata, el anomenat callo solar. Totes aquestes afirmacions són falses.
10: Molts influencers parlant del callo solar. No és real, perquè ho deia amb la introducció, és una energia que es va acumulant. El tema és que aquesta energia, aquesta radiació ultraviolada, va arribant fins a les capes més profundes de la pell i va impactant contra el nucli de les nostres cèl·lules on està l'ADN, la cadena d'ADN, que és la que dirigeix tot el nostre organisme. Dia a dia, aquesta radiació arriba, impacta i fa petites lesions a l'ADN que el nostre organisme ja s'encarga d'anar reparant, no? Sobretot amb el sistema immune i altres sistemes, va reparant aquestes petites feridetes que fa el sol. Però, clar, si sobreexposem el nostre organisme amb una radiació diària sense protecció, arriba un punt que no té capacitat per reparar aquestes petites lesions, acaba fent una mutació i apareix el càncer de pell. Aquí ve el problema. Vull dir, no és veritat. No és veritat això de que sí que és cert que la melanina pot contrarrestar sobretot la radiació ultravioleta B, però la A no, i el problema és aquest dany crònic al final acaba fent doncs càncer de pell, o sigui, no real, i això està demostradíssim.
0: Són aquests mites i desinformacions els que provoquen conductes perilloses per la salut. Els mesos més rellevants per protegir-se del sol són des de l'abril fins l'octubre, i per tant no només ara a l'estiu, però l'hivern també és molt delicat per a persones que estan patint efectes de quimioteràpia o que practiquen esports d'alta muntanya i hivern. La doctora recomana utilitzar factor 50 en absolutament tots els casos.
10: Nosaltres, les dermatòlegs, ja bàsicament recomanem un 50 a tothom. Per què? Perquè també el 50 tampoc moltes vegades no l'apliquem com cal, en quantitat, eh? A vegades posem una quantitat molt fineta, no? A mi quan un pacient em diu: i si m'ha sobrat protector solar, puc aprofitar l'any que ve? Bueno, si t'ha sobrat un tub de protector solar en tot l'estiu, és que no està ben feta aquesta protecció solar. S'ha posat molt poqueta quantitat i no està fent una correcta protecció solar. I per això decidim, bueno, una mica amb consens a tots els dermatòlegs, decidim que millor posar d'entrada un 50 i repetir cada 2-3 hores, tot i que actualment els protectors solars són molt bons, aguanten molt l'aigua, no? Són waterproof, water resistents, però clar, sempre que et mulles i estàs en remull, perds una mica de crema. Per això, norma bàsica és mitja hora abans de l'exposició solar i repetir cada 2-3 hores.
0: Aquestes recomanacions s'han d'extremar en el cas dels menors de 6 mesos, que no han de rebre directament el sol i se'ls ha de cobrir sempre. A partir d'aleshores i fins als 3 anys poden rebre llum solar, però és desitjable que sigui a primera hora del dia o a partir de les 6 de la tarda. Pel que fa a tatuatges, millor no fer-se'ls a l'estiu. Fortunyo avisa dels perills dels tatuatges grans.
10: Fer un tatuatge en aquesta època seria, bueno, diguéssim que no seria la millor opció, perquè s'ha de tenir un cuidador, tapar el tatuatge, no? Es pot infectar amb l'aigua del mar. Però jo el missatge que estem començant a veure els dermatòlegs, no? I que fa temps que veiem, és que tatuatges grans, no? Grans, de mida gran, que afecten a gran superfície corporal, s'ha de saber i s'ha d'informar que la tinta del tatuatge, migra als ganglis. Migra als ganglis. I que quan nosaltres, no, tant dermatologia com altres especialitats, volem estudiar un tipus de càncer i fem el gangli sentinella, no, anem a buscar el gangli per analitzar, veiem que aquells ganglis estan plens de tinta. Això què vol dir? Que per l'especialista patòleg que mira el microscopi, veure un gangli ple de tinta, no és fàcil identificar si té o no té cèl·lules tumorals.
0: La tinta que traspassa els ganglis dificulta la possibilitat de detectar si hi ha cèl·lules cancerígenes. Fortunyo reivindica la necessitat de fer pedagogia dermatològica a les escoles perquè del 0 als 20 anys és quan més perill pateix la pell. Sigueu més de platja o de piscina, recordeu que aquest estiu no us pot faltar un pot sencer de crema solar amb la màxima protecció.
5: Moltíssimes gràcies als companys del Prat Ràdio que avui ens han dut aquest reportatge sobre com tenir cura de la nostra pell. El tomb de la pregunta del dia, recordeu, us estem preguntant a través de les xarxes què és allò imprescindible que sempre us emporteu a la platja o a la piscina. Vinga, va, que hem de trobar l'Eduard Virgili un dia més.
11: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
5: I hem començat el programa dedicant-lo, cada dia dedicarem el programa a un col·lectiu o un altre. Avui l'hem dedicat a les persones que avui marxeu de viatge. Com dèiem, bé sigui un viatge curtet al costat de casa o bé sigui un viatge que us faci creuar doncs, tot el país, tot el continent, tot el món. Tothom que avui marxi de viatges, que us vagi molt bé el camí. I en fi, ens retrobem a la tornada, envieu una postal sobretot. Qui marxa de viatge i ho fa d'una manera molt particular és l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, perquè avui ens proposa viatjar amb la casa, gairebé emportant-nos la casa doncs, sobre quatre rodes, el que s'anomena el caravaning. No sé si en català estava ben dit, però vaja, sí, seria això, eh? Un cotxe caravana. Eduard Virgili, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Doncs mira, sí, avui marxem amb caravana, sí? Amb autocaravana o amb furgoneta camperitzada, que cadascú triï el que
5: més... Són diferents,
12: li
5: eh? Jo l'he dit tot el mateix,
12: però... Tu per què t'acantes?
5: Té varietat. Bueno, m'hauríeu d'explicar exactament el que és. Jo per lo més còmode, el que em permeti dormir, ja està.
12: Mira, ara sortirem de dubte i preguntarem sí. Per què és el més còmode. No sé si en traurem l'entrellat, perquè al final les coses que funcionen a una persona sí. Potser a una altra no l'acaben de convèncer. Però mira, ens posarem en context. Em trobo a les instal·lacions de Caravanes Altafulla. Estem envoltats de caravanes i altres vehicles que aquests dies entren i surten pràcticament sense descans, perquè per moltes famílies aquest és el moment de començar unes vacances sobre rodes. De fet, el caravaning fa anys que viu una transformació important. Va guanyar molts adeptes després de la pandèmia i ara el sector continua evolucionant amb nous perfils d'usuaris, noves formes de viatjar i també nous reptes des de la regulació dels espais d'estacionament fins a la convivència amb els municipis turístics. Parlarem de tot plegat al llarg dels propers minuts amb en Toni Puig, que és vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de Caravanes Altafulla. Toni, bon dia i gràcies per atendre'ns. Avui que, a més, ets sol al taller, a l'oficina i no tens cap dels teus homes que acostuma a freqüentar aquestes instal·lacions.
13: Hola, bon dia. Doncs sí, bueno, circumstancialment avui estic sol, però estic per vosaltres, vaja.
12: Escolta, explica'ns com ha començat aquest estiu pel sector del caramàning. Les sensacions són bones?
13: Sí, les sensacions han sigut molt bones. Tots els vehicles nous ja s'han pogut vendre i entregar, per tant, ha sigut un èxit a nivell de vendes. Tant a nivell de caravanes, que és un mercat que actualment està una mica, diguéssim, estable, que el món de la caravana té el seu públic, però costa que augmenti, però sempre hi és. I, en canvi, el món de l'autocaravana i de les campers, doncs, bueno, és un món que ara per ara està de moda, després de la pandèmia, i va molt bé.
12: Sortim de dubte. Ara la Núria, per exemple, deia, ostres, m'haureu d'explicar què és la caravana, l'autocaravana o la furgoneta camperitzada, per tota l'audiència que ens estigui seguint ara mateix. Què seria cada cosa?
13: Bé, la caravana és és un semirremol que va enganxat al cotxe i que tu transportes, ell porta la seva pròpia matrícula majoritàriament i llavors tu pots aparcar en qualsevol càmping i a partir d'allà doncs, instal·lar-te més o menys i tens l'avantatge, entre cometes, de que tu tens el teu propi vehicle per després desplaçar-te i visitar tota la zona propera. L'autocaravana en contra doncs, és tot compacte i llavors te permet potser a l'hora de viatjar ser algo més àgil i poder tombar contínuament, potser una nit aquí i una nit allà sense parar, no? És un viatge com a més mogut. Mm-hmm. I la camper doncs, seria el mateix, però menys espai, més àgil i potser més velocitat.
12: S'ha posat de moda la camper?
13: Bueno, jo diria que en general l'autocaravana i la camper. La camper potser s'ha posat de moda, està molt de moda entre el jovent, sobretot. Bueno, hi ha molta gent que aprofita, doncs, qui fa escalada, qui fa bicicleta de muntanya, és igual l'esport que sigui, qualsevol afició que tingui, li permet estar pràcticament a peu d'allà on ha de fer l'activitat amb una camper, perquè és més petita al nivell de vehicle. Llavors, bueno, això està realment de moda, sí.
12: M'explicaves, però, que hi ha moltes persones que es camperitzen aquestes furgonetes elles mateixes i després és quan us han de visitar a vosaltres, que sou els professionals del sector, i us n'adoneu, no?, d'allò que potser no han acabat de fer bé.
13: Bé, perquè, de fet, està bé, és a dir, està bé que un sobretot són fusters, amb gràcia, que puguin tenir molt de gust i puguin fer uns acabats espectaculars, preciosos, però després no oblidem que és una casa, per tant, té una instal·lació elèctrica, una instal·lació d'aigua, una instal·lació de gas, que potser se'ls hi escapa, i potser si no tenen l'experiència dintre del sector, doncs només amb el fet del concepte, mm-hmm, perquè tu pots agafar un electricista que et faci la instal·lació elèctrica i te la farà molt professional i tot això, però el concepte de com es viatja, què es necessita, doncs això ens trobem que a vegades fallen.
12: I molt important, tot això després s'ha d'homologar i per tant es poden tenir alguns ensurts. Sí. El millor és posar-se en mans de professionals com vosaltres, en mans del gremi, i que puguem doncs, seguir les pautes que toquen.
13: Jo crec que sí, és a dir, quan et fa mal el queixal vas al dentista, no hi ha cap persona que s'intenti arrencar-se ella sobre el queixal. Doncs llavors crec que el millor és anar a un professional que t'assessori i que et guiï en aquest camp, no?
12: Escolta una cosa, de vegades anem per l'autopista i veiem, ara no sé si són caravanes o autocaravanes, però que a més porten enganxat un remolc amb un cotxe o el cotxe que l'arrosseguen perquè dues rodes encara van per la via.
13: Generalment són autocaravanes. Amb una caravana no s'hi acostuma a enganxar res al darrere. No, seria un tren ja i això seria complicat. Però a nivell d'autocaravana, sí.
12: Clar, això dona molta llibertat.
13: Sí, total. Sí. Mm-hmm. Clar, tu llavors amb l'autocaravana... El que passa és que llavors ja... Diguéssim que això ens trobem molt i acostuma a ser gent gran estrangera que venen aquí i posen l'autocaravana en un càmping com si fos una caravana, és a dir, estan fent servir l'autocaravana com si fos una caravana i llavors tenen el cotxe per sortir. Potser perquè per l'edat que tenen o així els és més còmode viatjar amb autocaravana que no pas arrossegar una caravana.
12: Escolta, Toni, es nota que estem en temporada alta o això no és temporada alta? Explica-m'ho bé, perquè ara abans de començar l'entrevista que hem estat xerrant em deies... Jo ja tinc tot el peix venut.
13: Sí, clar, a nivell de venda de vehicle nou està el peix venut. És a dir, jo ja, per sort, no em queda cap vehicle, tinc una exposició supertrista, és a dir, no tinc exposició, però, diguéssim, els que estem a rans de costa, els distribuïdors que estem a rans de costa, se'ns obre un altre període, que és la temporada alta a nivell de botiga i, sobretot, de taller, per intentar ajudar la gent que té problemes un cop estan de vacances ja, doncs que els hi falli el frigorífic, l'aire condicionat, qualsevol cosa. Clar.
12: Què és el que us demana més la gent ara quan us visita en aquesta època de l'any? Tu has obert ara fa poca estona, aquest dimarts. qui entri avui per la porta, què possiblement et demanarà?
13: El top avui dia és, lògicament, l'avaria de l'aire condicionat i del frigorífic. Clar, ara, sense aire condicionat i sense frigorífic a l'estiu, és impossible fer vida, i per tant, quan s'avarien, doncs, esclar, estan desesperats, tot és urgent i cal intentar ajudar-los el millor que es pugui.
12: Plaques solars també, perquè sí, tothom està fent aquesta aposta cap a la sostenibilitat. El sector del caravaning
13: sí.
12: No és menys.
13: Això a nivell taller, ens hem especialitzat en tot aquest tema d'instal·lacions solars i de liti, perquè tinguin molta energia els propietaris d'aquests vehicles i puguin tombar amb tota la llibertat, amb la màxima llibertat possible, que això de la llibertat absoluta no existeix.
12: Un dels debats recurrents és el de la regulació. Hi ha municipis on hi ha confusió entre aparcar i acampar. Des del sector, què reclameu en aquest sentit?
13: Bé, ara no fa massa, diria que fa cosa de 10 dies, ha sortit ja per la DGT una normativa on les autocaravanes es consideren exactament el que són, un vehicle. Per tant, podran estar aparcades a qualsevol carrer, de qualsevol lloc, sense que ningú, ni aquest municipal ni ningú, els vagi a molestar, que conforme no poden estar allà.
12: Això és aparcades, però.
13: Correcte. Fins i tot poden passar la nit. El que no poden fer és obrir finestres, muntar la paradeta, obrir el toldo, el tendal, tot això no es pot fer, lògicament, només faltaria. Però sí que poden estar aparcades i en un moment donat passar una nit.
12: Una de les queixes recurrents, però, del sector és que hi ha una xarxa insuficient d'àrees de servei i estacionament. No sé si ho compartiu des del gremi.
13: Sí, està clar. De fet, des del gremi potenciem tot aquest tema. Inclús vam arribar a fer una app on vam intentar agrupar totes les àrees de pernocta i de serveis de Catalunya, i inclús vam fer una àrea tipus per poder oferir a vegades a servei a consells comarcals, a ajuntaments i així, tot i que costa molt, costa molt. L'ideal fora que tot alcalde o alcaldessa o inclús algun regidor dels pobles i ciutats fossin campistes i autocaravanistes perquè fossin sensibles amb aquest tema. És a dir, cal tenir clar una cosa, és a dir, la persona o la família que s'ha gastat 70-80 mil euros en un vehicle d'aquests, el que no farà és deixar-lo a casa per anar a visitar Tarragona o Altafulla d'hotel. És a dir, no ho faran. Llavors, si volem aquest tipus de turisme, o els ajudem a encabir-los i a arreglar-los, que estigui tot bé i que s'hi sentin còmodes i que siguin dintre les normes que nosaltres volem, o no els tindrem.
12: De vegades criminalitzem també aquest perfil de turista. Podem parlar de respecte pel medi ambient o els espais naturals o per la convivència amb la resta de veïnat.
13: Cert és que moltes vegades és per desconeixement dels propis ajuntaments o tècnics o qui mani, no? Però també és veritat, doncs, que bueno, hi ha gent que és incívica, però és incívica al metro a Barcelona, és a l'autobús a Tarragona i és incívica sempre. Per tant, aquests quan van amb autocaravana o amb camper, doncs també són incívics i llavors embruten. L'ideal fora que, com quan anem al bosc, quan marxem d'allà on hem estat, no es noti què hem passat. És a dir, que pugui estar tot com està i que puguem conviure tots.
12: Educació en general, tant dels usuaris també d'aquells que veuen i que en moltes ocasions criden l'atenció perquè consideren o creuen que aquella activitat no es pot fer.
13: I molts ajuntaments de llocs interiors han sigut molt més sensibles perquè ha sigut la manera d'atreure gent que vinguessin al poble o a la ciutat a visitar-los, que llavors aquest turisme consumeix llangonisses o botifarres o pa o les coques tradicionals de cada lloc i doncs potser es queden a dinar i gasten i fan despesa en aquell municipi. Els de costa, com estem plens de llocs turístics i així, doncs potser no som tan sensibles, però és una cosa que s'hi haurem de posar tort a d'hora. França és un lloc, sobretot França, Alemanya també, on això n'està ple.
12: Amb quins podríem emmirallar per apostar per aquest model? A França i Alemanya, digues?
13: Sí, correcte, sí. Sí. França mateix hi ha xarxes de viticultors, de grangers, que te deixen passar la nit allà per notar el seu espai gratuïtament, a canvi, a lo millor que els hi compris una mica dels seus productes que ells ofereixen, no? Ja sigui vi, a vegades són botifarres, a vegades són formatges, i tu pots tombar per molts llocs, moltíssims llocs, i tens àrees de pernocta.
12: Toni, abans deies que una persona es pot haver gastat uns 80.000 euros en una caravana o una autocaravana. Quin perfil és de persona el que fa turisme amb la casa de sobre?
13: De tot tipus, de tot tipus. És a dir, hi ha des de la típica parella que, com dèiem abans, que els agrada i aprofiten, de la parella jove amb crios, i llavors hi ha la gent ja madura, que els crios ja no venen, i ells dos agafen un altre tipus de distribució, un altre tipus d'equipament, i s'ho adapten a les seves necessitats. I sí, sí, qualsevol tipus de família pot aprofitar i viure aquest món.
12: Què és el que es fa més difícil de conviure dintre d'una caravana o una d'altra o una autocaravana? Què és el que et diuen els teus clients?
13: El mateix que a casa, eh? El mateix que a casa. No, però bueno, el que s'ha de tenir en compte és que és una caseta en petit i llavors tens de tot o pots tenir de tot, però en petit, reduït.
12: La dutxa, la dutxa. Els que hem anat amb sí. Caravana, la dutxa, abans t'ho comentava, és una miqueta un infern.
13: Bé, el que passa és que llavors, si tu, la teva experiència ha sigut aquesta, potser quan tu t'haguessis de comprar una o llogar-ne una, que és una altra manera de començar a viure el món des del lloguer, hauries de buscar una distribució on la dutxa fos un espai ampli i que tu te sentissis còmode, i llavors cadascú tindrà les seves prioritats, i llavors aquí la dutxa li serà igual, perquè al cap i a la fi seran 10 minuts al dia, i s'estimarà més tenir un menjador còmode, confortable, on te poder estar a gust.
12: Tot això es pot triar quan comprem una, o quan lloguem una caravana o una autocaravana?
13: Sí, en principi, cada fabricant ens ofereix un ventall de distribucions que no podem modificar, són com són, però on tenim la possibilitat d'adaptar-nos nosaltres bastant bé a el que volem, i cadascú prioritzant lo seu.
12: A tu, personalment, què és el que més t'agrada?
13: Jo soc, en aquest sentit, és el que m'ha amat, de fet, però jo soc caravanista, és a dir, a mi m'agrada la caravana més que l'autocaravana. Mm-hmm. I a mi m'agrada arribar a un lloc, deixar la caravana al càmping i tombar amb el meu cotxe per tot arreu. Sí que és cert que, jo no podré dormir, potser, en segons quins llocs idíl·lics, perquè jo hauré d'anar a dormir al càmping, però a mi em dona una seguretat i és una manera de viure. De fet, compartim espais, compartim botigues, però són maneres de viure la vida diferent.
12: Escolta, molt ràpid ja per acabar. La Núria, per exemple, ara diu, ostres, a mi em fa mandra això d'haver d'espitjar la caravana per enganxar-la al cotxe, allò a la bola, que li diem sí, tots, no? Que ens fa sí. Por després d'aparcar el cotxe darrere d'una furgoneta amb bola.
13: Correcte, sí.
12: És terrible.
13: Sembla
12: sempre
13: que sigui un drama, sí.
12: Però esteu ara instal·lant un, com uns dispositius, no? Com un cotxe sí, teledirigit.
13: Sí, pràcticament tots els vehicles nous que surten ja surten amb un mover, que li diem nosaltres, que són uns motors que s'adapten a les rodes i que, diguéssim, equipats amb una bateria, doncs tu amb un comandament fas anar la caravana allà on te vols, com si fos un joguet, una joguina d'un crio, i la col·loques, enganxes, desenganxes, la col·loques a la parcel·la, i és realment un de les millors inversions que es pot fer amb una caravana.
12: Un sector que enganxa el del caravany.
13: Evidentment.
12: Toni, escolta, et deixarem perquè veiem que acaben d'entrar clients a la botiga i els hauràs d'atendre.
13: No,
12: en Toni Puig, que és el vicepresident del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya i propietari de caravanes Altafulla. Gràcies.
13: Gràcies a vosaltres. Un plaer rebre's.
12: Ja ho veus, Núria, eh? Si vols marxar amb caravana o amb autocaravana, vine a veure el Toni, que t'aconsellarà la mar de bé.
14: El que tinc clar és que m'emportaria... Ha de ser un lloc on m'hi càpiga el rinoceront llanut, perquè avui l'he descobert i ja me'l volem portar tot arreu.
12: Doncs mira.
14: Sí, que l'haurem de ser un lloc prou ampli. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili. Una abraçada forta.
12: Una abraçada, a reveure.
11: Obert per vacances.
14: El 12 d'agost... Aquí a casa viurem a casa. I quan dic a casa, vull dir molt a les Terres de Tarragona, però jo crec que tot Catalunya, d'una manera o altra, amb més o menys intensitat, es viurà un fenomen natural extraordinari, un eclipsi total de sol. Realment és tan extraordinari com diuen? I què és exactament un eclipsi de sol? Que sembla que sí, que ho tenim tots en boca, però en què consisteix exactament? Doncs és per això que des de Tarragona Ràdio us oferim una sèrie de 8 podcasts que ens parlen sobre l'eclipsi solar des de diferents punts de vista, amb diferents experts, cadascú amb la seva àrea, professors o persones vinculades, experts, com dèiem, vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat d'aquí de Tarragona. Una sèrie de podcasts, aquests de l'eclipsi, que podrem escoltar els dimarts i els dijous a 11:15 del matí i que condueix el nostre company Ricard Lahoz. Avui el convidat és Carlos García, astrofísic i professor titular en el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili. Amb ell comencem amb les preguntes més bàsiques.
15: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
16: Fa més d'un segle que no passa. L'últim eclipsi total visible des de Catalunya va ser l'any 1905. I ara, 121 anys després, tornarà a passar. El 12 d'agost d'aquest 2026, a partir de 4:45 del vespre aproximadament, podrem viure tot el procés d'un eclipsi total en primera persona. El convidat a aquest primer capítol del podcast és l'astrofísic Carlos García, professor titular del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili, membre de la Societat Espanyola d'Astronomia. Carlos García, així d'entrada, per començar, la pregunta més bàsica. Què és un eclipsi total?
17: És una cosa extraordinària. El que passa és que la Lluna es fica davant del Sol. I això que pot semblar senzill és extraordinari pel fet de que la Lluna té exactament la mateixa mida que el Sol. I quan es fica davant del Sol, el tapa de manera completa. I el que veiem és, durant una estona, es produirà una foscor com si fos el principi de la nit, i, a més, veurem el Sol rodejat d'una corona blanca lluminosa que s'anomena la corona, que és una cosa que no és visible a simple vista. I això ho fa molt extraordinari.
16: I tenint en compte que aquí a Catalunya fa més de 100 anys que no n'hem vist un, per què n'hi ha tan pocs?
17: La Lluna gira al voltant de la Terra cada mes, però no sempre es col·loca diguéssim, precisament davant del Sol. I això passa perquè l'òrbita de la Lluna no coincideix amb l'òrbita de la Terra i el Sol. Així que no sempre, quan passa entre la Terra i el Sol, es fica just al mig. Això passa només en moments determinats, que és quan la Lluna s'alinea amb la Terra justament en els punts en què l'òrbita talla l'òrbita del pla del Sol i la Terra. I això passa, no és freqüent. O sigui, no, a menys que tinguem aquesta situació, no, l'ombra de la Lluna no es projecta sobre la superfície terrestre i no veiem un eclipse. De manera que cal que es produeixi aquesta situació extraordinària per poder presenciar un eclipse.
16: Què passarà el dimecres 12 d'agost? Perquè el matí serà normal, no?
17: Tot normal.
16: Tot normal. El dia serà normal fins a una normal. Hora determinada de la tarda.
17: Exacte. Si l'eclipse, diguéssim, la totalitat es produirà sobre 8:45, doncs una hora abans començarà el procés. La Lluna va mullant-se en la seva òrbita i en aquest moviment començarà a desplaçar-se sobre el Sol. Mica a mica veurem com l'ombra de la Lluna va cobrint el Sol en la seva totalitat, i això és un procés que tarda aproximadament una hora. Després d'aquest moviment, la Lluna es col·loca precisament davant del Sol i tenim uns minutets, un, dos minutets, depèn del lloc, en el que podem presenciar aquesta corona solar i també veure com, diguéssim, es fa una foscor. Darrere el Sol podrem veure estrelles i planetes que normalment no estan a la vista perquè la llum del Sol no deixa veure-les.
16: A quina hora es produirà, doncs, l'eclipsi total?
17: Això depèn una mica del lloc, perquè depèn de la latitud, però això aproximadament a dos quarts de nou.
16: A 8:45 del vespre,
17: sí,
16: en ple mes d'agost. Això suposa que serà pocs minuts abans de la posta del
17: Clar,
16: Sol definitiva,
17: això,
16: no?
17: Aquesta és una cosa que, en aquest cas, complica una mica la situació, perquè el Sol estarà ja camí de posar-se. Doncs tindrem, el Sol estarà bastant a prop de l'horitzó. I això dificulta les coses, perquè si estigués a migdia el tindríem a dalt i el podríem veure sense cap dificultat, però en aquesta situació cal assegurar-se de que tenim un lloc de visió adequat. És a dir, que quan mirem cap a l'oest, tenim un horitzó pla on no hi hagi muntanyes, objectes, cases, boscos, que puguin dificultar, diguéssim, la visió del Sol. Això és una cosa, una petita precaució que hem de tenir abans de col·locar-nos per poder presenciar l'eclipse amb tot el seu esplendor.
16: I per què dura tan poc? Un minut o poc més d'un minut?
17: Bé, ara la Lluna es mou bastant de pressa en el Sol i això fa que diguéssim, ja estem en l'horitzó i el moviment és més ràpid allí, pues dure poquet. Però, diguéssim, el mateix procés que hem tingut al principi, mentre la Lluna va tapant el Sol, el tindrem després. La Lluna també sortirà del Sol, no de manera instantània, sinó que anirà obrint-se i recuperant la lluminositat normal durant també un procés de 3/4 d'hora, una hora.
16: Què necessitem, senyor García, per contemplar l'eclipsi, per observar l'eclipsi en aquest procés previ, en aquesta hora prèvia,
17: sí,
16: i en el moment culminant?
17: Hem de ser prudents, perquè hi ha un cert perill. O sigui, no podem, diguéssim, normalment no podem mirar el Sol, no podem sostenir la mirada al Sol perquè és molt intens. Però durant el procés en què la Lluna va cobrint el Sol, la lluminositat del Sol baixarà. I durant aquesta horeta és possible mirar el Sol directament, però això és perillós. perquè tot i que el sol no és molt lluminós o no és molt intens, sí que continua enviant radiació que és d'alta energia i que pot ser molt dolenta per la nostra visió. Per tant, és absolutament necessari en aquest període, en el període en què la lluna va tapant el sol, contemplar el sol amb unes ulleres d'aquestes adequades que tenen una especificació que es diu ISO 12-3-12-3, que són les que ens permeten mirar el sol durant aquesta estona sense perill de que ens cremi la retina.
16: I què hem de fer en el moment, en el minut clau de l'eclipsi total?
17: En el minut clau ja no tenim aquest risc. Podem baixar les ulleres i mirar directament al sol. Podrem contemplar la corona i podrem també observar al voltant del sol les estrelles que normalment no veuríem perquè la lluminositat del sol la bloquejaria. Doncs durant aquest moment sí que podem aixecar les ulleres i mirar cap al sol, però després ens hem de tornar a ficar. És a dir, sempre que mirem cap al sol, mentre no tenim l'eclipse total, hem de fer servir les ulleres, perquè tenim un risc de prendre mal. Mm. Hem de ser cuidadosos amb això.
16: I quan passi aquest minut, minut i mig, tornarà a sortir el sol, tot i que ja anirà molt baix,
17: sí.
16: Progressivament també.
17: Sí, sí, sí.
16: I també en aquell moment un altre cop
17: sempre
16: les ulleres.
17: Sempre que mirem cap al sol, recomanat totalment fer-ho amb ulleres i no amb qualsevol cosa. És a dir, no valen ulleres de sol, no valen, diguéssim, les radiografies, aquest tipus de coses no serveixen, no bloquegen la llum amb la llum d'altre altament energètica que pot ser perillós. Per tant, sempre que hem de tenir la precaució de aconseguir unes d'aquestes ulleres, que no són molt cares, poden trobar a qualsevol òptica o a qualsevol comerç d'aquest estil, i tenir aquesta precaució. És molt important, això.
16: Quina actitud creu que hem de tenir en el moment clau?
17: És una festa, i no és, vull dir, és una cosa tan extraordinària que normalment la gent, quan un mira, o la gent que ha vist eclipses, o quan mirem com reacciona la gent en algun vídeo de YouTube, per exemple, podem apreciar que és una cosa totalment festiva. La gent reacciona amb moltíssima excitació, no sé exactament per què, però la gent reacciona com si fos una gran festa. Jo entenc, perquè és un moment extraordinari de la natura que ens ofereix durant un minut després de cada segle. És un moment tan, tan precís, tan meravellós, que jo m'imagino que ens trobem davant d'un fenomen còsmic grandiós, si tenim la sort de poder-lo contemplar, i és normal que reaccionem amb aquesta joia, no? amb aquesta festa.
16: Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre el podrem veure en la seva totalitat.
17: Exacte.
16: Serà un eclipsi total.
17: Total.
16: Hi ha molta diferència amb un eclipsi parcial que potser veuran en altres punts de Catalunya?
17: Claro, no, l'eclipsi parcial no ens dona aquest moment, aquest minut, en el que hi ha l'ombra total. És a dir, en el que podem contemplar les estrelles que hi ha darrere el sol i podem contemplar la corona. En un eclipsi parcial, la lluminositat del sol és suficient com per anul·lar aquest efecte, i si fos un eclipsi anular, és a dir, en el que la lluna no acaba de... es col·loca davant del sol, però no l'acaba de bloquejar, tampoc.

0: tres dits de la mà, si juntem tres dits de la mà i els col·loquem així amb la mà extesa davant de l'horitzó, és més o menys aquesta alçada. Per tant, estarà bastant a prop de l'horitzó. I hem de procurar buscar un lloc en el que tingui una visibilitat clara, que no hi hagi cap objecte, cap muntanya, cap edifici que bloquegi el sol quan s'està posant.
1: Per tant, planificar
0: sí,
1: la jornada amb una certa antelació i ulleres.
0: Sí, sí, això són les dues coses fonamentals. Si volem veure l'eclipse, hem de pensar en un lloc que sigui apropiat, desplaçar-se amb temps, perquè se preveu que hi hagi una assistència immensa, es preveu que en tota la franja de totalitat del país hi hagi un increment de 10 milions de persones sobre lo normal en un mes d'agost, és a dir, que hi haurà, si s'espera un moviment molt gran, això vol dir que si esperem a última hora per anar al puesto no serà possible, així que hem d'anar amb un cert temps i després les ulleres, perquè si no, no podrem veure la corona solar. No?
1: Doncs amb aquestes dues recomanacions ens quedem. Gràcies, Carlos García, per participar en aquest primer capítol de la sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz. Obert per vacances, cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.
3: Ai, l'estiu, temps de vacances, de terrasses, de sopars a la fresca, de gaudir més que mai dels espais exteriors de casa nostra. Però també és l'època de l'any en què les plantes ens plantegen més dubtes. Les reguem prou? Les reguem massa? Quines espècies aguanten millor la calor? Com podem tenir un balcó o un jardí més bonic i sostenible? Al llarg de les properes setmanes ens endinsarem en el món de les plantes, els jardins i els petits racons verds que fan més agradable el nostre dia a dia. Ens hi portarà el nostre company Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, així que prepareu la regadora, busqueu una mica d'ombra i acompanyeu-nos en aquest podcast setmanal, aquest recorregut ple d'idees, curiositats i consells sobre les plantes.
4: Hi ha qui diu que les vacances són per desconnectar i nosaltres, durant tot aquest estiu, a l'Obert per Vacances, us proposem connectar amb la natura. Ho farem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Comencem pel gran maldecap de cada estiu. Marxem una setmana o 15 dies i ens fem la mateixa pregunta. Quan torni, les plantes encara seran vives?
6: Les plantes estaran vives perquè haurem fet alguna cosa que ens ajudarà. Primer que tot. Les plantes interiors, les plantes de dins, si marxem i deixem les finestres tancades, amb les persianes tancades o els porticons tancats que no els hi entra llum, hem d'agrupar aquestes plantes i posar-les en un lloc on rebin claror. La llum és la part vital, la més important de les plantes. Per tant, les posem o en una habitació que encara ens quedi una finestra oberta i que hi pugui haver prou llum com per llegir un llibre durant 7-8 hores al dia, o agafem i les traiem a fora, en un lloc a l'ombra, a la sombra, sense cap problema, aquestes plantes se'n sobreviuran. I reguem-les abans de marxar, no hi posem allò, una galleda o un plat acumulat d'aigua, no, però sí que les reguem ben regades. I si podem, les acompanyem amb sistemes de reg que hi ha per passar uns dies, és a dir, que a més hi ha sistemes que els podem aprofitar cada any, vull dir que seria una part econòmica i que ens permet també tenir, si ens allarguem més d'una setmana i no podem regar o no podem tenir algú que ens vingui a regar a casa, doncs podem tenir un sistema que ens ajudi a mantenir aquestes plantes regades i quan tornem, moltes vegades ens trobem inclús que les plantes estan millor de quan hem marxat.
4: I allò on les deixem, que és important?
6: És bàsic. Primer hem de pensar quines plantes hi posem. Si són plantes que estan acostumades al sol, cap problema, serà fantàstic. Però, evidentment, com més sol, més s'asseca. Pensem que quan tenim un test, una torreta, el que passa és que rep calor de tot el voltant i aquesta s'evapora molt més ràpid. Si a més hi toca el sol de ple, doncs amb les altes temperatures i el sol, farà que s'evapori molt, llavors haurem de donar-li més reg. Petits consells, intentem aprofitar les petites sombres que hi hagi en aquests balcons, aquestes terrasses. D'altra banda, també, si cobrim la part de la terra amb pedra, amb escorça o alguna cosa que ens permeti que aquesta mica d'aigua no s'evapori tant perquè li costi més evaporar-se i a la vegada el sol no piqui directament a la terra, ajudarem a que l'aigua ens mantingui molt més. Si aquests testos no són de plàstic o de metall, sinó que són de ceràmica, de fusta, de terrissa.

0: o de gres ens permetrà que aquesta aigua es mantingui molt més estona. Llavors, d'aquesta forma, amb menys reg, ens permetrà aguantar molt més. I si són plantes de sombra, no les podem posar directament al sol. Hauríem de posar algunes coses que les cobrís i que ens aguanti en un lloc a la sombra. Però sempre és vital que rebin claror, que rebin llum, almenys 7 o 8 hores al dia.
1: Hi ha gent que entra totes les plantes dins de casa. És una bona idea?
0: No és una mala idea, sempre i quan rebin claror, claror suficient i llum. El més important per les plantes és que tinguin claror, claror, llum. Sempre dic, com per llegir un llibre 7 o 8 hores, sigui fantàstic, no hi ha cap problema. Pensem que a vegades hi ha oficines en les que no reben llum natural, tenen llum artificial i les plantes sobreviuen i no hi ha cap problema. Llavors, no és mala idea entrar-les dins sempre i quan tinguin claror suficient.
1: Va, que a cada espai de jardineria desmuntarem mites aquest estiu. És veritat que posar una ampolla cap per avall dins del test sempre funciona?
0: És cert que funciona si aquesta ampolla cap per avall doncs, està directament en contacte amb la terra i si pot ser que no tingui el tap tal qual obert, sinó una mica obert o foradat o així. Però hi ha sistemes molt més efectius, des de petits cons de ceràmica que serveixen directament o hi ha altres sistemes de goteig, que també funciona molt bé, que es venen a qualsevol centre de jardineria o floristeria i que ens permetrà doncs, tenir un sistema de reg molt més eficient.
1: I acabem amb el truc de la setmana sobre jardineria.
0: Primer que tot, si tenim plantes interior, recordem a no tancar les persianes o, si les tanquem, deixar-les aquestes en un lloc que rebi claror. Podem ajuntar inclús diferents testos que tenim a fora de tal manera que també, d'alguna forma, no reben tant de calor entre ells. I, si pot ser, reguem bé abans de marxar i si veiem que hi ha algunes que, doncs, que reguem més sovint, doncs posar-hi algun sistema que ens ajudi a mantenir-ho més humit.
1: Doncs ja ho sabeu, abans de marxar, prepareu les plantes. No es tracta de regar més, es tracta de regar millor. La setmana vinent descobrirem un altre dels grans dubtes de l'estiu. Realment cal regar cada dia? Ho respondrem aquí amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Gairebé 10 minutets, vinga, 11, per arribar a les 11 del matí i encara hem de fer una ullada a l'agenda d'activitats dels propers dies o d'avui mateix, de fet. En tot cas, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona amb Lídia Porta. Lídia, bon dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Estem a punt de fer l'agenda i ara sí, tornem a saludar. Lídia Porta, bon dia. Ai, que sembla que tenim la Lídia acabant de configurar tota l'agenda, perquè déu-n'hi-do com ve carregada. Ahir era dilluns, dic, bueno, m'explicaran coses del cap de setmana. I no, allí mateix ja hi havia activitats per explicar-vos. Vinga, donem un respir a l'antena, sí, a veure si podem connectar amb els companys de Radio Ciutat.

0: Doncs mentre intentem contactar amb Radio Ciutat de Tarragona perquè ens acostin l'agenda d'activitats, el que fem és, mira, un canvi de cromos. Anem cap a Ràdio Televisió Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
1: Oh, Núria, déu-n'hi-do, quin programa, eh?
0: Oi, oi, oi, que xulo, eh? Sí, hem saltat d'una cosa a l'altra i jo és que ja m'imagino fent-ho tot. Jo totes les entrevistes me les agafo com a meves. Escolta, no m'has preguntat què m'emportaria jo a la platja i a la piscina?
1: És veritat, ho tenia molt pendent. Va, explica'm.
0: A vegades penso la resposta, dic per si m'ho pregunta, eh? Polvos talc.
1: Epa!
0: Saps per què?
1: Explica.
0: Mira, m'ho van donar, és un consell. A mi, personalment, no em molesta la sorra als peus gens ni mica, eh? Però sí que és veritat que els que us molesta, podeu prendre un pot de polvos talc i us en tireu quan sortiu de la sorra en un lloc en què no embruti gaire, eh? Perquè ja sabeu que això embruta i fa relliscar. Us els tireu pels peus i llavors, clic, clic, clic, la sorra marxa superràpid. Sí, sí, sí, sí.
1: Escolta, aquests remeis fantàstics de...
0: També serveix, saps, per quan sues entre les cames?
1: Sí, sí, que no faci el frufru, eh?
0: Ja està, pel frufru.
1: Sí, sí, sí, sí. Oh, i que molest, i quanta factura que passa, eh?
0: Sí, després arrossegues el vermell, no? Doncs no, polvos talc ho solucionen tot. Què diuen els oients? Què ens acaben d'explicar per xarxes?
1: Doncs mira, escolta, en Josep ens diu que el que mai es deixa és el biquini. Jo no sé si el de menjar o el de roba, eh? Però el que mai es deixarà és el biquini. I sobretot tenim una conciliació entre tothom, o sigui, un d'acord, un punt en comú, que són els llibres. I els llibres d'aquí, que no siguin només per l'estiu, però un bon llibre, una bona novel·la, un bon llibre d'assaig, amb una bona platja d'aquestes perdudetes que has d'arribar a caminar una estona, mitja vida, eh, Núria?
0: Saps que m'estranya que et diguin llibres i, en canvi, no et diguin els auriculars amb la música,
1: sí,
0: i tot això.
1: M'agrada, eh? Escolta, vaig a dir que ens sorprèn molt l'audiència que estem tenint positivament, eh?
0: Sí,
1: per
0: sí,
1: la part que en toca, eh? I haig de dir que està guanyant per golejada totes les nostres noies i dones oients, perquè
0: sí,
1: de homes i nois ens estan comentant molt pocs, eh? Anem gairebé un 98-2, eh? Per tant, felicitats des d'aquí.
0: Animeu-vos, animeu-vos. Jo em quedo també amb aquell consell que ens donaven al començament, eh? De canviar-nos la roba mullada, de treure's la roba mullada de seguida que puguem. Això és molt pràctic, també.
1: I tant, i tant que sí.
0: Què t'emportes tu, Enric? Ho saps o què?
1: Sí, i tant que sí. Aigua, sobretot, que un dia me la vaig deixar i Verge Santíssima. Bueno, Mare de Déu, sí, sí, sí. I sobretot, bé, jo és que porto molt poca cosa, però el llibre i la meva llibreta amb la pluma estilogràfica per dibuixar i per escriure sempre, amb la tinta, perquè com se m'acabi, això sí que se'n va norris el dia.
0: Perquè
1: sí,
0: això no és un problema amb la calor. La tinta, la ploma, la bossa...
1: La veritat és que no, perquè, de fet, les plomes estilogràfiques ara més actuals van amb un èmbol que queda perfectament allà tancat i segellat, i la veritat és que no he tingut cap problema. I per dibuixar, mira, des d'aquí també trenco una llança, que la gent s'animi, si li agrada escriure, a tirar cap aquí, que un cop proves la pluma, escolta, això és mitja vida.
0: Però s'escriu diferent, que sí? El traç és diferent i no pots escriure
1: molt
0: ràpid.
1: És molt gustós. Mira, per les generacions noves dirien que és molt ASMR, saps?
0: Ah, clar.
1: Sí.
0: De fet, és una pràctica que podem posar, que podem començar a l'estiu, podem provar-la a l'estiu perquè tenim més temps, no? I tenim calma per anar escrivint, no és allò de prendre punts. Doncs mira.
1: De fet, es parla molt de cap d'any, no?, de noves pràctiques, de nous il·lusions que volem dur a terme, però l'estiu crec que és un moment fantàstic per començar coses que tenim allà al racó, guardades al calaix i que no hem dut a terme al llarg de l'any perquè anem molt atrafegats, no?
0: Enric, i això era el resum del que han contestat avui l'audiència sobre els imprescindibles per prendre a la platja o a la piscina. Què preguntareu demà per xarxes?
1: Ai. Mira, anem una miqueta... Va tot en sintonia, eh? Plans perfectes per fer a l'estiu.
0: Així en general. Plans perfectes per fer a l'estiu.
1: Així que demà obrirem un caixetí a l'Instagram perquè la gent pugui anar fent, que ens enviï també per el número de WhatsApp que tenim, que si vol que ho faci per missatge també directe, tot i que millor a la publicació, i que digui la seva, que a veure quina cosa fa que nosaltres no se'ns havia acudit.
0: Doncs vinga, demà resolem dubtes. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Salut, fins ara.
0: I el que fem ara sí és connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona arreu un parell de minuts perquè ens expliquin a Lídia Porta l'agenda d'activitats de la jornada. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Tot teu, Lídia. Tenim dos minutets.
2: Rapidet. Comencem a Valls amb la segona edició del cicle Folk en Viu, que és una proposta de música d'arrel i folk catalano. I el cicle avui el comença el duet Alosa, i tenim les declaracions de Jordi Jubany, l'integrant del grup Fenyarrai, que col·labora amb la proposta.
0: L'escoltem, no l'escoltem, mira, és igual. Passem a la segona, sí. A la segona proposta, ah, no. Lídia, que érem justos a temps.
2: Sí, sí, no passa res. La segona, doncs, tenim també música a Castelló d'Empúries. La guitarrista Maria Camaort, de formació de clàssica, doncs farà un concert allà en el castell a les 9 de la nit i les entrades costen 15 euros. I també fem una mica de canvi a circ, a Lleida, doncs tenim la companyia La Gata Japonesa, que ens porta un espectacle que ens fa retornar a la infància. És gratuït i es fa demà, molt important, dia 15, a 8:45 de vespre, al Fossat de la Seu Vella.
0: Doncs això, música de tot tipus i en canvi i encara, per acabar un espectacle de circ entre avui i demà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
2: Adéu, fins demà.
0: Adéu, fins demà.

0: tanquem aquí l'Obert per Vacances d'avui dimarts. Demà dimecres tornarem amb més temes recollint els vostres plans per l'estiu. Parlarem de la onada de calor, serem socials i solidaris i moltes més coses que ens duran des d'emissores de tot Catalunya.
1: Fins demà.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Media hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Abrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 €. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir tenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Club Hèlsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Hèlsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Ja sabeu que un cop al mes, al Faves Comptades, ens endinsem en les entranyes de l'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat i ho fem de la mà de la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos del Centre. I en aquesta ocasió hem començat l'espai escoltant una música que fa festa, Clara. Sí.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. A més, es diu festera. Volta... Aquesta música es diu festera.
0: Festera es diu.
1: Festera. La tradició és que se'n digui festera, perquè és música concebuda ja i també i tota la confecció dels instruments com a banda, per tant, al carrer, a les places, a les festes, a les celebracions públiques.
0: I arriba l'època ara de fer festa, eh?
1: Sí.
0: Amb el bon temps, les celebracions, sí. Festes majors i tot el que se'ns posi per davant. Doncs hem arrencat amb aquesta música perquè avui hem de saludar i donem la benvinguda al professor i músic Enric Mestre.
2: Hola,
0: què tal?
2: Bon dia,
0: com estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Avui ens obrirà les portes del món de les bandes. Enric, tu en coneixes aquest món prou a fons?
2: Sí, porto anys fent bandes a tot arreu, tot el que em proposen.
0: Tot el que et proposen. Tu ets professor de trombó a l'Escola Conservatori Sant Cugat. Explica'ns quin és el teu vincle amb Sant Cugat. Tu ets santcugatenc?
2: Sí, des de fa més de 50 anys visc a Sant Cugat. Vaig néixer a Barcelona, però em considero que sóc de Sant Cugat. A tot arreu ho vaig dient. La cosa és que des de petit ja vaig estar a les escoles d'aquí, al Pla Ferreres. Després, quan es va fer l'institut, vam estrenar a l'institut. I allà he de dir que ja vam fer conjunts i grups que ja tocava música, perquè tenia aquesta vinculació amb els instruments i amb tot. Aleshores, també puc comentar que vaig estar a la banda de la Creu Roja de Valldoreix, que era una cosa molt antiga, i allà vaig tocar per primera vegada instruments de metall.
0: Que la banda, si no recordo malament, podia sortir per les celebracions com...
2: Sí. La cavalcada de Reis,
0: totes aquestes celebracions, és veritat, sí.
2: Sí, més tard, doncs, bueno, allà vaig conèixer la corneta i allà hi havia una trompeta i vaig començar a evolucionar la trompeta, després vaig canviar el trombó, també tocava la guitarra, i vaja, aquestes coses que es feien a Sant Cugat en aquell moment, hi havia uns conjunts, hi havia els conjunts, els Borinots, els Gama, nosaltres vam fer un conjunt que es deia Xocolata, algú que porti 40 anys per aquí ho se'n recorda, que tocàvem algunes festes d'aquí a Sant Cugat, sí. Això era abans d'estudiar música.
0: Abans d'estudiar música?
2: Sí.
0: O sigui que la teva vinculació va néixer d'una manera, podríem dir, que natural, no?
2: Això mateix, sí, sí. Després, quan te n'adones que, per fer-ho bé, s'ha d'estudiar, ja vaig anar al Conservatori de Sabadell, al Conservatori de Barcelona, taller de músics... diferents escoles. Sí,
0: sí. Avui la Clara ens ha portat una selecció musical doncs, que s'ajusta al perfil de l'Enric, no? El nostre convidat. Avui què tens ara per escoltar?
1: Jo volia parlar primer del que acabem d'escoltar una miqueta, que és aquesta banda primitiva de Llíria, que és la més antiga de tot l'estat espanyol. Per tant, estem parlant de 1819. I hem de dir que hi ha, en tot l'estat espanyol, hi ha unes 1.510 bandes, però és que 533 es troben al País Valencià.
0: És que és terra de bandes,
1: I estem parlant de 40.000 músics tocant, en bandes a València. O sigui, és una xifra d'aquestes grosses. I el que ha guanyat molts premis, aquesta banda, de Llíria n'hi ha moltes, molt importants, Vull dir que aquí nosaltres tenim d'important una que seria la de Badalona, està perquè ha aconseguit premis, però n'hi ha d'altres, El que he de dir és que hi ha una diferència entre la banda que dient sinfònica o la banda que ja no és sinfònica, que sol és metall. Això ja ho entrarem en detall. Però la sinfònica permet, doncs, això, instruments de corda, percussió, estem allà i fan concerts, també. I la banda, sense ser sinfònica, aquesta, doncs, és metall, tots els instruments de metall que n'hi han. A mi m'agrada molt el terme família. És una família com molt àmplia i variada, amb moltes mides, sí o no?
2: Sí, sí. Bueno, matisant una mica...
1: Sí, sí, sobretot.
2: Les bandes, hi ha les bandes de concert, i després hi ha les marching bands, les bandes de caminar pel carrer. Aquestes es diuen brass band, a vegades a Amèrica, no? I aquestes bandes tenen instruments de vent fusta, instruments de vent metall i percussió. I aquests són els que veiem a les desfilades, de tant en tant. Aquí a Sant Cugat no gaire, però en fem alguna de tant en tant.
0: Sí, aquí no hi ha massa tradició, oi?
2: No, ens costa de muntar. Hem fet alguna cavalcada de Reis, hem fet a la Festa de la Tardor, vam tocar l'any passat, i en fem. Però són els mateixos alumnes que tenim a l'escola, que els organitzem per poder fer aquestes sortides. Però la banda sinfònica, com ha dit la Clara, sí que hi ha, a vegades, instruments de corda, que són els contrabaixos i els violoncels. Exacte. Però tota la resta són els instruments de vent fusta, vent metall i percussió, sobretot.
0: Ara, sí. Em sembla que ens has preparat un tema que té a veure amb l'instrument que...
1: Amb el trombó, sí, amb no? el trombó de vares. Mm-hmm. Però sí, perquè és un tema molt típic, vol dir que serà reconegut, ara en aquest moment serà de solista, però, en fi, està dintre del món de l'òpera, Wagner, per tant, escolteu-me, també dius que sona el trombó a l'òpera.

0: Doncs aquest és un solo.
1: Sí.
2: Sí. Sí, però a més, clar...
0: Jo, clar, jo estava esperant la resta de l'acompanyament.
3: Un trombó sol que fa les valquíries, que després a l'òpera està amb tota l'orquestra, i aquest és un sol i una part important dels trombons, que ho fan tres trombons a la vegada.
2: Imagina't.
3: I és tota l'orquestra.
2: Sí, sí. Per tant, ho trobo. És una entrada d'aquestes...
3: Sí, hem d'anar al Liceu per sentir-ho.
2: Sí, sí. I, clar, se'n diu trombó de vares, però també he buscat i de culissa. Culissa.
3: En català és millor dir culissa.
2: Culissa.
3: Com diuen els francesos, la culisse.
2: La culisse. Sí. I es... que bé, perdona, sí? També se'n diu sacabutxos antigament, sacabutxos. Mm. I en francès he trobat una paraula, em fa molta gràcia, ja la trobaré, eh? Però és que és una cosa molt especial, perquè té una cosa com de treure's, carabutx, una cosa que vol dir sortir, perquè surten coses.
3: Sacabutx, vol dir.
2: Sacabutx.
3: És el precursor del trombó de vares.
2: Exacte.
3: El que hi havia al segle, bueno, el Renaixement i la música, per fer música antiga. És una mica més petit, però ja van fer que tingués aquesta vara, aquests tubs que s'estiren, que s'allarguen, i així es poden fer les diferents notes.
2: Sí, exacte.
0: I aquí, escolta, Enric, tu per què vas triar precisament el trombó? Clar, abans dius, és que jo vaig passar i vaig tocar diferents instruments, però ara vas i t'especialitzes...
3: Jo penso que cada músic pot explicar la seva història de com ha entrat a estudiar el seu instrument. En el meu cas... És una mica curiós, no? Perquè jo tocava, ja us he explicat que tocava la trompeta una mica, per això de la corneta, i tocava la guitarra. Però quan vaig acabar el batxillerat, el meu pare m'ha dit, oi, fes alguna cosa en sèrio.
0: El trombó sembla més seriós.
2: Sí, sí.
3: No per això, no, sinó que vaig anar a una escola molt seriosa de Barcelona, que ja no existeix.
2: Onda?
3: El Centre d'Estudis Musicals de Barcelona, una escola amb molta categoria. I el meu pare diu, vés-hi, pregunta, aviam si prendries classes de trompeta. I vaig anar a matricular-me i resulta que em van dir, no, trompeta no en tenim aquest any. I em vaig quedar amb les ganes. Vaig veure allà un cartell que deia Miquel Badia, classes de trombó. I em vaig pensar, el trombó també és maco, no? Vaig anar a una botiga, no me'l van deixar provar, van dir, has de venir amb el teu pare. I bueno, llavors vaig anar a comprar uns discos, abans que es compraren a les botigues al carrer Valldoreig, hi havia una, com es deia, la botiga de música, no em surt el nom, però és molt coneguda, i vaig comprar un disc de James Brown.
2: Home.
3: I allà hi havia uns solos de trombó boníssims, i que escolta, això és el meu. I vaig anar i dic, saps què? Em matriculo de trombó, m'arrisco i em canvio de la trompeta al trombó. I des d'aleshores estic tocant el trombó. Va anar així la cosa.
0: Fantàstic. O sigui que no coneixies, no tenies referències, no?, que t'haguessin allò indicat, sinó que vas fer aquesta prova, no?
3: Sí, abans hi havia, doncs, veies una cobla de sardanes, veies una orquestra de ball, veies les coses que podies veure per aquí a Sant Cugat o anant a Barcelona, i veies instruments, però no et feies la idea de que... No és com ara, que tenim l'escola municipal i l'escola Fusió, i escoles... Ara hi ha moltes possibilitats de veure els instruments, però en aquell moment no era tan fàcil. I va ser una aposta. El so em va interessar, a l'escoltar el disc, em va interessar molt aquell so, i vaig dir, em dedicaré a això. I vaig començar els estudis, i fins ara...
0: Perquè normalment quan pensem en una banda i en un instrument de vent, el primer és el que tu comentaves abans, no? La trompeta. Però és que el trombó
3: són
0: sempre
3: germans,
0: ve com a,
3: són
0: com a
3: una
0: segona
3: família.
0: Opció.
3: La família del vent metall són, el més agut és la trompeta, després hi ha la trompa, després hi ha el trombó i el bombardí, el fiscorn de sardanes i la tuba. Tots aquests instruments es toquen pràcticament igual. El que passa que canvien d'octava, és com de violins fins a contrabaix, són la família.
2: La família.
3: Aleshores, cada un té la seva embocadura, les seves mides i els seus estudis a fer, però després toquem junts. Hi ha instruments que són més dedicats a la música clàssica i altres que estem a la música clàssica i a la música moderna. Per exemple, la trompa no es fa servir només que a l'orquestra sinfònica i a les bandes. Uh-huh. I, en canvi, la trompeta i el trombó es poden trobar a les big bands de jazz, com sentireu d'aquí unes... Penso que hi ha una proposta. Uh-huh. I, bueno, ja ho sabeu, es toquen instruments de... Aquests instruments es fan servir en formacions de jazz, de música tradicional, de música sinfònica, de banda i d'orquestra. O sigui, la trompeta i el trombó estan a tot arreu. No tant la trompa, que està només a la música clàssica.
0: Uh-huh. I és veritat, ara ho comentaves, que acostumem a associar el trombó a un gènere de música molt concret, el jazz, el swing, uh-huh. No?
2: Sí.
0: I ara ens ha preparat la Clara un tema.
2: Sí, perquè penso que sí. Sí, Glenn Miller. Trobo que ha d'anar aquest tema. Gràcies. Uh-huh.

sigui, aquesta música, in the mood, per tant, humor, hi ha un text que va associat en aquesta música que es diu d'humor, això és el que em va dir, d'humor quan m'ho va dir, d'humor el meu cor batega amb força, no em va costar gaire dir estic d'humor ara, d'humor per a tots els seus petons, d'humor el seu amor boig, d'humor el que trobava a faltar, no em costa gaire dir estic d'humor ara.

0: Doncs sí, el que semblava un poema és realment la lletra de la cançó que es canta, quan es canta amb cor, diuen aquest text. D'humor, això és el que em va dir, tot vinculat amb l'humor. Aquesta música, sí.
1: I la trompeta aquí,
2: Sí. Al final hi ha un solo de trompeta fins al final.
1: Sí, fantàstic.
0: I és escollida Glenn Miller perquè justament va ser un tromboista, tromboista, arranjador, compositor, i cap de banda d'una de les bandes més importants.
2: Sí, això quan la Segona Guerra Mundial va ser una big band que va estar vinculada a l'exèrcit dels Estats Units per animar les tropes i per totes les festes que feien en aquell moment. Inclús va morir en un accident d'avió militar, molt jove. Era trombonista, sí.
1: Segur que ens han vingut imatges escoltant aquest tema d'alguna pel·lícula, precisament fent això que tu ara comentaves, no? L'animació de les tropes.
2: Sí, perquè hi ha una pel·lícula dedicada a tota la seva vida, que es diu... Música i Làgrimes, o sembla, Una pel·lícula del James Stewart.
0: Sí, exacte. Sí.
1: Escolta una cosa, Enric, ens has explicat la teva descoberta del trombó, la teva història, però jo em pregunto si un nen petit pot començar directament amb el trombó o necessita fer una escala prèvia.
2: No, actualment estem fent mans i mànigues perquè els nens puguin triar instrument molt aviat. No com vaig fer jo, que vaig triar, que ja tenia 16 anys. Ara a l'escola ja repartim els instruments amb els nens que venen a sensibilització i iniciació, que tenen 6 i 7 anys, i els comencem a mostrar els instruments i venen amb els professors de 3 en 3, en grupets, i ja et dic, als 6 anys ja jo tinc uns trombons més petits, que són de plàstic, de colors, que són com joguines, que no pesen, i allà ja s'inicien. Després van evolucionant, passem a instruments de metall més grans, i quan tenen 8 anys, si els hi agrada, ja comencen els seus estudis de trombó regulars. Això és una aposta que fem en aquesta escola de Sant Cugat, que en altres llocs no sé si ho fan, perquè quan jo era petit no es podia fer trombó a Barcelona fins als 14 anys. Perquè deien que era un instrument molt gran, igual que la tuba, i que no era adient per nens petits. Però nosaltres ja hem buscat aquesta solució d'instruments més petits, que no pesin, i que els nens jugant, ja van aprenent i ja fem concerts i fem coses amb els nens petits.
0: Sí, perquè, clar, aquesta cosa de la respiració del diafragma, d'aquesta necessitat física i, a part, de sostenir l'instrument, clar, es considerava això, no?
2: Abans ho consideraven perquè els instruments eren grossos i pesats, però ara no, tenim aquestes possibilitats i ho aprofitem. Perquè també van fer els instruments de corda, van fer iniciar els estudis, per exemple, als 4 o 5 anys, amb el mètode Suzuki, i així es va veure que els nens jugant ja poden iniciar-se i així ja tenen molta sensibilitat per començar a participar en els grups.
1: I com és l'aprenentatge d'aquest instrument? Ara la Clara parlava de la postura, de l'aire. Com és d'important tot això?
2: Això es va guanyant amb el temps. Al principi, quan són tan petits els nens, el que fan és jugar, que és el que els hi toca, jugar. Però juguen, com diuen els francesos, jouer la musique, no? O els anglesos, que diuen play the music. Doncs tot això ja, nosaltres que diem tocar, no. Nosaltres juguem amb els instruments i els fem les propostes de fer una nota, dues notes, cançons que és de la música popular català, que tenen només dues notes, s'ha de fer dos posicions, coses senzilles, però que ells participen i ja se senten trombonistes, en el cas.
0: De sostenir aquest aire, de l'emissió d'aquest aire. Jo, la meva assignatura d'educació del cos és allò de bufar l'espelma, de bufar un mocador, d'omplir un globus, i anar guanyant aquests reptes, que a vegades són tangibles, es veu, també es va veient la capacitat, és una certa disciplina també, concentració en aquell moment, que també els hi permet.
2: Van agafant la consciència de la respiració, però jugant. Sí. Respirem des de que naixem. Aleshores, es tracta d'aquest aire que tenim per respirar, el fem servir per parlar, per cantar i també per emetre uns sons amb els instruments, però de la forma natural.
0: Sí.
2: No és res forçat.
0: Sí.
1: Clara,
0: i ens trobem que el dia 27, jo he dit perquè ja ens trobarem directe el 27, a l'auditori, primer de tot, he de donar un agraïment a tot l'equip tècnic, a tots els professionals, a tots els que fan possible que en aquest moment l'Escola Conservatori Sant Cugat es pugui tota ella, amb les bandes i els grans conjunts i tot el bloc de corals, tots es traslladin i facin la seva posada en comú de tots els instruments a l'auditori. Això és un treball intens, de 2 dies, 2 tardes, tant el 27 com el 28. El 27 el que es fa és els grans conjunts, i en aquest moment serien les orquestres de guitarres, les orquestres
2: de corda,
0: i les bandes. El 27 de maig. Això vol dir que totes les famílies allà a escoltar, i són doncs molta gent a dalt l'escenari. Aquí hi ha tot un repertori, en la qual, doncs, com que tenim l'Enric, ens parlarà d'aquest repertori, però jo m'agradaria començar per una de les peces, que és aquesta, que és, diguéssim, Eolo, el rei, de Ferrer Ferran.

0: He triat aquesta que serà interpretada, la banda, perquè és un autor contemporani, Ferrer Ferran, és de València, i ens vol dir, doncs, Eolo, aquest vent, és el déu del vent, per tant, necessari pel trombó, per tots els instruments de vent, aquesta l'energia eòlica que diem, tot això, imagina't, no? Tot el que tenim, els molins eòlics, aquesta importància. I la història d'això també és maca, és res, el déu dels vents, l'Odissea en parla, diguéssim, dona un poder, perquè després d'Ítaca, doncs, pugui tornar a casa seva, però li dona aquest poder, li dona una cosa que es diu un odre, un odre. I odre és un sac, que normalment es posava dintre vi, o vi, i és un sac de pell, i li va donar això, torna cap a casa teva. Molt bé, el déu dels vents. Però resulta que els navegants van interpretar això, ai, ai, que no, que això deu ser un tresor, ho van buidar, i llavors aquí el que es va desencadenar...
1: Van perdre l'aire.
0: Exacte, una tempesta impressionant. L'odre és aquest sac tan important que és perquè l'inflis d'aigua, ai, d'aire, i el puguis navegar, diguéssim, et fa de flotador. Per tant, aquesta importància de l'aire, no?, com a fer música, també supervivència.
1: Et sembla que anem al repertori aquest que ens comentava la Clara?
2: Bé, ha parlat del Eolo el rei, que és aquesta obra que és solo de trompeta, que ho fan els alumnes de trompeta, dirigeix el César Femenia, que és el professor de trompeta, i és una peça, ja ho sentiu, el tarannà així com de banda sonora, però sobretot els protagonistes són les trompetes que surten a la part davant de l'escenari i fan el solo. Però començarem el concert amb aquesta peça que es diu Florir, Florir per banda de vent, que és del Ralph Vaughan Williams, un compositor anglès. És una peça curta, dura un minut i mig, i és com un gran crit de florida d'instruments, tots tocant fort i tots donant la benvinguda al concert. Després hi ha aquesta peça que és Eolo el rei, amb els solos de trompetes, i després passem a una banda sonora de la pel·lícula Aladdin, que és de la factoria Disney, i és un recull de les cançons aquí, i ja vaig triar aquesta peça perquè m'agrada que toquin tots els estils. I aquí hi ha una part amb swing, que és una mica com el so que hem sentit de Big Band, doncs hi ha una part, el Friend Like Me, que és una cançó que ja porta molt de swing amb bateria, i llavors és un so absolutament diferent. Després tocarem Star Wars, que no cal dir res, Star Wars és la banda sonora que va escriure el John Williams, una reducció per banda d'estudiants, i després la sorpresa és que surten els nens de la banda infantil, que són una quinzena en aquesta ocasió, perquè hi ha alguns que estan de colònies, però s'afegiran, som 50 primer, i després s'afegiran els altres 15, i al final serà la gran banda que tocarem les dues últimes peces, que tocarem el Tidings on Joy, que també és un tema de benvinguda, molt, molt vistós, i acabarem d'una manera festiva amb el tema de New York, New York, molt famós de les pel·lícules. És un concert comptant que hi ha el grup de guitarres, després l'orquestra de corda i l'orquestra de vent, que durarà una horeta, i començarem a 7:45, exacte, i després a l'hora de sopar tots cap a casa.
0: Sí, recollint instruments varis, perquè això és un escampall allà, molt bé. I després jo volia que sonés, diguéssim, molt breument, una música que es va gravar per YouTube de la banda juvenil.
2: Ui, aquella música. Va gravar quan la pandèmia, cada un a casa seva. Cada un va gravar el seu instrument a casa seva, i me'l van enviar i vaig juntar-ho, i esclar, és un
1: fragment. Doncs tot el mèrit.
0: Sí.
1: Tot el mèrit, per això que estem sentint ja.
0: Sí, el Merci, Merci.
1: Merci, Merci.

0: No sona pas malament, eh? No.
1: És una feina d'enginyeria.
0: Exacte.
1: Per ajuntar tots els...
0: Sí.
1: Tot, ho van gravar amb els telèfons, tots.
0: Sí. És això, homenatge a aquest esforç que s'ha fet i que des dels professors, molts professors en aquest cas...
2: I aquesta etapa maleïda que ens ha tocat passar a tots.
1: Enrere, per
0: sí, i això estem parlant del 2020, tot gravat, amb tota la feinada.
2: Arribem a final de curs, eh,
0: sí,
2: Clara?
0: Sí, i aquest final de curs, jo el centro en aquests dos dies, 27 i 28, perquè són allà en l'auditori. Gràcies a tots per tots per fer-ho possible. Per tant, és un gran moment... De trobada, de tot. I el que ve ja ara, a part de que són candidat d'audicions, tots els nanos ficats amb audicions, diria una conclusió, que també s'han fet dos grans coses molt importants aquest curs. Podríem parlar al pròxim programa, però és això de música clàssica a la Magna i cambra a la Magna, que són aquests dos grans projectes nous que s'han fet i a més amb èxit. Però anem... I jo crec que... Jo volia dir unes frases relacionades amb el trombó, et sembla?
1: Sí.
0: I aquestes frases, els trombonistes són coneguts entre els músics d'orquestra perquè són persones molt assenyades, tranquil·les i fiables. I Richard Strauss deia: no miris mai els trombons, només els animaràs. Vinga, som-hi, eh? I després hi ha un terme col·loquial històric, es deia sleep horn, que era per dir, utilitzat en jazz, per referir-se al trombó, perquè feien això, aquest concepte de llisco, de lliscar, de la seva vara.
1: Slide.
0: És aquí estem. En fi, i el trombó és l'instrument més proper a la veu humana, això també, mira.
1: Sí, el trombó tenor, com els homes tenors.
0: Exacte.
1: Sí.
0: I aquestes frases que hi ha sobre els trombons, i en trobaríem de més músics, també, però ell, sí.
2: Doncs acabem aquí.
0: Sí.
2: Acabem aquí i donem les gràcies a l'Enric Mestre, que avui ens ha acompanyat per descobrir el món de les bandes, d'aquests instruments que estan, jo diria que una mica oblidats pel gran públic, no? No els tenim massa en compte, el trombó, i avui els hem volgut recuperar i posar-los en primera fila. I sobretot, les dates, que no se n'oblidi la gent, el 27 i el 28, aquest final de curs...
0: Totes dues vegades és a 3:15, s'obren les portes a 7:15 i vinga, es pot venir a escoltar.
1: I a més a més, probablement, gairebé segur, pel Dia de la Música, el Dia Internacional de la Música, que és el dia 18, dijous 18 de juny, tocarem aquí a la plaça del Monestir, amb la banda. Si tot va bé i no estan tots de colònies ni de viatge de final de curs, vindrem i tocarem.
2: Fantàcia. Doncs els anirem a trobar, aquesta cita musical. Gràcies als dos, que vagi molt bé. Bon fi de curs.
0: I que la música i la força ens acompanyi.
2: Vinga.

0: Fins fa uns anys era molt fàcil saber en quina època de l'any estàvem només mirant el mercat, però el canvi climàtic i els nous models de producció estan canviant completament el nostre calendari gastronòmic. De tot plegat en parlem avui amb en Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació Foodtellers. Nacho, benvingut.
1: Què tal, com estàs, Carme? Bon dia.
0: Com estàs tu?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt bé.
0: Has anat a mercat avui?
1: Doncs no, avui encara no, però...
0: L'última vegada que hi vas anar, què hi vas trobar?
1: Pues així que em sobtés, bueno, trobar espàrrecs verds o trobar meló o trobar certes fruites o certs productes que, bueno, que en teoria pues no era temporada encara, no?
0: Encara no toca.
1: Encara no toca, exacte.
0: Bo, ja ha passat, perquè
1: sí.
0: Justament acaba d'acabar.
1: Exacte, exacte, exacte. O començar a trobar-te ja calçots, per exemple.
0: Uh-huh. Quina és la realitat que ens trobem actualment al país en aquesta qüestió que avui plantegem?
1: Mira, jo crec que fonamentalment abans, no? Fa uns anys, pues, sabíem quan començava cada temporada, no? El que tu deies, o sigui, anàvem al mercat o anàvem per les botigues i demés i vèiem pues, les cireres a finals de maig o els tomàquets de juliol o els bolets, no? Ara la tardor, etc. O els calçots, el gener, febrer, jo me'n recordo que les calçotades abans eren el març, febrer, finals de febrer,
0: sí.
1: No? Etc. O les maduixes al desembre, o, bueno, pèsols pues, quasi pràcticament tot l'any, perquè també els pots trobar, lògicament, d'hivernacle, no? Però, bueno, com et deia, no? Aquesta setmana el que volia comentar era això, no? Parlar de com el canvi climàtic i els nous models de producció pues, estan alterant el nostre calendari gastronòmic, no? I a Catalunya, avui en dia, per exemple, pues ja hi ha productors del Camp de Tarragona i del Bages que han començat a collir els primers calçots de la temporada.
0: Ja. Yeah.
1: Jo, per exemple, un dels clients amb els que treballo, que és Can Cortés, pues el 15 de novembre comencem la temporada de calçots, de calçotada, no? I dius, tia, encara no he menjat els panellets i ja estem en la calçotada. Bueno...
0: Bueno, parlarem de què implica això, perquè no afecta només a la producció. Mm. Hi ha una qüestió que ens hauríem de plantejar. O sigui, aquest canvi és dolent o és que hem de començar a canviar una mica el xip?
1: Jo crec que les dues coses. O sigui, és dolent perquè realment és un canvi forçat pel canvi climàtic, lògicament, no? O sigui, no pot ser que... fa dues setmanes estiguéssim amb màniga curta acabant el mes d'octubre com estem o a punt de menjar panellets, no? I això per una banda, és a dir, o sigui, les temperatures, l'accés o el no accés de pluges, etcètera, etcètera. O sigui, el canvi climàtic en general ens està afectant les collites i a les produccions. I per una altra banda ens hem d'anar acostumant, clar, perquè aquesta és una nova realitat. També tot plegat vinculat amb que cada dia, o sigui, cada vegada més els consumidors el que volem és...
0: tenir de tot l'any.
1: Correcte. O sigui, jo vull menjar meló tot l'any. No pot ser. No pot ser, no deuria... O sigui, no pot ser. Sí que pot ser, no? Lògicament, perquè al final, pues, el meló ve de Sud-àfrica o vindrà d'on tu vulguis, però hi ha unes temporades, hi ha unes èpoques de l'any amb els quals tenim uns productes i el nostre cos, i ja no parlo de l'entorn, la natura i aquestes coses que poden sonar com molt hippies, però és una realitat. O sigui, el nostre cos a l'hivern necessita certs nutrients que no els ha de necessitar en altres èpoques de l'any. No? O sigui, a l'hivern tenim menys hores de sol, ja fa més fred, amb la qual tenim quin producte a nivell de fruita, no? Pues la mandarina, la taronja, no? Productes que són més, tenen més càrrega de vitamina C o a nivell de la horta, pues si les bledes, les caroles, etc, etc, no? Les cols, etc, etc, no? Això avui en dia ja pràcticament no existeix. O sigui, tu pots anar a qualsevol botiga, verdoleria, fruiteria amb una mica de nom i trobes de tot. Independentment de que podem trobar productes que venen de l'altra punta del món, que això jo ja no hi entro i crec que com tot enriqueix, però la realitat del dia a dia nostre, no? Això està canviant, lògicament, sí.
0: I això com afecta la qualitat dels aliments, si afecta?
1: Bueno, afecta, lògicament, perquè els propis aliments també... Jo crec que no sóc ni nutricionista ni investigador en aquest sentit, no? Però jo estic convençut de que al final els processos es retallen cada vegada més perquè busquem noves vies de poder produir els aliments més d'una manera més ràpida. I et poso un exemple que ens toca molt de prop, no? I és el tomàquet mandó. Tomàquet mandó és un, com sabeu, és un tomàquet que ja n'hem parlat moltes vegades aquí, però és un tomàquet que s'ha recuperat aquí a Collserola, tant la gent de la Rural com de la Ortiga, com etcètera, etcètera, com Can Domènec, bueno, estan produint-lo, i és un tomàquet que en el seu moment es produïa, doncs, en els anys 70, 80, es va deixar de produir perquè cada tomaquera doncs, produïa entre 3, 4, 5 quilos de tomàquets com a molt. Això no és res. No? Llavors, clar, entrem en un procés de sobreproducció que, per una banda, pues, eliminem certes varietats que no són productives, no? Com pot ser el mandó en el seu moment. Ara l'hem tornat a recuperar, sí, amb un altre preu, amb unes altres característiques, amb un altre tot el que tu vulguis. No deixa de ser un consum minoritari, no? Però el que volem és... tindrà de tot ràpid en qualsevol moment i al millor preu possible, no?
0: I per tant, hem de continuar insistint en allò del consum de quilòmetre zero, no? Per respecte...
1: I de temporada.
0: I de temporada.
1: Correcte.
0: Per tant, ara mateix, tomàquet mandó no en podríem menjar.
1: No.
0: Perquè ja s'acaba la temporada.
1: Correcte.
0: Sí, ens haurem d'esperar fins a...
1: El juny, finals de juny, principis de juliol de l'any que ve, depenent de com vagi la climatologia. O sigui, aquest any, per exemple, s'ha allargat bastant més. O sigui, l'altre dia parlàvem amb el Pol de Can Domènec, no? que el vam parlar amb ell un dia, i em deia, diu, no, jo he fet una plantada tardia i en colliré pues, fins a finals de... mitjans, fins als d'octubre. Vale, però això és perquè el clima ha canviat. També el gust i moltes altres característiques, no? Però fonamentalment el gust. O sigui, tu et menges un tomàquet mandó d'ara de fa 15 o 20 dies, amb la calor que feia, etcètera, etcètera, i per mi no té res a veure amb el que et pots menjar a l'agost, que és un tomàquet que està exposat a temperatures de 40 i pico graus, etcètera, amb la qual cosa perd moltes de les seves característiques. O sigui, ara per exemple, per mi... m'he menjat els millors tomàquets mandó de la temporada i ho parlava amb ell. Sí.
0: Abans dèiem, tota aquesta situació no afecta només a la producció dels productes, sinó que indirectament això crea un efecte dominó que passa per la gastronomia, per la restauració, per les cuines...
1: Uh-huh. Absolutament.
0: Com afecta tot això, aquests altres àmbits?
1: Bueno, al final molta gent el que fa és que intenta reinventar-se.

0: Pollastres, estem menjant pollastres que tenen, pues, jo què sé, 12, 20, 25, 30 setmanes de vida, com a molt. Que viuen en granges i que els sobrealimenten per tindre una sobreproducció, no? Llavors és exactament el mateix. Jo crec que no és lògic. No és lògic el que estem... Perquè al final estem entrant amb una dinàmica de el que dèiem, no? De tindre el que jo vull quan jo vull, ningú em pot dir que no ho puc, però això genera, pues, els additius, no? Els pesticides, els antibiòtics amb el cas de la producció dels animals, etc, etc. Tot això repercuteix amb el canvi climàtic, amb el medi, no? Amb la qual cosa és un peix que es mossega la cua, si vols.
1: I a nivell de restauració, doncs, es fa aquest esforç d'ajustar i adequar les cartes en funció del que es troba
0: Sí.
1: al mercat o de l'època
0: Sí,
1: de l'any o el que toca, no?
0: jo crec que sí. Jo crec que també és bo, no? I és un reclam de cara al consumidor, el buscar aquests productes que puguin ser més de temporada i fomentar-los, no? Pues com dèiem, amb l'època de les calçotades, o ara, per exemple, que estem amb l'època de bolets, o amb l'època de, no? Més de castanyada, digue-li com vulguis, no? Sí, intentar... Jo crec que sí, que hi ha molta restauració que realment vol fer una proposta adient, coherent i honesta, i que el que busca és això, no? Sí, buscar un producte de proximitat, més o menys, però sobretot que sigui ajustat a la temporada.
1: Nosaltres com a consumidors també podem fer la nostra aportació, no? I podem contribuir a que això tingui una certa coherència.
0: Absolutament, jo crec que sí, i que hauríem, dintre de la, sempre dic el mateix, dintre de la mida de les nostres possibilitats, però sí, sempre estarà molt millor un producte que realment és de temporada que no un producte que ens hem inventat, no? I que continua, i que el tenim tot l'any. Jo, per exemple, una de les coses que faig és que a partir de ja no menjo tomàquet, no? Perquè no té gust, perquè no, o sigui, ja no el busco, no? Llavors, pues, sí que busco, pues, aquest producte més, i que la cuina, si ens agrada cuinar, en el meu cas, a mi m'agrada molt cuinar, com saps, però és això, et força, si vols, bueno, et força o no et força, et dona aquesta possibilitat de poder generar una diversitat dintre del menjar de casa teva, no? Que bueno, que jo crec que és molt molt adient i molt saludable. Al final és el més saludable que tenim, no? Pues ara començar amb tota l'època de cols, de bròcoli, de coliflor, de tal, no? De totes aquestes verdures que són més de temporada, carbassa, ara, per exemple, els boniatos, no? Etcètera, etcètera. Jo crec que això ens dona molt molt de joc, també, no? Jo crec que és molt constructiu a nivell comunitari, lògicament, no? Perquè fomentem aquest consum més honest i més responsable, i que també el buscar-ho. Que és un rotllo, que és complicat, que és... excuses en tindrem sempre, no? Però és igual, o sigui, si tu al final vas a comprar, tant és comprar una cosa o l'altra. Bueno, entenc que jo també puc ser un bitxo raro, no? El consum... O sigui, el cuinar, el fet de cuinar a casa està decreixent a passes agigantades. L'altre dia llegia que el consum de menjar preparat ha crescut un més 25% d'un any per l'altre. Bueno, jo crec que amb la mida del possible tenim les possibilitats, i jo crec que ens hauríem de forçar a fer-ho, perquè és que... Bueno, perquè ens ho estem carregant. S'estem carregant a...
1: Vaja, que no toquem gaire els fogons.
0: No, toquem lo justo y necesario para escalfar. Si tenim microones, ni això, o
1: Ni
0: sigui,
1: això.
0: imagina't. Sí.
1: Què et prepares tu en aquesta època de l'any? Digue'm algun plat que faci servir aquestes verdures que comentaves, totes aquestes verdures de tardor.
0: Pues mira, ahir, per exemple, vaig fer un trinxat ben fàcil, no? Trinxat amb col i patata, i una mica de botifarra negra
1: I cansalada.
0: i una mica de cansalada per rematar, un uns anys ben bullit amb la olla express. Jo tinc la olla express que té més anys que jo què sé.
1: I que

0: És una bona eina,
1: Jolín,
0: a la cuina.
1: Recomano, vamos, sí, 100%, perquè estalvies temps, estalvies energia, estalvies de tot. I a més conserva molt, molt bé els sabors i els gustos i les característiques del producte. I escolta, amb 20-25 minuts ho tenia fet. O sigui, 10 minuts, un quart d'hora d'olla express, que jo crec que van ser 10 minuts. I després ho rehogues una mica amb uns granets d'all i tal, i tens un sopar collonut.
0: I per aprofitar el moniato més enllà de com a postre amb les castanyes,
1: sí,
0: el dia que celebrem la castanyada,
1: sí,
0: quines altres propostes suggeriries per cuinar?
1: Mira, el boniato jo crec que pot ser un bon substitut de la patata, lògicament, perquè són cosins germans, no? Però jo el faig servir molt amb cremes. Faig crema de carbassa i li poso una mica de boniato. Poso també boniato, en comptes de dir aquí li posa patata, jo li poso boniato i llavors li dona aquest punt una miqueta més dolcet i més tal. El rehogo una mica, tant la carbassa com el boniato, amb una mica de ceba i de més. I mira, un dia podria fer una secció de receptes de cuina. I la veritat és que, i també amb l'olla express, o sigui, és que és un moment, és que realment amb el mateix aigua... Sí, sí, sí. No li posis molta aigua i ja està, i fora. I si vols ja millorar-ho, doncs li poses una mica de caldo i ja té més gust encara.
0: Mm. Hem començat parlant del mercat, del sí, que podem trobar a plaça o als mercats de pagès.
1: Sí.
0: El que passa és que justament ara arribarà una època que és la... Després de la castanyada, doncs ja ens enfoquem de cara al Nadal. I per Nadal sempre hi ha la tradició de posar les millors gales i,
1: sí,
0: i els millors mos a taula.
1: Uh-huh.
0: I, per tant, aquí ja pequem, perquè segur que oferirem coses que no toquen. Hem parlat del meló, uh-huh, segurament parlarem de la pinya.
1: Bueno,
0: no?
1: També podem parlar de l'escudella. No?
0: No, però jo estava pensant en tot allò que no tocaria.
1: Ja, ja, lògicament,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, hi ha noves propostes que s'han introduït, no? Pues això com l'aguacate, no? O el còctel de gambes o coses d'aquestes molt, molt, molt viejunes i molt, molt tradicionals nadalenques, no? Que sí, que com tu bé dius, no tocaria, però tenim un gran receptari amb aquest país, que és meravellós. Tenim un producte que és meravellós i tenim uns productors fan per sobre de tot que són també meravellosos, amb la qual cosa... el que jo dic sempre és una qüestió de tindre les ganes i el temps, però és que ens hi va tot, perquè al final és el menjar. Un altre dia, si vols, també, i perdona, podem parlar dels mercats d'aquesta ciutat, també pot ser un tema...
0: De quins mercats?
1: Això, comencem per aquí.
0: No, clar.
1: Comencem per aquí, exacte. No, és igual. No, que m'ha fet... Ara, quan ho has comentat, dic, bueno, és un tema important.
0: Per tant, repte, quin és el gran repte que tenim per endavant, tenint en compte tot això que hem parlat avui, d'aquesta afectació del canvi climàtic, d'aquests canvis en la producció, que és que ens afecta a la vida, també.
1: Uh-huh. Absolutament. Jo crec que el nostre gran repte és proposar-nos realment el conèixer el producte de proximitat, que tenim la sort de que estem a Sant Cuat i estem al mig de Collserola i tenim uns productors, com deia, meravellosos i que ens donen una oferta també molt, molt, molt interessant. Interessar-nos també i saber una mica quin és el producte de temporada i on el podem trobar i buscar quines receptes i com podem tractar-ho, no? Jo crec que aquest és el gran repte, perquè més enllà de que ens agradi més, menys, el que tu vulguis, és una necessitat. És una necessitat perquè si no estem fomentant un consum d'uns productes que no tenen sentit. Per la nostra salut, en general, ja no únicament pel consum, sinó també pel trànsit, no? O sigui, com ens arriben aquests productes, d'on venen, què estem generant... Ostres, anem a recolzar i anem a apoyar l'economia local, no? L'economia més propera.
0: Bé, doncs avui hem reflexionat amb Nacho Ballesta, el director de l'Agència de Comunicació de Foodteller, sobre com les estacions ja no marquen el que mengem. Vull dir que mengem el que ens ve de gust.
1: Correcte.
0: I de tot. I gràcies, no?, que podem fer-ho.
1: Home, sí. Tampoc cal posar-se tan dramàtics. Però sí, gràcies, que podem menjar. No, però jo crec que sí. Jo crec que tant a nivell de consumidor com a nivell de proposta gastronòmica... Hi ha coses molt interessants. I se parlava abans de Can Cortés, no?, que també pues, tenim hi ha un menú de temporada molt canviant, que intentem pues, això que sigui realment de temporada i de més. O per exemple, el Mecànic, no?, que, com sabeu, també col·laborem amb ells i treballo amb ells. I ara m'ha engegat un projecte que es diu Quatre Stagioni, i llavors, doncs, cada estació pues, anem treballant amb els productors d'aquella Coixerola i amb productes de temporada 100%. Sí.
0: Molt bé, doncs aquí, ja aquí acabem.
1: La cunya, aquí.
0: Sí, la cunya ja, la doble cunya. Nacho, ho deixem fins a la propera sessió, que continuarem reflexionant i parlant sobre la gastronomia, sobre els productes i tot allò que ens enduem a la boca.
1: El menjar, exacte.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I a vosaltres que ens heu acompanyat, també gràcies per la fidelitat, la companyia. Demà més. Gràcies a tots.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, al moment, m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: és que...
1: L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, el Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montal, Cabrera, Cabrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Un cop més us volem portar aquests talls de veu mítics de programes de ràdio que tant ens agrada recordar i compartir-los amb tots vosaltres. Saludem el 50% d'aquest programa, Esteve Llop. Què tal? Com estàs?
4: Hola, què tal? Doncs bé, a part d'una mica encostipat, o bastant, vaja, perquè hem de ser francs, tot bé, i amb moltes ganes de tornar a compartir aquests moments de ràdio per recordar alguns dels programes amb els que més vam disfrutar ja fa una colla d'anys, aquí a Ràdio Sant Cugat.
3: Doncs esperem que recuperis aviat d'aquest refredat, però haig de confessar que ni se'n nota. Si us sembla, avui començarem parlant de Ràdio Terrassa, de la que va ser l'emissora de la nostra ciutat, i us explicaré com va ser els seus inicis. Ràdio Terrassa, amb l'indicatiu EJ25, va ser la primera emissora de ràdio que va emetre a Catalunya fora de la ciutat de Barcelona. Inaugurada oficialment el 2 d'abril de 1933, la seva activitat va tenir lloc durant 78 anys. El 1962, Ràdio Club Terrassa va obtenir una concessió per a emetre la freqüència modulada. Les emissores de Ràdio Terrassa FM es van iniciar el 17 de febrer d'aquest any, inicialment emetent la mateixa programació que l'estació d'Ona Mitjana. El 23 de febrer de 1976 van ser renovades les instal·lacions de Ràdio Terrassa EJ25 al carrer Sant Pere número 38, amb nous emissors, equips i restauració general de totes les dependències. L'evolució tècnica també va arribar a la FM. Es deia llavors, en antena, Ràdio Terrassa Modulación de Frecuencia Segundo Canal. El 6 de juny de 1978 es van posar en funcionament les instal·lacions d'esterofonia. A part de Ràdio Terrassa, tan sols emetien en estèreo quatre emissores a Catalunya: Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio Espanya de Barcelona, Ràdio Joventut i Ràdio Mataró. El 1965, Ràdio Terrassa es va vincular amb la cadena SER, cadena d'emissores a la que va pertànyer fins la seva desaparició l'any 2010.
4: A finals dels anys 70, Ràdio Terrassa va rebre un important impuls de renovació amb el nomenament de Josep Maria Francino com a cap de programes de l'emissora. Una altra important novetat va ser la inauguració de Ràdio Club 25, una pionera emissora de ràdio, eminentment musical, que es va inaugurar l'1 d'octubre del 1979. Al principi va tenir certes reticències per part dels directius de Ràdio Terrassa, però van haver de transigir perquè va començar a funcionar en tots els aspectes. Així doncs, el seu cap de programes, Josep Maria Francino, va realitzar excel·lents resultats d'audiència per la qualitat i continguts dels programes emesos i ajudat pel personal, en la seva majoria jove i entusiasmat de fer ràdio. Recordem, de fet, grans noms com, per exemple, Carles Cuní, Josep Cuní, els dos germans, Miquel Calçada, Miqui Moto i tants d'altres. Anem a escoltar, si et sembla, Jordi, per començar el primer tall d'avui, en el qual podem escoltar diferents extractes de tota la història de EAJ25 Ràdio Terrassa i també de Ràdio Club 25.
5: Ràdio Terrassa, la ràdio del Vallès.
6: Para estar dentro de la legalidad debía obtenerse una licencia especial. Esta la obtiene el señor Aymerich el día concretamente 14 de julio de 1924. A partir de este mismo año se formó una peña alrededor del señor Aymerich que fue poco a poco entusiasmándose con el fenómeno radiofónico. Es en el año 1928 y concretamente el 14 de julio en que don José Girona lanza por primera vez su voz a través de las ondas. La misión en Terrassa era entonces un hecho. Finalmente, como decíamos, el día 29 de julio de 1933 se recibía por fin el nuevo y definitivo indicativo EAJ25. En la Navidad del año 1932, Antonina Boada, primera locutora de Radio Terrassa, lanzaba al aire exactamente estas palabras.
7: Aquí Radio Terrassa, emisora EAJ25. Bon dia, senyor Radio Llens. En aquests moments donem per inaugurada en període de proves l'emissora local. Ella serà en el successiu la representació genuïna de la nostra ciutat, la portant veu de tot allò que pugui ser interessant, de tot el que passi a casa nostra i que tinguin dret a conèixer.
6: Muy buenos días, amigos. En primer lugar, seamos permitidos decirles que hoy vamos a hablar de nuestra casa, de la radio, concretamente de Radio Terrassa. En junio del año 1923 viene a Terrassa el profesor Calvet de la Escuela de Vilanova y la Geltrú.
8: Hola amigos, saludos y bienvenidos al reencuentro anual con los Beatles, con su música, con las cosas curiosas y todo esto que los Beatles grabaron y que nunca han sido oficialmente editadas. También tendremos grabaciones en directo, sesiones de estudio inéditas y partes también de los Beatles Christmas Show que ellos crearon y que durante 8 años grabaron para sus clubs de fans.
9: Alberto, vamos a abrir canal. ¿Preparado?
10: Hola, Fernando. Hola, amigos de Radio Terrassa. Hoy viernes hemos querido terminar la semana felizmente aquí en Malgrat de Mar.
9: Hombre,
10: terminar la semana laboral para nosotros, porque en sábado y en domingo el programa Vacaciones descansa precisamente.
9: Y de Fernando del Collado, servidor. Bueno, bueno.

Ràdio Club 25, Terrassa, cadena catalana. Són les 10 de la nit.

0: aquestes històriques gravacions d'aquestes dues emissores que ja no existeixen, Ràdio Terrassa i Club 25, hem pogut escoltar lemes històrics com la Ràdio del Vallès, un lema que va durar durant molts anys i que sempre apareixia en tots els jingles i falques de l'emissora. Es parlava també en aquestes gravacions històriques de la ràdio del Beatle Christmas, per exemple. Hem pogut escoltar algun extracte d'aquests programes especials que durant molts anys, fins i tot després de Ràdio Terrassa, aquest programa ha seguit sonant en altres emissores, de la mà de Josep Maria Francino. També les veus de Fernando de Collado i Albert Malla. També hem pogut escoltar la Una Mitjana, duplicada a la FM, amb molta més qualitat, evidentment. El programa A Toda Música, d'Albert Malla. Els indicatius de Ràdio Club 25 dins de la cadena catalana, perquè circumstancialment aquesta emissora també va pertànyer a cadena catalana, l'indicatiu dels 40 principals amb la veu de Josep Cuní, que va començar precisament a Ràdio Terrassa fent això, presentant música, i l'indicatiu també de Cadena SER, ja que Ràdio Terrassa va formar part d'aquesta cadena d'emissores. Déu-n'hi-do, eh? Quins records.
1: I tant, quins records. Escoltava ara atentament tots aquests talls i no deixa de sorprendre un vincle que, si ara el diguessis, dius d'entrada, no enquadra gens, que és Josep Cuní, los 40 principales. No deixa de sorprendre una mica, que dius, carai, un perfil d'ara periodístic, no?, com és en Josep Cuní, no l'assimilaries mai a un programa musical. I, a més, doncs això, no?, els 40 principales, doncs un programa modern, un programa de música actual. Clar, també estem parlant que, quan ho feia, no tenia la que ara té. Sí que tot lligava.
0: Tu, per exemple, no sé si assimilaries el senyor Pellicer amb Ràdio Fórmula, amb 40 principals, també.
1: Ah, està clar. No, segur que
0: I va
1: no,
0: ser així, va no. ser així. Vull dir que molts inicis són a la Ràdio Fórmula, com em va passar a mi, també. I, de fet, sí. És una escola molt divertida, perquè tens música, que és un recurs que et permet no haver d'estar tota l'estona improvisant, perquè presentes la cançó, la llences i tens uns minuts doncs, per pensar què faràs després, no? Cosa que en un magazín de vegades és molt més complicat. I més si estàs tu sol, en el cas de la Ràdio Fórmula. Necessites no dues mans, sinó quatre, no? Per agafar el telèfon, preparar el següent disc. Vull dir que realment agafes moltes taules. És interessant.
1: Sí, tant, és molt interessant i, de fet, és una escola i, de fet, també és com jo vaig començar i com jo continuo i com jo continuo aprenent. És així.
0: Molt bé, seguim amb més talls de Ràdio Terrassa i Club 25 FM. Començarem escoltant la sintonia del programa Los Populares de la Canción, d'Albert Malla. També escoltarem La nostra terra, la nostra gent, el primer programa de Carlos Cuní en aquesta emissora. Catalunya DX, de Miquel Calzada i Olivella. Carajillo Estéreo, en Josep Maria Francino. My Music, amb Albert Malla. I també escoltarem, per acabar, els indicatius de Ràdio Terrassa, la Una Mitjana, l'indicatiu de Club 25 FM, amb la veu d'Eduard Farelo i també la de Constantino Romero, entre d'altres, amb el lema La música que va contigo, segur que ho recordareu. I, per últim, també, el Top 25 de Ràdio Club 25. Endavant!
2: Cadena SER. Servicios informativos.
3: Radio Terrassa, la ràdio del Vallès, presenta
4: Los Populares de la Canción.
3: El programa que promociona toda la música producida en España y que, pulsando la opinión de la juventud, confecciona la clasificación de éxitos del Vallès.
4: Los Populares de la Canción, en contacto con todos los clubs de fans, con entrevistas a los famosos y con toda la información del mundo del espectáculo.
3: Los Populares de la Canción.
4: Un programa realizado por Alberto Malla.
5: Terrassa, la ràdio del Vallès, la nostra terra, la nostra gent. Un programa realitzat i presentat per Carles Cuní.
6: Senyores, senyors, bona tarda. Salutacions cordials de Josep Lluís Lanau i de Carles Cuní al començar una nova edició de La nostra terra, la nostra gent.
7: Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25 presenten el primer programa diaxista en català a nivell mundial. Catalunya...
8: Ràdio Club 25, Terrassa, cadena catalana.
9: Música, música, música!
10: Calma.
9: Sin ir más lejos, Radio Club 25, Terrassa. Por algo somos la emisora de la música.
10: Carajillo Estéreo.
11: Jazz, rock y todo lo demás en
10: Carajillo Estéreo.
12: My Music. La Music de Alberto Maña.
13: Ràdio Terrassa, el 1341 de l'Ona Mitja.
14: Ràdio Terrassa, Ser Vallès. 828 Ona Mitja. 89.4 FM.
15: Cadena Ser.
16: Cadena Ser. Pase lo que pase.

0: 25 FM.
1: Club 25 FM.
2: La música que va contigo.
3: Funky Plastic.

0: en FM 95.6.
1: Club 25 FM.
2: La música que va contigo.
3: Club 25 FM.
2: La música que va contigo.
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: Doncs després de sentir aquests talls, anem a sentir-ne d'alguns altres, també de Ràdio Terrassa, i en aquest cas el que era la publicitat de Ràdio Club 25 l'any 1980. Apareix la veu de Fernando del Collado.
6: Aurelio Rosa, decimos que somos los más económicos porque nuestras ventas están orientadas a vender más a mejor precio.
7: Aurelio Rosa, Rambla de Gara, 170, Carrer del Sindicat 27, Campo Alegre.
8: Oye, Fernando, con tus pantalones nuevos estás hecho un tren. ¿Dónde los has comprado?
9: En Unimoda.
10: ¿Te gustan, pequeña?
8: Que si me gustan, me voy por unos ahora mismo.
10: ¡Que no descarriles!
8: ¡Descuida!
10: Unimoda, Arrabal de Montserrat 36, Terrassa.
11: Un altre estil, eh?
5: I tant, un altre estil, totalment diferent. Fa gràcia recordar com alguna d'aquestes botigues que apareixen a l'anunci encara existeixen. És el cas, per exemple, de l'Aurelio Rosa, que ara no hi és en la ubicació, diguem, inicial, però encara continua oberta a la Rambla de Terrassa. De fet, l'Aurelio Rosa, en aquells anys, era una botiga força gran, on venien electrodomèstics i tot de menatge per la llar, i era molt típic fer les llistes de noces en aquesta botiga. Un servidor, per exemple, va ser així.
11: Caram, el món és petit, el món és molt petit. Seguim amb més exemples de Ràdio Club 25 de l'any 1980, en aquest cas amb un tall d'Albert Malla, un dels meus locutors preferits, que ja estava fent programes musicals aquell 1980 a Ràdio Club 25, Ràdio Terrassa.
6: Ràdio Club 25.
7: A toda música. Con vosotros, Alberto Malla. 1, 2, 1.

0: Hoy me ha tocado a mí y estoy aquí con mucho gusto compartiendo contigo la tarde del sábado allá donde te encuentres. Las 6:02:30. Entre las 4 y las 10. Sí, durante 6 horas a toda música. En la primera hora hemos repasado diferentes bandas sonoras de películas con temas muy interesantes y jóvenes como tú. En esta segunda han sido protagonistas la gente que hace música en España. Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen, el LP indudablemente más millonario de este buen amigo que hace poco triunfó en Barcelona. Apareció en 1975 y se llamaba Nacido para Correr. Born to Run, Bruce Springsteen.
1: Un tema mític amb un altre mític de la ràdio, Albert Malla, des de Radio Club 25. I amb una sintonia també, Jordi, que és molt interessant, eh? Què t'ha semblat aquesta sintonia amb aquest piano?
2: Sí, un aire potser una mica jazzístic, no? Com sempre, els pianos això ja ens hi porten a vegades.
1: Era la música de Leon Huff, amb un tema que es deia Ain't Giving, I'm Jamming.
2: Bé, va bé recordar i tenir l'opció de poder precisar tant el detall d'aquesta música.
1: Bé, en aquest cas, jo la cançó no la coneixia, em sonava, però el Shazam és una bona eina per poder saber de qui són i quines són algunes cançons que desconeixies. Doncs seguim amb més anècdotes de Radio Club 25, Ràdio Terrassa. En aquest cas es tracta d'una maqueta que vaig enregistrar jo mateix el dia 13 de novembre de l'any 2000 per Radio Club 25. És a dir, que això no és un programa que hagi sortit enlloc, ni molt menys, sinó que vaig decidir de fer aquesta maqueta per presentar-la a l'emissora i veure si en algun moment m'agafaven, però evidentment no va ser així, va passar a la història, i per primera vegada doncs podem escoltar aquest document inèdit que vaig enregistrar a Ràdio Sant Cugat quan ja no estava jo col·laborant amb l'emissora. Això era el 13 de novembre de l'any 2000. Maqueta de Ràdio Club 25.
3: Ja saps que a la nostra sintonia també tenim moments per la música del record, ara amb la música dels 80 de la mà de Katrina and the Waves. Va ser tot un èxit el 1985. Walking on Sunshine amb Katrina and the Waves.

Bon ritme és el que volem transmetre ara a través de les nostres ones d'Argenes. Amb aquest èxit que va ser molt sonat aquest passat estiu de la mà de Junior Jack, My Feeling. Segueixes, doncs, amb bona companyia al costat de Club 25 FM.

Una vegada més anem a recordar la bona música dels 80, ara de la mà de Ruffs, un tema que segur que recordes i que sonava així de bé el 1983. Self-Control amb la formació Ruffs.

L'excomponent de Spice Girls, Melanie C, acaba de treure un disc en solitari. Un disc de pop molt ben elaborat que compta amb col·laboracions interessants com, per exemple, la del trio de música negra nord-americana TLC. Així doncs, qualitat assegurada en aquest primer treball en solitari de Melanie C. I amb temes com el que ja sona, Never Be The Same Again.

del pop de Melanie C als ritmes urbans d'aquest gran DJ-jockey. Professor Angel Dust amb el seu nou treball, Guapacheando, una fusió interessant de música llatina, hip-hop i de ritmes electrònics. Un bon exemple d'aquest treball és el tema que ja sona. Paquito El Pim, Professor Angel Dust.

Els autors de l'antic èxit Take On Me, Aha, tornen a la càrrega amb un nou disc, Minor Earth, Major Sky. Aquest és el primer senzill del nou disc dels Aha, Summer Moved On. Summer.

demostrant una vegada més que el seu èxit als 80 no va ser flor d'un estiu, la música dels A-ha, Summer Moonstone, des del seu últim treball, Minor Earth, Major Sky. I donem més ritme aquesta tarda de dilluns, una mica trista perquè tenim una tarda molt ennuvolada i plujosa, però des de la nostra sintonia, des de Club 25 FM, seguim amb bon peu, minut a minut, escoltant bona música. Ara, amb aquest gran èxit de Spiller, Groove Jets.

0: Radio Club 25. Son las 5.
1: Wallflowers és la banda de Jacob Dylan, fill de Bob Dylan. Acaben d'editar el seu tercer disc. El llarga durada es diu Bridge i aquest és un dels temes més interessants del nou llarga durada. Sleepwalker amb The Wallflowers. D'una banda relativament jove de Wallflowers cap a una altra de molt consolidada. Parlem de Bon Jovi amb el seu nou treball. El disc Crash, editat fa alguns mesos, amb temes tan interessants com aquest gran hit. Say It Isn't So, Bon Jovi.

Del rock de Bon Jovi cap al blues de B.B. King i Eric Clapton. Riding with the King és el seu treball conjunt, el que uneix aquests dos grans artistes de la guitarra i del blues, B.B. King i Eric Clapton. Aquest és el tema que dona títol al seu treball, Riding with the King, conduint amb el rei. I res més per part meva, salutacions d'Esteve Llop, ens retrobem demà a la mateixa hora. Bona tarda.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
1: the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
2: M'ha agradat molt sentir aquesta maqueta, Esteve. Tingues per suposat que jo t'hagués contractat, eh?
3: Sí, de totes maneres, ara estava pensant, Radio Club 25 es feia exclusivament en castellà i jo ho feia en català. La meva dicció en castellà no és molt bona, de manera que vaig decidir fer-ho en català, i aquí sí que s'ha de tenir en compte, això, també.
2: Sí, sí, està clar. I, a més, que després la Radio Club 25 va acabar tancant al cap d'uns anys, però vaja, això ja són circumstàncies de la vida que no podem controlar. De fet, amb això precisament que deia, l'any 2006 el grup Kiss va comprar Radio Terrassa, Club 25 FM i el canal de televisió TV20. La freqüència de Club 25 va ser ocupada automàticament per Kiss FM, en canvi a la ona mitjana Radio Terrassa va continuar. Finalment, el 30 de gener de 2010, Ràdio Terrassa va acabar les seves emissions.
3: Sembla ser que no sortien els números, tot i que eren emissores amb molta publicitat. Finalment, d'una banda, Kiss FM va anul·lar el que era Club 25 i emetia senzillament per la seva freqüència a Catalunya, i per altra banda, Ràdio Terrassa, que sí que va seguir en solidari, doncs al final es va decidir tancar. Els propietaris de l'emissora van fer números i van veure que no els hi compensava continuar. I lamentablement es va acabar aquesta història aquell 30 de gener del 2010.
2: Sí, deia que lamentablement són moments tristos. Personalment, Club 25 és una emissora també de referència, i sempre que desapareix doncs, una emissora de ràdio o mitjà de comunicació, doncs, per tots els que el seguim, és una gran pèrdua.
3: Doncs anem a escoltar precisament el comiat als últims minuts en antena, en primer lloc, de Club 25.
4: Estem molt contents d'haver compartit amb tu moltes cançons que sabem que t'han emocionat. Gràcies per haver-te connectat al 95.5 al llarg d'aquests 28 anys de Club 25 FM.
5: Pues desde aquí dar las gracias a todos los oyentes que nos han seguido durante tantos años y que se han conectado con nosotros para disfrutar de mucha música, muchas canciones y de nuestra compañía. Así que gracias a todos.
4: Quiero decir gracias a los oyentes de Club 25 por haber estado ahí tantos años escuchando buena música.
6: Durante estos últimos años han sido muchos los sentimientos que hemos tenido juntos y sin ti no hubiésemos sido nada. Gracias por estar ahí.
2: Seguim en directe aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio, i anem a escoltar com va ser el comiat de Ràdio Terrassa.

0: I avui, si ens ho permeten, acabarem aquest informatiu parlant de Ràdio Terrassa. La història de l'emissora remunta a l'any 1932. Llavors, la ràdio era coneguda amb el nom DAJ25 i estava instal·lada en uns petits estudis del carrer Fontvella. Després, l'emissora es traslladaria a un nou local situat al carrer de Sant Pere i finalment arribaria a la planta 6 de l'edifici Gutenberg, des d'on ha estat funcionant fins a dia d'avui. Pels micròfons de Ràdio Terrassa han passat nombroses veus que han acabat sent referents dins el món de la comunicació, com Carles Cuní, Miquel Calçada o Josep Maria Franzino. Però avui també voldríem recordar els professionals que els hem estat acompanyant en els darrers anys a través de la sintonia de Ràdio Terrassa Cervallès. De ben segur, totes aquestes veus els sonaran.
1: Hola, bon dia. Tot i la crisi que està patint, la Miranda Dubai ha inaugurat l'edifici més alt del món.
2: Al balcó, Cervallès, Òscar Periques.
3: Què tal? Molt bona tarda. Temps ara per fer un breu repàs a les principals notícies que ens ha deixat aquest divendres.
4: Hola, amigos. Muy buenos días. El saludo en nombre de todo el equipo de Hoy por Hoy Cataluña. Nos ponemos en marcha. Bon dia des de Terrassa, des del Vallès.
5: No et demano grandesa ni alegria, ni fama, ni fortuna, ni esplendor.
6: Molt bona tarda. Reben una cordial salutació de qui els hi parla, Fanny Sallés.
7: Ser Esports, Ivan Palomares.
8: Molt bona tarda, són les 3:25, continua Ser Esports.
6: Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa Contrapunt, el programa d'informació sardanista i cultura popular. A la part tècnica, Joan Borràs, qui prepara el programa cada setmana en la direcció i realització, Ramon Monxo, i qui presenta i us parla, Marta Plaza.
9: Senyores i senyors, bona tarda.
0: Per molts de nosaltres, Ràdio Terrassa ha estat una escola i un lloc on hem pogut desenvolupar la nostra trajectòria professional. Però també ha estat una casa, on hem compartit il·lusions i avui deixem molts records. Per primera vegada, també volem donar veu a l'equip de comercials i de gestió que han estat treballant durant anys i fins aquests darrers dies a l'emissora.
10: Totes les estones que he parlat amb clients, moltes hores que m'he passat amb tots els companys i, de fet, pues, la meva família ha sigut aquesta ràdio.
11: Doncs sí, he passat moltíssimes vivències, són 13 anys i 8 mesos quasi bé, i aquí hem tingut doncs, de tot. I la veritat que ha sigut doncs, una època molt bona per mi i m'ha importat moltíssimes coses bones.
12: Como persona he crecido en la radio, profesionalmente también, pero me llevo algo muy importante para mí, que es la gente que ha trabajado conmigo el día a día, que no hay dinero que pague esto.
13: Haver començat per primera vegada a treballar, haver pogut treballar en una empresa com aquesta i els companys.
14: Molts records, moltes emocions, moltes sensacions i que, bueno, que Ràdio Terrassa quedarà al meu cor per tota la vida.
15: Doncs jo de Ràdio Terrassa em quedo amb els bons moments, lo bé que m'ho he passat, amb els meus companys, amb molts, i amb les coses bones. De dolentes també n'hi ha hagut, però les oblidaré ràpid.
0: Després de 78 anys d'emissió, aquesta ràdio, que ja és tota una entitat a la ciutat de Terrassa, tancarà les seves portes. Només esperem que els nostres oients, a qui devem tot el respecte, ens recordin amb afecte. Tot l'equip d'aquesta casa sent orgullós de la feina que hem dut a terme fins a l'últim dia i d'haver format part de la història de la ciutat de Terrassa durant gairebé 80 anys. Per part meva només em queda desitjar-los molta sort i agrair-los la seva atenció i complicitat. Ha estat tot un plaer formar part d'aquesta casa durant els últims 4 anys i espero haver-los sabut informar amb professionalitat i sempre des de la proximitat. Moltes gràcies i a reveure.
16: L'hemeroteca de la ràdio amb Jordi Casellas i Esteve Llops. L'hemeroteca de la ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
17: Seguim amb vosaltres des del 91.5 de la freqüència modulada, la sintonia de Ràdio Sant Cugat, aquí a l'hemeroteca de la ràdio, repassant programes de ràdio i històries del passat de la ràdio. Canviem ara d'emissora, ens n'anem cap a RAC1. Iniciem avui una sèrie de microespais en els quals podrem escoltar les veus d'algunes de les persones que he anat coneixent al llarg de tots aquests anys en el món de la ràdio. Com ja us he fet referència en altres ocasions, jo vaig començar a treballar a la ràdio l'any 1994 i fins l'any 2000 vaig estar 100% del meu temps dedicat a això. I, doncs bé, després de molts anys, amb algunes persones ens hem anat trobant en altres llocs i altres, doncs, el que he demanat és, a distància, amb la situació actual que tenim encara amb la pandèmia, que col·laboressin en aquest programa, l'hemeroteca de la ràdio, amb un granet de sorra molt important per nosaltres, que és escoltar les veus d'aquestes persones que alguns bé segueixen en primera línia, altres ja no, alguns encara que estiguin a primera línia no estan davant dels micròfons, com és el cas que ens ocupa avui, i bé, doncs esperem que us agradi també escoltar aquestes veus diferents de les nostres i que parlin, doncs, del passat però també del present de la ràdio. El cas d'avui és el de Dani Aguilar, actual redactor d'esports de RAC1, que va començar la seva carrera professional a nivell de pràctiques a Ràdio Sant Cugat ja fa alguns anys. Així doncs, anem a escoltar què ens explica de la seva experiència a Ràdio Sant Cugat. Endavant, Dani.
18: Soc el Dani Aguilar, jo tinc la meva formació i el meu origen a Ràdio Sant Cugat, a Cugat.cat, l'antiga Ràdio Sant Cugat. Sí que és veritat que vaig començar allò, les beceroles, els meus inicis radiofònics van ser a Ràdio Horta Guinardó, a una ràdio petitona de Barcelona, on vaig ocultar per primera vegada, però a l'estiu del 2010, a les meves primeres pràctiques en mitjà local, un ex de la casa, ex de Sant Cugat, em va dir: prova-ho, vés a Sant Cugat, vés a la ràdio, vés a Cugat, que, vaja, a mi m'ha servit moltíssim i, evidentment, vaja, va ser un dels millors consells que m'han donat mai, perquè vaig anar i no tan sols vaig aprendre tot el que sé de ràdio, com aquell qui diu, o pràcticament tot el que sé de ràdio, sinó que també vaig trobar el que és i que sempre serà casa meva, vaig trobar una família que a dia d'avui en bona mesura segueixo compartint. He viscut una de les millors experiències professionals de la meva vida allà. Jo soc de la redacció d'esports, llavors hi havia molt cap de setmana, treballàvem evidentment tots els caps de setmanes, i allà formaves aquesta petita família en què t'ajudaves, en la solidaritat, en descobrir com es fa ràdio, en blanc.

0: Jo sempre hi tindré una estima espectacular a Ràdio Sant Cugat, m'ha acompanyat evidentment en tota la meva carrera, jo ara treballo a RAC1, però m'ha acompanyat en tota la meva carrera i sempre serà casa meva, i jo sempre m'identificaré com a, no ja treballador, però ex-treballador, però membre de la casa de Cugat.cat.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Doncs fins aquí les vivències en primera persona de Dani Aguilar, redactor d'esports de RAC1, que com molts d'altres hem fet, va començar la seva carrera en emissores locals i més en concret va començar a treballar de debò aquí a Ràdio Sant Cugat. Si voleu participar en aquesta secció del programa que avui inaugurem, si encara no heu parlat amb nosaltres i ens acabeu d'escoltar en aquests moments, doncs podeu dirigir-nos un e-mail a amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Canviem de programa ara, però no d'emissora. Cap a on anem, Jordi?
3: Doncs anem cap a RAC1 i a parlar del Versió RAC1 amb Toni Clapés. Toni Clapés és un presentador de ràdio i televisió nascut a Barcelona l'any 1967. Va iniciar la seva carrera com a locutor fent radiofórmula i a mitjans dels 90 va formar part del programa El Terrat d'Andreu Buenafuente a Ràdio Barcelona Cadena Ser. El 1997 va iniciar la seva carrera com a presentador radiofònic amb el seu propi programa, Versió Original, programa que s'emetia a les tardes de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. 8 anys després, Clapés va fitxar per RAC1, on va adaptar el títol del seu programa com a Versió RAC1, programa que s'emet a l'emissora del Grup Godó de forma ininterrompuda des de l'any 2005.
2: Així doncs, un programa veterà de les nostres ones de Catalunya i un dels programes líders en aquesta franja. Jo el recordo escoltar a Catalunya Ràdio, el meu pare, a les tardes, mentre estàvem per casa, que jo estava estudiant en aquells moments, que era una mica diferent. Tindrem oportunitat en aquest Hemeroteca de la Ràdio d'escoltar algun fragment de la versió original de Catalunya Ràdio. Potser era un programa una mica més tranquil a nivell tècnic, i en canvi l'actual doncs és un programa amb multitud de seccions i de col·laboradors i una mica més dinàmic. Quina opinió tens tu d'aquest programa, Jordi?
3: Doncs mira, jo ja l'escoltava a Catalunya Ràdio i ja pensava en aquella època que era un programa bastant dinàmic, tot i que el d'ara encara ho és més. Ja m'ho semblava en el seu moment a Catalunya Ràdio, el fet d'incorporar personatges amb imitacions. Recordo l'Espín en aquella època, que feia bastants personatges. Li trobava ja un dinamisme força, força actiu. Jo crec que li anava molt a favor a Catalunya Ràdio, diguem, dins la seva graella, no? Potser era un dels programes amb això, i repeteixo la paraula, amb més dinamisme que hi havia en antena.
2: Doncs efectivament, aquesta seria potser una de les millors definicions. Un programa dinàmic, això és el que tenia el Versió Original de Catalunya Ràdio, que com us he dit abans escoltarem en un altre programa, perquè avui ens volem centrar en alguns dels gags del Versió RAC1, programa que va arrencar l'any 2005 i que encara avui segueix en antena i que és el líder a la seva franja d'audiència a les tardes de dilluns i divendres a Catalunya. Anem a escoltar un resum de gags de la temporada 2010.
4: Molta atenció, és una estrena en exclusiva que en aquesta hora de la tarda us presentem.
5: Miquel Àngel.
4: Pasqual. Montserrat Caballé, la cançó
6: Barcelona Pirineus.

0: la demo.
1: És la maqueta.
2: Exacte, estàvem amb això. Correcte. Sí, això ja ho havíem fet.
3: Ja ho havíem fet.
2: El numeret aquest ja ho havíem fet. Podem avançar, sisplau, eh? El número aquest ja l'havíem fet.
0: Que avui fem el programa de la
2: trinca. A veure, avui, si és possible, Miquel Àngel, que no t'equivoquis. A la gala, perquè ja és habitual esperar la teva errada en el programa. La de la setmana passada també volíem fer cantar amb uns que...
0: Que repetissin la cançó i em diràs si això és un problema.
4: Miquel Àngel, endavant.
5: Digues el que vulguis, va.
6: Ja he notat com una desafinació en aquella estrofa a capella. Bueno, que és igual. M'agradaria que tornéssim a cantar-la perquè a mi encara que hagueu desafinat...
2: No,
6: Eloi, noi, el patró dels platers et protegeix, et quedes.
5: No. Ho sento molt, eh? No. Ho hem d'arreglar, això. Perdona, eh? Eloi, torna a passar aquí, sisplau, perdona'm, eh? No. Eloi, vine, Eloi, vine. Eloi, vine, Eloi, vine. Vine, Eloi, vine.
4: Carai.
5: Caigut, hem entès malament els senyals que estan escrites aquí, eh? Ho sento molt, Miquel Àngel, però...
6: Doncs, Eloi, es veu que no et quedes.
5: No, quedes nominat, ja veurem, Eloi.
1: Sempre he d'anar amb l'extintor apagant el foc.
2: A veure, Miquel Àngel. Ets el que surts més a TV3. Avui, per exemple, t'he vist el T-Vis per...
0: Bé, clar.
2: I ets el que menys et saps la mecànica.
3: No,
1: encara queden.
3: A més, amb el bé que va d'audiència...
2: 30, 40 gales?
3: No.
0: 50?
3: No, m'havien dit que havien signat 13 a partir del gener...
0: Ho hem prorrogat.
2: Sí, però 13 més 13.
0: No hi ha pressa, i si volen fer 40, hi ha 40.
3: Home, no, clar. Ara no sé qui és. Oculto, a més.
2: Posa-t'hi, oculto... Oculto és el de Telefònica, també. Sí, truquen amb Oculto.
7: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
8: Doncs aquí podíem escoltar algunes de les veus de les imitacions que en aquella època, fa una mica més d'una dècada, es feien a la versió RAC1 de Toni Clapés, com la Montserrat Cavaller, per exemple, un dels personatges d'aquelles èpoques, i també, doncs, el senyor Marcelí, Jordi, per exemple.
9: I tant, personatge mític i que encara és vigent. Jaume Nolla està darrere d'aquest personatge, que de fet doncs, ha perdurat durant tots els anys del programa i avui en dia, doncs, jo diria que després Antoni Clapés és el segon més conegut, diguem.
8: La imitació també de Miquel Àngel de la Trinca també va marcar tota una època.
9: Sí, va marcar tota una època, igual també que el Rocco Steinhauser i la Montse Llussà, la veu de Catalunya, com la segueixen presentant cada dia en el versió RAC1.
8: Sí, amb dos encara estan allà en el programa, afortunadament, aportant-nos el seu bon fer davant dels micròfons. Doncs estem esgotant els últims minuts del programa d'avui. Us recordem abans de marxar de nou la nostra adreça d'email, que és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu dirigir els vostres comentaris, suggerències, o també, si disposeu d'alguna gravació antiga i ens la voleu facilitar, doncs aquesta és l'adreça de contacte. Marxem, Jordi, amb el Mikimoto Club, amb un programa clàssic de Catalunya Ràdio, i escoltarem concretament la seva última edició, que es va emetre el dia 20 de gener de 1990. Va ser un dels programes pioners de la música de ball de l'època, que a mitjans dels 80 va arrencar i que, si no recordo malament, anava de 12 a 3 en directe a Catalunya Ràdio. Va marcar tota una època i tot un estil, també, a partir del qual molts ens hi vam enganxar, un estil que es va traslladar després a Flash FM.
9: Miquel Calçada i Olivella, conegut com a Mikimoto, per cert, per la seva afició a les motos, d'aquí li ve el nom, i, com bé dius, un estil de fer ràdio, un estil de parlar, un estil imitat, que va ser tot una revelació.
8: Doncs escoltem aquesta edició del 20 de gener de 1990, que, com us dèiem, era l'última que va tenir lloc abans de les seves noves aventures radiofòniques. Doncs us deixem amb aquest Mikimoto Club fins al proper programa. Que vagi bé, Jordi.
9: Que vagi bé, Esteve.
10: Aquest és el xou de cada dissabte.
11: Aquest tema ens vam quedar ja tots una miqueta de fet vols, perquè aquest realment va ser el gran hit del nostre programa. Era un personatge del qual no n'hem sentit a parlar mai més ni gall ni gallina. Es deia Temper, i la cançó es deia No Make No Favors, baby. Vol dir que no em facis més favors. Aquest disqueta va arribar un bonic dia que vam estar com mitja hora, tota la mitja hora, escoltant aquesta cançó. I fixeu-vos-hi bé, perquè avui, 20 de gener, últim programa del Motoclub, l'escoltem i encara ens produeix aquella alegria i aquella cosa, diguéssim. I el tema de la cançó ja veieu que és absurd, perquè és la cosa del desamor, diguéssim, eh? I això és el que toquen aquesta gent, diguéssim. Era funky del potent, i el que et venien a explicar més o menys és que la noia es portava malament i tot allò tan tendre.

tortuosos, llargs, però també, per què no dir-ho, bonics anys que hem estat aquí amb un interval d'un any que va durar la qüestió de les vacances, diguéssim. 2:15 de la matinada. Temper, aquest va ser, diguéssim, el nostre gran hit, amb el qual, diguéssim, que vam marcar una petita evolució, perquè ja sabeu que nosaltres érem bastant més hortires del que som en aquests moments, i això tenia certa qualitat, i com podeu comprovar, no ens fa cap mena de cosa estranya punxar avui 20 de gener aquest tema.

0: Crac. Love Me Right, de Stephanie Mills. Sí, us haig de dir adéu-siau. Connie Millis ens sorprenia també fa dos anys amb aquesta bonica cançó Just Love Me Right. Aquí a un quart de dues i un minut de la matinada al Motoclub de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, des de l'estudi 7. Home, Jamie Brown! Sí, voleu premar l'accelerador a fons aquesta nit, no hi ha cap mena de problema. James Brown, aquest personatge també va acabar malament després de molt de temps de rodar. Au! Crida una mica! Jamie Brown, una bonica cançó que es deia Goliath, és la història bíblica d'un personatge que era molt baixet, però que una vegada amb la seva fona va fondre el Goliath. Jamie Brown aquí al Motoclub de Catalunya Ràdio. Tenim més discates d'aquests que van marcar tota una època aquí a l'estudi 7 de Catalunya Ràdio. Oh, Big G! El 93207474, el podeu fer servir avui per saludar. No em comenteu problemes, sisplau. Every... Yeah, Big G, gotta hold on me. És un quart de dues de la matinada. Dos minuts, tenim encara molt més. Hem d'anar una miqueta que de crac. Un, dos i tres. Anem a recordar del que era això, però era una bonica cançó. Sí, The Crown, Gary Burt and the Stevie Experience Band. Era també l'època dels raps, i això cantava precisament... Stevie, com ho veus? L'Stevie Wonder i el Gary Burt, de GB Experience Band. El que passa que ara comencen a xerrar i no paren. Tenim trucades a l'altra banda, al fil telefònic, 93207474. Bona nit, alò.
1: Sí, hola, Miqui.
0: Com et dius?
1: Soc l'Álvaro.
0: Álvaro, des d'on truques?
1: Des de Santa Bàfis, República Argentina.
0: Molt bé, i què tal, Álvaro?
1: Doncs mira, que he tratat el programa perquè has marcat una època, tio.
0: Tu creus, Álvaro?
1: Jo crec que...
0: Tots. Quants anys tens tu, Álvaro?
1: Jo, 22.
0: Ja, tan joves és la gent d'aquesta època? 22, 21, 22, eh?
1: Sí, sí.
0: És fort, tio.
1: És que, tio, som els millors, tio, i que et recordem, tio, i ja està.
0: Sí, senyor, som els cracs.
1: I escolta, ara, on ens podem trobar?
0: Doncs mira, és el que estem fent ara, fent altres coses. Fent el pallasso, com sempre, Álvaro.
1: No,
0: sí, home, sempre estem fent el pallasso. Això era l'únic que ens oblia, però diguéssim que...
1: El pallasso el fan uns altres, el Jaques...
0: No. Tampoc és qüestió ara aquí de dir...
1: Que no t'arriben.
0: Álvaro, deixem-ho estar aquí. Però moltes gràcies perquè m'hagis trucat.
1: D'acord.
0: Ja ens veurem.
1: Enhorabona,
0: Ciao, gràcies.
1: Adéu.
0: Miki Moto.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Abrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 €. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 durant la Van La Roca el 19 de setembre.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: És hora d'anar a dormir. L'Ona, de 4 anys, salta al llit, crida, riu i, de cop, plora. No vull dormir sola, diu entre llàgrimes. L'Aina, la mare, intenta explicar-li amb calma. Una vegada, i una altra, i ho torna a intentar. Però la resposta sempre és la mateixa i el plor cada vegada és més estrident. I arriba un moment que l'Aina esclata. Ja n'hi ha prou, Ona, a dormir i punt.
2: Ni mama ni momo.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Ni mama ni momo. Avui parlarem del cervell, però sobretot del cos. Per què? Doncs perquè per poder entendre, per poder acompanyar, primer ens hem de sentir nosaltres segurs. I de vegades això no passa. Cindy, què ho fa que, tot i saber la teoria, saber com hem de reaccionar, de vegades perdem la calma?
3: Doncs això ho fa que el nostre cervell no entén de coneixement. Respon a com ens sentim, no? El nostre estat fisiològic. I quan estem en supervivència, tota aquesta part racional es desconnecta. Hi ha una desconnexió que li diem fisiològica. I això els hi passa als nens també, sobretot als nens, no? Ara entendrem per què. Llavors, quan un nen crida, es desborda, no? Com feia aquesta nena que explicaves a la nit, el que hi ha és una necessitat de supervivència. El seu cos i el seu cervell detecta que hi ha un perill imminent. I aquí és, entra la figura de pares i mares. La nostra actuació ha d'anar dirigida a la corregulació. La corregulació és acompanyar i ensenyar a regular a l'altra persona. I, evidentment, no ho podrem fer si nosaltres mateixes no estem regulades.
1: Dèiem que parlaríem del cervell. Com podem entendre una miqueta més el funcionament del cervell sense ser experts, perquè la majoria no ho som?
3: I tant. Hi ha una explicació que a mi m'agrada molt, que és del Daniel Siegel, que parla del cervell triú i ho explica d'una manera molt bonica i molt senzilla, que és amb la mà, amb el palmell de la mà. No? Miraré cap aquí per explicar una miqueta com el cervell triú, perquè parla de tres parts fonamentals. Si posem la mà així, entendrem la part més del canell, com el tronc cerebral. Aquest tronc cerebral representa el cervell reptilià. El cervell reptilià és aquell que té a veure amb la supervivència, amb respirar, amb la son, amb tot allò que té a veure amb aliment, amb beguda, no? Tinc set, ploro. I aquesta part d'aquí la tenim totalment desenvolupada quan naixem. Si posem el polze així, representarà, tot això és part subcortical, per sota, no, del còrtex frontal, i aquesta part representa el cervell límbic. El cervell límbic respon a emocions, respon a vincles, respon també a supervivència, però d'una manera molt més emocional, la por, la ràbia. I finalment, si tanco la mà, aquesta part d'aquí és el neocòrtex i, més puntualment, la part de les meves ungles respon a lo que és el còrtex prefrontal. El còrtex prefrontal el que ens ajuda és a reflexionar, a raonar, també té molt a veure amb la part del llenguatge i permet, doncs, això, fer reflexions. Doncs, si faig això, què passarà? O vaig argumentar alguna cosa? O vaig a parar la part també d'inhibició de la conducta, de regulació? No? Quan la part subcortical està en alerta, vol dir que hi ha algun perill, pum, s'aixeca la tapa. I això ens passa tant a adults com a infants.
1: I el cervell, com qualsevol altra part del cos, que madura al llarg del temps, al llarg de la nostra vida, com és aquest procés maduratiu del cervell?
3: Això és superimportant entendre-ho, perquè de vegades ens relacionem amb els infants pensant que ja tenen les capacitats desenvolupades, no? I pensem que aquí hi ha un desafiament. No ho fas perquè no vols, ho fas perquè em vols prendre el pèl, llavors aquí...
1: Vols fer quedar malament, que no saben ni què vol dir.
3: Exacte, em vols fer quedar malament, o m'estàs raptant, i ens agafa aquesta por tan perillosa. perillosa amb l'educació. La por de, ui, si ara amb 3 anys fa això, imagina't quan sigui adolescent. No? Quin mal va fer el programa aquest, Hermano Mayor.
1: Que tothom... Tots imaginem aquella porta que es trenca.
3: Aquella porta tancada. Jo crec que tothom té aquella imatge de la porta del cop de puny. Doncs res més allunyat a la realitat. Pensem en el cervell com si fos una casa en construcció, que comença a construir-se des de baix, els ciments, i va creixent. La primera part, com dèiem, el cervell aquest més reptilià, apareix ja quan naixem. Uh-huh. Sempre explico que podem entendre un cervell reptilià amb un recent nascut, és a dir, té gana, plora. Hi ha una reacció imminent. Se li diu també de baix a dalt. És, sento, no? Faig una reacció. Si em pica un ull, ploraré, perquè jo no me'l puc rascar. I, bueno, i això pot ser un perill per mi. Llavors, crido a algú. La part límbica, no, que dèiem que era el polze, va començant a madurar dels 0 als 6 anys. Per això és tan important aquí parlar de la corregulació. Els infants dels 0 als 6 anys no poden autoregular-se. Necessiten el nostre sistema prefrontal, que els hi prestem, que els hi ensenyem com fer-ho, com ensenyar. És un aprenentatge.
1: D'aquí que el racó de pensar famós tampoc funciona.
3: No.
1: Ves allà i pensa un rato què has fet.
3: No. El racó de pensar en tot cas pels adults, per tranquil·litzar-nos, poder regular-nos per corregular. Però al final hi ha tantes eines que són disfressades, no?, de respecte quan realment són càstigs, no serveix absolutament de res.
1: Si no estan acompanyats, no es regularan sols.
3: No es regularan sols, no. Dels 0 als 6 anys, sobretot. Uh-huh. No vol dir que als 6 anys ja està, no? Fes el que vulguis.
1: El dia de l'aniversari no pretenguis que...
3: Exacte, 6 anys ja està, ja pots anar al racó de pensar. No. En tot cas, nosaltres com a adults hem d'aprendre a estar regulats per poder acompanyar. Uh-huh. I aquí et pregunto jo a tu. Quan creus que aquest sistema prefrontal està més o menys madur?
1: Home, ja dèiem el de raonar, el d'inhibició, el de saber estar, no? Per entendre'ns una mica, home, jo crec que vora els 20 anys, més o menys.
3: Doncs mira, els últims estudis diuen que amb els homes els 25 i amb les dones amb els 30. Más o menos, no lo digo yo.
1: Al revés.
3: Ah, perdó, al revés, és veritat. És veritat.
1: Al revés.
3: Les dones a partir dels 25 anys comença a estar madur i els homes a partir dels 30.
1: És un fet que van més tard en la maduració.
3: Això és a grans trets, sempre hi ha excepcions.
1: Però clar, als 30, imagina't. O als 25. Als 25 ja representa que ja has fet la teva carrera acadèmica, sigui quina sigui, i potser fins i tot estàs en el món laboral.
3: I tant.
1: I potser que encara no tinguis aquesta
3: maduració. Hi ha pares i mares. Jo vaig tenir el meu primer fill amb 26 anys.
1: Clar, també, imagina't.
3: Clar. Llavors, aquí és molt important una cosa, és que tot i que els estudis ens diuen que a partir d'aquesta edat pot estar totalment madura aquesta part prefrontal del raonament, de la inhibició, això no succeirà si no hi ha un entrenament previ. Clar. Quantes persones coneixem, no? Quantes persones coneixem que els hi dius qualsevol cosa i estan totalment amb alerta, estan totalment amb lluita, no? Aquest exemple que sempre m'agrada dir de, doncs vas per la ràdio, no? I et trobes un company i li dius, escolta, Xavi, la impressora, i et diu, la impressora què? No? Què passa amb l'impressora?
1: S'està defensant.
3: I això vol dir que hi ha poc entrenament amb el sistema prefrontal, amb la part prefrontal del cervell. Per això és tan important tota aquesta primera etapa que acompanyem els nostres infants a ensenyar-los a regular-se.
1: Molt bé. Tenim ja clara aquesta evolució. Generalment creiem que el cervell és el que pensa i el cos és el que sent. Mm. No té per què ser així.
3: No, de fet, no és així. El cos envia informació al cervell, però si, de fet, la majoria de temps que és com aprenem a viure, com aprenem que és el món, qui realment pren el control és la part més emocional, és com ens sentim en aquest món, no? Després ve aquest cervell que ens explica el que ens vol explicar, no? Aquest raonament, però realment el cervell es connecta amb el cos. Si el cos està sentint-se en perill, el cervell racional no actuarà. Es destaparà. Aquí Steven Porges, que és l'autor de la teoria polivagal, ho explica molt bé. No? Explica tres parts diferenciades on ell explica sobretot és la ciència de la seguretat. No? I explica que hi ha una part, sobretot parla del nervi vag, que és qui ens ajudarà a regular-nos o a corregular-nos. Quan el cervell està segur, actua la part més vagal, no? Més, la part on jo estic amb tu segura, sé que no em faràs mal, sé que estaré tranquil·la, i aquí tot actua pues, des d'aquesta part més racional. Quan em sento en perill, actuarà el cervell simpàtic, que encara que el nom sigui simpàtic, de simpático no tiene nada, perquè el que ens fa és reaccionar. Uh-huh. Normalment reaccionarem o atacant o fugint. I per últim, quan sentim que atacar o fugir no ens donarà resultat, això passa molt, doncs mira, posem com a exemple un infant que està a casa i està en una situació de maltractament, no? Si quan el meu pare m'està cridant o m'està fent sentir molt petit i jo em defenso o contesto, les coses poden anar pitjor, em pot pegar. Sí. Llavors aquí el meu cervell és molt intel·ligent i diu no ho facis això. Clar, fugir tampoc pot ser una opció. Un nen amb 6, 7, 8 anys, on aniré? No puc escapar de la situació. Què fa el cervell aquí? Es bloqueja, es paralitza, entra en indefensió. I això, com dèiem, que és el cervell mamífer, el límbic és el mamífer, això ho veiem molt amb animals, no? Jo tinc dos gats i a vegades el meu gat em porta presses a casa. I més d'una vegada m'ha portat animalets que estan vius però que es fan els morts.
4: Clar, i supervivència.
3: Això, supervivència pura. I entren en inacció, inactivitat. I això no ho fa el ratolinet pensant, vale, ara perquè no em mengi el gat. No, és que el seu cervell, d'una manera totalment per supervivència, baixa pulsacions, baixa tot el ritme, no, del sistema nerviós per poder sobreviure. I això les persones també ho fem. I ho veiem molt, per exemple, no, en aquestes situacions on es diu, i vostè, per què no es va defensar o per què no va dir no? No? És que no podia, estava totalment bloquejada. Doncs això amb els infants també passa.
4: Clar, i com els ajudem o com hem d'acompanyar-los en aquest estat perquè ells puguin afrontar aquestes situacions d'una manera més assertiva?
3: Primer de tot, revisant com estem nosaltres. No és tant el que diem, sinó és com ho diem, des de quin estat intern ho diem. Tinc un exemple que he viscut aquest estiu. Vaig anar a Tailàndia i entre illeta i illeta has d'agafar uns transports que es diuen speedboats, no? Que són unes barques...
4: Que a poc a poc no van.
3: No van a poc, i a més tu les veus i dius, ai mare...
4: Com aquestes avionetes que van amb
3: Exacte,
4: hèlices.
3: Exacte, saps? Les hèlices que sí. Dius, em pujaré aquí, però clar, et vas portant una miqueta per la inèrcia i dius, bueno, pues, si vull anar a una altra illa, tothom es puja, pues jo em pujo. Doncs ens vam pujar en una d'aquestes barques i era un dia que feia un temporal horrorós. Sílvia, jo de veritat pensava que era l'últim dia de la meva vida. Sí, jo estava allà, xopa, però xopa, l'aigua m'entrava per dintre la samarreta, unes onades. És que la barca anava d'un cantó a l'altre i jo ja mirava la gent i deia, bueno, repassant la meva vida, d'on diria? Al cielo o al infierno, Dios mío! Estava molt espantada, però va haver una cosa que va ser un punt d'inflexió amb aquesta experiència i va ser mirar la persona que conduïa aquest speedboat. Quan vaig mirar cap allà, vaig veure una persona totalment tranquil·la. Conduir, és que, de fet, va haver un moment que el vaig veure fins i tot xiulant. Saps? El vaixell així, ell també xop, però tranquil. I quan el vaig veure, allà vaig entendre que estava controlat, que era una cosa que ja dominava, que ja havia passat per allà, i tot i que estava en malestar, no? I estava mullada i no ho estava passant malament, no vaig pensar que seria l'últim dia de la meva vida. Em vaig tranquil·litzar.
4: Clar.
3: I això és la corregulació. Llavors, la pregunta de com ho podem fer nosaltres és primer entendre com podem mantenir la calma davant de situacions on el cervell del nostre infant està desregulat. Perquè dos tapes aixecades, imagina't el que pot passar aquí. El que passa aquí és el que passa quan ens anem a dormir i diem jo no vull ser aquest tipus de mare. No vull cridar el meu infant, no vull fer-ho d'aquesta manera. No? Què pot passar i ens seguirà passant? Perquè sempre ho diem, no podem ser perfectes, és impossible, no ho hem de ser. Però aquesta introspecció de veure què és el que a mi em fa estar, no?, la major part del temps amb la tapa aixecada, regular-me i saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas.
4: Què passa si notes i t'escoltes i veus que no podràs estar d'aquesta manera afrontant aquell pollastre que tens davant?
3: Sí.
4: És millor apartar-te? És millor no dir res, què és el que hauríem de fer?
3: Jo tinc una mestra, la discípula positiva, que es diu Marisa Moya, que ella sempre diu fes-te un PCR. Un PCR no és això del Covid, però ens ajuda a guardar-nos la informació i a recordar-ho. Un PCR és para, calla i respira.
5: Molt bé.
3: Para, calla i respira. Segons l'edat del nostre infant, no el podem deixar sol, enmig d'una enrabiada, no? Perquè seria un abandonament emocional. Llavors, si imagina't que tens un nen o una nena de 3, 4 anys, que ja hem dit que del 0 al 6 no hi ha autorregulació, però tu no estàs en un moment adequat com per poder... tal. Estàs al seu costat, no interfereixes, i intentes respirar. Evidentment, si hi ha algú més a casa, demana ajuda. No?
4: El dius típic relleu, no?
3: El relleu. Ja li dius, xurri, avui necessito que vinguis tu perquè no puc mantenir aquesta... No puc afrontar o no puc sostenir. Fem canvi. Si estàs sola, no hi ha res ni tan greu ni tan urgent com per fer mal a ningú. Ni a tu ni a l'altra persona. Llavors, para, respira, pensa que res és tan important, que això passarà, i en el moment en què tu comences a estar regulada, podràs acompanyar. És molt important entendre que no podem acompanyar allò que volem que s'acabi. Si nosaltres volem que un comportament acabi de seguida, no l'estem acompanyant.
4: Estàs bloquejant, no?
3: Sí, vols apagar el foc. Llavors això genera una ansietat dintre de tu. No?
4: Com és l'hora... És que és l'hora d'anar a dormir.
3: Ja està,
4: és que és d'anar
3: ja
4: a dormir perquè haig de posar el rentaplats perquè després no sé què... Ja m'estic
3: engruixant. Ja està. Llavors entres en control, entres en lluita, i des d'aquí l'únic que faràs és imposar. I el servei del teu fill o filla això ho capta, perquè és que ho capten millor que nosaltres. Ells es queden amb l'expressió de la cara d'una manera que és brutal. Hi ha a YouTube un vídeo que em sembla que es diu El experimento cara a corazón, que es veu un infant amb la seva mare mentre ella gesticula o no gesticula, capta perfectament l'estat emocional. Doncs jo et puc dir a tu, no? Si estàs una miqueta accelerat, puc dir, escolta, Sílvia, tranquil·la, tranquil·litza't. Clar, això sí. No et servirà absolutament de res, al contrari, et posarà més alterada. Doncs amb els infants ho mateix. Més val que no diguis res, perquè tot allò que diguis no serveix de res si l'estat no és real. I cuidado aquí, m'agradaria afegir una cosa amb les eines que ens diuen, no? A tants llocs que llegim o tanta informació, no hi ha cap eina, no hi ha cap tip, no hi ha cap cosa que serveixi si no està integrada. Tota eina, tot tip que no va alineat amb un estat de tranquil·litat pot convertir-se en una eina de manipulació. No, tu dona-li dues opcions al teu fill, no? Això que diem tant, sí. I jo soc la primera que ho dic, opcions limitades. Però si realment aquestes opcions limitades les fas perquè triï una altra, però tu allà, no? Quina
4: estàs
3: vols? Aquesta samarreta de flors o aquesta que et va regalar la iaia tan bonica, que et queda tan bé, que l'altre dia... Clar, aquí estàs utilitzant una eina que pot ser molt útil... Però si realment, no? Parlem de l'estat, ho estàs dient des d'un altre lloc, no servirà absolutament de res. Per això més val no fer res abans que fer alguna cosa mal dirigit.
4: Al final estic veient que parlem massa, no, els pares?
3: Massa. Perquè volem fer-ho bé, no? Volem fer, però a vegades aquesta frase de menos es más...
4: Total.
3: Para. Perquè l'estat es transmet quan... Jo estic malament, per exemple, no sé si a tu et passa, i estic al costat d'una amiga, a mi el que em serveix és que aquesta amiga o la meva parella estigui present de veritat. Si a mi em comença a dir, és que lo que tú tienes que hacer es que... Es que sí, sí. Tu dius, és que no, estàs ficant el foco amb tu, no? En aquest ego de jo t'explicaré, jo et diré el que has de fer, no. Necessito que m'acompanyis transitar aquesta emoció, que això és un gran aprenentatge. Els nens han d'aprendre a transitar emocions, la ràbia, la frustració, la pena, perquè la vida... Aquestes emocions
4: sí, sí.
3: Hi són.
4: I seran sempre.
3: I seran sempre. Llavors, no és intentar que els nostres fills no pateixin, és ajudar-los a transitar pel patiment, per la frustració, per l'estat que sigui. I simplement estar allà al costat i dir veig que estàs d'aquesta manera o crec que estàs d'aquesta manera, sóc aquí, punt. No cal més. A més, un servei amb la tapa aixecada no escoltarà mai. Mai. Dels adults tampoc.
4: Quines coses estem descobrint. Anem per l'exercici.
3: Vinga.
4: Vinga, què ens planteges avui?
3: Doncs avui us plantejo un exercici, també una altra visualització, però diferent. Avui no et faré plorar.
4: Oh, menys mal. Que hem començat molt fort.
3: Exacte. Avui vull que prenguis un moment i em dirigeixo a tu que ens estàs escoltant i que visualitzis dintre de tu una gerra. Una gerra on dintre hi haurà la teva energia emocional, no? El teu estat, allò que et dona tranquil·litat. Vull que et preguntis què és allò que et fa buidar la gerra, què et deixa sense energia. Anota-ho. Si ara no pots, doncs reprèn l'exercici a casa, agafa una llibreteta, seria ideal que mentre escoltes els capítols d'aquest podcast tinguis la teva llibreteta per fer reflexions, els exercicis que fem, això sempre va molt bé. Anota que és allò que et treu l'energia, no? Pot ser les presses, la desorganització, el sentir que estàs sola amb el teu fill, filla, no? La poca ajuda, que això passa molt, anota-ho. I per una altra banda, què et fa omplir aquesta gerra? Què et fa sentir bé? Què et fa tenir energia vital? Què et fa tancar la tapa? I també anota-ho. Potser pot ser doncs, un passeig amb una amiga, pot ser un cafè amb aquella terrassa que t'agrada tant, pot ser estar a casa i llegir un llibre i deixar la cuina sense fer, no importa. Per què és important això? Perquè quan tu detectes o ets conscient de tot el que et fa sentir bé, estaràs molt més present amb el teu fill. L'autocura no ha de ser un luxe. És una necessitat que t'ajudarà tant a tu com a la teva família. Llavors, jo aquí et convido a totes i tots a que agafeu una d'aquestes coses que et fan omplir la teva gerra emocional i la posis present amb aquesta setmana o amb aquest temps. Pren-te aquest cafè aquesta setmana i agenda-ho. Perquè moltes vegades es queda la idea, però no entra dintre del teu pla. Agenda-ho, i això ha de ser innegociable.
5: Doncs hem fet una introspecció bastant profunda, jo crec que avui, important, però al final el que dèiem és la conclusió és aquesta. Has d'estar-ho bé per poder acompanyar, per poder tenir cura d'una altra persona, sigui infant o sigui qui sigui, al final. Molt bé, doncs crec que hem obert un meló molt gran, que hi ha molta informació. No sé si podríem tenir alguna recomanació, potser cinematogràfica o de llibres que ens donin una altra pinzellada per poder llegir en aquestes estones que dius que ens omplen la gerra, per poder tenir una miqueta més d'informació sobre aquest tema del cervell i el funcionament del cos.
3: Sí, sempre que t'ho prenguis com una autocura i no com una obligació. O sigui, que et faci gaudir. A mi hi ha un llibre que m'agrada molt, hi ha molts llibres que m'agraden molt, però hi ha un llibre que a mi em va ajudar molt a entendre el cervell dels infants, que és de Mona de la Hook, que es diu Neurociencia para Padres. Crec que explica tot el funcionament cerebral d'una manera molt actualitzada i molt senzilla, que això és el que volem a vegades, no? Perquè hi ha molta informació, però a vegades, Dios mío, jo, quan em poso a llegir coses dic, és que no puc, em saturo.
5: Mai, sense neurociència ja et desmaies.
3: Bueno, clar, no, doncs pues tranquils, de veritat, que ho explica d'una manera molt, molt maca i ens ajuda no només a entendre els nostres fills, sinó a entendre's a nosaltres mateixes. Em sembla un llibre que és un tresoret.
5: Perfecte.
3: Sí, de moment aquesta recomanació.
5: Molt bé. Escolta, i si no tenim temps per fer això, no passa res, oi?
3: No. No, pren-te el cafè sense llegir res o no facis res.
5: Perquè què passa? Ho estem fent?
3: Ho estem fent tan bé com sabem i això és moltíssim.
5: Perfecte, doncs amb aquest consell i aquesta recomanació ens veiem en el pròxim capítol de Ni mama ni momo.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: jo crec que totes les dones hauríem de saber que som capaces de parir i que ningú t'ha de dir que... Ni que no dilates, ni que un nen tan gran no pots, ni que tens la pelvis petita, ni que tens el coxis al revés, ni que medeixes 1,50. Totes podem parir.
1: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. La història de la Núria Barnils Martínez.
0: El Jan va néixer un 10 d'abril del 2019 en un part per cesària després d'una inducció amb violència obstètrica i la Noa va néixer un 1 de juny del 2021 en un part vaginal després de cesària que em va servir per creure en mi fins al dia de la meva mort.
1: El part del Jan.
0: En l'hospital privat és el primer moment em van intentar anar ja fent creure que no podria parir un nen tan gran, per la qual cosa me'l van induir. Jo era el primer bebè que tenia, i no perquè sigui el primer, sinó perquè jo no m'havia informat suficient, jo crec, no? Aleshores em vaig deixar dur. Me'l van induir a les 40 setmanes i 4 dies i va ser horrible, perquè vaig estar 24 hores des de que me'l van induir fins que me'l van treure, sense menjar i sense beure. Jo crec que el fet de que no em donessin de menjar i de beure ja estaven una mica dirigint-me cap a on vaig acabar. Amb una sola matrona que m'havia dit jo em quedo aquí fins que apareixis, estaré les hores que faci falta per tu. De manera inconscient a mi això ja em carrega un pes de dir ostres, aquesta tia, hòstia, és de nit, no està, deu estar cansada, potser se'n vol anar a dormir... És a dir, em vaig carregar una responsabilitat cap a la llevadora que tampoc crec que em pertoqués. Me'n recordo el primer tacte en aquest hospital que vaig saltar de tal manera que em vaig aixecar, vaig fotre un salt, ja va ser molt dolorós aquell primer tacte a urgències que tampoc entenc per què me'l van fer, era un part induït, no estava dilatada. Vull dir, no el vaig entendre molt bé i després aquesta matrona no em parava de fer, no? El ginecòleg que m'havia estat seguint tot l'embaràs, ell sabia que el Marc i jo érem periodistes esportius en aquell moment. Llavors parlàvem sempre molt del Barça. Llavors va arribar a les 6 de la tarda i aquell dia el Barça jugava a la Champions. I jugava al cap de 2 hores i 3 quarts. I llavors textualment va dir, em fa el tacte, i em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. És una tonteria, però perquè vegis com em va marcar, jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça. I jo sóc futbolera, m'he dedicat al periodisme esportiu gairebé tota la meva vida i no volia saber res del futbol, ni del Barça, ni de res. Me'n recordo que el Marc em va agafar la mà i em va dir si tu vols, no cal, el Jan està bé, no cal, però què passa? Jo estava molt cansada, tenia molta gana, molta gana i molta set. I estava molt cansada. I res, vaig dir, imagina aquestes llàgrimes que tinc ara, vaig dir, anem, o sigui, em vaig rendir. I res, i tampoc va ser agradable a dins perquè és allò que lliguen i tremolava moltíssim i tot molt hostil, molt fred i a sobre recordo que m'apretaven molt i a sobre me'l treuen i el meu fill, que era 4 quilos 360 me'n fa així, no? I em fa la broma, és una nena, saps? O sigui, jo en aquell moment no sé ni on estava i bueno, després també em va dir veus com això no hauries pogut parir? Això no hauries pogut parir. Perdona. Llavors, tot no, el pesen tal i qual i em porten a la sala de després i jo l'únic que volia era menjar. O sigui, és que estava de fallida, no podia més. I a mi ningú m'havia informat que després de l'anestèsia no podies menjar. No tenia per què saber-ho, sincerament, i menys després de tantes hores de part que ja no sabia ni on estava ni no podia ni pensar, no? I de l'anestèsia de la cesària i tot, no? I li vaig dir al Marc, porta'm un plàtan ara mateix. Em va portar un plàtan i, clar, va sentar fatal. Perquè era un quart d'hora després de parir amb tota l'anestèsia que portava. Llavors vaig començar a vomitar i llavors no vaig poder fer ni el pell a pell amb el meu fill. Me'l vaig seure d'aquí i vaig dir traieu-me el nen, traieu-me el nen, traieu-me el nen.

0: I així va ser l'experiència, va ser heavy, i a part doncs, em van fer creure que jo no, que era una dona que no dilatava. I em vaig quedar amb això. Per això dic que el part de la Noa, en certa manera, va començar en el part del Jan, perquè llavors, a partir d'aquí, després d'uns mesos doncs, molt durs, que jo bueno, vaig estar fotuda, doncs vaig començar a dir que això no em tornaria a passar mai més a la vida, no? I ja per, o sigui, pel meu fill, amb el qual també vaig desenvolupar certa culpa, perquè vaig dir, hosti, no era la teva hora, et vam forçar i a sobre et vam treure a males, saps? Llavors, com certa culpa cap al Jan i cap a mi. Llavors, bueno, ho vaig començar a treballar. Jo podria haver tingut la cesària amb el Jan, però hauria sigut molt diferent si jo hagués dit, mira, saps què? No vull seguir. Vull anar-me a cesària. Hauria sigut absolutament diferent. No passa res perquè sigui un part per cesària, però sempre i quan tu el decideixis. Després del part del Jan vaig devorar, però devorar tot de testimonis de part vaginal després de cesària, PVDC. Llavors em vaig llegir tots els testimonis possibles d'un part vaginal després de cesària, perquè jo sobre anava amb aquesta motxilla. Ui, cesària! Ui, complicat. Ui, un part vaginal després de cesària, una nena tan gran? Ui, ui. No, però ja no només els metges, sinó l'entorn. Ostres, l'entorn. Llavors jo vaig necessitar ficar-me la meva bombolla, tampoc compartir-ho amb massa gent, perquè com més comparteixes, més pors agafes de la que no pertoquen a tu, i em vaig devorar un part vaginal de l'altre, un part vaginal de l'altre, després de cesària. Un, va, pa, pa, pa, no? I pensava, si aquestes dones han pogut, jo també, jo també, jo també, jo també. Em vaig curar molt bé la cesària, o sigui, molt bé, anava setmanalment amb, per tenir-la totalment curada, o sigui, neta, perfecta la cicatriu. I 2 anys després vaig poder parir la Noa, també una nena de 4 quilos, per allà, bueno, vaginalment, i això, i llibres, vídeos de YouTube, o sigui, van ser 2 anys enfocats només en això, sense saber quan em quedaria embarassada ni res, eh? Però vaig estar sanant, i també amb una psicòloga, també vaig anar a sanar, perquè me'n recordo que em va dir, tens la ferida física i tens la ferida emocional.
1: El part de la Noa.
0: Jo vaig tenir les primeres contraccions cap a les 2 de la matinada i ja va ser des del principi no parar, no parar, no parar. El Marc i jo havíem optat per acompanyar-nos d'una llevadora que m'acompanyés a casa per estar el mínim d'hores possible a l'hospital, és a dir, intentar viure el màxim possible a casa. Llavors la vam trucar cap a les 6 de la matinada perquè jo tenia contraccions molt seguides. A casa t'he de dir que vaig passar molt dolor perquè la nena venia en posterior, que vol dir, en comptes de venir així, doncs venia en una posició que fa molt mal a l'esquena, vaig passar molt dolor, però m'havia treballat tant des del moment que vaig parir el seu germà gran, com si diguéssim que ja m'havia començat a treballar tant aquest part, que ho vaig viure doncs, des de l'amor i vivint el dolor de forma natural i positivament. Tenia frases a casa que m'havia posat per l'habitació, m'havia generat el meu clima, la meva espelma, tenia la meva parella al Marc, la llevadora. Llavors era com, bueno, molt empoderador. I llavors vam anar a les 5 a l'hospital, que això ja va ser una altra història, vam arribar allà i sí que arribes a l'hospital i ja vaig trobar-me la primera hostilitat, que és una llevadora que no em va tractar com gaire bé, posa't aquí, jo no podia, no? M'havien de posar l'epidural, jo no aguantava el dolor, hosti, bueno, no gaire bé, però llavors va arribar l'àngel de la meva guarda, que he dit jo, que era la Laura, que era una llevadora que va entrar a les 8, i crec que ella va ser la que, o sigui, la clau de que jo d'això, perquè vaig arribar a l'hospital després de 15 hores a casa, havent dilatat només 3 centímetres, em va posar l'epidural, però molt suau, i em va dir, fica't aquí amb la pilota. Em vaig posar amb la pilota i jo me'n recordo que el primer que li vaig dir quan em va fer el tacte i estava a 3, li vaig dir, tornarem a necessària, oi? I em va dir, no, no. De moment pariràs vaginalment. Confia en tu. Aquí vaig fer un... Vaig dir, aquesta la tinc a favor. Llavors va ser molt curiós perquè em vaig ficar amb la pilota una estona, amb l'epidural i la pilota, i llavors entra al cap de 2 hores màxim, et diria, em fa un tacte I em fa la broma i em fa així i dic què? I em diu... Li dic que estic fatal, no? I em diu, estàs de 8. Bueno, sí, aquí va ser de puc dilatar. O sigui, sé dilatar, el meu cos dilata, perquè amb el primer no va passar. I la sensació va ser de... Buah, ja està, ja ho tinc. O sigui, a mi el que em preocupava és no dilatar, em pensava que era defectuosa del primer part, que no era una dona que fos capaç de dilatar. I va ser, ja està, ja ho tenim. I llavors ella em va en tot moment donar confiança, em donava molts temps, llavors va ser molt curiós perquè quan jo estava de 10, estava tan cansada, portava ja 26 hores, que em va dir, ara dormiràs una horeta, tu i la teva parella, dormireu una horeta. De 10, jo estava, et poso una miqueta d'epidural i dorms una horeta. I llavors et desperto i començava amb l'expulsiu. I sí, sí, eren les 3 de la matinada, em vaig posar a dormir i a les 4 em va llevar i vam estar una estoreta fent l'expulsiu, però allà va néixer la Noa. I així va ser com el meu part, un part molt llarg, però empoderador, a més no poder, ja de per vida. Jo crec que després d'això ja capaç de tot. Aquest podria ser un part normal, però crec que d'on venia fa que no sigui un part normal. Jo crec que si tornés a parir faria exactament el mateix que amb la Noa. Creure en mi, saber que jo i el meu bebè som un equip, que els dos ho sabem fer, acompanyar-me d'una persona que durant el part t'empoderi en tot moment, que en el meu cas va ser ma parella i ho segueix sent i el tornaria a escollir mil vegades, i fer-ho, no sé, igual, deixar-me portar i confiar en la vida i en què sóc capaç i sobretot en el bebè també confiar. O sigui que faria el mateix, jo crec.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.

0: Obrim fogons. Sí? Sí. Obrim fogons. La secció on parlem de receptes, de trucs de cuina, de sabors del món i curiositats gastronòmiques. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Escolta'm, això de sabors del món, no sé si tothom ha sortit, eh?
1: Bueno, sí, també, també n'hem fet, eh?
0: Sí,
1: també,
0: sí, no?
1: sí, també n'hem fet, també n'hem fet.
0: Doncs
1: hem de fer una mica de tot.
0: Convertirem, doncs, amb tots els ingredients que ens expliqui la Joana, uns plats deliciosos que vaig fer aquesta altra dia, aquell de conill amb escarxofa,
1: sí, sí,
0: boníssim, eh?
1: Sí.
0: I, a més, consells fàcils i divertits. No sé si vull portar un consell fàcil i divertit.
1: Sí, també, també en portarem un.
0: I a petitós?
1: No, bueno, no, no, petitós no. No, un consell.
0: Prepara, doncs, per escoltar, per tastar, per disfrutar amb nosaltres, perquè la cuinera i la cuina... Em potser dirà al revés, eh? És festa, creativitat i passió. Apa.
1: Molt bé. Bueno,
0: estàs bon d'acord amb això?
1: Sí, i tant. És passió.
0: Passió.
1: I tant.
0: També.
1: La cuina. Ai, no disfrutes
0: mera.
1: Tu menjant?
0: Jo menjant,
1: jo sí.
0: Sí, menjant,
1: doncs
0: sí.
1: És passió, ara, ja.
0: Ara cuinant, no.
1: És passió.
0: Va, vinga, som-hi, avui. Quin pa
1: doncs,
0: de Joana.
1: Doncs avui, com que, esclar, venen dies molt dolços, eh?
0: Mm-hmm.
1: Perquè ara ve Sant Josep, sí, que abans, quan era festa, no ens podien faltar ni els bunyols de Sant Josep, perquè són diferents, més ràpids de fer, ni la crema. La crema catalana, la crema de Sant Josep. Doncs jo us he portat per repassar aquesta crema, perquè llavors, és clar, no és el mateix anar a comprar una natilla d'aquestes que comprem o una crema catalana d'aquestes que comprem que aquesta. Aquesta, quan la fem, en dos o tres dies l'hem de menjar.
0: Mm-hmm.
1: Per què? Perquè és tot natural, no porta cap conservant, ni colorants, ni porta res.
0: Nosaltres en fem bastant de crema durant tot l'any.
1: A nosaltres ens agrada molt.
0: Molt.
1: I l'altre dia jo em vaig fer la crema aquesta. I saps amb què la vaig acompanyar? Amb melindros.
0: Mm.
1: Perquè no vaig fer els bunyols. Amb melindros, no sequillos, el melindro aquell.
0: Sí.
1: I una galeta Maria que la fan banyada de xocolata, només d'un cantó, de xocolata negra.
0: Que bona, no?
1: I llavors estava això barrejat amb la crema, estava boníssim.
0: Això per tu te'l mantens en el tipus oficial,
1: ho procuro, procuro.
0: Ah,
1: procuro.
0: Perquè amb això que expliques, si dius, escolta, la Joana hauria d'estar...
1: Doncs ho procuro. Doncs nosaltres ho vam acompanyar amb això perquè no havia fet bunyols i boníssim, eh? Boníssim amb aquests melindros que també són de proximitat, que en podeu trobar, eh? Que no són aquests industrials que venen al supermercat, eh?
0: Uh-huh.
1: Que són ja fets d'aquí. D'aquí.
0: Bueno, doncs... I no porta gaire feina, sí. A veure.
1: No, la llet no. Ai, vull dir, la crema no. La crema
0: no,
1: catalana,
0: no, no,
1: què
0: els farem? Bunyols, els bunyols.
1: No, els bunyols ara els donarem i aquests són molt ràpids, eh?
0: Tot ràpid avui, eh?
1: Sí.
0: Vinga, va.
1: Farem un litre de llet.
0: Un litre de llet per la crema, eh?
1: Per la crema. 8 rovells d'ou. La clara no la llencem, eh? La guardem i fem una truita avorrida, que és molt bona, de clares. La deixetes
0: no
1: hi... i poses sal.

0: molls grossos.
1: Oh, no.
0: I el que li agradava a ell eren els grumolls.
2: Ah, i ara no n'hi queden i no li agraden.
0: I ara, com que no ens en queda, resulta que ara la crema...
2: No li agrada tant.
0: No li diu res.
2: Perquè és molt fina.
0: T'ho sembla? Clar. Però a ell sempre li quedaven grumolls. I jo suposo que ho feies pressionant. Ja va, vinga, anem, vinga, anem.
2: Vale. Doncs aquests 60 grams de maicena que han dit, la pell de la llimona i un trosset de canyella. Mm. I llavors, al final, quan la tinguem feta, una, jo dic una nou perquè és la mida, més o menys, una mica de mantega.
0: Ah,
2: perquè la mantega li don quan està, una brillantor, i llueix més en el plat.
0: Quant de mantega has dit, Joana?
2: Una nou. Ah, una nou és una nou. Això, sí, doncs vale. Més o menys, eh? Doncs llavors què farem ja? Primer de tot, abans, què fèiem abans? Vull dir, no fèiem el que farem ara amb aquesta crema. Abans ja ho fèiem tot directe. Posàvem la llet, posàvem la canyella, posàvem el tros de llimona i ho... Primer de tot, els ous. Els ous els ben blanquegem junt amb el sucre. Com ho teníem, hi tiràvem la llet, la llimona i tot això. Però, esclar, què passava? Que quan tu ho posaves a anar a la plata, llavors hi havia aquells trossets de canyella que a vegades es desfeien, aquell tros de llimona, hi havies de dir el tanto que hi ha un tros d'això. Doncs ara ja ens hem modernitzat i ho fem diferent. Què fem? Que fem aquest litro de llet i el posem a bullir junt amb la llimona, que hi vulguem posar nosaltres al nostre gust, i el tros de canyella.
0: Mm.
2: Quan està bullida, la tanquem i la deixem tapada uns 5 minuts. La deixem refredar una mica, perquè, és clar, si llavors hi poséssim els ous, ens quedarien
0: clar,
2: cuits.
0: Clar.
2: I llavors què hem fet? L'hem colat, aquesta llet. I ens queda el tros de canyella, el tros de llimona, tot això en el colador. Ah. I la llet ens queda clara i neta, sense tel. O sigui, ens queda ja a punt.
0: Uh-huh.
2: Llavors agafem un cassó o un ullet, allò on ho fem, i blanquegem aquests rovells d'ou i el sucre amb la varilla, amb les varilles petites. Ho remenem ben remenat. Com veiem que ja se'ns ha blanquejat, i tirem aquesta llet i en guardem una mica per dissoldre aquesta, la maicena,
0: sí,
2: o aquest midó. Llavors allò ho dissolem.
0: De maicena què fem? Hi tirem...
2: 60 grams.
0: 60 grams,
2: 60 grams.
0: No, perquè no sé amb un paquet com...
2: No, el paquet és molt gros.
0: És un gros.
2: Sí.
0: No, perquè n'he vist una mica mitjaneta.
2: Bueno, no, aquells deuen pesar un quart de quilo o 300 grams, llavors hem de pesar-ho amb la balança.
0: Sí, sí.
2: Ho pesem i llavors li posem. Doncs llavors desfem aquests 60 grams de maicena i... Ja com els tinguem ben desfets, ja ho incorporem a la llet, ho posem al foc i ho anem remenant cuidadosament tot el rato. Com veiem?
0: Sense parar de remenar.
2: Sense parar de remenar, això sí, perquè llavors passaria, com deies tu, ens podria quedar aquests grumolls o se'ns podria quedar agafat.
0: Ah, vale.
2: Se'ns podria quedar ferrat.
0: Però ferrat sí, aquest
2: ja no, eh? I llavors
0: ja
2: no el salvem, eh? Llavors, una vegada veiem que nosaltres se'ns espesseix, què fem? Tanquem el foc i continuem remenant. Tenim aquesta mantega allà al costat a punt i li tirem. Ho remenem 2 minuts més o 3 i ja tenim una plata o amb platetes individuals.
0: Va.
2: A mi m'agrada amb una plata, perquè fa molt de goig, eh?
0: Sí.
2: Amb una plata així ovalada o rodona i llavors ho va servint. Però ara també tenim lo pràctic de posar-ho en cassoletes, perquè llavors, si no t'ho menges...
0: Ja ho tens allà,
2: eh? Mm. Depèn del que vulguem. I llavors què farem? Quan la tinguem feta, la deixarem refredar una mica i la taparem tot al voltant amb paper, amb film transparent.
0: I per què això?
2: Però el film transparent farem que ens toqui la crema.
0: Ah.
2: No que ens quedi un buit, perquè saps què passaria amb aquell buit? Aquell buit passa que com que hi ha el vapor del calent i el fred faria una aigua.
0: Ah,
2: en canvi, si tu poses aquest paper, el film, aquest film transparent, i amb el dit vas fent que agafi la forma de la plata... et quedarà que no hi entrarà gens d'aire i no te se farà aigua ni es farà res. Llavors, el dia de servir-la, la treus i ja ho tens.
0: Escolta'm una cosa, Joana, però per què ens recomanes posar aquest film?
2: Perquè no quedi seca ni se'ns faci aquella crosta seca.
0: Perquè a sobre no quedi...
2: O se'ns faci aigua al costat, perquè llavors, al posar-li la nevera sense tapar-ho, ens queda aquella aigua que està bé... Però vull dir, és per això, perquè ja l'humitat aquesta fa que quedi...
0: Si tu la
2: selles amb això, tant si fas cassoletes individuals, si fas individuals cada una, tens la paciència de tallar-ho,
0: sí.
2: I amb el dit, tocar-ho que quedi ben pretat al costat de la crema.
0: Molt bé.
2: I
0: ja faig una rodoneta amb el film, perquè és una de les coses que no havien fet mai.
2: Ah, doncs sí, fes-ho que...
0: Repassem, Joana, els ingredients.
2: Repassem els ingredients. Aquest litro de llet, els rovells d'ou, 8 rovells d'ou

0: Les clares no els llenceu, que podeu fer una truita, que és
1: això
0: molt bona.
1: Això què representa? Que és per 4 persones, també?
0: No, això...
1: Per més gent, no?
0: 6 persones 6 o 7, persones. Ben bé, eh? Un litro, ben bé. Si sou menys, en feu la meitat.
1: Val, val. I de tot la meitat.
0: És el que diem, que no la podem guardar, com aquestes que comprem que tenen una durada de 2 setmanes.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: Això en 3 dies s'ha de menjar.
1: Va,
0: perquè
1: bé.
0: Els ous són delicats, encara que sigui cuit,
1: sí.
0: Però sempre més val prevenir que curar, diuen, eh? Llavors, aquest litro de llet, aquests 8 rovells d'ou, els 200 grams de sucre, la farina aquesta de la maicena, doncs, 60 grams, o l'altre que també va bé, la pell de la llimona i un trosset de canyella.
1: Molt bé.
0: I una nou
1: de mantega
0: per donar-hi una mica més de color.
1: Val,
0: ja
1: molt
0: ho
1: bé.
0: Tenim.
1: Molt bé, aquesta estona que ens de pares, una estona amb la que, no sé, aquesta frase que jo he dit, festa, creativitat i passió, doncs a veure, segurament que tu un dia fas algun experiment amb una de les coses aquestes que ens expliques.
0: Sí, sí, tant, s'ha d'experimentar cada vegada. Bé. A vegades et surt bé i a vegades no.
1: Et diuen alguna cosa com te surt bé?
0: No, si no els hi s'agrada tant, diu avui, no m'agrada tant això. També m'ho diuen,
1: això,
0: també, eh?
1: Això és un problema, eh? T'hauria de dir-t'ho com surt molt bo, dir-ho. Però sempre es diu com... Avui resulta que no som bo, eh? Sí. Molt bé, Joan, bona setmana.
0: Igualment.
1: I tornem a retrobar.
0: Adéu-siau, bon dia.
2: Continguts en xarxa.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Una curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, el Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475 amb 84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Brils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

la música més propera al 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, el Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Rils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 €. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts, com sempre, a una nova edició de Perifèries, que l'Aleix Salari, el control de so, el Jordi Tortosa, aquí al micròfon. I avui encetant, diguéssim, la recta final de la temporada, de la desena temporada de Perifèries. I cada un d'aquests programes que ens queda el dedicarem a repassar alguns dels músics, artistes, propostes clàssiques i essencials que al llarg d'aquests 10 anys hem d'alguna manera compartit aquí, a Perifèries. Així és que, si us sembla, comencem.

0: Al llarg d'aquests 10 anys ens hem mogut per les perifèries més absolutes, des del punt de vista musical fins al geogràfic, des del sentimental, si voleu, fins a l'emotiu. I Nick Drake sempre ha estat un dels nostres clàssics. Avui, que dediquem el programa als clàssics de perifèries d'aquests 10 anys, hem volgut començar amb el segon LP de Nick Drake, aquell àlbum que es deia Northern Sky i que va ser publicat l'any 1971. El 73, un altre dels nostres clàssics. Això, els que sou habituals, ho reconeixereu de seguida. És molt nostrat, molt nostre i molt enyorat, perquè va desaparèixer massa d'hora. Hilario Camacho.
1: Hoy, como siempre, de una forma accidental, me despertó el ruido de una radio o de un reloj. Hoy, como siempre, abrí la ducha y el agua estaba fría. Dejé escurrir el sueño. Hoy, como siempre, la tranquilidad satura las noticias del primer diario hablado.

Els habituals esteu acostumats. Hilario Camacho és un personatge que ens va deixar fa molts anys, però que va ser i va deixar una empremta realment important en la música, en la cançó d'autor d'aquesta península beneïta. Un altre dels nostres clàssics de sempre ha estat, i aquest no cal ni que el presentem, Robert Wyatt.

La veu personal, particularíssima, és, diguéssim, totalment identificativa d'aquest geni, per nosaltres sempre ho ha sigut, que ha significat Robert Wyatt aquí a Perifèries. I a les perifèries del nostre país sempre, sempre defensarem i mostrarem la nostra admiració, com ho hem fet al llarg d'aquest temps, d'una parella, Gloria Van Aerssen i Carmen Santoja, que ja fa temps ens van deixar, però que ens van deixar una obra al darrere magnífica, i a l'any 84 van publicar un probablement dels seus millors discos. Es deia Taquicàrdia, i allà estava aquesta cançó, Sígueme.

Un talent incomparable dins de la cançó d'autor italiana, Gian Maria Testa, un personatge molt, molt, molt diferent a la resta, que per desgràcia va morir el 2016 i encara tenia moltes coses que fer i sobretot que descobrir-nos, com per exemple també ho va fer Paolo Conte al llarg de la seva carrera, que és un personatge al que sempre hem admirat i hem convertit aquí, a Perifèries, en tot un clàssic.

Realment és veritat. Aquí a Perifèries sempre hem mirat molt al voltant. Les perifèries, les més pròximes, ens deien moltes més coses que, per exemple, el gran anglocentrisme dominant, no? I per això gent com Paolo Conte ha tingut aquí un espai privilegiat. Però també no hem negat per res en absolut que la música anglosaxona, que ha dominat des de la seva aparició, des del rock and roll fins ara, l'escena de la música de consum popular, té mites i clàssics absoluts que sempre han defensat aquí a Perifèries. Per exemple, Van Morrison.

Into the Mystic, aquesta cançó té 56 anys, igual que el seu LP, que es deia Moon Dance, i Van Morrison des de llavors ha estat i segueix estant en primera línia i en un estat de forma increïble. I estima també que un altre que va marxar va ser Franco Battiato, un altre dels nostres clàssics aquí a Perifèries de sempre. I avui, que estem acomiadant-nos d'aquesta desena temporada, pues, anem també a recordar-li un dels seus millors treballs, Mundi Lontanissimi. Allà estava aquesta magnífica cançó, L'Animale.

0: Lucho Dalla, des de fa molt, molt de temps, en aquest L'anno che verrà, l'any que vindrà. Tot un clàssic italià, un clàssic també de perifèries.
1: Perifèries, les músiques del cor.

Aretha Franklin no podia fallar amb la nostra selecció de clàssics de perifèries que al llarg d'aquests 10 anys sempre ens ha acompanyat, sempre l'hem reivindicat i hem viscut també amb bastant tristesa la seva desaparició. En definitiva, músics, músiques, cançons que han fet de perifèries el que ha intentat ser un programa diferent. I un altre dels nostres clàssics perifèrics ha estat sempre Neil Young, un personatge al que admirem per la seva rebel·lia i sobretot per la qualitat del seu llegat, de la seva música, de les seves cançons.

Era 1972 quan Neil Young, amb aquell Harvest, ens va obrir els ulls i les orelles a moltíssims, moltíssims, a tota una generació. I un altre també dels nostres clàssics perifèrics que sempre ens ha acompanyat al llarg d'aquests 10 anys ha estat un altre italià, el inimitable, el

El gran Fabrizio D'André en directe a l'any 98. I també nord-americà, però d'ascendència italià, que ha estat per nosaltres un dels enormes, grandíssims clàssics de Perifèries, ha estat sempre Frank Zappa.

I anem a acomiadar-nos. Frank Zappa, sens dubte, un dels nostres perifèrics favorits clàssics ja. I ens acomiadarem amb Paul Simon i José Feliciano junts en aquell Burning de Puerto Rico. La setmana que ve continuarem acomiadant-nos aquí a Perifèries amb l'Aleix Alari i el Jordi Tortós. Fins la setmana que ve. Passeu el millor possible aquesta setmana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses, el preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: El calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
3: Arriba l'estiu, però les nostres recomanacions no s'aturen. En David Canto ens porta noves propostes.
4: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Era Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennett.
3: La banda sonora del programa la posa el grup Pols Viva, un projecte encapçalat pel músic Marcel Puig.
5: És com directe, però també té com vàries, no? Te la llegeixes i dius, sé el que queda, no ho sé, és ben bé. Jo crec que a mi em fa pensar, o sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida.
3: I ens n'anirem d'excursió al Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquesta zona gràcies al llibre Atlas Natural del Montserratí, d'edicions Paper d'Estrassa.
6: És un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. Com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Caprolus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny.
3: I arrodonim. amb una història on dues dones joves d'èpoques diferents estan unides per una passió. Misteris i història estan servits a l'estació Sense Trens, de Jordi Fenosa Tatai, publicada per Cruïlla.
7: Jo sóc dibuixant, jo sóc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una, entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no?
2: Benvingut estiu i ben trobats tots en aquesta nova cita estiuenca de El Calaix, disponible per escoltar durant el juliol i l'agost d'aquest 2026. Mònica Socies ens ha fet el sumari dels continguts d'aquesta edició 349 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa El Calaix per fer els vostres comentaris i suggeriments. Preneu-ne bona nota. elcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Ja hi som, en mode estiu, i estrenem pels mesos de juliol i agost El Calaix Més Estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat. Recordeu, ona-latorre.cat, cercant programes i El Calaix. Hey!

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent, segurament, és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
2: What do you do when you discover that you're the odd one out?
1: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
3: Mary is wearing spectacles.
4: What on earth?
5: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
3: I do, Father. Thank you.
4: Mr. Bennet, did you know about this?
5: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
4: Yes. But I did not know that she would actually need to wear glasses.
1: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
6: I felt such a connection to this woman who...
1: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent, i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
6: They need this story so much too.
1: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La otra hermana Bennet.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: Obrim El Calaix de la bona música amb la formació liderada per Marcel Puig, al capdavant de Pols Viva, que ens presenta el disc Això és tot el que queda de la meva selva. Ho fem escoltant Llimona.

0: No puc dormir, no hi ha res.
1: Marcel Puig és músic, amb una llarga trajectòria independent catalana i membre de projectes com All Indians, No Chief i Sit Sit. Pols Viva construeix un univers que beu tant de la tradició de la cançó catalana com de l'herència anglosaxona. Un projecte que combina experiència, sensibilitat narrativa i una mirada propera sobre les emocions humanes. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
2: Aquestes llimones que posen color al nostre estiu. Comencem programa i ho fem amb molta música i amb Pols Viva, un grup, un projecte que ens explica Marcel. Benvingut.
3: Bona tarda, Mònica, com estàs?
2: Aquí estem. Bueno, jo ballant una mica amb aquest llimones, però ara quietet a la cadira perquè hem de gravar l'entrevista. I veient el videoclip, aquests dies també m'has estat acompanyant, tinc l'acostum de posar-me les vostres músiques i m'agrada, perquè així vaig veient aquest quilòmetre zero de casa, que és tan magnífic. Però escolta'm, anem directes a parlar del grup, del projecte, de com ha nascut el treball, de tot el que hi ha al darrere, Marcel.
3: Sí, el que tu vulguis, home. Pols Viva és un projecte que jo li tinc molt carinyo. Jo, doncs mira, després de tocar en diverses bandes fent de baixista, doncs vaig dir, ara que tinc una filla, ara és el moment de tancar-me a l'estudi de casa i començar a treure doncs, tot el que he estat guardant. Jo sempre m'ha agradat escriure molt i bueno, doncs era el moment de treure-ho. I vaig començar a composar les cançons i vaig muntar la banda amb amics que eren músics, que els vaig ensenyar, els van cantar i vam arrencar i mira... I aquí estem.
2: Bueno, i aquí estem, amb una feinada impressionant. Has dit moltes coses que m'agraden, però nosaltres que parlem moltes vegades de literatura, has parlat d'escriure, i és que les lletres de les cançons són literatura, també.
3: Home, sí, literatura, poesia, digue-li com vulguis. A mi és una part important. Hòstia, jo de petit llegia totes les lletres, m'aprenia, vaig aprendre anglès, jo crec, amb les cançons. O sigui, per mi és com bastant l'ànima, m'encanta saber el que diu i no, jo, hòstia, crec que és, bueno, no sé, a mi m'agrada molt.
2: La importància de les lletres, a més, en aquest treball, això és tot el que queda de La meva selva? És una gran pregunta que ens hauríem de fer tots i hauríem d'agafar paper i llapis i començar a escriure què és el que queda de la nostra selva. Quina gran pregunta. Per què la vas triar per aquest disc?
3: Bueno, perquè té... És com directa, però també té com vàries... No? Te la llegeixes i dius, hòstia, sé el que queda, no ho sé, és ben bé... No? És... Tampoc està tan clar, però jo crec que a mi em fa pensar. O sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... No? Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida. Llavors, bueno, tot el que pot rodejar això, que ho tenim o no?
2: Tants conceptes que hi ha dins del disc, perquè cada cançó agafa un tema vital, explica una història i, a més, suposo, això ho afegeixo jo, molt personal, en el sentit de que són lletres viscudes.
3: Ostres, Mònica, que bé... Doncs la veritat és que sí, tot això que dius és exacte. Jo crec que sí, és una part de mi, és una part d'intentar comunicar-me. Potser no sóc el més parlador quan estem en reunions d'amics, doncs potser trec per aquest camí el que a vegades no dic quan estem en reunions més banals, suposadament, no?
2: Bueno, en aquesta entrevista que parlen les cançons parlen per tu, perquè jo sí. Veig que és això, no? Que potser... La teva manera d'expressar-te més bé o d'explicar les coses és a través de les lletres i de la música. O sigui, per tant, quan tu deus escriure una cançó i composar una cançó i posar-hi lletra, és un acte d'amor, no? Perquè dius, bueno, jo potser no t'ho puc dir cada dia, però jo t'escric una cançó i em surt molt bé, això.
3: Bueno, sí. Sí, no sé si em surt molt bé, però sí, m'agrada. I totalment d'acord, Mònica. M'has enganxat, eh?
2: T'estic fent l'entrevista, Marcel, això no pot ser.
3: Claro,
2: m'has d'explicar, explica'm cosetes. Històries que trobarem en aquest àlbum. i n'hi ha de molt personals. Mira, jo he dit, no sé si preguntar-t'ho o no, tu has dit que sí que estaves obert a parlar de tot, que per això ho escrivies, però hi ha coses, hi ha homenatges, no? Hi ha homenatges personals, com és la cançó de Shelby.
3: Sí, ostres, Shelby és un, com dius tu, un homenatge a un amic meu, que érem molt amics, era músic, i havíem compartit, havíem tret un disc que jo havia col·laborat amb un disc seu i no sé, va decidir marxar i em va sorprendre tant a mi com a tots els amics i ens va deixar una mica com descol·locat, no? De que no ens ho esperàvem que fos que ho estigués passant tan malament i la veritat em va tocar bastant i no sé, em va sortir, tampoc és allò que digués, hòstia, vaig a... Bueno, doncs un dia amb la guitarra doncs, ho vaig sentir i em va sortir aquesta lletra, la vaig trobar bonica i la trobo bastant rodoneta. I a més amb el Joan Colomo vam fer la producció, vam posar-li com aquests ambients, vam posar-li aquesta bateria final i trobo que ha quedat un tema, ostres, per mi, a mi em commou molt i la trobo molt bonica, vaja.
2: És un homenatge per sempre, no? Perquè la música, les lletres, sempre queden molts autors, sempre ens diuen escriure és una manera de, també de fer teràpia. Ho és, també.
3: Home, completament. És la meva teràpia. La meva dona és terapeuta i jo faig teràpia a base d'escriptura tota la vida. Sempre li he dit i ella ho ha entès perfectament. Que... I rellegir-te i tornar-te a veure't i, hòstia, és teràpia pura.
2: Farem ara una petita aturada per escoltar una altra de les cançons.
1: Pols Viva, des del disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb flipes.

0: El calaix més estiu.
1: Em flipeu, a més la rodoneixo, perquè parlàvem de Shelby, parlàvem de la teràpia, i amb en flipeu parles de l'amistat, Marcel. És important per tu l'amistat?
2: Home, clar que és important l'amistat. És un dels pilars, no?, a compartir. Si no compartíssim, què faríem? Vale, que som illes, no? També hi ha la teoria de que estem bastant aïllats, però si aconseguim alguns moments puntuals, aquests petits instants de tresor que connectem amb algú i podem tenir amics per una estona, per uns segons, doncs això és molt bonic. I si, home, sí, els amics i la gent que admires, al final s'ha d'admirar. Bueno, jo crec que els amics s'admiren també, si no. I aquesta cançó és una mica això, és fer aquest punt de que t'agraden tant els teus amics que els hi pots tenir com enveja, però tampoc és una enveja d'aquesta, ni una enveja sana ni una enveja dolenta, sinó és com, hòstia, que us trobo tan collonuts que vull ser com vosaltres, no?, com si diguéssim. En petit cadascú amb lo seu, però, bueno, una mica per aquí va, jo crec. No sé si m'he explicat.
1: T'has explicat i penso que és un concepte magnífic, perquè cada vegada nosaltres podem ser illes, a veure si et sembla això bé, podem ser illes, però ens estem aïllant molt. Mm-hmm. I que no és el mateix concepte tenir un moment de ser illa que aïllar-se. I, per tant, cantar a l'amistat i admirar els que tenim al costat, jo penso que és un acte absolut d'empatia i de generositat.
2: Que bé, sí, i tant, completament. Hòstia, el que dius tu, mira, això, som una illa, però cada cop hem de construir ponts, no? Ponts de sorra, ponts de fusta, ponts, anem construint ponts amb tots els que puguem. Home, sí, s'ha de tenir... Tot el món pot ser amic, que en el fons, si tu mires amb bona cara, tothom que et trobis pel carrer, per què te'l mires malament, no? Són allò... Amics o enemics?
1: És una mirada molt positiva. Jo espero que tots acabem amarats, de veritat, d'aquesta positivitat quan estiguem escoltant i reescoltant l'entrevista, perquè us convido que l'escolteu, la reescolteu, i sobretot també les cançons d'aquest Pols Viva. Acabat tot el treball i tot maquetat, tot preparat per sortir, amb una coberta de l'àlbum absolutament preciosa. És un regal.
2: Sí, el Guillermo em va fer aquest regal, tu. Estàvem allà amb la coberta comentant amb els del grup una mica aquest i jo també dibuixo i ens amic, va, faig un dibuix, una foto, així. I jo tenia aquest quadre del Guillermo que m'agradava molt i un dia me'l vaig trobar i vaig dir, hòstia, tio, estàvem parlant que trauria el disc i vaig dir, què, em deixaries el teu quadre? I em va dir, i tant, som-hi. I vaig dir, hòstia, que bé, i sí, ho va fer, em buscar els PDFs, bla, bla, i aquí està. Preciós.
1: Realment és descobriu també el pintor, eh? Jo ho he fet, xafardegeu, perquè és un artista absolut i penso que és que queda magnífic. A més, queda molt bonic perquè, en certa manera, és també una part teva, no? És un regal, és amistat. Fins i tot la coberta hi ha l'amistat. Jo, si a tu et sembla bé, he fet la tria. Hem comentat amb el Marcel, però jo he fet la tria. Al final, això una mica Marimandi, eh? M'ha agradat moltíssim també la cançó que obre l'àlbum, que és Portes Obertes. I jo penso que també és un cant, no? I m'agrada, per tancar l'entrevista, m'agrada precisament posar Portes Obertes, perquè entreu sobretot en aquest àlbum, en aquest treball, en aquestes cançons, en aquesta música. Marcel, no sé si vols comentar alguna cosa més.
2: No, encantat, home, conèixer-te, Mònica, ha sigut un plaer. I sí, Portes Obertes és una oda a la sorpresa, a deixar-nos, sí, deixar-nos sorprendre, la veritat, i a veure que les portes estan obertes cada dia, això, a coses noves, sensacions.
1: Doncs sí, per vosaltres, Pols Viva és nou, Portes Obertes, perquè hi entreu i navegueu en aquesta dimensió. Gràcies, Marcel.
2: Moltes gràcies, Mònica.
0: El calaix més estiu. Tanquem entrevista amb la formació musical Pols Viva, que ens ha presentat a través de la veu del seu líder, Marcel Puig, el disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb la peça titulada Portes Obertes.

0: L'Atles Natural del Montserratí et convida a explorar Montserrat i el seu entorn com si fossis, amb binocles, brúixola, llapis i llibreta a punt. Ens ho expliquen en Joan Soler Gironès, graduat en Geografia i Ordenació del Territori i amb un màster de Patrimoni i un altre en Geoinformació, fundador del grup de natura Capreulus. L'Imma Clemente, il·lustradora i cofundadora de l'estudi de disseny gràfic Quatre Ratlles, va estudiar còmic i ha treballat en estudis d'animació. Actualment la podeu trobar a AMC Toys i EDB, entre altres. I amb Quim Moreno, fundador i editor d'Edicions Paper d'Estrassa. És professor de disseny gràfic a Elisava i membre d'editors.cat. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socias.
1: Els protagonistes són Àlex Benítez, Jordi Cerdeira, Biel Montoro i Joan Soler Gironès, sota la batuta del Quim Moreno i amb les il·lustracions de la Imma Clemente. Parlem de l'Atles Natural del Montserratí. Avui no hi són tots, eh? No hi són tots, però els havíem de citar. Avui tenim el director d'orquestra, Quim Moreno. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Una il·lustradora de la que, bé, que n'hem parlat molt, també perquè realment té molta traça i Edicions Paper d'Estrassa, jo penso que ja la té allò de capçalera, eh, Imma Clemente?
3: Gràcies, Mònica. Hola.
1: I després, qui ens transportarà a la natura serà en Joan Soler Gironès.
4: Hola, molt bones.
1: A més, in situ, perquè estàs a l'aire lliure en aquests moments.
4: Sí, ho fem més experimental.
1: A veure com surt la cosa, però bé, suposo que sortirà bé, perquè estant a la natura, potser els que més estorbem som nosaltres, els humans, perquè els animals i el paisatge moltes vegades agraeixen el silenci i que no hi hagi ningú que els trepitgi ni els molesti. D'això també en parlarem. Però posem la mirada directament. Jo me'n vaig a l'inici de tot, en aquest mapa, en aquesta... Que em fa molta gràcia perquè reconec noms com els Hostalets de Pierola, que em fa molta... Olesa de Montserrat, que l'hem visitada, Viladecavalls, Abrera... Però, evidentment, Montserrat, el massís de Montserrat, n'és protagonista absolut. Quim, tu que sempre mires per la terra, però que aquesta vegada has fet un llibre per tots i ara, de cara a l'estiu, aconsello i recomano que el compreu i el porteu de guia. Com és que t'has endinsat en la natura?
2: La veritat és que fa temps que teníem de ganes de fer un llibre així, però és un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. I, com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreulus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny de forma voluntària i explicar-nos i fer seguiment de flora i fauna del nostre voltant. Garantir que teníem algú de qualitat, que ens pogués assessorar amb això i que ens pogués fer els textos, però a més fer un reconeixement a la tasca que fan. Això m'ho va posar molt fàcil a l'hora de fer el llibre. La gràcia de triar com fer-ho. I aquest ha estat el procés que hem pegat pràcticament un any i que ara, per sort, ja tenim a les mans.
1: Bé, a mi m'ha encantat perquè quan començava a repassar tot el tema d'animals i de flora també, o sigui, fauna i flora, m'ha fet molta gràcia de quan jo no treballava tant i anava a tombar pel món i fins i tot amb alguna gent forestal i havíem vist doncs, aquests animals en plena natura, no? I penso que és preciós. Hi haurà molts nens i nenes que segurament no hauran vist mai aquests animals en llibertat, no? En plena natura. I per tant, és important com a mínim que els hi traslladem. Joan, escolta.
4: Digue'm.
1: El teu tema és més paisatgístic, m'has dit. Posa'ns una mica en context de què hi trobarem, no? Quin és el context ambiental del llibre?
4: Sí, com bé dius, la meva part, potser com a geògraf de professió, doncs és una mirada molt més territorial, ambiental, fins i tot transversal, no?, des d'aquest territori. I bé, Montserrat... tothom el coneix per ser el massís, la muntanya màgica, no? La muntanya identitària de Catalunya, però també és veritat que no és només Montserrat, sinó que és tot un territori, tot un entorn geogràfic que hi ha al voltant, que el coneixem també com el Montserratí, i que té una gran riquesa pel que fa a la biodiversitat. De fauna i flora, però també de paisatge, no? Paisatges que són molt diferents a la cara nord que a la cara sud, o a dins del massís o a fora. I això també ho podem traslladar al nivell de fauna i flora. La fauna que hi ha dins de... i la flora que hi ha dins del massís és una, la que hi ha fora és una altra, i la que hi ha al nord i al sud també és diferent. Però en el conjunt, doncs, descriuen un paisatge o caracteritzen un paisatge que el coneixem com el Montserratí, no? Geogràficament parlant. I aquí trobem espècies emblemàtiques que pot conèixer qualsevol persona, com la cabra, cabra salvatge, el duc, etc. O altres més curiosos o no tan coneguts, no? Com, per exemple, si parlem de plantes, doncs l'orella d'os, la corona de reina, etc, etc. Realment és un territori que pensem que tenim molt, molt conegut per la muntanya de Montserrat, però realment és un territori que tan petits, grans, doncs encara podem descobrir molt més, i ara també doncs, amb aquest llibre.
1: Bueno, amb aquest llibre descobrireu moltíssim, però molt, perquè a més encara al final feu una llista que m'ha encantat, perquè, escolta'm, parleu de fins i tot hi ha, en total, entre les 6 que dieu i la que hi heu posat, 7 espècies de ratpenats. O sigui, que és que aquí trobarem una diversitat immensa. Però, clar, sempre posem la mirada a Montserrat.
4: Sí, exacte. Sempre mirem cap al que es coneix com el massís de roca, no? La muntanya pròpiament, però a l'entorn, per exemple, en el llibre, doncs parlem també de 25 municipis. I aquests municipis són del Baix Llobregat, del Bages, de l'Anoia, o del Vallès, eh? Però, clar, també hem de fer una mirada més àmplia i més cap al nostre entorn, de quilòmetre zero, no? del nostre territori, que avui dia el tenim potser més oblidat, no? I és una... El llibre també permet fer una reflexió de tornar-li a fer una altra mirada, no? Una mirada interior una altra vegada, per entendre'ns.
1: Doncs és tornar endins i descobrir, perquè tots aquests escaladors, turistes, excursionistes, és una gran eina per portar al damunt. Heu de portar la motxilla una miqueta gran, que és molt bonic, però és una mica gran. Però, Imma, jo sé que tenia una pregunta per l'Imma, perquè cada vegada que anava passant pàgines i veient les il·lustracions, m'entrava un dubte. Has il·lustrat moltíssim i molta diversitat de llibres, però... Per tu, què ha estat il·lustrar l'Atlas Natural del Montserratí? Què has descobert, què coneixies, què no? I la feinada que has fet, perquè has dibuixat aquí el que no està escrit.
3: Sí, sí, hi ha un tou d'animals aquí i de plantes. Bueno, al principi, quan el Quim em va proposar el projecte, clar, jo sempre he fet il·lustració infantil i contes infantils i això... era un projecte que no volia ser una il·lustració científica, però havia d'estar entremig d'una il·lustració científica i una il·lustració infantil. Llavors, clar, va ser com fer com una mena d'estudi de fer esbossos i tal, a veure si trobava una manera d'il·lustrar tots aquests animals sense perdre la seva identitat, que fossin reconeixibles, perquè havien de ser-ho, però sense aquest detall que potser moltes vegades a la il·lustració científica quasi arriba a ser com una fotografia. I havia de ser un dibuix més amable pel to del llibre. El bo és que vaig fer un dels primers esbossos que vaig fer, els hi vaig passar, i em van dir tots que sí, que perfecte. Jo, menys mal, dic, si no, ja no sé què, no se'm corria què podia fer, o sigui, perfecte, perquè els hi va agradar el to i jo també em sentia còmoda dibuixant així, no? I de descobrir, he descobert, o sigui, una meravella, perquè jo soc m'encanta anar a la natura, m'encanta anar a la muntanya. Estic quasi cada cap de setmana a la muntanya i he descobert una quantitat d'animals que no tenia ni idea que els teníem aquí. O sigui, per mi, ara surto a la muntanya i els vaig buscant a veure si els trobo, perquè no, és això, és descobrir molts animals que dius, ostres, això ho tenim aquí? No ho sabia, no tenia ni idea.
1: Això també ho he pensat jo, eh? A mesura que anava llegint pensava, mare meva, les vegades que he anat jo a peu i quants animals m'acompanyaven i jo sense veure, els hauré de tornar. Ara fa una mica de mantra ja, caminar tant, però jo hauré de tornar. I m'agrada molt que diguis que s'havien de reconèixer i buscar-los, perquè precisament el llibre, Quim, suposo que tu com a director d'orquestra, l'has acarat molt a interactuar. Les preguntes, no? Tota una sèrie de preguntes. Trobar els animals dintre de les il·lustracions, perquè tenim el dibuix del riu, o del bosc, de les muntanyes, però a més tenim les il·lustracions de cada un dels animals i d'aquestes plantes, com pinassa, el teix, el boix grèvol, o la geneta, la merla brava. Vull dir, és perquè grans i petits interactuïn.
2: Sí, és que, de fet, aquest és una mica el segell de l'editorial. Tu, quan el primer text que veus quan obres el llibre, precisament diu prepara unes botes, posa la motxilla, una cantimplora, uns binocles, una brújula, un llapis, una llibreta, marxem d'excursió. I el llibre no deixa de ser una excursió. No deixa de ser anar a Montserrat sense anar a Montserrat. I totes les interaccions que hi ha al llibre, el que permet ser un llibre que pot veure un nen sol, pot veure un adolescent, pot ser una interacció entre pares i fills, entre avis i nets, pot ser un llibre per a les escoles. Permet, des de menys això, és un procés de fer una excursió i anar descobrint els quatre ambients que explica el llibre, que és, com dèiem, el massís, el riu, el bosc i els conreus, i cada un d'aquests quatre escenaris anar descobrint interaccions amb humans, però en menor mesura, però sobretot interaccions entre diferents animals, entre els animals i l'entorn natural. Si aquest joc de descoberta que t'ho permet només visualment mirant la il·lustració doble que es presenta cada un d'aquests escenaris, com les interaccions que venen després, és la riquesa del llibre. Per això diem que és un llibre que funciona perfectament per mirar-lo una vegada ara, un nen de 7 anys, quan en tingui 14 el pugui tornar a mirar, quan en tingui 15 el pugui tornar a mirar, però quan en tingui 25 o quan sigui pare el podrà tornar a mirar, perquè és un llibre que no s'esgota d'una lectura. No s'esgota, un llibre recurrent per anar mirant amb diferents mirades segons el teu moment o segons en qui interactuïs. I a més a més, com ja saps, perquè ens coneixes moltíssim, un dels segells de l'editorial és d'aquesta part didàctica que no es queda només amb el llibre. A part de fer el llibre, hem fet làmines, hem fet totes les il·lustracions només en línia perquè es puguin acolorir, perquè es puguin pintar, farem un joc de cartes, és a dir, pots jugar a descobrir el massís de moltes maneres, sense anar-hi, però també anar-hi portant el llibre a la motxilla i anar amb tot el respecte per l'entorn, anar trepitjant el terreny i anar veient i anar descobrint.
1: Colla, perquè avui som colla, eh? Això de tenir tants convidats no sol passar habitualment, tot online, però molt contenta. Gràcies a tots per la feinada que heu fet, per fer-nos arribar el llibre també, i enhorabona, t'ho haig de dir.
3: Gràcies.
1: Això t'ho han dit molt i jo t'ho torno a dir una altra vegada. I, escolta, que tingui molta sortida, molta volada i que ens apropi i, sobretot, ens conscienciï de cuidar tot el nostre voltant, perquè si no cuidem, ho perdrem i és tan necessari. Gràcies, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Jordi Fenosa Tatai és il·lustrador de llibres infantils i còmics. L'any 2014 va començar a escriure. Ja ha publicat 10 llibres, entre ells El jardí pudent del professor Frisbee i L'Alícia i la fredor d'alta mar. S'ha format a l'Escola d'Arts i Oficis i a l'Escola Josu. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix. Més estiu, amb Mònica Socies.
1: Un viatge històric. És una novel·la juvenil, però és una novel·la per adults, també. Hi ha les dues mirades. I per què me n'he enamorat? Per la part històrica. Jordi, benvingut.
5: Moltes gràcies, Mònica.
1: Jordi Fenosa, Tatai, l'estació sense trens publicada per Cruïlla, i quina estació i quantes sorpreses que no es poden explicar. I que meravellós, bé, un final apoteòsic. Però el viatge, Jordi, al final és el que importa, és aquest viatge, no? I m'agradaria començar-lo pel principi, per la llavor, per una fotografia, que això és molt bonic.
5: Sí, l'estació sense trens neix d'una manera bé, casual. Jo un dia em trobo al Voló, a la Catalunya Nord, estic en un pavelló d'esports, estic esperant que comenci un concert. Llavors jo soc dibuixant, jo soc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no? Bé, el cas és que jo vaig i em trobo un tros de cartró i en comptes de prescindir, de passar d'ell, doncs vaig i m'ajupo i l'agafo, un trosset petit de cartró, el giro i era una foto antiga, una foto probablement de principis del segle XX on es veia els cossos d'una parella, d'una noia i una dona i, clar, el primer que se m'acut és, ostres, li falten els caps. I si estaran per aquí a prop? Doncs sí, miro 4 o 5 metres més enllà, veig un altre trosset de cartró, el cuyo, i efectivament hi ha els caps d'aquella parella, d'aquells potser nuvis, perquè podia ser una foto de casament. Les encaixo, encaixen perfectament, i no és una reproducció, un paper de diari, no, és una foto original de probablement 1900-1910, bé, jo naturalment me l'enduc a casa, la tinc en un calaix, me la miro sovint, i se m'engega alguna cosa, no? I començo a pensar qui serien aquelles persones, com podia haver estat la seva vida, però clar, jo no tinc cap lligam en el Voló ni en aquella zona, visc a l'Empordà, però no a la Catalunya Nord, no tenia manera d'investigar qui podien ser, així que vaig dir, doncs, imagina, home, passa-t'ho bé, i vaig agafar aquells personatges, els vaig convertir en personatges meus i els vaig col·locar en el meu escenari, allà on jo volia explicar la meva història. I els convertim en els protagonistes de l'estació sense tren.
1: Una família que al final bueno, ens portarà alguna sorpresa, però sobretot les protagonistes, les que ens van portant per aquest camí, són una mare i una filla. O sigui, banda de la història, que és molt interessant, ara parlarem de punts importants, es parla també d'aquests canvis de l'adolescència, de la relació entre pares i fills, en aquest cas, mare i filla, que no és una relació fàcil perquè la mare tampoc ha tingut una vida fàcil.
5: No. No, la és una història doble. Tu abans has parlat de que tenia molt de tema històric, efectivament, però clar, jo la història la situo en l'època postpandèmia, 2022, que de fet és quan jo estava escrivint la novel·la, i agafo una protagonista, que és la Joana, una noia de 15 anys, molt enfadada amb la vida, que s'està buscant a si mateixa i no troba res, però és que té una mare que fa 40 anys que també s'està buscant a si mateixa. Una mare soltera, molt arriada, que diem aquí, una mica hippie, i que ha agafat a la seva filla, ha decidit fer un canvi de vida, sortir de Barcelona, i anar, tornar al poble de la seva infantesa, amb la filla, com si fos un paquet més de la mudança. Cosa que a la filla, la Joana, no li fa cap gràcia. Tanta gràcia que he preferit no dir el nom del poble, primer per comoditat, perquè els escriptors sempre ens dona molta llibertat treballar en pobles imaginaris, perquè si vols poses mar, si no, no poses mar.

0: moltes més coses i serà una sorpresa. I a mesura que van passant els dies, s'anirà fent gran. Has dit una cosa important, el tarragonès. Jo m'hi he sentit molt identificada. Jo jugo a casa, Sant Vicenç de Calders, la forma de parlar, moltes expressions i frases fetes...
1: Bé, he de dir que jo no em vaig atrevir en un principi a recrear la parla de la vostra zona perquè no gustava, perquè jo no parlo així, no? Jo sóc barceloní i visc a l'Empordà, imagina't, no? Jo vaig passar la infantesa entre Creixell i Torredembarra, aquella zona, però, clar, jo era un barceloní trasplantat i és difícil que se'ns enganxin gaires coses perquè hi ha aquesta distància, no? Però vaig comptar amb l'assessorament d'una persona, de la Elena de Cruz, professora de la Universitat Rovira i Virgili, que em va ajudar molt a donar versemblança als personatges, sobretot a la gent gran. Els joves jo no em vaig atrevir gaire a convertir-los en... a moure'm de l'estàndard aquest una mica juvenil, no? Perquè ja era prou difícil per mi parlar com si tingués 15 anys, que ja els tinc molt lluny, els 15 anys. Doncs a sobre 15 anys de Tarragona, no vaig gossar, no? Vaig deixar-ho només en la gent gran, això sí. I en els personatges històrics també, suposo, uns quants.
0: Doncs a mi jo he gaudit i hi ha hagut paraules, jo què sé, que, Conco. Ara feia molts dies que no llegia, no, el Conco.
1: Home.
0: I no l'havia sentit tant, de petita l'havia sentit, no excessivament, però m'ha fet molta gràcia el de Conco. Feia molts dies. Però, escolta'm, toques ponts molt importants perquè hi ha una cosa que m'ha agradat molt i és la Guerra del Rif, que no està tan coneguda perquè es parla molt de la Guerra Civil, que també surt, però la Guerra del Rif va ser molt... Bueno, això és dramàtic, jo he fet alguna entrevista i és absolutament dramàtic i no és tan coneguda. I ho poses en un llibre juvenil, que això vol dir que estem traspassant la història en aquests joves. És molt important,
1: clar,
0: també.
1: Jo, si et sembla, parlem ja de l'Elvira, que és l'altra noia protagonista. Sí. La història és doble, com no sé si ja ho hem dit. La Joana, en el seu aclimatament, en la seva arribada al poble, troba uns quaderns de dibuix i descobreix una noia com ella de 1909. S'imagina la seva vida, no? Més o menys. L'Elvira, i aquí jo crec que és una cosa que m'importa de cap. El fet de que la humanitat tenim grans talents, no? Músics, pintors, científics, però el desenvolupament d'aquests talents, d'aquestes obres, ha anat molt lligat a les circumstàncies favorables que s'han trobat, no? Naturalment. I qui és que no ha trobat quasi mai circumstàncies favorables? Les dones. Quants Mozarts, quants Beethovens, quants Einsteins, dona, ens hem perdut perquè, com tinc per aquí un retall de la Montserrat Roig que diu... Ve a dir, si Beethoven, Einstein i Miquel Àngel haguessin hagut de canviar bolquers i donar el pit cada 3 hores, no haguessin fet les seves obres, no? Doncs aquí és on volia portar jo els meus personatges, no? I la Joana descobreix que l'Elvira va ser una noia amb un gran talent pel dibuix, però va ser noia i pobra l'any 1909, amb unes circumstàncies com eren les dels nostres avis i besavis, duríssimes, que no ens podem imaginar com cada pocs anys hi havia una guerra, cada pocs anys hi havia una mala collita, cada pocs anys hi havia una epidèmia, i la gent anava... Bueno, van tenir una vida molt dura, realment.
0: Molt, molt dura, I m'agrada molt aquest paral·lelisme i parlar de les dones, sobretot perquè la Joana, que és jove i té totes les eines al seu abast, encara que estigui enfadada amb el món, és capaç de ser conscient precisament de que té totes aquestes coses, no? I de dir... no puc queixar-me tant. Em puc queixar i m'haig de reivindicar, però potser no tant, no?
1: Home, jo no volia fer un sermó, jo no volia que la lectura fos nois i noies joves avui dia, que mira que teniu de tot i l'Elvira, pobra, no... Home, no. Aquí no, aquest moralisme no el volia, però, en fi, vulguis que no, es pot interpretar també que això és, no? I no només val per joves, també val per nosaltres, també val per nosaltres.
0: Bueno, va per tots perquè a vegades ens oblida la història i la literatura fa que toquem una altra vegada de peus a terra de dir no oblidem tot el que hem passat. No és moralisme. A mi m'agrada molt la mirada que hi has posat damunt de la Joana perquè és una mirada de curiositat i de fascinació. I això és molt dels joves. No s'ha perdut, afortunadament.
1: Sí. I bé, perdó, ara em anava a ficar de peus a la galleda perquè hi ha coses que no es poden dir, però, esclar, aquest descobriment del poble la porta per uns camins molt inesperats, no? Tal com ella arriba i que fingeix que

0: no sap res perquè està en guerra amb la seva mare i no sap ni el que és una garrofa, que ja és el colmo, que és mentida, però bé, ella s'ho fa.
1: Bueno, és que hi ha moltes coses que no es poden explicar. Hem d'anar hem de posar molt bé els peus a terra i no posar els peus a la galleda, com ha dit en Jordi, per no explicar coses que no toquen. El que sí és tot aquest retrat històric i l'has fet sempre des de la mirada, no, d'aquests anarquistes, des de la mirada del poble, a més. L'has fet des de tocant de peus a terra, no? Ens obligaven a anar, han agafat els reservistes, o sigui,
0: sí,
1: com patia la base,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Sí, no, realment van ser èpoques, bé, et podien cridar a anar al Marroc a fer una guerra que ni anava ni et venia, amb unes condicions infernals, perquè l'exèrcit espanyol estava molt mal equipat i molt mal preparat, però les oligarquies ordenaven que allò es fes, i per això contínuament hi havia guerres colonials en del Marroc, una cosa que va durar moltes dècades, no? I això va tenir conseqüències a Catalunya, com sabem. Bé, hi ha molta història, crec jo. A mi m'agrada molt la història contemporània. Veig, a més, que vosaltres toqueu molts llibres que hi ha tema històric, cosa que també m'agrada molt de les vostres entrevistes. A mi m'agrada molt i jo volia que sortís això. I, de fet, hi ha alguna anècdota, hi ha alguna cosa que és de la meva família. Vull dir que no m'he pogut estar de remenar i explicar alguna batalleta, no particular meva, però sí, de la meva.
1: Bé, això sempre sol passar. No se sap mai quina part, però sol passar que sempre hi ha algun punt. Bé, per això és el que vivim, no? I per això és el poble. Hi ha un fragment, són molts els que hi he notat al quadern de lectura, però m'ha impactat aquest, no? Diu, veure'ls és encara més trist del que s'havia imaginat. Semblen un ramat dòcil. Són fills de pagesos i jornalers sense terra. Molts van calçats amb espardenyes i porten farcells de roba. Dibuixes exacte, és que magníficament, no?
0: Sí.
1: Cada una de les escenes.
0: Aquesta descripció la vaig escriure després de veure un apunt de Ramon Casas, que ben bé retratava això. Un grup de nois, de reclutes, que s'anaven a la Guerra d'Àfrica i feien cua, no sé si a l'estació de tren o a l'oficina de reclutament, i anaven així. I és que realment les guerres les feien els pobres, perquè a més sabreu que hi havia una taxa que els rics podien pagar per eludir el reclutament. Sí. Cosa que, evidentment, els pobres no podien, perquè era elevadíssima, no? Era molts diners per un pagès, per un jornaler. Però els fills dels rics no hi anaven, i això era encara més escandalós, no?
1: Bé, a Can Panisello... Ja trobareu també aquest món dels rics, no? Aquesta confrontació entre els privilegis que tenien uns i com arribaven a patir els altres. Jo penso que aquí també, amb aquesta família, has dibuixat molt bé aquest plus de superioritat. Les escales.
0: Sí.
1: Oh, quin símbol més magnífic, el de les escales.
0: Mm-hmm. Aquestes escales de marbre, sí.
1: Que havien de netejar les minyones.
0: Sí, jo he volgut retratar una família de nous rics, no una família amb aquella noblesa de l'aristocràcia rural que a Catalunya en quedava poca, una família de nous rics que es construeixen una gran casa i fiquen a dintre unes escales de marbre una mica desmesurades, fins i tot, no? I obliguen a les minyones a que estiguin impolutes i brillants i perfectes perquè és com el seu símbol, no? El símbol del seu ascens. És la família Panisello, que tenen un fill que més vol ser artista. I aquí és on la cosa encaixa amb la presència de l'Elvira, de la minyona, que accidentalment aterra en aquella casa amb el seu talent. És un diamant en brut, és una noia que si la deixessin seria una gran artista, però llavors allà descobreix l'estudi del senyoret. Per mi és una pàgina que m'ho vaig passar molt bé, perquè a més, com he dit, jo soc dibuixant, el material de dibuix és una cosa que a mi em cau la bava quan veig, no ho puc evitar, però quan veig aquarel·la, quan veig pincell, allò és tan bonic. I l'Elvira allà té una revelació, no?
1: Mireu, ara el Jordi m'ho ha deixat molt ben filat tot, perquè llegir la novel·la, L'estació sense trens, és una miqueta... És com si ell hagués agafat aquestes aquarel·les, aquests dibuixos, aquests esbossos en carbonet i els hagués passat a paraules. Hi ha escenes escrites que són absolutament visuals i hi ha moments àlgids. Bé, quan descobreix aquest estudi i després el moment, no?, de veure l'Elvira, no?, que com es fa conscient de la vida. No us podeu perdre quan llegiu la novel·la el moment en què les senyores de l'aristocràcia se'n van a donar estampetes o medalletes al soldat. Jo això, sí. Aquesta escena és monumental.
0: Tu saps que aquesta escena és real, eh?
1: Què dius?
0: Sí, això va passar al port de Barcelona durant la Setmana Tràgica. Bueno, no durant la Setmana Tràgica, va ser un dels episodis previs a la Setmana Tràgica, del juliol del 1909. Unes senyores de la bona societat, amb la, entre cometes, tota la bona fe d'aquella manera, en realitat amb tota la hipocresia, se'n van anar al port a donar estampetes i tabaqueres als soldats per animar-los en la guerra que anaven. I, a més, aquell moment, aquell dia, s'anava al batalló de cazadores de Reus. Era un batalló del Baix Camp, no? Perquè els batallons, les unitats militars, portaven el nom d'on estaven reclutada la tropa. Hi havia tropa de Reus, tropa de... En fi, de diferents poblacions. I, clar, la gent estava molt indignada, perquè aquells soldats que s'anaven eren pares de família i nois pobres, la majoria, i s'anaven a un escorxador, i més o menys ja ho sabien, perquè no era la primera ni seria l'última guerra. I, esclar, trobats amb aquella mena d'insult, bueno, això sí, això està relatat que va ser així, sí.
1: No, totes les guerres són horroroses, però a mi precisament conèixer la del Rif em va impactar, i per tant sí, va ser un escorxador absolut, i inhumà absolut, no sé. És un llibre, bueno, ja veus que m'hi he posat molt dins de la novel·la. He trigat a llegir-la perquè anava donant toms per la meva taula i dic, hagi de trobar el moment, i afortunadament l'he trobat i m'ho he passat molt bé, l'he gaudit molt. Jordi Fenosa, moltíssimes gràcies. Recordar-vos a tots l'Estació Sense Trens, publicada per Cruïlla, i ara em toca llegir-te més, que això em falta. Una bona descoberta.
0: Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Mònica, moltes gràcies a tots. Espero que us agradi.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: pensar el braser. Sense cap per...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. En les darreres setmanes d'hores del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Rils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 €. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic I les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Els explicaré quan teníem son. Ens entreu el plor i encara plorem. Els explicaré que la sort no s'entén fins que es troba falta.
1: Avui al Faves Contades ens acompanya el cantautor santcoatenc Arnau Serrallonga, que acaba de publicar Els dies que vindran, el seu nou single, que posarà nom al disc i el primer avançament d'un EP de 4 cançons que ja teniu penjat a totes les plataformes. Amb ell parlarem del procés creatiu, de les històries que explica a les seves cançons i del missatge que vol transmetre a tota una generació que busca el seu lloc al món. Arnau Serrallonga, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, moltíssimes gràcies. Em fa moltíssima il·lusió ser aquí.
1: A nosaltres ens agrada molt que ens acompanyis. Per la gent que avui et descobrirà, després parlarem una mica del teu passat. Però tu com et definiries com a músic? Quin és l'estil de la teva música, de la teva proposta?
2: A mi m'agrada definir-me com que faig música d'autor, i amb un toc una mica més modern, perquè també, doncs, bueno, tinc 28 anys i com he begut de molts estils diferents, però sí, m'agrada reivindicar la música d'autor amb la meva música. Sí.
1: De fet, aquest és el teu primer treball en solitari, però abans ja t'havíem pogut escoltar amb Mandràgora.
2: Exactament.
1: Què en queda i què ha canviat d'aquell Arnau? No sé si queda alguna cosa del reggae, també.
2: O sigui, Mandràgora va ser un dels grans projectes de la meva vida a nivell musical, a més amb els meus millors amics, i això va ser superxulo. Es va anar desgastant una mica perquè bàsicament vam anar a viure junts, i el fet d'anar a viure junts ja no trobàvem les excuses per quedar quan tocava assajar. Llavors ha sigut un projecte que s'ha anat desfent una miqueta de manera molt orgànica, i igual de manera molt orgànica ha sortit el projecte personal d'Arnau Serrallonga, que crec que va molt més vinculat, doncs, a la meva persona.
1: És una cosa que havies tingut sempre clara, que et volies dedicar a cantar, que volies fer en solitari amb aquest format de cantautor? No sé si l'Arnau petit, l'Arnau quan tenia 5 o 6 anys, ja s'imaginava dalt d'un escenari amb una guitarra.
2: Efectivament, completament que sí. De fet, hi ha una cançó que en un moment parlarem, que és Pompeia, que parlo de la meva infantesa i del que m'imaginava que seria de gran, i estic preparant un recull de vídeos de quan era petit, que amb molts d'ells surto amb la guitarra, surto amb 10 anys cantant una cançó que havia fet perquè no volia estudiar, o sigui, com que sí, que durant tota la meva vida, doncs, el fer cançons i el voler-les ensenyar per Nadal, ni que sigui a la família, doncs ho he portat dins, sí.
1: Ara ens explicaves que de Mandràgora el teu projecte en solitari ha sigut com una qüestió molt orgànica, no? Un projecte que s'ha anat desfent per qüestions de la vida i que aflora aquest Arnau Serrallonga en solitari en format cantautor. No sé si hi va haver una part també de voluntat de decidir fer aquest canvi. Si tu, encara que estiguessis en Mandràgora, en algun moment sabies que en algun moment voldries fer el teu projecte en solitari.
2: Jo penso que sí, més que res perquè quan estava en Mandràgora jo, per altra banda, també escrivia les meves cançons com més personals, més íntimes. En Mandràgora també com el públic era una mica diferent, era un ambient més festiu. Jo sempre ho vaig combinar des de la meva habitació, no escrivint les meves cançons, que me les guardava per mi, o com a màxim li cantava, doncs, als meus amics més propers i tot plegat, però sense cap pretensió de tirar-ho endavant. I dic que va ser orgànic més que res perquè porto molts anys escrivint cançons del mateix tipus del que estic publicant ara, i ha sigut justament, doncs, la família, els amics i per xarxes, doncs, també algunes persones, doncs, m'han motivat a penjar aquestes cançons que he anat compartint.
1: Mm-hmm. Quins artistes t'inspiren? Dius, jo em defineixo, no?, quan et preguntava quin tipus de música és, dius, jo em defineixo com un cantautor, però més modern, no? Mm. No sé amb qui et pots emmirallar, no?, d'altres cantautors que pugui conèixer la nostra audiència, evidentment, amb el teu segell personal.
2: Sí, a veure, jo crec que hi ha moltíssims, eh? Jo, tota la meva vida, he escoltat música en català, o sigui, com que per mi és el més mainstream cantar en català, perquè tampoc he conegut moltes altres coses com pel que fa les referències. Pel que fa a aquesta música, després sí que escolto, doncs, altres tipus, i me'n vaig a festa i escolto reggaeton, però pel que fa a les referències musicals, jo crec que m'ha inspirat moltíssimes vegades els Pets, m'ha inspirat moltíssimes vegades els Amics, els Cesc Freixas, el Pau Alabajos, el Sergi Carbonell...
1: Amb el Cesc Freixas pot ser que coincidissis en algun concert, no sé si a l'Ateneu... O...
2: Sí, de fet ens hem portat bastant bé perquè ens vam conèixer per xarxes i hem tingut una relació molt bonica des de que ens vam conèixer personalment en aquest concert que vam compartir. I sí, m'ha fet una mica de mentor al llarg de la meva petita, molt petita trajectòria.
1: Cantes el que t'agrada cantar? Cantes el que trobes a faltar que es canti?
2: Sí, jo crec que sí. O sigui, des de l'humilitat, no? Però sí que quan faig una cançó, a mi m'agrada escoltar-la i pensar, ostres, crec que aquesta cançó faltava, o em faltava una miqueta, no? I això em ve... I també, no només jo, sinó com que també doncs, els amics, d'alguna manera, també els agrada escoltar-ho. I llavors és molt xulo, perquè no és una cosa només d'autoconsum, una miqueta, perquè quan fas coses també... vols que la resta de gent li agradi.
1: S'ha reconegut al final, no?
2: Totalment.
1: Tot allò que un crea per compartir-ho.
2: Sí, però sí que hi ha aquesta coseta de dir, ostres, intentem fer una cosa potser més emocional, que ara no estigui tant com sobre la taula pel que fa musicalment, no? Parlem dels amics, parlem d'altres coses que no s'estan parlant, i això sí que és una voluntat de voler-ho fer una miqueta diferent i agafar uns forats que no veig que estiguin molt plens.
1: Parlem ara d'aquest projecte que ha vist la llum fa molt i molt poc, fa poc més d'una setmana,
2: una
1: el
2: setmana.
1: Dimecres de la setmana
2: sí.
1: passada, oi? Els dies que vindran. És el títol del senzill, però també és el títol del disc que veurem d'aquí, espero que més aviat que tard, ja ho direm. Per què aquest títol i què representa per tu aquests dies que vindran?
2: Per mi em semblava molt, molt xulo. Vaig tenir moltes propostes de títols, eh? Però els dies que vindran em va semblar un títol molt inspirador, sobretot per treure un primer treball. Com quan ets artista emergent i treus el teu primer single o el teu primer EP, almenys jo doncs, tenia, i tinc encara, doncs, moltíssims interrogants, no? I pel que fa al futur, perquè s'hi ha posat molta dedicació, moltes hores, molta energia, molts diners, i estava convençut que d'alguna manera volia abocar amb el títol del single i del disc doncs aquest interrogant. De què passarà amb els dies que vindran, però també ho volia enfocar d'una manera molt positiva, que crec que em caracteritza realment en el meu dia a dia doncs, de veure les coses el més positivament possible i que sigui d'una manera bonica.
1: Els dies que vindran, que vinguin.
2: Sí, que vinguin.
1: No?
2: Sí.
1: Entre els

0: La cançó, de fet, també té un videoclip. Com ha estat aquest procés de producció del single, de l'EP i d'aquest primer videoclip?
1: El procés per mi ha sigut super, super gratificant. De fet, era una cosa que tenia una mica bloquejada, com en el meu procés creatiu, perquè jo sempre deia, a mi només m'agrada escriure. Després, m'és igual si ho penjo, m'és igual si ho gravo bé, si no. I justament, doncs, enfrontant-me a aquest primer treball, doncs, he gaudit molt més del que m'esperava de tot el procés de producció de la cançó, per exemple, o de les cançons, que ho he fet amb en Marc Gelabert, que és un dels cantants d'Iglú i tot plegat, i ens hem portat superbé. No ens coneixíem personalment, ens portàvem per xarxes i tot plegat, però sí que ha sigut molt, molt, molt xulo tot aquest procés de fer créixer les cançons de la guitarra a com es poden escoltar ara.
0: Com i quan neix la idea de que això es converteixi en un disc?
1: Això n'és del moment, de fa més de 5 anys, jo et diria, perquè són idees que et van venint al cap, d'alguna manera. I jo feia molt, molt temps que tenia pensat i que, de fet, anava fent com petites intentones a dir, vinga, va, aquest any potser gravaré alguna coseta. Però jo crec, com per nivell de maduresa musical, de com estava el projecte, de com l'enfocava, també com quins suports tenia darrere d'aquest projecte, perquè ara mateix estic anant amb un suport de management i tot plegat. Llavors sí que creia que era un moment molt idoni.
0: És una indústria, tot plegat.
1: Sí. En realitat, sí, totalment. I com que és molt ferotge, a vegades, posar-se amb totes les teves forces únicament, llavors, quan vaig veure que tenia doncs, diferents suports on recolzar-me, vaig dir, potser ara seria un bon moment de tirar-ho endavant. I per què no, també una economia, perquè ara doncs, em tinc més estalvis que fa 5 anys, totalment, i llavors ho podia afrontar.
0: Es van trobar totes les peces del trencaclosques,
1: sí,
0: diguéssim,
1: Sí.
0: El senzill parla de la quotidianitat, dels canvis d'una generació. Què t'ha inspirat més a escriure-la? No sé si és a partir d'una experiència també personal, vivencial, generacional, fins i tot.
1: Sí, jo crec que sí. Els dies que vindran, a mi em va sortir després d'un sopar amb amics, que va ser super, super xulo, que de fet és el que comento a la primera part de la cançó. Doncs un sopar que hi ha gent que arriba tard, que critiquen els crítics, que s'acaben el vi, tot plegat, i vaig dir, ostres, això sisplau, que mai es trenqui, saps? I com m'agradaria que d'aquí 30 anys puguem fer el mateix. I la segona part de la cançó sí que és una mica més fictícia, que és el mateix grup d'amics, però com ha canviat. I això sí que espero que no passi, com és el que m'agradaria que no passés, però d'alguna manera sí que és com el que dona poder a la cançó, jo crec, de com han canviat les coses, els que eren els teus ara tenen els seus, no, per altra banda. Llavors, doncs, hi ha com aquest punt de realitat i aquest punt de ficció del futur, sí.
0: Com treballes l'equilibri entre les lletres que ens explicaves que tu mateix composes i la música? No sé quin és el procés creatiu.
1: Sí, jo crec que canvia moltíssim. Moltes vegades és això, com primer va la lletra, primer va la melodia. A mi les cançons que més m'han funcionat normalment parteixen de voler dir una cosa molt clara. És a dir, vinga, va, doncs anem a fer un quadre d'una escena d'un sopar, per exemple. I a partir d'aquí comences a crear. I és veritat que a mi el que em va bé és quan les cançons flueixen molt per si soles. I aquesta dels dies que vindran, per exemple, va sortir pràcticament d'una tirada. També et dic que tampoc és una cosa genuïna. Jo feia molt temps que estava intentant escriure sobre aquest quadre que et comentava. Llavors hi ha un dia que vas ajuntant idees que potser t'han agradat i sí que al final passa que quan vas ajuntant cosetes, doncs un dia funciona.
0: Tenim Els dies que vindran, que és el senzill que hem estat comentant fins ara, quan et parlava de com t'imaginaves l'Arnau dels 6 anys en el futur, ens parlaves d'una altra cançó. Clar, hi ha 4 cançons,
1: sí,
0: no? Fes-nos una mica una mini presentació de la resta de les que no hem parlat.
1: Sí. D'acord. Jo hi ha una cançó que estic super, super orgullós, que és Pompeia, la que comentava abans, que parla una mica d'això.
0: Aquest Arnau petit,
1: Exacte. I també està dividida en dues parts, l'altra com el que m'esperava jo i la meva generació esperàvem i què hem de fer amb això que ens ha tocat, i per l'altra banda, doncs sí, com desmuntar el que pensava que l'Arnau petit, que seria de gran, i també dir-li que està bé. O sigui, com que he hagut de canviar els plans, però perquè ha fet falta. No? I parla d'això una miqueta. En un futur incert, incertesa que em crema per dintre, generació frustrada, voler escapar de casa, crisi rere crisi, perdona'm, pare, si no seré tot el que vull.
0: Aquesta és Pompeia, que la sentíem ara de fons, però n'hi ha dos més.
1: Sí, també ja els explicaré. Els explicaré, per mi és la cançó com més plena del disc, una cançó que també va sortir molt sola, va sortir molt des d'una emoció molt profunda. Jo vaig ser cap del Cau i infant del Cau, d'aquí Sant Cugat, del Berenguer el Gran, durant tota la meva vida. Vaig entrar amb 7 anys i em vaig sortir fa 4 anys, vaig estar 6 anys de cap, i per mi va ser una etapa absolutament preciosa. Molt, molt, molt, molt, molt bonica.
0: Com marca el Cau, eh?
1: Em va marcar moltíssim. O sigui, sí que com tot el meu nucli d'amics més proper, més fort, doncs ens hem fet junts al Cau, d'alguna manera. I molts quan ja érem caps, també, com que hi ha molta gent que no ha sigut infant al Cau i que després ha entrat de cap, i és una cosa que animo a moltíssima gent a provar i a enxarxar-s'hi en aquests espais de lleure. Llavors, en si, en el moment de deixar el Cau, em vaig fer aquesta cançó perquè sabia que potser volia dir alguna cosa en el moment de despedir-me, però és veritat, com que l'emoció estava com tan a flor de pell, vaig dir, bueno, potser ho gravo, i això doncs ho posaré en el moment de despedir-me. I així va ser, i va ser superbonic.
0: Quin regal.
1: Sí, sí, sí, va ser un regal, sobretot per mi, com amb els tancaments. Per mi són importants fer-los bé i quedar-se com a gust. I, evidentment, també m'agrada, que això també fa molta il·lusió. Però sí, era com despedir-me a la meva manera, feia molta il·lusió.
0: I ens en queda una última.
1: Queda una última. Efectivament, hem parlat, a veure...
0: Pompeia, els dies que vindran.
1: Hem parlat de Pompeia, els dies que vindran. Ostres, clar, queda la meva sort. La meva sort, parlo una altra vegada del que per mi és la meva sort, que espero que tothom que l'escolti pugui trobar amb les seves persones... Doncs aquest sentiment de que ets la persona més afortunada del món quan estàs amb aquestes persones fent el que més de gust et ve.
0: Ser agraït, no?
1: Sí.
0: A la vida, i valorar aquestes coses que a vegades no li donem importància, que són
1: sí.
0: El que més ens omple i allò que ens emportarem.
1: Efectivament, per mi ha sigut una de les meves cançons preferides durant molt temps. És veritat que ara ja fa temps que la canto. Llavors, com les cançons noves que van sortint, doncs a vegades penso que són millors. Per altra banda, per mi, és una de les cançons més potents que tinc a nivell oixià, com que és com un regal cap als meus, sí.
0: Et sembla si abans d'acomiadar-nos et sentim interpretar aquí en acústic, en directe, a l'estudi Ramon Barnils, aquests dies que vindran?
1: I tant, m'encantaria.
2: Jo, que només sé fer cançons, que enyoro l'amor quan hi sou, que m'heu salvat de més d'un pou. Provo de polir les estelles de les lletres que escric, cançons que no parlen de mi. Tu, que escoltes les meves cançons, que enyores l'hivern i en el fons estima jugar a la plaça.
0: Doncs ara ja tenim a l'Arnau preparat, guitarra a la falda,
1: sí.
0: Per sentir aquest regal que també ens farà aquí a l'estudi dels dies que vindran.
1: Exactament.
2: Ens farà tard parlant dels altres, parlaràs de les putades que t'han fet els astres. Direm més sovint hem de trobar-nos, cada cop que ens trobem critiquem els crítics. Amb llàgrimes als ulls i un somriure perpetu, parlarem de com la vam cagar fa uns anys enrere. Qui vindrà de nou al pròxim sopar, ens presentes? M'han dit que has trobat un lloc on quedar-t'hi. Vingui el que vingui, que no es trenqui. Vingui el que vingui, que no es trenqui. Vingui el que vingui, que no es trenqui. Se'ns farà tan tard parlant d'ella, de com vas arribar a estimar tant un dia. Direm més sovint, hem de trobar-nos. Cada cop que ens trobem se'ns acaba el vi. Vist per la vida i per la mort, vist per el vers que mai no em surt. He construït un llaüt per cantar-te, ofici de joglar, sense joies ni pa. Si escric és per fer més planer,

anant amb curu, se'ns farà tard. Diràs que toca ja anar a casa, que em puc quedar el vinet que s'obre, que t'esperen dos crios i un gat poc a soltar. Se'ns dona bé la vida quan cantem, vells moments que guardo l'arrel de la pell. Vam d'un dia que un dia faríem un viatge llarg, un disc d'amor, arreglar un pis en on volíem. Què en farem si tot girem dins del cor? Duc una espina rosa, dúctil, forta i fina. Tan sols ho vam provar, jugar un joc de grans, desfer els plans. Potser ens vam equivocar. Com gira la vida morta a voltes? Que vagi bé, company. Un petonet als més petits, recorda els teus, de part dels meus. Que se't facin bonics.

0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, quina il·lusió.
0: Per aquest regal, després del que vas fer els companys del CAU, nosaltres ens sentim molt afortunats per haver-te tingut a tocar en directe aquí a l'estudi Ramon Barnils. On et podrem veure? No sé si tenim dates properament que ens puguis anunciar.
1: Doncs de moment jo crec que ho haurem de seguir per xarxes, perquè sí que estem intentant tancar concerts, però a hores d'ara no em puc dir cap encara.
0: I tens data de publicació de llarga durada ja, o anem seguint i anem vigilant?
1: Anem seguint, perquè sí que estàvem pensant... O sigui, jo estic gravant ja el següent EP. Llavors encara no sabem quan sortirà, però jo el tindré a la butxaca d'aquí 2 mesos.
0: Arnau Serrallonga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Els filtres que trobem a les xarxes socials, que es fan servir a les xarxes socials, creen la il·lusió d'una bellesa que mai s'aconseguiria en la vida real. I, en certa manera, creen en els usuaris unes expectatives que, de com haurien de ser, no?, per encaixar en aquest ideal de bellesa. Els experts fa temps que alerten que l'ús d'aquests filtres afecten tant l'autoimatge com l'autoestima de moltes persones. I per parlar d'aquests filtres, de cossos ideals, de vides aparentment perfectes i de què ens passa quan ens comparem constantment, ens acompanyen la Ruth Canals, que és psicòloga i sexòloga. Ruth, benvinguda.
1: Gràcies, bon dia.
0: I la Carla Calvera, que és creadora de contingut. Sant Cugatenca, què tal, Carla?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Avui parlem amb dues expertes,
2: Toma.
0: Sobre això dels, dels filtres. Tant si sí com si no, dues expertes. Comencem amb tu, Ruth, perquè ens agradaria saber quin és l'impacte que té l'exposició constant a imatges filtrades en la nostra autoestima. És a dir, com ens afecta això d'estar sempre pendent d'això de ser perfecte?
1: Aviam, amb la Carla ho parlàvem abans d'entrar, no?, una mica, que avui en dia és veritat que són les xarxes socials, no?, perquè és el que tenim més a l'abast, no?, agafem el mòbil i en un moment, al final, la majoria de gent té Instagram, té Facebook, té TikTok, té moltes coses d'aquestes, no? Però que fa anys ja era tota la vida, això, revistes, la televisió, vull dir, sempre ens hem vist molt impactats, no? Sempre hi ha hagut algú darrere que ens ha dit què és lo perfecte, què és lo ideal. I per què ens afecta? Doncs perquè al final, i al principi, és una comparació constant, no? És una manera molt profunda d'entrar en el que hauríem de ser i com hauríem de ser. Constant i recurrent en el dia a dia. Llavors, sembla que no, la gent diu, a vegades, ai, no, a mi no m'impacta, m'és igual veure aquesta persona que porta filtres o aquesta persona que sembla que té el cos ideal, jo bé, tal. Sí, però això és com una gota malaia, al final, que cada dia és present i sí que té un impacte profund, no? De poder pensar, doncs, el meu cos no encaixa, la meva vida potser no és tan interessant com la d'aquesta gent.
0: Home, sempre hem tingut aquests dubtes, no? I sempre hi ha hagut algú, algun corcó, no?, que darrere ens ha anat dient, ah, doncs estàs molt així, ah, doncs estàs molt aixà, no? I, evidament, també ens afectava. Però ara
1: una
0: parlem
1: sogra,
0: de xarxes socials.
1: No? Una veïna pesada, però és que ara agafes el mòbil i sembla que sense voler t'ho recorden.
0: Ara és un assetjament constant. Sí. Una altra pregunta que també és important fer-nos és, afecta a tothom o hi ha a una part de la població, a una franja d'edat que afecta més que altres? Com ho veieu?
2: Jo, dedicant-me a les xarxes, crec que hi ha una franja d'edat que estan en una edat, evidentment, de canvis i són molt més, estan molt més oberts a totes aquestes exposicions i coses que veuen, que són com una esponja, i és l'edat dels 15, 16 anys, adolescència. Abans ho parlàvem amb la Ruth, nosaltres teníem revistes que miràvem coses, articles que ara mateix ens posaríem les mans al cap si es publiquessin ara, bueno, que ja eren masclistes
1: test,
2: de tot.
1: Els tests, no?, que dèiem.
2: Exacte, els tests que dèiem i tot. Però, clar, ara aquestes noies, i parlo de noies perquè primer és el meu cas i segon crec que són les que estan més exposades a això. Si vols després, Ruth, en parlem, tu potser en saps més d'això. Però el cas és que, clar, veuen imatges de vides perfectes, de cossos perfectes, de rutines de impossibles, de despertar-se a les 5 del matí per fer-se l'skincare, que consisteix en una rutina de potser 10 cremes, 10 passos. Però què és això? Si tens 15 anys, si la teva pell és perfecta ja per si sola.
0: Que és en escola.
2: Exacte.
0: O a l'institut.
2: És horrorós.
1: Menja't l'entrepà cap al col·le.
2: Exacte. Jo crec que és aquesta franja d'edat, la d'adolescència, que són com els que més afectats es veuen. Però això no vol dir que els de 20 i pico...
1: No, no, i adults.
2: Exacte.
1: I adults, pròpiament.
0: I adults que
1: vull
0: també...
1: Vull dir, persones si és igual, volen... 40, 50, 60, també... també hi ha influencers d'edats més avançades, potser menys, no? Però que també poden utilitzar molts filtres o d'alguna manera exposar sempre, no?, que tot és perfecte i que la seva vida és fantàstica i al final tu et compares, si tenim tendència a comparar-nos amb els nostres iguals en edat. O sigui, un adolescent normalment buscarà a les xarxes socials algú que també sigui adolescent i es compararà amb aquest, no? Llavors, clar, els adults també estem exposats a això, però clar, és veritat que els adolescents també estan en un moment en el que la personalitat s'està acabant de reafirmar i definir i qualsevol impacte, doncs, és més fort, no? Sí. Tenim menys criteri encara definit.
2: Exacte, exacte.
0: La Carla té un perfil que va, podem dir que contracorrent, no? Tu no utilitzes filtres?
2: No, cap ni un.
0: I per què?
2: Doncs perquè ja des del primer moment, vull dir, per mi, lo de l'Instagram o TikTok va ser una cosa que va començar molt com un hobby, no perquè jo volgués mostrar res que no era, i la meva vida era molt normal, entre cometes, vull dir, una vida d'aixecar-me, anar a treballar, anar a fer les meves coses, i dic, aviam, jo no tinc viatges programats, no tinc res, i jo simplement doncs parlava de la meva vida. Jo em mostro amb la gent, intento almenys mostrar-me tal com sóc. Dic, quin sentit té que gent que no em conegui vegi una Carla que no és real, que després em trobin pel carrer i no em sàpiguen si sóc jo,
1: ubicar,
2: no? Exacte, perquè pels filtres. I no, jo és que estic super, o sigui, totalment en contra. Aviam, que hi ha gent que no utilitza, doncs mai et diré què fas, o sigui, no, vull dir, fes el que vulguis, però jo crec que al final t'estàs fent un flac favor a tu mateix utilitzant filtres, perquè després et veuen a tu i és que la imatge no correspon.
0: I quina resposta reps de la gent?
2: No, superpositiva, o sigui, superpositiva, sí, perquè jo crec que ara hi ha hagut un canvi de tendència en el sentit de que quan jo vaig començar a deixar... Bueno, no quan jo vaig començar a dedicar-m'hi professionalment, sinó quan em vaig obrir un perfil i tot, parlem de l'any 2015, doncs sí que començava tot aquest moviment influencer de bueno, començaven a aparèixer les primeres instagramers, no? Viatges perfectes, maquillatge...
1: Piel perfecta,
2: o sigui, tot
1: novio perfecto...
2: I això era el que es volia... Bueno, aspiraves a això, no? Era una mica el que estava de moda. Sí, sí. Però ara, jo crec que la pandèmia va marcar un abans i un després, hi ha hagut un canvi de tendència. O sigui, la gent és com que s'ha cansat, ja no la pots enganyar tan fàcilment, dit de manera senzilla, i volen veure coses i seguir perfils amb qui, doncs el que dèiem abans, es puguin comparar, però d'una manera...
0: Més autèntica.
2: Exacte, més autèntica, saps? Mira, aleshores és com funciona un perfil normal, un perfil que et digui, doncs m'he passat 4 hores al Rodalies esperant perquè no passava el tren i no he pogut arribar on havia d'anar. I la gent se sent, doncs, acompanyada.
1: Identificada.
2: Identificada, sí.
1: La Kate Winslet, l'actriu...
0: Sí.
1: L'altre dia va penjar una cosa que vaig veure a les xarxes que em va agradar molt, que ella deia doncs, que ella no tenia retocs no, facials.
2: Totalment, sí, no en té.
1: I deia, és que jo vull ser un exemple perquè el dia de demà, bueno, o avui, no, la gent em vegi i digui, ostres, és normal, com jo.
0: És la mateixa que vas veure fa uns anys.
1: I és normal com jo, no? O sigui, encara existeixen cares normals en el sentit de dir, tot ja... Ja no és el filtre, sinó el retoque ja espectacular. Sí, sí.
0: Però, a més, la Carla, ella recomana llibres.
2: Sí. Sí, sí, sí.
0: Clar, jo no sé si estem en un sector en què aquí ja no prima, no?, tant la imatge o...
2: No, o sigui, el tema és que jo no només em centro, el meu perfil no és només de recomanacions lectores, de literatura, cultura, que també parlo de teatre i així, sinó que jo toco una mica, faig el que vindria a ser lifestyle, estil de vida. Aleshores et puc parlar tant de llibres com d'un restaurant que m'ha agradat, com de sobte faig una reflexió d'una notícia que ha sortit, perquè a més soc periodista, aleshores toco moltíssimes coses. I, sí, o sigui... El cas és que arriba un punt que jo, per exemple, em dedico a veure'm a mi mateixa tota l'estona. O sigui, jo treballo amb una càmera davant tota l'estona. Exacte. Jo puc entendre que t'arribis a cansar de la teva cara, que... perquè és normal. Vull dir, no sé això si té alguna explicació que se m'escapa de les mans a mi, perquè jo no n'entenc d'això, potser tu n'entens més. Però clar, arriba un punt que et veus tots els teus defectes. Perquè, a més, després, a part de la gravació, venen les hores d'edició. I és com allà, retallant, fent no sé què, tal. Jo puc entendre que una persona ho vegi i digui... m'he cansat de la meva cara, o per això potser els creadors de contingut i tot, no sé, potser utilitzen
1: bueno,
2: més filtres, potser
1: clar,
2: tal...
1: Jo penso que més que cansar-te, perdona, Carla, de la teva cara, que potser és el que t'ha...
2: Bueno, no, a mi no m'ha passat,
1: si t'ha passat això, pues és totalment lícit el que li passi cadascú, És que, al final, també es comparen entre ells.
2: Ja, no, clar, totalment.
1: Vull dir, ja no és la gent que no som influencers que ens comparem amb els influencers, sinó que els influencers entre ells també.
2: Clar,
1: Llavors, és... ¿qué filtro nuevo me pongo para tener la cara diferente que la otra? Perquè, al final, si es posen el mateix filtre, tenen una cara molt semblant.
0: Ara anem a escoltar una coseta perquè fa poc els Premis Ídolo va tenir molt ressò el discurs de la Nerea Pérez, que va ser molt crític amb el funcionament de les xarxes, i això és el que va dir.
3: Estoy aquí ahora mismo con las influencers y los influencers más seguidos de España, y me gustaría, ahora que os tengo aquí encerradas y que no podéis salir, influenciaros yo a vosotras. Entiendo que sois listas y como personas listas os voy a tratar. Sois los ídolos de mucha gente, de millones, y algunas son muy jóvenes. Os escuchan a vosotras más que a sus padres, más que a sus profesoras, más que a los políticos, más que a cualquier institución. Yo solo os pido que penséis en esto, en que tenéis una responsabilidad grande. Pensadlo, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima.
0: Mare meva. La Nerea sí que va ser llesta, però llesta, eh? Llesta, aquí?
1: Llesta no sé, però valenta, perquè dir-ho davant de, al sí. final, gent, no?, que viu
0: d'això... Però els tenia tots tancats, no podia fer així.
1: A mi el que més em agradava ser veure les cares d'algunes persones, dir, ostres, sí, potser m'ho hauria de pensar, però ja està bé, saps? De dir, bueno, va, si ha calat una mica, doncs està bé, potser,
0: però és
1: no
0: que
1: sé.
0: Va posar el dit a la nafra.
1: Clar,
0: és que
1: bueno,
0: hi ha una responsabilitat
2: no,
0: darrere
2: totalment.
0: De tot
2: sí,
0: això.
2: Sí, sí, sí, mm-hmm. totalment.
0: O no són conscients les persones que es dediquen a...
2: Jo crec que n'hi ha de tot. Sí, jo crec, exacte, jo crec que n'hi ha de tot. No, en el sentit de que... Ara també ha entrat una nova com una nova tongada, una nova fornada de creadors de contingut tal, que clar, són encara molt joves, aleshores potser hi ha coses que una persona amb 30 anys, creador de contingut, influencer d'Espanya, uau, ja sap i que tal, però és que clar, els estem donant una responsabilitat, també hem de ser conscients nosaltres com a societat d'això, a noies de 19 anys.
1: Clar, que no s'han fet ni a elles mateixes.
2: Aquí també entra com un altre tema, i però evidentment s'ha de ser conscient de que si et dediques a les xarxes i tens una alta veu, hi ha certes
1: bueno, com nosaltres avui
2: no
1: aquí
2: dir.
1: No arribem clar, a tanta gent nosaltres... com aquestes influencers, potser.
0: No.
1: Però cuidado amb el que diem.
0: No? Perquè és que avui dia tots aquests continguts els pots escampar per molts canals
2: I
0: diferents.
2: Exacte. Sí, sí,
1: arriba
2: sí.
1: a tothom.
0: O sigui que responsabilitat tota, en el moment que obres la boca tot això es fa públic.
1: Ho va posar sobre la taula d'una manera, jo crec, molt ferma i al final molt assertiva, perquè també les eleva com dient, escolta'm, us heu muntat una... us heu inventat una professió que, xapó, perquè funciona, perquè tal, sou unes ties intel·ligents, doncs va, no? És com una manera de dir, utilitzem aquesta intel·ligència per fer bé les coses per la societat, no? Perquè aquesta autoestima no només és individual, sinó, malauradament, la nostra autoestima ve molt condicionada pel nostre entorn.
2: Total.
0: Vinga, anem a posar una miqueta de remei a tot això. Què podem fer? A nivell pràctic, Ruth.
1: A veure, jo diria primer, no? Doncs revisar qui seguim, val? O sigui, a vegades, ja per inèrcia, a més, el cervell també té aquesta tendència de la lupa aquesta que fem servir a l'Insta, pla, pla, pla, pla, i que t'ho tragues tot, no? Cuidadito amb el que ens traguem, no? O sigui, revisar qui seguim, si el contingut ens fa sentir petits o insuficients o que no concorda amb la nostra manera de ser, doncs millor no seguir-ho, no? Tu com ho veus?
2: 100% d'acord, no ho podria haver dit millor.
1: Vale.
2: Sí, sí, sí.
1: Segon, educar la mirada, no? És a dir, recordar que moltes de les imatges, recordar constantment això que estic veient no és 100% cert. Aquesta persona s'està fent ara un viatge, però potser quan arriba a casa seva té una mare malalta o té una veïna que la molesta, vull dir que tenen una vida de veritat, que no és la vida
0: que no la voldries
1: perfecta.
0: Tu.
1: Que potser no la voldries, val? O sigui, al final, evidentment, pengem a xarxes pues, el millor que volem ensenyar, i ja està, no? I també amb el tema dels cossos i tal. I l'últim, bueno, que reconnectis amb el teu cos real, al final, no?
2: Yeah.
1: Que et facis aquest treball de carinyito, de ser amable amb tu mateixa, de mirar-te el teu cos i dir, no és un cos perfecte, però és que aquí diu que un cos ha de ser perfecte d'una manera o d'una altra.
0: És que no hi ha cossos perfectes.
1: Exacte, és perfecte el meu, per el que em serveix,
2: exacte.
1: Per com me l'estimo,
2: i
1: ja
2: permet
1: està.
2: Fer,
1: exacte. Sí, aquestes tres coses crec que és el més important. Revisar qui seguim, educar la mirada i reconnectar amb el nostre cos real.
0: I seguir la Carla.
1: I seguir la Carla. I seguir la Carla.
0: Carla, alguna reflexió per tancar?
2: Mira, jo crec que és que el que ha dit la Ruth no ho podria haver dit millor, i és molt important això, eh? O sigui, que no us faci por mai deixar de seguir, bloquejar si hi ha algú que no us fa bé, perquè al final vull dir... és una eina més, el que tenim ara a les mans, les xarxes i tot, ho portem dia sí, dia també amb nosaltres.
1: En el bolso, allà dins.
2: Exacte, en el bolso. I és que està fatal que tu, quan t'asseus al tren, quan esperes el bus, quan tal, és el primer que fem, agafar el mòbil i obrir Instagram, bombardejos de cossos perfectes, el que hem anat dient tota aquesta estona. Així que si hi ha coses que veieu que no us fan bé, fora.
1: Sí, no passa
2: res.
1: Ningú s'ofendrà, si el bloquegeu, és més, ni s'enteraran.
2: Exacte.
1: Perquè tenen tants seguidors que no crec que s'ofenguin.
2: Sí, sí, sí.
0: I els qui es dediquen a crear els continguts, així com la Carta, com la Carla, el que deia la Nerea, sobretot tenir molt en compte que tenim una responsabilitat.
1: Exacte. Social. Sí, sí, sí, sí. Carla, pots dir el teu compte, no?
0: Sí.
1: Per poder-te seguir, la gent que no et segueix.
2: Molt bé, el meu compte és molt fàcil. @carlaclavero. em trobareu, allà podreu trobar recomanacions lectores, una mica roba...
0: Digue'ns l'última recomanació que hagis fet.
2: L'última recomanació
1: està fent una cosa
2: fet,
1: molt
2: sí,
1: xula.
2: Perquè ara sí que el calendari d'advent. Aleshores recomano cada dia un look, o sigui, un outfit i un llibre. I l'última recomanació, la d'ahir no me'n recordo quina va ser, la veritat, perquè... Ah, sí, clar, Jane Austen, va ser Seny i sentiment, perquè, clar, ha fet 250 anys i havíem de recomanar un llibre de la Jane Austen. Així que Seny i sentiment, molt top.
1: Superbé.
0: Molt bé, doncs per acomiadar-nos, com sempre fem, recordem que la Ruth la trobeu a les xarxes socials com @canals_psico i que si voleu treballar l'autoestima, la relació amb el cos o la sexualitat la podeu trobar al seu despatx a Sant Cugat. Ruth, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per venir, Carla.
0: Que tingueu bones festes.
1: Sí, igualment. A tothom, igualment. Bones festes.
0: I l'any que ve continuem parlant.
1: Sí, fins l'any que ve.
0: Fins l'any que ve. Que vagi molt bé. Gràcies.
2: Adéu-siau.

0: cada palabra. Bé, nosaltres que som aquí amb la nostra cuinera de capçalera, la Joana Molins. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia a tothom.
0: I avui quin plat ens portes? Un plat que a micròfon tancat me l'has explicat i m'ha vingut ganes de prendre-la ara mateix.
1: De menjar, eh? Bueno, doncs ara, com que a l'hivern hi ha plats que són més d'hivern que no, i aquest plat que us porto avui és un plat d'hivern,
0: sí.
1: És un plat que és més bolivar que l'estiu, i és una tripimorro de vedella, que és el que a Madrid en diuen els callos. Però nosaltres és una tripimorro de vedella, perquè el callo és això, és tripa i morro de vedella, eh?
0: Sí, sí.
1: Llavors, d'aquest plat n'hi ha, hi ha tripimorro de vedella i tripa i pota de xai. O sigui que el xai també es pot fer, que té les potes aquelles petites, i la tripa també està molt bo, eh? Són dos plats diferents, o tripa i morro de vedella o tripa i morro de xai. El que passa, això és un plat que no agrada a tothom, eh? És un plat que poder a les persones més grans sí que ens agrada, perquè resulta que aquest plat ara anem a esmorzar i diem, anem a fer un esmorzar de forquilla, i no sabem que fa 80 anys enrere aquests esmorzars de forquilla ja es feien,
0: sí.
1: Perquè aquest plat era un plat que quan feies mercat, justament als pobles que hi havia mercat, a un quart de vuit del matí o a les set ja obríem el restaurant. I aquest plat era un dels plats estrella. Aquest plat, al matí quan obries, no podia faltar la tripa i morro, ni la tripa de xai, ni la botifarra amb mongetes del ganxet de proximitat, que vull dir que els tenim molt bones. Tots aquests plats eren els plats que els pagesos i els que venien a comprar, doncs, menjaven. Vull dir, era una menja que es feia molt. El que passa és que s'ha anat perdent.
0: Clar.
1: Perquè potser ara el jovent, què diré jo, de 20 anys, els hi preguntem i diran, oi, no, això sí que no, ni provar-ho. Bueno, doncs, per fer aquest plat, amb aquesta tripi morro de vedella, un quilo i mig de tripi morro, eh? Això ja es ven, aquesta es ven cuita. Al revés que la de xai, que no, la de xai te la venen crua i tu l'has de coure, aquesta ja la venen cuita, eh? Cuita. Llavors, el que hem de fer és rentar-la ben neta i fer el sofregit. I llavors, bueno, ara primer us dono els ingredients i després anirem pas a pas a fer el que farem. Doncs un quilo i mig de tripi morro, una cabeça d'alls, una ceba grosseta, un raig de birranci o vi blanc, pebre vermell dolç, dues fulles de llaurer, un pols de canyella. La canyella, si en teniu en pols, poseu-n'hi una mica d'aquesta molta, i si no, un tros, i després ja la traurem. Dos bitxos picants d'aquests, del caient, aquests secs, perquè a vegades bitxo picant fres no en trobes. Dos, que si voleu que piqui. Si voleu que no piqui tant, un. Un litro de brou, oli, sal i pebre. I després, per la picada, farem aquestes 20 ametlles, 3 grans d'all, el julivert, a galeta marí o carquinyoli o alguna cosa d'aquestes que tinguem, un prei, i ja està. I llavors, aioli. Jo l'aioli no el faig al morter, el faig al minipímer. Mm-hmm.

0: depèn del gust. Jo n'hi poso un perquè, si no, a mi massa fort no m'agrada. Eh? I llavors hi poseu aquesta aioli i, tal com hem dit, aquestes mongetes del ganxet, que són de proximitat, bullides amb un altre plat o al costat d'això, i és un dinar excel·lent.
1: Sí, però llavors ja al migdia suposo que no dines.
0: No, això per dinar, eh?
1: Això és per dinar?
0: Per dinar.
1: Com que m'has parlat d'esmorzar...
0: Bueno, sí, jo t'he parlat de quan venien els marxants aquí, però aquest plat tu el pots fer a l'hora de dinar perfecte.
1: Sí, clar.
0: Perquè a l'hora d'esmorzar jo tampoc no el menjaria, eh?
1: No, va.
0: No, jo tampoc. Jo ara a l'hora d'esmorzar, poca cosa. Ara a l'hora de dinar, sí, l'hora de dinar és l'àpat que fem més fort. Bueno, doncs repetirem aquests ingredients.
1: D'acord.
0: Bueno, què farem primer de tot? Primer de tot farem aquesta carn, tal com hem dit, la rentarem ben neta, i la deixarem escórrer una mica. Amb una paella hi farem aquest sofregit d'aquesta ceba, una ceba de 250 grams, que n'hi hagi de ceba, eh? La ratllarem amb el ratllador, jo la ratllo amb el ratllador, perquè si no, si la passes amb un, dos, tres, fa molta aigua, i queda molt fina, i jo amb el ratllador, com sempre, lo antic. I llavors, quan tinguem aquesta ceba ben rossa, i tirarem aquest bon raig de vi ranci, o vi blanc, el que tinguem, i posarem la tomaca. Deixarem que aquesta tomaca es passi. La tomaca, compreu-la de pot, n'hi ha una, que sembla que sigui puré de tomaca, de tan espessa que és. Perquè n'hi ha algunes, perquè si vosaltres mireu el pot, veureu que diu 50% de tomaca, l'altre és aigua. Doncs sempre hem d'agafar una que digui el 90 o 92% de tomaca, perquè la tomaca és molt més espessa i allò sí que és tomaca. Perquè l'altre, com s'ha evaporat l'aigua, no queda res.
1: Clar.
0: Llavors hi passarem aquesta tomaca una mica i posarem un pèl de sucre en aquesta tomaca per treure una mica l'acidor, i quan tinguem ja aquest sofregit amb la ceba i tot, que estarà poder uns 20 minuts, i posarem la tripa, la passarem ben passada en aquí, i tirarem aquest pebre vermell que hem dit dolç, una cullerada de pebre vermell dolç petita, ho passarem tot, i llavors ja tindrem el brou calent i tirarem aquest brou. Ho deixarem poder uns 20 o 25 minuts, perquè ja us he dit que això hi era cuit, eh? I llavors hi tirarem la picada, ho deixarem 10 minuts més, i en un hora ho tenim tot fet.
1: Bé, és cuita la tripa i morro de vedella.
0: És cuita, ja és cuita. Eh?
1: La tripa i pota de xai,
0: de xai no. Llavors allò ve cru. I llavors tu has de rentar-ho i ho has de coure tu al teu gust. Bueno, doncs aquí és el que us he dit, ja això. I llavors hi farem la picada tal com hem dit, li tirarem a sobre, i aquesta aioli que acompanyarà aquesta tripa i aquests fesols del ganxet, si els hem bullits i prou, els fesols. I llavors, doncs, és un àpat molt bo.
1: Que en segons quines zones diuen fesols del ganxet i el nom comercial...
0: Fesols del ganxet de proximitat. Jo sempre procuro comprar de proximitat. No sé si tu ho mires, però jo quan vaig a comprar, miro... Bueno, primera, que això ho pots comprar a granel, que ara tenim...
1: Sí.
0: Nosaltres tenim la sort de tenir-ho, i podem comprar 200 grams, un quart de quilo, no empaquetat. Perquè si tu mires els paquets, no saps mai d'allà on ve. Perquè diuen, envasat per fulano de tal, però no saps d'on ve, si ve de l'Àfrica, si ve d'aquí, si ve d'allà. Jo sempre procuro comprar tot de proximitat.
1: D'acord.
0: Ho
1: deia perquè el nom comercial, segons els de Barcelona, és mongeta del ganxet.
0: No, jo sempre he dit fesol.
1: Molt bé. Alguna cosa més? Algun truc que tinguis...
0: No, i això, si ho feu el dia abans i l'endemà ho escalfeu,
1: encara és més bo.
0: I si no, la nevera 3 o 4 dies també, vull dir, no passa res. I si en feu una mica més i en sobra, us dura una setmana a la nevera, eh? Sí, amb un tàper, cap problema.
1: És bo saber-ho, perquè és un plat en consistència i a lo millor si...
0: No te l'acabes tot. I a més, com en fas, més val fent una mica més, perquè com que el mateix fer, vull dir, quasi bé el temps és el mateix. Vull dir, anés fent a mig quilo com un quilo. I llavors ja ho tens per un altre dia. Que no, que la setmana que ve no, ho congeles.
1: Clar, i perfecte, això sí, eh? Això sí.
0: Ho treus del congelador i perfecte, també, eh?
1: La meva mare sempre que fa llenties fa de més i les congela.
0: Sí, és que ara avui en dia la cuina hem de mirar de fer això.
1: Sí.
0: Plats així com llenties, com les mongetes aquestes que t'he dit, doncs fent a més, perquè la mongeta del ganxet també es pot congelar, eh?
1: Sí.
0: I millor sense suc. Sense el suc, ja escorreguda.
1: Molt bé.
0: Amb un tàper. I llavors, com la treus, la deixes del dia abans i l'escalfes, o la passes per la paella amb una mica de cansalada, que llavors ja anem posant calories. Però bueno, és que penseu que la vida només hi som un cop, eh? I hem de mirar de disfrutar.

0: Doncs, Joana Molins, moltes gràcies per estar aquí al Fogons i Davantals. T'esperem la setmana vinent i a reveure.
1: Molt bé, adéu-siau, bon dia a tothom.
0: Bon dia.
1: Adéu, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Maxoc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hookie, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

Hi ha una muntanya que creix i disminueix d'alçada cada dia. Es tracta de l'Everest. Encara que solem pensar que les muntanyes són completament immòbils, en realitat estan en constant canvi. L'Everest pot variar uns quants centímetres diàriament a causa de diversos factors. Un dels més importants és l'efecte de les marees terrestres provocades per la gravetat de la Lluna i el Sol. Aquestes forces no només afecten els oceans, sinó també a la pròpia escorça terrestre, que es pot deformar lleugerament. A més, els canvis de temperatura també influeixen. Quan les roques s'escalfen amb el sol, es dilaten una mica, i quan es refreden, es contrauen. Això provoca petites variacions en l'alçada. També hi ha factors a llarg termini, com el moviment de les plaques tectòniques, que fan que l'Everest continuï creixent lentament amb els anys, encara que també es pot erosionar. Aquestes variacions són molt petites i imperceptibles per a nosaltres, però amb instruments precisos que es poden mesurar.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, entre molts altres. Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 € durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 €. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 €. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera, Rils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 €. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 € mensuals, un 68% inferior al de Sant Cugat, que continua, això sí, amb la tendència a l'alça en les últimes dues dècades. I canviem de qüestió, perquè Sant Cugat haurà de tornar a preparar-se per un nou episodi de calor extrema. La segona onada de calor ja ha acabat, però Protecció Civil de la Generalitat ha advertit que a partir d'aquest diumenge podria començar una tercera que, segons les previsions, seria més intensa, sobretot a partir d'aquest dimarts, que les viscudes fins ara. L'avís arriba després d'una setmana de temperatures excepcionalment altes a la ciutat, la setmana passada, i també arreu del país. Dimecres passat, de fet, els termòmetres de l'estació meteorològica del CAR van assolir els 40 graus a les 3 de la tarda, mentre que la temperatura mínima es va mantenir amb 23 graus, fet que va provocar una sensació de xafogor durant tota la jornada. Tot i la calor extrema, el registre encara queda lleugerament per sota del rècord de l'estació de 40,9 graus assolit els anys 2019 i 2023. I en esports, el primer equip masculí d'handbol Sant Cugat ja coneix el calendari de la nova temporada del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs debutaran al PAP 3 davant la Roca el 19 de setembre.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a lloms d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem mirar de prop una etapa tan apassionant com complexa. Parlem de l'adolescència, una etapa de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i també educadors. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre millor aquesta etapa vital. Lara, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Tots hem passat per aquesta etapa, els que ens venen per darrere ja arribaran en algun moment, i és una etapa ben especial, molt efervescent, amb moltes complicacions, també molt incompresa. És una etapa de canvis, en definitiva. Tu com la definiries?
1: Ostres, no és fàcil definir-la breument, a veure si...
0: Però des del punt de vista emocional...
1: Jo sóc una entusiasta de l'adolescència i treballo molt, m'agrada, i del que puc parlar és del que he anat coneixent a través de la clínica, no? La visc amb entusiasme i també amb preocupació, ara mateix, perquè ens arriben molts casos, perquè hi ha adolescents, hi ha molt patiment i hi ha una gran preocupació per diferents temes, no? I ens arriba la preocupació dels pares, de les mares, dels educadors, no? Perquè és una etapa molt vulnerable, també. Així que diria que m'animaria a dir que hem de poder entendre l'adolescència com una etapa on tot s'amplifica, les emocions, les pors, els dubtes, les necessitats, i on hi ha molta fragilitat, també. Aleshores, jo crec que l'hem de cuidar especialment, no? Mm. I això és el que veiem molt a consulta.
0: A més, és una etapa que té una durada que cadascú, doncs, la comença i l'acaba sense que hi hagi, diguem, unes fronteres clares, no?
1: Pot ser, a més, i pensem que s'està allargant probablement l'adolescència o el que entenem per adolescència, però també hi ha unes paràmetres molt concrets que tenen a veure amb un procés fins i tot físic, fisiològic, no? amb tot el procés hormonal, no? És aquest pas de la infància a l'adultesa, on hi ha unes experiències hormonals, emocionals, de plasticitat cerebral, fins i tot, que sí que estan ben definides i ben acotades, no? Des de l'inici de la pubertat o aquesta preadolescència que podem anar ubicant als 12 anys fins als 18 aproximadament. El que passa és que podem entendre que hi ha una adolescència ampliada perquè s'ha anat allargant el pas a la vida adulta. Com a societat hem anat allargant una mica el pas a la vida adulta, perquè se'ns requereix estudiar més, perquè hi ha precarietat, perquè costa una mica més arribar a la vida adulta i emancipar-se, no? Que seria una mica l'ideal del final de l'adolescència, probablement. Així que, en realitat, està bastant acotat, i jo crec que està bé que ens animem a acotar-la, a entendre-la, a llegir-la, a pensar sobre ella, a definir-la bé, perquè ha canviat molt l'adolescència i la manera de viure l'adolescència en els últims anys, no? Estem parlant d'una adolescència on hi ha molta exposició, molta velocitat, molta exigència, on estem veient, i és part del que preocupa, molta soledat, molta vulnerabilitat i situacions d'assetjament, per exemple. Això ha sortit a les notícies, no? Van fer una vaga recentment, molts instituts, no? amb la preocupació d'aquestes situacions d'assetjament que ha portat a alguns adolescents fins i tot a suïcidar-se, no? I veiem adolescents que amb autolesions, amb diagnòstics d'ansietat, de depressió, i jo crec que tenim la responsabilitat d'entendre una mica millor què passa en aquesta etapa, que és una etapa que a vegades queda com mal definida o poc definida perquè queda allà entremig de la infància i l'adultesa i a vegades ens genera molts mals de caps, també als professionals de la salut mental, no?
0: Ara et faig una reflexió des del món adult. Deia jo al principi, tots hem passat per l'adolescència. Per què se'ns oblida aquesta etapa i se'ns fa tan difícil tractar els adolescents un cop som adults? Què ens passa?
1: És interessant la pregunta. No tinc clar per què se'ns oblida. però em sembla que sí que hi ha alguna cosa d'això. Diria que també se'ns oblida la infància, eh? No només l'adolescència. Penso que, sobretot en la criança o en els professionals que acompanyen la infància i l'adolescència, reconnectem i la intentem entendre des de l'adultesa. I crec que passa tant amb la infància com amb l'adolescència. I sobretot se'ns obliga en les parts més complicades, no? Jo crec que és molt fàcil idealitzar l'adolescència. De fet, hi ha com tota una cosa social de pensar que és una etapa on físicament estàs bé i tens poques responsabilitats i tot és meravellós i esperem molt dels adolescents, però se'ns oblida la part del patiment que implica, no? Així com també passa a la infància. Crec que ens costa molt més pensar en... o minimitzem, o no? La infància, a vegades, lo infantil té gairebé un tracte pejoratiu, no? Ai, això és infantil, no? Les pors de l'infant semblen que les minimitzem, però els infants senten molta por i molt de dolor i jo crec que la volem negar moltes vegades i ens costa molt entendre-la i respectar-la. I amb els adolescents una cosa similar, perquè quan parlem d'adolescència hi ha alguns elements de la infància que són diferents i hi ha algunes... I alguns elements de la vida adulta que també ens costa de veure, no? Així que diria que segurament hi ha una part d'això, i després hi ha una altra part amb la que també em puc identificar, i és que la vida dels adolescents, l'entorn de l'adolescent, ha canviat molt. I no entenem res del que estan fent, no? Tenim una generació de pares, alguns ja que han jugat a videojocs, per exemple, i que consumeixen xarxes socials i pantalles, però que ja no entenen el que estan jugant i el que estan fent els adolescents, que no s'han educat amb el mateix entorn digital, social, i ha canviat tot tant que és molt difícil també poder-se ubicar i identificar amb el que els està passant.
0: Efectivament.
1: És un món absolutament diferent.
0: Tornem al tema que havíem deixat, el tema de l'assetjament i del seu impacte en l'actualitat. És una de les grans preocupacions. I el que preocupa és l'augment d'aquestes situacions d'assetjament.
1: Sí, jo diria, no sé si augment, perquè segurament la violència sempre hi ha estat, però sí que s'ha donat un gran canvi, i és que els adolescents, l'assetjament ja no para mai, perquè segueix fora de les aules, no? Amb els usos de les tecnologies, els adolescents ja no tenen refugi. Abans l'assetjament s'acabava quan l'adolescent marxava de l'institut i anava a casa seva, i ara segueix a través de grups de WhatsApp, de xarxes socials, i això fa que l'adolescent no pugui parar mai de rebre aquesta violència i ho viuen amb molt més patiment, no? Així que aquesta, sens dubte, és una de les tasques pendents, poder cuidar-los en aquests espais on estan molt sols i molt vulnerables, no? I on la presència adulta encara no sabem ni com gestionar aquests espais. Jo diria que l'assetjament des dels instituts hi ha protocols, hi ha maneres de treballar-los, hi ha segurament carences i coses que s'han de poder pensar i treballar diferent, però jo crec que hi ha molta intenció i molta energia dedicada a això, però hi ha tot un món que se'ns ha descontrolat i on els adults ens costa molt tenir-hi accés, no? I l'assetjament...
0: I jo diria que el primer pas, que és identificar aquesta situació, també se'ns fa molt difícil, no?
1: Se'ns fa molt difícil, en general, comunicar-nos amb l'adolescent i tenir espais de comunicació i de confiança efectius, i jo crec que ens perdem, en general, el patiment, ens el podem perdre, no només situacions d'assetjament, sinó de vulnerabilitat en general de molts tipus, no? Perquè és veritat que és una etapa on hi ha molta vulnerabilitat, per aquesta amplificació de les emocions, perquè és una etapa on exploren les transgressions també de molts tipus, no? I tot el que no sabem i tot el que no pot reconèixer l'adult són perills potencials, no? Així que sí que és veritat que són adolescents i com a generació que estan hiperconnectats en molts sentits, però que també estan molt sols i que ens costa molt trobar la manera, jo crec que això a l'adolescència en genèric, de que els adults es puguin comunicar amb aquests adolescents que ens necessiten molt però que no ens volen gens, no? I en aquest no voler, a vegades jo crec que els deixem una mica massa sols. S'ha d'anar en compte amb això, perquè dic això, però a la vegada també s'ha de respectar molt la intimitat de l'adolescent.
0: Jo penso
1: que això és important. Aleshores, l'equilibri no és fàcil de trobar com adults, no?
0: En general, en aquesta etapa de la vida, pel que estàs dient i pel que també veiem i hem experimentat, la família, les amistats, l'entorn... juga un paper molt important.
1: Importantíssim. El més important perquè, a més, l'adolescent té amb el grup social i el grup és una mica l'experiència en aquest pas de la infància a l'adultesa, l'experiència del grup i de l'entorn social és el que el farà descobrir com està en societat, no? I és de màxima importància i, a més, està passant en un moment on l'adolescent està construint la seva identitat, buscant constantment models d'identificació i construint la seva identitat. I tots els referents que tinguin aquest sentit són inputs que poden ser molt positius i molt saludables o molt negatius i molt perillosos. Aleshores, tot el que pugui passar en aquesta etapa, com que hi ha tanta plasticitat i aquesta construcció de la identitat, és important, no? Quan parlem a diferents llocs sobre adolescència, i els clínics ho tenim molt clar, sempre parlem de que són vulnerables també perquè, per exemple, el consum d'alcohol o de drogues a l'adolescència té uns efectes molt més dolents pel cervell, que és un cervell que està en construcció i plàstic, que en la vida adulta, no? Aleshores, pensem que tot el que els hi podem estalviar en aquest sentit és molt important. I a un nivell no tan fisiològic, però en aquesta construcció de la identitat, tots els models negatius i les ferides i les experiències doloroses que queden en aquell moment queden incorporades en la seva identitat i en la seva manera de definir-se ells mateixos, no? Aleshores, no podem evitar que els passin algunes coses, però les hem de reparar en aquell moment de la millor manera possible, perquè el relat identitari quedi molt cuidat, no? Aleshores, a vegades no és només important què fan, que són molt actuadors, en general els adolescents, i fan moltes coses, i busquen aquesta transgressió, i busquen moltes experiències, sinó el relat i la reflexió que puguin fer sobre les coses que els passen, no? I per això no em perdria mai la possibilitat de parlar amb ells, d'escoltar-los. Tenen... Potser de primeres no, però acaben tenint molt el desig de comunicar-se, de ser escoltats, d'entendre, de poder entendre què els passa, perquè és una experiència, no? Viuen experiències molt intenses i desconcertants, no?
0: Quan abans parlàvem al principi d'aquesta adolescència que canvia respecte de generacions anteriors, trobem la presència de les pantalles, no? Que és... pot ser una oportunitat, però també és un risc. Les pantalles han format part del seu dia a dia, des de ben petits. Com podem gestionar aquest tema sense generar un conflicte permanent?
1: Dificilíssim. I no hi ha una resposta concreta ni curta, segurament. Les pantalles ens estan passant a tots. A vegades ens descuidem d'això, també.
0: Els adults, que...
1: Hem de començar a mirar-nos a nosaltres mateixos, segurament, perquè a vegades... I els adolescents saben reivindicar-ho molt, això. No entenen per què limitem algunes coses.
0: No els hi hem de donar lliçons, no? Quan no...
1: Sí, que després els pares estan enganxats constantment. Jo crec que la reflexió sobre la vivència que fem nosaltres sobre les pantalles, les hores de consum, a la feina, el temps lliure, com les necessitem per regular-nos, per distreure'ns, per desconnectar a vegades, és importantíssim per poder entendre també què els passa amb ells. Les pantalles en general, dit en genèric, també és una mica complicat perquè dins del món de les pantalles pots consumir molts tipus de continguts i viure molts tipus d'experiències, no? Així que no és el mateix un adolescent que està jugant a un videojoc que pot ser més creatiu un temps concret, o un adolescent que està tirat al llit amb un mòbil veient contingut perillós en una xarxa social curt, molt estimulant i fent durant hores sense límit, no? Aleshores, clar, podríem estar parlant hores i hores de totes les diferents experiències que poden viure, de quin nivell de maduresa es necessita per fer quin tipus d'activitats dins del món digital... Mm-hmm. S'haurien de valorar tantes coses en general abans de poder donar pautes concretes, no? Sobre com gestionar això amb un fill. No és el mateix un adolescent que ve d'estar tot el dia sense pantalles i fa esport i té amics i se sent bé i després vol fer servir pantalles per alguna cosa concreta que té sentit i que és coherent i on no hi ha riscos, que un adolescent que està deprimit i que només es regula amb les pantalles i depèn de quin tipus de consum, els graus d'autonomia, de confiança. A vegades el que preocupa una mica és que la nostra manera d'educar aquest espai és molt des de limitar, bueno, estan de moda els controls parentals, el tanta estona, d'aquesta manera molt concreta, el primer que et pregunten els pares és quantes hores ha de consumir pantalles, i no importen les hores, en realitat. Ni tan sols per valorar si hi ha un abús de pantalles o una addicció, importen tant les hores com el tipus d'efecte que té sobre la qualitat de vida de l'adolescent. Sí. I a vegades ens quedem molt encallats amb això. Hi ha moltes possibilitats, moltes de maneres de fer servir les pantalles, i hi ha maneres de preservar la intimitat i a la vegada cuidar dels riscos del que poden consumir a internet. S'ha de poder parlar sobre el tipus de comunicació que estan tenint a les xarxes socials amb els seus companys i companyes, les situacions d'assetjament, de violència, els riscos fins i tot, no? El consum de pornografia. Hi ha tot un tema d'educar la sexualitat aquí, el consum de pornografia comença a la infància, no a l'adolescència. Hi ha tota una feina aquí a nivell preventiu que s'ha de fer des de la infància, no? Amb la gestió de les pantalles. Així que em sembla un tema molt complex i que hem de poder començar a pensar amb calma i no quedar-nos només en aquesta gestió de límits, sinó poder comprendre, parlar, escoltar i ficar-nos dins i entendre molt més i molt més profundament el funcionament de tot el que els passa allà dins.
0: I que cada persona, cada adolescent o cada criatura és diferent, cada casa i cada família també és un món, i el propi entorn, doncs, tot això acaba generant una olla a pressió que potser aquestes receptes generalistes, sí, no?, serveixen de poc.
1: Serveixen de poc, o ens deixen en una gestió molt superficial, no?
0: També.
1: I els acaba deixant molt, molt sols igualment, que és aquesta com la màxima preocupació que tinc, no? D'aquests espais on poden parlar còmodament del que els passa, del que viuen, del que els preocupa. Si aquests espais existissin amb qualitat, no m'estranyaria, i no estranya perquè passa en consulta i en famílies que s'ho treballen bé, que van sortint temes, no? Ostres, és que m'ha passat això, m'han dit això, o m'han passat una cosa que no m'agrada, que m'incomoda, que em fa por, que no entenc, i l'adult pot anar gestionant el contingut del que està passant, o la tria del millor consum d'oci o de cultura que poden fer dins d'internet, no? Perquè a vegades, si els orientes una mica, si els acompanyes a decidir quin tipus de sèries, quin tipus de videojocs, hi ha coses que poden ser no només molt saludables, sinó molt interessants, que a vegades ens descobrim coses que poden
0: ser... Molt instructiu, molt pedagògic, no?
1: I fins i tot terapèutiques, diria, eh?
0: Sí. Abans A veure, no m'ha sorprès, però sí que impacta, no?, quan ho diu una professional. Parlaves del creixement de la vulnerabilitat emocional, no?, d'aquests adolescents amb pressió pels estudis, pressió social, que també ha existit sempre, l'estètica...
1: Mira, a mi m'agrada molt, Carme, un llibre que es diu La societat del cansament. És de Byung-Chul Han. És un llibret petit, però que em sembla que fa un diagnòstic filosòfic i social del nostre temps que és molt encertat. Ell no parla concretament d'adolescència, però jo crec que l'adolescència és un mirall de la societat i m'ajuda molt a entendre-la, no?, aquest llibre. Intento dir-ho molt, molt, molt curt, però té alguns conceptes que em fem pensar en això que em preguntes, no? Ell parla de la cultura del rendiment, no?, i la descriu com una cultura on es busca la productivitat, l'autoproducció, i que genera un gran cansament psíquic. I parla d'aquest pas, que jo crec que es veu molt clar a l'adolescència, d'una societat molt disciplinària on tot era el no poder, no pots fer això, i s'educava així des del no poder i des dels límits, a un pas d'una societat del rendiment on el que es transmet és que pots amb tot i a més has de poder amb tot i mai és suficient. I jo crec que això podem entendre-ho com a adults i ho experimentem de diferents formes, i crec que és molt representatiu del que estan vivint aquests adolescents i dels missatges que reben, i que poden ser també molt complicats, no? Són adolescents que competeixen no només amb els altres, sinó amb una versió ideal d'ells mateixos que no existeix, que els porta a estar molt ansiosos, que els porta a estar molt frustrats. Ho sentim constantment a la consulta, que tenen molta pressió per ser algú, molta autoexigència, molta por a l'error. Tot el que fan queda registrat queda vist pels altres. Es pot posar like o no like. És l'exposició absoluta i, a més, queda en la memòria digital. Vull dir que després no s'esborra mai, no? Ni tan sols es pot oblidar. Així que imagineu-vos, no? La sensació de pressió i d'exigència que es viu i la gran exposició que estan tenint. Per tant, tot el que puguem donar-los d'espai sense pressió, sense aquest soroll, on el rendiment no importi, on la comparació no existeixi, són oportunitats i són saludables, no? I hem d'anar en aquest sentit, perquè queden molt sols en aquesta possibilitat d'haver de poder tot i potser una mica massa carenciats d'aquests límits que potser no... No hem de tornar a un model disciplinari on el no poder és l'únic i que això genera molta desconfiança i molt de dolor i a vegades situacions on es viu molta agressivitat per part de figures massa autoritàries, però no hem de perdre la figura d'autoritat, de límit, de contenció, no? I que aquests límits estiguin posats d'una manera coherent, i jo crec que això els ajuda a veure que realment no han de poder amb tot i no poden amb tot i que et trobes algun moment que et pot frenar en algun sentit, no malament, no violentament, però que t'ajuda a descobrir aquests límits que són necessaris per créixer, no?, també. Així que em resulta molt, molt bonica aquesta... Bueno, bonica no, en realitat és... Però molt, molt, molt interessant aquest diagnòstic social i m'ajuda a pensar molt en el que està vivint l'adolescència i també vivim els adults d'altres formes, no?
0: Lara, per avui jo crec que ja hem superat el nostre temps, però el que sí que farem, perquè és un tema que encara dona per tractar altres qüestions, és fer una segona part.
1: Perfecte.
0: En què acabem de completar aquesta visió sobre els adolescents. La Lara Weinberg la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Lara, fins a la propera.
1: Fins la propera, gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Continuem el repàs que fem al món editorial local. Avui ens fixem en Símbol Editors, una editorial nascuda a Sant Cugat que fa gairebé 3 dècades que publica llibres en català. En parlem amb el seu director, Jaume Siurana, per conèixer la trajectòria del segell, des dels inicis fins als reptes de futur. Jaume, benvingut.
1: Moltes gràcies i molt bon dia.
0: Símbol Editors va néixer el desembre de 1998.
1: Exactament.
0: A Sant Cugat. Sí. Però amb quina idea arrenca aquest projecte?
1: Bé, la veritat és que arrenca amb la idea d'intentar oferir al públic lector en català doncs, un catàleg, diguem-ne, que estigués dominat per dos eixos principals. Un és l'ambició, diguem-ne, intentar oferir llibres en català equiparables o homologables a qualsevol altra llengua del món. I després, lògicament, llibres de qualitat. És a dir, no volíem que això es convertís, tots els respectes, i diguem-ne, hi ha molta gent i molta gent que ho fa bé, amb una editorial, per exemple, d'autoedició o d'abast únicament local, sinó que la nostra ambició era això, oferir llibres de qualitat per tot el públic lector en català.
0: Uh-huh. En el vostre web expliqueu que l'editorial va començar amb més il·lusió que recursos, no?
1: Exacte,
0: això
1: sí.
0: Normalment acostuma...
1: De fet, no només va començar, sinó encara estem així, eh?
0: Com recordes els principis? Quins reptes teníeu els primers anys?
1: Bé, el començament va ser, diguem-ne, en principi ja va ser una mica atzarós, no? Per què? Perquè això neix, diguem-ne, la primera idea, diguem-ne, la prehistòria editorial neix arran de que jo, diguem-ne, un servidor fa un viatge llarg amb avió i allò a l'aeroport diu, escolta'm, compraré un llibre, no? I em vaig comprar un llibre en anglès per llegir-me'l durant el trajecte. I la veritat és que va ser... m'ho vaig passar molt bé. Era un llibre que en anglès es deia Couplehood, que precisament, diguem-ne, en aquell moment TV3 estava fent una sèrie que potser algú recordarà que es deia Boig per tu, una sèrie de dos joves que se'n van a viure... una parella que se'n van a viure junts, no? I era tot el que els hi passa amb l'adaptació a la parella, a viure sols, etc. Ostres, si m'ho vaig passar molt bé llegint aquest llibre. Quan vaig tornar li vaig dir a la Núria, la meva dona, dir, ostres, aquest llibre l'hauríem de traduir al català. I va començar així. I aleshores aquest llibre ens va anar prou bé, vam vendre molts exemplars per ser el primer llibre que publicàvem, i després a partir d'aquí doncs, hem anat creixent el catàleg fins als 200 i escaig títols que tenim ara.
0: Déu-n'hi-do. En aquell moment hi havia un procés de concentració de grans grups editorials. Què és el que volíeu aportar des de Símbol Editors en aquest context?
1: Això de la concentració dels grans grups editorials va i torna. Ara tornem a estar en un altre moment d'aquests de concentració en grans grups editorials, no? Què volíem aportar? Volíem aportar una visió fresca, àgil, en certa manera, com us he dit abans, també de qualitat, no? I intentar donar sortida a llibres que, si aquests grans grups editorials no publicaven aquí, es perdien, no? Ja sigui traduccions o ja sigui de creació pròpia, no? I em sembla que ho hem aconseguit, i de fet, no només ho hem aconseguit, sinó veiem, també amb satisfacció, que durant aquests gairebé 30 anys, no?, que fa que hi som, doncs també han anat apareixent moltes editorials noves que també amb aquest mateix propòsit, no? En tenim 4 o 5 aquí a Sant Cugat, que en són un exemple, també.
0: I sobreviure en aquest context que ara comentàvem, es torna a produir aquest fenomen de reagrupació, no? Sobreviure per editorials com la vostra és un miracle?
1: Sí.
0: És un esforç diari?
1: Sí, és un esforç diari molt important. És un esforç, diguem-ne, també de... Això es mesura també amb l'ambició de cadascú, no? És a dir, és un esforç diari, és un esforç econòmic considerable i és moltes hores, és a dir, moltes hores. Nosaltres no podem competir ni amb grans tirades que abarateixen el preu del llibre, cosa que sí que poden fer els grans grups, no podem competir amb grans campanyes de promoció, no? Perquè, lògicament, nosaltres estem a l'ordre de publicar entre 12 i 15 llibres l'any i els grans grups en poden publicar 200 o 250 llibres l'any, no? I per tant és evident que ja amb una economia d'escala nosaltres no hi podem competir, no? Però amb què podem competir? Podem competir amb agilitat, podem competir amb mimar els nostres lectors, podem competir amb mimar els nostres autors, podem competir amb fer moltes presentacions, podem competir amb ser en molts llocs, no? I aquest és el nostre esforç quotidià.
0: Mm-hmm. des de la publicació de Sobreviure en parella, que és el primer llibre al qual feia referència, com ha evolucionat el vostre segell? Ara teniu 8 col·leccions?
1: Sí, això, el tipus de llibres que fem, lògicament, també les col·leccions per extensió són una mica allò assaig-error, no? Si comences una col·lecció, per molta il·lusió que hi posis, però veus que el públic no respon, doncs fas uns quants títols i després la deixes estar, no? Nosaltres vam començar molt forts també amb àlbums infantils il·lustrats. Durant molt temps era el principal eix de la nostra del nostre catàleg, això ho continuem mantenint, però com tu dius, hem anat obrint noves col·leccions. Hem fet una col·lecció, per exemple, de thrillers o novel·la negra internacional traduïda, hem fet una col·lecció de no ficció que n'hi diem Colors, on expliquem temes d'interès contemporani, hem fet una col·lecció d'assaig vinculada al món de la natura, etc. No? Ara fa un temps hem començat una col·lecció de novel·la gràfica que ens està donant moltes satisfaccions. Bé, nosaltres anem... O sigui, una de les coses que intentem és que qualsevol llibre que nosaltres fem estigui emmarcat en una col·lecció, perquè si no, després s'acaben dispersant, es perden a les llibreries, ja no es demanen, els llibreters no el demanen, el públic no sap exactament on és, no? I intentem això, vestir unes col·leccions que siguin coherents i que funcionin.
0: I d'aquests llibres o d'aquestes col·leccions, quins diries tu que són els que han marcat la trajectòria de la vostra editorial?
1: A nivell de vendes o de ressò tenim alguns. Potser el que hem venut més exemplars vam tenir la sort de poder publicar els dietaris del president Quim Torra durant el Covid. Mm. Aquest va ser un llibre que es diu Dietari de canonges, no? El cas dels canonges, que es diu les hores incertes i les hores greus. Aquesta han tingut molt bona venda. Després ens ha funcionat molt bé un llibre il·lustrat que es diu Mare, que és sobre el tema de la maternitat, amb unes il·lustracions i uns textos preciosos. Mm. Ens ha funcionat molt bé l'àlbum infantil del Puffer, el drac màgic, que recull la lletra de la cançó amb unes il·lustracions també magnífiques. I el que també ens ha funcionat molt i estem molt contents, i ara el dia 12 surt la desena edició, és el llibre Tres nits de torb i un cap d'any, que explica precisament la tragèdia del Balandrau, que aquests dies podem gaudir de l'èxit cinematogràfic també que s'ha fet la pel·lícula. Aquesta és una història que nosaltres vam publicar l'any 2018 per primera vegada. El seu autor, allò que dèiem abans, és Sant Jordi Cruz, no el cuiner, sinó un meteoròleg, que no havia escrit mai res, però que ens vam posar d'acord i va fer un original que ha funcionat molt bé, i el boca a orella va fer que aquest llibre tingués un ressò i un impacte magnífic. I ja et dic, ara el dia 12 surt la desena edició, per tant és un long seller d'aquells que es fan, que en certa manera són els que, com dèiem, ens marquen la trajectòria de l'editorial, no? Perquè si un llibre no funciona, per molta il·lusió que hagis posat, et pot marcar la trajectòria editorial, però en negatiu, no? I per tant...
0: Ara que parlaves de Balandrau, em comentaves fa un moment que us heu engrescat més enllà de l'àmbit editorial, no? I que té a veure amb la cinematografia.
1: Sí, la veritat és que ja vam fer-ho en el seu moment, quan el Sense Ficció de TV3 va fer el documental, que també va ser un documental que va tenir molt impacte sobre aquests fets, i en aquell moment, com que estava basat en un llibre que havíem publicat nosaltres, ja vam fer de productors associats del documental, i ara amb la pel·lícula ho hem tornat a fer, no? Jo la recomano a tothom que la vagi a veure. Diguem-ne, és una pel·lícula amb uns referents propis, diguem-ne, de la societat catalana, que probablement molts tenim aquells fets amb la retina, i és una pel·lícula molt ben feta, no? No perquè nosaltres hi haguem participat, però em sembla que les crítiques que estan rebent són molt unànimes en aquest sentit, no?
0: Quin és el criteri que seguiu a l'hora d'escollir els títols per la vostra editorial?
1: El criteri. Nosaltres tenim dues maneres, bàsicament, diguem-ne, de fornir... o tres, per dir-ho així, de fornir-nos d'originals, no? La primera són originals que moltes vegades els mateixos autors envien. no? És a dir, Catalunya és un país que la gent escriu molt, i molt i molt bé. I nosaltres moltes vegades diem, ostres, ens agradaria publicar-ho, però simplement no tenim capacitat. Perquè nosaltres, com t'he dit, fem 12-15 llibres l'any i, per tant, hem d'escollir molt bé els llibres que fem. Per tant, una font, diguem-ne, d'accés a uns originals són els que els mateixos autors o ens envien, o a vegades quan anem a fires passen pel nostre estant i diuen, mira, soc il·lustrador, soc il·lustradora, he fet aquest llibre, etc. No? Una altra via d'accés als originals és quan anem a fires, no? A vegades anem a fires internacionals, sobretot anem a la Fira del Llibre de Frankfurt, que hi anem cada any, o a la Fira del Llibre de Bolònia, que és de literatura infantil i juvenil, i allà tenim contactes amb editorials d'arreu del món, no? I aleshores, si veiem llibres que ens agraden o llibres que poden quadrar amb la nostra manera de fer, doncs ens hi, diguem-ne, intentem fer tractes i comprar els drets i després traduir-los, no? I l'altra via d'accés és quan se'ns acut alguna idea a nosaltres, nosaltres anem a buscar l'autor, no? Per exemple, ara hem començat fa poc una col·lecció, que en diem Fontalba, que són col·leccions en què demanem a diversos autors que tenen una vinculació important amb alguna muntanya de Catalunya que ens expliquin com aquella muntanya o aquell massís ha acabat configurant la seva identitat, la seva memòria, la llengua que en parlen, etc, etc. No? Fins ara hem publicat 4 títols. L'últim que hem publicat és el Montseny, que ha fet el Jordi Cabré. El Jordi Cabré, reconegut escriptor que viu, que té casa a Viladrau, per tant, als peus del Montseny. Vam publicar també fa unes setmanes Collsa Cabra, que el va fer l'escriptora Blanca Busquets, que té la família, diguem-ne, una part de la seva família és natural de Cantoni Gros, i allà hi viu 3 o 4 dies, i per tant està al bell mig del Collsa Cabra. Hem publicat El Cadí, de l'escriptor Albert Villaró, també un escriptor de ficció, en aquest cas reconegut, que els hi hem demanat, diguem-ne, això, que ens escriguin com, en aquest cas, El Cadí, no? L'Albert Villaró, que és nascut a la Seu i que viu un poblet que es diu Estamariu, que és just davant del Cadí, li hem demanat que, no?, ens expliqui com El Cadí ha acabat configurant també la memòria, la identitat, la geografia, el paisatge, la toponímia, la llengua que parla, o més a prop d'aquí, Sant Cugat, o, diguem-ne, on els vallesans estem molt més vinculats. Li vam demanar a Vicenç Villatoro, nascut a Terrassa, però que viu a Mata de Pere, que ens fes un llibre magnífic, d'altra banda, sobre Sant Llorenç del Munt, no? Per tant, aquesta, per exemple, és una col·lecció en què nosaltres diem Vicenç, o Albert, o Blanca, o Jordi, ens agradaria que ens féssiu un llibre sobre aquesta muntanya, no?
0: Són encàrrecs.
1: Són encàrrecs, sí. Encàrrecs que us he de dir que, almenys aquests 4 autors, l'han acceptat amb una vitalitat i amb unes ganes i amb una il·lusió fantàstica, no?
0: Parlem de altres factors que us identifiquen, com, per exemple, el compromís amb la sostenibilitat en la producció dels llibres. Com es tradueix això en la pràctica editorial?
1: Sí, això es tradueix... El món editorial és una mica complexa, perquè, per exemple, quan fas coedicions internacionals, no sempre tu pots escollir el lloc on imprimeixes, no? O sigui, nosaltres sempre intentem imprimir a Catalunya, per una qüestió primer, diguem-ne, perquè hi ha un major control sobre el procés productiu, no? Però una altra qüestió també, perquè així t'estalvies costos ambientals pel que fa al transport, etc, etc, no? Amb què ens trobem, això? Que a vegades hi ha llibres... Les coedicions internacionals com funcionen? O sigui, clar, a vegades són llibres que amb 1.000 exemplars, que és el que acostem a fer aquí a Catalunya, és impossible pels preus que, no? Si la impressió és a color, si etcètera, etcètera, seria impossible. Però aleshores, per exemple, si comprem els drets d'una editorial anglesa, aquesta editorial anglesa diu, escolta, nosaltres, jo què sé, d'aquí 6 mesos fem una coedició internacional. Què vol dir una coedició internacional? Vol dir que sumen l'edició francesa, l'edició espanyola, l'edició alemanya, l'edició anglesa, etcètera, i els imprimeixen el color tots alhora. No? I aleshores cada idioma envia l'arxiu amb el text en negre amb la seva llengua. De tal manera que no és el mateix imprimir 100.000 exemplars de color que imprimir-ne 1.000, que si el féssim tots sols nosaltres. No? Doncs bé, per exemple, en aquests casos nosaltres no podem triar on s'imprimeix, sinó que ho decideix l'editorial anglesa. No? I en aquests casos sí que hem, amb alguns llibres hem hagut d'editar-los fora de Catalunya i fins i tot fora de la Unió Europea, no? Però vaja, el compromís és aquest, no? I després, lògicament, altres temes, doncs la contractació de proveïdors energètics, etc, etc, no?
0: Parlem de noves formes de lectura, com la digitalització, que està canviant, bueno, de fet ja ha canviat el sector. Com s'adapta una editorial com la vostra?
1: Bé, una cosa és el llibre digital i l'altra és la digitalització de l'empresa, per entendre'ns, no? Que és diferent. En el cas de la digitalització de l'empresa, jo recordo els primers llibres que vam fer, anàvem amb fotolits, no? És a dir, es feia un fotolit, i el fotolit, el dissenyador et feia un fotolit, el maquetador et feia un fotolit, el fotolit el portaves físicament a la impremta i la impremta imprimia. Clar, ara tot això ha desaparegut, no? Tot això ha desaparegut i, per tant, hi ha un procés, jo diria que el 100% de l'empresa està digitalitzada en aquest sentit, no? És a dir, que per fer un original no necessites en cap cas, diguem-ne, cap element més enllà del poder enviar l'arxiu a la impremta, no? Hi ha algunes coses que almenys jo personalment continuo fent sobre el paper, no? És a dir, les correccions, no? És a dir, moltes vegades, diguem-ne, de la mateixa manera que amb aquest guió d'aquí, no? Tu necessites tenir el paper per poder assenyalar, per poder subratllar...
0: Som generacions més analògiques.
1: Sí, però és que fins i tot a vegades la digitalització té sentit si és pràctic, si t'ajuda. Almenys jo personalment, per corregir o per editar un llibre, almenys una de les versions la necessito tenir impresa per poder això, fer gargots, fer fletxes, canviar l'ordre, fer una marca, etc. No? I pel que fa al tema del llibre digital, nosaltres hi vam entrar en el seu moment. En un moment determinat ens vam trobar que alguns llibres nostres havien estat piratejats i, per tant, vam frenar-ho, no? Però és evident que aquest és un repte que haurem d'afrontar de nou, no? Una vegada hi hagi, que diguem-ne, ara hi ha moltes més garanties que fa uns anys, però més garanties que en cap cas, diguem-ne, algun llibre nostre és piratejat, no? Jo recordo durant la Covid, recordo una amiga meva que durant la Covid un dia m'envia, diu, et passo aquest enllaç que et donarà accés a més de 300 llibres i novel·les per si vols llegir. I jo vaig dir, home, escolta'm tu, tot això és pirata. És a dir, no m'ho envies a mi, envieu-ho amb altres amics, però no ho envies amb els editors, no? Però bé, perquè això al final, tot darrere cada llibre que surt hi ha un esforç, hi ha unes hores, hi ha uns recursos, hi ha una inversió. I per tant, bueno...
0: Qui millor que tu per saber-ho, no?
1: Exacte.
0: una última qüestió. Parlem de projectes o línies de treball que us il·lusionen especialment per als pròxims anys, ja pensant en el futur.
1: Sí, nosaltres, com he dit, sempre l'ambició que tenim és poder oferir llibres de qualitat en català per a tothom. Quan dic per a tothom vol dir des dels més petits a la gent més gran, no? Les col·leccions que hem anat obrint van en aquest sentit, no? Per exemple, nosaltres estem especialment orgullosos de la col·lecció de novel·la gràfica i còmic, no? Perquè aquest era un àmbit que l'oferta en català era molt limitada i per tant estem contents

0: Els grans grups fan com si es tractés dels grans supermercats d'alimentació, no? Allò. El seu objectiu, moltes vegades, és ocupar el màxim d'espai possible, perquè si un llibre teu ocupa una taula d'una llibreria, no l'ocuparà una altra. I, per tant, nosaltres aquí sí que intentem també cuidar molt els llibreters perquè tinguin present precisament les editorials petites i independents, no?
1: Molt bé, doncs, Jaume, avui hem conegut una mica més a fons Símbol Editors, que sembla que va ser ahir, però ja porteu gairebé... Són 28 anys els que porteu de trajectòria.
0: Sí, sí, gairebé, sí, sí.
1: O sigui que hi ha molta feina d'aquí al darrere.
0: Moltes gràcies, sí, sí.
1: Que vagi molt bé, Jaume.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Vinga.

0: Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona, què tal?
1: Molt bé. Un dia més aquí. Avui, què prendrem avui?
2: Doncs avui parlarem de plantes, però ens anirem sota terra.
1: Sota terra.
2: Normalment veiem la part emergida de les plantes, la aèria, no? La tija, les fulles, els flors, els fruits, etc. Però avui volem anar sota terra, aquestes parts que no veiem, aquesta, la cara B, però que són essencials perquè la planta creixi. Avui us presentem les arrels, els rizomes, els bulbs i els tubercles.
1: Mira, les arrels, els bulbs i els tubercles els conec, però això de les rizomes, això em sona una mica estrany.
2: Ja veuràs. També podríem haver titulat la secció "Qui no té un all té una ceba", perquè també en parlarem avui, però ens ha semblat més tècnic aquest altre títol.
1: Doncs som-hi, comencem.
2: Va, doncs justament ens endinsem en aquestes parts subterrànies per descobrir, evidentment, com els vegetals absorbeixen i acumulen substàncies que després les utilitzaran pel seu desenvolupament i la reproducció. Començarem primer de tot per l'arrel, per les arrels. Això és bastant conegut per tots, que és la part inferior i generalment subterrània, que serveix per fixar la planta en el sol, en el terra, i absorbir-ne l'aigua, minerals i nutrients. L'arrel té un creixement en sentit oposat al tronc.
1: Creix cap avall.
2: Creix cap avall. I no té cloroplast.
1: Cloroplast és?
2: Això és la cèl·lula que permet fer la fotosíntesi.
1: Clar, no li cal, no, l'arrel fer la fotosíntesi?
2: No li cal, dintre terra no hi ha llum.
1: Clar, no
2: la podria fer igualment. Vale. En algunes plantes, les arrels poden arribar a representar més del 50% del volum total de la planta.
1: Déu-n'hi-do, o sigui, poden ser molt llargues, aquestes arrels.
2: Sí, és com allò de l'iceberg, dels icebergs, no? Que la part emergida és una poqueta cosa i tota la part subterrània és molt, no? Doncs en les plantes passa això, el sistema radicular, que se'n diu de les arrels, pot anar molt envall i pot ser molt ample, molt, molt ramificat, per tant, molt. Quan, si, per exemple, hi ha fotografies que és de la planta i l'arrel sense la, sense la terra, i es veu...
1: I veus, sí, o quan cau un arbre, que a vegades, depèn de com ha caigut, s'ha arrencat també tota l'arrel i es veu allà...
2: Es veu un volum molt gran. Anem a parlar una mica de les parts de l'arrel.
1: Som-hi.
2: Que per tenir les parts. Ara sí que entrem una mica en temes tècnics, sobretot en noms, ja saps que en ciència això passa, però ja veuràs que és senzill d'entendre. La caliptra, que no és una deessa egípcia...
1: Mira això, què sembla, el nom.
2: Sí, això ho hem de deixar clar. És la cobertura de la punxa, de la punta de l'extrem de l'arrel. La punteta de baix, per on creix.

0: protegeix les cèl·lules del teixit de creixement o estimàtic, que és com un caputxón. Com un caputxón que té la part que va entrant cap avall, perquè clar, ha de tenir protecció, perquè l'arrel fa força i travessa terra i fins i tot es fot a través de les escletxes de les roques i les esquerdes, que després les rebenta, no? Quan, quan creix. Per tant, l'eucaliptre és aquella part que va mirant cap avall i que va perforant la tuneladora.
1: La tuneladora, exacte.
0: La tuneladora. La rizodermis és la superfície externa de l'arrel i és l'encarregada d'absorbir l'aigua del medi circundant. Funció molt important.
1: Home, i tant, perquè l'aigua la necessita per créixer.
0: Exacte. Això vindria a ser més o menys com un equivalent al nostre intestí prim, que té la superfície de l'intestí prim, que va estar tan doblegadeta, que és l'encarregada d'absorbir l'aigua i els nutrients, doncs amb l'arrel passaria una coseta similar. Aquesta epidermis té una part coneguda generalment com a regió pilífera, o sigui, de pèls. Pilífera ve de pèls, que produeix uns pèls radiculars que incrementen l'àrea d'absorció de l'aigua.
1: O sigui, aquests pèls fan que pugui absorbir més aigua.
0: Exacte, que hi hagi més superfície. És com el de l'intestí prim. És com la similitud de l'intestí prim humà, que també la rebregamenta que té i de d'allò fa que la superfície d'absorció sigui molt gran. El còrtex el trobem sota l'epidermis i comprèn la major part de l'arrel. La funció principal del còrtex és la d'emmagatzemar midó.
1: Midó? I per què el fa servir el midó?
0: Doncs el midó és part dels nutrients. El midó són sucres de la planta. És el que sintetitza o utilitza per créixer, sobretot després per transformar-ho en molècules més petites. Ja sabem que el midó és una acumulació, entre altres, de molècules de glucosa, no? I a partir d'això són els nutrients de la planta. L'endodermis, que és un autèntic filtre que controla l'absorció a través de l'arrel, és una capa prima formada per cèl·lules petites i es troba en la part més interior, més a sota del còrtex, d'aquesta part que hem parlat abans. Al voltant envolta tot el que diríem el teixit vascular de la planta. I el cilindre vascular, que és primer, sota l'endodermis aquesta, i és on s'hi troben els vasos conductors de l'arrel. Això és molt important, perquè és com les nostres venes.
1: Exacte, per on passa la saba, no?
0: Exacte, per on passa la saba. El xilema, que condueix la saba de les arrels cap a la part aèria, i el floema, que condueix l'aigua i els nutrients en dos sentits.
1: Són les venes de l'arbre.
0: Són les venes de l'arbre. Per tant, podem dir que l'arrel ancora, absorbeix, acumula i estableix relacions de simbiosi amb altres organismes, crea sòl i també és una eina de comunicació bioquímica entre plantes.
1: Per tant, aquestes arrels tenen moltes funcions i molt importants, totes.
0: Molt importants i coses molt interessants. Com una de les associacions més interessants són les micorrises. Que les micorrises és una relació simbiòtica entre la planta i el fong que s'ha establert aproximadament en un 95% de les espècies vegetals.
1: Per tant, pràcticament totes.
0: Les plantes no poden absorbir directament determinats nutrients que sí que els absorbeix el fong. I el fong no pot absorbir determinats nutrients que els absorbeix la planta. Per tant, amb dos es beneficien d'aquesta relació. És tan senzill com que els rovellons creixen en els pins. Vale? El fong, en aquest cas dels rovellons o dels fedolics o de les llanegues, tenen micorrises amb les arrels dels pins. Vale? Pues això mateix.
1: Relació simbiòtica.
0: Simbiòtica, però moltes plantes, entre elles les orquídies també, moltíssimes plantes.
1: Com el 95%, pràcticament totes.
0: Exacte. I la comunicació bioquímica entre plantes es fa a través d'hormones, de les hormones vegetals, que també es comuniquen les diferents arrels, agafen informació. És un sistema molt complex.
1: Sí, ho estem veient, eh? Està tot allà amagat sota terra, però déu-n'hi-do.
0: I clar, en agricultura també hem sabut treure profit d'alguna de les arrels, perquè són comestibles.
1: Ah, carai.
0: Per exemple, la pastanaga. No és cap tubercle, és una arrel.
1: Ah, la pastanaga és una arrel, no és un tubercle.
0: No, la pastanaga és una arrel. El rave també és una arrel. I la xirivia i el nap.
1: I tant, són imprescindibles de la cuina, eh?
0: Són imprescindibles de la cuina. Per tant, arrels que es mengen.
1: Arrels comestibles, sí.
0: Arrels comestibles. I la pastanaga és tant allò perquè dintre de la pastanaga hi ha acumulat el midó, o sigui, hi ha acumulat tots aquests sucres, per això la pastanaga és dolça, entre cometes, perquè és l'acumulació d'aquest midó que hem parlat abans.
1: I hem parlat d'arrels, però ara parlem d'aquella paraula que t'he dit al principi. Això no sé què vol dir.
0: Els rizomes. Ara ho entendràs molt fàcilment. Ves a un riu o a un curs d'aigua i, per exemple, fixa't en les canyes, en aquesta espècie que diem moltes vegades que... Bueno, tots els hidròlegs la maleeixen per activa i per passiva perquè tapona els rius, les canyes o por ahí. Vale. La canya, precisament, té un sistema de rizomes que són tiges subterrànies disposades horitzontalment, pum, pum, pum, pum, pum, pum, d'on surten per sota les arrels i per sobre els brots herbacis.
1: Ah, carai.
0: Per sobre els brots herbacis és com una xarxa, que d'aquesta xarxa per dalt surten les tiges o els brots i per sota les arrels, i és com un sistema d'expansió, és una xarxa d'expansió i de fixació. Els rizomes són molt típics sobretot en gramínies. La canya és una gramínia, per exemple, i en el gram, allò, la gespa també, allò que s'expandeix tan ràpidament, o la mala herba de l'hort que costa tant d'arrencar, que són això, doncs totes aquestes espècies tenen els rizomes, tota aquesta xarxa d'expansió, a partir d'allà d'on surten les tiges. N'afavoreixen una ràpida expansió i colonització, com per exemple passa en el gram, a la canya o al canyís. Un altre dels exemples que tenen rizomes són les fanerògames marines, la Posidònia i la Cipodocea, que també se'n diuen gram. Això també tenen creixements al voltant de rizomes. Si a vegades les veiem quan fa temporal, arrencades a la sorra, podem veure com tenen com una tija inferior horitzontal i de allà en surten les branques. Per això diuen que l'organisme viu més vell i més gran del món és una praderia de Posidònia que hi ha situada a Illes Balears, aproximadament. No sé si és a Eivissa o a Formentera, bueno, a Illes Balears, perquè s'ha anat expandint, ha anat creixent vegetativament, no reproducció sexual, sinó reproducció sexual, que és allò dels esqueixos, i s'ha anat expandint gràcies als rizomes. Els rizomes també ens els mengem. Hi ha un rizoma que ens mengem.
1: I quin és aquest?
0: El gingebre.
1: Ah, carai! El gingebre aquest sí que pensava que era una arrel, doncs resulta que no, que és un rizoma.
0: És un rizoma. El gingebre és un rizoma i també ens el mengem, evidentment. Els tubercles.
1: Som-hi, anem a tubercles.
0: Són tiges o arrels subterrànies engruixides, destinades a emmagatzemar substàncies de reserva per la planta. Unes substàncies, com per exemple el midó, i que les trobem i aprofitem alimentàriament en el cas, per exemple, de la patata o del boniato.
1: Exacte, t'anava a dir, les patates en tenen molt de midó,
0: Molt de midó. T'imaginem, el tubercle, una arrel, en aquest cas, una tija molt engruixida, que a partir d'allà en surten les arrels, també,
1: És com un magatzem, no?
0: Com un magatzem. És, evidentment, un magatzem. I finalment tenim els bulbs. Els bulbs també és important. És un òrgan de determinades plantes, generalment subterrani, i generalment dintre de les, per exemple, de les liliàcies, de les orquidiàcies, és a dir, d'aquelles plantes generalment monocotiledònies, que se'n diu.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. En les darreres setmanes d'arreu del territori s'han donat diferents incendis forestals, com el de les Gavarres, el de Baix Empordà, el de Setmanat, al Vallès Occidental, i el d'Aiguamúrcia, a l'Alcamp, entre molts altres. A les altes temperatures i l'alt risc d'incendi a la majoria de comarques de Catalunya fa que s'hagin d'extremar les precaucions per tal de minimitzar les possibilitats que se'n produeixi de nous. És aquí on juguen un paper important les tasques de prevenció d'incendis que es fan des de l'Ajuntament, però també des dels cossos de protecció civil, ADF i policia local. Des de Cugat Mèdia hem acompanyat durant un dia els responsables de protecció civil en aquesta execució d'aquestes tasques, que es divideixen principalment en dos tipus, les tasques de sensibilització i vigilància sobre el terreny. Al web cugat.cat podeu veure el reportatge. Més coses. El preu mitjà d'un habitatge de lloguer a Sant Cugat s'ha situat en 1.475,84 euros durant el primer trimestre del 2026, un 9,32% que en el mateix període de l'any passat, quan era de 1.350 euros. I tot i que aquest increment interanual, la xifra representa un descens del 3,41% respecte de l'últim trimestre del 2025, quan el preu va arribar al rècord de 1.528 euros. És el setè municipi amb la xifra més alta de tot Catalunya, segons dades de l'Incasòl, només per darrere de l'Ella, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Cambrils, Vegas, Matadepera i Taià. De fet, seria la primera del rànquing comptant només les ciutats de més de 15.000 habitants, seguida de Sant Just d'Esvern amb 1.438 euros. El preu mitjà del conjunt de Catalunya és de 876 euros mensuals, un